0: Aquesta temporada en la nova Lliga Comunitat Juvenil, com la veus? Hi ha molta competitivitat també en Lliga Comunitat, però en categoria juvenil?
1: Para mí, a mí me ha sorprendido muchísimo. Es decir, yo la veo, quizás la veo con otros ojos porque, por las circunstancias que tengo, pero yo la veo muy, muy cercana a Liga Nacional, muy cercana. Es decir, no se le va... Hay equipos que no, que yo creo que podrían competir perfectamente en Liga Nacional.
2: Les 8 de la vesprada i 3 minuts. Estem en directe amb els amics del Silla Club de Futbol i anem a tancar este primer bloc de la tertúlia amb notícia que ja Miguel tenia un detall posat ahí, però que podem donar a esta hora i que esta nit ampliarem en esta sintonia en Apunt Ràdio en el 90 minuts. El Tavernes València, d'ací un parell de setmanes, se disputaran el Camp de Mestalla. Informació del nostre company Carlos Gallardo, del Punt a Punt. Evidentment corroborada per a tota la reacció d'esport d'esta casa. Informació del Punt a Punt i del 90 minuts i ara també d'Esport Base. Tavernes València, d'ací un parell de setmanes, dimecres 28, correcte, en el Camp de Mestalla serà l'escenari del partit i no en el municipal de Tavernes. 8 de la vesprada i 13 minuts, alten el camí i a la tornada continuem en tertúlia, així en Esport Base, amb el Silla.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: L'Ajuntament d'Aldaia compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Anima't a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva a aldaia.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaia, sempre amb l'esport.
5: Salva, ¿tú crees que estem sent massa càustics esta temporada?
6: Què va, Manolo? La gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb micròfon.
7: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: Hola, bona vesprada. Soc Héctor Font, coordinador del Villarreal de Futbol 11. Jo també escolte Esport Base.
7: La tertúlia Esport Base.
2: 8 de la vesprada i 5 minuts, continuem en directe, avui per streaming, però ja sabeu que a partir de les 8 i mitja ja retomem també el pols de la freqüència modulada. Avui a banda tenim Punt a Punt, n'hi ha Euroliga, n'hi ha Champions, tota la sintonia de l'esport en València, així en Apunt Ràdio. També hem de comentar, primer, la notícia que vos hem donat abans, bueno, hem donat moltes ja, els dos fitxatges del Silla, un d'ells, fitxatge bomba, com és Keita, per a la davantera del conjunt blanquet, i també la notícia avançada per Carlos Gallardo en esta sintonia i que esta nit ampliarà en temps de 90 minuts. La Unió Esportiva Tavernes s'enfrontarà com a local al València Club de Futbol al Camp de Mestalla, el partit que serà dimecres dia 28 d'octubre i que se disputarà en el Coliseu de l'Avinguda de Suècia. També, recordatori important, 8 i 6 minuts, les novetats 25-27 en Boca Mini, que són una absoluta passada. La solució per a clubs esportius, de futbol base i de qualsevol esport. En marxa des de 2019, en esta setena temporada, porta un redisseny integral i una llista de millores espectacular. Per exemple, per a entrenadors, preparació integral del treball de la setmana amb la preparació de sessions d'entrenament i exercicis. Durant el partit, la gestió amb la pissarra tàctica, preparació de jugades i molt més. També l'avaluació postpartit amb seguiment d'evolució de jugadors, tant esportiva com educativa. I a banda, estadístiques d'assistències, gestió de convocatòries, la docbox per a documents, gestió de sancions a esportistes, espai de pagaments i cobraments, carnets de soci o abonat, tot integrat en una única aplicació amb opcions il·limitades, superintuïtiva i amb un disseny ràpid, àgil i a l'instant. Està tot en bocamini.es. Entres, mires, proves l'aplicació i uses el formulari per a desbloquejar tot el seu potencial amb uns preus superassequibles. Bocamini, amb B-, aplicació integral de clubs i escoles esportives. Hem escoltat abans la cançó del centenari, que és el motiu fonamental de la visita ací del Silla Club de Futbol. Però també parlàvem abans del juvenil de José. De cara a esta temporada, ¿cómo comienza?
1: Pues la verdad es que no ha sido el mejor inicio ni el que queríamos. Tenemos 5 jornadas de 2 puntos de 15. Pero bueno, el equipo está creciendo. Es un equipo, como le estaba comentando antes, hemos cambiado el enfoque respecto a los años anteriores. Hemos buscado más un bloque joven de primer año para darle continuidad a los próximos años, en que el juvenil pueda tener una base trabajada y no tener que empezar siempre de cero. Pero bueno, el equipo está compitiendo, está creciendo, estamos muy cerquita de poder sacar cosas y nada, corrigiendo y cada vez más.
0: ¿Qué tenía que mejorar?
1: Pues sobre todo para... No sé si me está escuchando alguien, ¿no?
2: Seguro que sí.
0: Sí.
2: Seguro que nada, sí, que este programa es Colta Molda.
1: Simplemente, como es un equipo nuevo, pues el conocernos, el ir fuertes, la madurez de los jugadores que son de primer año, comparado con...
0: O sea, hacerse a la categoría.
1: Claro, jugamos contra una cantera como el Dense, por ejemplo, jugadores de tercer año, duros, agresivos. Nos cuesta un poquito eso, pero bueno, estamos mejorando.
9: En Orihuela se escapa de milagre, ganan 3-1 el partido y al final...
0: 3-1.
9: En esa casa 1-3 y acabaron perdiendo
1: 3-4.
9: 4-3.
1: Pero bueno.
9: El partido del Massanas de Catarrocha también va a estar muy disputado. Nos empaten de penalti en el 95, era nuestra la victoria. Y el equipo treball, yo lo he visto, me ha sorprendido para B, era buen equipo. Y también es deberes que se han enfrentado contra... la part alta segurament, contra el Toche de Dalt, i ara toca un poquet la seua lliga, que pot ser l'Oliva i alguno més. I ara ve el seu camí més tranquil·let. S'han enfrontat contra... José, contra?
1: Contra el Dense, Benidorm,
2: potents,
1: Orihuela...
2: No? Sí, potents, destinats a la zona alta.
1: Equipos que estan hechos para meterse en Nacional.
0: Però sí, no ha guanyat encara. Però confies?
9: No, sí, per supost, esta setmana en casa. Dissabte animem a la gent a l'ESAT de la Vesprà, a les 5:15 del primer equip, i a l'ESAT jugar al juvenil A, vingueu a veure-lo i animar, perquè van a donar guerra.
2: Bon doblet, ahí. I te repregunte per el teu equip, com són els teus xiquets, si són la majoria de Silla, m'imagine que sí.
1: No.
2: O són de fora?
1: Este any...
2: Es va rechar de gent de fora també.
1: Comparado con el resto de los años anteriores, que sí que hemos sido muchos del pueblo y demás, este año la verdad es que de pueblo creo que tenemos uno o dos, porque las generaciones han cambiado y había poca gente al final.
2: No, yo parlat abans de que l'altra ja va terminar la seva etapa juvenil i molts han fet el canvi també a primer equip, no?
9: Correcte, un parell al primer equip, s'ha toquit al Silla B i gent que ja es deixa el futbol o aixina. Però la llàstima ha sigut que això, que l'ascens de l'any passat, pues, la base forta de 10 jugadors o 12, pues, no podien continuar en guany perquè eren de tercer any. Però si haguessin tingut això figuretes, perquè la veritat que anàvem molt bé, vam fer un bon campionat l'any passat, estic segur que donaríem més guerra. A nosaltres ens agradaria més contar amb més gent del poble i poquet a poquet. Ara,
0: com es recupera el futbol a Silla?
9: Com es recupera?
0: Sí.
9: Hombre, mai s'ha perdut en si el futbol.
0: No, però
2: sí, però hem parlat abans, clar, per exemple, d'una etapa un poquet més
0: fosca.
2: Una vegada ja Ricardo se'n va anar i necessitava un impuls nou, a banda del que hem comentat abans de la Dana, que no va ser precisament un dels més afectats, però sí que vos va afectar. Vull dir, el club va afectar irremissiblement com a la resta, no?
9: La Dana no. La Dana, al revés. Nosaltres hem apoyat a tots els clubs perquè gràcies a Déu tenim dos camps. Tenim el camp del Port de la Federació i tenim el camp del Morera, i ahir no va afectar res la Dana. Sí que va afectar en carreteres com la pista de Silla i coses, però dins
2: de fet, poli... va fer el vostre, va servir com a epicentre de reunió per a dispositius d'emergència i militars.
9: Correcte,
2: i tot, no?
9: El pavelló el van entendre ocupat.
2: Me recorde.
9: Nosaltres hem sigut molt solidaris, hem rebut al Catarrocha, al Cedavid, a tots els equips afectats per la Dana, les obrien camp i han entrat a les nostres instal·lacions tot hasta que passara i se agarrarà la normalitat una altra vegada.
2: De la resta de l'escola, n'hi ha algun equip que vos agradaria destacar? Perquè has parlat abans que sou 25, que està tota l'escala folla completat, pràcticament que són xiquets des de querubins fins a eixa categoria juvenils i primer equip i filial. Però esta temporada, quins objectius teniu per a l'escola?
9: A mi n'hi ha un equip que m'agrada molt durant molts anys, que ara és el cadet A, que està competint en primera. L'entrenador justament és Juan Segarra, que pense que ara li tocareu per parlar amb ell.
2: A veure, si agarra el telèfon. Que
9: però a mi és un equip que està molts anys junts, que funciona molt bé i m'agrada molt, i ahir ve una bona remesa de jugadors importants que el dia de demà poden arribar. De fet, el porter, Àlex Magallana, ja l'estem citant en 14 anys per entrenar en el primer equip. I el xic està ben preparat, té bona, bona base, veritat, José?
1: Sí, sí,
9: el seguís també. I el Cadete A és un equip que m'agrada molt. L'objectiu de tots, que disfruten els xiquets, que competisquen, que el Cadete A pues, està en primera i segur que en l'equip que té i en l'entrenador que té va a lluitar per ascendir a Nacional. Això seria molt bonic. L'amateur B, no vull dir-me la banda, té un equip que si no puja raro serà, confiem tots en ells, són nanos tots del poble, un equipazo per a mi, i la veritat que l'altre dia anarem a veure-lo a, no me'n recordo, el poble que estava per ahí per Gandia, i
0: va a jugar bé, va a jugar bé.
9: Ostres, guanyarem 0-3. L'altre dia també a la Pobla Llarga, on estava el xor este de Torrent, ja retirat, que està en tercera ara regional, Adrián Lois, crec que és.
0: Sí.
9: Li van enclavar 7-0.
0: Mare.
9: Estem pegant canya. En el CIAB va pegar canya. I esperem que el primer equip pues, pegue, que agarre exemple i que pegue la mateixa canya.
10: Que s'enganxi també.
0: Però l'objectiu del primer equip, Presi, què és aquesta temporada?
9: Pues,
0: és ambiciós, però per a dir algo, és playoff.
10: Tu busques el titular, no? Sí, com se nota ja la gent de la que estàs treballant.
0: Sóc periodista, Paco.
10: No.
9: Com agradar-me, mos agradaria plegar al playoff. Sempre hem dit que mos agradaria estar entre els 5 primers en opcions de les 3-4 últimes jornades mirant, hòstia, pues, podem enganxar-se a la tercera plaça a les... Un ascens directe seria somiat, però també
10: van a ganivet tots, la Lliga Comunitat és
9: molt complicat i sí. Sobretot pues, mos agradaria estar en la part alta i lluitar per la nostra copa, que mos fa molta il·lusió.
10: Sí, Pina, per al·lusions has esmenat, així passa el que passa, tu esmenes una persona i apareix màgicament a l'altre costat del fil telefònic, és el cas de des dels camps d'entrenament del Silla, Juan Segarra. Hola Segarra, bona vesprada.
11: Bona vesprada, jo vaig a parlar en castellà millor, que m'expliquen millor en castellà.
10: On t'agarren, Segarra, on estàs ara mateix?
11: Pues mira, ahora mismo estoy terminando la sesión de entrenamiento con el infantil C de primer año que también llevo. Y nada, pues donde está el césped y el balón es donde somos felices.
10: Pero tú estás donando también un ejercicio, una pachangueta para tancar el entrenamiento y tú te vas a parar en la gente de la radio, ¿no?
11: Ahora mismo estamos jugando un partido contra el infantil A.
10: Ahí está,
11: infantil C,
10: sí,
11: contra
10: señor.
11: Infantil A, y así vemos situaciones más reales y podemos trabajar con los chavales parando el partido, corrigiéndole, tomar decisiones y tal. Muy bien, la verdad es que contento.
10: Segarra, te posat falta, ¿eh? Esta vez así previst, de fet tenies una tassa d'apunt en el teu nom i una tote bag, sí, però sí. Se la va a quedar Miguel Martínez, que ho sapigues.
0: Espera a mi.
11: Ah, no, me la pueden portar, me la puede traer el presi, ¿eh?
10: La té el presi, final, tranquil, la té el presi, no te preocupes.
11: Ya es la segunda falta, si te acuerdas
10: sí,
11: bien,
10: sí, con sí.
11: Murciélagos también falté.
10: Es de veres, es que no pot ser, Bueno, Segarra, claro. De l'any del centenari vols dir alguna cosa des de una sessió d'entrenament en viu, en directe a les 8 i 15 minuts de la vesprada?
11: Pues mira, del año del centenario te puedo decir que para mí es mi segunda etapa aquí en Silla, la primera etapa fue maravillosa, esta segunda no es menos, es mucho más y con una ilusión tremenda, porque no soy sillero, pero tuve el placer de vivir 17 años en Silla y me siento un sillero más, y el celebrar el centenario pues como entrenador del infantil, entrenador del cadete, estando en la dirección deportiva y estando como directivo, pues qué te voy a decir, pues que es una oportunidad de gente, de una confianza del presidente primero y del director deportivo Raúl García segundo, que pues eso, que es de agradecer, que es de devolverlo con trabajo, con sacrificio, con ilusión, y sobre todo pues eso, ver crecer a estos enanos locos con el balón en los pies en un año como este año, y enseñarles lo que es el recuerdo y lo que es la historia de un club centenario como el Silla Club de Fútbol, pues no todo el mundo lo puede decir.
10: Y la
11: gracias a Dios puedo sí, decirlo.
10: Sí, Segarra, la última, perquè estàs en mig de l'entrenament i tampoc volia enfortar de molt de temps. El presi estava molt còmode, se l'han escapat ja els noms dels fitxatges que teníeu per ahí amagats, ha contat el tema de Keita, de Sergio Cuesta, dos grans fitxatges per a reforçar aquest primer equip que teniu, eh?
11: Sí, sí, como nombres estamos dentro todos, estamos apostando mucho por el primer equipo, creemos que nos van a dar muchísimas alegrías, porque yo lo tengo muy claro, porque el trabajo del cuerpo técnico con Dani Castellanos a la cabeza es tremendo, y lo vivo, trabajo cerca de él, porque seguido de entrenamiento del primer equipo, entreno yo con el infantil y con el cadete, y es alucinante el trabajo que realizan, con lo cual ese trabajo, cuando se trabaja tanto, al final el éxito llega, y tiene que llegar, y va a llegar, y estamos seguros, justo y junto con los fichajes nuevos que vienen, como Keita, como los que estamos nombrando, pues al final tiene que llegar y va a llegar seguro.
10: Pues Sinia Treball darrere, hablando de un tío treballador como es Juan Segarra, que le hemos agarrado ahí en mis del entrenamiento y ahora le deixem ya acabar.
11: Es alucinante el trabajo que realizan, con lo cual ese trabajo, cuando se trabaja tanto, al final el éxito llega y tiene que llegar y va a llegar y estamos seguros, justo y junto con los fichajes nuevos que vienen, como Keita, como los que estamos nombrando, pues al final tiene que llegar y va a llegar seguro.
10: Pues

0: La gent de la ràdio, perfecte. Juan Segarra, coordinador de Futbol 11, un abraç molt gran, amic.
1: Un abraç grandíssim.
0: Bueno, a les 8 i 18 minuts, estem en la recta final, vos vaig a preguntar als dos per, precisament, el centenari que esteu menetjant. Tampoc vaig a demanar així detalls i 72 exclusives, però s'estan menetjant cosetes, m'imagine, de cara a un 2027 que va ser molt especial de principi a fi.
2: Correcte. Pues una de les coses primeres ha sigut la cançó de l'himne.
0: Camiseta, per cert, està super guapa, eh? La d'enguany està molt xula.
2: Molt enfocada al centenari del València Club de Futbol, si te'n recordes, va tota la publicitat en dorà.
0: Sí, senyor.
2: Blanca.
0: I a banda, els que vos fan la samarreta, la camiseta, són els amics, m'imagino, de Macron, que estan al costat, no? Estan molt a prop.
2: Correcte.
0: Vicente i companyia. Ahí està.
2: Després està Steph, que és la meva empresa, que on jo treballo, que ha aconseguit enguany que m'apoyen en el centenari.
0: La promoció, tu saps que així, sponsors, els que vull. És el vostre micro.
2: No, que la meva empresa, m'agradaria recalcar que els ha demanat ajuda i que m'han ajudat. Això és...
0: Steph, sou uns grans, sí senyor.
2: Després, a cada soci l'hem regalat un banderí per treure el passe perquè el puguin penjar en el cotxe.
0: Uh-huh. Està obert encara la campanya de soci?
2: Sí, claro, això no se tanca. Després,
0: qualsevol se pot fer soci.
2: Tot
0: encara.
2: El que vinga l'animem a vindre i treure el passe. Després està la campanya de mitja temporada.
3: I... És més o menys costós que el passe a Només Talla?
2: Hòstia, que s'han passat en el passe.
0: Vols dir?
2: Sí. L'han duplicat.
0: El vostre està més econòmic, no?
2: Mostra...
0: Anar al Morera és més barat.
2: 60 al jubilat i 80...
0: Tota la temporada?
2: Sí.
3: Tota, està bé.
0: Regalat, home. Està regalat.
2: Normal, no està mal.
0: No, està molt bé, està molt bé. Esdeveniments, per exemple, tu què esperes, José, de la temporada del centenari a nivell institucional? Vull dir, què t'agradaria veure en els pròxims 12 mesos des de l'1 de gener?
4: No, jo... Básicamente que la gente se vuelque, porque al final cuando ven no ven la cara mala de la parte fea, que es la que hacen los que están dentro.
0: Sí, el trabajo pesado.
4: Entonces que la gente sea agradecida y que lo valore y que pues que vaya al campo y que se vean pues con ilusión y con esas ganas de querer ver al Silla pues donde quiere, todo el mundo quiere que esté.
0: Però tinc entès a banda que l'ambient en el Morera últimament, de les últimes dues temporades, cada vegada és millor, no? Cada vegada n'hi ha més gent, també.
3: Al Morera i fora del Morera.
0: I fora del Morera.
4: Sí, sí, ha canviat mucho. Es decir, sí, ya siempre ha sido un... Yo siempre he recordado gente muy de fútbol y el campo siempre lleno y sí que es cierto que la gente está enchufada, pero aún...
3: Bueno, José, l'any passat crec que més de dos autobusos van viatjar fins al Coi per a celebrar l'ascens amb el juvenil.
0: Sí, sí. Fer-ho com voi, d'autobusos?
4: Sí, sí, sí.
0: Què tal va ser això?
4: Fue un día bonito porque ascendimos un sábado.
0: ¿Recordes alguna cosa de ese día? Porque claro, la festa sería...
4: Desde la noche que nos fuimos con todos los jugadores a celebrarlo, luego nos fuimos hasta el Coi y lloviendo, nos llovió a cántaros.
0: Bueno,
2: va a programar si no ni va un taparse.
4: Y bueno, fue un momento muy bonito porque los jugadores, muchos de los que terminaban etapa, que iban a jugar, nos pidieron tanto a mí como a Joel no jugar para que jugaran los chicos que menos habían sido protagonistas y fue un momento bonito.
0: ¿El presidente se va a rascar la butxaca por el tema del ascenso o qué?
4: Bueno...
2: Se
4: podrían haber rascado algo más.
0: Ja, però són juvenils que traguen una barbaritat. Un pitxete són igual 200 pitxetes.
4: Porque dos ascensos seguidos, eso no se va a ver mucho tiempo.
2: Es van emportar bé i José Antonio sempre se guanya la renovació i sempre està ben remunerada.
0: Sí?
2: Entre
0: la recompensa és la renovació. Sí. Que m'agrada que renova any a any com el Cholo Simeone.
2: Sí, se senta a negociar i mos apreta. I sap que està ben valorat.
0: Sí, senyor.
4: El futbol al final és això.
0: Vale, no vos he preguntat, però m'imagino que esteu contents i a banda és un any il·lusionant. Heu de demanar coses? Vull dir, així ja sabeu que el micro d'A Punt Ràdio de Esport Base és per a vosaltres. Per exemple, ajuntament, institucions, més recolzament de la gent. Vos agradaria demanar alguna cosa? Camp Nou, nova gespa, llums noves...
2: Duguem temps ja
0: reclamant
2: a l'alcalde que a veure si mos canvia el césped. En el 2030 és el tope.
0: Sí.
2: A veure ara si pel està treballant o està mirant, té un pressupost. No
0: passa. Com es diu l'alcalde?
2: Vicent Saragossa.
0: Vicent, que n'hi ha eleccions l'any que ve, home.
2: La veritat, no puc tindre queixa d'ell, que sempre que estem treballant, treballem junts, mos ajuda, qualsevol cosa que me pot ajudar li toqui i me tira una maneta. Estic prou agraït en aquest aspecte. Estem treballant junts en un projecte que anem a fer un museu en l'entrada, així per el centenari, on volem tindre a...
0: Però teniu coses, vosaltres.
2: Jo vull fer un esplac de metraquilato en la història de Sillers que han aplegat junt.
0: Mira, com
2: pot ser Paco López, Benito Floro... Cabello, Ballester, que jugadors que han al València.

0: Nosotros son sí. más a jóvenes, pero son gente importante.
1: Oja, Cabello, el que era entrenador del Dense, ¿no? O, no, ese no, va a ser no, el que no, está no. La, en la no, cantera.
0: Un siller que va a arribar al Consejo de Fútbol. Y... También amigo que va a ser portero, va a jugar al Barça, al Terrassa. Pues volem un poquet de la gent, Javi Moreno,
1: sí.
0: que de fet tenim la seva lona ahí, però volem passar tot al Museu de Metraquilate, o Metraquilato, no sé com se diu exactament en València.
1: S'entén perfectament.
0: I volem plasmar-ho ahí perquè a la gent on els pares esperen els xiquets quan s'han dutxat i acaba el futbol base, pues la gent se gira i
1: no, i veu, clar.
0: Tenim ahí la de Vicent Morera i la de Javi Moreno ara mateixa, però volem ampliar-ho a...
1: Voleu commemorar a les llegendes del Silla.
0: Correcte. Tindria un museu que la gent, mentre el nano es dutxa en la, està en la dutxa, pues el pare està llegint i diu, hòstia, pues este ha sigut base de Silla. Este també, este... I tenim gent important que ha plegat junt i... Mola, és una cosa que mola, ho estem treballant junt a l'alcalde per a fer-ho possible.
1: En 30 segons cadascun, José, un desig per a l'any del centenari, què t'agradaria a tu?
2: Simplemente que cumplamos todos los equipos los objetivos, los entrenadores disfrutemos, los chicos no tengan lesiones, se disfruten del fútbol y vivan esto con pasión, como lo vivimos todos. Solo con eso ya yo ya me doy por pagado.
1: ¿Y del teu juvenil?
2: Mi juvenil, pues que cumplamos los objetivos, eso es lo primero.
1: Que te pasen cas.
2: Que más, sí, nos hacen caso. Ir a disfrutar con los míos, que es mi cuerpo técnico, que somos una familia, los chicos han hecho un buen grupo, disfrutar del fútbol y nada, eso, vivirlo con pasión y poco más.
1: Te dice ahora que penses, aquí vols enviar una salutación al final del programa. Presi, 30 segons, un desig per a l'any del centenari del Silla, dels Blanquets.
0: Jo desitge estar lo més alt possible, la veritat, en el primer equip, en el juvenil també que complisca el seu objectiu, que és la salvació en un primer any en la Lliga Comunitat. El ascens del Silla B també m'agradaria moltíssim. I la nostra copa me lleva el son.
1: Sí, és una tens cosa... esperances ahí d'arribar sí, lluny.
0: L'any passat estarem propet, vam acabar en quart de final, però en guany anem a anar a per ella.
1: Pues l'objectiu de la nostra copa, d'una nova edició per als amics del Silla Club de Futbol. I 25, deixa també al presi que pense a qui vol enviar una salutació. Per cert, la camiseta del Silla d'enguany està superguapa, n'hi ha que dir-ho tot. I mentre li donem un segonet per a què pensen, abans de les salutacions tanquem, com cada setmana, amb la reflexió de David Blay al seu Temps Afegit. This is the last
3: time. Temps Afegit. Say these words. I remember the first time. The first of many lies. Sweet. Moltes vegades passa desapercebut el treball que es fa en les categories de formació, per supost dels equips xicotets, però també dels equips grans, on sembla que tot està clar o que és més fàcil de fer, però on també n'hi han moltes circumstàncies que poden acabar en que jugadors o jugadores que són vàlids i estan en una etapa en la que podrien pujar pràcticament al primer equip en uns anys, desapareixen perquè sempre hi ha un peix més gran. I en aquest sentit, crec que estaria molt bé començar a valorar, encara que se fa des de fa molts anys, el treball que està fent el Villarreal. Si la gent entra en la nostra plana web i veu el que en les darreres setmanes hem estat contant, hi ha una sèrie de renovacions que estan assegurant, si continuen en aquest nivell de progressió, que el Villarreal tinga jugadors del planter de molt bon nivell durant els pròxims 5 o 10 anys. I ahí n'hi ha una part de planificació, però també una part que es deuria exportar, que és la gestió i com s'està a poc aconseguint que, encara que el Villarreal és un equip gran que està en Champions, sempre n'hi ha altres entitats que sonen molt més a nivell de nom, i encara així, els futbolistes volen acabar quedant-se en la província de Castelló.
1: Ahí estava el Temps Afegit de la mà de David Lai. Per cert, el comentari seu al voltant del Villarreal, que juga, recordem, d'ací a 33 minuts, sintonia punta a punta a les 9, Villarreal-Nàpoli. No vos canvieu de sintonia ni de dial, perquè el partit l'oferirem en el punta a punta, el Villarreal que ix amb Luis Junior baix els pals. Recordeu que a Peter Gulaxi li han entrat a casa a robar esta matinada i no juga avui per l'esglai que se va portar. Mourinho, Pau Navarro, Renato Veiga i Carlos Romero darrere. Pap Gay, Saliba de doble pivot. Santi Comesaña i Moleiro, els volants. I Gerard Moreno i Mika Utatse en la punta del atac. Nosaltres anem a tancar amb les salutacions, anem a començar amb el míster del juvenil A, amb José García. José, a qui vols saludar?
2: Nada, pues simplemente a, como decíamos, a toda la gente que le robas tiempo, a la gente que inviertes, a la familia, amigos, que gente que inviertes por ser entrenador de fútbol, tienes que invertir muchas cosas y sobre todo a esa gente, siempre está apoyando.
1: ¿Y a la chiqueta?
2: Sí, a mi hija, claro.
1: ¿Cómo es, digo?
2: Martina.
1: Martina, pues a Martina una salutación muy gran. Jonathan Guillem, salutación per aquí.
0: Pues als meus amics també, que també el que estava dient José Antonio, pues tot el temps que li dedica al club de futbol no puc dedicar-li els a ells, a la meva dona, a les meues xiquetes.
1: Com se diuen?
0: Carolina, Elena i Clàudia.
1: Vale.
0: I a la meva junta directiva, que treballem junts, al meu cunyat Raül, que és el director de l'escola. Per a tots ells, els amics i tots ells, un salut molt fort i un abraç.
1: Pues hasta la tertúlia amb el Silla Club de Futbol, que arriba al seu any el centenari 2026-2027, 100 anys de vida per al conjunt dels blanquets. Tanquem el programa gràcies a José Navas, que ha estat al capdavant de la tècnica, gràcies a Miguel Martínez de la coordinació i producció. Un abraç, Miguel.
4: Paco, ja que tindré zero miedo.
1: Zero miedo. Penta, el zero miedo. Sí, senyor, vos ha parlat Paco Polit. De seguida, el podcast va estar disponible en iVoox, Spotify i en apumedia.es. En iVoox, per favor, doneu li like i feu-vos subscriptors i un abraç als de la redifusió. Avui hem començat a l'hora i mitja de la matinada. Tota la informació 24 hores del dia en Esport Base Puntes. Vos deixem ja amb Esports a Punt i Dani Hermosilla i després punt a punt amb el partit del Villarreal i el del València Bàsquet. Setmana que ve, més valors, més formació, més Esport Base. Adeu! Adeu.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Hola, com estan? Són les 4 i 6 minuts, així que ja és hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic d'A Punt Ràdio d'avui, dimarts i dia 13, en este cas d'octubre, un dia que, deixant a un costat les supersticions, s'ha publicat el calendari laboral per al 2027 amb 5 caps de setmana una miqueta més llarguets i dos possibles ponts. Però avui, en el programa, parlem de previsions de creixement econòmic, del sector immunologístic i també d'hipoteques al 100%. Començarem el programa mirant el mapa macroeconòmic, on el Fons Monetari Internacional torna a situar Espanya com el gran motor de la zona euro amb un creixement previst del 2,5% per enguany, una xifra que duplica la mitjana europea i que supera de llarg a potències com Alemanya o França. Això sí, l'informe destaca que mentre l'activitat econòmica demostra una gran solidesa, la inflació escala fins al 3,7% i la taxa d'atur continuarà al voltant del 9,8%. Realment es nota este dinamisme al nostre teixit productiu o la pujada dels preus està menjant este impuls a les nostres butxaques? Ho analitzarem d'ací uns minuts. En este sentit, avui també veurem l'impacte directe de la bona marxa de l'economia mundial sobre el nostre territori, on l'arribada de gegants xinesos com Geely o Goshen ha provocat un autèntic boom immunologístic. En 2026 s'ha batut al màxim històric amb més de 420.000 metres quadrats de naus llogades. Com es traduís este allau d'inversió en ocupació de qualitat i també en oportunitats reals en les nostres comarques? I d'una xifra rècord a una altra, però en este cas negativa. I és que els acomiadaments en el sector tecnològic creixen el 40% fins al mes de setembre per culpa de la intel·ligència artificial. Això es deu a l'automatització de tasques, però a més el gran problema és que l'aplicació de la intel·ligència artificial està reduint també el nombre d'ofertes de treball, especialment aquelles que busquen els perfils juniors. Així que avui aprofundirem en este tema. I per últim, conforme està el mercat immobiliari, per a molts és impossible optar per la compra per la quantitat d'estalvi que s'ha de tindre. Parlem del voltant d'un 20% de la entrada i també un 10% a banda en impostos i despeses. Així que avui volem saber quines són les alternatives, quines són les opcions que hi ha per a aconseguir una hipoteca al 100% i tot el que això comporta. Amb tots aquests temes, amb José Navas al control tècnic i amb la resta de temes internacionals, comença Cadena de Valor.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: I com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, company.
3: Molt bona vesprada, Javi. Així estem un dia més i anem a arrencar ja el programa amb misses bones xifres en el plànol macroeconòmic.
1: El Fons Monetari Internacional situa Espanya com la gran economia de l'eurozona que més creixerà, estimant un augment del PIB del 2,5% en este 2026 i del 1,8% de cara a l'any 2027. Este dinamisme duplica la mitjana europea i supera potències com són Alemanya o França, encara que també hi ha reptes claus, principalment en desocupació i en la inflació. Arturo.
3: A nivell global, l'economia mostra resiliència amb un creixement previst del 3,1%, impulsat per la inversió en intel·ligència artificial, encara que marcat per tensions geopolítiques i costos energètics. Per al cas d'Espanya, l'FMI preveu una inflació mitjana del 3,7% en 2026 i una taxa de desocupació que es mantindrà estancada al voltant del 9,8%.
1: Volem analitzar totes aquestes xifres amb l'economista i fundadora de MJ Financiera, consultora, docent i conferenciant sobre economia, finances i negocis, Maria Jesús Gadea. Bona vesprada, Maria Jesús.
4: Hola, bona vesprada.
1: Maria Jesús, a veure si ens ajudes a entendre una miqueta tot això. Si Espanya creix el doble que la mitjana de l'eurozona, quins motors específics de la nostra economia estan marcant aquesta diferència respecte a veïns com pugui ser França o a potències com pugui ser Alemanya?
4: Pues efectivamente, hay motores de crecimiento especialmente que nos afectan a España. Entre ellos está, por un lado, el saldo migratorio positivo, esa mayor cantidad de gente que tiene edad de trabajar, que permite cubrir carencias de mano de obra y que también, a su vez, consumen más productos. Luego también tenemos todo el tema del turismo, ¿no?, y la economía generalmente de servicios, que ha funcionado generalmente bien en España en comparación, por ejemplo, con otras ciudades como, bueno, con otros países como Alemania, que tiene una mayor capacidad industrial. Luego también hay otro motor importante que tenemos que tener en cuenta, que es la inversión en renovables que hemos realizado en España durante estos últimos años. También ha hecho que el efecto del aumento en los precios del gas se vea un poquito más atenuado con respecto también a otros países. Uh-huh. Luego hay un hecho también importante, que es la inversión que ha habido en los fondos europeos, el cómo se ha ido trasladando a España en diferentes infraestructuras, etcétera, aunque es verdad que esto no ha tenido el efecto multiplicador que se esperaba, pero los fondos europeos también claman a ese indicador. Uh-huh. Es verdad que habría que hacer hincapié, ¿no?, en que no crecer más significa vivir mejor. Yo siempre también me gusta hacer hincapié en que hay indicadores que, como son la riqueza por habitante, la capacidad de compra de los consumidores y luego la productividad de las empresas, que también tenemos que considerar de cara al crecimiento de un país.
1: Uh-huh. Claro, això explica una miqueta el fet de que estos indicadors siguen positius, però aquestes bones xifres macroeconòmiques no es traslladen de forma directa a la butxaca de ciutadans, ¿no?
4: Efectivamente. A veces, aunque haya más personas trabajando, más personas consumiendo, no significa que cada persona que trabaja produzca más y gane también más.
3: Uh-huh. Clar, i Maria José, és que la previsió puja eixa inflació a Espanya al 3,7% per aquest any, per al 2026. Com afectarà aquest repunt persistent dels preus a la cistella de la compra i també a aquest poder adquisitiu de les famílies així a la Comunitat Valenciana?
4: Pues afectará bastante, la verdad. De hecho, ya lo está haciendo, incluso si observamos el dato de septiembre, es incluso del 4,9%, que es superior incluso al previsto a final de año. Esto se traslada porque principalmente al final, debido a la tensión que tenemos también en el estrecho de Hormuz, a la tensión geopolítica, la energía está teniendo un incremento muy elevado en los precios, y sí que lo vemos ya reflejándose en la cesta de la compra, uh-huh. por también en la agricultura, en el transporte, en la industria alimentaria. Y esto es cierto que acaba agravando el poder adquisitivo de las familias. También tenemos que tener en cuenta que llevamos unos precios que se han encarecido en los últimos años y, por tanto, hay un encarecimiento acumulado. Y luego, pues la variable de los sueldos, ¿no?, que no siempre suben al mismo ritmo que lo hacen los precios. Aquí, por tanto, la cuestión, yo diría que es que los ingresos de las familias suban de alguna forma más que el coste de vida.
1: Clar, aquest és un dels reptes que la nostra economia té per davant, almenys en el curt mig termini. L'altre també és la taxa d'atur, que s'estima que es mantindria al voltant del 9,8%. Continua sent una xifra positiva, sobretot si la comparem en els últims anys, però sí que és cert també que està per damunt de la mitjana de la zona euro. Per què costa tant retallar esta bretxa estructural en el mercat laboral en Espanya i en la Comunitat Valenciana?
4: Pues se añade al problema del desempleo la estructura productiva, que yo creo que justifica esta situación. Por un lado, los sectores que generan normalmente mucho empleo son sectores como puede ser la hostelería, el comercio, el turismo. Sus salarios son más modestos, son también estacionales, y luego la productividad también es un poco más limitada. Luego hay otro factor que creo que es importante, que hay cierto desajuste entre la formación y las necesidades de las empresas. Hay mucha gente también formada que está dispuesta a trabajar y, sin embargo, muchas empresas necesitan talento, les falta captar talento. Entonces aquí también hay una situación importante que deberíamos de abordar. Luego, por un lado, también el tamaño de nuestras empresas, ¿no?, que muchas son pequeñas empresas que tienen menor capacidad de invertir en tecnología, en formación e innovación que empresas más grandes.
3: Uh-huh. Clar, i Maria Jesús, ara si fem una ullada més en clau global, podem comentar dos grans forces, no? Per una banda tenim la inversió tecnològica en intel·ligència artificial i per altra també tenim aquest risc geopolític en l'energia. Fins a quin punt el teixit productiu, en este cas, i mirem també el València, està exposat a aquests vaivens energètics globals?
4: Pues la verdad es que nos afecta bastante, realmente por nuestra industria, nuestros sectores, por ejemplo en la parte de Castellón, que estamos tan expuestos en la cerámica, sí. Al final necesitan mucho gas para calentar sus hornos, lo que hace que a mayores precios, mayores costes productivos, al final son menos competitivos que otros países que a lo mejor tengan precios de la energía un poquito más bajos. Luego la agricultura, también el uso de los combustibles, de los fertilizantes, del riego, hacen que estén muy afectos a este tipo de inflación, a esta situación energética, el transporte y la logística que tenemos en la comunidad también, y luego las empresas, ¿no? Que es cuando exportan, los costes logísticos y también la demanda que tienen internacional disminuye y esto les afecta de una forma muy directa.
1: En este sentit, sí que m'agradaria que comentàrem una miqueta, perquè esmentaves abans la importància que té el fet que la majoria del teixit empresarial en la Comunitat Valenciana i en Espanya es base en microempreses o pimes que no tenen aquesta capacitat d'inversió, sobretot en noves tecnologies, en intel·ligència artificial. I en este sentit, el fet que la inversió en intel·ligència artificial siga un motor global, es posa la bona marxa de l'economia mundial, podríem dir, a que aquesta inversió acabe traduint-se en beneficis, perquè clar, si de no ser així, ens enfocaríem en una situació complicada a nivell econòmic.
4: Es muy buena pregunta, porque es cierto que uno de los indicadores del FMI, ¿no?, cuando determinan el crecimiento, pues también es esa inversión en inteligencia artificial, en tecnología, en cómo se traduce a la productividad. Uh-huh. Y efectivamente puede ser un motor de una revolución productiva increíble, pero también es cierto que puede ser una burbuja si las expectativas que hay no llegan a materializarse en los beneficios. Al final se está haciendo mucha inversión, se está invirtiendo mucho en centros de datos, en infraestructuras, en chips. Y puede haber dos bifurcaciones. Uh-huh. Si al final se logra canalizar esas inversiones y se logra que se materialicen en productividad en las empresas, aumentar la actividad económica, disminuir los costes, y sí que pueden aparecer nuevos negocios rentables, ¿no? Y sería un motor de la economía importante. Es cierto que si no se canaliza, si no se forma, y como comentabas antes, realmente hay una estructura productiva de mucha pequeña empresa que se necesita que se forme y que no se genere esa brecha también en cuanto a inversión en inteligencia artificial que puede tener más capacidad una empresa más grande, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante pues evitar que haya pérdidas de empleo y sobre todo si hay, digamos, cierta falta de canalización de inversión y de beneficios y encima se ha financiado con deuda, si ha habido una inversión con mucho crédito, sí que se puede trasladar al final a cierta tensión en la economía en general, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante que haya mucha educación en la innovación, en inteligencia artificial para evitar esa brecha, que también se mida para confirmar que las inversiones que se realizan y las nuevas formas de trabajo pues al final tienen impacto en la productividad y al final en la rentabilidad real de las inversiones.
1: Uh-huh. Per tant, tenim ahí un gran repte per davant. Veurem com evoluciona la intel·ligència artificial i com es canalitza tota aquesta inversió. Mare Jesús Galea, moltíssimes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, bona vesprada. Adéu.
3: No deixem ara les xifres positives perquè Espanya va registrar al mes d'agost la creació de més de 7.500 societats mercantils, quasi un 6% més que l'any 2025 i és la millor dada des de l'any 2007. El capital invertit es va disparar un 93%, superant els 450 milions d'euros, amb el sector immobiliari, financer i el comerç al capdavant. En el balanç de l'any, la Fundació d'Empreses acumula un avanç del 8,5%.
1: En la Comunitat Valenciana, l'impuls emprenedor va ser encara major, amb un ascens del 8,4% interanual, 1.030 noves societats i marcant un rècord històric autonòmic per a un mes com el d'agost. A més, el capital invertit en la comunitat es va multiplicar un 160% fins a superar els 60 milions d'euros, consolidant dos mesos consecutius de creixement.
3: El revers de la conjuntura mostra un increment en les dissolucions empresarials, amb 1.315 tancaments en tota Espanya, un 2,8% més i 124 sols ací, a casa nostra, on van augmentar un 24%. Així mateix, les ampliacions de capital van patir un retrocés nacional de quasi el 6, mentre que les activitats immobiliàries, financeres i comercials van concretar també el major volum de baixes.
1: Fa només uns instants estàvem parlant de la intel·ligència artificial. Veiem ara el seu impacte en el món laboral. El sector tecnològic global viu una onada d'acomiadaments i d'ajustos després de registrar la pèrdua de més de 130.000 llocs de treball entre gener i setembre d'este 2026. Això és un 40% més que en el mateix període de l'any anterior. Gegants multinacionals com ara Oracle, Amazon i Meta lideren les retallades impulsades per l'adopció de la intel·ligència artificial, l'automatització i l'elevat cost d'infraestructures com els centres de dades.
3: La irrupció d'agents d'intel·ligència artificial i els chatbots autònoms no només està accelerant els acomiadaments, on el 87% de les eixides van estar directament vinculades a l'automatització, sinó que, a més, està frenant dràsticament la contractació. Aquest impacte resulta especialment crític per al talent jove i els perfils júnior. Per exemple, a Espanya, les ofertes de la primera feina per a programadors van patir una caiguda del 41% en sols un any, mentre que més del 50% de les empreses preveu reduir aquestes vacants per la intel·ligència artificial.
1: Tot i les projeccions optimistes que se fan per altra banda algunes consultores i que auguren la creació neta de llocs de treball a llarg termini, aquestes xifres mostren una realitat completament diferent. Els experts adverteixen d'una espiral destructiva amb un impacte especial en tasques administratives de suport i traducció, on la falta de noves vacants i la substitució de funcions consoliden un escenari laboral molt exigent per als futurs professionals. Obrim ara una finestra al món. Escoltem les notícies internacionals amb Lorena Alegre.
5: Centenars de supermercats a França víctimes d'un ciberatac que va afectar els sistemes de refrigeració. La matinada del dilluns, un grup de hackers van assumir el control dels sistemes de refrigeració de centenars de botigues a França, fent malbé mercaderies per un import que podria suposar diversos milions d'euros. Això ha portat les autoritats gal·les a sol·licitar una investigació respecte d'aquest atac a la seguretat alimentària del país. La taxa d'inflació general d'Alemanya es va situar al 3,3% al mes de setembre. Això suposa un increment de 4 dècimes i la major pujada interanual dels preus des del desembre del 2023. Així mateix, la taxa d'inflació harmonitzada d'Alemanya també va registrar una pujada de 4 dècimes al setembre, fins al 3,3% interanual. Això es deu al fort encariment de l'energia amb un alça interanual del quasi 15%. Els petrolers vinculats al Japó han tornat a carregar cru directament a l'Orient Mitjà després de 7 mesos. Davant el fort encariment dels costos logístics, armadors i refineries, abandonen gradualment les costoses transferències entre vaixells a alta mar per protegir els seus marges. Això ho demostra l'arribada al Japó d'un superpetroler carregat a Oman, cosa que mostra la tornada a poc a la normalitat a les rutes d'Hormuz.
2: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
1: Tornem a la nostra economia. L'arribada de les multinacionals xineses Geely i Goshen a Almussafes i Sagunt ha revolucionat el sector logístic valencià i el lloguer de plataformes logístiques ha assolit el màxim històric amb grans operacions en els últims mesos. Les aliances estratègiques amb Ford i també amb Volkswagen preveuen multiplicar la producció fins a 500.000 de vehicles i augmentar un 50% la capacitat de bateries, dinamitzant la demanda de naus auxiliars a municipis com Montcada, Bétera, Loriguilla o Beniparrell.
3: Esta forta atracció de la indústria del cotxe elèctric i de les cel·les de càrrega ultraràpida ha absorbit ràpidament la nova oferta de plataformes de gran format d'última generació, on el 70% de les contractacions corresponen a naus de nova construcció. El mercat immologístic valencià es consolida així com un dels més atractius d'Europa, caracteritzat per una alta demanda estructural, baixa disponibilitat i per les rendes a l'alça.
1: Este és un tema que publica i que analitza Levante el Mercantil Valenciano, en concret el seu redactor d'Economia, Ramon Ferrando, amb qui parlem ja. Ramon, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada, què tal?
1: Ramon, amb este rècord històric que destaques de lloguers logístics i operacions rècord a municipis com puga ser Loriguilla o Montcada, es corre el risc de saturar el sòl industrial disponible en alguns municipis de la província de València o encara hi ha marge d'expansió per a més proveïdors?
6: No, encara hi ha marge d'expansió per a més proveïdors. En segon hi ha sòl, prou sòl, i després en la zona de la Roja hi ha també molt sòl, o sigui que no hi ha cap problema. Veníem d'una infraoferta i s'està regulant una infraoferta que estava a l'1%, o sigui, la taxa d'ocupació de nous lliures era de l'1%. Ara estem en el 3%. O sigui, que sí que hi ha marge.
1: Encara hi ha marge, no?
6: Sí.
3: I Ramon, fins a quin punt València està preparada per a convertir-se en eixe hub europeu del vehicle elèctric si la comparem amb altres regions competidores?
6: Doncs pues va camí d'això, perquè sobretot en el sud d'Europa, gràcies a la gigafactoria, que al final ha actuat, la gigafactoria de Sellers ha actuat com a reclam, pues, per exemple, empreses com la xinesa Geely han desembarcat així. Geely, que té el cotxe que més seden a Xina, que és el Geely E2, que ja han venut quasi 1 milió de cotxes, 800.000 cotxes, ve així en ganes de menjar-se el mercat europeu. O sigui que sí que... I veurem si no arriba una altra vaca, que és el que s'està parlant. O sigui que sí que serà un hub europeu. A més, en l'entrada de Gosion a la xica factoria de Volkswagen, que li da una espentada definitiva al projecte, perquè és una xica factoria que se va especialitzar en bateries de LFP, litio ferrofosfato, que són les més barates i les que duen els cotxes, sobretot de els urbans, i són els que van a reventar el mercat, que ja estan començant a reventar-lo, i així nascem.
1: Ramon, em crida l'atenció, bueno, comentaves, no?, que Geely ja situa dos models entre els més venuts, tot i això ara en sea el del 28,8%. Clar, sí. I pel que estaves comentant, les bateries van a ser les que més demanda el mercat. Com canviarà la competitivitat de preus finals quan la producció es faça íntegrament així dins de les fronteres europees?
6: Pues ahora una baixa de preus espectacular, o sea, bueno, es que de fet és el 28%, o sea, tu ja pots calcular el 28%, però això afecta en la producció de bateries, que és el 40% del cost del cotxe elèctric, que és una bateria. La gigafactoria s'ha fet per a la producció a escala, a gran escala, perquè això és el que va abaratir el preu. Va abaratir en marques com Volkswagen, que Volkswagen s'ha fet per allà mateixa, però també per a vendre a la resta. I després en l'arribada de les empreses xineses que controlen la tecnologia i van a rebentar el mercat. No ens adonem de lo que ve un tsunami, perquè van a rebentar els preus. O sea, estem parlant ja que enguany van a eixir, al final ja tindrem 16 vehicles per baix de 20 models, sí, de 25.000 euros, però ja la pròxima frontera són els 20.000 i els 15.000. Estem parlant de cotxes urbans, saps?
1: Per tant,
6: és el que gasta que al final és el que gasta la gent.
1: Sí, sí. Ramon, davant d'esta situació, si algú ens està escoltant i està pensant en canviar-se el cotxe, li podríem recomanar o podries recomanar que s'esperem una miqueta?
6: Sí, sí. Bueno, la veritat és que t'ho has de comprar quan te fa falta, però sí. Bueno, Palma, jo vaig entrevistar l'any passat a Manolo Palma, que és el tio que més cotxes ha venut així en la Comunitat Valenciana i possiblement en Espanya, i ell ja lo deia, que sí que creu en el cotxe elèctric, però que hi ha que esperar 2 anys. O sigui, que sí, sí, esto será, vamos, va a ser exponencial.
3: Y Ramón,
6: de todas formas, tú te lo tienes que comprar, lo que te has comprado es cuando te fa falta.
1: No, claro.
6: Ahora ya, como está la gasolina, y el diésel, es que ya espera hacer números, porque ya oportunidades que son, yo pensé, o sea, prou interesantes, o sea, ya models, a més en les ajudes que dona l'Estat, que deixen els números. De fet, mira, hi ha una cosa supercuriosa, que el mes passat el nombre de cotxes elèctrics venuts ja era el 30% en València, entre particulars. Que això és una animada, perquè fa quatre dies estàvem en el 4%, el 8%, el 11%,
1: sí,
6: ja en primavera estàvem en el 18%, i ara ja estem en el 30%. O sea, a més, és que estos... Bueno, la gent que gasta cotxe elèctric és com una publicitat contínua, no?
7: Sí, sí.
6: Veïns, sí, quan tu veus els números, dius, ostres, és que...
1: Te dona que pensar,
6: que sí, sí, t'estalvies molts diners.
7: Sí. I Ramon, si parlem ara d'ocupació, aquestes empreses proveïdores de components estan buscant alternatives més econòmiques fora dels eixos epicentres com són el Musafes i Sagunt. Quina vertebració econòmica i quin impacte real tindria l'ocupació local en aquestes comarques confrontats a aquests grans nodes automobilistes
6: que
7: estaven comentant?
6: Bueno, lo que estan veient ja és que hi ha empreses que de distribució que treballen per als proveïdors de, pues, abans de Ford, en el futur seran de Geely i de Volkswagen, que ja estan buscant, en, per exemple, Montcada o Vetera, que està, no està molt lluny de la Xiga Factoria, o en Miniparrell, que està a costat d'Almussafes, està prop d'Almussafes, estan buscant ahí terrenys per a fer plataformes logístiques perquè les és més costós.
1: Prenem nota, per tant, d'este creixement del sector himnologístic, que se suma també una miqueta a aquest creixement que ja ens has contat altres vegades, Ramon, pel que fa sobretot també a serveis que s'estan implementant en aquestes localitats i també la demanda de vivenda. O sigui que estem veient com estos dos grans centres de producció s'estan convertint també en centres fonamentals per a tota l'economia valenciana. Ramon Ferrando, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Adéu.
6: Adéu.
7: I del mercat immunologístic passem ara a l'immobiliari d'habitatge. El nombre de vivendes protegides a Espanya es van disparar un 96% el primer semestre de l'any 2026, aquest any, arribant a les 11.270 unitats i amb un increment del 108% a l'inici de les noves obres. Si es manté el ritme, el sector arribarà al màxim en 14 anys amb més de 25.000 immobles en el conjunt de l'exercici, impulsat per fons del Pla de Recuperació i programes també de lloguer assequible, opció que per primera vegada supera la propietat.
1: La distribució territorial mostra una forta concentració, amb Catalunya liderant l'habitatge protegit i Madrid en segon lloc. I pel que fa a l'habitatge lliure iniciat, Andalusia va encapçalar amb el volum nacional, seguit molt de prop per la Comunitat Valenciana, que va esperar un creixement del 23,3%.
7: A la totalitat del país, la construcció d'habitatge lliure iniciat va créixer un 10,5%. Actualment, l'activitat promotora compta amb més de 244.000 vivendes en execució a nivell estatal, més d'un 10% més que l'any anterior, reforçada pel nou Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030, dotat amb 7.000 milions d'euros.
1: I acabem el repàs a l'actualitat d'avui parlant de turisme. El pont ha tancat en la Comunitat Valenciana amb una ocupació hotelera mitjana del 88,9%, superant en 3 punts i mig les previsions inicials de la patronal OSBEC. L'estabilitat meteorològica i les temperatures primaverals han estat determinants per a impulsar les reserves d'última hora del turisme de proximitat i allargar així la campanya turística tant en zones de costa com també d'interior.
7: Benidorm ha encapçalat aquestes xifres d'ocupació, seguit molt de prop per Peñíscola i la ciutat de València. Persones, la província de València ha registrat aquest major increment respecte a les estimacions prèvies, augmentant 8 punts fins a arribar al 89,7%, mentre que la Costa Blanca ha assolit el 85%, la província de Castelló prop del 82% i Alacant Sud el 77%.
1: El sector ha mostrat la seva satisfacció amb uns resultats on totes les destinacions analitzades han crescut entre un 2% i un 8% en els dies previs als festius. Este comportament del mercat consolida la fortalesa i la capacitat de desestacionalització del sector turístic valencià, demostrant la seva atractiva oferta que va més enllà dels mesos centrals de l'estiu.
2: Demà serà notícia.
1: I com cada dia, abans de tancar esta primera part del programa, parlem amb Pere Ferrer. Bona vesprada, Pere.
8: Bona vesprada, companys. Vos estava ahí escoltant i m'ha cridat l'atenció aquesta referència de que creix el percentatge de vivenda pública el 96%, però és que partim de zero, no? Podríem dir.
1: Eixe és el tema, no? Sempre quan es comenta, quan es parla de màxims històrics o de creixements, de rècord i de més, és important també ser conscients d'on es partís.
8: No anem per pis, sí. Bueno, si voleu que revisem un poquet d'agenda abans
1: mirem agenda,
8: de començar el dia de demà, recordar que esta vesprada, per exemple, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, que és valencià, presidís els 38 Premis Aliments d'Espanya, un esdeveniment que acollirà a Madrid i en el que n'hi haurà, entenc, que bona representació de productes valencians, també.
1: Segur.
8: Ja veurem si algú es du algun guardó. Estarem pendents, també. Sí. En clau local, ja de cara a demà, tenim que, per exemple, membres del Consell i empresaris participen en la que es coneix com la tercera cimera empresarial de l'eix Comunitat Madrid, Comunitat Valenciana. És un acte que tindrà lloc també a Madrid, seran ells els anfitrions, però sí que recorda que són jornades que aprofiten per a apropar relacions comercials i empresarials entre els dos territoris, que sempre està bé. També demà, per exemple, el Parc Científic de la Universitat de València inaugura la 6a edició d'Expo Innova, que és un programa de divulgació científica i innovació. Està dirigit a l'alumnat preuniversitari, però cal recordar també que seran els que després seran futurs professionals.
1: Clar.
8: O sigui, estarem pendents de què es parla ahir també.
1: Uh-huh.
8: I per últim tenim la presentació, sí, també, de la 11a edició de Gastrònoma, que és un punt de trobada del Mediterrani per a professionals de la gastronomia i la restauració. Demà es presenta, però és una fira que acollirà Fira València entre el 26 i el 28 d'octubre, aleshores, quasi a final de mes.
1: Uh-huh.
8: I per últim, ja de vesprada demà tindrem la 24a edició dels Premis de FEMEVAL, que és la Federació d'Empreses del Metall Valenciana,
1: sí,
8: que també és un sector potent en lo que fa referència a la indústria valenciana.
1: Correcte, potent i important, no? Al final també per el valor afegit que aporta.
8: Sí, perquè resulta que estan també presents en tots els subsectors que igual es puguem imaginar.
1: Total.
8: Que sigui construcció, que sigui automoció, en qualsevol que puguem fer referència, tenen presència. En clau global, ja, sí que podíem repassar, per exemple, que coneixerem la balança comercial xinesa, o sigui, la diferència entre importacions i exportacions. Jo crec que el resultat el tenim clar, només falta ficar els números, no?
1: Sí.
8: O sigui, que serà positiu per a xinesos.
1: Esperem, correcte. És lo previsible, no?
8: És lo previsible, ahí no n'hi ha sorpresa.
1: No.
8: També coneixerem per part de l'Oficina Nacional d'Estadístiques de Xina que publicaran l'índex de preus al consumidor, l'IPC. Cal revisar que el valor interanual que tenien partixen d'un xicotet positiu 0,8.
1: Uh-huh.
8: Ja saben que està lluny, molt lluny dels percentatges que barallem nosaltres així a Espanya, que crec que estem per el 4,3, si no m'equivoque, d'inflació. I també coneixerem en el cas d'Estats Units el seu IPC també, que l'últim valor registrat estava en un positiu 3,4. Molt lluny també de l'objectiu que sempre es marca la Reserva Federal, que està al voltant del 2%.
1: Sí.
8: Revisant barril de Brent o revisant un poquet la borsa, avui ha sigut una jornada un poquet d'impàs. S'obri l'estret d'Hormuz, n'hi ha converses entre Rússia i Estats Units, en qüestions energètiques, però no es traduïs en una rebaixa del preu del barril del dòlar. Este matí arrencava en $106 i ara estava al voltant de 105, mentre que l'IBEX també està pausat en uns de 9.200 punts.
1: Expectació, entenc, no? En
8: jornada
1: funció
8: de transició. Mm-hmm. Sí.
1: Expectació, a veure què és el que passa, com evoluciona la setmana, però de moment els mercats, els preus, no reaccionen a aquestes converses, com estaves comentant, Pere, entre Putin i Donald Trump. Això és pel que fa a l'economia, però, clar, ja que estem repassant l'agenda i aprofitant que estem així en Apunt Ràdio, recordem també que a partir de les 5 els oferiran els companys de Tot per l'Aire un programa especial per a seguir la telefonada, que això també forma part
8: de l'agenda valenciana.
1: Exacte, de la nostra agenda. Exacte. Pere Ferrer, moltíssimes gràcies, company, demà parlem.
8: Vinga,
1: vosaltres. Bona esprada.
8: Adéu.
1: Nosaltres anem a fer ara una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida parlem d'hipoteques. Atenció, hipoteques al 100%.
0: Cadena de valor. Javi González. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Hi ha telefonades que no pots perdre. I està encara menys.
9: Bona nit.
10: Hola.
9: Ayer a Major Infantil de València.
11: Perquè quan l'alcaldessa de València telefone per a anunciar qui seran les falleres majors de València 2027...
12: Nosaltres també hi serem. Tindrem falleres majors a l'estudi, ampli dispositiu al carrer amb connexions en directe per a viure els nervis i celebrar-ho amb les protagonistes.
11: I l'endemà ens n'anem a l'Ajuntament de València perquè també volem estar en directe en la proclamació de les falleres majors de València 2027.
0: De dilluns a divendres, des 5 a 8 i mitja de la vesprada... Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A València, 102.2.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: El relat informatiu en clau valenciana.
2: Les coses com són, tal com passen.
3: Amb la veritat per davant i sense faltar a una anàlisi rigorosa.
4: Així te ho contem als informatius de Punt Ràdio.

0: Cada hora els nostres bulletins horaris a les edicions de Matí Directe, les notícies del migdia i Contrapunt.
1: Tenim ganes de contar-te-ho tot.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Manté nets les baixants i els desaigües d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats. Tinc una reserva d'aigua potable. L'aigua de l'aixeta es pot contaminar durant una inundació. És un consell de Punt Ràdio.
2: L'emoció no s'explica, es diu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
3: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
4: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
2: Cada vesprada connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
3: T'esperem.
4: No ens faltes.
2: Tots els dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, tens una cita amb Esport Base. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. A Castelló, 103.7.

A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada. Les 3 i 5 de la vesprada. M'encanta com es dona pas Patricia dient que estem tocant a la porta. Que bonica és. Gràcies, companya. I és que realment estem tocant a la porta perquè el sector ja, podem dir-ho, ahir ho avançarem, tot i que era festiu, estàvem així per a contar-vos que sí, hi haurà tractorada, que serà el 28 d'octubre i que, tot i que UPA es desmarca, no anirà. COAG, Unió d'Unions i Asaja van de la mà. I ja comencem a escoltar veus del sector a la Comunitat Valenciana confirmant que és així, que no van a faltar, que van a haver-ne valencians, castellonencs, alacantins, en esa protesta, en esa tractorada. Anem a parlar de seguida. Tot i això, no serà ni molt menys l'única qüestió d'avui. Anem a parlar de Women Action Congress perquè se centra en guany en la dona rural. Estem en la setmana de les dones rurals. Anem a tindre l'espai Proava, que ja ha vist Rosa per ací, per a parlar amb una de les seues productores. Anem a proposar un pla forcater, centrant més en l'oli i en Enguera. I anem a tindre un espai per a, bueno, fer balanç del que ha sigut Fruit Attraction i alguna novetat que ens du un company especialitzat en este sector que a partir d'ara pues, ens visitarà més d'una ocasió per a parlar de qüestions més tecnològiques, innovadores, biotecnologia. Estic referint-me a Rafa Quilis. Els forcaters el conegueu molt. Ja fan molts anys que està vinculat al sector com a periodista especialitzat i també se suma a la família. Així que gràcies per elegir-nos. Soc Sílvia Soria, en producció Sílvia Labort i en la part tècnica, Tono Escribano. Arranquem.
1: El Forcat. A punt ràdio.
2: Convocan manifestación muy importante y decisiva en Madrid con tractores y agricultores y ganaderos. Esperamos tener colaboración de distintos sectores de la sociedad española y desde luego Valencia no va a quedarse atrás. La situación en el campo es verdaderamente lamentable. Nuestra garantía sanitaria es casi inexistente. La capacidad de competir con una competencia desleal de países terceros es fruto de las malas decisiones de nuestros gobernantes en Madrid. Y si queremos tener una ley de la cadena, si queremos tener una ley de precios justos, si queremos tener un equilibrio de costes para poder estar y seguir viviendo en el campo, para permitir el relevo generacional y para que Bruselas no nos ahogue con la burocracia excesiva, tenemos que ir a Madrid. Tenemos que levantar la voz y tenemos que demostrar al gobierno que va siendo hora de tomar decisiones y de ponerse del lado de los que hacemos el alimento, porque producimos el alimento que todos comen, pero si no tenemos un precio justo, la cosa puede cambiar. De una vez por todas, todos los agricultores que puedan desplazarse, tenemos que ir a Madrid, sumarnos con todas las provincias de España y la Asociación Valenciana de Agricultores. De aquí, de Valencia, desde luego no nos vamos a quedar en casa.
0: Ahí sí es, Ava, la Unió i la COAG han decidit anar juntes a esa tractorada del 28 d'octubre. Ja vegeu el ritme en marxa perquè d'ací a ese dia estarem en contacte amb tots ells per anar matisant, concretant i detallant. I com no, ese dia intentarem fer seguiment, la prèvia, perquè si van tractors supose que hi haurà dos o tres dies previs per eixir cap a Madrid. I bueno, si ahir estiguem escoltant a Carles Peris en esa cridada a la mobilització, avui ha sigut Cristóbal i demà, per suposat, serà la COAG en la Comunitat Valenciana. La mobilització ja té lema, serà produïm el teu menjar, meresquem viure del nostre treball. És que més clar no se pot dir. Reclamen mesures immediates, com acabeu d'escoltar, no únicament per el cost del gasoil, també de producció, falta de rendibilitat, amenaces moltíssimes. Les organitzacions estan farts i fan una crida conjunta a tot el sector a anar cap a Madrid el 28 d'octubre. UPA no està, però Unió d'Unions, COAG i Asaja, totes les assatges de la mà a la tractorada.
1: A punt ràdio, Sílvia Soria.

0: Mentres, esperem el dia de la protesta, el Forcat no para el ritme perquè esta és la setmana de les dones rurals i no volem oblidar-nos que la conselleria sí que ha anunciat que va concedir unes ajudes no únicament a este sector, també, per exemple, parla de les dones, quan dic sector, és un col·lectiu millor dit, però també hi ha hagut ajudes anunciades per als avicultors, concretament per a l'Associació Agrícola Valenciana, ASAP. La quantia és important, 850.000 euros per a previndre, controlar i erradicar la salmolosi. Salmonelosi, que no ho ha dit bé. També n'hi ha, en este cas, ajudes concretes per a les dones rurals, almenys el que és l'anunci. Todavía no han definit la línia d'ajudes per a impulsar els negocis de les dones en el medi rural valencià. Ho avançarem ja quan vingui Angélica a parlar-nos del Women Action Congress d'esta setmana. Us dic que estava preparant-se una línia. Pues bé, la convocatòria s'adreça per a les dones que aneu a desenvolupar la vostra activitat empresarial dins de lo que és l'activitat agropecuària. També n'hi ha algo d'aquicultura, no és únicament agricultura. Bé, els projectes dels quals estiguen vinculats de forma majoritària a municipis inclosos dins d'aquesta llista, d'aquesta definició d'àmbit rural, no en qualsevol. Aquesta llista d'àmbit rural està definida en la normativa autonòmica, així que podeu veure la llista perfectament. També poden accedir les ajudes a microempreses o xicotetes empreses en què les dones tinguem un paper principal, no únic, principal en la presa de decisions i que desenvolupen la seva activitat en aquest entorn. D'aquesta manera, la iniciativa contempla tant els negocis impulsats directament per dones com aquelles en les que tenim la direcció, tenim la gestió, tenim una presència important. Els projectes han d'estar relacionats sempre, això sí, ha comentat aqüicultura, però estic veient que també n'hi ha explotacions ramaderes, com té que ser, i forestals. També pot ser alguna empresa o alguna iniciativa vinculada a l'àmbit forestal. Bueno, entre les despeses que es podran rebre suport figuren les de servei d'assessorament i consultoria, ahí vos poden ajudar, tràmits notarials, registrals, que sempre són complexes i cars, llicències, permisos, tot això està dins de les despeses a cobrir. També es contemplen actuacions destinades a millora de sostenibilitat, eficiència d'explotacions, estalvi energètic, gestió de residus, benestar animal, ús eficient de l'aigua, certificació ambiental, tot això es contempla i es valora. La línia inclou iniciatives també en innovació i digitalització. Per exemple, implantació de sistemes de traçabilitat i gestió, la compra i l'aplicació de sensors, d'eines digitals, la creació de pàgines web, plataformes de venda directa, ahí ho deixem. Tot això també entra, no? I es podran finançar les quotes inclús de la seguretat social a les dones beneficiàries. Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva. Per accedir a aquestes ajudes, les sol·licitants heu d'acreditar que heu iniciat efectivament ja l'activitat i presentar tot un pla de consolidació que estiga bé elaborat, que descriga, per tant, la situació del projecte, actuacions desenvolupades i totes aquestes coses. Si vos interessa, que sé que sí, les que esteu interessades o les persones interessades han informar-vos en el portal Agri de la Generalitat i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana trobeu totes les bases d'esta convocatòria. Així que, per una banda, el sector demana ajuda, suport i mesures. Anuncia tractorada el 28 d'octubre. Les línies pressupostàries continuen obrint-se per ajudar a col·lectius concrets com els avicultors i les dones. Avui, total protagonisme. I sa línia espere que arribi perquè fa molta falta. Són les 3 i 14. Parlem de dones i amb les dones.
1: Cal consumir productes valencians. Perquè així, el millor ho tenim a casa. La mujer

0: és per a escriure l'hora i la data en el llibre de la història del Forcat, perquè ja porto jo anys en ganes de presentar a Rafa com a forcater oficial, perquè forcateres mos duguem molt de temps, d'amistat, de relació, d'ajudar-nos com a companys especialitzats en este sector, i és que queden tan poquets. Rafa Quilis, don Rafa Quilis, benvenido a casa, benvingut a casa.
1: Un plaer estar així.
0: Bueno, quant de temps coneguem? 30 anys?
1: Dècades ja, segur. Quan ja comencen a contar-se per dècades, mal assunto.
0: No comptes més, dècades i punto. Bueno, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: El teu inici fa... Tu eres més de premsa escrita.
1: Jo he treballat sempre el que se diu un negre, és a dir,
0: sí,
1: escriure per a tercers, però sempre lligat a este sector.
0: A este sector enganxa.
1: Sí.
0: Has escoltat a Rosa que hi ha que amar-lo, estàs d'acord?
1: Estic d'acord. Plenament d'acord.
0: Bueno, de fet, quan te vas a Fruit Attraction i te pares allà tants dies, caminant pac amunt, pac avall, veient tantes coses, visitant tantes empreses i acabes esgotat,
1: totalment.
0: És perquè l'ames, eh?
1: Se té que amar per a fer tant de quilòmetres.
0: Claro.
1: Sí, això té que ser així, té que haver passió, perquè això és una immensitat de fira. És una altra dimensió. Te dona una idea de lo que és el sector hortofrutícola en què, ara venia sentint el que estàveu parlant, pues sí, la cosa està mal, però no, tampoc és qüestió de caure en el pessimisme més absolut i anar a Madrid... té lo seu. Tindré que anar a Madrid per a parlar del sector hortofrutícola, però el ben cert és que ha sigut agarrar Madrid, i com a valencià me dol, però n'hi ha que dir-ho, ha sigut Madrid agarrar esta fira i cobrar una altra dimensió.
0: Sí, perquè així la tirem en falta, però és el que hi ha.
1: És
0: a la fi és el cor d'Espanya i se reunixen de tots els puestos i bueno, té la seva conjuntura, circumstància, idiosincràsia.
1: Efectivament.
0: Bueno, així tenim el pes que tenim i suposo que ara me contaràs perquè la presència dels valencians allí se notava.
1: Prou important.
0: Però a nivell de xifres... Fruit Attraction, quines ha deixat? En quines sensacions has vingut? Connectarem en Anecop, connectarem en diversos companys que estaven allí. Però estaven dient sí, tal, però no teníem encara, claro, han passat ja uns dies, no teníem encara balanç. Tu tens alguna dada al respecte?
1: Impressionant. A sol és un dia, la fira comença el dimarts i acaba el dijous. Uh-huh. El dimecres, el segon dia, no són dades casuals, són el que marquen els tornos d'accés. Uh-huh. 56.200 persones.
0: Wow.
1: En a sol és un dia. En el que és el conjunt dels tres dies van ser 121.000, 122.000 persones.
0: Toma, ja.
1: I el tema és que són tots professionals. És a dir, Fruit Attraction en aquests moments ja s'ha menjat a l'altra gran fira europea en Berlín, que era Fruit Logística.
0: Se l'ha menjat? Penses que ja se l'ha menjat?
1: No, el pense jo.
0: És una bona una alegria.
1: Sí, és així, per això estava dient el que he començat a dir només arribar. Se l'ha menjada, però és que Fruit Logística té una connotació més agroalimentària.
0: Mm.
1: Li queda i se consuelo, diguem-ne. Però en quant a fruites i hortalisses, és la fira de referència mundial. Però sense cap dubte.
0: I es veuen moltes coses novetoses, o és més la part de congressos, de bars, networking?
1: És un espectacle. És un espectacle. La gent pensa que les fruites i hortalisses no tenen màrqueting. I fa falta prou de màrqueting perquè les taronges no es venen com a un commodity més. Qui diu taronges diu...
0: Sí, qualsevol producte.
1: Qualsevol fruita o verdura.
0: Bocat, lo que sigui.
1: Però això també està canviant. Això, la gent ven marca, ven imatge, ven origen, ven desenrotllo occidental, ven marca europea, i això és lo més important. Això transcendís lo que és lo valencià, lo espanyol. Estem parlant d'Europa.
0: Però quan parles...
1: que és on tot el món vol arribar. I això és el secret de Fruit Attraction, que no és a soles la capacitat de convocatòria que tinga FEPES, que és qui organitza la fira. És que reflectís perfectament lo que és Europa per als sud-africans, per als australians, per als mateixos americans, per als mexicans, per als peruans, per a tot el món, de veritat. Europa és el paradís on tot el món vol vendre, vol fer negoci.
0: Sí, però a veure si mos venen en les mateixes condicions. Tu estàs d'acord amb tot això? Això és una altra batalla.
1: Això és un altre negoci, això és un altre parlar i és un altre
0: debat. La reciprocitat és una altra cosa.
1: Però que vinguin així i que...
0: On hi ha negoci.
1: On hi ha negoci és en Europa. I més des de que hem començat l'era Trump en el proteccionisme.
0: Sí,
1: i això, això també se reflecteix en un major atractiu per l'àmbit geogràfic més estable del món sencer, que continua seguint Europa.
0: A pesar de. I els valencians, quines que te diuen? Vares veure moltes reunions, vares veure... moltes converses d'estes que dius, m'agradaria estar ahí en el mig.
1: El pavelló de la Comunitat Valenciana és un dels més espectaculars, junt al de Múrcia i especialment el d'Andalusia. Però el pes més gran, evidentment, és el del sector dels cítrics. Fontestà l'any passat es va portar el premi, Fontestà, que tot el món suposo que el coneixerà, el premi al millor stand de Fruit Attraction. Este any ha quedat finalista, però per parlar d'empreses valencianes podrien parlar també de Patatas Lázaro.
0: Sí.
1: Que este any era l'any de la creïlla.
0: Sí, sí, era l'any de la... Sí, sí.
1: I s'ha portat, també ha sigut en Junta Fontestat el finalista d'este premi. Tenia un expositor espectacular. Però espectacular no sols per la voluminositat, per l'esforç que projecta, no, és per el plantejament, per la originalitat. De fet, estaven en la final precisament per això, per la creativitat del seu plantejament. Estem parlant de dues empreses familiars que...
0: Sí, sí, ens coneguem. Clar, i mira on estan arribant.
1: Efectivament. Que en l'era dels fons d'inversió, pues té el seu mèrit, el mantindre's en aquests puestos, en aquesta situació.
0: Les noves generacions que estan donant-li un altre aire.
1: Les noves, que en el cas de Fontestà serà tercera o quarta.
0: Sí, sí.
1: Que és molt a dir. També Patatas Lázaro, espectacular. Però també m'he cridat prou l'atenció, jo me fixe perquè per raons professionals en el sector cítricola, en l'expositor de Canyamàs.
0: Mira.
1: Canyamàs també és un exportador prou potent, important, i un productor també, perquè és que a la Comunitat Valenciana ja no se pot parlar d'exportadors o comerços, s'ha de parlar de productors, comerços, / comerços.
0: Sí, han unit les dues coses, clar, han donat compte que no es poden dividir.
1: És que això és la realitat que no és
0: la transformació.
1: Clar, és que cada vegada la producció pròpia acapara un percentatge més important de la comercialització d'un magasin d'aquest tipus.
0: Mestre del tema, que jo crec que és una de les qüestions a resoldre. Perquè jo crec que estem encara, i vaig veient com tu apuntes, sí, que van solventant això, sí, que les polítiques agro i les industrials a vegades no estan ben enfocades, o sea, no estan ben aliades. Que jo veig a vegades que n'hi ha una política agro molt ben plantejada i una política de suport a la indústria molt ben plantejada, però és que la indústria agroalimentària té unes particularitats que no té altres. I això és una cosa que crec que tenim que resoldre. I a lo millor les pròpies empreses estan fent-ho. S'estan convertint en productors i en industrials a la vegada.
1: Jo crec que és una qüestió generacional. És a dir, quan estem parlant de llaura... No, és una qüestió d'edat. Quan estem parlant de llauradors, estem parlant de gent en el millor dels casos de 55 anys.
0: Sí, en el millor, molt millor.
1: I parlaríem segurament d'un agricultor 70, jove.
0: Sí.
1: 55, 50 anys.
0: Que sí. Això és molt jove.
1: Molt jove.
0: La mitjana és molt alta ara.
1: Entonces, clar, parlar de polítiques agràries, de canvis, per tant, i de implementació de noves tecnologies per a gent tan...
0: Més major.
1: Tan major, doncs és molt més complicat. Quan estem parlant d'una indústria transformadora, estem parlant de la tercera, la segona o la quarta generació de gent que necessàriament s'ha format, s'ha educat en aquestes noves tecnologies, en aquests nous processos que són el que van a marcar el futur del sector agroalimentari valencià. I aquesta gent va a un ritme i el llaurador, desafortunadament, va un altre.
0: Però tenim una joia que no podem desaprofitar. Gent formada, jove, innovadora, i una sapiència d'edats i nosaltres tenim les dues coses.
1: Efectivament.
0: Que en altres jocs no ho tenen.
1: Això és aixina, claro. I és el valor, el valor afegit que tenim,
0: claro.
1: que tenim que aprofitar, però no podem oblidar la dificultat
0: no,
1: mateixa, claro, que suposa esta estructura, uh-huh, que és una qüestió de demogràfica més que una altra cosa.
0: I una altra cosa, tu te vincules professionalment a empreses importants.
1: Bueno, associació més bé.
0: Eurosemillas, en este cas és una... Què duien? Perquè ha vist que trauen, sí, varetes noves, el tema de la Madoisa, tenen coses curioses, no? Ja que s'ha saït en primera línia.
1: Eurosemillas és una empresa molt cridanera, és cordobesa, i és líder en innovació. Segurament serà de capital nacional, de capital espanyol, la primera empresa en facturació en innovació vegetal. Això vol dir que se dediquen a comercialitzar, a explotar varietats protegides. Lo que fa 15 anys, 20 anys, la gent no terminava d'acceptar, sí, estem parlant dels mateixos llauradors. Ara per ara el problema és aconseguir determinats varietats que tenen una oferta restringida i que se sap que aporten valor, que marquen la diferència i que sobretot són rentables. I parlar de rentabilitat en el nostre camp és parlar d'una altra cosa, d'una altra dimensió. Quan se parla d'aixina, la gent deixa de pensar tant en els royalties que tenen que pagar per a cultivar-les i comença a pensar en el negoci, en modernitzar aquest negoci, en treure-li més rentabilitat en termes de productivitat, en termes d'innovació. El canvi varietal pot ser un punt d'inflexió, un canvi d'actitud per tratar
0: de deixir
1: endavant i de modernitzar, sí, el camp.
0: Rosemilla
1: se dedica a això.
0: També és generacional.
1: La gent més jove és la gent que
0: està innovant en varietats.
1: Que està treballant en varietats. En varietats protegides, en varietats noves. I això és la revolució. Això no és la revolució de demà, és la revolució ja del dia d'avui. No se pot aplaçar, i de fet la gent ho té ben clar. És les varietats protegides són diferents i n'hi ha que pagar per elles.
0: I aquest canvi des de quan l'estàs detectant? L'última dècada?
1: Pues en el cas de la Comunitat Valenciana se detecta en una varietat que tot l'home coneix, que se diu Nadorcot.
0: Sí, la famosa Nadorcot.
1: I a partir d'ahí ja s'ha estès a altres cultius i des de luego esta Eurosemillas porta la varietat que més es coneix així a la Comunitat Valenciana, que es diu Tango, que és sense pinyol,
0: sí.
1: És la diferència fonamental en la Nadorcot. Però també té altres varietats que així estan molt ben arrelades, per exemple, en matèria d'avocat. Mm. Tenen el Lamjas, que és l'avocat més exitós, el que reconeix i vol, demana el consumidor, és el Has.
0: Sí,
1: és,
0: sí,
1: el Has. El Lamjas ve raere del Has. És una miqueta més tard. Quan acaben els andalusos, els malagueños, en el Has, comencen els valencians en el Lamjas. El Lamjas és...
0: Sí, si contamos la teoria de finca sinyent, tot el que estan ahí experimentat en...
1: En avocats, sí, segur que estan,
0: sí,
1: treballant.
0: Sí, sí. En esa varietat també, sí.
1: I la marca que han creat d'avocat valencià, sí, és plenament conscient de lo que estic parlant ara mateixa, de la importància d'este. Pues ara mateixa n'hi ha una nova generació, partint d'eixa base de lo que és l'avocat de pell negre, sí, és a dir, l'avocat tipus Has.
0: Sí, el fosc.
1: El fosc, exactament.
0: Que és verd.
1: Comença en verd i se va fent més negre en quan va maurant. Mm. Entonces, a partir d'aquest tipus d'avocat, pues s'està creant una nova generació d'avocats per a prolongar la campanya. Avocats, i una altra cosa que també en València se sap i cada vegada se coneix més la importància, i patrons, és a dir, tu cada vegada tens que tindre més present que segons estàs, segons el clima que tens, segons en la terra en la que estàs, tu tens que tindre una bona combinació varietat-patró.
0: Claro, és lògic.
1: Això se sap en cítrics i no és diferent en l'avocat, en els fruits tropicals.
0: Claro. No, i a més, en els canvis que s'estan produint i tal, també hi haurà que anar canviant-los.
1: Efectivament.
0: Els patrons i tot això. I tot això, en Eurosemillas...
1: Tenen abocats i tenen maduixes.
0: Sí.
1: Maduixes. Hem parlat de varietats protegides i hem parlat de les novetats. Doncs pues en maduixa ha esclatat el tema. En aquests moments, en la província de Huelva, que és la zona productora per excel·lència de maduixa, l'operador que més quota de mercat té que tindre, igual és un, en una varietat de soles, igual és un 1,5%, un 2% del conjunt de varietats que cada any es planten. I cada vegada canvia. És a dir, n'hi ha hagut una eclosió de noves varietats fruit de la millora genètica.
0: Uh-huh.
1: I això s'està, això és biotecnologia, és el que anem a parlar.
0: És un mundo, eh?
1: Efectivament. Anem a parlar més freqüentment així d'ara endavant,
0: sí,
1: suposo.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I el que vol quan canvies d'una varietat, d'una planta a una altra, d'un any per a un altre, no termines de conèixer la planta. Entonces, un dels plantejaments més importants de diferencials d'Eurosemies en este sentit és treballar en el que es diu el breeder, és a dir, qui opte i sa varietat en el llaurador i en el operador. Per a tractar de compartir coneixements, per a tractar de treure-li més profit, per a que s'adopte millor al camp, per a compartir les experiències que se tenen en l'hemisferi nord i en l'hemisferi sud, perquè el plantejament d'Eurosemillas és totalment global. Tots els productes que en els que treballa no són a soles per a la zona de Huelva, ara mateix parlant de Maduixa.
0: Per a tota Espanya.
1: Per a tot el món.
0: Ah, per a tot el món.
1: Per a tot
0: el món. I així en la
1: nostra... Per a que s'adopte millor al camp, per a compartir les experiències que se tenen en l'hemisferi nord i en l'hemisferi sud, perquè el plantejament d'Eurosemillas és totalment global. Tots els productes que en els que treballa no són a soles per a la zona de Huelva, ara mateix parlant de...

0: teatre que se diu Kino, que és esta tardia, és a dir, bé, després de la mateixa tango, vindria a estar més o menys en el mateix període que Orri, que la coneix tot el món, uh-huh. Està tan bona en quant a dolçor com a Orri, que Orri és espectacular. Orri és espectacular, és una mandarina que dona gust menjar-se-la, i va endavant en això, en el tema de l'advocat.
1: Ja veuràs com anirem veient com canvia el panorama varietal conforme el canvi climàtic este. Mos està canviant tot.
0: Clar,
1: veus unes coses ara.
0: És que ixe és el paper precisament de la claro. Biotecnologia. Estem
1: adaptar-nos.
0: Tenim que anar a una millora més adaptada al clima que tenim, a l'estrès hídric, a l'estrès abiòtic. Claro. I biòtic, és que n'hi ha que tindre-lo en compte.
1: Sí, sí, o no hi havia seca, ara hi ha seca.
0: Efectivament.
1: O no teníem tropicals, ara tenim tropicals.
0: Suposo que així hauràs portat alguna vegada a Maria Àngels Forner, de Líbia.
1: Sí, sí, claro.
0: Pues tenim una experta que i Maria Àngels Forner, la seva especialitat de Líbia són els patrons.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I els patrons són els que més s'adapten precisament ja està, a tots aquests factors diferencials.
1: En les enginyeres que estudien els satèl·lits, uh-huh, i que estan veient els canvis... els patrons de canvi, sí, i que inclús analitzen i estudien a anys vista, uh-huh, que és el que tenim que plantar, perquè veuen com va la terra modificant el clima, les previsions, i diuen, no, enguany no faig això, fes allò, mira si desaprofitem a vegades recursos, perquè existeixen, també estan treballant en ciment, en alguna lectura satèl·lite.
0: Estem vivint l'era de la biotecnologia, però estem vivint també l'era de la digitalització, de la intel·ligència artificial, i tot això són allegats precisament per a poder contrarrestar tots aquests problemes que estem patint, tots aquests canvis que se'n venen i que no tenim una altra opció que adaptar-nos o morir.
1: Biotecnologia, perquè jo vull que tots els focats sàpigues que tu vindràs a sovint, té una agenda que té-la, tinc que dir-vos que Rafa va a tope de sempre, però jo intento...
0: Que no falte el treball mai.
1: Que no falte. La biotecnologia, tu com la definixes? Perquè, fija, jo este matí estava parlant amb una experta en biotecnologia, sí, d'un tema que no era a Forcater.
0: Sí.
1: De que estan fent unes mascaretes en la pell a partir d'unes bacteris que desenrotllen una espècie de làmina, sí, de cel·lulosa. Flipa. És clar, la biotecnologia arriba a tot.
0: Sí, és que això anava a dir, la biotecnologia no és a soles d'ús agrari, és que la biotecnologia és fonamental en la medicina i en el cuidat de l'entorn, en el que estàvem parlant abans del canvi climàtic.
1: Que se'm va el temps volant, que són quasi les 4.
0: Això és un partipris. La biotecnologia és l'essència que estudia els els organismes vius. Uh-huh. I parlem d'organismes vius de quatre pates, de dos pates o de plantes.
1: Organismes vius.
0: I també parlem de microorganismes. Entonces, això és una essència que està esclatant ara mateixa, perquè ha donat un pas endavant, un pas diferencial, que es diu edició genètica. Però tant de mirar el rellotge,
1: claro,
0: metem que mos queden sense temps.
1: Per això te dic, introduïs-me lo que és la biotecnologia, sí, perquè jo te torne a cridar.
0: Sí,
1: saps que estem més de 20 minuts o 30 ja?
0: Ah, pues no.
1: No, pues al·lucina. Si tenim pa xerrar. Entonces, la biotecnologia és la ciència, la tecnologia aplicada als éssers vius.
0: Exactament.
1: De tot tipus, formes i condicions i tamanys.
0: Efectivament.
1: I en este
0: entonces, aplicar, si mos tenim que senyir a lo que és les plantes, els vegetals, uh-huh, tenim que parlar del genoma, com tindrien que parlar-ho si parlàvem de la medicina humana. El genoma és l'ADN. L'ADN és el que determina les característiques fenotípiques que té una planta. Quan parlem de característiques fenotípiques és que, per exemple, que la rosa siga groga, o que l'arbre del mandarino tinga espines o no les tinga,
1: pues
0: o que tinga pinyol o que no el tinga, és a dir, característiques que siguen d'interès agronòmic i comercial. Pues ara mateixa se parla d'edició genètica perquè funciona com un processador de textos, és a dir, talles i pegues seqüències genètiques en
1: lo que hi ha. Ja s'ha escoltat, no?
0: Ja, estic sentint-ho.
1: Tu vi continua?
0: Jo dic que sí.
1: Yes. Tu vi continua. Ja veieu, Rafa tornarà. Hi ha molt que parlar en ell. A més, m'encanta, més que una conversa que una entrevista. Així que, nou fitxatge, Rafa Quilis en el Forcat. I no us oblideu, per ell i per tots, cal consumir productes valencians, perquè nosaltres el millor ho tenim.
0: Ho tenim.

0: El Forcat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
2: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
1: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. Al Baix Vinalopó, 98.4.

0: Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: Tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana en 90 minuts.
1: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.

Unes veus que coneixes. Una sintonia que t'acompanya. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia, dimecres 14 d'octubre, i si encara no s'han assabentat, els ho contem, ja s'ha desvelat un dels majors misteris de les falles de cada any. Ja sabem quines són les falleres majors de València de 2027.
2: Vinc a nomenar com a fallera major de València de 2027 a la senyoreta Beatriz Blanco Tamariz.
1: Beatriz Blanco Tamarit és la nova fallera major de València, així li ho comunicava l'alcaldessa Maria José Català, i així esclatava l'alegria al casal de la Comissió Castelló-Sogor. No! ...24 anys, graduada en Enginyeria d'Organització Industrial per la Universitat Politècnica de València, i treballa en el Departament de Manteniment d'una empresa de servicis. L'altre nom del dia, el de Julia Vizcaíno Orero, fallera major infantil de 2027.
3: Hola, Julia. ¿Cómo estás?
4: Hola,
3: fallera major de València. ¿Bé?
4: Moltíssimes gràcies, alcaldessa.
1: Pertany a la comissió Plaça del Rosari, Plaça de Calabuig, té 9 anys, cursa 5è de primària, toca el piano, practica jiu-jitsu brasiler i juga al futbol a l'equip femení del Marítim. Avui a les 7, tant Beatriz com Júlia seran proclamades, un acte que podran seguir en directe des de les diferents finestres d'esta casa d'apunt. Amb això, obrim el relat informatiu d'este dimecres. Anem amb més assumptes, amb el sumari. Segona jornada oficial del viatge dels reis a Ceuta i a Melilla. Ahir el rei Felip VI feia una defensa ferma de la sobirania espanyola de les dues ciutats autònomes.
5: La sobirania i la integritat territorial del nostre país no són negociables. Són indiscutibles. I ante qualsevol risc, la nostra obligació és su defensa i preservació.
1: Sofia Riego, bon dia.
6: Bon dia. Els reis han fet nit a Ceuta abans de visitar avui Melilla, on s'espera, com va passar ahir, que la ciutadania ompliga de gom a gom els carrers de la ciutat.
7: Estábamos deseando que llegaran.
8: Lo llevamos esperando mucho tiempo también.
9: Un día de los más importantes que hemos vivido en los últimos dos meses de crisis.
10: No estamos solos. Afortunadamente tenemos al país entero detrás.
6: Una treva emotiva en un territori on la geopolítica té ben poc de pati de col·legi, perquè mentre els reis es feien fotografies, la Moncloa justificava el fet d'haver ocultat que el Marroc va enviar la fragata de guerra més potent d'Àfrica el 30 i 31 de juliol.
1: A casa nostra, la nit ens deixa també un succés. A València, un home ferit per arma de foc.
6: Poca cosa més ha transcendit de moment, però sabem que un altre home hauria sigut l'autor dels dispars. L'hauria ferit per l'esquena a últimes hores de la vesprada d'este dimarts als voltants del Palau de Congressos.
1: I de l'exterior, l'últim part mèdic que arriba de l'Hospital Gemelli de Roma, el Papa Lleó XIV, patix càncer de pulmó.
6: Sí, ha sigut intervingut amb èxit d'un adenocarcinoma pulmonar, un tipus de càncer maligne. L'oficina de premsa de la Santa Seu ha informat que la cirurgia ha durat aproximadament 90 minuts, no ha tingut complicacions i ha finalitzat amb èxit. Al Papa se li ha extirpat el lòbul inferior del pulmó dret.
1: I en els esports, el Villarreal s'estrena en la Lliga de Champions, superant el Nàpols per 1-3, mentre que el València Bàsquet ha caigut davant l'Olympiacos després de guanyar per 28 punts a l'inici del tercer quart. De seguida els ampliem. Pel que fa a l'horatge, atenció, perquè avui ens espera un ambient més humit i càlid. Serà així fins al divendres, quan ja tenim algun risc de pluges dèbils al litoral. El canvi d'horatge arribarà dissabte amb més fred i pluja que podrien ser general. El titular, més humitat i més núvols. Així és com es presenta avui el dia. Estem a tocar de les 6 i 5 minuts. Els acompanyarem en esta sintonia fins a les 7 del matí en la ràdio pública, en el comandament tècnic. Òscar Pellicer, anem amb tot.
0: Les notícies del matí, a Punt Ràdio. Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles, evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi, una xicoteta farmaciola, aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se, els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell de Punt Ràdio. Un indici, una telefonada anònima, una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
11: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
0: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
2: Vinc a nomenar com a fallera major de València de 2027 a la senyoreta Beatriz Blanco Tamariz, que pertany a la comissió de la falla.
1: Desvelat un dels majors misteris, un dels millor guardats del món faller cada any, Beatriz Blanco és el nom de la nova fallera major de València.
6: En eixa telefonada, com marca la tradició, l'alcaldessa de la ciutat li comunicava la seva designació i l'emoció esclatava al casal de la falla Castelló-Segorbe del sector Russafa-Bé i ella apenas podia articular paraula.
12: Bona nit, fallera major de València. Beatriz, bona nit.
13: Bona nit.
12: Bona nit. Bueno, bona nit, fallera major de València.
1: Beatriz Blanco té 24 anys i és graduada en Enginyeria d'Organització Industrial per la Universitat Politècnica de València. Ella és la fallera major de València d'enguany i en part soriano signa la crònica d'una vesprada que segurament mai oblidarà.
14: És una de les grans incògnites del món faller i l'única que resol amb el so d'un telèfon. A l'altre costat del fil, un casal faller, el de la falla Castelló-Sogorb, esclatava d'alegria. Una vida somiant en este moment no és suficient per a fer-se la idea.
15: Ha sigut molt emocionant. No te puc descriure el que he sentit perquè ha sigut un moment increïble. Este ha sigut el somni de tota la meva vida i mai pensava que ho anava a complir.
14: Un llarg camí per recórrer en què no estarà soles. La seva cort s'ha afanyat a ser dels primers a felicitar-la. També l'alcaldessa Maria José Català, que li ha entregat l'acta que l'acredita com la màxima representant de la festa. 43 anys després que ocuparà la cadira d'or Maria José Ariza, la comissió Castelló-Sogorb torna a comptar amb la fallera major de València. Daniel Pacheco és el copresident de la falla.
16: És encantadora. Saber estar, guapa, lo tiene todo.
14: Esta enginyera d'organització industrial de 24 anys comença ja a planificar l'any més especial de la seva vida i la família estarà al seu costat. Escoltem la iaia i la mare.
17: Què vol que li diga? Si jo sóc la iaia, pues para mí es maravillosa, una chiqueta molt bé, molt educada.
18: Yo creo que no vamos a dormir. Yo creo que cuando lleguemos a casa esta noche no vamos a poder dormir.
14: Després d'una nit d'emocions, hui donarà pas a un dia no menys important, el de la seua proclamació.
1: I així com ara sentiran és com es va viure el moment al casal de la Falla Rosari, plaça Calabuig del sector Canyamelar Grau Nazaret.
2: Nomenar com a fallera major infantil de València de l'any 2027 a la xiqueta Julia...
1: Julia Vizcaíno Orero és la fallera major infantil de València de 2027, de 9 anys, cursa 5è de primària, toca el piano, practica jiu-jitsu i juga al futbol a l'equip femení del Marítim. Així és com va viure ahir el seu nomenament. És una crònica de Maje Jorge.
19: Puntual a les 7:30 i esclatava l'alegria al casal de la comissió Rosari, plaça de Calabuig.
20: No hemos oído la llamada. Lo hemos visto directamente en la tele y ya como se ha puesto todo el mundo a chillar.
19: Un nom, Julia Vizcaíno Orero, la nova fallera major infantil de València del 2027.
21: Ple d'il·lusió i anem a gaudir molt Beatriz i jo.
22: Mi hermana me encanta que lo disfruta así y la sonrisa que siempre tiene en la cara.
19: Ser fallera major imposa i els seus nervis ens han regalat l'anècdota del dia.
2: Julia, cariño, ¿estás ahí?
21: Sí. ¿Ahora qué hago?
2: Ahora.
19: I és que la responsabilitat és molt gran. Júlia fa història, és la primera fallera major de València del sector Canyamelar Grau Nazaret, d'una comissió que té l'honor d'haver tingut 9 falleres en la Corda Nord, inclosa la seva mare.
3: La primera fallera major de la nostra falla, del nostre sector, o sigui que és que estem, que no... és un somni.
19: Els següents passos la portaran al primer acte ja com a fallera major infantil de València del 2027, la proclamació.
21: Espero fer-ho el millor possible este any i que ens anem a passar molt bé.
0: Això són les notícies del matí, a Punt Ràdio.
1: Segona jornada del viatge oficial dels Reis a Ceuta i Melilla. Poc abans del migdia està previst que visiten el Palau de l'Assemblea, que visiten un col·legi públic, com ja van fer ahir a Ceuta, i que mantinguen una trobada amb una representació de la societat melillenca. De la visita a Ceuta, dos titulars, l'emoció de la societat ceutí.
4: Ceuta, unida, jamás será vencida.
1: Que feia pràcticament 20 anys que no rebia la visita d'uns monarques espanyols, i també les paraules del rei, que tancava la visita amb un discurs, Sofia, molt contundent.
5: Sí, Felip VI ha fet una defensa ferma de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla en la seva primera visita a la ciutat autònoma, 2 mesos i mig després de l'entrada massiva, una entrada irregular de migrants que ha qualificat de violació de la frontera.
23: La sobirania i la integritat territorial de nostre país no són negociables. Son indiscutibles. Y ante cualquier riesgo, nuestra obligación es su defensa y preservación. Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
5: Ha destacat la necessitat de mantenir una bona relació amb el Marroc, però ha precisat des del respecte i la confiança mútua.
23: El Reino de España y la Unión Europea misma tienen la voluntad y la responsabilidad de mantener una buena relación de vecindad con el Reino de Marruecos. Esa relación ha de estar basada y sostenida siempre en la confianza, en el respeto mutuo. España, por su lado, tiene el firme propósito de seguir haciendo cuanto esté en su mano para que así sea, pero siempre a partir de los principios que acabo de mencionar.
5: Abans del discurs, els reis han visitat un col·legi públic i han retut un homenatge a les víctimes mortals de l'entrada massiva, persones soterrades en el cementeri musulmà de Sidi Embarekse. Felip VI i Letícia han arribat a Ceuta al migdia, enmig de l'entusiasme de la població que ha omplit de gom a gom els carrers de la ciutat.
7: Estábamos deseando que llegaran.
15: Lo llevamos esperando mucho tiempo también.
9: Un día de los más importantes que hemos vivido en los últimos 2 meses de crisis.
10: No estamos solos. Afortunadamente tenemos al país entero detrás.
5: També ha parlat davant dels Reis el president de la ciutat, Juan Jesús Vivas, que ha agraït la visita en el moment, ha dit, més difícil de la història moderna de Ceuta. Els Reis han fet nit a Ceuta abans de visitar avui Melilla, una visita que, com els hem contat, s'inicia poc abans del migdia.
1: I en este context, els contàvem dilluns que Pedro Sánchez havia admès en els actes del 12 d'octubre que una fragata, la Mohamed VI, el vaixell de guerra més potent d'Àfrica, havia envaït les aigües de Ceuta en plena crisi migratòria en juliol. Sánchez va confirmar-ho després de la notícia avançada pel diari El País. Bé, l'executiu, anem amb eixes reaccions, es defensa, rebaixa la gravetat del conflicte i insistix que es va tractar d'un incident puntual. El Partit Popular acusa Pedro Sánchez d'ocultar i de tapar fets de gravetat. En seu compte, Belén Barrachina.
24: Si a finals de juliol Pedro Sánchez va dir això.
25: La interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida.
24: Esta setmana el president del govern reconeixia davant d'un grup de periodistes que durant l'entrada massiva de migrants a Ceuta, fragates de guerra marroquines van entrar en aigües espanyoles, però li va llevar importància. Pedro Sánchez ha insistit esta setmana en les seues paraules de juliol. Comunicació fluida amb el Marroc. Una versió que ha mantingut el seu govern repetint exactament els mateixos termes que el president. Així ho ha dit la ministra portaveu, Elma Saiz.
26: Aquellos días, 29-30, fueron días de una extraordinaria tensión, donde la interlocución con Marruecos fue fluida y constante.
24: Y ella mateixa ha qualificat així l'incident.
26: Un hecho puntual, que se resolvió con la más absoluta normalidad.
24: El Partit Popular ha criticat que fins ara no s'haguera fet pública aquesta informació i ha posat en qüestió l'actuació del govern espanyol. Escoltem el president popular, Alberto Núñez Feijóo.
6: El ejército debería haberse desplegado en la frontera para garantizar la integridad de nuestro país.
24: Per a Núñez Feijóo és compatible la col·laboració amb el Marroc amb mostrar fermesa.
0: Les notícies del matí. Les coses són com passen.
1: Són les 6 i 15 minuts. L'esquerra del PSOE continuen les converses per a presentar una llista única per a les eleccions del 29N. El termini acaba este divendres i les hores són fonamentals. El Pide Viver, bon dia.
8: Bon dia, Alba. En les últimes hores, la número 2 de Podem, Irene Montero, ha descartat integrar-se en el Front Ampli.
11: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
8: Esquerra Republicana i Podem, el que han pactat és que només dos candidats del partit de Jone Belarra s'integraran en la llista d'Esquerra a Catalunya a canvi que Gabriel Rufián acompanyi Irene Montero a fer campanya per la resta d'Espanya. El Front Ampli ha contestat amb la confirmació de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència i amb una crida a Irene Montero a sumar-se.
12: Que todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo.
8: Fins divendres tenen temps per aconseguir que Podem s'integre. Gerardo Pisarello, portaveu de Sumar Comuns.
13: Hi ha possibilitats, nosaltres tenim esperança que es pugui arribar a un acord digne que permeti que l'espai a l'esquerra del Partit Socialista tingui la màxima força possible.
8: Pel que fa a Compromís, ja fa dies va descartar integrar-se en ixe Front Ampli i continuar negociant incloure a diversos partits en una candidatura netament valenciana per al 29N. Escoltem Joan Baldoví, que és el síndic de Compromís.
16: En tot el món, fins i tot en associacions, en tot el món. A veure, en tot el món. En el Moro Musa no estem parlant, evidentment, sí, estem parlant de Podemos, estem parlant de l'Esquerra Unida, per a fer aquesta candidatura valenciana oberta, inclusiva, i que arreplegui, evidentment, totes les sensibilitats.
8: En Esquerra Republicana de Catalunya, Rufián ha escrit en xarxes que ell vol acord i que no té sentit reclamar fronts amplis a Madrid i no a Catalunya. Esquerra i Comuns han d'escoltar-se i entendre, s'ha afegit, per a desbloquejar la situació. Hores després, des d'Esquerra li contestava el portaveu Isaac Albert.
17: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya, però nosaltres parlem amb tothom i intentem que tothom entengui que nosaltres també som un actor important.
8: Alba, el rellotge continua al marxar.
1: Continua en marxa, continuarem pendents, gràcies del PIDIA. I de les reaccions a la decisió del Suprem sobre l'anomenada llei de nets, ja els hem contat que eixa suspensió de l'aplicació deixa sense vot a vora 160.000 persones nacionalitzades espanyoles. El govern espanyol insistix a dir que es tracta d'una decisió d'extraordinària gravetat, mentre que el Partit Popular ho celebra, sentim la ministra portaveu Elma Saiz i el president popular en declaracions a Es Ràdio.
26: Es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
6: El ejército debería haberse desplegado en la frontera para garantizar la integridad de nuestro país.
1: I en este context preelectoral, UGT i Comissions Obreres han presentat ja oficialment la convocatòria de vaga general per al pròxim 11 de novembre i han aprofitat per a anunciar que demanaran al govern una pujada del salari mínim del 7% l'any 2027.
5: Sí, de fet, han dit que aquesta reivindicació serà també un dels eixos de la mobilització perquè la inflació elevada minva encara més el poder adquisitiu de les famílies. Pepe Álvarez és el secretari general de la UGT.
27: Hay que subir el salario mínimo interprofesional. Nos parece que la subida debería estar en el entorno de ese 7% y eso va a ser objeto también de exigencia en esta convocatoria de huelga general.
5: L'actual salari mínim està situat en els 1.221 euros en 14 pagues. Amb un augment del 7%, s'elevaria fins als 1.306 euros en 14 pagues. Els sindicats han recordat també que la motivació central de la vaga serà el problema de l'accés a la vivenda i esperen que la mobilització ajudi a un canvi de mentalitat radical sobre el problema. Unai Sordo és el secretari general de Comissions Obreres.
2: Impulsar una enorme movilización social en nuestro país que llene las calles de miles de millones de personas trabajadoras, de jóvenes, estudiantes, de jubilados y jubiladas, que modifiquen, si se me permite la expresión, el sentido común sobre cómo abordar el tema de la vivienda.
5: Secretario General de Comisiones Obreras.
2: Impulsar una enorme movilización social en nuestro país que llene las calles de miles de millones de personas trabajadoras, de jóvenes, estudiantes, de jubilados y jubiladas, que modifiquen, si se me permite la

0: Ho ha fet en resposta a una pregunta de l'eurodiputat de Compromís Vicent Marzà, que ha portat a la comissió la llei d'acompanyament del Consell, on Vox va introduir este concepte.
1: Sí, la llei diu, per exigència de Vox, que cal portar 10 anys empadronat en la Comunitat Valenciana per accedir a ajudes en la vivenda. El comissari europeu d'Interior i Migracions diu que això podria anar contra el dret comunitari, que exigís un arrelament màxim de 5 anys. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciat que inclourà esta resposta en la petició que han presentat davant del Defensor del Poble perquè recórrega la llei valenciana davant del Constitucional.
2: Nosaltres ja presentarem una denúncia al Defensor del Poble aduint que nosaltres enteníem que la llei d'acompanyament incorria en presumpta inconstitucionalitat a gust dels seus preceptes, entre ells este. I ara el que fa la Comissió Europea és ratificar allò que nosaltres ja havíem afirmat.
1: El PP defen que el que s'ha aprovat a les Corts, i augmenta que molts ajuntaments del PSOE apliquen els mateixos criteris. Nando Pastor és el síndic popular.
3: No crec que la prioritat nacional / arraigo que ve posant-se en marxa en aquesta comunitat, també per Diana Morant en Gandia, també per municipis o ajuntaments socialistes que al redor de València, com pot ser Paterna, com pot ser Mislata, com poden ser tants i tants altres, estiguen baix la lupa de ninguna Comissió Europea.
1: I Vox, impulsor de la mesura, reitera que la prioritat nacional és legal. José María Llanos.
4: Creemos que esto es absolutamente legal y permitido por nuestra Constitución española, fundamentalmente cuando se supone una prioridad en la baremación, como se hace en muchas otras cuestiones. Nosotros no tenemos ninguna duda de su constitucionalidad y por eso lo hemos apoyado y lo hemos propuesto.
0: I també a casa nostra, els partits valencians afronten les eleccions del 29N. De seguida els ho contem. Abans continuem parlant d'esta qüestió de l'anomenada prioritat nacional, que serà un dels arguments protagonistes en la sessió de control al president de la Generalitat d'avui mateix, Sofia.
1: Sí, serà a partir de les 10 i a ple a les Corts, i Juanfran Pérez Llorca haurà de respondre a les preguntes dels síndics relacionades amb la implementació d'eixa prioritat nacional i amb altres relacionades amb la gestió de la Dana, de la qual, recordem, es complixen 2 anys a final de mes.
0: Ara sí, parlem d'eixos dies decisius que afronten els partits valencians també per a les eleccions del 29 de novembre. Fins al moment només els socialistes han fet públics alguns noms que integraran les candidatures, com el de Pilar Bernabé, que obligarà a fer canvis en els pròxims dies en la delegació del govern espanyol, però també en les Corts. Ens ho conta tot Àlex Sant Jaime.
5: El Partit Popular i Vox superen amb calma a l'hora de desvelar quins seran els candidats al Congrés i al Senat, però sí que valoren l'elecció de Pilar Bernabé com a cap de llista del PSPB per València. Escoltem els síndics Nando Pastor i José María Llanos.
3: No podem fer-te candidat a l'alcaldia de València, de la ciutat de València, i al cap de no res dir-te que te'n vas a Madrid. Que a Pilar Bernabé no li interessa res, un pimiento, València, la seva ciutat i la seva alcaldia.
4: Al senyor Sánchez le quedan poques cartes i tiene que quemar sus naves.
5: El PSPB confirma que acompanyarà en Bernabé en la llista al Congrés per València Arcadi Espanya com a número 2 i Rebeca Torró la 3, i per al número 4 s'apunta l'actual síndic José Muñoz.
6: Yo voy a estar donde me digan, como lo he estado siempre.
5: Això obligaria a designar un nou síndic o síndica per al que queda de legislatura. I en Compromís, al marge del que passa a Madrid, el síndic Joan Baldoví explica la marxa de les negociacions.
2: Anem a veure, en el Moro Musa no estem parlant. Estem parlant en els actors de la política valenciana que ara com ara no estan representats en aquestes institucions.
5: El rellotge corre. Divendres s'expira el termini per a inscriure les coalicions electorals.
0: Un assumpte més. La jutgessa de la Dana assegura en una resolució que existeixen clars indicis que les morts en la pedania valenciana de la Torre es podrien haver evitat, si l'exconsellera Salomé Pradas i el seu número 2, Emilio Argüesó, tots dos investigats en la causa, hagueren exercit, i és textual, les seues funcions.
1: En la resolució feta pública pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la jutgessa assenyala que les defuncions a la Torre, una de les pedanies valencianes amb víctimes mortals en la Dana, que va deixar 17 persones mortes en tot el terme municipal de València, són una mostra evident de les negligències en la gestió de l'emergència així com de la manca i del retard d'avisos i les conseqüències que va tindre per a aquelles víctimes que van morir en els garatges, en sa casa o de camí en els cotxes. Tot això ho ha dit

0: de manera literal. La magistrada afirma que quan l'exconsellera Prades va arribar a la conclusió que ella era la responsable de prendre les decisions sobre l'emergència, l'actuació que va assumir, i obrir comillas, va ser tardana i errònia.
1: A Punt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
2: La nit, és el que comentàvem a l'inici de l'informatiu, ens deixa també un succés. A València, un home va resultar ferit per arma de foc. Poca cosa més ha transcendit. Què és el que sí sabem, Sofia?
0: Doncs, Alba, sabem que, segons els primers relats dels fets, un altre home hauria sigut l'autor dels dispars. L'hauria ferit per l'esquena a últimes hores de la vesprada d'este dimarts als voltants del Palau de Congressos. La víctima va ser atesa amb caràcter d'urgència pels serveis sanitaris i la policia local va haver de regular la circulació perquè es van haver de tallar dos carrils d'eixida de València a la CB35 i això va provocar embussos. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació i pel moment no hi ha hagut detencions.
2: I a Sant Isidro, un xiquet de només 2 anys s'ha escapat de l'escoleta municipal a l'hora de la beca. Després va començar a caminar fins que un veí el va veure i el va agafar. Ara la Guàrdia Civil ho investigarà i inspeccionalitzarà si hi ha prou personal docent en eixa escoleta municipal. Ens ho conta des d'Alacant, Álvaro Real.
3: Tot i que l'activitat a l'escoleta s'ha reprès amb aparent normalitat, els veïns de Sant Isidro no parlen d'altra cosa i no amaguen la seva preocupació. Com està veïna, Laura González.
4: Error humano, lo único que el error con niños es muy grave.
3: Les càmeres de dins i fora del centre seran determinants per esbrinar com el xiquet de 2 anys va eixir de l'escoleta a l'hora de la siesta. Brenda Lozano, la mare del xiquet, explica com van passar els fets.
5: El nene iba por esta vía solo. Corriendo, llorando, buscando a su madre, lógicamente.
3: Ara s'està investigant tot el que va poder passar, com va poder eixir i quant de temps va estar fora. Parla Manuel Gil, alcalde de San Isidro.
6: Es que exactamente no se sabe. Se están recabando información, están haciendo ellos sus informes y a disposición, lógicamente, de la Guàrdia Civil.
3: Els pares ja han denunciat els fets a la Guàrdia Civil. La Conselleria d'Educació remetrà el cas a inspecció perquè comprove si el centre disposa de tot el personal que li correspon.
2: I en les comarques del sud continuem. Elx i Alcoi lideren els rànquings de poblacions amb més dificultats per a trobar lloguer de tota la província. Una missió quasi impossible per als llogaters. Xavier Sempere, des de la delegació d'Alacant, bon dia.
7: Bon dia, Alba. Així és, un informe publicat pel portal immobiliari Idealista situa Alcoi com una de les poblacions on més difícil és llogar una vivenda en tota la comunitat. I Elx li segueix de prop. La raó? Hi ha massa demanda per a les vivendes ofertades, encara que la població d'ambdues siga menor que a Alacant. Això s'ha traduït en una pujada dels preus. David Baño, gerent de la immobiliària Alcoiana Carbonell, n'explica les possibles causes.
8: Ha muntat entre un 15 i un 20%, val? Degut a diversos factors. Alcoi és una ciutat universitària en la que venen cada volta més estudiants. Per una altra banda, Alcoi en 5 anys ha crescut de quasi 3.000 habitants i no s'ha construït absolutament res. Entonces ja tens el caldo de cultiu per a que els preus munten.
7: Els joves ja han notat les dificultats per a trobar pis. L'oferta és reduïda i els preus prohibitius. Carlos Molina, que estudia al COI, explica els problemes que ha tingut per trobar on viure.
9: És a dir, que hem tingut moltes opcions, hem mirat per ahir, però de les moltes que hem intentat comunicar-nos amb elles, moltes poques han respongut. Costa trobar així habitatge a bon preu. I
7: Raquel Ferrandi, de l'immobiliària Carbonell, també assenyala el problema.
10: I a mi em sap molt greu cada volta que hi ha una persona que entra per la porta demanant-me per alquiler i no li puc oferir tant com a mi agradaria, o poder quedar bé amb tots els clients.
7: Alacant i Benidorm són altres ciutats valencianes que entren en la llista de ciutats tensionades per la vivenda, una problemàtica que pareix no tindre terrat.
2: I un apunt més a Algeciras, a Cádiz, 12 regidors del PP dels 15 que hi ha a l'Ajuntament han presentat la renúncia a les responsabilitats del govern municipal. Tot després que l'alcalde de la ciutat, José Ignacio Landauce, estiga acusat per 2 militants del Partit Popular per una suposada agressió sexual. Landauce diu que les acusacions són falses i es nega a dimitir tal com l'ha demanat el seu partit. Vox diu que donaria suport a una moció de censura contra ell. I hi ha hagut 2 setmanes d'adaptació, però des d'este dimarts la policia local de València ja pot imposar multes a qui no complisca la nova ordenança municipal. Tirar un xiclet o un cigarret, per exemple, es pot multar amb 1.500 euros. Víctor Vidal.
11: Les multes poden ser de fins a 3.000 euros per a les conductes més incíviques, com escopir, orinar o defecar en el carrer, deixar fem o voluminosos en la via pública o fer pintades o grafitis en parets d'edificis protegits.
12: Carlos Mundina és regidor de neteja i residus sòlids de l'Ajuntament de València.
13: El que no fem en la nostra casa crec que tampoc hem de fer en l'espai públic és de tots. Es concentraran sobretot els agents de la policia local en sancionar aquestes conductes que van en contra de l'ordenança.
11: Podran sancionar amb fins a 1.500 euros per deixar enderrocs d'obres al carrer, tirar puntes de cigarret, xiclets o corfes o no recollir els excrements de les mascotes.
12: Sentim l'opinió d'alguns veïns.
14: Pienso que son comportamientos un poquito primarios que no se deberían hacer en espacios públicos.
15: Després costa diners també a tots els ciutadans de deixar el que altres embruten, igual que siga de mascotes, que de pintures, que de qualsevol altre tipus de conducta.
12: També es multa rentar o abandonar vehicles a la via pública o vessar líquids al clavegueram i se sancionarà les persones que rebusquen entre els residus.
2: De l'exterior, el Vaticà ha comunicat que el papa té càncer de pulmó després que l'operació de Lleó XIV hagi conclòs amb èxit dins dels terminis i segons el que estava previst. La Santa Seu ha explicat que Lleó XIV tenia un adenocarcinoma pulmonar, és un tipus de tumor maligne, i que li han hagut d'extirpar el lòbul inferior del pulmó dret a través d'una tècnica videoassistida. No s'ha detallat si necessitarà tractament posterior, però la cristiandat celebra que de moment la cirurgia hagi anat bé. Ara el papa descansa a la seva habitació de l'Hospital Gemelli de Roma i comença la recuperació. Ens heu contat Arturo Monedero.
16: Màxima expectació en l'arribada del Lleó XIV a l'Hospital Gemelli de Roma. El papa ha entrat caminant i aparentment tranquil, acompanyat pel metge personal i els dos secretaris. El mateix pontífex compartia la situació durant l'Àngelus de diumenge.
17: Un nódulo circunscrito al pulmone.
16: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó en un examen rutinari, una lesió ben localitzada, descoberta en una fase molt inicial, va explicar als fidels congregats. Especialistes en la intervenció d'aquestes patologies asseguren que la taxa de complicacions és extremadament baixa.
18: Complication rate is extremely low.
16: El Vaticà ha cancel·lat els actes públics fins al 20 d'octubre i calcula aproximadament una setmana d'ingrés. Això sí, el papa manté la gira per l'Uruguai, l'Argentina i el Perú en novembre.
1: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio. Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Podríem posar un cartell per anunciar el nostre programa, però això és la ràdio, no el veuries. Podríem fer un anunci en Cinemascope, perquè ho veres ben clar i ben gran. Tenim nou programa, però tampoc. Inclús podríem posar una avioneta, un anunci al periòdic, fer una cançoneta... Però, per a què? Sí, en definitiva, el que volem és que ens escoltes. Matí directe. Sergio Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
19: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
1: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
2: Ja sabem quines són les falleres majors de València de 2027.
20: Vinc a nomenar com a fallera major de València de 2027 a la senyoreta Beatriz Blanco Tamariz, que pertany a la comissió
2: Beatriz de la Falla. Blanco Tamariz és la nova fallera major de València d'enguany i Júlia Vizcaíno Orero, la fallera major infantil.
0: Pertanyent a la comissió Castelló-Segorbe i Rosari Calabuig, avui a les 7 serà la proclamació que podran seguir en directe en les diferents finestres a punt.
2: I segona jornada del viatge oficial dels Reis a Ceuta i Melilla, ahir el rei Felip VI feia una defensa ferma de la sobirania espanyola de les dues ciutats autònomes.
21: La sobirania i la integritat territorial del nostre país no són negociables, són indiscutibles. I ante qualsevol risc, nostra obligació és su defensa i preservació.
0: Els Reis han fet nit a Ceuta abans de visitar avui Melilla, on s'espera, com va passar ahir, que la ciutadania ompliga de gom a gom els carrers de la ciutat.
22: Estábamos deseando que llegaran.
23: Lo llevamos esperando mucho tiempo también.
24: Un día de los más importantes que hemos vivido en los últimos dos meses de crisis.
25: No estamos solos. Afortunadamente tenemos al país entero detrás.
0: Una treva emotiva en un territori on ara mateix la geopolítica té ben poc de patir de col·legi, perquè mentre que els Reis es feien fotografies, la Moncloa justificava el fet d'haver ocultat que el Marroc va enviar la fragata de guerra més potent d'Àfrica el 30 i 31 de juliol.
2: I a casa nostra la nit ens deixa també un succés. A València, un home ferit per arma de foc.
0: Sí, poca cosa més ha transcendit de moment, però sabem que un altre home hauria sigut l'autor dels dispars. L'hauria ferit per l'esquena a últimes hores de la vesprada d'este dimarts als voltants del Palau de Congressos.
2: Altres assumptes que avui reclamaran la nostra atenció. El primer escenari, Sofia, el de les Corts.
0: Sí, perquè a partir de les 10 el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, respon en el ple a preguntes dels síndics dels grups parlamentaris relacionades amb l'ampliació de l'anomenada prioritat nacional i sobre la gestió de la Dana, de la qual es compliran dos anys a final d'este mes.
2: Mentrestant, continua el procediment judicial obert a Catarroja.
0: Avui compareixen com a testimonis davant la jutgessa els alcaldes de Benimodo, Francisco Teruel i de Cullera, Jordi Mayor.
2: Estarem pendents també del CIS, que avui difon el seu baròmetre mensual, el corresponent al mes d'octubre, amb estimació de vot. També de les xifres d'inflació que l'INE publica a partir de les 9. I de la cultura, a casa nostra, més deixa proclamació de les falleres majors a les 7, l'obertura del curs acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
0: Serà una hora abans, a les 6, i ja assistixen el vicepresident segon i conseller de presidència, José Díez, i la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant.
2: Sis i 38 minuts, i anem ja amb la previsió de l'horatge. Antonio Sánchez, bon dia.
26: Bon dia, Alba.
2: Com estem? Què ens espera? Més humitat, no?
26: Tenim l'ambient més carregat de núvols. Es pot veure en aquest moment si ens alcem, perquè estem veient que els núvols reflecten la llum que ve de les ciutats i de les pobles, i també estem notant l'ambient encara més humit que els últims dies, i amb temperatures que este matí de nou s'han quedat molt més altes que el que haurien de tindre en un matí normal del mes d'octubre. A València estem en els 20 graus, a Castelló també, a Alacant al voltant dels 20 graus, i més cap a l'interior tenim temperatures entre els 12 i els 18 graus, és a dir, que és un matí en el que de nou estem en uns 5, 6 o 7 graus més del normal. Veurem una jornada d'estiu pràcticament, perquè fan les temperatures, les màximes avui seran un poc més baixes que les d'ahir, que ahir sí que van passar dels 30 graus a la Plana Útil de Requena, a la Vall de Cofrents a Llera, i avui no, avui sembla que ens quedarem en els 28-29 on més puja el termòmetre, que serà a la Costera, a la Canya de Navarrés i també un poc més cap al Baix Segura. Pel que fa a la resta, estarem entre els 24 i els 28 graus, és a dir, que encara són temperatures d'entre 4-5 graus més, és a dir, que són temperatures més pròpies del mes de juny que del mes d'octubre. Sí, una jornada també ben carregada de núvols, tant de matí com de vesprada. De matí un poc més cap a l'interior i també litoral centre, i ja de vesprada se n'aniran cap al prelitoral, i és que ara més ancorats en aquestes comarques. De fet, avui a les comarques centrals el cel permanecerà pràcticament tot el dia carregat i tapat, i amb possibilitat de ruixats. Uh-huh. Ara mateix no estem veient cap reflex d'aixòs ruixats en els radars, però això pot canviar. No descartem que entren des de la mar i s'apropen un poc més cap a la costa. Seran molt puntuals si és que apareixen, i poden aparèixer ara mateix de cap al litoral en qualsevol lloc, però ja després de vesprada se n'aniran més cap al sud, a les comarques centrals i també al Baix Vinalopó, Baix Segura, l'Alacantí, per ahir és on plourà avui. Serà, ja dic, uns ruixats molt dèbils, molt localitzats, així que no cal tampoc estar molt preocupats per la pluja, però sí que hem de tindre-ho en compte. Els pròxims dies tindrem una situació molt pareguda, menys nuvolositat, això sí. De nou, demà dijous, possibilitat de ruixats cap al sud, a la resta no plourà. I divendres sembla que podríem tindre algunes tempestes, les primeres d'aquest front que arribarà cap a l'interior nord. El dissabte serà el dia en què arribarà el front, dissabte de vesprada, encara tenim aquesta possibilitat de pluja, i també ara per ara sembla que diumenge serà una jornada marcada per la precipitació. Dilluns i dimarts ens salvaríem, a veure què passa, els models estan canviant moltíssim, així que hem d'estar pendents, però el que sí que tenim clar és que el cap de setmana plourà.
2: T'anirem preguntant també. Gràcies, Antonio. Adéu.
1: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
3: Vine a nomenar com a fallera major de València de 2027 a la senyoreta Beatriz Blanco Tamariz, que pertany a la comissió de la falla.
2: Ja ho han sentit, desvelat un dels misteris millor guardats del món faller de cada any. Beatriz Blanco és la nova fallera major de València. En eixa telefonada que sentíem, com marca la tradició, l'alcaldessa de la ciutat li comunicava la seva designació i l'emoció esclatava al casal de la falla Castelló Segorbe, del sector Russafa, i ella apenes podia articular paraula.
3: Bona nit, fallera major de València. Beatriz, bona nit.
4: Bona nit.
2: Beatriz Blanco té 24 anys, és graduada en Enginyeria d'Organització Industrial per la Universitat Politècnica de València. Ella és, com diem, la fallera major de València d'enguany. I així com ara sentiran és com es va viure eixe moment telefonada al casal de la falla Rosari, plaça Calabuig del sector Canyamelar, Grau Nazaret.
3: Nomenat com a fallera major infantil de València de l'any 2027 a la xiqueta Julia.
2: Julia Vizcaíno Orero és la fallera major infantil de València de 2027, té 9 anys, cursa 5è de primària, toca el piano, practica jiu-jitsu brasiler i juga a futbol a l'equip femení del Marítim. Totes dos, tant Beatriz com Julia, seran proclamades esta vesprada a partir de les 7. I avui, segona jornada del viatge oficial dels Reis a Ceuta i Melilla. Poc abans del migdia està previst que visiten el Palau de l'Assemblea, també que visiten un col·legi públic, com ja van fer ahir a Ceuta, i que mantinguen una trobada amb una representació de la societat melillenca. De la visita a Ceuta, dos titulars, l'emoció de la societat civil.
5: Ceuta, unida, jamás será vencida.
6: ¿Qué significa el día de hoy?
2: Que feia quasi 20 anys que no rebia la visita d'uns monarques espanyols, però també les paraules del rei, que també destaquem, tancava Felip VI amb un discurs oficial molt contundent, on feia una defensa ferma de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla, en la que ha sigut la seva primera visita a la ciutat autònoma 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de persones migrants.
21: La sobirania i la integritat territorial de nostre país no són negociables. Són indiscutibles. Y ante cualquier riesgo, nuestra obligación es su defensa y preservación. Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España.
2: El rei ha destacat la necessitat de mantindre una bona relació amb el Marroc, però ha precisat des del respecte i des de la confiança mútua.
21: El Reino de España y la Unión Europea misma tienen la voluntad y la responsabilidad de mantener una buena relación de vecindad con el Reino de Marruecos. Esa relación ha de estar basada y sostenida siempre en la confianza, en el respeto mutuo. España, por su lado, tiene el firme propósito de seguir haciendo cuanto esté en su mano para que así sea, pero siempre a partir de los principios que acabo de mencionar.
2: Abans del discurs, els Reis han visitat un col·legi públic i han retut un homenatge a les víctimes mortals de l'entrada de migrants soterrades al cementeri musulmà de Sidi Mbarek. Felip VI i Letizia han arribat a Ceuta enmig de l'entusiasme de la població que ha omplit de goma com els carrers de la ciutat.
4: Estábamos deseando que llegaran.
23: Lo llevamos esperando mucho tiempo también.
24: Un día de los más importantes que hemos vivido en los últimos dos meses de crisis.
25: No estamos solos. Afortunadamente tenemos al país entero detrás.
2: També ha parlat davant dels Reis el president de la ciutat, Juan Jesús Vivas, que ha agraït la visita en el moment, ha dit, més difícil de la història moderna de Ceuta.
7: El grave deterioro de la seguridad, de la sanidad, de la educación y de otros servicios fundamentales se une la ruina económica, la incertidumbre de no saber hasta cuándo, la inquietud de que pueda volver a ocurrir y el riesgo de quiebra de nuestro preciado bien, de la convivencia. En definitiva, una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
2: Els Reis han fet nit a Ceuta abans de visitar Melilla. Aquesta visita està prevista per avui. I en aquest context, els contàvem ja dilluns que Pedro Sánchez havia admès en els actes del 12 d'octubre que la fragata Mohamed VI, el vaixell de guerra més potent d'Àfrica, havia envaït aigües de Ceuta en plena crisi migratòria. Sánchez va confirmar-ho després de la notícia avançada pel diari El País. L'executiu ara es defensa, rebaixa la gravetat del conflicte i insisteix que tot es va tractar d'un incident puntual. El Partit Popular acusa Sánchez d'ocultar i tapar fets d'esta gravetat. Belén Barrachina.
8: Si a finals de juliol Pedro Sánchez va dir això.
9: La interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida.
8: Esta setmana el president del govern reconeixia davant d'un grup de periodistes que durant l'entrada massiva de migrants a Ceuta, fragates de guerra marroquines van entrar en aigües espanyoles, però li va llevar importància. Pedro Sánchez ha insistit esta setmana en les seues paraules de juliol. Comunicació fluida amb el Marroc. Una versió que ha mantingut el seu govern repetint exactament els mateixos termes que el president. Així ho ha dit la ministra portaveu, Elma Saiz.
10: Aquellos días, 29-30, fueron días de una extraordinaria tensión, donde la interlocución con Marruecos fue fluida y constante.
8: Y ella mateixa ha qualificat així l'incident.
10: Un hecho puntual, que se resolvió con la más absoluta normalidad.
8: El Partit Popular ha criticat que fins ara no s'haguera fet pública aquesta informació i ha posat en qüestió l'actuació del govern espanyol. Escoltem el president popular, Alberto Núñez Feijóo.
11: El ejército debería haberse desplegado en la frontera para garantizar la integridad de nuestro país.
8: Per a Núñez Feijóo és compatible la col·laboració amb el Marroc a mostrar fermesa.
2: Són les 6:48 minuts. Anem a l'exterior. El Vaticà ha comunicat que el papa té càncer de pulmó. Després que l'operació de Lleó XIV hagi conclòs amb èxit dins dels terminis i segons el que estava previst, la Santa Seu ha explicat que el pontífex té una adenocarcinoma pulmonar, un tipus de tumor maligne, i que li han hagut d'extirpar el lòbul inferior del pulmó dret a través d'una tècnica videoassistida. No s'ha detallat si el pontífex necessitarà tractament posterior, però la cristiandat celebra que de moment les cirurgia així bé. Ara el papa descansa a la seva habitació de l'Hospital Gemelli de Roma i comença la recuperació. És una crònica d'Arturo Monedero.
16: Màxima expectació en l'arribada del Lleó XIV a l'Hospital Gemelli de Roma. El papa ha entrat caminant i aparentment tranquil, acompanyat pel metge personal i els dos secretaris. El mateix pontífex compartia la situació durant l'Àngelus de diumenge.
17: Un nódulo circunscrito al pulmone.
16: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó en un examen rutinari, una lesió ben localitzada, descoberta en una fase molt inicial, va explicar als fidels congregats. Especialistes en la intervenció d'aquestes patologies asseguren que la taxa de complicacions és extremadament baixa.
18: Complication rate is extremely low.
16: El Vaticà ha cancel·lat els actes públics fins al 20 d'octubre i calcula aproximadament una setmana d'ingrés. Això sí, el papa manté la gira per l'Uruguai, l'Argentina i el Perú en novembre.
2: I abans d'anar als esports, els recordem aquest succés que va passar a nit a València i del qual estem molt pendents. Un home va resultar ferit per arma de foc. Segons els primers relats dels fets, un altre home hauria sigut l'autor dels dispars, l'hauria fet per l'esquena a últimes hores de la vesprada d'ahir als voltants del Palau de Congressos. La víctima va ser atesa amb caràcter d'urgència pels serveis sanitaris i la policia local va haver de regular la circulació perquè es van haver de tallar dos carrils d'eixida de València a la CB35 i això va provocar embussos prou importants. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació i de moment no ha transcendit que hagi hagut cap detenció. Ara sí, quan són les 6:50, anem amb els esports. El Tavernes de la Valldigna contra el València de Copa es jugarà a Mestalla. Josep Carbonell, bon dia.
12: Bon dia. Eixe és l'acord al que han arribat l'equip de la Valldigna i el València. El pròxim dimecres 28 d'octubre, la primera eliminatòria de la Copa es jugarà a Mestalla, perquè l'estadi del Tavernes tenia molt difícil complir els requisits que demana la federació. Les dues directives han arribat a un acord que deixa satisfet a les dues parts. Escoltem el president del Tavernes, Salva Talents.
13: Finalment, jugarem a Mestalla, ja vam fer la primera presa de contacte setmana passada i al final sí, jugarem allí perquè les condicions que tenim al camp no reuneixen. Entonces, antes de que vingueren, teòricament tenim que parlar demà en federació, però jugarem a Mestalla.
12: I encetem la Champions amb la primera victòria del Villarreal en els últims 12 partits. Els d'Íñigo Pérez han aconseguit remuntar el gol inicial del Nàpols i han acabat imposant-se per 3-1. Ramani ha fet el gol dels italians, Micautache l'empat en el minut 23 i tan sols uns minuts després Mourinho ha fet el segon. Tanit ha redonit els primers 3 punts del submarí. Escoltem un satisfet Íñigo Pérez.
14: Bueno, ahora viene un periodo de tiempo corto de disfrute y mañana ya estamos con el partido del fin de semana con el Elche. Después lo que tenga que venir en Champions veremos. Todas las victorias aumentan la creencia o la fe que tenga el equipo en las ideas de un entrenador. Lo que sucedió el año pasado no lo he vivido yo, no me ha afectado y por tanto tampoco he visto a los jugadores. Además creo que es adecuado y justo separar todas las competiciones.
12: En els altres partits de la màxima competició europea, el Barcelona s'ha imposat 1-4 en el camp del Galatasaray després de remuntar el gol dels turcs. Lamine Yamal ha sigut el més destacat tot i no marcar. Els gols es han firmat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi. També ha sumat 3 punts l'Atlètic de Madrid que s'ha imposat al Manchester United per 2-0. Barrios i Lukman han sigut els autors del gol. La jornada l'atacaran avui el Betis, que rep el Porto en la Cartuja, i el Real Madrid, que visita la Roma. I parlem de bàsquet, on no arriben bones notícies. El València Bàsquet va perdre per 97-102 contra l'Olympiacos en un partit on a l'inici del tercer quart tenien un avantatge clar de 28 punts. De res va valdre una primera part pletòrica amb jugadors com TJ Shorts i Mirotic passant per damunt dels grecs. La reacció va arribar de la mà de Fournier, 21 punts, tots en la segona part, i com no Montero amb 26 punts, que va tornar a exhibir-se davant qui va ser la seva afició. En la pròrroga, els valencians només van poder anotar des del tir lliure, insuficient per a imposar-se el campió d'Europa.
15: Bé, pues una derrota dura, i quan perds com avui, pues te vas un poc encara de tonto cap a casa. I des d'ella mateixa, pues bueno, que aquesta derrota, que faci mal, però que ens serveix per a consistir i crear aquest equip que volem crear en la mentalitat que el volem crear, no? Bueno, derrota dura i a recuperar-se i a pensar en el partit de Maccabi.
12: Dijous, nou repte. El Maccabi visita el Roig Arena. Abans, esta vesprada, a partir de les 8, serà el torn de l'Eurolliga femenina. Primer partit de la temporada i les valencianes que rebran al Fenerbahçe. 9 vegades s'han enfrontat a les vigents campiones d'Europa i encara mai han pogut imposar-se. Javi Torralba confia en trencar el malefici en el que serà el seu debut a la màxima competició europea.
19: Nos va a obligar a estar a un nivel, si queremos ser competitivas, muy alto desde el principio y eso nos hace aterrizar con los dos pies firmes en la competición. Yo estoy encantado con mi roster, pero tú miras el roster de Fener y es evidente que es una locura. Y yo lo que deseo es que nosotros estemos a la altura y podamos dar un espectáculo digno. El año pasado igual es la espinita que tiene la gente clavada, pues intentar tener un desempeño mejor, a seguir dando esos pasitos.
12: El partit el podran seguir en directe esta vesprada des de les 8 en el web d'Apuntmedia.
2: 6:54 i moment de consultar com se circula a estes hores per les carreteres del territori. Sonia López, bon dia.
0: Bon dia, Alba. A hores d'ara només trobem que comença ja a intensificar-se la circulació a València, al riu, com sempre, la B30, la zona de Mislata cap a la 7 i la incorporació de la CB30 a la Ronda Nord en direcció al port. La resta de les carreteres del territori, calma absoluta. Bueno, calma absoluta, és una forma de
2: calma relativa.
0: Tu m'entens. Una retenció d'incidències destacables, volia dir.
2: I Sonia, que ens informa cada dia no només de la situació del trànsit, sinó també dels trens, ens porta avui una recomanació molt interessant. Quina és, Sonia?
0: Sí, Alba, perquè amb motiu del Dia del Tren, que recordem es commemora el 28 d'octubre, Renfe enguany organitza de nou una jornada de portes obertes a diverses bases de manteniment repartides a tota Espanya, entre elles la de València i els tallers de la Font de Sant Lluís. Esta jornada de portes obertes serà el pròxim dissabte 24 d'octubre. Les visites es faran en grups entre les 10 del matí i la 1 del migdia. Allí coneixeran com és el treball d'enginyeria i manteniment que es fa cada dia. Jo vaig anar l'any passat al bar i ho recomano. Poden inscriure's fins al 20 d'octubre al web grupo.renfe.com o més fàcil, Alba, buscant en Google Renfe Jornada de Portes Obertes 2026 i ahí trobaran de seguida
2: trobaran
0: el formulari.
2: Trobaran tota la informació. Moltes gràcies, molt interessant.
0: Molt bé, adéu. Lunas rojas, cabezas cortadas, cubierta de hielo,
2: muñecas rotas, niños que nacen con ela. Són Estopa, els estem escoltant perquè han presentat nou disc, La Maqueta, amb K, i també presenten gira, que com no podia ser d'una altra manera, fa parada a València l'any que ve. I Mavi Huescas, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Els germans Muñoz han presentat el doble àlbum La Maqueta i també una gira per quatre estadis per a juny i juliol de 2027. En el nou treball, Estopa recupera 30 maquetes de les que crearen entre el 96 i el 98, algunes incloses en els seus dos primers treballs, Estopa i Destranquis. 10 dels temes mai formaren part de cap dels seus àlbums, 7 van recórrer internet però en un so molt precari i 3 no es van gravar. Estopa ja està en marxa per a presentar este nou treball, així que els concerts a València el 12 de juny, al Ciutat de València, i la resta de concerts a Barcelona 18 de juny, Sevilla 26 i Madrid 14 de juliol.

És l'efemèride musical d'avui, i és que tal dia com avui, l'any 1977, veia La Llum, una de les obres mestres més absolutes del segle XX, l'àlbum Heroes, Heroes, de David Bowie.

Gravat a la ciutat de Berlín, a tocar del mur i en plena Guerra Freda, este disc va capturar, com cap altre, la intensitat, el fred i l'esperança d'una època. La cançó homònima que estem sentint s'ha convertit en un himne de la superació, la història de dos amants que es besen baix la mirada dels soldats, recordant-nos que tots podem ser herois, ni que siga per un dia.

0: La novetat d'avui ens arriba des d'Alacant. Sinapsis, el nou disc de la banda de rock indie pop Diagnóstico Binario. El cap de setmana passat el van presentar en directe a València i ja tenim ací alguns dels seus temes. Este es diu Espacio-Tiempo.
1: Eres más que cero. Nuestra historia vida personal es lo único que vemos, lo que importa y prende.
0: Amb Diagnóstico Binario posem punt final. Fins ací tot el que volíem contar-los. Gràcies per acompanyar-nos en estos minuts d'informació. Es queden ara amb el matí directe. Nosaltres tornem demà a les 6. Adeu.

0: Les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Bon dia. El secret del canvi és concentrar tota la teua energia no en lluitar contra lo vell, sinó en construir lo nou. Amb esta cèlebre sentència de Sòcrates, el filòsof grec ja ens advertia fa milers d'anys de la necessitat de ser proactius i de prendre les rendes del nostre propi destí. No obstant això, avui en dia pareix que hàgim fet just el contrari. Ens hem instal·lat còmodament en la cultura de la queixa passiva i en un conformisme asfixiant, adormit en una falsa zona de confort on esperem que tot ens puga vindre resolt i finançat des de fora. Vivim, amics, en una paradoxa insostenible. Estem rodejats d'una riquesa brutal, en una terra que històricament ha sigut capaç de proveir-nos de tot. Tenim un sector primari agroalimentari potent, una capacitat manufacturera innegable, talent de sobra i uns recursos propis excel·lents. Però què fem en tot això? Ho menyspreem per inèrcia. Ens hem convertit en subjectes absolutament dependents de mercats exteriors i de cadenes de subministrament globals que ni controlen o no controlem nosaltres i que damunt es beneficien a llarg termini. Arribar a l'extrem d'importar fins i tot els aliments bàsics que posem a la taula diàriament mentre els nostres camps s'abandonen o els nostres productors locals es veuen obligats a vendre a pèrdues és el símptoma més clar d'una societat malalta de comoditat. Ens hem tornat incapaços de traure profit i valor afegit a allò que nosaltres mateixos generem. Si continuem delegant la nostra alimentació, la nostra indústria, la nostra economia i la nostra supervivència en mans jueves de tercers, el destí que ens espera és el de la submissió econòmica i el desmantellament del nostre teixit productiu a tots els nivells. I anem, sense cap dubte, per molt mal camí. L'autosuficiència no és una utopia romàntica del passat, és una urgència estratègica del present i del futur. Reivindicar la proximitat, autoabastir-nos i consumir el que produïm ací no és només una qüestió d'orgull o de sostenibilitat. És l'única via real per a mantindre la nostra llibertat com a poble. Per això hem de trencar aquest bucle d'esperar que l'Estat, Europa o les grans multinacionals ens ho donen tot mastegat. La verdadera sobirania comença en la nostra capacitat de decidir què mengem, què comprem i com gestionem el nostre entorn.
0: Matí Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Benvinguts un matí més a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Parlàvem de com ens hem acomodat en una inèrcia de dependència que ens fa mirar sempre cap a fora, esperant solucions i mirant el panorama d'avui dimecres 14 d'octubre de 2026, on eixa reflexió cobra més sentit que mai, perquè depenem dels esdeveniments externs i fins i tot per a respirar tranquils en la nostra pròpia casa. Avui obrim este temps d'actualitat mirant cap a l'Església Universal, perquè l'atenció de tot el món es concentra en Roma, on el papa Lleó XIV continua ingressat a l'Hospital Gemelli després d'haver sigut intervingut per estirpar-li un tumor pulmonar. Una notícia que ha despertat una onada de preocupació en la comunitat valenciana també, amb l'arquebisbe Enric Benavent demanant oracions a tota la diòcesi per la salut del pontífex, que ha hagut de cancel·lar tota la seva agenda oficial. Sense eixir de la política i de la diplomàcia, també avui és el dia clau en el qual els reis d'Espanya es traslladen a Melilla, continuant una visita històrica de màxima seguretat que ahir arrencava a Ceuta, sent la seva primera visita oficial des que estan al trono, una ruta molt vigilada pel fantasma de les crisis diplomàtiques amb el Marroc i que, a més, monopolitza les portades dels principals diaris, ho comprovarem d'ací no res. I en el pla judicial, l'estratègia i els debats continuen ben vius als despatxos del Tribunal Suprem, on s'espera el pròxim moviment de l'advocacia de l'Estat que podria recórrer al Constitucional la polèmica suspensió del dret a vot dels nacionalitzats per la llei de Nets, un assumpte que està calfant la precampanya electoral del 29 de novembre. Encara que ja ens van aclarir que l'Estat no pot fer això, haurien de ser els propis afectats. Mentre en l'àmbit judicial de l'alt tribunal, el jutge Pablo Llarena enllestix els terminis per a eixa possible amnistia de Carles Puigdemont de cara a la setmana que ve. Mentrestant, ací a casa, a la comunitat valenciana, les coses semblen funcionar a dos velocitats. D'una banda, celebrem l'èxit de les dades del passat pont d'octubre amb les xifres excel·lents de turisme de proximitat i visites que han fregat el ple absolut a monuments com el Castell de Xàtiva o els hotels de Benidorm. Però, de l'altra, la mateixa inèrcia meteorològica que ens avisa de com som de vulnerables de cara al cap de setmana, perquè l'oratge canvia en breu, ara ho contarem també, tancant uns dies de calor inusual de fins a quasi 30 graus, per obrir la porta a partir de demà a una possible dana retrograda que podria descarregar tempestes intenses al Mediterrani de cara al cap de setmana amb més de 200 litres per metre quadrat. Així que ja vos ho diem al principi, si no volem que ens ho donen tot fet, caldrà estar molt atents a com gestionem els nostres propis recursos, perquè dependre de l'exterior, com veiem a la majoria de les notes d'actualitat d'avui, ens deixa sempre a mercè d'allò que decidisquen els altres, que de moment ens fan que continuem així a la ràdio contant-vos el minut a minut d'este dia que comença.
0: Els primers del matí cada vegada en som més.
1: Anem a començar donant un toc d'atenció perquè el Camp Valencià ha dit prou i es prepara per a una gran mobilització de cara al pròxim dimecres 28 d'octubre. Les principals organitzacions professionals agràries de la nostra casa, com són ara Aba Asaja, la Unió Llauradora i Ramadera i la Coordinadora Campesina del País Valencià, han confirmat que pujaran els tractors per a participar en una gran manifestació i tractorada en Madrid que acabarà a les portes del mateix Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Sílvia Soria, bon dia, posa'ns en antecedent.
2: El camp no pot més. I el dia 28 d'octubre hi haurà tractorada a Madrid. Però hi ha que contextualitzar la situació. Va ser el 18 de setembre passat quan Asaja, COAG i UPA anunciaren mobilitzacions. En aquell moment el preu del gasoil estava caríssim, per damunt de 1,6 el litre. I per què en aquest moment? Perquè si estava car, el problema era que el 30 de setembre acabava l'ajuda per la compra del gasoil. El ministre Planas es va reunir en totes les organitzacions, Asaja, COAG i UPA, i atenció també en la Unió d'Unions, que no estava en aquesta convocatòria inicial. En aquella primera reunió es va demanar una setmana més per tal de que el Congrés dels Diputats prenguera alguna mesura per ajudar a fer front a la conjuntura. Evidentment, el preu del gasoil era l'excusa i la setmana següent l'únic que varen decidir que agradara més o menys al sector era mantindre, allargar, prorrogar aquesta ajuda de 0,20 euros el litre fins al 31 de desembre. El sector va quedar decebut i les mobilitzacions es mantingueren, però arriba l'anunci de les eleccions generals i tot va canviar. Silenci, dubtes, assemblees, es manifestem, no es manifestem, què fem? I ara el panorama és diferent perquè és de veres que haurà tractorada però no convoquen els mateixos. Ara, el 28 d'octubre, estaran Asaja, COAG i també la Unió d'Unions, però UPA, en este cas, ha dit que no protesta. Així que sí, hi haurà tractorada, però no estaran tots.
1: Marta Ramada, bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Sergi. Efectivament, com comentava Sílvia, la situació ja és límit, però des de ja fa temps. El lema "Produïm el teu menjar, mereixem viure del nostre treball", esta marxa convocada a nivell estatal per Asaja, COAG i la Unió de Llauradors llança un crit d'auxili per a demanar mesures immediates davant d'un costos de producció pels núvols, una falta total de rendibilitat i unes amenaces molt serioses que posen en perill el futur de les nostres explotacions agropecuàries.
1: Els mateixos dirigents agraris ho diuen ben clar, el sector no pot més. I és que produir costa cada dia una barbaritat. Mentre que els preus que reben els nostres agricultors i ramaders no els donen de vegades ni per a cobrir les despeses bàsiques, com omplir el depòsit del tractor, del vaixell o el camió, o comprar els fertilitzants, els productes fitosanitaris, alimentar els animals o simplement pagar la factura de la llum, és un fet que s'ha convertit en un autèntic calvari sense que les solucions arriben, o si arriben, es queden molt curtes.
4: Convoquen manifestació muy importante y decisiva en Madrid con tractores y agricultores y ganaderos. Esperamos tener colaboración de distintos sectores de la sociedad española y desde luego Valencia no va a quedarse atrás.
3: Per això s'han plantat, com dèiem, en 5 punts clau damunt de la taula. El primer és un pla de xoc de veritat contra estos costos de producció amb un gasoil professional agrari immediat. Demanen una fiscalitat reduïda i estable que es note directament en la mateixa gasolinera en el moment de repostar, perquè diuen que ja n'hi ha prou d'ajudes temporals que damunt arriben tard i no compensen les pujades. Necessiten una solució permanent i mesures extraordinàries de veritat.
1: El segon punt que reclamen és una PAC forta, una política agrària comuna que protegisca la renda dels professionals del camp. De fet, rebutgen qualsevol retallada del pressupost agrari davant les interesses del futur i exigeixen que siga realment comuna amb un finançament potent, amb els dos pilars ben diferenciats.
3: I l'altre gran cavall de batalla és la competència deslleial dels acords comercials internacionals. Els nostres productors no poden competir amb el que ve de fora si no es complissin les mateixes exigències sanitàries i laborals. Per això, tornen a dir un no rotund a l'acord entre la Unió Europea i Mercosur en les condicions actuals i també a l'acord amb el Marroc, exigint controls efectius en la frontera i una reciprocitat normativa, és a dir, que juguen tots a les mateixes cartes.
1: I per a tancar, la cinquena petició és ben senzilla. Menys papers i menys burocràcia. A veure, que els llauradors el que volen és poder treballar la terra i cuidar del seu ramat, també la gent de la mar, i no passar-se hores i hores tancats fent tràmits, registres i obligacions administratives que no fan més que posar pas a pals, millor dit, a les rodes, i per això fan una crida a tot el sector, també a nosaltres, els consumidors, sobretot per a sumar-nos a eixa tractorada, perquè el camp necessita solucions per a seguir produint. Així que en els pròxims dies anirem detallant els horaris i els recorreguts d'esta marxa cap a Madrid, i com no pot ser d'altra forma, l'atenció estarà minuciosament posada i el seguiment, com no pot ser d'altra forma, en el Forcat, el programa diari del sector primari dirigit per Sílvia Soria.
0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660-78-39-80.
1: Anem a aparcar una miqueta els titulars d'actualitat i girem la mirada cap al cel, perquè l'oratge ara torna a convertir-se, sens dubte, en un dels grans protagonistes de les últimes hores per l'arribada de pluges els pròxims dies. Antonio Sánchez, bon dia.
5: Bon dia, Sergi.
1: Jo havia escoltat parlar molt de que n'hi ha persones retrògrades, però danes retrògrades no ho havia escoltat fins ara. Què és això exactament?
5: I també Mercuri, no? Mercuri retrògrad. No, a veure, simplement és una dana que ve des de, en lloc de vindre des del nord-oest, que és la posició de que normalment venen les danes, vindria des del nord-est. És, no cal parlar d'això, si ho estan fent és embolicar un poc més la cosa, és donar un titular més de clickbait, no?, per a que la gent clique ràpidament a aquestes pàgines d'internet que estan parlant de pluja i de danes. És simplement una bossa d'aire fred com les que coneixem nosaltres ara, que es pot quedar aïllada cap al nord d'Àfrica, però en principi sembla que està, no, jo no he vist que siga tan retrograda, la veritat, no he vist que vinga des de l'est, he vist que caurà i que s'espenjarà des del nord, perquè tindrem el pas d'un front fred el dissabte, i aquest front fred ve amb un talvec, i aquest talvec pot desenvolupar una xicoteta bossa d'aire fred aïllada en nivells alts, que és per això perquè es diu Dana, no? Ara per ara, quan plourà, serà cap al dissabte de vesprada i després diumenge per esta bossa d'aire fred. Estem veient en els models que no serà tant com s'espera. De fet, segurament dilluns i dimarts sí que plourà un poquet, però sembla que se quedarà més cap a la mar, així que salvaríem i només seria dissabte de vesprada i diumenge tot el dia. Això perquè fa els models, però pot canviar encara més. Avui hem de parlar, Sergi, de que ja tenim possibles ruixats, perquè tenim una altra dana que es troba més cap al Marroc ara mateix i que sí que està deixant l'entrada de vent de llevant un poc més cap al sud, a l'extrem sud, que és on es troba la dana més a prop, i ahir sí que podria deixar ruixats dèbils, molt, molt dèbils, molt localitzats, que ja poden aparèixer este matí, també al litoral centre, però sobretot litoral sud ja a partir de les 12 del migdia i cap a les comarques centrals. Així que al sud sí que podem tindre algun ruixaet molt localitzat, a la resta no plourà avui. Demà, mateixa situació, més núvols encara que els últims dies, tant de matí com de vesprada, i possibilitat de ruixats cap al sud. Ja serà el divendres quan tornen les tempestes cap al nord, també molt puntuals, i dissabte quan arriba el front fred, que sí que serà pluja més generalitzada. Els termòmetres, temperatures més altes inclús que ahir este matí.
1: Quina agonia, de veritat.
5: Sí.
1: Què vols que te diga?
5: Sí.
1: Bueno, ara després continuem desenvolupant tot això en una hora. Gràcies,
5: bé, Antonio,
1: bon dia. Sí. Fins ara. 7 i 13 del matí d'este 14 d'octubre ja de 2026.
6: Requena, Ciutat Espanyola del Vino 2026, patrocina este espai.
1: Ens clavem de ple en la feina diària repassant els principals titulars que marquen l'agenda política, social i econòmica, i ho fem obrint el nostre repàs de titulars amb la notícia més esperada per a milers de valencians, perquè la ciutat ja vibra amb el seu futur fester i faller més immediat. Així és. Lucía Nadal, bon dia.
7: Bon dia, Sergi. Així és, perquè València ja té de manera oficial les seues falleres majors de 2027. Després de la tradicional nit de la telefonada d'ahir dimarts des de l'Ajuntament, on l'alcaldessa Maria José Català va obrir els sobres per a comunicar per telèfon el nom de les dos afortunades i obrir les portes del nou exercici festiu que avui mateix viurà el seu acte solemne de proclamació a l'hemicicle municipal.
1: Parlarem d'ací un ratet d'elles dos. Canviem de tema i no eixim de València, on l'Ajuntament obri una nova etapa en el control dels nostres carrers i comença ja a multar de manera efectiva qui cometa infraccions de neteja.
7: Exacte, ja s'ha acabat el període informatiu de 12 dies i des d'avui les sancions van de veritat amb multes que van des dels 1.500 euros fins als 3.000 euros per fer pintades o grafitis en elements protegits, a més de sancions per llançar puntes de cigarreig a terra o no recollir els excrements dels gossos.
1: Interior posa escorta a la jutgessa Viedma després de denunciar davant del jutge i ser assetjament de les clavegueres del PSOE.
7: El Ministeri de l'Interior s'ha vist obligat a posar escorta a Beatriz Viedma, la jutgessa que va investigar i va enviar a la banqueta al germà de Pedro Sánchez després que declarara a l'Audiència Nacional haver estat víctima d'una campanya d'assetjament de les clavegueres del Partit Socialista que va incloure contactes amb dos clans de la droga de Badajoz.
1: Si mirem cap a Europa, l'economia ens du a parlar inevitablement de les nostres butxaques, que miren de reull un nou moviment de la Unió Europea per a castigar els guanys de les multinacionals del sector energètic.
7: Els ministres comunitaris debaten reimposar un impost extraordinari a les grans companyies de petroli i gas amb l'objectiu de recaptar fons per a les ajudes a les famílies a pagar aquestes factures de la llum després del que el cru Brent disparara els seus preus per la crisi del transport al mar.
1: I de tornada a la política espanyola, l'atenció del Congrés es trasllada directament cap a la Sierra Oeste de Madrid per la polèmica d'un multimilionari pla verd.
7: Parlem de 25 milions d'euros que el govern regional invertirà en els pròxims 2 anys per a la restauració forestal d'esta zona afectada, però que ha alçat les crítiques immediates dels col·lectius ecologistes en considerar-lo un pla sense base científica ni estudis independents.
1: Ens referim de nou a la salut de la ramaderia valenciana perquè la Conselleria d'Agricultura llança una línia de finançament d'urgència per a protegir el sector avícola.
7: La Generalitat Valenciana destina exactament 850.000 euros a plans especials per a previndre i controlar els brots de salmonellosi a les nostres granges, buscant així blindar la seguretat alimentària de cara a la tardor.
1: En l'àmbit internacional es destapen noves vergonyes en la diplomàcia dels Estats Units. Ho fan per les pressions de la nova administració, com no pot ser d'altra forma, de Donald Trump.
7: Una crisi molt ràpida perquè l'ambaixadora dels Estats Units a Grècia s'ha vist obligada a dimitir de manera fulminant arran d'un escàndol de corrupció lligat als manejos de Kimberly Guilfoyle, exparella del fill del president americà.
1: Tornem als nostres pobles, perquè la Guàrdia Civil manté oberta una investigació d'allò més preocupant en una escola infantil del sud de la Comunitat Valenciana.
7: Els agents estan esbrinant què va fallar exactament a Sant Isidro, a la comarca del Baix Segura, on un xiquet xicotet va aconseguir escapar-se del centre educatiu i eixir al carrer caminant a soles sense que cap de les cuidadores ni del personal de l'escola se n'adonara.
1: En matèria de vivenda social tenim novetats importants que afecten directament els criteris de residència per accedir a un sostre públic.
7: La Comissió Europea ha limitat formalment el requisit de prioritat nacional fixat per la Generalitat, obligant a demanar com a màxim 5 anys d'empadronament per a poder optar als lloguers de protecció oficial, posant fre a terminis més llarg que es volien exigir.
1: Mirem la cultura internacional, on les lletres hispanes estan de celebració gràcies al reconeixement d'una de les grans veus de la poesia contemporània.
7: L'escriptora colombiana Piedad Bonet ha guanyat el prestigiós Premi Internacional de poesia Federico García Lorca pel conjunt d'una obra que, segons el jurat, descriu de manera magistral la fragilitat, la pèrdua i la por a la societat d'avui.
1: I ens dirigim a l'àmbit financer global, on els bancs centrals continuen llançant advertències serioses sobre noves pujades de tipus d'interès que faran encarir més encara els préstecs.
7: Des de la Reserva Federal Americana avisen que la inflació encara està lluny de l'objectiu del 2%, i de la pressió dels costos del transport marítim mundial, que obligarà a mantindre una política monetària més dura de cara a la reunió del pròxim mes de desembre.
0: Matí directe. Sergi Alcina.
1: I de la mateixa manera que vigilem l'actualitat de les grans capitals i del món, també obrim ara la nostra finestra a la crònica comarcal per a recórrer els pobles de la Comunitat Valenciana, on la vida municipal i els successos de proximitat també marquen l'agenda d'este dimecres, com no pot ser d'altra forma, en un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
7: I comencem la ruta a la comarca del Camp de Túria, concretament a Benaguasil, on els bombers del Consorci Provincial van haver d'actuar d'urgència durant ahir per a sufocar un aparatós incendi declarat en una granja de la localitat. Un sobresalt que afortunadament es va saldar sense ferits, però que va obligar a desplegar diverses dotacions per a controlar el foc abans que es poguera estendre a les zones de bosc pròximes. Es van salvar milers d'animals.
1: I de tornada a l'economia de la nostra casa, ens desplacem fins a la comarca del Baix Vinalopó, perquè Elx es converteix des d'avui en l'epicentre internacional de la indústria del calçat i els seus components.
7: Una cita clau, Sergi, perquè este dimecres inaugura la 56a edició de Futur Moda al pavelló 2, accés 4 de Fira Alacant, un aparador de referència on el sector mostra les últimes tendències en disseny i sostenibilitat, buscant donar un fort impuls a la producció i al teixit empresarial de les nostres comarques.
1: Sense eixir dels successos de proximitat, la Guàrdia Civil ha confirmat un colp important contra la delinqüència a la comarca de l'Horta Sud, on han desarticulat un grup criminal organitzat molt actiu.
7: Una operació que afecta directament el veïnat perquè se'ls acusa de cometre vora mig centenar de robatoris amb força en xalets d'esta zona de l'àrea metropolitana. A més, de la mateixa investigació també ha permès detindre l'autor de l'assalt comès fa uns dies en un conegut bar del municipi de Silla, tornant un poc de tranquil·litat als comerciants de la comarca.
1: I sense eixir de la crònica judicial i policial, la comandància de la Guàrdia Civil de València...
7: ...el veïnat perquè se'ls acusa de cometre vora mig centenar de robatoris amb força en xalets d'esta zona de l'àrea metropolitana. A més, de la mateixa investigació també ha permès detindre l'autor de l'assalt comès fa uns dies en un conegut bar del municipi de Silla, tornant un poc de tranquil·litat al

0: retruc dels agents del lloc principal de Llombai han detingut el presumpte autor de l'assalt amb força que va patir un conegut bar de Silla, on es van emportar vora 300.000 euros de la recaptació 3.000 euros, perdó, de la recaptació i el pot de les propines posant fi a una setmana de molta inseguretat a la comarca.
1: Sí que havien fet caixa, sí.
2: Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Avui en dia són raros els negocis que podrien fer 300.000 euros d'una sola tonga i només en un dia. I si el palo que pegaren fora d'aixes característiques ja és com si els haguera tocat la loteria. En fi, són les coses que tenim en la ràdio també i en els directes, perquè, com es diu en castellà, el que tiene boca s'equivoca. Són les 7:22. Anem a veure també com estan les carreteres de la nostra comunitat en moments com este, en el que comencen a produir-se els primers moviments del dia. Alejandro Martín, què tal? Bon dia.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca ya esta jornada y mucha precaución, especialmente en la provincia de Castellón. Debido a la avería de un camión, van a encontrar dificultades en la carretera AP7 en el entorno de Alcalá de Xivert y en sentido norte en dirección a la provincia de Tarragona. Al margen de incidencias, se empieza a complicar el tráfico, especialmente en la provincia de Valencia, en la CV30, a su paso por Quart de Poblet, en sentido sur, en dirección a Sedaví. Ya en el resto de carreteras de toda la comunidad valenciana, por el momento se circula con total normalidad.
1: En els esports, el partit de la primera ronda de la Copa del Rei entre la Unió Europea, Tavernes i el València Club de Futbol ja té escenari definitiu. Finalment, el duel es disputarà al Camp de Mestalla el pròxim dimecres 28 d'octubre, a les 9 de la nit, en el que serà una cita històrica per l'entitat ballera. És només una de les notes esportives que ara també ens amplia Josep Carbonell. Bon dia.
4: Bon dia. Eixe és l'acord al que han arribat l'equip de la Valldigna i el València. El pròxim dimecres 28 d'octubre la primera eliminatòria de la Copa es jugarà a Mestalla, perquè l'estadi del Tavernes tenia molt difícil complir els requisits que demana la federació. Les dues directives han arribat a un acord que deixa satisfet a les dues parts. Escoltem el president del Tavernes, Salva Talents.
5: Finalment jugarem a Mestalla, ja vam fer la primera presa de contacte setmana passada, i al final sí, jugarem allí perquè les condicions que tenim al camp no es reuneixen. Entonces, antes de que vingueren, teòricament tenim que parlar demà en federació, però jugarem més tallà.
4: I encetem la Champions amb la primera victòria del Villarreal en els últims 12 partits. Els d'Íñigo Pérez han aconseguit remuntar el gol inicial del Nàpols i han acabat imposant-se per 3-1. Ramani ha fet el gol dels italians, Micautache l'empat en el minut 23 i tan sols uns minuts després Mourinho ha fet el segon. Tanit ha redonit els primers 3 punts del submarí. Escoltem un satisfet Íñigo Pérez.
6: Bueno, ahora viene un periodo de tiempo corto de disfrute y mañana ya estamos con el partido del fin de semana con el Elche. Después lo que tenga que venir en Champions veremos. Todas las victorias aumentan la creencia o la fe que tenga el equipo en las ideas de un entrenador. Lo que sucedió el año pasado no lo he vivido yo, no me ha afectado y por tanto tampoco he visto a los jugadores. Además creo que es adecuado y justo separar todas las competiciones.
4: En els altres partits de la màxima competició europea, el Barcelona s'ha imposat 1-4 en el camp del Galatasaray després de remuntar el gol dels turcs. Lamine Yamal ha sigut el més destacat, tot i no marcar. Els gols es han firmat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi. També ha sumat 3 punts l'Atlètic de Madrid, que s'ha imposat al Manchester United per 2-0. Barrios i Lukman han sigut els autors dels gols. La jornada l'atacarà avui el Betis, que rep el Porto en la Cartuja, i el Real Madrid, que visita la Roma. I parlem de bàsquet, on no arriben bones notícies. El València Bàsquet va perdre per 97-102 contra l'Olympiacos en un partit on a l'inici del tercer quart tenien un avantatge clar de 28 punts. De res va valdre una primera part pletòrica amb jugadors com TJ Shorts i Mirotic passant per damunt dels grecs. La reacció va arribar de la mà de Fournier, 21 punts, tots en la segona part, i com no Montero amb 26 punts, que va tornar a exhibir-se davant qui va ser la seva afició. En la pròrroga, els valencians només van poder anotar des del tir lliure, insuficient per a imposar-se el campió d'Europa.
7: Bé, pues una derrota dura, i quan perds com avui, pues te vas un poc encara de tonto cap a casa. I des d'ella mateixa, pues bueno, que aquesta derrota, que faci mal, però que ens sirva, ens serveixi per a

0: consistir i crear aquest equip que volem crear en la mentalitat que el volem crear, no? Bueno, derrota dura i a recuperar-se i a pensar en el partit de Maccabi.
1: Dijous, nou repte. El Maccabi visita el Roig Arena. Abans, esta vesprada, a partir de les 8, serà el torn de l'Eurolliga femenina. Primer partit de la temporada i les valencianes que rebran el Fenerbahçe. 9 vegades s'han enfrontat a les vigents campiones d'Europa i encara mai han pogut imposar-se. Javi Torralba confia en trencar el malefici en el que serà el seu debut a la màxima competició europea.
2: Nos va obligar a estar a un nivel, si queremos ser competitivas, muy alto desde el principio y eso nos hace aterrizar con los dos pies firmes en la competición. Yo estoy encantado con mi roster, pero tú miras el roster de Fener y es evidente que es una locura. Y yo lo que deseo es que nosotros estemos a la altura y podamos dar un espectáculo digno. El año pasado igual es la espinita que tiene la gente clavada, pues intentar tener un desempeño mejor, a seguir dando esos pasitos.
1: El partit el podran seguir en directe esta vesprada des de les 8 en el web d'Apuntmedia.
3: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
4: Pues sí, és la millor forma de començar el dia, encara que tenim les nostres cosetes, com tots aquells que matinen. Són les 7:27, els Reis han arribat este dimarts a Ceuta, en la que és la primera visita a la ciutat autònoma des de l'arribada al tron de Felip VI, i ho han fet amb la voluntat de mostrar la solidaritat i suport als ceutins 2 mesos i mig després de l'entrada de més de 80.000 migrants des del Marroc a finals del passat mes de juliol. Els Reis arribaven a l'Ajuntament, on Felip i la reina Letícia eren rebuts pels membres de l'Assemblea de Ceuta, abans d'accedir a la seu de govern de la ciutat autònoma, on mantenien una reunió de treball. Els Reis rebien la clau d'or de la ciutat, com no podia ser d'altra forma, i mantenien una breu trobada amb els membres del Consell de Govern, entre ells Juan Jesús Vivas.
5: Muchas gracias por la visita y bienvenidos a su casa. A su casa por la institución a la que tan dignamente representan y porque Ceuta es, ante todo, España en esta otra orilla del estrecho mar que nos une. Como todos saben, los pasados 30 y 31 de julio, cerca de 100.000 personas fueron utilizadas para vulnerar nuestra frontera, nuestra integridad territorial. Una invasión que ha causado la pérdida de al menos 141 vidas.
4: Precisament a la vesprada visitaven el Col·legi Vicent Aleixandre abans de participar en un acte ecumènic al cementeri de Sidi Embare en record a les 140 persones migrants que van morir quan intentaven arribar nadant entre el 30 i el 31 de juliol des del Marroc. Molts d'ells estan precisament enterrats en este cementeri musulmà en tombes sense nom, ja que no tots han sigut identificats. Els monarques acudien en companyia dels representants de les 4 confessions que conviuen a Ceuta, això és importantíssim, la cristiana, la musulmana, la jueva i la hindú.
6: La soberania i la integritat territorial de nuestro país no son negociables. Nuestra obligación es su defensa y preservación. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros, deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad y con todas las garantías previstas en nuestras leyes.
4: En les paraules dirigides a una representació dels ceutins, uns 300 ciutadans als quals els Reis rebien, al final d'una intensa jornada del seu històric viatge a Ceuta, Felip VI recalcava que tant esta ciutat autònoma com Melilla, que visiten avui, són una part irrenunciable d'Espanya. La sobirania i la integritat, segons el rei del nostre país, no són negociables, són indiscutibles.
6: Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa. Por tanto, su frontera, como la de Melilla, lo es de la Unión. Cualquier amenaza que sufra es una amenaza al conjunto de la Unión Europea. Ese principio fundamental, según el cual la frontera exterior de la Unión es una responsabilidad común, es compartido ampliamente por los países miembros, como tuve ocasión de tratar hace unos días con los presidentes de la República Francesa y la República de Finlandia. Es en momentos como estos cuando ser europeos cobra su pleno sentido. Cuando se espera que los valores de la integración europea se traduzcan en solidaridad y compromiso a la hora de proteger la frontera exterior europea.
7: El rei Felip reclamava unitat institucional per a aplicar solucions pràctiques i tangibles a la situació de Ceuta i considerava que és hora de que les autoritats públiques, les institucions locals i les de l'Estat i les forces polítiques estiguen sense fissures, sense ambages ni mitges tintes a l'altura de la ciutadania.
6: I la Unió Europea misma tienen la voluntad y la responsabilidad de mantener una buena relación de vecindad con el Reino de Marruecos, de provecho y progreso para ambos lados de la frontera. Esa relación no ha de estar basada y sostenida, ha de estar basada y sostenida siempre en la confianza, en el respeto mutuo y con el objetivo de promover la estabilidad, la paz y la seguridad regionales. Ceuta es España, Ceuta es Europa.
8: El cap de l'Estat ha tingut paraules també per al Marroc. Ha assenyalat que Espanya i la Unió Europea tenen la voluntat i la responsabilitat de mantindre una bona relació de veïnatge amb este país, de profit i de progrés per als dos costats de la frontera. Una relació, diu, basada i sostinguda sempre en la confiança i el respecte mutus i en l'objectiu de promoure l'estabilitat, la pau i seguretat regionals.
4: I sense eixir de la política i de la diplomàcia, avui dimecres és el dia clau en el qual els reis d'Espanya es traslladen, com vos diem, a Melilla després de tancar una jornada històrica a Ceuta on fins i tot passaven la nit. En una ruta rodejada de màxima expectació que tornava a posar damunt de la taula un debat molt encès als despatxos de Madrid.
8: Sí, perquè les reaccions no s'han fet esperar i el conegut exdiplomàtic Inocencio Arias ha alçat la veu amb molta contundència en canals com Telecinco, assegurant de manera directa que el govern de Pedro Sánchez ha tingut retingut i vetat el viatge del monarca durant setmanes per una por absoluta a enemistar-se amb el Marroc o a patir una reacció hostil en les relacions internacionals.
9: Com és possible que el rei no pugui, hasta que no dé permiso a Pedro Sánchez, i que a Pedro Sánchez, com no li interessa a su, a él, no a España, a él no le interessa, porque lo tienen cogido por algo los marroquíes, entonces nos olvidamos de los intereses de España, nos olvidamos de los pobres ceutíes, y el rei no puede ir. Es una burla. 75 días sin que el rei pueda visitar una ciudad española. Cuando él se moría por ir, el rei Felipe, lo sabemos. Y los ceutíes, el 98% de los ceutíes se desean de que fuera. I no podia ir.
4: L'exambaixador qualifica d'insòlit que s'hagi hagut d'esperar tant de temps per l'autorització de la Moncloa quan el desig del mateix Felip VI i dels ciutadans d'este ciutats autònomes era fer la visita des de feia mesos. Una postura que, segons Arias, a publicacions com El Debate, demostra una debilitat alarmant davant de Rabat, apuntant que el país veí té pressionat l'executiu de Sánchez per algun lloc. Una denúncia que plana sobre este viatge oficial on els reis s'han volgut mostrar, sobretot, tot el seu suport a la societat ceutí després de la gravíssima crisi de la frontera.
7: I és que la pressió no ve només des de fora de l'executiu, Sergi, perquè l'incendi és total dins del mateix partit del govern, on el diputat socialista en l'assemblea de Ceuta, Melchor León, ha llançat unes declaracions explosives contra el seu propi color polític, criticant obertament en mitjans com Onda Cero el paper del ministre Ángel Víctor Torres com a comandament únic, dient literalment que Torres està molt més preocupat per ell mateix i per la seva carrera cap a les pròximes eleccions de Canàries, exactament igual ha dit que fa Pedro Sánchez mirant de reull les eleccions generals del 29 de novembre, abans que per atendre els problemes reals que passa a Ceuta.
10: Estamos acostumbrados en estos 75 días de invasión que sufrimos por parte de Marruecos, porque las cosas que llaman la por su nombre, y esto me lo confirma, el tema de los dos buques de la Armada marroquí que entraron en aguas territoriales. No entendemos cómo el gobierno después de 75 días no sea capaz de llamar, como sí lo hizo el presidente del gobierno el primer día, que fue un ataque a la integridad territorial de España, un ataque híbrido por parte de Marruecos usando a personas para invadir el territorio de Ceuta. Sinceramente nos parece una vergüenza que el gobierno haya desclasificado otro documento y no este, que para mí es el documento más importante y que tiene más gravedad.
4: Ell es referia a eixa gravetat per davant d'altres documents menys rellevants, desvelant que l'executiu central coneixia perfectament el que anava a passar dies abans de la crisi fronterera i acusant el ministre de faltar al respecte a la ciutadania amb les seues excuses.
8: I el pitjor de tot, Sergi, és que ni ese mateix micròfon ha apuntat directament cap a dalt, assegurant que el nou delegat del govern és exactament el mateix gos però en diferent collar. Un canvi de cares que no resol en la frontera perquè, segons les seues pròpies paraules, el màxim responsable tot este caos i de la falta de protecció real continua sent el ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska. L'acusa de viure completament d'esquena la realitat que patís en el seu tis en el seu dia a dia.
10: Hay que mirar más arriba, el máximo responsable para nosotros desde minuto uno lo dijimos, que es el señor Marlaska, que es el ministro del Interior, que para nosotros es el que ha fallado tanto a Ceuta como a España y es el que nos ha ido mintiendo, porque desde el primer momento decía que quedaban aquí 2.500 personas, que la inseguridad que teníamos todos los ceutíes era subjetiva. El otro día salió en prensa unas declaraciones de que se filtró parte de las declaraciones que ha dado el jefe de gabinete del antiguo delegado del gobierno, diciendo que se envió un informe a Ángel Víctor Torres el día 24 de julio.
4: Escoltant este incendi intern, sembla que estiguem parlant d'un planeta diferent al que habiten en els despatxos de la Moncloa, on l'última moda oficial és batejar qualsevol escàndol fronterer com un senzill exercici de bon veïnat.
7: Més enllà dels retrets, el debat s'ha traslladat a la roda de premsa de l'executiu central, on la ministra portaveu, Elma Saiz, va abordar la polèmica per l'entrada de vaixells de guerra del Marroc en aigües ceutís durant l'entrada massiva d'immigrants. La ministra ha afirmat que va ser un fet puntual, resolt amb normalitat en el marc de les relacions de bon veïnatge i insistint que la interlocució amb Rabat va ser fluida i constant, tot i que Saiz ha evitat respondre perquè el president Pedro Sánchez no va desvelar esta incursió en la seva compareixença al Congrés a principis de setembre.
11: Puntual, que se resolvió con total normalidad por dos países en el marco de unas relaciones de buena vecindad. Y efectivamente, insisto, hecho puntual, y recuerdan, fueron días de muchísima tensión.
4: Un xicotet oblit sense importància, com tampoc té cap perill per a la portaveu que el Marroc utilitzi ara el viatge oficial dels Reis amb finalitats reivindicatives, ja que per a l'executiu tot es resumeix en la mateixa cançó, que la visita s'emmarca en la més absoluta normalitat. Veurem si a l'altre costat de la tanca també tradueixen la paraula normalitat del mateix diccionari o si ens espera un altre capítol de Germanor abans de tancar la setmana. Bé, l'actualitat d'este dimecres també ens porta les dures declaracions que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet en una entrevista en el programa Es la mañana de Federico Los Santos. Durant la seva intervenció, Feijóo criticava amb contundència la gestió de la crisi fronterera, afirmant sense embuig que l'exèrcit de terra hauria d'haver-se desplegat de manera immediata a Ceuta per a garantir la seguretat i frenar les entrades massives.
8: A més, per evidenciar el que considera un abandonament històric de les ciutats autònomes per part de l'executiu central, el dirigent popular ha llançat un retret molt directe cap a la Moncloa, recordant que ell personalment ha visitat Ceuta fins a 5 vegades durant la seva trajectòria, un contrast absolut amb l'agenda del president Pedro Sánchez, a qui acusa de viure d'esquena la realitat i les necessitats més urgents de la ciutadania ceutí.
12: Ceuta és l'acreditació de la indolència, de la frivolitat y de la falta de cumplimiento de un deber esencial de un gobierno y de un presidente, que es garantizar la integridad territorial de su país. Lo dije cuando fui a Ceuta, efectivamente, 5 o 6 ocasiones. El presidente de gobierno dijo ayer en los corrillos que habían sido días muy difíciles. Hombre, si cuando usted tiene un día muy difícil o días muy difíciles, lo que hace es irse de vacaciones a la Mareta durante 25 días continuados, es otra falta de respeto doble a los ciudadanos.
4: Ara una nota d'actualitat també ben polèmica. La parella de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, és propietari d'un holding amb una trentena de pisos de lloguer que sumen més de 8 milions d'euros en actius. Una empresa que s'ha vist obligada a desnonar diversos dels seus llogaters, segons publicava ahir l'article 14. La portaveu socialista ha confirmat que la seva parella té un fons voltor, però que el seu sí que compleix la llei.
7: És Sergi Vélez, la parella de la portaveu del PSOE. Compra edificis, es rehabilita i fins a 30 té avui en dia de lloguer, allò que molts anomenen un fons voltor. Segons el diari Article 14, ha dut a terme desnonaments per impagaments dels seus llogaters i diversos simultanis. Portaveu del PSOE contra este tipus de fons des del cas de Mari Carmen i principal bandera de campanya electoral ara contra la dreta.
13: Estar vender que una empresa que es una empresa familiar lo está haciendo mal es mentira, porque en definitiva es una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad.
7: Com apunta ahir la presidenta de la Comunitat de Madrid, AIX, Montse Mínguez, no desmentís la notícia, té un fons voltor i diuen que és un atac personal per la seva parella.
3: Matí directe.
4: Al final tot se'ns torna en contra, tard o prompte. Bé, anem a mirar un poquet cap a casa. El president de l'Associació de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, ha dimitit del seu càrrec de manera voluntària i irrevocable. Però n'hi ha més coses, fins a 3.000 euros per escopir al carrer. La mateixa quantitat econòmica per depositar en les papereres del mobiliari públic, les bosses de Fem de Casa o fins a 1.500 euros per tirar puntes de cigarret, xicles o corfes de pipes en la via pública. Són les sancions que des d'este dimarts podran tramitar la policia local de València als que incomplisquen la normativa municipal de neteja i recollida de residus.
7: Després de 2 setmanes d'informació i conscienciació, des d'este dimarts, els agents començaran a multar per les conductes que embruten els carrers de la ciutat i que recull la normativa que està en vigor des de mitjans del mes de juny. Des de l'Ajuntament de València recorden que el veïnat disposa d'un servei gratuït de recollida de mobles i béns personals per a evitar que queden abandonats a la via pública. Per a sol·licitar-lo, poden telefonar al 010, gestionar-lo a través de la web municipal o a través de l'aplicació del consistori. També podran rebre la màxima penalització econòmica els usuaris que escopisquen o facin les seues necessitats fisiològiques com orinar o defecar en el carrer o en llocs no habilitats per això. En estos casos, les multes poden oscil·lar entre els 750 i els 3.000 euros. És la mateixa sanció que els agents li poden imposar als que facin pintades o grafitis en les parets dels edificis protegits.
4: Barrachina es reuneix amb la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per abordar la posada en marxa del programa Municipis Compromesos amb la Ramaderia Extensiva.
7: La iniciativa preveu actuacions per a aprofitar el pasturatge com a ferramenta de prevenció d'incendis, recuperar punts d'aigua per a bestiar, facilitar l'accés a pastures públiques i afavorir el relleu generacional.
4: Més coses. L'acampada per la vivenda d'Alacant s'alça. Les tendes de campanya abandonen la plaça de la Muntanyeta, on este dimarts no quedava ni rastre de l'acció reivindicativa que es va muntar el 3 d'octubre.
7: La plaça de la Muntanyeta d'Alacant, convertida en fòrum reivindicatiu de la vivenda digna en els últims 9 dies, està este dimarts totalment buida. Els promotors d'esta protesta han decidit alçar-la i la plaça no hi ha rastre este dimecres de l'acampada que ahir dimarts va desaparèixer ja. A diferència des de València, on l'acampada es manté a la plaça de l'Ajuntament, les tendes de la Camp van començar a desmuntar-se el mateix dilluns.
4: Mirem un poquet també cap a l'àmbit nacional i parlem de Pedraz, que imputa el jutge que va insultar la instructora del cas de David Sánchez.
7: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat José Luis Sáez de Tejeda, el jutge expulsat de la carrera judicial que va insultar a la magistrada Beatriz Diezma, instructora del cas del germà de Pedro Sánchez. És una interlocutòria, Pedraz, que també investiga el cas de Leire 10, cita a Sáez de Tejeda com a investigat dels presumptes delictes d'organització criminal, calúmnies, coaccions i contra la integritat moral.
4: I atenció als que treballen, perquè fins a 5 caps de setmana llargs ofereix el calendari laboral del 2027.
7: 3 festius cauen en divendres, 2 d'ells consecutius, l'any nou, és a dir, l'1 de gener, Sant Josep, el 19 de març, i divendres sant, 26 de març. 3 seran dilluns, el 29 de març, dilluns de Pasqua, l'1 de novembre, el dia de Tots Sants, i el 6 de desembre, dia de la Constitució. Descansos de 3 dies que s'estiren a 4 en el combinat de Setmana Santa i Pasqua. Així figura en el calendari laboral publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, que oficialitza la distribució dels 12 festius nacionals, 9 comuns al conjunt de les autonomies i 3 substituïbles, dates a les quals cal afegir fins a 2 festes locals per municipi.
3: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hosteleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
14: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
15: Com pots comprovar que tot estiga llest per a votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Cal que figures a les llistes del cens electoral. Pots consultar-ho del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o en INE.es. Demana que rectifiquen si hi ha algun error, especialment si votes per primera vegada o si has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
16: Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
17: No patisques, l'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
16: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Villena, 95.0. Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
4: Abril, bon dia.
18: Bon dia.
4: M'imagino que avui la majoria de portades dels diaris oscil·len en la mateixa temàtica, veritat?
18: Sí, sobretot els dos diaris d'àmbit autonòmic de més relatius a la província de València. Levante, el Mercantil Valenciano titula Beatriz y Julia, reines de València, y Las Provincias també destaca que les falles coronen a Beatriz y Julia. En el diari Informació llegim que el rei exigís bona fe al Marroc i el periòdic Mediterrània obri amb l'alleujament europeu al taulell. En clau nacional, el País obri amb el missatge del rei a la gent de Ceuta, no vos deixarem soles ni indefensos, i el Mundo destaca una altra de les afirmacions de Felip VI en ixa visita a Ceuta. La nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya.
4: Són les notes que marquen l'actualitat tant a nivell local com internacional. Però també n'hi ha que parlar, com dirien per allà dalt, dels calés, dels diners.
18: Efectivament, sí. La nostra notícia econòmica d'avui passa pel el salari mínim interprofessional, perquè UGT i Comissions Obreres demanen que el salari mínim puja un 7% este pròxim any. Si prosperarà la seva petició, quedaria fixat en 18.290 en 58 euros anuals, 1.196 euros bruts anuals més que els 17.094 actuals. O, si ho expressem en termes mensuals, que jo crec que tot el món s'aclareix una miqueta més, suposaria 1.524 euros bruts en 12 pagues o 1.306 en 14 pagues. Així ho ha avançat el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, en ixa roda de premsa que ha oferit junt amb Comissions Obreres per a presentar la vaga general convocada per a este pròxim 11 de novembre. Els representants sindicals han assenyalat que les dues organitzacions sindicals exposaran esta petició al govern espanyol.
4: Jo afegiria més. Sempre dic que m'ho diguen en net, més que en brut.
18: Sí, això és de veres.
4: Són com les lletres que tens que pagar dels préstecs o les hipoteques.
18: Doneu-me la xifra final, perquè si no, no m'aclarís.
4: Bueno, i en l'àmbit mediambiental?
18: Avui contem que investigadors de l'Institut de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de la Universitat Politècnica de València, en col·laboració amb el Natural Resources Institute Finland, ha desenvolupat una metodologia que permet estimar amb major precisió les emissions de gasos d'efecte hivernacle provocades pels grans incendis forestals mediterranis. El mètode s'ha aplicat, per exemple, a l'incendi de Begís, a Castelló, que va tindre lloc l'any 2022 i que va afectar 18.538 hectàrees. Doncs bé, segons este estudi, el foc va tindre un impacte en el calfament global equivalent al de 626.000 tones de diòxid de carboni, una quantitat superior a les emissions generades durant un any per la ciutat de València i pròxima al 0,22% de les emissions anuals de gasos d'efecte hivernacle de tota Espanya. Elena Vandenberg-Sesma és investigadora d'Itaca UPB i autora principal de l'estudi.
19: El estudio estima que el incendio de Begís de 2022 liberó cerca de 626.000 toneladas de CO2 equivalente. Esto confirma que, para conocer el impacto climático real de un incendio, no basta con calcular las hectáreas quemadas. Es necesario conocer también la vegetación existente, su biomasa y la intensidad con la que ardió.
16: Envíanos un mensaje de WhatsApp al 660 78 39 80.
4: A 10 minuts per a les 8 del matí d'este 14 d'octubre repassem ara les notícies de la resta del món amb un nom propi, el del Papa Lleó XIV. Com vos estem contant, al llarg del matí el nòdul del que el van operar ahir ha resultat ser un tumor maligne, segons confirmava nit el Vaticà. La intervenció es va dur a terme a l'Hospital Gemelli de Roma i no va tindre, això sí, cap complicació.
8: Ara el pontífex haurà de recuperar d'aquesta operació que va durar una hora i mitja i va consistir en l'extirpació del lòbul inferior del pulmó dret. El diagnòstic és un tipus de càncer maligne que el deixarà en repòs com a mínim una setmana. De moment, el Vaticà ja ha confirmat que suspenen tots els actes previstos a l'agenda del pontífex fins al 20 d'octubre.
4: Augmenten a 4 els morts en un bombardeig de Rússia contra Kharkov, al nord-est d'Ucrània, segons ha denunciat el president Zelensky. A més, les tropes russes han atacat a la capital de Kiev, deixant ferits de diversa consideració.
8: Un nou atac rus que es produeix després que Donald Trump anunciara el suposat acord energètic entre Rússia i Ucraïna, tot i que Moscou no el va confirmar, recordem-ho. El president ucraïnès ha assegurat que els atacs han destrossat un edifici residencial a Kiev, deixant diversos ferits, i ha lamentat que els seus socis no els ha avisat a temps.
4: Acabem amb una nota d'estes que sempre són cridaneres, d'una tragèdia a un parc zoològic d'Anglaterra, on moria un home després de ser atacat per un tigre.
8: El succés ha tingut lloc al comtat de Yorkshire, al nord del país. Sembla que l'home va entrar a la zona restringida per a estos felins i es va produir aquest mortal atac, tot i que encara s'investiguen les causes. El recinte va ser evacuat immediatament i ha tancat temporalment. Els responsables de les instal·lacions, això sí, Sergi, han anunciat que no sacrificaran a l'animal.
4: Quina culpa tindria ell?
16: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
4: Deixem per un moment les notes d'última hora d'este dimecres 14 d'octubre de 2026 per obrir el nostre quadern del temps. Marina, bon dia.
20: Bon dia.
4: Viatjar a través del passat ens ajuda a entendre com hem arribat fins ací. Avui és el dia de repassar les efemèrides i els grans fets històrics que van ocórrer un dia com avui, un 14 d'octubre, al llarg de la història, i com de ràpid es mou el món.
20: Una lliçó de ràdio i de memòria que hem d'obrir obligatòriament mirant cap a la història de la nostra pròpia casa, cap a la memòria de València, perquè un 14 d'octubre de 1950 la província va viure la pitjor de les seues tragèdies hidrològiques, la coneguda i dolorosa Gran Riuada del Túria.
21: En ella, 15.000 valencianos quedaron sin hogar después de la riada y emprendieron denodadamente la lucha contra el barro. Desde los primeros momentos se inició la brega sin descanso contra la ola que todo lo anegó.
20: Les pluges torrencials que venien des del dia 11 van acabar desbordant el riu en dues ocasions al seu pas per la capital, deixant un balanç oficial de més de 80 morts, milers de famílies sense sostre i destruint barris sencers. Un desastre històric que, com tots sabem, va canviar per sempre el mapa urbanístic i el destí de la nostra ciutat, fent nàixer el posterior disseny del nou llit del riu amb el conegut Pla Sud.
4: Un record que encara posa la pell de gallina en recordar la força de l'aigua i l'esperit de superació dels valencians.
20: I si parlem de dates clau en la història d'Espanya, hem de viatjar en el temps fins a l'any 1486, quan el 14 d'octubre el rei Boabdil tornava secretament a Granada i era coronat rei per segona vegada en el barri d'Albaicín, intensificant la guerra civil interna en l'últim regne musulmà de la península abans de la conquesta de reis catòlics.
4: Mentrestant, en l'àmbit internacional, el 14 d'octubre és una data marcada en roig en els llibres de geopolítica militar marina, perquè l'any 1962 va començar oficialment la crisi dels míssils de Cuba. Un avió espia dels Estats Units va fotografiar els míssils balístics soviètics en sol cubà, obrint els 13 dies més ràpids i perillosos de la Guerra Freda, on el món va estar a un sol pas de l'apocalipsi nuclear.
20: Però afortunadament la història també té dies per a la pau i els drets civils exactament. Dos anys després d'aquella crisi en 1964, el líder afroamericà Martin Luther King era guardonat amb el Premi Nobel de la Pau, convertint-se en aquest moment en la persona més jove en rebre aquest reconeixement gràcies a la seva lluita no violenta contra el racisme i en defensa dels drets civils als Estats Units.
4: Entrem ara de ple en el terreny artístic, cultural i cinematogràfic, perquè el 14 d'octubre té l'honor de ser el dia de la mateixa naixença del setè art. De fet, en 1888, l'inventor francès Louis Le Prinz va filmar l'escena del Jardí de Rundell, considerada oficialment la primera pel·lícula de la història de la humanitat. Una gravació domèstica que dura només un segon i mig, però que va obrir les portes al món de les imatges en moviment.
20: Un món de cine que eixe mateix dia de 1927 veia néixer l'actor britànic Roger Moore, l'etern agent 007 de la gran pantalla.
0: No puedo aceptar. Tiene usted demasiada suerte. Lo siento.
2: Pues yo aceptaría ese doble. Entonces, ¿por qué no ocupa usted el puesto que el mayor ha dejado libre?
20: Desgraciadament, en 1977 plorava la mort de l'inoblidable Bing Crosby, una de les veus més icòniques del segle XX i mito musical de Hollywood.
4: I per a tancar la música, ens deixa una felicitació d'actualitat perquè un 14 d'octubre de 1978 naixia a Dallas el cantant, compositor i ballarí nord-americà User.
20: Un dels reis del gènere R&B contemporani i guanyador de múltiples premis Grammy que avui celebra el seu aniversari. Com veieu, un repàs complet al passat per a encarar amb més força el futur d'este dimecres que ara comença.
22: Matí directe, Sergi Alcina.
4: Són quasi les 8 del matí. València ja coneix les dues falleres que representaran el col·lectiu per a les pròximes falles de València 2027. Beatriz Blanco Tamarit, de la Comissió Castelló Sogorb, és la fallera major de València i compartirà regnat amb la xiqueta Júlia Vizcaíno Orero, de la Comissió Plaça del Rosari, Plaça de Calabuig, que serà la fallera major infantil. Pertanyen als sectors Russafa B, Canyamelar, Grau Nazaret, respectivament. David Gozaldez, això és la teu. Bon dia.
23: Bon dia, Sergi. Sí, Beatriz té 24 anys i Júlia té 9. Prenen així el relleu de Carmen Prades i de Marta Mercader, les anteriors falleres majors de l'any 2026, i les dues han sigut escollides entre les 26 candidates. Han rebut la que segur serà una de les notícies més importants de la seva vida de part de l'alcaldessa de València, de Maria José Català, durant el tradicional acte de la telefonada, que per cert també tenia protagonista d'estrena, el telèfon.
24: Bueno, ho hem fet en un xat de cariño, un nou telèfon que servirà única i exclusivament per a cada any traure-lo i fer esta telefonada, este moment tan important, no?
23: Eren passades les 7 de la vesprada i després del ple extraordinari dels membres de Junta Central Fallera i els jurats en el Saló de Cristall, a la seu consistorial, s'ha produït eixe moment un dels més esperats i il·lusionants per al món faller, que dona el tret d'eixida a un nou cicle amb l'elecció de les màximes representants de les festes en honor a Sant Josep que acull cada any la ciutat de València. Anem a escoltar les primeres reaccions de Beatriz i de Júlia. Escoltem a cada una d'elles.
25: Estic tremolant encara, ha sigut un moment espectacular, sempre he somiat en este moment, però mai pensava que s'anava a complir, o sigui que molt emocionada. Pues anar en la meva família, en la meva comissió a celebrar, perquè tot això és gràcies a ells també.
26: Estic molt emocionada i això m'ha agradat molt. He gaudit molt amb el jurat i amb les meues companyes i m'ha agradat molt.
23: També parlarem ahir amb Carmen Prades, fins ahir, la fallera major de València, que va poder donar aquest testic, passar el càrrec a Beatriz i desitjar-li tota la sort del món.
27: Pues lo que le he dicho, que es que nadie nace sabiendo, al final una fallera mayor de Valencia se hace a sí misma. Hoy es el primer día de su vida de fallera de Valencia y acabará siendo la mejor.
23: Així comença el seu viatge. Avui estarem en la seva proclamació en l'Ajuntament de València i en este programa també, demà dijous a les 10 del matí, les rebrem en l'estudi, Sergi, per a que ens conten com estan vivint les primeres hores en el càrrec de falleres majors de València.
4: I d'ací a les exaltacions que seran en gener. Gràcies, David. Ens vegem en un ratet. Fins ara. Fins ací arriba esta primera hora de ràdio. El rellotge avança de pressa i arriba el moment de posar el punt final a este primer tram del matí. I ho fem precisament... Referimos a un dia com avui, el 14 d'octubre de 1940, que naixia a la lointana Índia Britànica Harry Roger Webb. Segurament este nom no vos diu res, però si vos parlem de Sir Cliff Richard, la cosa canvia del tot. Baixem la persiana d'esta hora i donem el relleu als nostres companys Òscar Pellicer en la tècnica i Toni Cano a la redacció i presentació per al pròxim butlletí de notícies, el que correspon a les 8 del matí i que ens apropa tota l'actualitat i la informació del dia en aquestes primeres clarors que ja arriben. Nosaltres tornem en qüestió de 4-5 minuts. No se n'aneu. Fins ara.
22: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Ja sabem quines són les falleres majors de València de 2027.
5: Anomenar com a fallera major de València de 2027 a la senyoreta Beatriz Blanco
1: Tamarit. És la nova fallera major de València del 2027. I Julia Vizcaíno Orero, la fallera major infantil. Pertanyen a la comissió Castelló Sogorb i Rosari Calabuig. Avui a les 7 en serà la programació, que podran seguir en directe en les diferents finestres d'Apunt. Segona jornada, avui dimecres, del viatge oficial dels Reis a Ceuta i a Melilla. Ahir el rei Felip VI feia una defensa ferma de la sobirania espanyola de les dues ciutats autònomes.
6: La sobirania i la integritat territorial de nostre país no són negociables. Són indiscutibles. Y ante cualquier riesgo, nuestra obligación es su defensa y preservación.
1: Els Reis han fet nit a Ceuta abans de visitar avui Melilla, on s'espera, com va passar ahir, que la ciutadania ompli de gom a gom els carrers de la ciutat.
9: Estábamos deseando que llegaran.
10: Lo llevamos esperando mucho tiempo también.
11: Un día de los más importantes que hemos vivido en los últimos dos meses de crisis.
12: No estamos solos. Afortunadamente tenemos al país entero detrás.
1: Mentrestant, la Moncloa justificava el fet d'haver ocultat que el Marroc va enviar a la zona, a aigües espanyoles, la fragata de guerra més potent d'Àfrica el 30 i 31 de juliol, els dies de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Després de la notícia avançada pel diari El País, l'executiu central es defensa rebaixant la gravetat del conflicte i insistís que sols es va tractar d'un incident puntual. Tornem a València perquè la nit es deixa també un succés a la ciutat. Un home ferit per arma de foc. Poca cosa més ha transcendit de moment. Sabem que un altre home hauria sigut l'autor dels dispars. L'hauria ferit per l'esquena a últimes hores de la vesprada d'este dimarts als voltants del Palau de Congressos. A la víctima la van atendre amb caràcter d'urgència als serveis sanitaris i la policia local va haver de regular la circulació perquè es va haver de tallar dos carrils d'eixida de València a la CB35, això va provocar embussos. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació i de moment no hi ha hagut detencions. Mentrestant, continua el procediment judicial obert a Catarroja, a l'Horta Sud, per la Dana. Avui compareixen com a testimonis davant de la jutgessa els alcaldes de Benimodo, Francisco Teruel, i també de Cullera, Jordi Mayor. I de l'exterior, l'últim part mèdic que arriba de l'Hospital Gemelli de Roma, el papa Lleó XIV, patix càncer de pulmó. L'han intervingut amb èxit d'un adenocarcinoma pulmonar, un tipus de càncer maligne. L'oficina de premsa de la Santa Seu ha informat que la cirurgia ha durat aproximadament 90 minuts, no ha tingut complicacions i ha finalitzat, diuen, amb èxit. Al papa se li ha extirpat el lòbul inferior del pulmó dret. I en els esports, primera victòria en Champions del Villarreal, 3-1 contra el Nàpols a l'estadi de la Ceràmica. Isabel Adam.
13: Bon dia. S'avançaren molt pront els italians amb un gol de Ramani, però la reacció va arribar per partida doble. Amb un gol de Miquel Tatxa al 23 de partit i de Mourinho només 3 minuts després. El Nàpols va tindre algunes ocasions clares, però van ser els groguets els que van marcar. El gol de Uluwasegui al minut 86 va sentenciar el partit. Primera victòria en Champions després de 12 enfrontaments. Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal.
28: Todas las victorias aumentan la creencia o la fe que tenga el equipo en las ideas de un entrenador. Lo que sucedió el año pasado no lo he vivido yo, no me ha afectado y por tanto tampoco he visto a los jugadores. Además creo que es adecuado y justo separar todas las competiciones.
13: Y finalmente el partido de primera ronda de la Copa del Rey entre el Tavernes y el Valencia es jugará a Mestalla. Ahir es reuniren les dos directives i arribaren a l'acord. El duel es disputarà dimecres 28 d'octubre a les 9 de la nit.
1: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 9 en punt. Els deixem amb la segona hora del programa Matí Directe, amb Sergi Orsina.
29: Apunt Ràdio, notícies.
30: Olem a mar. Sonem a festa. Parlem com tu parles. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: ESArts presenta un tesoro de la danza española, Le Ballet Español de la Argentina, con la compañía Antonio Najarro, una recreación del estreno de estas coreografías en el París de 1929, con la orquesta de la Comunidad Valenciana interpretando desde el foso la música de Albéniz, Granados y Julián Bautista. No te pierdas este espectáculo joya. Últimas entradas en lesarts.com.
3: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala. Un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, una ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
7: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
8: Perquè tu també jugues este partit.
7: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
14: A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Els nostres camps. La nostra gent. El sector primari. El que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
15: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
14: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Orihuela 100.5.

0: Comencem la segona hora d'este programa matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana, Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. La gent que viu en els pobles i les ciutats mira cap al cel avui. Antonio Sánchez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Prou encapotat i núvol, m'ho comentaven fa un moment els companys de manteniment, també.
1: Sí, avui el cel estarà ben carregat durant tota la jornada, però sobretot ara de matí cap al centre i també al litoral sud i nord. Tenim més entrada de vent de llevant, això és el que està produint més humitat en l'atmosfera i el que genera més núvols. De fet, boires també molt denses cap a la Vall d'Albaida, així que molta precaució si estem en la set, perquè ens trobarem aquestes boires que poden ser perilloses per a la conducció. Del que també estem parlant este matí és de la temperatura, i és que tenim un matí molt més càlid del normal, entre 6 i 5 graus més del que hauríem de tindre en meitat del mes d'octubre, mínimes que, o temperatures baixes que estan entre els 12 i els 18 graus, i cap al litoral entre els 18 i els 22 graus. Veurem com de vesprada, avui, degut a l'augment de la nuvolositat, la temperatura no serà tan alta. Ahir vam passar dels 30 graus en algunes comarques, avui ja no. Avui ens quedarem en uns 24-28 graus on més puja el termòmetre. Tot això amb possibilitat de ruixats. I és que estos núvols que estan entrant sí que venen un poc més carregats d'inestabilitat, sobretot cap al sud. Estem veient ara que sí que hi ha pluja que està caient mar endins, però que no descartem que s'apropi a la Marina Baixa, a l'Alacantí, al Baix Segura i al Baix Vinalopó, que són en principi avui esperem més pluja. Tampoc la descartem cap a les comarques centrals. A la resta veurem molta nuvolositat, però no veurem precipitacions. Els pròxims dies, situació molt pareguda, si apareixen alguns ruixats serà cap al sud, a la resta nuvolositat però sense pluja, i ja divendres sembla que tornaran les tempestes cap a l'interior nord, a la resta no veurem precipitacions. I dissabte de vesprada és quan ve este talvec que s'espenjarà, que deixarà una dana, però serà una dana que es quedarà cap al nord, és a dir, a França principalment, al Cantàbric, i que sí que deixarà al nostre territori inestabilitat i sí que tindrem possibilitat de pluja forta, però no estarà al nord d'Àfrica. Aquí és la posició més perillosa per a nosaltres. Es quedarà al nord, és a dir, a França. Així que sí que tindrem inestabilitat, el vent de llevant deixarà encara precipitacions que poden ser fortes puntualment, però això ja serà a partir de dissabte vesprada i diumenge. I encara els models estan canviant molt, així que hem d'estar pendents, però sí, un cap de setmana passat per pluja, però no sabem exactament què passarà. Ara mateix tenim la vista posada als ruixats que poden aparèixer a Alacant i a aquestes temperatures més altes del normal.
0: Bé, estarem pendents de tot això i ho contarem a través de la ràdio. Gràcies, que tinguis un bon dia.
1: Igualment, Sergi.
0: Adéu, fins ara.
2: Requena, Ciudad Española del Vino 2026, patrocina este espai.
0: Què voleu que vos diga? En tot el que tenim damunt de la taula, a voltes no saps per on començar, és a dir, que no n'hi ha treva, que no n'hi ha descans, que som un poquet el sector comunicatiu i periodístic com els marines. Anem pegant panxaies tot el dia. Almenys ens queden notes positives. Leopoldo López, què tal? Bon dia.
3: Muy bon dia.
0: Com la satisfacció de la desfilada del... Claro, del diumenge, veritat?
3: Eso son notas positivas.
0: Claro que
3: desfilar
0: sí.
3: A 700 personas, 44 grupos de baile de todos los países de Hispanoamérica, una maravilla. 20.000 personas asistieron a un desfile que había estado poco publicitado. Nosotros los organizadores lo vimos, dijimos, esto ha desbordado todas nuestras previsiones. Y la verdad, muchísimas gracias a todos por asistir, y fue un acto magnífico. Por lo tanto, primera, al año que viene duplicaremos, si Dios quiere,
0: el éxito. Y mejor, como se sol dir, ¿no?
3: Exactamente, sí, gracias.
4: Sí, però va faltar una cosa, és un èxit i jo felicite efusivament a Leopoldo López, però li va faltar la cabra.
3: Mira, Marieca, pues mira, voy a decirte una cosa a raíz de eso. Tenemos previsto una de las comparsas, de las comparsas, no, de los grupos, desfila, porque es así en su tierra, con caballos. Y no pudieron desfilar porque aún le faltan dos papeles para que tengan el título de bienestar animal y no pudieron desfilar por ese motivo.
4: Estos caballos han de estudiar mes.
0: La cuestión de la burocracia.
3: Es verdad.
0: Bueno, mi San Climent, ¿cómo estás?
4: Bon dia. Bon dia, Sergi. Molt bé, encantat.
0: Tu has tingut un cap de setmana molt proactiu, també.
4: Bueno, he fet el que he pogut, però sí. Però
0: bueno,
4: no, si normal.
0: I actua per la nit i veu tot el que feu.
4: No, ja.
0: El més tranquil·let és José Luis València, des de Burriana. Què tal, com estàs, company?
5: Jo muy bien, casi a punto de llover, pero muy bien.
0: És que està, ho comentàvem fa un moment, prou encapotat el cel. Escolta, no està mal que ploga.
4: Però vas a ploure tu?
5: No, he dicho que está a punto de llover, Vicent, no me...
0: No estoy a punto de llover,
5: no. Yo no estoy a punto de llover, no sé de dónde va a llover, pero bueno, Digo la, el cielo, es que estoy viendo el cielo recién amanecido,
0: sí,
5: y está precioso de nubes y claros, pero con algún ruixat.
0: Bueno, la qüestió és que veurem estos dies que mos porta la pluja. Antonio contava que els models canvien i això, evidentment, no és com fa 69 anys, tal dia com avui es produïa aquesta riuada de València, que canviaria no només a la societat valenciana de la capital, sinó la fisonomia de la ciutat i els seus accessos. I això crec que poc es parla per a que els joves, sobretot, coneguen com han sigut les coses i en el que han derivat.
4: Sí, els joves han de conèixer tantes coses que jo crec que no saben. Perquè, clar, normalment dius, no, és que no, és que no havia nascut en aquell any, ja, però jo tampoc en l'any de Napoleón Bonaparte i sé qui va ser sí. Napoleón Bonaparte, no sé.
0: Hi ha de coses tot, que, Vicent, últimament escolta coses...
4: Sempre pensem en els casos de terrorisme, Miguel Ángel Blanco, sí, tal, Masqual, sí, que no sabem res d'això, però probablement de la Riuà tampoc sabem massa.
0: L'altre dia un paio, un vídeo que ja té prou de temps, però que ja ho ha escoltat en diverses ocasions, que li reclama als seus pares la manutenció i eximir-lo de tota responsabilitat existencial, perquè ell no va demanar nàixer, per tant, tenen camp a posar-lo tota la vida perquè la seva responsabilitat com a pares és ixa, perquè ell no va demanar i per tant tenen que mantindre-lo fins el fin de los tiempos. Però lo més majara de tot que vaig escoltar i no m'ha donat temps a traure el tall és la palla esta del sindicato de inquilines, que diu, escolta, lo de furtar un bolso a una senyora també és un treball que porta, vos ho juro que és de veres, i està en un tall de veu d'ella, ni IVA ni res, que això és una faena, que porta la seva planificació, el seu treball, la seva dedicació, i que, escolta tu, que furtar un bolso també...
4: Per a tot hi ha que estudiar, hi ha que estudiar per a tot.
0: Jo escolto aquestes coses i al·lucine, què voleu que vos diga?
3: Bueno, es que para alucinar, también asesinar una persona requiere su preparación,
0: claro.
3: Todo en la vida requiere su preparación, pero estamos aquí para hacer la vida más fácil, no para meternos en la vida de otro. Nuestra libertad acaba cuando empieza la libertad del otro, punto. Y ahí eso es una cosa normal. Yo soy libre hasta que me meto en tu vida de una forma indebida, salvo que tú me permitas, porque claro, somos amigos. Y eso la gente no lo tiene nada claro. No tiene claro, pero mando yo. O sea,
0: sí, sí, sí.
3: Es decir, lo que yo hago, lo que yo predico, pero a ti no te dejo que tú reacciones tal y conforme yo predico, ¿no? Y eso es lo que no puede ser.
0: Per cert, a València i a Climent, que tenim molts lligams en l'Alacant, pel temps que van estar dedicats allí a la seva professió, en un plis s'ha alçat l'acampada. Ahir ja no quedava ni rastre.
4: Ja, la plaça de la Muntanyeta, ja t'he escoltat este matí que
0: sí,
4: estaves contant-lo.
0: S'han dispersat tots, com aquell que
4: pues,
0: diu.
4: No sé, com
5: pues és? Ha sido de motu propio, ¿no?
0: Sí, sí, sí, sí, ningú els ha dit que se n'anaren ni res.
5: He visto la foto, todo limpito, limpito, y digo, hombre, qué casualidad. En Valencia no,
3: pero
5: ahí siguen,
3: pero había poca gente. Las ¿cómo se llama? Las tiendas, yo diría que están vacías una gran parte de las tiendas, paso por allí todos los días.
4: Ya.
3: Están sentados muy bien, jugando a las cartas ahí,
4: en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.
3: El Ayuntamiento de Valencia, pero sí, yo te diría que una gran mayoría están vacías.
4: Bueno, pues se pueden jugar, ¿no?
3: Claro.
4: Sería una idea.
0: Home, bueno, estaria dins de la lògica i diria molt d'algunes de les persones que estan allí, cosa que vol dir que van a treballar a les seues ocupacions i després tornen.
4: Sí, probablement sí. Així,
0: no tots, però gran majoria sí, ja estudiaren, diuen.
4: I l'alçada esa de la plaça de la Muntanyeta d'Alacant, no està previst que vagi el rei, no?
0: No crec. Crec que els primers que van fer tocata i fuga van ser els que estaven lligats als sindicats, perquè diuen que n'hi ha que preparar la vaga del 29 d'octubre, cosa que no sé al final com quedarà, perquè com en tot, esta vaga també s'ha polaritzat. És a dir, els sindicats han arribat tard i cagao, i ja ho vam repetir la setmana passada, damunt espentaig per els sindicats de les inquilines, que són els que han remogut el formiguer i els han vist obligats, i encara te diu el de UGT que, no, home, no, nosotros estábamos alerta al tanto, vosotros que aneu a estar alerta, si lo que heu estat fins ara era por això, a la sopa boba, donant-vos pasta per un tubo, i ara és quan espentaig per la circumstància, és quan no vos queda una altra que convocar una vaga general en un procés electoral damunt, i que no sabem com va quedar perquè una part de la gent diu que no i l'altra no sabe, no contesta.
3: No ha sido reflexiva, Yo creo que convocar esa huelga no es un acto reflexivo,
4: no.
3: Ha sido impulsivo, Porque claro, si uno reflexiona, momento que estamos, situación, motivo, contra quién, etcétera, creo que no ha sido un acto reflexivo.
0: No, si parece. Es que no saben ni contra quién va.
4: Bueno, según María Jesús Montero, contra la oposición.
0: Contra la oposición, sí.
4: Pero vamos.
3: Bueno, bueno, pero hoy han anunciado los sindicatos que ya quieren que se suba un 7% al salario mínimo, sí. Pues ya tiene una excusa laboral para poder convocar
4: pero
3: una huelga.
4: Pero sembla que asegura, dona la impresión que asegura al revés de lo normal. Primer han convocado y después han buscado les raons para convocar.
3: Así es.
4: Entonces,
3: así es.
4: Bueno, sí, a banda de la historia esta de la Montero, bien lo de la que es una vaga contra la oposición, pues ya había que buscar arguments econòmics, perquè una vaga no se pot convocar per raons polítiques ni per històries estranyes.
5: Antes hablaba Sergi del fin de semana. Yo sí que he estado pendiente de muchas encuestas, si os fijáis, sí. Todo el fin de semana, todos los medios de comunicación.
0: La última, la de Sigma 2, veritat, sí, José Luis.
5: Han emitido sus encuestas, la mayoría coincidentes, si no exactos, pero bueno, ha habido una tendencia evidente. Y que esa tendencia, yo no sé qué pensarán los convocantes de la de esa huelga general, no lo sé, pero es que yo creo que van a contrapié. Sí. Es decir, si hacemos caso a la demoscopia, la sociedad española, pues como que no está muy a favor de algunas reivindicaciones ahora mismo, es en función de las encuestas. Que sí, que el problema de la vivienda es de los más importantes, pero eso de montar una huelga general a nivel político, porque todo el mundo ha reconocido que es una huelga política, no va a tratar solamente del problema transversal de la vivienda, ni contra quién va.
0: Una bona pregunta Montero, en una enquesta, José Luis, seria bueno. Preguntar-li a la gent com d'acord està o no, o quina empatia manté en els sindicats.
4: El nivell d'afiliació no és especialment bollant.
5: No abras el agujero.
4: Molts anys.
5: Vamos a ver. Los sindicatos todos sabemos que ya no pintan casi nada en función de qué cuestiones. La afiliación ha bajado muchísimo. Todo el mundo ya con, vamos, salvo los sectoriales muy concretos, de sectores muy concretos, pues a lo mejor de funcionarios, a lo mejor de no sé qué, pero de lo que son los sindicatos de clase a nivel general, pues la afiliación ha bajado muchísimo.
4: Pero de funcionarios tampoco, porque hi ha sindicats específics per a, bueno, específics, que varen néixer específics per a funcionaris, després ja s'han desenrotllat molt més i toquen a tres branques de l'activitat laboral. Estic pensant en FESIF o en USO o en alguns d'estos que no són els de classe, que no són UGT i Comissions Obreres, que s'han despenjat de la vaga i que representen prou gent en determinats sectors com este del funcionariat. O
5: sigui, solo han respaldado de la convocatoria de huelga, sí, los sindicatos de clase que dicen, pero yo los llamaría políticos. Es decir, los que han tenido una ligazón muy estrecha con los partidos políticos, en este caso, sí, con la izquierda.
4: Que son dos sindicatos que yo no acabe de entendre com van sempre a una. Mai diferixen en res. Mai diu un d'ells res que siga contrari o discrepant o mínimament dislocat respecte del que diu l'altre. Són com bessons, no? Germans bessons que van sempre, però bessons dels que estan agarrats per la sí. Pel maluc, no sé, i formen part d'una mateixa existència, no són dos ens diferents, sinó
0: el dia
4: que
0: José Luis,
5: la setmana passada si oíais a los líderes es que ni sabían expresarlo bien.
0: Pero porque no su creuen ni ells, entre
5: claro,
0: otras cosas.
5: Se notaba mucho en las declaraciones públicas de los líderes.
0: Es como si estiguen esperant a que els diguen què tenen que dir, no, però on tenen que tirar realment. En dies tu fa un moment, perdona, no obrigues el forat. És que pot ser i siga el gran forat a banda de l'econòmic. Escolta tu, la pasta que s'has estat depositant durant els últims anys, per no dir les dues últimes legislatures, que ha sigut considerablement superior a les anteriors, sí, sí. Clar.
3: Los sindicatos cumplen una buena función en el seno de la empresa cuando asesoran a los trabajadores ante los problemas concretos de don José, doña Pepita, en la empresa.
0: Y en el momento que ahí se necesita.
3: Sí. Ahí.
0: Bueno, amiga, escolta tú, la pasta que s'has estat depositant durant els últims anys, per no dir les dues últimes legislatures, que ha sigut considerablement superior a les anteriors, sí, sí. Clar.
3: Los sindicatos cumplen una buena función en el seno de la empresa cuando asesoran a los trabajadores

0: y sería, pero...
1: Lo que yo me refiero es que cualquier tema de que cause malestar social vale para seguir una huelga general. Y eso yo es lo que yo creo que se va a pretender hacer por parte, sobre todo, de los partidos de izquierda y del partido en el gobierno.
0: O sea, el cas Negreira valdría para hacer una vaga general, ¿o?
1: Pues también, si eres del Barça, pues sí, o del Madrid, sí, no sé.
2: Pero mira, yo estoy de acuerdo en lo que decís, pero el tema es el momento. Cuando se hacen las huelgas generales, se hacen con un gobierno en plenas funciones, no como este que está en funciones. Un gobierno para hacerle cambiar su política, para intentar que cambie la política con respecto a algo. Aquí es tirarse con piedras contra la pared. No va a producir ningún efecto directo porque hay unas elecciones y vendrá alguien, o los mismos u otros. Por lo tanto, yo, que decía lo de Garamendi, yo de Garamendi me callaría. No diría nada. ¿Para qué? No voy a entrar en ese debate. ¿Para qué voy a entrar en ese debate? Si eso sí, estás haciendo un canto al sol. No,
1: lo que desde fuera no se ve como estrategia fácil, estando dentro a lo mejor no está
2: también fácil. También es cierto.
1: Y además este señor ha demostrado muchas veces que tiene sangre caliente a la hora de debatir o de discutir o de pelear socialmente con ciertas personas. En este caso, con la vicepresidenta del gobierno, a la cual le tiene mucho cariño por lo visto. Pero bueno, yo lo que quería decir es que es posible que estos próximos días preelectorales y ya en campaña se produzca este tipo de debates que pueden causar polarización social, malestar social, etcétera, etcétera.
3: Ahora parlaré.
1: Creo que se van a buscar, ¿eh? Yo creo que se van a buscar.
2: Pero si no hay unos presupuestos aprobados, ¿cómo? Y el salario mínimo se aprueba en la ley de presupuestos al final de año, los 30 de diciembre más o menos. Pero no hay presupuesto aprobado.
0: Bueno, pero aquí está la diputación permanente.
2: Bueno, pero es que no podemos hacer uso y abuso de eso.
3: Bueno, ahora cómo queda el tema de la diputación
1: permanente. Y analicemos también que haya que analizar con cuidado qué está pasando en el sector vivienda, ya que es el gran motivo de la huelga, con estos decretos, porque están provocando, según dicen todos los expertos y los primeros indicios, así por ahí van, que está provocando el efecto contrario.
3: Sí, ara ho parlarem, si voleu. Són les 8:28 i així podem anar d'una tirada, perquè n'hi ha una cosa molt interessant, allò de la llei de transparència que està fent que la majoria dels mortals, sobretot els que tenen alts càrrecs, apareguen en una quantitat de propietats, millor dit, com a mínim, indecents, i si no les tenen ells, les tenen els familiars
0: o allegats. La població de voltors està augmentant.
3: Sí. Cosa mala.
0: Mare.
4: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: El cicle sinfònic de Les Arts revoluciona la tardor. Tres obres magistrals, tres grans solistes i tres grandíssims mestres al capdavant de l'orquestra de la Comunitat Valenciana. D'octubre a desembre, el concert per a piano número 1 de Tchaikovsky, el concert per a violí de Brahms i la quarta de Mahler. Compra les teues entrades en lesarts.com.
6: València se anticipa a cualquier emergencia. Aprender a actuar es protegerte a ti y a los tuyos. Súmate al plan de formación ciudadana en valencia.es más segura. Una ciudad preparada es una ciudad protegida. Ayuntament de València, con la colaboración de la Universitat de València.
4: A Punt Radio. A Benicarló, 92.0.
3: Leopoldo López, Isan Climent i José Luis València en esta taula de reunió de 8 dimecres. Per cert, a les 10 tindrem sessió de control al president de la Generalitat, per tant dedicarem part de la programació a escoltar, que és el que es debatix en les Corts Valencianes, però tornant a la realitat, en deia José Luis València, que s'ha escoltat així com de refiló, estàs al quite, Sergi. Home, com no vaig estar al quite d'una de les notícies de les últimes hores que es refereix precisament... Bueno, és que tenen una quantitat d'il·luminades que què voleu que vos diga? Que estan en el moment adequat quan menys toca. I en este cas, la Montse Mínguez, que ja porta 2 de 2, la primera, el tema dels whatsapps que va llegir després de 45 dies, és que li havia enviat el diputat del PSOE, el senyor Melchor.
0: Però això de la Montse Mínguez, o eres català o és una falta de respecte, lo del la davant del nom.
3: Jo sóc d'Alcoi, com sóc mig catalino, sí, per ser d'Alcoi, dic la Montse Mínguez, el Vicent Climent, el Leopoldo, el Sergi, jo sóc el Sergi, o sigui que... Bueno, vull dir que lo de la Montse Mínguez arriba a ser fort perquè tots confiaven mitjanament en que fos una espècie de fake news d'estes, però no, la cosa és certa i verídica, tant que ahir va eixir en mitjans de comunicació, no desmentint que la seva parella té una empreseta familiar que es dedica a aquestes coses i que damunt han tingut que desnonar personal. És a dir, que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. I ja està, vamos, tenim una cantera sencera, veritat, València?
1: Efectivamente, y es que yo, vamos, es que la actividad de la mediación inmobiliaria es una actividad normal, es una actividad económica a la cual se dedica mucha gente, etcétera, etcétera. Precisamente este señor pareja de la Montse Minguez no creo que sea un fondo buitre, no lo sé, a lo mejor sí, porque no lo he leído con detalle.
3: Pareix que apunta que si... A veure, si, és que clar, és el que estàvem comentant a micro tancat, depèn si tens ja avui en dia tres vivendres, les llogues i meneges
1: ja una miqueta, fondo buitre,
3: i eres,
1: no?
3: Un fondo buitre, claro. Pues igual si en té 10 o 12 ja està per damunt de lo que és una autèntica bandada de buitres, clar.
1: Pero es muy significativo que en su libre, en una economía de mercado y en su libertad puede dedicarse a cualquier tipo de actividad comercial, siempre que pague impuestos y lo haga todo conforme a ley, como todas las empresas. Lo que pasa es que luego, claro, pasa lo que pasa. Si se radicalizan ciertas posturas, pues se te ve el plumero, ¿no? Y te queda, pues la Montse esta, pues se ha quedado con el culo al aire. Que su pareja se dedique a esto, que haya provocado desahucios en algunas ocasiones, etcétera, etcétera, pues no es el mejor ejemplo.
3: Pero se ha quedado José Luis més en el culo al aire, perquè és una de les més jarrais i de les que estan ahí assotant en el tema del d'habitatge.
0: Però hi ha una derivada que no se pot perdre de vista. És que esta senyora, que és la portaveu, acaba de desmantellar la idea de que la vivenda siga un eix fonamental de la campanya del Partit Socialista, perquè només obriguen la boca el que siga del Partit Socialista per a dir que la vivenda no sé què, no sé quan, no sé què, li la taparan parlant de l'home de la Montse, com dieu vosaltres.
2: De la Montse. No, la Montse i altres, muchos, però que además, yo estoy de acuerdo con José Luis, es lo más honesto, todo el mundo que ahorre y que tenga viviendas, y además hay que recomendarlo. Lo que pasa es que, ¿qué dirán estos cuando les afecte esos decretos que ellos mismos con su ideología votan y tengan que echar un inquilino? ¿Qué opinarán? Es que sería bueno ponerle el micrófono a este señor y a ver, ¿usted qué opina?
3: La cosa s'ha posat, claro, molt mal, estàveu dient-ho, claro, abans de fer el tall per a la publicitat, i és que la quantitat d'immobles que estan retirant-se dia a dia del mercat, això per no llogar-los, i la gent que... però, a veure, ja no dic el meu nebot que té 15 anys, crec que fins el meu gat haguera reflexionat en que això anava a tindre l'efecte contrari, si és que no feia falta ser un llicenciat en ciències econòmiques, era de caixó.
2: No, però, a més, és la inseguretat jurídica. Los países serios, un país se entiende por serio cuando hay seguridad jurídica. Lo que tú aquí no puedes saber es que un decreto esté en vigor un día, al día siguiente ya no, ahora tenemos unos decretos, estarán en vigor unos días, se revocarán, no, o sea, se validarán o no se validarán. Eso es lo que no puede ser.
3: Bueno, y eso es lo que va a provocar a Sonia Schuchatz.
2: No, claro, y además luego, eso es la segunda parte, porque aquí ya estuvimos con los divorcios cuando el gobierno valenciano legisló de una manera, muchos se casaron, que si estoy en separación de bienes, sí, que estoy en gananciales, sí, se revertió y al final tienes que mirar fechas y todo para saber cuál es tu régimen económico matrimonial, ¿no? Pues eso es lo que le digo, que tener seguridad jurídica, saber uno cuáles son las reglas de juego. Y a mitad partido no se pueden cambiar.
1: Y ahora mismo en España el 90% de los que alquilan, de los caseros, son individuales, ciudadanos, claro, normales, claro, que han ahorrado para comprar su piso o dos como mucho, etcétera, etcétera. No hay, no son lo que llaman grandes tenedores en absoluto, y están siendo demonizados. Están en una situación, en un marco de inseguridad jurídica, claro, que no saben qué hacer. Si seguir con alquileres, si no alquilar, si vender, si no, si no. Es decir, eso es lo que decía Leopoldo, la inseguridad jurídica es lo peor para el dinero.
3: Pero si es que una volta més, tú peor. Ya heretes una vivienda, pero heretes una vivienda en el caso de que la heretes en un ocupant o una ocupandins, que damunt es que tindre de per vida, amb lo cual es convertix en un ocupa remunerat, és a dir, que en el millor dels casos pot pagar-te, però que vas a tindre-lo sempre. Entonces, quin sentit té contar en una vivienda?
2: Vamos a hacer algo simple. Un señor que tiene una vivienda que la necesita para vivir, sí, la renta y la alquila. Después el inquilino no le paga y no se puede marchar.
3: Entonces, ¿quién es el vulnerable de los dos?
2: Ahí voy. El, claro, vulnerable se acaba de invertir. Ya no es el vulnerable el propietario, ya es el vulnerable, es el propietario, no el, sí, inquilino, que al menos tiene su resguardo de cara. Eso no puede permitirlo una ley. No debe permitirlo una ley.
3: Bueno, fomentes també un poc l'ocupació, perquè també un dels punts parla que en el cas de que la persona no poguera fer-se càrrec de pagar el lloguer, la responsabilitat cau sobre la comunitat autònoma, que tindria que ser qui li pagara el lloguer a aquesta persona.
0: Això sona com en el cas de la dependència, brutal, que jo invito i tu pagues.
2: Eso.
0: O sigui, jo, el tema de la dependència, suposa que me pareix que són el 50% i 50%. 50% que paga l'Estat i 50% me pareix, les comunitats autònomes. Pues bé, si tu fas una llei per a que acaben pagant la A3, pues igual els A3 no tenen pressupostat, jo què sé, no sé, o tenen en el pensament a tres prioritats. Totes formes, lo dels fons voltors, és que me pareix també molt important dir que, a banda que siguen més o menys despiadados alguns d'ells per a desnonar persones de mala manera i
3: que els bancs no són despiadats, Vicent.
0: Bueno, que és de veres, però no podem oblidar tampoc que dins dels fons voltors sí, hi han xicotets estalviadors, xicotets ahorradors que estan depositant els seus diners en unes empreses que després són les que compren els tal, perquè tenen una rendibilitat bona, per lo que siga. És a dir, en lloc de comprar accions de bancs o d'accions en la borsa, pues fan inversions en determinats fons d'inversions que acaben sent un fons voltor. És a dir, els fons voltors al final no són Elon Musk, Jeff Bezos i no sé qui, sinó que són pues, la teua neboda, la teua neboda no ho sé, però persones que ja tenen algun estalvi fet i l'han invertit en coses d'estes.
1: El mecanismo és el que dice Vicent, és a dir, el pequeño ahorrador, por lo general, se deja aconsejar o ni siquiera tiene un asesor fiscal ni un financiero, para nada, y el su principal asesor es su banco.
3: Tens el gestor de tota la vida,
1: claro. Sí, no, su banco. Su banco le dice, bueno, pues puedes invertir este dinerito en estos productos financieros que te ofrecemos.
0: Veuen que tú tens, no sé, 20.000 euros en un conto corrent, ya te están tocando, claro, para oferirte cosas.
1: Es decir, una rentabilidad X, un 2, un 3, un no sé qué por ciento, etcétera.
3: Pero no per gau de vista els bancs, porta repetint-ho varios días.
1: Y ellos hacen
3: un gran banc
1: ellos
3: de dividendes.
1: De intermediarios. Esos productos financieros están respaldados por fondos de inversión. Es claro. Decir, sociedades internacionales que invierten donde más rentabilidad pueden obtener. Y no sabes, el pequeño inversor no sabe ni a qué se dedica ese fondo porque no sabe ni qué, claro, ni quién es. Claro. Él negocia solo con el banco su producto financiero. Y si va bien, pues irá recibiendo sus intereses, etcétera, etcétera. Pero no tiene por qué saber que ese fondo es X o es buitre, no buitre, se dedica a la inmobiliaria. Por lo general, todos se dedican a todo donde hay rentabilidad. Se dedica a las energías renovables, se puede dedicar al gas, a lo que sea, a cualquier tipo de negocio. Con lo cual, no hay ninguna justificación moral o no moral de tu inversión.
2: Sí, mira, cuando,
1: con lo cual,
2: sí, perdón,
1: dirigir las maldades contra ellos, pues a mí me parece ridículo, desde luego, porque es que la actividad inmobiliaria es una actividad
3: pues esquiva.
1: Otra cosa es que regules otras cosas. Claro. Es decir, el tipo de desahucio, etcétera, etcétera, claro que sí que regular. Y una segunda parte muy importante. Cuando hablábamos de esto, los aspectos de estos decretos, todos veíamos una pata coja espectacularmente grande. Es decir, espectacularmente coja, es la falta de promoción de construcción de vivienda nueva. Si tú no construyes, no vas a poder solucionar el tema de la vivienda nunca. Y estos decretos no la prevén.
3: Ahir vam tindre una conversa molt interessant en la presidenta del Consell Superior d'Arquitectes d'Espanya, que va vindre ací amb el degà del Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, amb Salvador Lara, que no només contemplaven la construcció de la vivienda nova, sinó en la majoria de pobles i ciutats la quantitat de solars inhabilitats que n'hi ha, que són com a buits en la carrilla de la boca, com a queixals que el falten, la quantitat de finques que n'hi ha de 10-12 vivendes de gent, jo que sé, que la majoria d'ells a voltes ni viuen i estan ahí enmig, i d'altres que viuen, perquè jo en conec que heredar és tenir una finca de 10-12 vivendes i ells en ocupen una d'elles en un estat de la resta de la finca, que pa què, i ahí ningú els diu res. Pues tot això és vivenda que, a més, com contaven els arquitectes, és d'un accés superfàcil, molt més fàcil en el temps i ràpid que el construir.
0: Però si tu preguntes als arquitectes, te diran que han treballat molt més en els últims anys en rehabilitació de vivendes, sí, que en construcció de noves.
3: Claro.
2: Así es. No, yo, en cuanto a los fondos, José Luis, quería decir una cosa. Cuando una persona va al banco, el banco le dice, tienes los 20.000 euros que decía Vicente, el banco, quiero hacer un plazo fijo, el banco le dice, no, inviértelo en un fondo.
0: Sí,
2: escuchen,
0: sí,
2: las palabras, en un fondo. ¿Y eso qué es? Pues hay fondos garantizados, fondos no garantizados, es decir, fondos que te garantizan la rentabilidad que vas a tener y otros fondos que van a fluctuar según la bolsa. Esos fondos son los fondos de los que estamos hablando, porque eso es capital que normalmente es de las pensiones de países extranjeros que van invirtiendo donde mejor les parece.
0: El, y dan una fonds, me parece que es el Fonds Real Noruec, me parece que es, está a base de pensionistas que están invirtiendo los dineros en un fonds que es un dels grans tenedors després i inversors en mitja Europa. A mi este assumpte, esta demagogia sobre els grans i els xicotets me recorda també un poc quan el rescat dels bancs en temps de, de després de Zapatero, no? Quan Zapatero va deixar el país com el va deixar.
3: Els famosos 70.000 milions.
0: Clar, que diuen, és uns diners que s'han gastat tots els espanyols per afavorir els banquers. Home, per a, entre altres coses, garantir que el teu estalvi de xicotet
1: no desaparezca.
0: No desaparega. Exacte, no desaparega. O sigui, que és que el problema
3: però Zapatero
0: era
3: mos venia, quedat... mos venia unes milongues vist des d'este punt de vista considerables, eh? Sí, mare meu, el Zapatero.
0: Però mira, ahí està, d'heroi de la joieria.
3: Dir una coseta respecte al trànsit, perquè n'hi ha un inici de dia complicat a les carreteres per accidents que compliquen encara més la retenció d'hora punta. En Alacant parlem d'un a la 70 a Torrellano en direcció nord. A València, un altre sinistre, al bypass de la 7 a Ribarroja cap a Alacant, i també un vehicle detingut en el sentit a Castelló que ocasiona 6 quilòmetres de cua des de Torrent. I estem parlant, a més, de visibilitat reduïda per boira en la A7 a la zona de Cocentaina i Castalla. Si esteu conduint en aquests moments cap a alguna d'aquestes direccions o aquests punts, que ho tingueu. Que ho tingueu en compte.
0: Sí, Anxes Castalla.
3: Home, Anxes Castalla. Feia temps que no solta bé. T'has jubilat i t'has jubilat també del Festival de l'Humor.
0: Estem parlant de coses molt serioses així i molt matí, a més.
3: Jo és que crec que és molt serio que la majoria de les persones que han estalviat i que no han estalviat, sinó que estan hasta las trancas, fins
0: això
3: les
0: no
3: sèries
0: que...
3: en una hipoteca, tu ara no tingues ni siquiera disponibilitat de la teua casa, perquè el senyor Sánchez i sus secuaces te diuen que
0: tot
3: que,
0: el
3: no, que
0: dit,
3: és lo que hay.
0: Tot el que he dit abans no lleva que també les grans fortunes tinguin interessos en este, en estos fons i en els bancs i tot això, claro. Sens dubte, però també està el xicotet inversor que ha depositat els seus diners o que vol simplement que una que una crisi com la de 2008 no s'emporte els seus estalvis que estan guardats en el banc.
3: Bueno, això parlant de l'estricte
0: per una fallida de l'entitat
3: d'inversor, però el fet de algo que tota la gent ha buscat al llarg de la vida, abans de tindre una primera vivenda per a poder habitar-la i tindre un lloc segur en jo que sé, en la teva existència, està el tindre una casa en el poble, el tindre un xalet, un apartament o el que siga, que bueno, segons la pajara esta del Mas Madrid, que n'hi hauria que escoltar-la, la violència en la que parla esta senyora, que no sé encara què fa i no l'han portat a un altre puesto.
0: La pau en els carrers de Madrid.
3: La de la pau en els carrers de Madrid. Bueno, això és una amenaça directa totalment, que si això ho dius tu o jo, estem així en qualsevol lloc, però la immunitat parlamentària...
0: Home, jo trobo que és un excés verbal, jo espero que no ho diga de veres.
3: Però qualsevol que tingui bueno, més pues... d'una vivenda, que ho ha repetit durant estos dies, ni haguera que freir-los literalment a impuestos o quitar-se-les para dar-se-les a otros, però tu qui t'has pensat que eres pa manar sobre este mes?
2: Aquí el tema... Aquí el gobierno desvía la atención. ¿Hay personas vulnerables que necesitan vivienda? Sí. ¿Pero por qué las vas a tolerar tú o tú? Que sea el gobierno que construya vivienda social, como han construido otros gobiernos, como se construía históricamente en España, y asigne usted esas viviendas. No se lo haga, no lo mete usted en el mercado general de las personas mayores que han ahorrado para el día de mañana.
3: Sí, la responsabilidad te la pasa tú directamente.
2: Suya. Usted tiene un vulnerable. Entonces usted construye vivienda pública, constrúyala, y no han construido ni una. I ese es el problema. No, es que no hay vivienda. Y al sector
0: privado, pero presentaciones de plans de vivienda sí que han fet uns quants. Pero al llarg d'estos últims anys, bueno, i jo recordo a Pedro Sánchez, jo no, lo que no recordo són les quantitats promeses.
3: Crec que en total no sé si eren vora 800.000 vivendes que no s'han fet.
0: Però que ha fet diversos actes anunciant promocions i tal. La del campamento famós de Madrid, la zona de campamento, que també va fer una roda de premsa en les dues per darrere i tal. I això ja no se parla d'aquestes coses. No, o sigui, què ha passat en aquests projectes?
3: Mira, és interessant perquè vaig a posar-vos una peça molt, molt xula que crec que Mariajo, la nostra companya tècnica, ja la té a disposició. Precisament, bueno...
0: La Mariajo?
3: No, Mariajo. Bueno,
0: pobre.
3: Allà no li diem la, però jo, per exemple, sí que sóc el Sergi. És que són coses molt curioses.
0: Sí, sí, home, que sí.
3: A veure, parlàvem inicialment de Montse Mínguez. Ella ha sigut la sot dels fons buitre, etcètera, etcètera, reivindicant ahir, com vos dic, i hem posat el tall al principi del programa. No sabia per on eixir, perquè l'excusa no la trobava al respecte de la parella, però este és un dels moments en el que estava més reivindicativa, per si voleu escoltar-la.
7: Vamos a ser claros, caretas fueras. Es normal que a ustedes no le gusten, pero díganlo. Díganlo, porque aquí de lo que se trata es de fondos buitres o de familias. Se trata de la especulación o de apoyar a la mayoría social.
3: La pregunta es, el que torne a parar, ¿las familias que tienen una vivienda o dos son familias?
2: Lo habla una especuladora.
3: Claro.
0: Es que ahora se puede acuñar el concepte de familias buitres. Claro. También, ¿no? Y el fons,
3: familias buitres.
0: Y el fons a banda.
2: Claro, si vas etiquetando de esa manera y tu pareja, que al fin y al cabo es con quien convives, tiene ese negocio, ojo, honesto, fenomenal, ojalá mucha gente lo pudiera tener, pues claro, ya es
0: esto es lo más complicado de estar en un partido político, en un càrrec importante de un partit polític. Has de dir el que te toca dir i no el que probablement tu penses o el que tu temps que te pot que te poden tirar a la cara en només furguen un poquet en la teua vida i en la de la teua família.
3: A veure, no? Els grans líders sindicals quantes propietats tenen també, que seria interessant, sí. Perquè ja que estan tots els dies lluitant pels drets dels treballadors, però, sí. Igual es dona per estalviar molt també i comprar-se vivendes.
2: Però creo que no les afecta la llei de transparència en cuanto a tener una lista de immuebles. Creo que no, salvo que sean diputados.
3: Als líders sindicals
2: creo,
3: no.
2: No lo sé, tenia que mirarlo, no me lo sé.
3: Però seria interessant, no em digueu que no. Nos emportaríem sorpreses, a lo mejor.
2: Sabiendo el DNI, lo digo, sabiendo el DNI de una persona, se abona al registro mercantil central, que es a través de un registro de la propiedad, y te dicen todas las propiedades que tienes en España.
0: Pues ya lo habrán mirat.
3: Me imaginé. Bueno, deixant un poquet este tema que portarà cua i que no sabem al final si serà aquesta línia argumental de la campanya electoral per al govern, per al Partit Socialista, no puc deixar de parlar de la visita d'ahir dels Reis en Ceuta, en el que, bueno, va haver de tot una miqueta. Estava pensant jo des de... Bueno, ho vaig reflexionar especialment el dia de la Hispanitat. També van voler alguns casos en el 9 d'octubre així en València, que molts i moltes, per ser, a veure, equitatius, no s'esperaven, però el paper dels Reis, cada volta que van a algun lloc i caiga un ministre, caiga Pedro Sánchez o caiga qui caiga del govern, i se tinguen que tragar les xiulades, escolta, vale que van el sou, però és una paperassa, eh?
2: Però saben que les xiulades no són per a ells.
0: Claro.
3: Sí, però vulguis o no vulguis, té que ser una situació molt incòmoda per a tu... A veure, cap de l'Estat, veure com la gent mostra la seva disconformitat en el que està passant, però tu tens que estar ahí a viento y marea, encara que no vagi en tu, però és el que està passant al teu poble.
1: No, això crea callo. Jo veo que el rei ja està acostumbrat dels últims 3-4 anys, sobretot, a cada vez que va acompanyado por el president del gobierno, sobre todo por el presidente del gobierno, recibir los abucheos, no él, sino el presidente del gobierno. Entonces eso ya crea que ya, yo creo que ya ha ensayado frente al espejo antes de salir la cara que debe poner en cada circunstancia. Sobre todo después de aquello de la DAR, ¿os acordáis?
3: Sí.
1: Pues aquello le curtió.
3: Home, és que no se n'havia vist en ninguna, ja veus tu, en tots els anys, crec jo, pràcticament de democràcia, I més, bueno, el rei que està, a veure, no res en estrenat, però no porta el bagatge que puga portar el pare,
2: per exemple. Hay que tener aguante, para hacer aquello hay que tener aguante.
3: Sí. I els braons que li va tirar la reina, entre altres coses, que poc es parla de... sí que es parla del domini que té ja sobre la situació, però, bueno, que és del sector, no?, del col·lectiu. Però en ixe moment, també, és de reconèixer-li el paper que va jugar.
1: Pues en aquel día nuestro rey se curtió a la hora de establecer una relación directa con el pueblo español en circunstancias concretas y en circunstancias como en este caso la de la Dana o en este caso de Ceuta, muy sensibles, llamémoslo así. Ayer lo de Ceuta, por lo menos, los ceutís no reivindicaban únicamente que, oye, que somos españoles, no os abandonéis y defendernos. Vale, eso el rey es fácil que lo asienta, lo defienda, etcétera, etcétera. Otra cosa diferente será lo que habrá pasado el ministro que lo acompañaba, que creo que era el canario, ¿no? Si no me equivoco.
3: Sí,
1: bueno,
3: sí.
1: Bien. Pero y por eso nunca el rey si siempre sabrá qué cara poner. Por ejemplo, el día del desfile de las Fuerzas Armadas, pues ¿a quién pitaron? A Sánchez. Y estaba al lado, pues tenía que estar allí.
3: Y la seva cara no tenia res que vore, perdona'm, José Luis, en la resta de alts càrrecs, entre ells els militars i els que estaven allí aguantant el tipo mentre la... Ja no són les xiulaes, és el crit este consigna que últimament s'ha convertit, pues, això, no? En l'insult al president president del govern, que igual dona un camp de futbol, un esdeveniment públic, una desfilada com la de l'altre dia, una recepció com la d'ahir. Jo crec que la cosa és més sèria del que pareix.
2: Eso es un himno, se ha convertido en un himno. Sí. Yo cuando lo vi la primera vez creía que era la inteligencia artificial, que eso no podía ser posible. Y en todo, en un espectáculo musical, un espectáculo, cualquier espectáculo, taurino, deportivo, ahí viene con la canción, que a mí no me parece bien, pero es que se ha convertido en un himno.
0: Sí. Porque es fácil.
2: Es fácil.
0: Sense bromes. Té una lletra fàcil, una cadència fàcil. No és igual que Ceuta defiende Ceuta no sé què, que és més llarg. Vull dir que és un crit de guerra fàcil. Jo no estic d'acord en fer ús d'ell. Me pareix que no se ha d'insultar a ningú en cap situació i en cap puesto. I has de discrepar de les polítiques com tu vulguis, però d'una manera ordenada, cívica y razonable. Pero,
1: y por experiencia, pero es fácil, este tipo de hechos siempre ocurre en los finales de ciclo. Si yo apelo a la edad ya de Vicent Climent, que sé que es bastante, como la mía, pero si él recordará, en otros presidentes de gobiernos, en sus fines de ciclo, pasaba esto. Siempre pasaba.
0: Pero no de una manera coordinada, no de una manera cadenciosa, no de una manera cantada, quasi cantada, corechada, bueno, per tots, claro. Al temps, o sigui, a l'hora. Perquè sí que podíem dir, Suárez, no sé què, però era un crit aïllat que després se podia repetir, però no coordinat.
2: No acordo.
0: No acordo, no acordo.
3: Et agarres un camp de futbol escoltant lo mateix.
0: Bueno, jo, aquell futbolista que va dir, Pedro Sánchez, i des del balcó...
2: Le seguien.
0: Claro. Sí, i completaren la frase dels altres.
3: N'hi ha una aplicació en els mòbils que és com una espècie de ròtul d'estos scrolls que van corrent les lletres, i en més d'uns també s'han vist, i ara sense dir-ho, sinó en el mòbil corrent les lletres en plan... pantalla de LED, no? Ja. La cosa està anant a majors. Atenció, que ahir ens van contar la història de Juan Jesús Vives. Juan Jesús Vives, que arrasaria en Ceuta, porta més de 25 anys. És el president autonòmic, si entenem per autonòmic, més longeu en el càrrec de tots els que n'hi ha en les
0: Estava
3: autonomies.
0: Estava en l'anterior visita dels Reis.
3: Sí.
0: I bueno,
3: la gent està encantada amb ell. És un senyor que, per cert, és super xicotet, si el vegeu, és un ser molt menudet, però, bueno, n'hi ha que reconèixer...
2: Però tiene mucha talla.
3: Ahí anava a dir jo, la templança, el paper que ha jugat i sobretot ahir a l'altura que va aconseguir estar. No ha perdut les formes en cap moment.
0: I eixa és la seua gran base.
3: Bueno, això també ho fa Pérez Llorca, tant de dir.
0: I per això sí, també. Però, bueno, Pérez Llorca no ha... té molts problemes, els derivats de la dana, etcètera, però no els ha viscut ell en primera persona, i per tant no ha hagut de convertir-se en un palleter, com és el cas del senyor Vives. Jo des del primer moment, pràcticament el segon, tercer dia, diu, mira, este ja ha guanyat el relat, perquè està calmat, és un iaio. En tot el José Luis també en té de iaios que ja té una edat.
3: Bueno, pues, en el comitè
0: no, però ho dic en la millor de les excepcions, que és un senyor d'edat honorable, simpàtic, baixet, no sé com dir, molt tranquil, molt no sé quan.
3: Entonces, el típic senyor entranyable.
0: Això ja te guanya, sí, com l'abuelo de App, no? Com el iaio de App, de la pel·lícula. Això ja te guanya, però si després, quan obri la boca, continua sent templat, ferm, però templat, sense dir una més alta que altra, etcètera, pues ja tens el relat guanyat.
2: Eso, ya sabes, la Iglesia Católica es templanza. Y que tenen templanza. Lo que predica y a este señor lo pone de manifiesto.
0: Pues sí.
3: No, bueno, y ahir ell també va tindre que jugar ese paper en el que va voler... Bueno, és impressionant, además, comprovar com la gent es va volcar en els Reis. En pocs moments també es veu ixa dedicació de la ciutadania, que tot n'hi ha que dir-ho, se'ns oblida, i això n'hi ha que assenyalar-ho moltes voltes, que en Ceuta i en Melilla conviuen diverses religions i societats, és a dir, els musulmans, els jueus, els catòlics i els hindús.
0: Els musulmans són els primers que estan en contra de la
3: invasió. I els musulmans ahir eren, en la majoria d'imatges de les televisions, els primers que estaven donant suport al rei d'Espanya.
0: En una visita com esta hi ha un munt de Vives al rei. No? Sí. També hi ha Vives a Vives?
2: Quizá vivas a viva, estaría bien. Viva, viva. Uf,
1: Sergi, despídelo, por favor.
3: És que això no n'hi ha cafè ni medicament que faça que pugues espavilar.
0: No trobaves a faltar alguna d'estes?
3: Sí.
0: Ja portes dos avui.
3: Home, a veure si me fas com ZP, del govern més honrat de tot, però ell complix ella cobert la quota en... Mira, està tranquil·let el tema, està com dient l'altre dia congelat, no? Està en hivernació. A veure què és el que mos espera.
0: Estes coses... Bueno, Leopoldo ho sap, que és jurista, però les coses de la justícia van a poc sense separar-se.
3: Sí, bueno, això és una altra...
0: Altra cosa és que no sé jo si la campanya farà que alguns jutges diguin, bueno, pues això ho deixe per a després, s'allarguen els temps, no ho sé.
3: Volia dir-vos que en el poquet temps que mos queda ara se volen fer els exemplars, els guais, els solidaris i els de voler complir en la seva obligació, posant-li escolta a la jutgessa Viedma, després d'haver-los pillat con el carrito de los helados, que també és una de les coses més escandaloses que hagin pogut conèixer en l'últim temps, d'enviar a la màfia a donar-li, que ja ho va reconèixer en algunes de les entrevistes en mitjans de comunicació, a donar-li matarile a la senyora que estava investigant el cas del president, del germà del president del govern. És que crec que encara no som conscients de la gravetat de l'assumpte.
2: Bueno, pues eso se puede ver en Italia, la película El Padrino o alguna similar, sí. Y ver cómo sucedía y al juez Falcón, etcétera. Es decir, eso han sido prácticas mafiosas de gente mala, de gente mafiosa. Esa es la mafia. No tienes que hacer lo que yo quiero que hagas y si no lo haces vas a perder tu vida o tu hijo, no sé qué, y las mantiene en un estado de terror permanente, ¿eh? En los negocios tú me tienes que pagar un tanto porque si no te lo voy a destrozar, y eso es la mafia.
3: Com té que ser la cosa que els suposats sicaris han arribat a ser més honrats i més coherents que els que els havien fet l'encàrrec, que és una cosa molt loca, si ho penseu bé, no?
2: Es que no son tontos. El clan de la droga sabe que tarde o temprano va a ser juzgado porque entra dentro de su plan que les pillen el juez. No van a ir nunca contra un juez. No van a ir nunca contra un juez. ¿Por qué? Porque igual lo tienen y digo, hijo mío, señor, no he hecho nada. Y no van a ir contra ellos.
3: Bueno, si penses bé, José Luis, dius sí, no hi ha que anar en contra d'un jutge.
0: Home, però per la mateixa raó tampoc haurien d'anar contra els policies o els guàrdies civils, perquè saben que després, no sé, com hem vist en tantes pel·lícules, han matat a un dels nostres, i ara posem més interès i tal.
3: Mira, el dia del desfile de la Hispanitat també estava en la cara ben alta.
0: I ja veus el que passa en les... planyideres de nobles planeadores.
3: Sí,
0: que...
3: la directora de la Guàrdia Civil també estava allí en la cara ben alta, com si ens oblidàrem de tot el que n'hi ha darrere, també. Claro. És que el mogolló és un albarcer, si ho penses bé. Sí.
1: És que hemos tenido la legislatura con tantos casos de corrupción que ya solo faltaba este punto y final de lo más degradante social, política, de estructura democrática de país, etcétera, etcétera. Es que es súper degradante que el partido que sustenta al gobierno sea capaz de utilizar una yentola para amenazar con tintes mafiosos a la justicia. Eso es increíble. Eso solo pasa en estados fallidos.
2: Així és.
3: Pues mira, en eixa tessitura estem ara. Bé, Leopoldo, ens vegem esta setmana, d'acord? Sí, encantat de que les coses hagin eixit bé i que hagis vengut a la ràdio.
2: Gràcies.
3: A tu també, Vicent, i de que hagis recuperat la xispa, eixa de...
0: Sempre l'he tinguda.
3: De l'humor, ja.
1: València. Bueno.
3: Una abraçada molt forta, Burriana.
1: Gràcies. Havia mucho que hablar con eso de Vicent.
3: Sí, sí.
1: Mucho que hablar,
3: Sí. Ara el pròxim programa de Molores que es faci, el quidrarem per a que, com ara té temps, que es dediqui una miqueta.
1: A mi també l'enhorabuena, porque ayer el Villarreal por fin ganó un partido.
0: Pues sí, ya ahora.
3: Mira, que me vaya el boleto, que me tiren.
4: Son les 9 del matí. A Punt Radio. Noticias.
8: Dia de sessió de control en les Corts. D'ací a una hora, a partir de les 10, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, respondrà en el ple a preguntes de síndics dels grups parlamentaris relacionades amb l'aplicació de l'anomenada prioritat nacional i també sobre la gestió de la Dana, de la qual es compliran 2 anys a final d'este mes. Mentrestant, precisament parlant de la Dana, continua el procediment judicial obert a Catarroja, a l'Horta Sud, per la gestió de la catàstrofe. Avui compareixen com a testimonis davant la jutgessa els alcaldes de Benimodo, Francisco Teruel, i de Cullera, Jordi Mayor. Per cert, la jutgessa Veladana assegura que les conselleres Salomé Prades i el seu número 2 a l'octubre de 2024, Emilio Argüello, haurien pogut evitar morts a València si hagueren exercit les seues funcions. En una resolució que s'ha conegut este dimarts, la magistrada diu que les 14 víctimes mortals de la pedania de la Torre de València, a l'Horta Sud, són una mostra evident de les negligències en la gestió de l'emergència. També assenyala les conseqüències fatals que va tindre l'absència d'avisos per a aquelles víctimes que van morir en els garatges o de camí cap als seus cotxes. I a l'Alt Vinalopó, fa pocs minuts que ha començat a Villena la segona sessió de la Comissió Municipal del Robatori del Tresor. A esta sessió han convocat a compareixer la directora del Museu de Villena, MUBI, Laura Hernández, i l'intendent cap de la policia local, Bertino Òscar Ponce, entre d'altres. Les sessions de la comissió tenen lloc a la Casa de Cultura de la ciutat. A València, la Policia Nacional busca l'home que va disparar un altre. L'ha deixat ferit greument. El succés va ocórrer a últimes hores de la vesprada d'este dimarts als voltants del Palau de Congressos. A la víctima, de 46 anys, la van atendre amb caràcter d'urgència als serveis sanitaris. La van traslladar a un hospital de la ciutat per a ser intervinguda d'urgència, encara que, segons fonts pròximes a la investigació, la seva vida no corre perill perquè, pel que sembla, el tret no hauria afectat òrgans vitals. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació i, de moment, no hi ha hagut detencions. I estem pendents també d'un altre succés, en este cas el robatori a mà armada que ha patit el porter del Villarreal Club de Futbol, Peter Gulacsi, a sa casa, a Pujol, a l'Horta Nord. De matinada, quatre homes encaputxats han assaltat la vivenda del jugador groguet i s'han emportat objectes de valor. La família, que estava a casa, no ha patit cap ferida. Quant al trànsit, a Alacant, un accident a la 70 genera retenció des de Sant Vicent del Raspeig fins al Pla de Vallonga, cap a Elx, i des del Bacarot a Ciutat d'Assís, a la comarca de l'Alacantí. A València, complicacions al bypass de la 7 per un vehicle detingut a Quart de Poblet, que ocasiona retencions des de Torrent cap a Castelló, i afecta la incorporació des de la CB36. I pel que fa als trens, Renfe informa que les línies C1 i C2 de Rodalia estan patint retards mitjans de 20 minuts per una avaria al pas a nivell d'Alfafar. I en els esports, dura derrota en la pròrroga del València Bàsquet masculí contra l'Olympiacos en l'Eurolliga. Avui serà l'equip femení el que debuta en la competició continental. Isabel Adam.
9: La nit del Roig Arena va acabar amb un marcador de 97-102 a favor del vigent campió de l'Eurolliga, l'Olympiacos. Inexplicable de la derrota després que els de Xavi Albert feren una primera part brillant on arribaren a aconseguir una diferència de 28 punts. Ara bé, després de la represa, s'apagaren els llums en atac. Sors va forçar la pròrroga, però la remuntada dels grecs es va consumar amb un Montero estel·lar que va acabar amb 35 de valoració contra el seu ex-equip, Xavi Albert, entrenador del València Bàsquet.
10: I quan perds com avui, doncs te vas un poc en cara de tonto cap a casa. I des d'ella mateixa, doncs, bueno, que aquesta derrota, que faci mal, però que ens serveixi per a consistir i crear aquest equip que volem crear en la mentalitat que el volem crear. No? Bueno, derrota dura i a recuperar-se i a pensar en el partit que m'acabé.
9: Un partit que es disputarà dijous també al Roig Arena. Avui és el torn de l'equip femení que debuta en la competició contra el vigent campió, el Fenerbahçe. Serà a les 8 de la vesprada al Roig Arena i el partit es podrà seguir en directe per esta casa, pel web d'Apunt, amb la narració de Josep Carbonell i els comentaris de la llegenda taronja Nacho Rodilla. I en tenis, Rafa Jodar s'acaba de classificar per als quarts de final del Masters 1000 de Xangai. S'unix a Davidovich com els dos únics espanyols que continuen vius al torneig.
8: És tot de moment. Així la pròxima set informativa és a les 10 en punt. Es deixem amb el programa Matí Directe.
4: A Punt Ràdio, notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Les Arts presenta un tresor de la dansa espanyola, Le Ballet Español de la Argentina, amb la companyia Antonio Najarro, una recreació de l'estrena d'estes coreografies al París del 1929, amb l'orquestra de la Comunitat Valenciana per a interpretar la música d'Albéniz, Granados i Julián Bautista. No et perdes esta joia d'espectacle. Últimes entrades en lesarts.com.
11: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
12: Un indici, una telefonada anònima, una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
13: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
12: Deixa que te ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a perell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, per on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
14: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
12: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5. Matí directe. Sergi Olcina.
3: El nostre sentit d'existir és dedicar-nos als pobles, a les ciutats i als veïns en general. D'ahir que este programa estiga produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. És el nostre magazín matinal, el de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Anem a donar una ullaeta avui amb dos dels companys de tota la vida i aquells que també han estat propet de la ràdio, però dedicats en este cas a les publicacions locals i comarcals. Anem a començar per Toni Cucarella, que està en Comarcal CB. Toni, què tal? Com estàs? Bon dia.
15: Hola, molt bon dia. Des de Comarcal CB us acostem l'actualitat de les nostres comarques. Comencem a la Vall d'Albaida, on Caixa Ontinyent posarà en marxa en 2027 un programa d'ajudes de fins a 12.500 euros per a facilitar la compra de la primera vivenda a joves menors de 36 anys. La mesura es distribuirà durant els 3 primers anys de la hipoteca i sumarà un complement municipal de 1.000 euros de l'Ajuntament d'Ontinyent. Continuem al Camp de Morvedre perquè Sagunt inaugura aquest dijous 15 d'octubre el nou Museu Industrial i de la Memòria Obrera, ubicat en la històrica nau magatzem d'efectes i recanvis. L'espai obre amb una jornada de portes obertes i mantindrà l'accés gratuït fins a finals d'any. I a la Ribera Baixa, Cullera es prepara per la tercera Bienal Mundial de l'Arròs, que del 15 al 18 d'octubre oferirà més de 80 activitats entre tasteig, alta cuina amb xefs michelins, receptes tradicionals, tallers, actuacions d'humor i la música en directe de Pep Jimeno Botifarra. Fins ací el repàs comarcal d'avui. Des de Comarcal CB, us desitgem que passeu un molt bon dimecres.
3: No està gens mal el repertori per avui. Anem a veure què mos conta José Miguel Hortolà des del 6 doble. Allí ocupen totes les riberes i les coses que afecten a la gent que allí viu. José Miguel, bon dia.
16: Hola, què tal? Molt bon dia. Estes són algunes de les notícies que trobareu esta setmana a la capçalera del diari digital El 6 doble, www.e6d.es. La Casa de la Cultura d'Alzira acollirà esta vesprada a les 6 i mitja una xerrada informativa sobre accessibilitat universal i millora de la qualitat dels serveis públics. La iniciativa està organitzada per l'Associació de Gent Major d'Alzira. La conferència estarà a càrrec de Francesc Romeu, advocat i director de AAA, una consultora especialitzada en accessibilitat. L'activitat vol conscienciar a la ciutadania sobre la importància d'avançar cap a una ciutat més accessible, inclusiva i adaptada a les necessitats de totes les persones. Per altra banda, Abel Soler oferirà una conferència i presentarà el llibre Els noms dels pobles valencians. Esta vesprada també, a partir de les 7, en la sala de plens de l'Ajuntament de Massalavés. L'Ajuntament de Massalavés ha organitzat una vesprada dedicada a divulgar la història i l'origen dels noms del municipi i de la seva rodalia. El cronista oficial oficial de Massalavés, Josep Navasquillo, serà l'encarregat de presentar l'acte. A més, tres músics de Massalavés amenitzaran la trobada amb les seues interpretacions. I Polinyà de Xúquer celebrarà el 14è Festival de Música de Cambra amb quatre propostes musicals i entrada gratuïta. La cita tindrà lloc el pròxim diumenge 18 d'octubre a partir de les 18 hores amb tres microconcerts itinerants i una actuació final al Centre Cultural Ausias Marc. L'entrada serà gratuïta i les persones interessades podran reservar-la a través de la pàgina web www.polinyafacultura.es. I la localitat de Carcaixent entra en la recta final de les seues festes patronals. Avui, dia 14, és el patró, Sant Bonifaci. Demà 15 hi ha moltes més activitats, com una d'elles, la descoberta de la Mare de Déu, i el dia 16 ja és el dia de festa gran. És el dia de la festa de la Mare de Déu d'Aigües Vives a Carcaixent. I fins a ser la informació del diari digital el 6W3W.esisd.es. Gràcies i fins la pròxima setmana.
17: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
3: A aquestes hores, Nobleza Obliga, com vos avançàvem al principi i abans del butlletí, avui és el dia més esperat a la ciutat autònoma de Melilla, on la societat civil i les institucions estan volcades per a rebre els Reis d'Espanya en aquesta històrica visita oficial a les ciutats autònomes, com vos dic. Per a conèixer en directe com s'està vivint l'ambient a peu de carrer i quins són els punts claus d'esta jornada, anem a enllaçar immediatament amb el nostre company Francis Alemany de Televisió de Melilla. Francis, què tal? Buenos días.
18: Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días.
3: Mira por dónde, pasados los años, que han pasado muchos años, continuamos juntos aquí compartiendo crónicas y cosas de las que pasan, ¿eh?
18: De verdad, ¿eh? Cosas que pasan y la vida es cíclica, cíclica. Al final, ¿eh? Acabaremos juntos en
3: Oye,
18: alguna parte.
3: No estaría nada mal, sería un buen remate existencial. Oye, ¿cómo y cuál es el ambiente que se respira a estas horas en Melilla? ¿Y cuál es la expectativa, diríamos, de la ciudadanía ante la llegada de los Reyes, Felipe y Leticia?
18: Mira, Sergio, la gente de Melilla está muy ilusionada. Como vimos ayer en Ceuta,
3: ¿sí?
18: Las calles se van a llenar. La gente va a disfrutar a la visita de los Reyes, muy esperada, muy necesitada, por otra parte, y realmente va a ser un momento, bueno, venimos diciéndolo todos estos días en Radio Televisión Melilla y todo lo demás, pero es verdad que va a ser un día histórico. Suena un poco a expresión manida, ¿no?
3: Ya sí, a muy retórico, decirla. Claro.
18: Efectivamente, pero es verdad que es un momento muy especial, muy peculiar, lo saben en Ceuta, lo sabemos aquí, en Melilla, más después de todo lo que estamos escuchando y todos los acontecimientos que o todas las noticias que están saliendo y apareciendo alrededor de lo que sucedió en Ceuta, pues casi que eso ha hecho que la visita cobre aún mayor fuerza y se convierta en un impulso para lo que, bueno, aquí entendemos en Melilla y en Ceuta también, sí, como el sentido de pertenencia, Sergio. El sentido de pertenencia que se tiene en Melilla, de pertenencia a España, de ser españoles y tal,
3: sí,
18: aún más se va a reforzar con la llegada de los Reyes.
3: Eso es lo que quería comentarte, porque ayer el rey les dijo a los ceutíes, no os vamos a dejar de la mano. Eso es un mensaje potente y directo que se puede trasladar a las dos ciudades autónomas.
18: Potente, directo, clarísimo, y ya el que no quiera entender, que no entienda. Pero es verdad que ese sentido de pertenencia, que ese refuerzo, que ese mensaje que dio el rey, realmente ha sonado atronador, de verdad, y nos ha sonado, vamos, ha llegado de una manera al corazón de los ceutíes y de los melillenses, porque, vamos, yo estuve viendo, siguiendo la visita de los Reyes a Ceuta,
3: sí,
18: y de verdad, yo estuve, hubo momentos que estuve emocionado. De hecho, compañeros nuestros que estuvieron allí de la televisión de Ceuta nos decían que estuvieron cerca de las autoridades, en este caso de los reyes y del séquito que llevaba alrededor, dice que hubo momentos en que realmente alguno de ellos casi lloraba de la emoción que sentían, de la cercanía de
3: pero de Francis, porque a lo mejor no somos conscientes, vistos desde fuera, vosotros con un poco más de empatía por esa proximidad social, más que geográfica, de lo que puede suponer para unas personas que llevan más de 2 meses padeciendo lo indescriptible, porque, te repito, desde fuera se ve de una forma diferente a cómo se puede estar viviendo desde dentro, y que, en parte, la mínima luz de esperanza igual la están viendo ahora con la visita de los reyes.
18: Bueno, han visto, sí, una luz de esperanza, sobre todo...
3: De no estar solos.
18: De no estar solos, efectivamente. Ese es el sentimiento de decir, bueno, es que tenemos algo a que agarrarnos, alguien a quien aferrarnos, que nos da la seguridad, que nos da lo que no hemos tenido en 2 meses y medio. Entonces, eso es súper importante, vamos. Ocurre en la vida cotidiana, a todos nos pasa, en cosas que nos pasan a diario, que nos aferramos en problemas y tal, nos aferramos siempre a alguien que te da cercanía, que te transmite empatía, que te transmite, ¿verdad? Uh-huh. Y es verdad que los reyes ayer transmitieron todo eso. También, vamos, de hecho, lo vio todo el mundo. Fue más de media hora dando la mano a todos los meridienses, a todos los ceutíes en este caso, que fue, vamos, la calle Gran Vía de arriba abajo. O sea, es una cosa... además que lo tenían muy claro, bajaron.
3: Sí, era el baño de masas por excelencia, claro, sí.
18: Sí, ¿no? Y además atendiendo a todo el mundo, en fin, escuchando a todo el mundo, respondiendo a todo el mundo. Uh-huh. La verdad es que fue muy emocionante. Y nosotros aquí tenemos esa esperanza de que sea igual.
3: Sí, de cumplir aquí, las mismas expectativas. Te voy a decir, llevan un bagaje importante, sobre todo por la experiencia que se vivió aquí en Paiporta, en octubre, ya en noviembre, mejor dicho, de 2024, después de la Dana, en que la situación era totalmente diferente, pero los reyes tuvieron que lidiar pues con algo realmente convulso, como era lógico, después de lo que había sucedido. Esto prácticamente viene a la cola y vamos, diría yo que se van a especializar en situaciones complicadas, que no será la de Melilla hoy, precisamente, claro.
18: No. Hoy no, gracias a Dios, pero te digo una cosa, la historia de la ciudad, sí. En el año 97 y en el 98, el accidente aéreo y la rotura de los depósitos de agua,
3: sí.
18: 24 horas después de que sucedieran ambas cosas, estaban aquí, en este caso las infantas, Elena y Cristina, uh-huh. Con sus parejas, estuvieron en Melilla. Quiero decir que no es una cosa... Esto de que, bueno, que pasó en Paiporta, que fue muy fuerte, y ahí sintieron la empatía y tal. Sino que han estado siempre cerca de la gente cuando se le ha necesitado. Y eso yo creo que es un sello que lleva la Casa Real, en su bagaje y en su
3: Francis, historia, esto va un poquito en contraposición a lo que, bueno, y esa percepción la tendréis más vosotros desde ahí. ¿Qué ofrece el gobierno en su postura? Te lo voy a decir de una forma clara, ¿no? Como tal y como me pasa por la cabeza, a veces sin esta falta de filtro que uno tiene. Como que Ceuta y Melilla no fueran parte de España, ¿no? El gobierno aquí es como que no iba con ellos al final.
18: Hombre, a ver, la sensación de en algunos momentos, es que quiero ser cauto con las palabras que voy a decir, la sensación de dejadez, vamos a llamarlo así, de olvido, quizás, nosotros la hemos sentido. Hombre,
3: acuérdate, en los pasillos del Congreso, la famosa frase de «eso avivas».
18: Sí, bueno, frase demoledora también. Claro. O sea, que te cuente, o sea, en una frase resumes lo que es la situación, simple y llanamente, lo que es la situación. Nosotros también, en nuestra parte de ellos, porque están sufriendo... que lo sentimos como propio, ¿eh? Y esta es la realidad, aunque gente, tú sabes que, bueno, que siempre hay voces que tal, ¿no? Es que los de Melilla como que pasan un poco y tal. Es que, bueno, hay que decir que estamos a 600 kilómetros de distancia, Ceuta de Melilla, que la gente se piensa que estamos al lado, ¿eh? Entonces no hay 600 kilómetros de distancia entre una ciudad y otra. Pero es verdad que sentimos como propio el dolor de todos ellos, ¿no? Y la verdad que ellos, bueno, lo han sufrido de esa manera, y la dejadez lo han, y el olvido lo han vivido en primerísima persona, y lo siguen viviendo y lo están pasando mal. Y ahora, bueno, se ha quitado a la gente de las playas, la gente se ha ido a otro sitio, digamos que se ha metido la basurita un poco debajo de la alfombra, sí, por decirlo de alguna manera gráfica, sí, que todo el mundo lo entienda.
3: Sí, sí. Hemos disimulado entonces, un poco las cosas. Sí,
18: sí, pero bueno, porque, bueno, bienvenido, porque han venido el rey, se ha limpiado, se ha ganado un espacio público para los ceutíes, afortunadamente, pero es verdad que eso, la gente de Ceuta lo requería hace mucho más tiempo. Hace mucho más tiempo necesitaban ese gesto.
3: Francis, ¿cuáles son los puntos clave de este recorrido oficial de los Reyes durante el día de hoy en Melilla y tal como ayer sucedió en Ceuta, donde se espera la mayor concentración, digamos, de ciudadanos para recibirlos?
18: Bueno, el punto neurálgico es el Palacio de la Asamblea, sí, justamente en la Plaza de España.
3: La primera visita, ¿no? Donde, creo.
18: Sí, bueno, llegan en el coche oficial, paran en un punto de la Plaza de España y van a hacer exactamente igual que en Ceuta. Se bajan del coche y van a recorrer, yo diría que casi el perímetro de la Plaza de España, saludando a los melillenses. Y después saludarán a las autoridades. En el coche oficial paran en un punto de la Plaza de España y van a hacer exactamente igual que en Ceuta. Se bajan del coche y van a recorrer, yo diría que casi el perímetro de la Plaza de España, saludando a los melillenses.

0: Siempre a tus órdenes, tú ya lo sabes.
1: Un besito, hasta luego, cuídate.
0: Un beso, chao, chao, gracias.
2: ¿Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Com pots comprovar que tot estigui llest per a votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Cal que figures a les llistes del cens electoral. Pots consultar-ho del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o en INE.es. Demana que rectifiquen si hi ha algun error, especialment si votes per primera vegada o si has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
4: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles, evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi, una xicoteta farmaciola, aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se, els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell de Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6.
6: Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
7: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
6: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant atures?
8: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental. Perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
6: Mil i un motius per escoltar Cuida't. El teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: una sola ciutat de la Unió Europea que establisca un requisit tan salvatge com este? Sap per què? Perquè és il·legal, perquè és il·legal. I a més els tribunals són claríssims en este tema. Vostès no poden imposar requisits desproporcionals que trenquen el principi d'igualtat de tracte de les persones que viuen i treballen així. Punto final. I ese és el resultat. La seva proposta trenca el principi d'igualtat. Per tant, li pregunte, abans d'anar-se a tancar la porta, va canviar esta llei?
1: Rosa Peris, que en estos moments també feia al·lusió directa al president de la Generalitat i que esperem resposta en esta sessió de control d'avui en directe, d'avui 23, que estem retransmetent també, com és habitual, a través de la Ràdio Autonòmica
2: Gracias,
1: Valenciana.
2: Gràcies, senyora presidenta. Señorías, los que hicieron...
1: Respon Susana Camarero, la vicepresidenta del Consell.
2: Yo lo entiendo, estamos en campaña electoral y tienen muy difícil salir a la calle y explicar a sus votantes que hicieron cero viviendas y por lo tanto adjudicaron cero viviendas de protección pública. Eso es lo que les pasa. Y ahora cuando hay un criterio de baremación, señoría, léanse los papeles porque ustedes lo, lo tienen complicado, pues ahora vienen a enredar. ¿Qué es lo que saben hacer? Enredar. ¿Pero sabe qué? Ahora hay 6.800 sí. oportunidades de tener una vivienda. Con ustedes, cero.
3: Señora
2: Peris. Y por otra parte, señorías, decirles que no es un criterio que hayamos puesto nosotros. Lo pusieron ustedes en la ley de la función social de la vivienda y lo ponen sus alcaldes. ¿Qué tiene que decirle al alcalde de Gandía que establece 5 años? Igual, 5 años para el alquiler, igual que está en la ley de acompañamiento. 5 años para el alquiler, igual que está en la ley de acompañamiento. Léanse los papeles. Los que hicieron cero viviendas, los que pudieron adjudicar cero viviendas, ahora les molesta porque se miran al espejo y se avergüenzan que hoy se puedan adjudicar 6.800. Así que menos enredo y pónganse a trabajar y arrimen el hombro de una vez.
1: Susana Camarero, la vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació i Joventut i Igualtat, responent a la diputada del PSPB respecte a les qüestions que havia plantejat en matèria de vivenda, també en els seus consiguients errors en legislatures anteriors.
3: Señoría, silencio. Silencio. Señorías.
1: Són habituals aquestes incursions des de les diferents bancades en les que n'hi ha que cridar l'atenció.
3: Continuamos con las preguntas de interés general.
1: Avui també és una sessió que va molt ràpida respecte a moltes de les que hem retransmès i possiblement estiguem davant una durada aproximada d'una hora com la setmana passada.
3: Continuamos con las preguntas de interés general. Por el grupo parlamentario Compromís tiene la palabra su síndic, el ilustre diputado señor Baldoví.
1: És el torn, com haveu escoltat, de Joan Baldoví, que tampoc deixa pràcticament indiferent mai a ningú en les seues al·locucions i les seues intervencions. Ara comença el seu torn de preguntes des de la bancada, com diem, del grup nacionalista Compromís. Puja a eixa tribuna i ara mateix l'escoltarem en el seu torn.
4: Avui és 14 d'octubre i no tornarem a tindre ple fins a l'11 de novembre. 25 dies sense ple. Per què? 29 d'octubre. 29 d'octubre. Segon aniversari de la dana que va acabar amb la vida de 233 persones per la gestió negligent d'este Consell. Per això no voleu cap ple al voltant d'eixa data. I la pregunta és, per què, senyor Pérez Llorca? Hi ha un motiu clar. No teniu la consciència tranquil·la. Ni Consell, ni president, ni diputats, ni diputades de PP o de Vox. Una persona decent, cabal, íntegra, no donaria suport al negligent ixe que no està, que està cobrant sense vindre a treballar i aplaudir-li les seues mentides i els seus insults a les víctimes. Una persona decent, cabal, íntegra, no premiaria a ixe tio que estava en el ventorro sense estar on li tocava, donant-li més diners de salari, cotxe, piso, xòfer. Per què no voleu un ple en les pròximes setmanes? Serà perquè la senyora Camarero no vol que parlem, que es va desconnectar de la reunió d'emergències per anar-se'n a fer-se una foto? Serà que no vol que parlem de les morts en les residències o pisos tutelats, que eren la seva responsabilitat? Serà que el senyor Rovira no vol que parlem com se'n va anar a casa indignament?

0: a la una del migdia, abandonant a tota la comunitat educativa? Serà que Martínez Mus no vol que parlem de la tragèdia que podria haver ocorregut en Metro València per la seva inacció? O serà perquè el conseller Barrachina no vol que parlem del pantà del Buceo que va provocar morts mentre ell a les 6 de la vesprà ja estava en sa casa? Per això li pregunte, senyor Pérez Llorca, tan mal valora l'acció del Consell en esta legislatura marcada per la dana i els 233 morts que no s'atreveix a fer un ple hasta d'ací 25 dies?
1: Muchas gracias.
2: El senyor Valdovino és la primera volta que fa referència als plaços de convocatòria d'una sessió de control a una altra, d'un ple de l'escorxa a un altre,
1: molt honorable president.
2: Precisament marcant el calendari i depenent de les divergències que puguen sorgir en la celebració d'un a un altre. Anem a escoltar ara mateix també la resposta que li dona. Això és per al·lusions directes, com és habitual, el propi president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, en esta retransmissió que vos oferim, com sempre, en directe, en Apunt Ràdio.
3: Gràcies, presidenta. Mire, senyor Baldoví, ningú polític decent estaria apoyant a Pedro Sánchez a canvi de res con l'apoya a vostè i al seu partit. Ningú polític decent. Ningú polític decent d'esta terra, que vol esta terra, estaria apoyant a un senyor que es va deixar abandonats al sendemà de la dana com ha fet en el poble de Ceuta. Per tant, no parle de dignitat perquè vostè i el seu partit en tenen ben poc. Moltes gràcies.
2: Molt breu, com sol ser habitual el president Pérez Llorca, també en la templança habitual en les respostes, com ha fet en estos moments. N'hi ha respostes a voltes que són extremadament breus, després de la llargària, no?, en el plantejament de les preguntes. Són les 10:30 del matí, però estem seguint molt de prop esta sessió de control, l'última, com vos comentàvem, i també, deia el senyor Baldoví, d'este mes d'octubre, avançada en una setmana i en un dia també en el temps.
0: Diu Apertisc, a partir de dissabte tenim una situació molt complicada així al territori valencià. Per tant, alerta. 14 d'octubre i els Pérez Llorca no és candidat. Segurament estaran estudiant ixe dossier en Gènova. Però no li ho tinc en compte el senyor Feijó, que està molt ocupat anunciant sacrificis. L'altre dia ho va dir, clar, seremos un gobierno que pedirá sacrificios. Jo quan escolte a Feijó demanant sacrificios, em ve al cap una dita valenciana que diu: mans a les carteres que venen els del PP. O és de Vox. Tanto monta, monta tanto. Senyor Pérez Llorca, fer sacrificios és que dirigent del PP es quedeu amb pisos de protecció oficial i que no els obligueu a tornar-los? Fer sacrificis és perdonar impostos a les grans fortunes, als milionaris, 14 milions a Iberdrola, 110 milions a Ribera Salut o 56 milions a empreses elèctriques? Quin sacrifici li està demanant al senyor Mazón? Tindre, cobrar més per no vindre a treballar. Quin sacrifici? Fer sacrifici és tindre el Consell més car de la història, amb més càrrecs i més assessors que mai? Vaja un sacrifici, senyor Pérez Llorca. Vaja com es sacrifica este Consell. Però, valencià, valenciana, no t'enganyes. Quan el PP o Vox demanen sacrificis, te'ls demanaran a tu, que no te'n citen en l'ambulatori, a tu que portes els teus fills a l'escola pública, FAMPA denuncia deficiències en 7 de cada 10 col·legis valencians. A tu, treballador o treballadora, que el podran atirar al carrer abaixant-te els dies d'indemnització, que serà la mútua la que el donarà la d'alta encara que estigues malalt o que t'abaixaran el salari mínim. A tu, que l'Ajuntament de València, a tu, que l'Ajuntament de València t'ha deixat sense ajuda a l'alquiler. Sense ajuda a l'alquiler, 550 famílies. A tu, que l'Ajuntament de València no ha volgut declarar zona tensionada per baixar-te el lloguer. A tu, dona, que et neguen la violència masclista en les lleis. A tu, persona LGTBI, que et retallaran més drets. acabe. I a tu, pensionista, van a per tu, ho ha dit Figaredo, de Vox, i la portaveu del PP. Per això és tan important guanyar-los i tirar-los al carrer.
1: Gràcies, senyor
0: Valdoví. Necessitem un govern de...
2: El senyor Valdoví, quan agarra carrera, a voltes és difícil parar-lo en la seva pròpia exaltació quan puja a la tribuna, que continua encara parlant i allargant aquesta al·locució. La veritat és que temps en tenim per davant, però els temps que n'hi han marcats en l'hemicicle són els que són i n'hi ha que complir-los. Quan avisa la pròpia presidenta de les Corts, ja no és masso.
1: Té la paraula el molt honorable president.
2: És el torn de rèplica després de ser interpel·lat per Joan Valdoví de Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, que també actua en qualitat de, del càrrec que té per a respondre a totes aquestes preguntes. No de baix, avui has hecho una sessió de control.
3: Señories,
2: a ell.
3: Este cap de setmana va de mil de tormentes. Estarem preocupats, senyor Valdoví, jo el primer. Però sap per què? Perquè el govern que vostè li dona suport no ha fet les obres antirriades que tenia que fer ja fa dos anys. I avui tota la gent d'Espanya va afectar este port perquè vostè li dona suport a aquestes persones que són uns irresponsables de la nostra terra. Per això no tinc la cara tan dura. Perquè la por que anem a tindre tots els valencians que la tindrem és perquè vostès, que són socis del govern d'Espanya, han deixat abandonar esta terra i no han complit en ella. Ese és el resum del problema de la dona. Mire, jo ja sóc el president de la Generalitat, tant que a vostè no li agrada. I vaig dir-li algo. No li tinc cap de reproig al senyor Feijó. Vaig a fer campanya per al senyor Feijó. I li diré per què. Perquè gràcies al canvi en esta comunitat hem pogut arreglar moltes més coses que vostès no van fer. I crec que és la mateixa situació que es dona a Espanya. Per exemple, de no fer cap vivenda de protecció, tindre més de 6.800 en marxa. I atendre el problema de la vivenda. Per recuperar la cultura de l'esforç, sí, senyories, la cultura de l'esforç. Vostè l'han perduda, perquè vostè du tota la vida en la pagueta. Vostè ha cobrat 1,3 milions d'euros des que està al front de l'administració. Però què valor va tindre vostè per a l'esforç? És que creu que les persones s'identifiquen en polítics com vostè, que duen tota la vida en la cadira, sols preocupats per pactes per la cadira, com este que tenen així, o com el que estan intentant pentar en el Senat? No busquen millorar la societat, no busquen millorar la vida de tots els ciutadans. Miren la poltrona, miren l'assiento i miren seguir enxufant a tots els amics de Compromís que es van tirar al carrer en tots els pobles i així la Generalitat Valenciana. Això és el que busquen i això és el que representen. Per això ja no volen parlar de vivenda, perquè ja se li ha vist massa el retrato, perquè són uns cínics, perquè sempre van en la pancarta i perquè no defenen mai res. Mire, vostè i el seu partit estan apoyant al Partit Socialista que parlava dels fons buitres i ahir van saber que la portaveu en el Congrés té no sé quantes cases que cobres alquilers i que este matí hem vist en el mig del Congrés que té dues empreses en Panamà. I vostè pega la cabota i apoya el que diga el PSOE sempre, el que diga Pedro Sánchez sempre. Si és que m'ho veig. És que jo ja estic imaginant-me, senyories, el gran míting de la gran unió del PSOE i Compromís per al Senat, de teloneros Puigdemont i Zapatero, i després vostè i Pedro Sánchez. És que m'ho imagino. I la gent va sentir-se identificada tot això, senyories? Creuen que van a sentir-se identificats en tot això? Mire, un poc de serietat, un poc de trellat. Jo confie en que la verdadera prioritat nacional que hi ha en este país és tirar a Pedro Sánchez al carrer. I confie que les coses canvien, perquè crec que ja li pesa a tota la societat. I passem a tindre un govern seriós, un govern que complisca la comunitat de les obres antirriades, un govern que presenta un plan València per a infraestructures que mos tenen amargats des que vostès governen en Madrid, un govern que acaba en el corredor mediterrani en la comunitat i que no mos deixa marginats, un govern que mos garantixi l'aigua per a la província d'Alacant, que estem sequets i que no podem fer-li front a la huerta d'Orihuela. Un govern que acabe en la marginació absoluta de les cercaries, que m'ho envien trens en antigüetat de 20 anys, mentre li envien els trens nous a Barcelona. Un govern que faci una televisió objectiva, que per exemple no deixa el Villarreal fora, com ha passat esta setmana, que no el considera ni un equipo de la Champions. Claro, a vostè això no li preocupa, quan ja estava al Barça, que vostè és més dels països catalans, pues ja li feia igual que estiguera al Villarreal o no estiguera... el Villarreal. En fi, un govern que tinga menys pancartes, que no valen per a res i que sols demostren la seva hipocresia, com han demostrat sempre en tots els assumptes que han tratat, i un govern que estigui compromès amb els ciutadans. Per això, senyor Baldoví, faré campanya a les pròximes eleccions per a canviar. Perquè així hem canviat i ha millorat esta terra. Així hem canviat i ha millorat esta comunitat. I avui vaig a la llista de la dependència. Avui vaig a la llista de la sanitat. Avui es fan més coratges que vostè. Avui s'arregla el problema dels salaris dels professors. Tot això que vostès agiten una pancarta i que no han solucionat mai. Mai. I lo trist és, senyor Baldoví, lo trist és que tants anys vostè en la política i no li han servit per res al poble valencià. Moltes gràcies.
2: El missatge final del president de la Generalitat en el successiu repàs de coses que s'han aconseguit, segons les paraules de Juanfran Pérez Llorca, per part de l'actual executiu i que no s'havien aconseguit en l'etapa del Botànic, entre les que estava dins del pacte la formació de Compromís, que és qui entrepelava al president de la Generalitat, el seu síndic, Joan Baldoví. Estem encara dins d'eixa sessió de control d'avui, 14 d'octubre de 2026, després de la setmana passada. Vos recorde que avançada en el temps.
4: Presidenta. President, coneixerà vostè que el comissari europeu d'assumptes...
2: Respon, si no m'enganya, el conseller Martínez Mus, per la veu. No,
4: en resposta a una pregunta formulada pel nostre eurodiputat...
2: És una nova pregunta, en este cas.
4: ...ha afirmat que imposar un requisit de residència més llarg de 5 anys...
2: És Jesús Pla, en este cas, diputat de Compromís, qui... es refereix a la pregunta.
4: De tracte i a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Justícia. Vostè i els seus socis de Vox, i baix l'excusa de la prioritat nacional, han aprovat una llei de mesures que exigeix 10 anys de residència als ciutadans i ciutadanes per accedir a ajudes públiques. Vist el criteri del comissari europeu, de les directives de la Unió Europea i del Tribunal de Justícia Europeu, pensa el Consell impulsar la derogació de la llei de mesures fiscals en aquest apartat o pensa seguir agenollat i fent seguidisme dels ficats dels seus socis de l'extrema dreta? Moltes gràcies.
2: Una de les noves preguntes que es fan en esta sessió de control, en este cas, per part, vos torno a repetir, de Jesús Pla, diputat de Compromís, directament al president de la Generalitat, però
1: senyor
2: que serà
1: Baldoví,
2: resposta...
1: Senyor Baldoví, que llamo a l'ordre per primera vez.
2: Estem ja entrant en el capítol de cridades d'atenció, en este cas a Joan Baldoví per part de la presidenta de les Corts.
5: Gràcies, presidenta, señorías. És fàcil, senyor Baldoví, és facilíssimo. Sí o no hicieron ustedes cero viviendas sociales.
2: Contesta la vicepresidenta,
5: sí.
2: Susana Camarero.
5: ¿Tienen que ustedes que poner algún criterio de baromación?
2: Referencia a las viviendas sociales.
5: La verdad. La verdad es que aquí se han aprobado unos presupuestos, que aquí ha habido una ley de acompañamiento, que ustedes que apoyan a un señor en Madrid que es incapaz de hacer presupuestos, tienen que estar en el enredo porque no saben hacer otra cosa y sobre todo porque vuelvo a decir lo mismo que a sus compañeros del Partido Socialista, tienen vergüenza de salir a la calle. Vergüenza de salir a la calle y explicar que ustedes fueron incapaces de hacer una sola vivienda. Vergüenza me daría a mí tener que decir después de 8 años que fui incapaz de hacer una vivienda. Y no mientan. Porque esto es un criterio de baremación y no de exclusión. Y sí, hay que repartir y hay que decir, tenemos un parque público que es un recurso limitado y hay que dar prioridad, como demandan sus alcaldes, por cierto, hay que dar prioridad a los que tienen vinculación con el territorio. Es que es fundamental, es que es fundamental. Pero insisto, porque hoy hay algo que baremar, porque hoy hay algo que adjudicar y con ustedes había cero viviendas sociales. Yo les animo a que vayan a la calle y que en sus mítines estos días digan, siento la tristeza de tener que decirles que he hecho cero viviendas sociales en 8 años, que soy incapaz de hacer vivienda social y que estos señores del Partido Popular han sido capaces
1: Gracias,
5: de hacer...
1: Gracias, señora Camarero.
2: Imaginem que Susana Camarero, a banda de referir-se a la vivenda social, es referiria en este cas al que va succeir el 9 d'octubre amb l'absència de Diana Morant i Pilar Bernabé en la processó cívica. En les paraules que podíem interpretar d'ella, que parlava directament de la construcció, de les xifres de construcció que ha duit Susana Camarero a 8 anys de govern, han sigut zero, segons escoltàvem. N'hi ha molta activitat
5: Està
2: dins del Parlament.
5: És un requisit d'accés claro, i no de baremació. Està mentint, claro, com sempre, com claro. Sempre fa este Consell. Mire, a Madrid s'han preguntat qui és Pérez
2: En este cas és Isaura Navarro, a qui escoltem, des del grup Compromís també.
5: És discurs polític, sempre és ahí a insultar, a agredir, no fa altra cosa.
1: Silencio.
5: A agredir. Els principis en venda a Vox, ja ho hem vist en la prioritat nacional defensant-la.
6: sense estudis acabats, perquè clar, se va dedicar als pelotazos urbanístics en la seva família, sense vivenda declarada, perquè es veu que viu en una casa d'aperos de 800 metres, en el senador, pàrquing il·legal i piscina il·legal. Oh! Això sí, amic dels seus amics, sobretot si són condemnats de la Gürtel. Però de què no és amic? De la transparència. On està la seva caixa fixa, senyor president? Per què no la publica? Per què no publica els costs dels seus viatges? Per què en aquest Excel està tot anonimitzat? Per què no podem saber en què se gasta els diners dels valencians? Per què li té por a la transparència, senyor president? Explíquese!
2: I Saura Navarro, que és una de les persones les que normalment més s'agita en aquestes sessions de control i de les que, bueno, és cert, més mal de gaps li dona també a la presidenta. Senyoria, de les Corts a l'hora de quitar-li l'atenció, i que ara l'interpel·lava també al president de la Generalitat en resposta a Susana Camarero, la vicepresidenta tercera.
1: Senyoria, silencio.
0: Habla compromís.
2: Escoltem a Miguel Barrachina, conseller portaveu.
0: Que participaron en la última carga en la que hubo 9 policías nacionales heridos en la ciudad de Las Artes. Y uno de sus diputados estaba presente, lo cual no es extraño, que los diputados de la izquierda participen en algaradas que acaban con 9 policías nacionales heridos, a quienes nosotros enviamos nuestro afecto. No es extraño, en un país en el que los jueces tienen protección, en el que hay 4 directores generales de la Guardia Civil imputados por perseguir a sus subordinados y por impedir investigaciones de la UCO, y el fiscal general del Estado está condenado por perseguir a la oposición. Y habla de agresión, compromís. Gracias.
2: El conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, donant resposta a les qüestions que plantejava fa un moment i Saura Navarro des del grup Compromís en esta sessió de control corresponent avui, 14 d'octubre de 2026. Una sessió de control que, com és habitual, vos recorde sempre, estem donant en directe en esta casa, en la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio.
1: Silencio.
2: És la paraula que més repeteix la presidenta de les Corts, allò del silencio.
1: Continuamos, señorías, continuamos con las preguntas de interés general.
2: A veure si és possible continuar, com ha dit Llanos Masso, amb les preguntes d'interès general.
1: Continuamos con las preguntas de interés general. Tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario Vox Cortes Valencianas, su síndic.
2: És l'últim dels torns que correspon a Vox en quant a les preguntes. José María Llanos és aquí, anem a escoltar ara mateix, que pujarà a eixa tribuna per a formular-li les qüestions corresponents al president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. Vos recorde que estem camí de les 11 del matí i també camí de que acabe esta retransmissió després del torn de preguntes de Vox d'esta sessió de control d'avui.
7: Muchas gracias, señora presidente. Señorías, buenos días. ¡Viva Ceuta! Ceuta es España. Vox nunca os va a dejar solos. Señor presidente, hablemos de lo que le importa a los valencianos, pero a la izquierda, que mira por los de fuera y no por los de casa, no les importa nada. En el debate de política general, tras su intervención, le comenté que había obviado algunas cuestiones que eran prioritarias para Vox, y fueron prioritarias en el pacto de presupuestos al que llegamos su grupo y Vox, que era la prioridad nacional. Porque prioridad nacional supone que los españoles no sean los últimos en la cola para el acceso a la vivienda. Y prioridad nacional supone que los españoles no sean los últimos en la cola para el acceso a las ayudas sociales. Fíjese usted qué simple, fíjese usted qué razonable. Fíjense ustedes qué de sentido común. Y gracias a Vox en el pacto de presupuestos, los españoles ya van a ser por fin una prioridad en el acceso a la vivienda pública de la Generalitat. Es hora de poner fin a las políticas que han expulsado a nuestros jóvenes y familias del mercado inmobiliario y de garantizar que los recursos públicos beneficien a quienes llevan años contribuyendo al sostenimiento de nuestra nación. Y por eso incorporamos un nuevo sistema de baremación por puntos que premiará el arraigo, los años de residencia en España, la escolarización, la contribución a nuestra nación y las circunstancias familiares, prestando especial atención a los jóvenes de menos de 40 años y a las familias con personas con discapacidad. Porque para Vox la vivienda pública debe estar al servicio de quienes verdaderamente la necesitan, empezando por nuestros compatriotas. Los recursos son limitados y cuando en una casa hay recursos para dos, los primeros que acceden a esos recursos son los dos de casa. Cuando hay para cuatro, los primeros que acceden a esos recursos son los cuatro de casa. Y cuando hay para todo el mundo, después de los de casa, también podrán acceder a estos recursos los demás. Puro sentido común. Hay que ser claros. Jugar a ser solidario con los de fuera cuando los españoles carecen de toda base material de existencia digna es una forma terrible de ser insolidario con los nuestros e incluso con los que han venido a trabajar legalmente, que comparten con los españoles una tasa de paro del 15%. Se trata de una dejación de funciones y de una traición en toda regla. Porque la situación actual no es de normalidad y ni siquiera de neutralidad, sino de avasallamiento y de abandono de los nacionales. Porque no es normal, ni neutral, ni natural que los españoles tengan que competir con un número potencialmente ilimitado de personas por un número estrictamente limitado de casas, trabajos, servicios, ayudas o recursos. ¿Qué diría un padre de familia si su esfuerzo económico se destinara a los hijos de otro antes que a sus propios hijos? ¿Qué dirían las familias del Partido Socialista y de Compromís? ¿Qué dirá un joven español que tiene necesidad de recursos para su formación, su vivienda, su sanidad, si delante de él están los de fuera? ¿Qué dirán los nacionales de otros países cuando ven que en España los extranjeros van primero que los españoles? No se entiende tanta crítica de unos y tanto reparo para otros. Por todo eso, señor presidente, le pregunto cómo está aplicando el Consejo de la Prioridad Nacional en la Comunidad Valenciana. Porque la Prioridad Nacional forma parte de nuestra ley presupuestaria y ha de aplicarse en vivienda y en servicios sociales. Y ha de ponerse en marcha la elaboración reglamentaria para su aplicación, siguiendo los criterios y siguiendo los baremos de prioridad. Hay que ser conscientes de que la inmigración masiva y descontrolada es un gravísimo problema, porque vacía totalmente el arca pública de recursos, arca, por cierto, que se alimenta única y exclusivamente del esfuerzo fiscal de los españoles y de los que legalmente contribuyen al sistema, como nuestros ancianos, que van a tener garantizadas las pensiones con Vox. Nunca un gobierno de España ha recaudado más y nunca un gobierno de España ha devuelto menos a los ciudadanos. Nunca. Y por eso, porque los recursos son limitados, primero los nuestros. Prioridad nacional.
1: Muchas gracias.
2: Es referia a José María Llanos, com bé sent habitual en el discurs de la formació Vox, a la prioritat nacional, als drets dels directament nacionalitzats espanyols per damunt dels que venen de fora. És el torn, després d'escoltar a José María Llanos, el síndic portaveu de Vox en les Corts Valencianes, d'escoltar al president, com vos dia, de la Generalitat, per aquesta pregunta directa que se li ha fet en el torn de preguntes. A la última de les formacions parlamentàries que avui intervenen en esta sessió de control.
3: Gràcies, presidenta. Antes de contestarle su pregunta, me va a permitir que hoy creo que he llegado a una conclusión clara. Por primera vez estamos de acuerdo todos en algo. Estamos todos de acuerdo en la prioridad nacional. Porque fíjense, señorías, ya no es una cuestión de concepto. Ya el término prioridad nacional para la izquierda no es ser racista o no racista. Es una cuestión de duración en el tiempo. Ahora es que si estás 5 años, está bien la prioridad nacional. Pero si estás más de 5 años, no.
8: Bueno, poquet a poquet.
1: Silencio.
8: Poquito a poco vamos avanzando.
1: Señora Peris.
8: Poquito a poco vamos avanzando. Miren, les leo. El arraigo y la edad se valoran
1: señora
8: como
1: Peris,
8: méritos.
1: Le llamo al orden por primera vez. Continúe, presidente.
8: Lo van a llevar mal, ¿eh? De aquí a las elecciones lo van a llevar mal, ¿eh? Bueno.
2: De aquí a las elecciones queda un camillar, pero sí te rao.
8: Y aportarán un máximo de 100 puntos. Respecto a la vecindad, llevar menos de 5 años empadronado dará 10 puntos. Entre 5 y 10 años, 15. Y más de 10 años empadronado, 20 puntos. Parece Eurovisión. La edad se evaluará acorde con esta tabla. 18, 45, 10 puntos. De 46 a 55, 20 puntos. De 10 puntos para los mayores de 55 años. ¿Eso es racista o no es racista, señorías? Porque estos son los 5 requisitos para optar a una de las 5 nuevas viviendas en Gandía. Señorías, en Gandía. A más años de empadronamiento, más de 10 años, señora Pérez, más de 10 años, más puntos. ¿Qué pretende hacer el alcalde de Gandía, señorías? Asegurarse las viviendas para los ciudadanos que viven allí toda la vida. ¿Qué señor más racista, señorías? ¿Qué señor más racista, señora Pérez? Llame al orden a su alcalde. En fin, señor Llanos, que todos los miembros de la unidad tengan nacionalidad española o residencia legal en España, lo pide la Casa 47 para solicitar una vivienda asequible en la Comunidad Valenciana. Ser español o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea y residir de forma permanente en España o acreditar un trabajo en España, como pide la convocatoria de becas para el curso 2026 y 2027 del Ministerio de Educación. Que toda la familia esté empadronada y esté residiendo de forma efectiva en el municipio, como pide la convocatoria de ayudas también al comedor escolar de Gandía. O estar empadronado y residir de forma efectiva en el municipio con una antigüedad mínima interrumpida de un año, como pide Mislata. Yo lo que vengo a reflejarles una vez más, que ya no es un problema de concepto, que ya compran la prioridad nacional. Ahora ya es un problema de tiempo. Si estás 5 años, pues no eres racista. Si estás más de 5 años, pareces que eres racista. Un poco de seriedad, señorías. Un poco de seriedad. Un poco de seriedad, por favor. Es que no hay tema que toquen, señor Llanos, no hay tema que toque la izquierda que no se derrumben enseguida. Porque es que viven de la pancarta. Mire, contestando a su pregunta, ya hemos tenido bastante entre novelista y actor hoy. Hablemos de lo que le importa a los ciudadanos. Mire, la modificación de la renta valenciana de inclusión que entra en vigor el próximo lunes precisamente va a poner en valor el arraigo y la vecindad con nuestro territorio a través de dos medidas. El empadronamiento durante los 3 años anteriores a la solicitud, 10 años acumulados en los últimos 30, y sobre todo quien reciba las ayudas y tenga menores a cargo deberán garantizar escolarización, asistencia, etcétera. Además, va a haber otras novedades, como que sea compatible con el salario de trabajo y se refuerza el compromiso activo de la búsqueda de empleo. Otra vez, la cultura del esfuerzo, que la volvemos a recuperar, juntos. Y en la modificación de la ley de vivienda social, que se hemos incrementado de 1 a 5 años el periodo mínimo de residencia habitual y efectiva, procurando que la asignación prioritaria de las viviendas sociales sean para quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable. Si al final es sentido común. Si es que en la política tenemos que aplicar el sentido común. Y igual que en el nuevo reglamento de gestión del parque público de viviendas, en el que estamos trabajando, va a incorporar un nuevo sistema de adjudicación que atenderá a criterios objetivos de arraigo, integración educativa laboral y circunstancias sociales y familiares. Y mientras hacemos eso, permítame que también le diga que sigamos trabajando en otras cuestiones que también son para ambos prioridad nacional, como seguir bajando impuestos a los valencianos y las valencianas. Si vuelven a gobernar, volverán a subir los impuestos a todos los valencianos y todas las valencianas. Volvamos a seguir trabajando en otra prioridad para nosotros, que es liberar suelo para que se puedan construir más viviendas o para reforzar la seguridad de todos los pueblos de la Comunidad Valenciana, que eso también es una prioridad nacional tras el abandono del Gobierno de España. Que sigamos bajando las listas de esperas de independencia, que sigamos bajando las listas de esperas de la sanidad, que sigamos construyendo colegios climatizados, no como hacían ellos, porque eso es una prioridad. Y aquellos que se construyeron no climatizados, haciendo un plan Educlima que les garantice la climatización. Oiga, démosle importancia a la prioridad nacional, pero tengamos en cuenta que nuestra prioridad es mejorar la vida de todos los valencianos y de todas las valencianas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
2: En les últimes al·locucions, en este cas estem en el torn de paraules de Vox. Hem començat amb José María Llanos, però continuen la resta de diputats interpel·lant les seues qüestions al president de la Generalitat. No, de vegades estem en això, no? En la sessió de control al president de la Generalitat, quan queden dos minuts per a que siguin les 11 del matí.
9: Esta pregunta va de integración o retorno. El 12 de octubre celebramos la Fiesta Nacional de España o el Día de la Hispanidad. La hispanidad consiste en reivindicar la lengua, la cultura y el legado histórico y espiritual de España. La hispanidad no consiste en fomentar en España la cultura de otros países. La integración es todo lo contrario a renunciar a nuestra identidad. Es reivindicar y promover el respeto a España y facilitar el retorno voluntario de aquellos que no se integran. Por eso, señor presidente, la pregunta es: ¿qué actuaciones concretas, qué políticas de integración va a desarrollar el Consejo para reforzar la identidad española, como podría ser el conocimiento de nuestra historia, nuestros símbolos, nuestra cultura? Y para los que no se integren, ¿cómo va a fomentar el retorno voluntario? Y lo que es más importante aún, ¿cómo va a evitar que los recursos públicos se conviertan en un incentivo para la inmigración irregular? Muchas gracias.
2: Pues ahí está, una de les noves preguntes que li arriba des de Vox al president de la Generalitat, en la mateixa línia pràcticament que ho feia José María Llanos, referint-se a la immigració i en este cas estirant una miqueta més la qüestió.
10: Gracias, señoría,
2: respecte a la diputada, immigració il·legal. Respon la vicepresidenta Susana Camarero.
11: Y era un día para reconocer la comunidad del país que nos hemos dado entre todos. Y también para hablar de aquellas personas que de distintas generaciones, sus abuelos, sus padres, ellos mismos, han venido a nuestro país a formar parte de nuestra comunidad, a integrarse, como usted dice, en nuestra cultura, en nuestras señas de identidad, con nuestra lengua, que han venido a buscar trabajo, un trabajo que demanda la sociedad y que demanda el mercado laboral valenciano, que tienen vivienda, que tienen a sus hijos educándose aquí. Y todo eso tiene que ver con la política migratoria en la que cree el Partido Popular, que es una política migratoria que se basa en la legalidad, en la ordenación y en la inclusión, y no en el caos de una regularización extraordinaria y en la política migratoria que ha hecho la izquierda, el señor Sánchez, que permitió la invasión en Ceuta, que permitió, y lo hemos visto en los últimos días, que los buques de la Armada marroquí invadiesen nuestras costas sin decir nada, que no ha buscado, que no ha promovido ningún expediente de retorno, que no ha devuelto a los niños a sus padres tal y como piden los padres.
12: Terminé,
11: que no
12: presidenta.
11: Está y que está permitiendo que miles de jóvenes y miles de familias sigan tirados sin hacer nada. Todo lo contrario de lo que
12: termine,
11: hacemos.
12: Termine, vicepresidenta.
11: Integración sí, inmigración ordenada.
12: Gracias.
2: La resposta de la vicepresidenta Susana Camarero, que entre altres coses està també esgotant en estos últims minuts de la sessió de control d'avui en directe, com sempre a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Molt poquetes intervencions,
13: gracias,
2: per no dir una, pràcticament queden avui.
13: La ley de nietos, amparada en la ley de memoria democrática, abrió la puerta a una concesión masiva de nacionalidades que desde Vox hemos denunciado por el riesgo de utilización electoralista, por el fraude y por las irregularidades de la PSOE. Pero, gracias al recurso que Vox presentó, el Tribunal Supremo ha mantenido la cautelar que frena cualquier fraude electoral. El PSOE ha utilizado siempre la memoria democrática, la memoria histórica, la memoria histérica para enfrentar a los españoles, para abrir heridas y para convertir la nacionalidad en un instrumento político. Y frente a eso está Vox, Vox que defiende la concordia y la reconciliación. Por eso impulsamos la ley de concordia, para cerrar heridas y no para abrirlas, para acabar con la imposición ideológica. Por eso, señor presidente, le pregunto, ¿qué medidas concretas ha puesto en marcha para aplicar la ley de concordia y garantizar que la historia de España sea un elemento para reconciliar y no para dividir como hace la izquierda? Muchas gracias.
2: Pues ja estem pràcticament al final, a veure quines són les respostes que arriben en este últim torn de preguntes de la sessió de control d'avui en les Corts. Li respon Miquel Barrachina, conseller portaveu.
14: Aquí, en Castilla León, en Andalucía, en Extremadura o en Aragón, recientemente aspiren a que voten los de allí con una forzada interpretación de la hermana de Óscar Puente. Nos parece tan ilegítimo eso como lo que hemos conocido, 80.000 invasores escoltados por dos buques de la Armada. Una invasión por tierra y por mar, como dice el Parlamento Europeo, programada, y que por lo tanto lo que procede es la devolución y evitar el efecto llamada de las políticas de Pedro Sánchez como sanciona el Parlamento Europeo. Nosotros, como ustedes, estamos por la concordia, no por las invasiones.
2: Pues ja estava la pràcticament última de les respostes que arribava des del conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, en esta sessió de control corresponent al dia d'avui. Vos recorde que ha sigut una sessió de control avançada en el temps, en una setmana i en un dia. Es dona ja per finalitzada aquesta sessió de control i passen altres qüestions que ja anuncia la pròpia presidenta de les Corts, Llanos Masso. A estes hores, 11 i 3 del matí, David González, crec que ja és moment de treure certes conclusions, o almenys fer un repàs des del propi hemicicle.
10: Què tal, Sergi? Sí, així estem. Acabem d'eixir d'eixes cabines on hem estat seguint eixa sessió de control al president de la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca. Una sessió de control, tu ho contaves, amb certa tensió en diverses ocasions la presidenta de les Corts, la presidenta de la mesa, Llanos Masso, ha hagut de cridar a l'ordre a alguns dels diputats autonòmics, primer a Joan Baldoví, després a la diputada del PSPB, Rosa Peris, també en aquests moments en els que els diputats s'interrompien fora del seu torn, que són habituals, com sí, tu estaves contant, en este tipus de sessions. La jornada, recordem que ha arrencat amb eixes acusacions, com esperaven, de José Muñoz, referents al dossier amb presumptes irregularitats. El síndic socialista ha volcat eixa artilleria que al·ludeix al president Pérez Llorca amb eixa qüestió sobre si pensava que els valencians podien confiar. Pérez Llorca ha respost molt contundentment i ha convidat a José Muñoz, al síndic del PSPB, a presentar eixe dossier davant la fiscalia si de veritat pensa que eixos documents són constitutius d'irregularitats. Molt més intensa ha sigut la locució del síndic de Compromís, de Joan Baldoví, que ha tornat a acusar al Consell sobre la gestió de la Dana, amb una resposta contundent també per part del president, que ha elevat el to recriminant a Baldoví el suport incondicional del seu partit al govern de Sánchez. També hem escoltat a José María Llanos, com sempre, l'últim seguint l'altre habitual en preguntar directament al president de la Generalitat, i ho ha fet sobre un dels pilars del programa del seu partit, de la prioritat nacional. O sigui que eixe és el resum del que hem escoltat així en este hemicicle de les Corts. Ja sabeu que la pròxima sessió de control al president serà el dia 11 de novembre. Tindrem que esperar un poc més després d'esta doble ració en apenes dues setmanes de sessions de control. Ja sabeu que fins a l'11 de novembre, fins a dins de dos, tres setmanes, millor dit, tindrem eixa següent sessió de control, des d'ací, des de les Corts Valencianes.
2: Està clar, dis-li a algú que tanque la porta, que crec que s'ha quedat el timbre enganxat i no para de sonar, veritat.
10: Sí, sí, s'escoltava dins de l'hemicicle. Sí, estàvem així mirant-nos els companys de premsa dins de la cabina, perquè no parava de sonar.
2: Que aquí trena a manteniment, que està ahí encallat. En fi, David, ens vegem en un ratet, d'acord? Vinga, fins ara, gràcies, ànim. 11 i 5, que és moment d'actualitzar aquestes qüestions i altres, i ho fem en este butlletí aproximatiu de notícies que, com sempre, ens trasllada Toni Cano. Fins ara.
12: A Punt Ràdio. Notícies.
15: Els alcaldes de Benimodo, Francisco Teruel, i Cullera, Jordi Mayor, declaren avui com a testimonis davant de la jutgessa que instruís la causa penal per la gestió de la Dana de València del 29 d'octubre de 2024, en la qual van morir, recordem, 233 persones. El primer a comparèixer és Teruel. Seguint esta declaració, als jutjats de Catarroja està Santi Hernández.
16: Sí, Toni, continua així la declaració en qualitat de testimoni de l'alcalde de Benimodo, Paco Teruel, que està dient a la jutgessa que Salomé Pradas creia que hi havia ofegament sautiel a les 3 i quart de la vesprada del 29 d'octubre. Així ho està relatant l'alcalde de Benimodo, on ha explicat que mentre es trobaven al barranc de Benimodo, on van fer una visita aquest 29 d'octubre pel matí, la consellera va rebre una telefonada que ell creu que era de l'alcalde d'Utiel, alertant de la gravetat de la situació i de possibles persones ofegades. Segons el seu testimoni, Pradas i el secretari autonòmic Emilio Orgüeso van fer diverses telefonades per a demanar recursos, encara que l'alcalde no sap aquí. Poc després, tots dos van comunicar que havien de marxar perquè hi havia altres punts amb més necessitats. Teruel ha explicat que a Benimodo ja el dia 28 havien començat a prendre mesures preventives con la suspensió de classes i la col·locació de tanques en camins perillosos. L'endemà, a les 8:20 del matí, es trobava amb la policia local al barranc, on el cabal era normal, fins que va arribar de sobte un tsunami o una llengua d'aigua, ha dit.
15: Moltes gràcies, Santi Hernández, des de Catarroja. D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, acaba d'anunciar a Ceuta més de 45 milions d'euros en ajudes per a la ciutat autònoma, mitjançant un reial decret que ara s'haurà de convalidar.
17: Se presentó por parte del ministro de Hacienda el real decreto ley que convalidaremos en la permanente, que espero que no tenga problemas de aprobación, seguro que no, con un total de 45,3 millones de euros que van destinados a los gastos que está teniendo lugar en Ceuta, que son extraordinarios en labores de servicios básicos, recogida de residuos, limpieza, etcétera, ¿no?
15: Canviem d'assumpte, estarem pendents del CIS, que este migdia difon el seu baròmetre mensual, el corresponent al mes d'octubre, amb estimació de vot. I de la cultura pròpia a casa nostra, a més de la proclamació de les falleres majors a les 7, també esta vesprada hi haurà l'obertura del curs acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Serà una hora abans, a les 6, i assistiran el vicepresident segon i conseller de presidència, José Díez, i també la ministra de Ciència, Innovació i Universitat en funcions, Diana Morán. I si ens escolten des del cotxe, paren atenció perquè a l'entrada a València, per la pista de Silla, hi ha 5 quilòmetres de retenció per un accident a Albal, a l'Horta Sud. Al bypass de la A7 hi ha 8 quilòmetres de circulació lenta des de Museros, l'Horta Nord, cap a Alacant, per un vehicle detingut que ocupa un carril. Congestió també en esta autovia a l'altura d'Alcàsser, en el sentit Castelló, ja a l'Horta Sud, per l'incendi d'un vehicle. I a la Plana Baixa, unes obres a la P7 entre Nules i Moncofa, Plana Baixa, generen 5 quilòmetres de circulació lenta en direcció a València. Mentrestant, a Metro València informen que els trens de la línia 3 circulen amb retard. I en els esports, en futbol, ben bé, parlem ara de violència més que d'esports, han passat a disposició judicial els 4 aficionats ultres del Sevilla detinguts per estar implicats en la baralla multitudinària que va produir dilluns contra ultres del Llevant, Isabel Adam.
18: 4 homes d'entre 35 i 45 anys han sigut detinguts a València com presumptes autors dels delictes de participació en una baralla multitudinària i desordres públics. Els fets tingueren lloc al matí del partit entre els dos equips a les immediacions de l'estadi Ciutat de València. Els dos grups d'aficionats radicals, un centenar de persones, s'agrediren violentament amb pals i objectes contundents, provocant danys en un establiment. La policia va localitzar dins l'estadi a 4 de les persones involucrades en l'incident i va procedir a la seva detenció. 2 d'ells tenen antecedents per fets similars. Els 4 han passat a disposició judicial. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
15: Gràcies, Isabel. Això és tot de moment. Així la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
12: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Un indici, una telefonada anònima, una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
19: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
12: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
20: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio autònoma. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
12: A Punt Ràdio. A l'Alcoià 98.7. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
2: ho penses bé i dius, bueno, en la sessió de control mos han fet un tros de programa, com aquell que diu, no? I ja pràcticament és com si el tirares cositas golares costera avall i ens plantarem en no res en les 12 del migdia. Però fa por quan s'enjunten, Marta. Bueno, em fa por realment quan entra Valero al control. No sé, és com una espècie de vibració que dius, algo va a passar, però no, mentre estiga collada, les coses estan tranquil·les. La part de la tècnica que té estes cosetes. Tu com estàs, bonica?
4: Pues jo estic molt contenta perquè quan arriben estes hores ja ens relaxem un poquet de política i d'actualitat que està a tope i arriba este moment i estic feliç perquè la tenim... Mira,
2: home,
4: al teu costat
2: arriba Carol Tomàs...
4: Hello!
2: Que no, a veure... No s'ho prenga mal, senyora, però vostè segurament la més matinera de totes no és.
21: Jo no, no, perdona. Ja vas dir la setmana passada que per mi això és primera hora.
4: Veus?
21: Vale?
2: Bueno, o sigui que... pues, mos ve un altre dels tertulians, que és José Carnau, que ho hem dit moltes vegades i fem la conya. La gent normalment es regeix pel meridiano de Greenwich, les hores, totes aquestes coses. Ell no, ell es regeix per l'horari del Corte Inglés.
21: Ah, mira!
4: Sí,
2: però el millor de tot és que ell viu en la seva fantasia. És com alguns dels polítics que comentàvem abans, que viuen en un món paral·lel. Ell igual, ell es pensa que la vida en les botigues comença per les persones que treballen en el moment s'alça la persiana.
21: A les 10?
2: No, que va, doncs ell no sap que les botigues antes s'han de posar, i s'han de netejar, i s'han d'arreglar.
21: No, això passa un robot i ho fa tot.
2: No, doncs ell viu en el submón, sí. Atenció als robots estos d'avui en dia, que me donen molt mal rotllo, t'ha de dir, eh?
21: Jo la Rumba, jo tenia la Rumba, però l'ha desenxufat.
4: Te fa por?
21: Sí, no, perquè, clar, era tan intel·ligent, perquè me vas comprar.
2: Que em superava.
21: Mira, que anava per el quarto i quan netejava i això, me mirava i feia, si no limpiara jo, se te comia la mierda.
4: Ostres!
21: Te ho xuré, i jo la vas desenxufar, digo.
2: Cabrona esta, no?
21: Sabia més que jo.
2: Sí. Pues que sabíeu que no és conya, que va haver un tipo que era un manetes d'estos que fan coses en casa, com jo i tal, no? Sí. I com altres tants. Mm-hmm. I no sé què li va passar en la Rumba, no sé si és que va ser, perquè n'hi ha rumbes d'estes que tenen la cosa de clavar-se, no sé si és la teua o alguna d'elles.
4: Jo és que no en tinc, reconec que no en tinc.
2: Bueno, més d'una s'ha clavat, pues bueno, típic que el passa, que el gat o el gos se te caga allí enmig de casa i la Rumba tota loca,
21: voy
2: a limpiar.
21: Sí.
2: I és la pitjor idea que pot tindre.
21: Teu escampa per tot el comedor, o la cuina.
2: Pues este tipo, en una cosa pareguda, va dir, ui, pues vaig jo a arreglar-la. I es va donar compte, i no és conya, que portaven un xip d'estos intrusius que estan escoltant tot el que està... Sí, com la Alexa i tal. O sea, que la Rumba era un poquet la Matajari de la casa.
21: Molt fort.
2: Sí, van retirar no sé quantes perquè resulta que escoltaven a la gent i la gravaven i tot el rotllo.
4: Que fort.
21: Però això, nena, la granera... De tota la vida, ixa no escolta. I el mocho.
2: Que a més aprofita, té dues funcions. És més polifuncional del que pareix. Aprofita per granar i per fotre-li a algú si fa falta.
21: Sí, no, pel gos que no se cague.
4: Oh, també.
21: I faci la granera aixina un ruïdet.
2: Mira, això va per la gent que diu, ai, jo li pego un batecul. No li pegues un batecul mai. Quatre crits són més efectius que...
21: Mira, no nos deberes.
2: No és conya.
21: Jo als meus gossos, jo li pego, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? O sea, son chiconinos. Pues en casa fan més chiconinos que si pogueren desaparèixer d'ells de la vida de la faz. I és això, eh? ¿Qué has hecho?
4: Més efectiu, segur.
21: Sí.
2: La cosa estarà en que arribi el dia en que el gos, com a mi, que no és que passar, però passarà, diga... ¿Qué has hecho tú? Y entonces te posarás firme, ¿sabes?
21: Sí.
2: Ese día arribará.
21: Ese día arribarà.
2: Pues en fi,
21: te faràs caca tu.
2: Sí.
21: I serà el gos que te diga, per favor, això...
2: Però no, el gos és una cosa molt curiosa. Perquè han aconseguit... Atenció, Han aconseguit fer lo que no aconsegueixen altres persones. Que els tragues.
21: Ajá.
2: Que els dugues a cagar i a pixar quan ells volen.
21: Sí.
2: Però que damunt... Lo que caguen ho arreplegues tu
21: en la
2: mà.
21: Sí.
2: Això no n'hi ha que ho aconseguís, que ho han aconseguit els gossos.
21: Qui és l'amo?
2: El gos.
21: Però no, encara n'hi ha un ser superior, que seria el gat.
2: Home.
4: Bueno,
21: que t'ho fa dins de casa. Perquè el gos encara ho fa fora. El gat diu, no, jo te cago aquí.
2: Home, el gat que té més privacitat que tu. Jo, els meus tenen una casupeta d'ixes en porta basculant i tal.
21: Sí, clar.
2: I dic, però si te falta que te posi ahí les províncies, tio. Sí. I no mires ni res, eh? Si els mire no van.
21: Jo al meu gat, saps el que li feia?
2: Sí.
21: Perquè ell, el meu primer gat, que li deien Wifi, ja va faltar. Sí,
2: no,
21: Wifi,
2: serio, Wifi,
21: perquè se lo robé a un vecino. Sí, el meu primer gat, Wifi. És de veres, és de veres.
4: Ai,
21: I què feia? Pues que ell s'esmerava molt, això és de veres, eh? S'esmerava molt en quan feia popó, val? En l'arena...
4: Arreplegar-la sí, bé, tapar-la.
21: Tapar-la bé, era com... Uau,
4: sí, molt meticulós,
21: molt meticulós, molt meticulós. I conforme acabava, i sí, com diguent, bueno, pues ja, ja està feta la feina.
2: A més, és que ells tenen eixa pinta, no?
21: Sí, com sí, sí.
4: Pues ja està,
2: vale, pues ja està.
21: Sí, sí, sí. Vale, pues arribava jo i la llevava, lògicamente.
4: En la paleta.
2: Ah, però tu eres de les que les lleves enseguida?
4: Sí. Jo sí.
2: Jo m'esperé un parell de dies que li donava... Pare, això està... Que la cosa no...
4: I què va passar?
21: Claro, perquè ho feia per fer-li la conya d'ell. Perquè ell veia que jo la llevava enseguida i era de... No! Ja, no!
2: Claro.
21: Està jo mitja hora, per favor, ahí.
4: Arreglant-te-la...
21: I en 5 minuts me la lleve. No, no.
2: Claro. I ni arribava.
21: És que s'enfadava molt.
2: Mare meva. No, no, ixe, això sí, n'hi ha coses que no es lleven. I a ningú li arrende les ganàncies de que passe una setmaneta i tingues que netejar l'arenero del gat. Ahí el plora hasta l'ànima. Sí, jo he arribat a no poder alenar ahí.
21: Ja,
2: no?
21: Ja,
2: sí, sí. Tres gats donen molt de sí, ja
21: vos
2: ho dic.
21: Ah, clar, sí.
2: Bueno, no en tinc un, en tinc, o sea, no gats, dos sinó areners. Cagaderos també, en tinc dos.
4: Dos, claro.
2: Perquè, claro, allò és una activitat contínua que no t'ho pots imaginar.
4: Sí, però mira, ho fem a gust, al final.
21: Ah, jo sé.
2: Sí. L'únic que ens sap mal és que, per culpa de la guerra d'Ucraïna i totes aquestes coses, l'arena dels gats ha pujat un muntó, eh?
21: Vale, jo dic, espérate.
2: Bueno, jo el que em diu la xica del Mercadona i tal, que vaig a per l'arena i dic, però perdona, de 60 cèntimos a 1,50,
21: diu,
2: ai, és que la guerra d'Ucraïna...
21: I que té que veure?
2: Pues que el transport.
21: Però si arena hi ha la balma rosa.
2: Ja, però la pirolita esta... Té un nom molt raro, sí. És pirolina.
21: Una...
2: No, com es diu?
4: No ho sé.
2: Bueno, jo poso terra, gravilla. Gravilla, sí. Però gravilla que té un nom, ara no me'n recorde.
21: Sí. Siciliana.
2: Sí, una cosa d'això, sí. Que té que ser una que agarra especialment, perquè sí. Vaig provar en el poble en terra de l'obra, ni el gat volia ni jo tampoc.
21: I en Portland allò... no, en Portland no.
2: És que damunt tenen raó. No és lo mateix, no, la cosa no funciona igual.
21: Veres, sí.
2: I és tot un món, eh? Quan passen uns dies i dius, vaig a obrir.
21: Bah!
2: I és un...
21: Te couen els ulls.
4: Couen.
21: Te
4: couen els ulls. I que agradable la conversa.
2: Sí. No, és una realitat per a totes les persones que tenen gossos, gats... Sí, bueno, i no te vull contar, és que tenen pardals.
21: I el que gaudís el gat quan t'estàs coent els ulls que te ploren. Ai. I el gat està al costat
4: mirant-te.
21: Bueno, pues és...
4: A l'estrenaré, sí.
2: No vos dona, perquè a més és canviar-lo...
4: Enseguida.
2: Oe! I va i diu...
21: I pixa.
2: Sí,
4: sí.
2: No vos ha passat que a voltes fins i tot, perquè jo agarre, neteja la paraeta, tal, deixa que se quedi en la terrassa, tot sí. El rotllo, i el posa en terra, el que és la part de baix de l'arenero, i a voltes no s'espera ni a que posi la terra. I va i dius,
4: a la piscina.
2: Tia, espera't un poquet. Aquestes coses passen.
4: Són molt intel·ligents, els animals. I molt nets, ja veiem que molt nets.
21: Els gats molt nets.
2: Per favor.
4: Bueno, el tiqui-taca,
2: això de llepar-te damunt no sé si és molt net.
4: El què?
2: Lo de llepar-te, netejar-te, llepant-te...
21: Ficado tu en la
2: jo els he llevat, eh? Sí? Problema. Estic acostumat a moltes coses.
21: Ah, mira, jo no podia, se ficava en una fiera.
2: Factor número 1, que és de veres que ho reconec, que no estic bé, això no ho negue jo mai.
21: Vale,
2: i és un argumentari del programa.
21: Molt.
2: Però jo es porta en transportin, perquè es porta a tots junts, un transportin ahí en rodes. És allò la batalla de les flors que porta. Sí. Perquè es porta arrastrant. Però després es solta i no passa res. Ells es porten superbé en
21: que
2: el veterinari.
21: Guai,
2: pots fer-los el que vulguis, que no es posen
21: molt locos.
2: Bé. I jo en casa li contava a Marta, es talla les ungles de xicotets, és acostumat a apretar-lo des d'ella.
4: Sí.
2: I coses d'ixes i no... I
4: no, tens gràcia també,
2: no,
4: per fer-ho, eh?
2: Tenen les seues cosetes, no? Com tots són gats, és gats que...
21: Escolta, i això de comprar-li el millor rascador del mercat... El millor.
4: I acaba en una
2: però
4: caixa.
2: Però Marta té una... Claro.
21: I ell acaba dins de la caixa i el rascador passaré durant
4: tota la vida.
2: O els sofàs. Els molen amuntó, els sofàs.
4: L'altre dia te vas contar a tu, Sergi, Carol, un tronc que va, li vas dir a un tio que anava a fer niña, li vas dir, porta'm un tronc d'allà de les Alcubles, bueno, i me porta un tronc perquè és que ja estic farta de comprar els rascadors.
21: Sí, sí.
4: Que el sofà està fet pols.
2: Portar una creu per portar-li.
4: Sí, sí, un tros de tronc de pi.
21: Sí, sí.
4: Claro, perquè això és la corfa de l'arbre, el que són naturals, són felins, com si t'agraden a l'Amazones o a la selva, on siga. Mm-hmm. Pues estan encantats ara.
21: Quan àquera o serra.
4: Efectivament, rasquen d'ahir del tronc, ara, per llevar tot això tots els dies, claro. Imagina't.
2: Sabeu jo què em pregunto? Però... com ho fan? Perquè tu, a veure, si tu tingueres que arrapar un tronc,
21: sí,
2: o una cosa d'estes de cordes, o el que sigui, tu
4: poses... S'arrencaríem les ungles.
2: Claro. Mos les trencaríem. Sí. I els gats se les deixen, però niquelades.
4: Les llimen.
2: I dius, escolta, això és un art, eh? Perquè jo em trencaria les ungles, que me les deixaria com si me les mossegara, no?
21: Però els encanta, els encanta fer-ho.
2: És com... Es molen, hi ha coses que es molen, els gats.
4: Hem de dependre molt dels animals, de veritat.
21: Pues sí.
4: A veure.
2: Bueno, vas a parlar-me de Busta?
21: Perdona. Partim de la base que Bustamante és mi top one de tota la vida, eh?
2: Ai, a mi és que em pareix una persona tan intensa.
21: Aquí hemos terminado.
2: Ja. No, és que me les deixaria com si me les mossegara, no?
21: Però els encanta fer-ho, és com...
2: Es molen, hi ha coses que es molen, els gats.
4: Hem de dependre molt dels animals,
21: pues
4: de veritat.
21: Pues sí.
4: A veure.
2: Bueno, vas a parlar-me de Busta?
21: Perdona. Partim de la base que Bustamante és...

0: i d'anar a concerts a primera fila.
1: Però en esta època ja no hi ha pòsters.
0: I d'ir a Sant Vicente la Barquera en peregrinació.
2: Has anat?
0: Que
1: és mentida. Que
2: força. Bustamante.
0: Sí, Bustamante. Jo era, però vamos, locura màxima.
1: Sí. En Bustamante.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: I t'ha cantat i tot. Carol! No t'ha fet res d'això?
0: No m'ha cantat, però va passar una vegada que la meva germana treballava en Radio Taxi,
1: sí,
0: vale, i una de les vegades li diu, oye, que tenemos aquí tal, un pedido, no, això
1: sí, una, de globo, una, no? Una comanda del taxi. Sí, sí,
0: algú
1: sí,
0: que agarrava un taxi. Sí, vale,
1: un servici,
0: gràcies. I era Bustamante.
2: Hosti.
0: I era Bustamante. I la meva germana li digué al taxista, ¿puede firmarle un autógrafo para mi hermana?
2: ¿En serio?
0: Sí, sí, sí. I ha anat a firmar de discos, i ha anat, sí,
2: bueno,
0: bastante, tinc bueno, fotos en
1: ell. En Bustamante i tot.
0: Sí, sí. Sí, sí.
2: I què li passa a Bustamante?
0: Què li passa? Parlar?
2: No, que mos vols parlar d'ell?
1: Que és intens.
0: Que susto m'has donat.
2: S'ha assustat.
0: Sí. Home, què li passa? Va fer el zorro. Ho està fent molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No, però
1: sí,
0: jo el que vull parlar avui de Bustamante i de l'adolescència de la seva filla. O sigui, la seva filla, Daniela...
1: Claro que no mos donem sí, compte que les criatures que tenen les persones del nostre voltant, que sí, nosaltres no les tenim, sí, creixen.
0: Ai, tant.
1: I dius, ui, és que Bustamante té una filla de no sé quants anys.
0: 18
1: anys?
0: 18?
1: Ja, com han, 18. Quan han passat aquests 18
0: no
1: anys?
0: No ho sabem. No. Perquè jo encara estava dient, oe, oe, oe, oa, pues mi hija, ja és
1: major.
0: Clar, tu
1: em parles de Bustamante i jo estic en l'estudi de baix de Ràdio 9 mentre cantaven Rosa,
0: ah, ja ho crec,
1: i tal, sí, i, tal, sí, i sí, dius, sí, en quin moment de la vida, i jo no estava, este xic ha tingut una criatura, però aquesta criatura ha complit 18 anys.
0: Ja té 18 anys. 18 anys. Què passa? Que la premsa rosa pues, sempre està ara preguntant-li tant a d'ell com a sa mare, no? Paula Echevarría.
1: Sí. Guapa. Per la...
0: És que jo la vaig conèixer també.
1: També?
2: A la xiqueta.
0: És, però no puc contar, perquè... O sigui que ho conto.
2: Voleu
0: que
2: ha passat?
1: Buah, bueno, si ho
2: contem
1: tot,
2: ho has dit, ho has de contar. Sí, no?
1: Tot,
2: ara sí, ja ho has dit, Carol.
0: Vale, pues
2: ho has de contar.
1: Si no és que has matat algú, una
0: no,
1: cosa d'aquestes, pots contar-ho.
0: Què va?
2: Què passa, va?
0: Vale, pues... Vale, sí.
2: Bueno, va, conta, xica, va, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale. Pues que va, jo en juliol passat vaig gravar per a la nova edició de Got Talent.
2: Bueno, què dius?
0: Sí.
2: ¿En serio?
0: Sí.
2: Uah.
0: Con mi disfraz de Táctel, del chándal de Táctel de la EGB.
2: Ah, sí, sí,
1: que
2: sí,
1: només
2: sí,
1: n'hi ha dos en tota Espanya. Sí, el teu dos, i el de la Pantoja.
0: I el del Luis Man, la Ida.
1: També, pues ja n'hi ha tres.
0: Sí, vas gravar per a Got Talent, ja hi serà, no ho
2: sabem
0: quan hi serà, però
2: va
0: gravar els meus 5 minuts de monòleg.
1: És lo xungo de la tele, que graves les coses,
2: no,
1: però sí, ja t'avisarem quan isca.
0: Sí.
2: Bueno,
0: sí,
2: estarem sí, pendents, estarem pendents.
0: Sí,
2: per a,
0: sí, ja,
2: per
0: ja,
2: a voi,
1: i et dones compte que la xiqueta ha complit 18 anys i encara no ha eixit això.
0: Encara no ha eixit. Encara no ha eixit. Però per això t'he dit que vaig conèixer a esta
2: xiqueta. A la
1: xiqueta.
2: Sí,
1: a Paula Echevarría.
0: Guapa, guapa, guapa. Pareix una nineta.
2: Sí.
1: Home, tampoc té molt que fer que no siga cuidar-se tots els dies.
0: Però també és de Pérez.
1: És quan diuen, bueno, que no estic d'acord, Jesús Vázquez està... Bueno, està com una ciruela de Borges, al meu entendre. Però és una altra cosa diferent. Dic, però si és que tampoc té altra cosa que farem tot el dia, farà el seu concurset i tot allà...
0: No se dedica a això, és la imatge, claro.
2: Viuen de la imatge, normal.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El tema és la filla, que li estan preguntant a ell, com esteu, com esteu? Ja t'he dit l'adolescència, com esteu, com esteu? Jo dic, com han d'estar? Pues fas de la vida, com totes les persones, les mares i els pares que tenen xiquets. La meva germana, la meva neboda, té 13 anys, està farta de la vida.
2: Com
0: la
2: han d'estar, clar.
0: Però és molt
1: orgullosa.
0: Però és orgullosa,
1: que està en l'edat del pavo més xunga.
0: Però pavo? Mira que Carla era una xiqueta i és bonica com ella sola, és bona xiqueta, mai hem tingut un problema en ella estudiant. O sigui, xica, i diem, que no se saltarà... La etapa és demasiado buena. Una merda.
1: Sí, sí, sí, sí. Ja,
2: així, la verdadera cara.
1: Sempre arriba el mal moment.
0: Fíjate-la. Ella és tot el dia bufant. Feix un gat. Te'l podies quedar.
1: Que estan, mira, les frases són que estàs tot el dia en contra d'ella.
2: Sí.
1: Que és adoptar.
0: Sí.
1: Que això ho hem pensat tots alguna volta en la vida.
0: Sí,
1: sí, sí, sí, sí. I coses d'aixes. És tot una conspiració en contra d'aquestes personetes.
0: Sí. Ella és tot el rato li dius algo. Carla, vols fer que fem això?
2: No. Sí. Tot, bufa, sí.
0: I bufa, i dic, xica, te vas a desinflar.
2: Res és de veres, és de veres.
0: No li va bé, xica, no? Ai, una cosa
2: i
0: que canvien, dius...
2: Després però... canviarà una altra vegada.
0: Sí?
2: Sí,
0: tinc
2: canviarà.
0: Una esperança, no?
2: Sí, tingueu esperança, vale, canviarà. Vale. Tornarà Carla.
1: Jo vaig tindre sol,
2: la
1: veus? La meua,
2: sí,
1: la meua niboda, i sa fase no la va passar.
2: Pues ja,
1: I
2: no?
1: A vegades està l'altre, que ja veurem. Si no, no la va passar, no?
2: No?
1: No. L'altre dia... Te donen disgustos. L'altre dia... En diu, bueno, la pareja.

0: filla de la meva cunyà, que ara fa de pare, que m'escriu, perquè segurament estic escoltant-me perquè m'escolta tots els dies, i diu, a este li ha passat algo, ara t'equidrarà, però no t'assustes.
1: Ai, ai, ai. Quina frase assusta més. Assusta.
0: Quan te digo no t'assustes.
1: Sí, sí, no, no.
0: Li havien pegat una pilota en l'ull.
2: Ai, sí, m'ho sé contar.
0: Sí, que pa què, jo seguida dic, mare meva, a veure'm este que fem en l'ull, si haurà eixit en l'ull en la mà o
2: sí,
0: què.
2: Sí.
0: Disgustos. Perdona, com els gossos i els gats,
1: ja,
0: que
1: només
0: tenen disgustos.
1: No,
0: i dius, les satisfaccions quan arriben. Sí, sí, bueno, l'ull el té, el conserva.
1: Abans dient, coneixement... la satisfacció quan t'arriba. Abans dient, quan se'n vaig de casa, però que no poden,
0: sí,
1: se que queden.
0: Sí.
1: Estàs 40 i pico.
0: Entre això i que mai els deixen els queixals de l'enteniment,
1: no.
0: Estàs tot el dia cucú en ells.
1: Ni n'hi ha queixal, sí. Ni n'hi ha enteniment.
0: Ni n'hi ha enteniment.
2: Ni coneixement.
0: A tot això, es teniu els queixals de l'enteniment?
1: Jo crec que sí, no?
2: Jo sí que estic, és quan.
1: El queixal, sí, l'enteniment no el tinc.
2: L'enteniment no, però...
0: És una cosa d'aquestes de la vida...
1: Jo crec que sí.
0: Era, mira...
2: A tu te'ls llevaren, no?
0: A mi m'han llevat uno.
1: Però si
0: i mira com m'ha quedat en uno.
1: Però si se'n te l'han de llevar de seguida, perquè
0: no,
1: sí.
0: No, així
1: ah,
0: estan
1: no,
0: xungos.
1: Estar. Ah, vale, xungos. Vale, pues igual estan ahí.
0: Sí, sí, sí.
2: Igual,
0: sí.
2: Però saps com... No molesten.
1: No molesten.
0: És comparable com quan l'època aquella en què el feies major... quan ja no anaves darrere en el cotxe, sinó que podies pujar
1: clar,
0: davant,
1: sí,
0: primer al bracito i després en cinturó.
1: Sí.
0: Pues això és igual. Quan dius, així me... I era el queixal de l'enteniment.
1: I ahir era allà, pam, tixia barba, sí. Mamelles, tot. Era el queixal i tot el de més. Pam, pam, pam, pam, pam,
0: lo vostre no ho sé, però el canvi de la veu a voltes n'hi ha moments.
1: A vosaltres, eh?
0: Pots contar-me-ho a mi.
2: Ai,
0: de veu de xiqueta de so. Com va ser allò? Alçar-te un matí, hola, soy Sergi.
1: Hola.
0: Entonces era Sergio.
1: Hola, soy el motor.
0: I dius, en quin moment han passat
2: 18 anys.
1: 18 anys, eh?
2: En quin moment.
0: Sí, sí, sí. I després ja tot deriva en unes coses impressionants. Sí, sí, sí, sí. També tixen mamelles, els tios en els anys m'ho dixen
1: mamelles. Ah, mira, sí, en els anys sí, eh? Sí, sí, sí.
0: Pèls en les orelles i en el nas.
1: Molt bé.
0: No en el cap. I mamelles.
1: No, i en el
0: mamelles
1: cas...
0: mos deixen 4 o 6.
1: Que eres una vaca?
0: No, però mos deixen les del puesto de les mamelles,
1: vale.
0: Més les del costat i la de davant.
2: Ah, bueno.
0: Calcule 4, 5 mamelles.
1: I després els homes que li cau el monyo del cap, però se li queda pegat en l'esquena. Com és això?
2: Sí, és de veres.
0: No, no, la genètica és una merda.
1: Sí, no, jo que vaig a natació, vaig a la piscina climatitzada, esta, vaig a...
0: Tu no vages a banyar-te en aviat gelat.
1: No, he anat dos vegades. Dos vegades, ja està. Però me dona molt això per dir, vale, no, no, el gorrito. El gorrito, imprescindible el gorrito.
2: Entonces
1: tu veus a homes en el gorrito ficat, que ahí dalt no n'hi ha pèl, gorrito, però darrere un colchón pistolàstic.
0: Claro.
1: I jo dic, vale, i per a l'espalda, hola,
2: que hi ha ahí, claro.
0: El gorrito el gasteu de veres?
1: Sí, home, no,
0: jo me'l vaig posar, me'l vaig posar una volta. Multen,
2: no?
0: Jo me'l vaig posar una volta.
2: Estem moníssims tots.
0: Jo he anat, per exemple, a un centre...
1: Ni Jesús Vázquez, o sigui, no.
0: Però lo del gorrito és criminal, la paraula més fina és criminal. Bueno, jo vaig apuntar a un centre d'estos, bueno, a Bastos, quan, imagina si fa anys, quan vaig anar, i vaig anar un dia, el dia que em vaig matricular, a traure'm una Coca-Cola i no vaig tornar en dos anys pagant i no vaig anar. Però, a banda
1: sí
0: de la Coca-Cola,
1: costa cara, la Coca-Cola sí.
0: Vaig provar i tal, i em vaig posar el gorro ixe,
1: sí.
0: El gorro ixe que és...
2: A pressió.
0: I es queda... i la sensació no, no, no. De que estan xuplant el cervell
1: sí, sí,
0: en
1: sí.
0: El gorro.
1: I és el gorro i les ulleres. Que també, també te trauen el sus com si fos un chihuahua. Te faran així su...
2: una ventosa.
1: Saps? Rollo Quique San Francisco.
0: Com un carlino.
1: Sí, sí.
0: Dius.
1: Però espera, saps el que m'ha passat? Això és deberes.
0: Quina finalitat tenen aquestes ulleres?
1: Anecdota de deberes.
2: Amargar-te la vida.
1: Oh, sí, sí. Una de les dues vegades que vas nadar, vale, ja no he tornat, estic nadant, pa, que les meves ulleres, el meu gorro...
0: Bueno,
1: vale,
0: nadant,
1: vale, bueno, nadant, o sea, com los perritos.
0: Mantenint-te a flote,
1: vale,
0: no?
1: Exactament. I una dona que estava per la mateixa carrer que jo, no?
0: Sí.
1: Vale, me fa...
2: Oiga.
1: Tu ves bien?
0: Com vas a veure bé?
1: Tu ves bien? Dic... Bueno, en la medida de lo posible de, ¿vale?
0: Sí, sí.
1: Y fa, es que no te has quitado el plastiquito.
2: Menos mal. Que no ni han.
1: Hola, es de
2: que no ni han pilar ni res per mi.
1: La claridad, sí, hizo.
0: Perquè no estava Marina. Marina té un toc que és llevar-li els plastiquets a totes les coses. Sí, sí, toc majara.
1: Pues yo qué sabía yo que les ulleres de
0: yo no m'ho imaginava.
1: Nada, aquí en plastiquito.
2: Ja tenen prou en la ventosa.
1: Claro.
2: Que mos estrago en
0: ni han persones que no diuen les coses de forma certa. Vaig a contar una cosa, deixes que no deuria de contar. En el poble es va morir una veïna.
1: Sí.
0: I va estar 3 o 4 dies morta i no sabíem que s'havia mort allí, no? Sí, sí, sí, en ple mes de juliol, 40 graus, allò estava. I, bueno, es va descobrir...
1: Olia com a cerrado, no?
0: Fortuitament, però jo sóc el veí de la... casa del costat, paret en paret, pràcticament, no? I el forense, un dels forenses que va vindre allí a d'allò, em fa, diu, què? Tu el Covid l'has passat o què? I jo, sí, sí, sí, ja veo ya que t'ha dejado tocado.
1: Amigo,
0: señora Nenas, claro, perquè, a veure, jo sí que olorava, i molts veïns també, lo que no m'ho pensava mai, que ja sabia por la senyora, no? Dius, bueno, pues algú que ha tirat ahí la paperera o algo.
1: Tu no estàs tots els dies olorant a mort, pues,
0: claro, no, però no se m'olvidarà ja aquest olor, eh?
1: A mi me dius, arrasa el fort, pam, el detecte. Seguida.
0: A mort.
1: Però a mort, pues no.
0: Sí, sí, pues això que estic contant és deberes, eh? I m'ha de dir, pues sí que t'ha dejado, sí. Dic, home, jo que vaig a imaginar-me que l'olor és que se m'ha mort la col·lega del costat.
3: Estem habituats.
0: No, pues des d'entonces tinc un mal rotllo.
1: Sí, de què?
0: Pues tinc com remordiment.
1: De que s'havia mort i no ho veies dir?
0: I jo no. És més, vaig pensar, pues que no devia dir-ho. Més de la guarra esta, tirar la basura fora a la dija i fer una pura, sí que parla.
1: Estaves ja...
0: I era ella.
1: La basura era ella.
0: Vos promet que és de veres una cosa verídica com la vida mateixa.
1: Pues
0: tot ve en que n'hi ha formes de dir les coses. Pues dius-te igual, que te ves bien, dir-te, chica, d'una forma discreta.
1: Era una dona major i no, ella no tiene filtro. Tu te ves bien? I jo dic, ai, pues chica...
0: Ui, pues t'han de presentar a Carmina Gramaje, que és la influencer de cuina que tenim, que entra des de Ràdio Ontinyent.
3: Sí, demà la tindrem, sí.
0: Estate flipant. Li pregunten la edat i antes de contestar ella repregunta.
3: Sí.
0: Què tal? Que de... I tu, quants en tens?
1: Tu?
0: I si li convé quadrar, entonces se la inventa o adapta la edat, però bàsicament per a quedar millor que
3: l'edat. Sí, sí.
1: Fa una equació de segon grau.
0: La gramaje és una risa. Sí. Tres coses que tenen els programes. Bueno, i tens problemes en l'horatge, tu?
1: A veure, és que... Mira, és de matí, vale, i estem en tardor,
3: sí,
1: vale, però després...
0: Qui ho diria, també?
1: Qui ho diria, vale? Al migdia fa horatge de falles. És que és així.
3: Que fa dia, una calor.
0: És això de, fa dia de mascleta.
1: Fa dia de mascleta, no? Que són les dues i dius, xica, m'ho anem al ajuntament.
3: I ja te vas llevant roba.
1: Però si és octubre, dona igual, igual fan mascleta. Saps?
3: Exacte.
1: Però que siga, vale. Per la nit, quasi si van, que te tapes, sí, jo ja me tape per dormir.
3: Ja se tapem en cobertor.
1: Claro, però és que després entres a comprar al Mercadona i és Nadal. I si vas a un bazar, és Halloween.
0: Jo
1: estic loca, nena. Estic loca. No
3: es
1: puc
3: que
1: en la vida.
3: Anem a acabar fatal en l'horari, en sèrio.
0: I no us dona mal rotllo... Quan jo dic que no estic bé és perquè a mi em duran algun sanatori d'estos a provar en mi. Jo veig les coses de Halloween i de Nadal.
1: És molt fort.
0: Per exemple, el Mercadona, no? Sí. Que és on, o en el Lidl o en Bas.
3: En Consum, sí, qualsevol.
0: I el torró que em flipa.
1: Sí.
0: Jo vull el torró. Vull el torró, però dic...
3: Però
0: no era mal rotllo. No, primer és Halloween. Jo no toque res de Nadal. En sèrio, vos ho dic.
1: És que igual que és una espiral d'espacio-tiempo en el multiverso. Que va tot per l'aire.
0: De deberes. I no m'ho compro i estic aguantant-me fins que passin tots sants.
3: Aguantant,
0: sí, aguantant. Sí, i el torró està allí, assentat en l'estanteria.
1: Sí, el torró està allí.
0: Sergi. I jo... Mira, Mariajo en coneix, sap que jo el dolç i jo som... I no puc, tu, i estic allà aguantant-me.
1: No.
0: Jo que no m'agarré unes gominoles d'estes de ulls...
1: Com a placebo, no?
0: Fuera tal. Sí, sí, perquè em dóna mal rotllo i em pense...
3: Sí, començar ja.
0: Que va portar-me yuyu,
3: sí.
0: Saltar-me el...
3: Pues compra't un gelat, que és el que veig a migdia. Un gelat.
1: Claro.
0: Apa, això ho fas tots els dies.
3: Un gelat.
0: Si no estic més gros, perquè deu...
3: Al migdia la calor que fa aquí. Nosaltres entrem, a quina hora entrem així, Sergi?
0: A les 5 i mitja alguns, 6 els altres...
1: La pregunta és quant hi siu.
3: Això, però fa fresqueta, clar, en la gent està dormint i fa fresqueta, el que dius tu. I no saps què posar-te sempre, sabata tancar. Sabata oberta, sandàlia, bota, no, quina calor. Quan hi ses d'ací fa una...
0: Si anàveu en moto, portaríeu sabata tancar. I guants, vos tinc que dir. Perquè si no, sí que te multen, igual que quan no te poses el gorro. Bueno, esto es més en serio.
1: Esto es més en serio. Jo he arribat a veure gent pel carrer, amb botes d'aula, en calcetins, en pantalons de pinces, en una camiseta de tirants, guants i ulleres de sol. O sea, és que pareixes la portada del Desigual.
0: És de veres, és una cosa... En què existeix ixa marca, Carol?
1: Suposa.
0: Que curiosa era aquesta roba, eh?
3: Quina?
0: Desigual, era posar-te...
3: Ah, claro que existís. Sí, de molts colors.
1: Però jo crec que se basaven en mira esta gent d'entretemps.
0: Sí, sí.
1: Anem a copiar això.
0: Per mi que la meitat de la roba era reciclar i esto si jo fent negoci en roba gastar.
1: Sí.
0: Anaven,
1: sí, sí,
0: és que rebentaven els contenidors estos on,
1: de la de humana.
0: Sí, de humana. I fent la roba allí, sí, sí, sí, sí. Dia, mira, de disseny.
1: Que estaves pintant i una fachada d'esta casa i de que hi ha la pintura.
3: La pintura, pues que ja
1: pal desigual.
0: Que acabaves de comprar una camisa, el bossava el gat damunt.
1: Val desigual.
0: És que me l'ha comprat de desigual.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Pues que sapieu que jo tinc eixa mania i que no tocaré res de Nadal
1: es que no.
0: Hasta que no passe tot sants.
1: I el pobre Vivaldi, jo que sóc músic, el pobre Vivaldi...
0: Les quatre estacions.
1: Què? Ara que se quedaria? En dos?
3: En dos
1: estacions?
3: Quasi una, però sí, sí, dos, com a molt.
1: Nada, seria... Pip, pip, pip, pip.
0: I ja està, els primers compassos. És que ho penses bé.
1: I ja està.
3: Fin.
0: A mi el que és més mal en sap, bueno, a banda de la... Mira aquí ve, Marc Gómez.
3: Perquè se sent, eh?
0: Dins de les meves coses, la roba. Sí. Bueno, a banda de que guardem tota aquesta roba que sabem que ja ho vam comentar, que
1: ai,
0: mai
1: sí,
0: més ens tornarem a posar...
1: Jo tinc vagonades de roba de... Me lo tengo que poner.
0: Però ja no per les característiques del cos. Jo, per exemple, des de que vaig vindre del coll d'on tinguen, els abrics els tinc ahir...
3: Ui, abrics.
0: Que no sé si... És que no m'ha posat ni per amortallar-me. És que no me n'ha posat ningú mai més en la vida. Dic, els abrics... Això dels abrics...
3: Ja no.
1: Que sempre era, jo me'n recorde.
0: Bueno, a no ser que me'n faci de màniga curta, me'n podria fer de màniga curta, els abrics.
3: I pintar-los.
1: I seria de desigual.
0: Acabem d'inventar l'abric de màniga curta. Gómez, pren nota. No, això n'hi ha que patentar-ho.
1: L'abric... No,
0: el abric de màniga curta.
3: No, la cuestión es que yo tengo que deshacerme, no reciclar.
0: Pero de eso ya estén parlant.
3: Claro, es que si reciclo, corto y tal, no, hay que deshacerse.
1: Hay que deshacerse.
3: O sea, hay overbooking, no puede ser. Es lo que está en la silla yo me voy poniendo porque no
4: quieres acumular, ¿eh, Mar?
3: Ya he acumulado tanto.
1: He inventat el abrigo de entretiempo.
0: Sí, es que no deurien d'haver auditat ni a algun espavilado.
1: Desigual.
0: Boques, claro.
3: El abrigo de entretiempo suena bien.
1: ¿Verdad?
3: Sí.
1: Abrigo de entretiempo. Yo me recuerdo cuando era chiconina y esos deberes que siempre mamá el trella del armari, Patotxans o Santa Cecília.
3: Sí, efectivament.
1: Som família
0: de
1: músics.
0: Música, claro.
1: Quan celebràvem Santa Cecília, ma mare treia l'abric de ara.
3: Ara sí.
1: Ara te lo pones
3: fred,
1: ben guapa.
3: I feia fred.
1: Sí, sí, clar.
3: I
1: ja
3: se
1: no posava
3: l'abric
1: no
3: i tota la roba de coll alt i tot. Ara?
0: I encara, ara? Encara vos mudeu? L'altre dia ho pensava. L'altre dia, per exemple, que se n'anàvem... Mira, el dissabte passat que se'n va anar David i jo a veure l'exposició esta dels Segrelles i tal.
1: Sí.
0: Dic...
3: Imagino que iries mudado. Tu no puedes presentarte delante de l'obra de Segrelles d'aquella manera.
0: Perquè dius... Al final vas disfressar perquè dius si em poso unes sabates, un pantaló ahí de vestir i tal...
1: Jo trobo que la gent, en general, es muda... No? Jo crec que no, eh?
3: No?
1: Jo crec que la gent es muda molt menys que abans.
3: Que antes,
0: això vull dir, no? Perquè antes venia el diumenge i dius, bueno, va, mude, perquè és diumenge, perquè és festa.
3: Eso se ha perdido.
0: No. Entonces, claro, si intentes mudarte, fas un poquet el ridi i dius...
3: Queda raro. Y tengo que deciros que en Andalucía sí que siguen vistiendo de domingo.
0: Hombre, pero porque son muy cayetanos.
3: Vistiendo de domingo. Pero visten de domingo. Y las festividades. Y si tienen, sí, sí. Yo lo noto un montón.
0: Me he dado cuenta
3: porque veías a todas pues un sábado con sus tacones de gala, No, como si fueran de boda, Y era, bueno, había una procesión y sí.
4: Claro. I van vestidets, i vestidets.
0: Bueno, és que Mar ve d'allí baix i ha descobert moltes coses ara.
1: Sí. Ah, mira.
0: Sí.
3: Bueno, y otra cosa, por favor, el rocío. El rocío, hemos escuchado todos hablar del rocío.
1: Sí.
3: El rocío es como si entraras en un pueblo del oeste de cualquier película americana.
0: Ya, pero el rocío buit.
3: El rocío, sí.
0: Porque
3: sí,
0: el rocío en festa, riu-te tú de la peregrinació a la Meca, del trasllat de la Mare de Déu.
3: Vacío es una ciudad sin ley, no hay señalizaciones, no hay nada, todo, solo hay arena en el suelo y
0: algún bufat que queda de cuando...
3: Y la gente sigue yendo a caballo por el Rocío.
1: Ah, mira.
3: Van, se toman la Mesón el Rey. Entonces tienes la barra de la gente de pie y
0: Mesón
3: va,
0: o Mesón.
3: Mesón.
0: No, Mesón. Porque como está en Andalucía, Mesón.
3: Mesón. Pero, y la barra de quienes van a caballo. Eso me encantó. La barra.
0: ¿Por qué la barra?
3: O sea, claro, es una barrita más alta y están en su caballo tomándose
1: no
3: su fino,
1: no
3: su manzanilla.
1: No vais en el caballo.
0: Hombre, como de la gocera.
1: Y un rebujito y una botella de agua para caballo.
3: Y delante de todas esas casas o hermandades, lo que hay es pues estos, estas maderas que es para atar el caballo. Eso es el rocío.
0: Pero eso es como es cuando como vas entrar, al bar y te digo en barra o en taula.
3: En el lejano
0: estos son
3: ese.
0: A caballo en...
1: Sí. Pero falta John Wayne ahí, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno,
3: es
0: allí
3: que
0: no hemos John Wayne.
3: En cualquier momento puede aparecer John Wayne o...
4: Qué curioso, yo no sabía esa parte.
0: O Cachuli.
3: Ha sido una sorpresa absoluta. O sea, visitar el rocío en esta época, no con tanta gente, pero bueno,
1: así son mes de la rosa.
0: Sí, es de veres. ¿Y en el teu rollo vintage estás ¿qué? Preocupada per alguna sèrie o algo?
1: Calla.
4: ¿Qué ha pasado?
1: Calla.
4: Ah, bueno,
1: me van a matar. Eso es de la semana pasada, pero es que yo lo he visto ahora.
3: ¿El qué?
0: A tu pasa como a mí, que tot i treballar en això m'entere de les coses
1: a todo lo pasado.
0: A posteriori.
1: Sí, pero es que vivo yo así.
3: Como el capitán a posteriori.
0: El capitán a posteriori. Es, mira.
1: Ah, molt bé. Pues que no sé si sabeu que torna la sèrie mítica Compañeros.
0: Vaig, però jura-me-ho, això era en sèrio.
1: Sí, jure. Compañeros.
0: Home, però ja més que compañeros seran...
1: Compañeros de asilo.
0: Això.
3: Torna en sèrio?
0: Compañeros d'habitació de la residència.
3: Realmente podrían... Exacto, podrían actualitzar a compañeros de asilo. Això estaria bé.
0: Jo després, només vull dir una cosa, després del trauma que tinc de veure la tornada de Friends, que era aparegut a... Era Compañeros, però en anglès.
1: Sí.
0: I vaig veure que... N'hi havia que encara tenien un passe, però alguns eren Alvin i les ardilles.
1: Clar,
0: és a dir, entre el Botox, l'Aizdo i el punt...
1: És que
0: de...
1: jo sempre dic el mateix. En aquestes coses que s'estan ara fent del reencuentro, no? S'ha fet el reencuentro de Los Serrano, s'ha fet el reencuentro de moltes sèries, no? O la pel·lícula d'Aida, no? D'Aida i Vuelta, el tal... No!
3: No, déjalo, hay que dejarlo, claro. Hay que dejarlo.
1: Déjalo porque no, porque es que si no, no. Y no. Ahora,
3: como mucho repón, por si alguien quiere volver a verlo.
1: Eso es, molt bé,
4: a favor
3: pero
4: de la
3: no,
4: reposición.
3: Pero
1: no, me quites el mito. Tú sabes, ese Kimi, que está en todos enamorados de ese Kimi. Per ser valencià, Antonio Hortelano, valencià.
0: La sort que té el Hortelano es que té prou moño en cara.
1: En cara li queda el moño para hacer de Kimi. Pero claro, y dices, ay, no, Kimi.
4: ¿Qué
1: ha pasado?
4: ¿Qué
0: han pasado estos 18
1: años? Claro, 18 años de Bustamante.
3: Kimi, ¿dónde está Kimi?
1: ¿Dónde está Kimi? Que ahí te dirá, mira tú al espejo también, reina.
0: Això, bueno, això mos passa especialment als que me'n vam anar del poble a viure a la capital i hem estat molt de temps sense anar al poble, que tu primer el penses, que el poble està igual que quan tu te'l vas deixar.
3: Això és tremendo.
0: Això vos ho juro, és de veres. I que la gent també. I quan veus a la gent...
4: Dius, ui...
0: Però no penses...
3: Estarà pensant lo mismo que estoy pensando yo.
1: Però, per favor, clar, clar. Però és igual que quan ma mare veu un programa per la nit d'estos de citas, no vamos a decir el nombre, de primeras citas, ¿vale?
3: Sí.
1: ¿Vale? I ja ma mare veu la edat de la persona i diu, això és mentira. Sí, de fa, ixa té la mateixa edat que jo.
4: Això no
1: però si ixa és una abuela, ixa és ella. És una abuela. I tu dius, però tu t'has vist tu, mare?
3: És que una cosa...
1: Jo estic millor.
3: Una cosa és com estamos i otra és la percepció que tenim de com estamos.
4: És de veres.
1: De fet, però sí que és de veres que en ixe programa, quan fiquen l'edat, a mi no me quadra.
0: Què va?
1: Jo crec que no és l'edat, que són els anys cotizados.
0: Sí.
3: Exacto, però els cotizados. Tendríamos que... Sí que és verdad que tendríamos que crecer, ¿no?, y envejecer respecto a los años cotizados. Pues sabes una cosa,
0: Sergi... cosa dices de, ¿y si tornar en tales series?
3: Sí, esa estaría muy bien. Pues eso que comentas de cuando vuelves al pueblo y dices, ¿dónde está mi pueblo? Porque no es el pueblo de tu infancia. Tiene un nombre que a mí, ¿sabes? Que me gusta buscar el nombre.
0: Bueno, la última palabra de ayer es
3: obosexual. Obosexual, que no sé si sabéis qué significa, con H, ¿eh? Obosexual.
4: ¿Qué significa?
3: Pues cuando buscas la pareja, pero no atendiendo a tus pulsiones románticas, sino para tener una vivienda.
1: Agua.
0: Vamos, cuando eres un parásito de una otra persona en tal de tindre un techo.
3: Oye, las prioridades son las prioridades. Pero la palabra que define cuando vamos a un lugar y no es el lugar que recordábamos de nuestra infancia es solastalgia. solastalgias. Solastalgias.
0: Es que ella es súper sabuda.
3: Es que me encanta, porque qué manía tenemos los humanos de poner nombre y palabras a todo. Déjalo.
0: Entonces, si patixes això, eres solastalgic.
1: Solastalgic.
0: I n'hi ha pastilles per això.
1: Això t'anava a dir, que solastalgic cada 8 hores.
3: Realmente es el duelo que sientes cuando llegas allí y no es tu...
0: Sí, sí, yo he hecho un apasado, que sentía como el Antonio Alcántara.
3: Yo cuando fui al pueblo, claro, donde crecí, yo entré en la vivienda, o sea, en la entrada,
0: sí,
3: en el rellano, y era pequeñísimo.
4: Ah, bueno, se pasa.
3: Porque claro, para mí en ese momento debía ser enorme.
0: Claro, sí, hecho apúntate para lo del rollo de la EGB, ajá, que es el tamaño relativo de las cosas.
3: Y yo vi y dije, pero este rellano, esto es pequeñísimo, pero si para mí era enorme.
0: Claro, que estabas allí en Versalles, ¿no? Sí. Això hi ha els bordillos del carrer que el pareixien que eren enormes, claro, i ara, tot i que són més xicotius, t'escles la crisma igual.
1: I el pati de l'escola, que tu te pensaves que això era el Camp Nou més talla i el Bernabéu xunx.
0: I no.
3: Però una cosa que creo que no ha variado es cómo huele un colegio. Porque no sé si habéis entrado.
1: Sí,
3: nosotros hemos hecho talleres de poesía, y cuando he vuelto a los colegios, ese olor sí que me ha recordado al olor de un colegio.
0: Olores especiales, mira, es una buena temática también.
4: Qué bonic.
0: L'olor que fa en el metge.
1: Ah, yo no puc.
0: L'olor que fa, per exemple, la Nadal, bé? De la Nadal? Vinga, va, que falta ella. Per favor,
1: però
0: això
1: que és el camarot de los hermanos Max.
0: Això, tu no saps a voltes.
1: I dos huevos fritos.
0: L'olor dels forns, per exemple... l'olor del cuarto d'adolescent.
3: I la terrible és
0: la
3: de
0: igual,
3: los
0: la de los
3: gimnasios.
0: Sí, sí, bueno, i l'olor dels gimnasios.
4: La de la natació.
3: Sí, el cloro.
4: El cloro.
0: Sí. A mi m'encanta. Les
4: gasolineres.
1: Hi ha olors que es poden vore, fins i tot. Que era jo quan... Hola, què tal?
4: Lucía. Lucía, Carol, Lucía.
0: Lucía ve d'una estirpe també d'artistes.
1: Ah, sí? Xerrem. Pues jo me'n recordo, quan jo treballava de mestra en escola, vale, jo estava en primària, donava música en primària, però n'hi havia vegades que deien, puja a primer de la ESO o a segon de la ESO.
4: I demana algo, no?
1: A demanar algo o lo que
4: la
1: siga,
4: tisa,
1: vale?
4: O algo.
1: Vale. Pujaves, obries eixa porta després de l'esplai.
0: Sí.
4: Ai.
1: I jo te xure que podies vore.
4: L'olor.
1: L'olor de les hormones.
0: Sí, la rollo
1: la vida es así, rollo la serie La vida es así, que veíamos las...
4: Ay, qué bonica esa serie, sí, mira, sí, recuperen series, La vida es así,
1: pues,
4: eras
1: pues,
4: una vez la vida.
1: Te chure que esa olor la podías vore.
0: Lucy es molt maniática de los olores, como yo también.
4: Sí, los tesores que...
0: Pues mira lo que diu la Carol, que n'hi ha olor...
4: Carroja,
0: diu. N'hi ha olors que es veuen, i té tota la raó del món.
4: Damunt és que ho he visualitzat.
3: Entonces, por ejemplo, el olor de un gimnasio, ¿qué color tiene?
1: ¿El olor del gimnasio? Oh.
3: ¿Qué color tendría?
4: Gris oscuro.
1: El olor de un
3: gris oscuro, olor casi negro, ¿no? Sería como azul oscuro, casi negro.
1: ¿Eso es una peli?
4: Sí.
0: Sería entre... podría oscilar de blanco roto a gris,
4: blanco,
0: a gris
4: no,
0: roña.
4: Blanco roto en la vida.
0: Sí.
4: Sería fosc.
0: Yo he visto calcetines marrón.
3: También
0: que
3: sería
0: también
3: sería el oscuro del hongo, ¿no? El oscuro es del hongo que a veces aparece en sitios húmedos.
4: Sí, oscuro del hongo.
1: Es que no tiene tanta paleta de color.
0: Vas a aprendre més coses de mitjora.
3: El Pantone lo tienes más reducido.
1: Jo els colorins de Plastilecon i d'Alpino i d'ahí no me salen.
0: No, pues así aprens coses molt random.
1: Ovolàctio. Què m'ha dit? Què m'ha llamat antes?
0: Ovolàstica.
3: Solastàlgica.
1: M'ha llamat solastàlgica, tu. Ja, ja està. I no la conec de res.
4: Ovolàstica.
3: Sí, però hubiera sido mucho peor que te hubiera llamado ovosexual.
0: Ovosexual.
3: Ovosexual porque era lo de que estarías con alguien pero por tener vivienda, no porque te gustara.
1: Dame dos días.
3: Mira,
0: que la cosa es complica un poquet més.
3: La semana que viene.
4: Un àtic ideal.
3: Sí.
1: Veràs l'ovolàctio vegana.
0: Una parla de companyeros i l'altra de verano.
3: Sí, verano azul.
0: Però ara saps per què es diu verano azul, ja, bàsicament.
3: ¿Por qué?
0: Perquè, bueno, totes les reposicions estes que fan tots els anys, no vos dona la sensació que de tant de passar-la ja es deu com emblavida?
1: Ese sí que
0: està.
1: Ese es blanco roto. Ese sí que es blanco roto,
0: ¿no? Ja sé per què es diu verano azul.
3: Se ha quedado azul oscuro, el verano, ¿no? El verano del soledito.
4: Blanquecino.
3: Verano
0: no tan azul.
3: No tan azul. Pues, es que...
0: També torna.
3: Cumple 45.
1: No, si no
3: este domingo ha cumplido 45 años. Un domingo como este que acabamos de pasar, llegaba a nuestros hogares toda esta pandilla.
0: El primer spoiler de la historia.
1: Bueno. És que ara la meva neboda, tota aquesta gent que diu no m'hagas spoiler de la sèrie, no m'hagas spoiler. I en la revista TP, en portada, Chanquete muere la setmana que viene.
0: Sí. És de veres.
3: Notícia bomba.
0: Notícia bomba.
1: Por eso. Ya está,
5: que ha muerto.
1: Míralo. Míralo, míralo.
5: Que te ha muerto.
4: Menuda plorera.
1: Que yo vas a pensar, pero este no se ha hecho la revista. No, usaban todos menos, ¿eh?
3: Por eso estábamos mucho más curtidos.
1: ¡Hombre!
3: Porque nos hacíamos a todo. ¡Claro! Ahora que con un tacto.
4: Bueno,
3: perdona, me avises.
4: Yo el otro día
3: no
4: yo torné a borear a esto, el amor de Chanquete 45
3: años.
4: Torné a plorar. Pero no, si vas por el otro día Titanic y no podía parar.
3: Sí, la pusieron.
0: Pero ni y el choque, ¿sabes cómo se acaba?
4: Correcte. Y el chique me fea, pero se mueren y yo.
1: ¡No! Uno sí, el otro no. No me hagas spoiler.
0: Y no
3: fet, uno sí, el otro no está muy bien porque el pobre estaría diciendo que muere la chica.
0: Esta vez. La cosa es que me va a pegar a mí l'estiu passat. Me vaig veure Falcon Crest sencera otra volta. En el vintet este. Y ahora resulta que dec de ser yo el único que em dediqué a estas cosas, a veure series dices.
4: Yo también.
0: Bueno, los programas raros tú y yo no fa falta comentar.
4: No parlem. Pero V también.
0: V. Pero V... És una miniserie, el que avui en dia es diria una miniserie. Sí. Té realment molts poques capítols, encara que va parir que n'hi havia molts. És una miniserie.
3: La, la recordamos poquets. Como amplia, pero duró muy poco. Pero dejó una buena...
4: Un moment. Curteta de quants?
0: Curteta, lo millor, de 9 capítols, com a molt.
3: Sí, sí, sí.
4: Jo també me recordo com de 50 temporades.
0: Pues no, pues no.
3: No era tant. Pero fijaros que en Verano Azul, lo que no sé si recordaréis, es que Chanquete también estaba amenazado de desahucio. Querían desahuciarlo.
4: ¿En serio?
3: Es que... 45 años atrás.
4: Sí,
3: le quedi... mira.
4: Que sí, que sí.
6: Quieren obligarme a llevar anclas.
1: Mira. Ahí tenemos. Antonio Ferran.
4: ¿Qué dice?
1: Pues que te desahucian.
6: Que alguien quiere que venda el huerto, que desguace la dorada y que me la lleve de allí.
3: La dorada era el barco.
6: Ni ese barco ni este pobre marinero están ya para más singladuras.
4: Meches, pobre.
6: Creí que había llegado definitivamente a puerto.
4: Pero no.
6: Y a ver.
0: Se'n recordeu que és que era, estava el barco allí, en els palos aquells allí estacats, sí, i baix tenia les tomateres...
3: El huerto. El huerto.
6: El huerto no lo van a conseguir.
3: También porque querían edificar.
4: Mira el que deia. Que no lo van a conseguir, ¿eh?
1: Claro.
4: Y que ahí no la van a edificar.
3: Claro, y luego...
0: Estos un día hagueren acampat en la plaza de Estepona.
3: Es que es cuando llegan y empiezan ellos a gritar de aquí no nos moverán.
6: Claro. Son unos anónimos.
1: Pero te digo una cosa.
4: Famos Sánchez que no le he visto.
6: Que llevan ya...
4: No recuerdo muchas cosas.
3: 45 años.
4: El barco de Chanquete
1: ya había... Te digo una cosa. Ellos no tenían una campa, pero tenían una mujer con un acordeón. Es más peligroso.
0: Ya.
1: Es más peligroso eso, ¿eh? Una dona en un acordeón tot el dia.
4: Encara està pegant voltes.
3: Persuade.
0: No és la mateixa. Ella diu la pintora. Però bueno, però Maria Jesús allà estan les terrasses de Benidorm.
1: Julia, que després baixarem companyeros.
0: 22 episodis va tindre.
4: Hemos ido a mezcla fet.
0: 22 episodis només.
4: Maria Jesús i l'altra.
3: Bueno, una cosa, ¿sabéis cuántas personas vieron el episodio final? Bueno, vimos el episodio final. Más de 9 millones.
1: Toda España.
4: ¿Qué dios?
3: Claro. Fue un 14 de febrero del 82.
4: Era más gente de la que ni había.
0: Mar, es que no ni había ocio. Era
3: la 1 o la 2. Sí. En el 82, un 14 de febrero, fíjate. Y más de 9 millones estábamos pegados.
0: Yo no, a mí no me agradaba.
1: Pero qué mal. Porque Verano Azul ya acaba en febrero.
3: El día de los enamorados.
0: Mercero era original hasta para eso. Sí.
4: La veuria després, quan la tornaren a fer. Perquè, clar, jo tenia en 4 anys, 5 anys.
3: Tendríem,
4: jo no estava mirant Verano Azul.
1: No, jo tampoc.
3: No estaves per això.
1: No, estava ni en projecte, jo.
4: Jo sí, però no l'estava veient segur. Jo la veuria en 10 o 12 anys.
3: I luego, entre todos, Bea, Desi, Javi, Quique, Pancho, Tito i Piranha, ¿quién era vuestro favorito?
0: Jo és que també me recorde del Piranha.
1: Chanquete, eh?
4: Chanquete m'agradava. Com en dic que se diu la de l'acordeón?
3: Julia,
4: Desi. Quan li vaig a la regla, Desi era o l'altra?
1: Una
4: de les dos, no? Que tant ho conté.
1: A Bea.
4: Que
1: li diuen que seus pares diuen ja s'ha hecho mujer.
4: Exacte.
1: I aleshores el xiquet, que era el germà, li diu a Piranha, li diu... Que antes no era... Es que vas a ver la otra.
3: Igual antes era
1: claro,
3: iguana.
1: Día, es que antes no era mujer. Y el Piranha fue, ¿pero qué dices? tal. Y no, no, no, que no, que antes no era mujer y ahora ya es mujer.
7: Ahora ya.
1: Ahora
7: dos,
1: ya sí.
7: Dos flipan
3: todo digan, lo que antes no, ahora sí.
1: Fíjate.
3: No recuerdo. ¿Qué has dicho? Pancho quiera, no recuerdo.
4: Pancho.
3: Pancho era, no, Pancho era el de la bici, el
0: de chaqueta muerto, el que vivía allí.
3: El morenito, el morenito, gamberrete, claro.
0: Él era el
3: Javi, era el guapete.
0: Ah,
3: pues entonces Javi era el rubio guapete.
1: Javi es el que
3: Pancho, Pero, Pancho es el que llega con la bici corriendo diciendo
4: Tito
3: que
4: Valverde.
3: Que,
4: exacto.
0: Tito Valverde, ¿no?
3: No,
1: Juanjo. Aquí la mezcla es diferente.
0: Tito Valverde estaba yo un poco mayor. Juanjo Artero.
1: Esta chica viene todos los días.
0: No, avui no tenim el dia. Avui vale. Te tinc i diu que la cosa està complicadeta. Estos ara els veu.
1: La Unió Europea.
0: Com els de Parxís. No en reconeixes a ningú. Te diuen, estàs des i t'hi diu...
1: No, és que és de veres. És que ara mateix...
4: He fet una mescla de persona.
3: És que te digo una cosa. Sí, sí. Esto no son horas.
1: No.
3: Esto es lo que no son horas. A las 7 de la mañana sí. Uy, pero sí. Ahora no.
0: Pues tú no, sabes, tú no sabes a les 7 del matí quan hem...
3: Todo lo que ha pasado.
0: Todo lo que ha pasado. Sí, sí.
3: Pero ahora esto no...
1: No, no. No n'he trellat.
0: Què, Carol, què el pareix?
1: Ah, jo m'encanta, mira.
4: Ai, Carol, jo... Estàs segura que vols continuar tornant totes les setmanes sí. A fer humor?
1: Sí,
4: per
1: claro.
4: Ser, com van els bolos? A totes ho contamos. Sí. Bol...
1: Ai, mira, avui tinc un bolo.
4: A on el tens?
1: Pues en Massanassa.
4: Ah, Massanassa, molt bé. Para...
3: Oye, Carol, que discreta, eh? Que, casi que, ai, si, no lo saca, si no lo saca ja. Marta...
4: Home, la cuñita, claro. La cuñita,
1: ah, no,
4: Carol.
1: Bueno, ja, no, però és un bolo per a les dones, per a les ames de casa.
3: Oh, más importante.
4: Per a ti.
3: Pues més entitat en casa.
1: Los de Massanassa dinen... I després va la tia Carol.
4: Quines ganes tinc jo de ser, estar ahí en una associació i jubilar-me, no fer res.
0: Faràs,
4: i vora, Carol.
0: Tu faràs bona... Esta faria bona
4: Tírius,
0: sí. Eh?
4: Ah, jo sí.
0: Ella faria bona senyora després de la Tírius.
4: La presidenta seria.
1: Claro, elles estan ahí, n'hi ha alguna que li pega el solet.
0: Les dos farien bona... Sí. Tu no, no, no ni no, poc. No. Menuda...
4: Ah, jo sí que m'hi veig.
3: Marta, no excursión, ahora al Barracín,
4: no ahora...
0: En lo mangarrufera que és la Nadal.
3: Amb Sant Mateu.
4: Encara, he dit.
0: Ja parlarem d'això.
4: Que se n'anem.
0: Carol, cariño, cuida, la setmana que ve ens tornem.
1: Venga,
0: a trobar,
1: va,
0: val?
1: La setmana que ve
0: estaré
1: així.
0: A la resta no s'esperareu molt demà a partir de les 7. Adéu.
8: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
9: L'aplicació de l'anomenada Prioritat Nacional, la gestió de la Dana, de la qual es compliran dos anys a final d'este mes, i el dossier sobre Pere Llorca, suposadament encarregat pel PP, han centrat la sessió de control en les Corts este matí. El president de la Generalitat, Juan Fran Pere Llorca, ha respost a les preguntes dels síndics dels grups parlamentaris relacionades amb aquests temes. En esta sessió de control al Consell, en les Corts, el síndic del PSPB ha carregat contra el president de la Generalitat i li ha demanat explicacions per la presumpta corrupció urbanística que recull un dossier anònim. José Muñoz ha arribat a demanar la dimissió de Pere Llorca, qui ha assegurat que està molt tranquil i que els socialistes es dediquen a tractar de dañar la seva imatge.
10: Le digo, señor presidente, usted tiene la obligación de venir aquí, decir que todo es falso y acreditarlo, porque si no, desde hoy está inhabilitado para continuar como presidente de la Generalitat. Dimita, señor Pérez Llorca, y ahórrenos la vergüenza a los valencianos y valencianas.
11: Han venido aquí otra vez a alimentar, intentar dañar la imagen, porque es a lo que se dedican. Forman parte de las cloacas del PSOE, de las Leires, etc. Y solo saben hacer eso. Estoy completamente, completamente tranquilo.
9: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticat l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i el Partit Popular per la gestió de la Dana, i també s'ha referit a Vox. Baldoví ha dit que no es pot tolerar les mentides i els insults a les víctimes.
12: No teniu la consciència tranquil·la. Ni Consell, ni president, ni diputats, ni diputades de PP o de Vox. Una persona decent, cabal, íntegra, no donaria suport al negligent ixe que no està, que està cobrant sense vindre a treballar i aplaudir-li les seues mentides i els seus insults a les víctimes.
9: El president de la Generalitat ha contestat al síndic de Compromís i s'ha referit a que diu no es pot ser decent si es dona suport a Pedro Sánchez, ja que, segons Pere Llorca, ens va abandonar en la Dana.
11: Estaria apoyant a Pedro Sánchez a canvi de res con l'apoya a vostè i al seu partit. Ningún polític decent. Ningún polític decent d'esta terra, que vol esta terra, estaria apoyant a un senyor que es va deixar abandonats al sendemà de la Dana com ha fet en el poble de Ceuta. Per tant, no parle de dignitat, perquè vostè i el seu partit en tenen ben poc. Moltes gràcies.
9: Per la seva banda, la intervenció del síndic de Vox ha evidenciat que hi ha sintonia entre ells i el PP pel que fa a la prioritat nacional, una condició que han defensat els dos l'endemà que es coneguerà que la Comissió Europea la considera incompatible amb les lleis europees. Escoltem José María Llanos i Juanfran Pérez Llorca.
7: Porque prioridad nacional supone que los españoles no sean los últimos en la cola para el acceso a la vivienda. Y prioridad nacional supone que no sean los últimos en la cola para el acceso a las ayudas sociales.
13: Y ahora no es una cuestión de concepto. Ya el término prioridad nacional para la izquierda no es ser racista o no racista. Es una cuestión de duración en el tiempo. Ahora es que si estás 5 años, está bien la prioridad nacional. Pero si estás más de 5 años, no. Bueno, poquet a poquet.
9: I en els esports, debut en Euroliga per al València Bàsquet femení. Serà contra el vigent campió, el Fenerbahçe, i es podrà seguir pel nostre web, Isabel Adam.
14: A les 8 de la vesprada i al Roig Arena, duel d'alçada per a l'estrena de les valencianes i en directe al web d'Apunt, amb la narració de Josep Carbonell i els comentaris de la llegenda taronja Nacho Rodilla. A esta hora s'entrena a la pista valenciana l'equip turc, que ha renovat jugadores clau com ara Messe Manu Alemán. A més, s'ha reforçat amb noms de primer nivell, entre elles les taronja Ivonne Anderson. Els precedents entre els dos equips tampoc ajuden. Mai el València Bàsquet ha pogut imposar-se a l'equip turc. Repte majúscul, per tant, per a les taronja i un entrenador, Javi Torralba, que dirigirà avui el seu primer partit en Eurolliga.
15: Igual es la espinita que tiene la gente clavada, pues intentar tener un desempeño mejor. Le pido al Roig que venga con ganas de disfrutar, pero que sepa que el reto que tenemos por delante es mayúsculo. Que nos empujen y que mientras el equipo no se abandone, ellos no nos abandonen.
9: Això és tot de moment. Així la pròxima cita informativa és a la 1:00. Es deixem ara amb el programa La Pista amb Juan Nieto.
8: Apunt Radio Notícies.
16: Són les 12:04 i comença l'hora dels successos i tribunals.
8: La realitat supera la ficció. Llums i ombres de la nostra crònica negra. Comença La Pista. En Apunt Radio, amb Juan Nieto.
17: Para todos los que crean que el Bar España es una mentira, no pueden decir eso sin antes ver el testimonio de Alberto Hernández Calvo. También pueden ver a todos los demás hablar. O sea, esto es uno de los casos bastante fuertes. Esto es lo mismo que el caso Alcácer, lo mismo que Macastre, gente de arriba muy poderosa. Aquí también se saben los nombres de los que se dicen y cómo entró con dibujos de niños. O sea, de esto hay un montón de información y están libres porque realmente estamos en un estado fallido que se encarga de hacer toda esta historia.
18: Psicópata no ama a nadie. Lo califico del ser humano más peligroso que exista. Porque no tiene conciencia y nos ve como meras víctimas de sus propósitos. El odio, el desprecio, la envidia, los celos, eso él lo controla muy bien. Lo que ocurre es que va aprendiendo a imitar.

0: Benvingudes, benvinguts a la pista, el programa de successos i tribunals d'Apunt Ràdio, l'emissora pública valenciana. Cada any, moltíssimes persones a Espanya es veuen atrapades en un cercle de precarietat, desnonaments, lloguers impossibles i decisions que ningú hauria de prendre. Famílies que perden la casa, la salut mental o directament la vida, com ara el cas de Mari Carmen, eixe nom que ha marcat la història d'Espanya les últimes setmanes. Avui, a la pista, entrem en una història que ho resumeix tot. La història de Rosa, una mare que va haver d'abandonar el pis que llogava perquè allí, en eixes quatre parets, es va suïcidar la seva filla. No podia continuar vivint en aquell espai. Necessitava aire, distància. Va tornar al seu país d'origen, però ella va continuar pagant el lloguer cada mes, com si mantindre aquella porta tancada fora una manera de protegir-se del dolor. Quan, al cap d'un temps, va tornar a València per recollir les seues pertinences, va descobrir que el propietari havia subarrendat la vivenda. I aquest gest, entrar en la casa que ella pagava, en la casa on va perdre una filla, ha acabat convertint-se en una denúncia. Rosa s'enfronta ara a un juí, atenció, amb jurat popular. Avui ens contarà com el dolor d'una mare pot acabar d'esta manera davant d'un jurat. I atenció, ja sabem la data per un dels casos de notícies falses més greus del segle passat. Qui no ha sentit parlar del bar d'Espanya de Benicarló? Els presumptes responsables d'haver plantat en el subconscient col·lectiu la sospita d'una presumpta xarxa de pederàstia participada per polítics i personalitats de tots els àmbits al voltant d'este local de la comarca del Baix Maestrat seuen des d'este divendres 16 d'octubre al banc dels acusats dels jutjats de la ciutat de la justícia de Castelló. Hi ha 6 persones processades en diversos graus de participació, inclòs l'editor actual d'un mitjà digital que continua obert. Estan acusats de difondre informació falsa, almenys des de l'any 1988, i d'haver mantingut viu el relat fins a l'actualitat, a través de webs, de blogs, de xarxes i, com dèiem, de mitjans digitals. Entre les persones perjudicades hi ha polítics d'esquerra i de dreta. Hi ha jutges, hi ha fiscals, hi ha policies que van declarar en la fase d'instrucció com afectats. Segons aquesta teoria, el bar Espanya era el centre d'actuació d'una màfia que practicava ritus satànics, abusos contra menors i fins i tot algun assassinat. El cas es va estendre per les xarxes socials, on es relacionava esta màfia amb altres casos com el de les xiquetes d'Alcàsser. No hi ha cap dubte, ho assegurem, tot va ser inventat. És una notícia falsa sense més, però em pregunte si, malgrat el juí que celebra a partir de ser divendres, esta teoria deixarà de circular per les xarxes. I avui a la pista també coneixerem com es va poder manipular d'esta manera el pensament col·lectiu de tot un país amb el periodista Lucas Marco. I també estarem a Alacant, perquè la ciutat s'ha convertit en un punt de trobada per a entendre el mal, per escoltar-lo, analitzar-lo i mirar-lo de cara, de front. El festival Alacant True Crime torna a l'espai Sèneca de la ciutat amb directors de cinema, escriptors, periodistes de successos o policies, veus que coneixen el crim, que han investigat casos reals i que han narrat la foscor en llibres, pantalles i podcast. Durant 4 dies, la ciutat es transforma en un laboratori del True Crime. És un festival que parla de nosaltres, de com contem el mal, de com el consumim, de com el convertim en relat i de com darrere de cada cas hi ha persones reals, famílies reals i conseqüències també molt reals. Recorden, totes les històries que escoltaran en la pròxima hora fins a la 1 de la vesprada són reals, encara que no ho pareguen, perquè la realitat sempre va un pas per davant de la ficció. Comencem.
1: El relat informatiu en clau valenciana.
2: Les coses com són, tal com passen.
3: Amb la veritat per davant i sense faltar a una anàlisi rigorosa.
2: Així te ho contem als informatius d'Apunt Ràdio.
4: Cada hora els nostres bulletins horaris a les edicions de Matí Directe, les notícies del migdia i Contrapunt.
3: Tenim ganes de contar-te-ho tot.
4: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Els Serrans, 100.9 i 102.2. La pista. Amb Juan Nieto.
0: És dimecres 14 d'octubre i abans d'entrar de ple en les històries principals que avui els portem, repassem els principals titulars de la crònica de successos i tenim una última hora perquè el grup d'investigació d'homicidis de la Policia Nacional de València busca a estes hores un home que ha disparat a un altre per l'esquena durant la vesprada d'este passat dimarts. Àngela Mollà.
5: La víctima, de 46 anys, es troba ingressada a l'hospital després d'haver sigut operada. Segons els primers indicis, un altre home l'ha disparat per l'esquena i ha fugit. En aquest moment és buscat per les autoritats policials.
0: Sembla que és un home d'origen colombià, d'uns 46 anys. La Policia Nacional el tindria identificat, però el busca encara a aquestes hores després d'haver disparat a un altre home ahir als voltants del Palau de Congressos de la ciutat de València. Estarem molt atents a aquest assumpte i els portarem totes les novetats, però també tenim una altra notícia que acaba de confirmar la Policia Nacional i és que quatre ultres del Sevilla Futbol són detesos per la policia a causa de la baralla entre els ultres del Llevant Unió Esportiva.
5: Els detinguts són quatre homes d'entre 35 i 45 anys que van participar en una violenta renyina entre els dos grups d'aficionats ultres. Dos dels quatre detinguts tenien antecedents per fets similars i avui han passat a disposició judicial.
0: Veurem quina és la decisió que pren la jutgessa. Escoltaven totes aquestes agressions, no?, que es van produir el passat cap de setmana i que afortunadament la Policia Nacional ha pogut detindre almenys a quatre dels autors d'estos successos que per a res representen l'espírit del futbol. Però és que també s'ha viscut, Àngela, un cap de setmana intens pel que fa als rescats en les muntanyes.
5: Correcte, el pont festiu i l'horatge agradable han afavorit l'afluència als espais naturals i, en conseqüència, el seu pitjor vessant, el dels accidents i rescats. Des dels Pirineus fins a altres enclaus més pròxims, com el Penyal d'Ifac, el Mont Bolon d'Elda o les parets d'escalada de la Serra d'en Galceran, han requerit la presència dels efectius de rescat este cap de setmana. Un dels primers va passar dissabte de matí quan els efectius van haver d'ajudar un muntanyer de la província de Castelló, que anava junt amb un altre de Barcelona i va patir un accident en el Picanallet, en el Pirineu Aragonès, segons publica el diari El Diario de l'Alto Aragón. Diumenge també es van repetir els rescats als espais naturals valencians. Els bombers del Consorci d'Alacant van rescatar dos muntanyencs pràcticament al mateix temps. Cap a les 12:30 els van requerir al Penyal d'Ifac, a Calp, perquè una escaladora s'havia trencat una cama.
0: I això pel que fa als rescats, però és que la Guàrdia Civil, en la col·laboració de la policia local, ha detingut a Sacs, a la comarca de l'Alt Vinalopó, el presumpte autor de 12 robatoris amb força i d'un delicte de danys comesos en diferents locals de la població, entre ells la seu de Càritas i diversos quarters de les comparses de Moros i Cristians de Sacs.
5: La investigació va arrencar el passat mes d'agost, quan la Guàrdia Civil de Sacs va advertir que diverses de les denúncies per robatori amb força que s'estaven rebent compartien la mateixa zona i una manera d'actuar idèntica. Els agents van reunir les 8 denúncies presentades i les van analitzar en conjunt. L'estudi dels fets va permetre comprovar que l'autor accedia sempre de la mateixa manera. El sospitós sempre forçava la porta d'un balcó, es despenjava a l'interior i abandonava després l'immoble pel mateix punt.
0: Impressionant.
5: Especialment sensible va resultar també el cas del local de Càritas, al qual el presumpte responsable hauria tornat repetides ocasions al llarg de diferents dies per a continuar amb el robatori. El detingut, un home de 45 anys va ser posat a la disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Villena, que va decretar la seva posada en llibertat amb la imposició d'una mesura d'allunyament de la localitat de Sacs.
0: Almenys no podrà xafar el municipi fins que la investigació acabe i s'aclarisca la seva implicació en estos robatoris. I per últim, una notícia d'última hora. Una organització criminal de més de 100 persones ha sigut, atenció, desarticulada després de defraudar 70 milions d'euros a Hisenda, 70 milions d'euros utilitzant el mètode del frau carrusel.
5: Així és, esta organització es movia per la Unió Europea. La Policia Nacional ha detès en Màlaga i València a 21 persones de les 100 que formaven aquest grup. Durant el registre s'ha trobat 110.000 euros en efectiu i altres objectes com monedes d'or, joies i rellotges. A més, han pogut bloquejar més de 7 milions d'euros en vehicles i productes financers, entre altres.
6: A cara descoberta. Veus en primera persona. El dolor i la justícia, cara a cara. La pista.

0: Passen 17 minuts de les 12 del migdia, estan escoltant La Pista i els tornem a llançar la pregunta que els hem plantejat a l'inici del programa. Qui no ha sentit parlar del Bar Espanya de Benicarló? Els presumptes responsables d'haver plantat en el subconscient col·lectiu la sospita d'una suposada xarxa de pederàstia participada per polítics i distintes personalitats al voltant d'este local del Baix Maestrat, considerada una de les principals fake news valencianes, seuen des del pròxim divendres en el banc dels acusats de la Ciutat de la Justícia de Castelló. On va néixer esta gran mentira? Com va poder arribar tan lluny? Qui són els responsables?
1: Hi ha 6 persones processades amb diversos graus de participació, inclòs l'editor d'un mitjà digital. Estan acusats de difondre informació falsa almenys des del 1988 i d'haver mantingut viu el relat fins a l'actualitat a través de webs, blogs, xarxes i mitjans digitals. Entre les persones perjudicades hi ha l'expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, l'exvicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, o l'exconsellera de Justícia, Gabriela Bravo, que van declarar en la fase d'instrucció com a afectats. A les 6 persones processades se les atribueixen delictes contra la integritat moral, injúries i calúmnies amb publicitat i se'ls reclama una indemnització de 2,4 milions, a la qual podrien haver de fer front de manera solidària. La vista oral començarà el 16 d'octubre i es prolongarà fins al 26 en mitja dotzena de sessions a la plaça 3 de la secció penal del Tribunal d'Instància de Castelló. El jutjat va decretar l'obertura del juí oral el febrer de 2022 contra 9 persones, si bé finalment processarà 3 menys. Els 2 presumptes inductors de la trama, Reinaldo Colás i Antonio Toscano, han mort.
0: Per entendre com es va construir aquesta història, qui la va alimentar i per què ha tardat tant en desmuntar-se més de 30 anys, comptem avui amb una veu que ha seguit el cas de prop, que coneix els seus orígens, els seus protagonistes i les seues conseqüències. Ens acompanya avui Lucas Marco, periodista de l'edició valenciana del diario.es. Lucas, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Benvingut a La Pista, moltíssimes gràcies, ens feia molta il·lusió comptar amb tu. I la primera pregunta que vull fer-te ja és una curiositat, no?, com a company de professió. Quantes vegades t'han preguntat que per què no publiqueu la veritat del Bar Espanya?
2: Sí, a veure, cal tindre en compte que és un bulo, és una desinformació que ha calat prou en la societat valenciana i en la societat de Castelló, no? Jo crec que és comparable a les teories de la conspiració del cas Alcàsser, no? Del cas de les xiquetes d'Alcàsser. És un bulo que ha calat sobretot en un submón conspiracionista d'internet, però que des dels seus inicis tenia una certa càrrega judicial, malgrat que els tribunals van desestimar sistemàticament les denúncies originàries sobre aquesta suposada trama de pederàstia. Al haver una sèrie d'escrits judicials que eren reals, diguem, sí, malgrat el seu arxiu, sí, és una trama que tenia certs pisos, no?,
0: sí,
2: de
0: tenia,
2: realitat.
0: Sí, tenia una sèrie de qüestions que podien fer viable una investigació, i això que estàs comentant és important que la gent ho sàpiga, que es va arribar a investigar si això era veritat, no?, el que s'estava denunciant.
2: Sí, sí. Sí, com és natural, com s'investiguen, diguem-ne, totes les són menys bé, no?, totes les denúncies que arriben, ja sigui a la fiscalia, a la policia, etc. No? El cas és que realment, en este cas del Bar Espanya, el creador, no?, iniciàtic d'este bulo, que és un perruquer de Castelló que s'anomenava Reinaldo Colás, sí, va morir en el 2017. Aleshores, diguem-ne que els seus hereus, no?, en la difusió, sí, d'esta mentida, d'esta gran mentida, han continuat, no?, pels seus propis mitjans, i ara, efectivament, s'enfronten a una sol·licitud inicial de pena per part de la Fiscalia de 7 anys i mig de presó, que és una petició de pena gran, considerable. Sí. No?
0: Qui era Reinaldo Colás i l'altre inductor, Antonio Toscano? Qui eren?
2: Sí, Reinaldo Colás era un perruquer de Castelló que va tindre un divorci traumàtic, no?, de la seva, sí, la seva dona, i aleshores no se li va acudir una altra manera, no?, de respondre a això que denunciar a la parella de a la següent parella de la seva dona, no? Una sèrie de suposats abusos que una primera jutgessa va arxivar i va sobreseure, no? Aleshores, a partir d'ahir, per venjança, Reinaldo Colás i els seus col·laboradors, entre altres el que citaves, van començar una autèntica campanya d'assetjament contra esta jutgessa, que ha patit un autèntic infern, i durant més d'una dècada el seu nom s'ha vist, no?, vinculat en aquest submont internàutic a esta suposada trama de pederàstia, no? Aleshores, la curiositat és que a mesura que avançava la presumpta trama, no?, sí, la falsa trama que se van inventar, anaven clavant a nous personatges, i els personatges que eren enemistats personals, segons diu el fiscal, de Reinaldo Colás, com un metge, un fotògraf i després escàrrecs
0: públics. O sigui, que si tenies algun problema amb ell, podies estar a l'hospital automàticament, no?
2: Exacte, sí. Comença amb la jutgessa en qüestió i continua per una sèrie de personatges, en fi, que no tenien rellevància pública, però que eren enemistats personals de Reinaldo Colás, i continua per càrrecs com un metge, un fotògraf i després escàrrecs públics.
0: O sigui, que si tenies algun problema amb ell, podies estar a l'hospital automàticament, no?
2: Exacte, sí. Comença amb la jutgessa en qüestió i continua per una sèrie de personatges

0: claven en esta suposada trama una vegada ja és vicepresidenta del Consell.
1: Ja.
0: Aleshores és, diguem-ne, quan a mesura que avança el temps van clavant a nous personatges en una trama que és prou disparatada i que té, a més, el seu epicentre, no?, diguem-ne, en el bar Espanya. I, clar, si tu presentes que hi ha una suposada màfia empresarial i judicial, no?,
1: clar,
0: que ha comès una sèrie de crims i, a més, mostres una sèrie de papers que pareixen, no?, com una sèrie de denúncies o de, o de documents judicials, el que propicia és que este àmbit conspiracionista, no?, i este alimente, no?, este bulo. De fet, el fiscal té un exemple que és prou interessant, i és que diu que si en Google, en el moment de fa uns anys, se ficava el nom de la jutgessa associat al concepte Bar Espanya, hi havia 200.000 resultats, no?
1: I
0: cada pàgina web amb milions de visualitzacions,
1: perquè,
0: de vídeos,
1: perquè això és important, el Bar Espanya existeix. Ha existit.
0: Sí, el bar Espanya li van canviar el nom, però era bàsicament un bar de carretera en el qual el Reinaldo Colás, en la història que se va inventar inicialment, situava una suposada trama d'abús de menors, també vinculat suposadament a un centre de menors de la zona,
1: sí.
0: I era, bueno, pues l'epicentre, lo que dona nom, no?, lo que bateja a este bulo. El que passa és que, clar, després alimenta i se bulo, diem, per exemple, que la pròpia jutgessa que inicialment li havia arxivat, no?, la seva denúncia, també participava, inclús que matava xiquets, que és una de les coses que afirmava...
1: A mi m'ho han preguntat moltes voltes, A mi moltes voltes en els jutjats s'ha aproximat gent que no coneixia, anònima, persones del carrer, i m'han preguntat que per què ho tapàvem, no?, els periodistes, que per què no ho contàvem. M'acompanya en l'estudi la meva companya Àngela Mollà, ella és prou més jove que nosaltres, Lucas, però també ha escoltat parlar del Bar Espanya i volia fer-te una pregunta.
2: Hola, Lucas. Jo volia preguntar-te com és que esta història arrela tant en l'imaginari col·lectiu. Per què passa això?
0: Bueno, jo crec que perquè Reinaldo Colás és prou intel·ligent en el sentit de clavar a personatges molt famosos en l'època, no?, com el propi president de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, o estar Francisco Camps, no? És una manera, diguem-ne, d'induir a pensar que càrrecs molt poderosos, no?, estan implicats en una trama tan tèrbola, no? És un poc com altres conspiracions que, per exemple, no, en Estats Units, amb el Pizzagate, en Quanon, va un poc en esa lògica, en esa onda. I també cal tindre en compte que la difusió que ha tingut en xarxes i en internet, no?, este bulo és molt important perquè excedís l'àmbit de la província de Castelló. Aquí cal tindre en compte que com a acusats figura gent com Pilar Baselga, que és una superdifusora de bulos molt coneguda, és una dona que va ser absolta recentment en primera instància per anomenar Begoño a Begoña Gómez, no?, a la dona del president, inclús vincular-la al narcotràfic. I és una dona que en este submón dels canals de Telegram, no?, dels blogs, de YouTube, doncs té
1: també
0: un cert relleu.
1: L'editor d'un mitjà digital, no?, que continua.
0: Sí, efectivament, un mitjà anomenat aquí Actualitat, o després, per exemple, un personatge que no és tan famós com Pilar Baselga, no?, que no ha tingut fregats judicials tan importants com els de Baselga, però que és molt important, no?, en este món, que és un Ramon Valero Martín Consuegra, és un personatge d'internet que se fa dir un técnico preocupado i que en el món dels blogs, de les xarxes socials, també ha sigut un difusor principalment del cas del Bar Espanya, però també d'altres conspiranoies, no?, perquè en aquests casos ja sabeu que sempre se creuen.
1: Mira, per a que la nostra audiència siga conscient de les barbaritats que es continuen dient respecte al Bar Espanya, nosaltres hem fet un exercici i ens vam esperar fins ahir, Lucas, a estudiar noves publicacions referents al Bar Espanya, i ens van trobar una molt, molt recent que acumula milers i milers de reproduccions i que volem que l'escoltes i ara la comentem.
3: Para todos los que crean que el Bar España es una mentira, no pueden decir eso sin antes ver el testimonio de Alberto Hernández Calvo. También pueden ver a todos los demás hablar. O sea, esto es uno de los casos bastante, bastante, bastante fuertes. Esto es lo mismo que el caso Alcácer, lo mismo que Macastre, gente de arriba muy poderosa. Aquí también se saben los nombres de los que... Yo me cago en la puta madre de Iker Jiménez por decir que...

0: Caso Bar España es un bulo. Ese es otro masón metido en esa puta mierda. Un día la gente va a despertar y entonces no tendrán tierra donde correr.
1: ¿Què opines, Lucas?
2: Fixa't que cita, com te deia abans, no? el Casa Alcácer, sí. I perquè tot està creuat. Claro, al final
1: Macastre,
2: és molt difícil.
1: També.
2: Macastre, efectivament, vinculat al Casa Alcácer.
1: Un dia parlarem d'aquest cas, també.
2: També reprocha, no?, a Iker Jiménez, que inclús havent sigut el seu programa, no?, que donen veu moltes vegades a aquest tipus d'històries. En aquest cas del Bar Espanya, prudentment ha reculat, no? Però jo crec que al final és algo que és molt difícil de contrarrestar, perquè qui està convençut, no?, d'aquesta història, doncs al final...
1: És que dona igual l'argument que li dones,
2: canviar, no? Sí.
1: L'equip de comunicació del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i aprofite per donar-li l'enhorabona per tot el treball que estan fent, està fent un esforç important per a que este juí es puga seguir des de qualsevol racó del món. Totes les sessions, pel que tinc entès, van a ser públiques. Això també és una manera d'intentar atacar esta informació falsa i que la gent sàpiga el que s'està parlant dins la sala, no, Lucas?
2: I sobretot de contrarrestar, no?, l'abast que ha tingut, i jo vull destacar especialment el que ha sofert la jutgessa, que com podeu observar no omitisc la seva identitat per a no col·laborar, no?, en que la bola de neu se faci més gran, però està donant, de veritat, que ha patit un autèntic infern, perquè el seu rostre, la seva identitat en internet s'ha vist irremeiablement vinculada a esta falsa trama, no?, d'abusos, inclús ha sigut sotmesa a una certa persecució, no?, perquè han utilitzat fotografies personals o fotografies familiars per a denunciar el seu paper. I és una dona que va tindre la mala sort de creuar-se amb Reinaldo Colás en un principi, arxivar la seva denúncia al no veure indicis. I això va ser bàsicament el seu paper, i ha sigut una cosa que li ha perseguit durant quasi dues dècades, no? Aleshores, és molt injust, i és una situació que afortunadament no ha desembocat en atacs més forts, no?, en atacs, diguem-ne, violents, però podria haver sigut perfectament.
1: Quina lliçó creus que ens deixa este cas, Lucas?
2: Bueno, jo crec que la lliçó principalment és que la desinformació que circula, no?, alegrement i impunement en internet és molt perillosa, i sobretot que deixa un rastre en la memòria col·lectiva, com el cas Alcácer, no?, que comentàvem abans, que és molt difícil de contrarrestar. I sobretot que desvia l'atenció d'altres injustícies o d'altres trames que realment sí que són reals, no?
1: I que són més importants.
2: I que són molt més importants, no?, que aquestes tonteries de tal.
1: Lucas Marcos, periodista del diario.es a l'edició valenciana, moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de la pista, i continuarem comptant amb tu per altres assumptes. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Són les 12:32, això és la pista, i continuem amb més continguts.

0: Increïble la història de Rosa que acabem de conèixer. Gràcies, Belén. Estarem atents a l'evolució d'este cas. Però ara viatgem fins a Alacant, perquè la ciutat s'ha convertit en la capital del true crime. Durant 4 dies, l'espai Sèneca reuneix directors, policies, periodistes, criminòlegs i creadors que analitzen el mal, el disseccionen i el conten, atenció, sense filtres. El festival Alacant True Crime és ja un referent per parlar de casos reals, com en este programa, de cibercrim, de psicopatia, de docusèries, de podcast i de com contem les històries que més ens incomoden, per entendre què hi ha darrere d'esta proposta, què busca, què aporta i per què cada any creix. Tenim a nosaltres el seu director, Santiago Álvarez. Santiago, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estàs?
0: Molt bé, benvingut a la pista. Per què naix a Alacant True Crime?
1: Bueno, nace de algo que está lo vemos en las plataformas que en las que vemos otras películas o series, lo vemos sí. en los periódicos, lo vemos en las conversaciones en la oficina. Digamos que el mundo del crimen real es algo que siempre ha estado ahí, algo que siempre hemos intentado estar informados, y ahora creo que lo que intentamos es comprenderlo. ¿No? Sí. Comprenderlo para intentar ser una sociedad mejor. Entonces ahora, tanto en cine, podcast, libros, periódicos, etcétera, es algo que está ahí, y sin embargo nadie se había preocupado de hacer un evento donde todo esto estuviera junto y pudiéramos hablar de ello. Bueno, pues eso sucede en Alicante True Crime.
0: ¿Y por qué Alacant?
1: Bueno, porque Alacant es una población importante de nuestra comunidad y bueno, estaban receptivos para este tema. Es un proyecto que nosotros creíamos en él y que finalmente tuvo esa acogida allí, no por nada en particular, sino porque bueno, ellos, el ayuntamiento entendía que era un proyecto interesante. De hecho, este proyecto tuvo una primera edición en 2024, sí. y fue un éxito desmesurado, pero mucho
0: tremendo,
1: más de lo que
0: tremendo.
1: Esperábamos.
0: Sí, recuerdo. Sí,
1: correcto.
2: I Santiago, quin tipus de públic sol acudir a aquest festival? Són més professionals, aficionats, estudiants?
1: Pues es muy interesante porque, claro, nosotros somos el mismo equipo que hace Valencia Negra, que hace Sabia Negra, sí. que hace otros festivales literarios. Entonces, tenemos este pesar, entre comillas, de que muchas veces a los festivales literarios y culturales va gente de un perfil mayor que nos encanta que vengan, pero echamos de menos pues la gente pues de otra edad, ¿no? Que parece que no les interesa tanto la cultura o reunirse para hablar de libros. Pero sin embargo, en Alicante True Crime, aparte de una gran afluencia de público, vimos que había mucho público joven, mucho público pues de 30 años o muchas personas que se aproximaban a conocer esto, y desde luego no desde un punto de vista profesional, aunque también los hay, es decir, desde la Facultad de Criminología viene gente a vernos, pero es que también resulta que proliferan los blogs de True Crime, los podcasts de True Crime, y ellos vienen a ver, digamos, entre comillas, a sus hermanos mayores, a la gente que referencia en nuestro país, sí. y todos vienen, y la verdad es que más que venir a ver a una persona en concreto, que es lo que suele pasar en otros festivales, a una estrella, vienes a escuchar de qué vamos a hablar, ¿no? Y eso me parece un punto de partida muy interesante.
0: Santiago, ¿el mal existe?
1: El mal existe desde que Caín cogió una piedra o una quijada y hizo algo con su hermano. Claro que sí, existe desde el principio. No tenemos posibilidad de existir sin el mal, lamentablemente. Entonces, es nuestra obligación intentar comprenderlo para hacer sociedades más justas, para ser sociedades que se protejan, más seguras, que creo que lo somos, pero todavía tenemos mucho que hacer. Porque cualquiera escucha la radio o pone el telediario y sabe lo que está pasando. Entonces, bueno, también las cosas cambian. Antes habéis hablado de cibercrimen. Eso antes, evidentemente, no existía. Es algo que viene con los tiempos, ¿no? Entonces, los delitos siempre están ahí porque siempre hay gente que busca la manera de aprovecharse de la gente buena. Entonces, bueno, pues de esto vamos a hablar también.
0: ¿Y ahora se mata más que antes?
1: Pues hombre, depende de dónde preguntes, ¿eh? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si alguno es aquí fan de la serie The Wire, ¿vale? Sí. En la serie de Wire, por ejemplo, hay una temporada donde hablan del número de homicidios en Baltimore, en la ciudad de Baltimore, que tiene una población, por ejemplo, como la de Valencia, para que nos hagamos una idea.
0: Sí.
1: Bueno, pues hablaban de 300 homicidios al año. Y nosotros, pues evidentemente no estamos ahí. Para que tengamos una referencia, puede haber a lo mejor una docena de homicidios en una provincia como Valencia. Entonces, claro, estamos hablando de otro tipo de alcance, ¿no? Sí que es verdad que todo lo que sucede llega a los medios y a nosotros, y también es verdad que el mundo de la droga, que es lo que mueve un montón de crimen, pues bueno, va buscando siempre nuevas familias, nuevos recovecos, y la policía, esto los policías lo saben muy bien, están continuamente estudiando, porque podríamos decir que el mal no descansa.
0: Precisamente en la provincia de Alicante hay una comarca, la Vega Baja, que durante muchos años en los juzgados de la Comunidad Valenciana ya la llamaban la Sicilia Valenciana, precisamente por el número de delitos que se instruían en juzgados del Partido Judicial de la Vega Baja. ¿El crimen perfecto existe o no? ¿O eso es un mito?
1: Bueno, el crimen perfecto es como la gran novela americana o la novela de la Guerra Civil. Pues eso, alguno es algo como que todo el mundo busca hacer como algo, pero bueno, luego la posteridad es lo que lo determina. No sé si existe el crimen perfecto. Lo que sí que existe es la lucha contra el crimen, y es imperfecta, pero es muy buena, quiero decir. Yo que he investigado bastantes, por ejemplo, bueno, todo el contenido de Laura Fosca,
0: Sí.
1: de Apunt, que recomiendo a todos los autores, a todos los
0: Nos
1: oyentes, porque eso está
0: sumamos a
1: disponible,
0: esa
1: claro.
0: recomendación, sí.
1: Está disponible gratuitamente para todo el mundo. Una de las cosas que siempre pienso cuando veo los episodios es lo difícil que lo tienen los policías, la Guardia Civil, etcétera, para poder demostrar, buscar pistas donde no hay. Y eso implica entrenamiento. Y eso implica también, por ejemplo, que crímenes que sucedían en los 90, que, pues, por ejemplo, que el ADN no funcionaba como ahora, o que no había
0: Bueno,
1: ciertas unidades
0: el caso
1: especiales.
0: Alcácer, ¿no? Es el más
1: Por
0: representativo de esa
1: ejemplo, sí,
0: época.
1: por ejemplo. Yo pensaba ahora mismo en el caso del psicópata de Castellón, Juan Ferrandis,
0: Joaquín Ferrandi, sí.
1: exacto, que era un caso donde las fuerzas del orden no estaban preparadas
0: No.
1: y tuvieron que pedir ayuda fuera. Y bueno, todo eso ha sufrido un enorme avance, y como hay una cosa que se repite, que es que la mayoría de los homicidios son, por decirlo así, aficionados, es decir,
0: Sí.
1: que no se dedican a eso, pues cada vez la policía lo tiene más fácil en ese sentido. El problema son los profesionales.
0: Ya.
1: Ahí sí que hay un gran problema.
0: Alacant True Crime, vamos a recordar, ¿cuándo empieza?
1: Pues empieza mañana mismo,
0: Sí.
1: mañana jueves, que tenemos una actividad especial muy chula, muy aparte del festival, que es una reading party basada en Agatha Christie.
0: Wow.
1: Bueno, ¿qué es una reading party? Pues es pues una gran experiencia única que tiene en el centro la lectura. Y luego, de viernes a domingo, estaremos en el espacio Séneca, en el centro de la ciudad, teniendo charlas, pues con profesionales del periodismo,
0: ¿Es necesaria
1: de los
0: la
1: podcasts.
0: inscripción previa o
1: No,
0: cualquier
1: no,
0: persona puede?
1: solo en la reading party, que ya está completa,
0: Sí.
1: lamentablemente, pero la buena noticia es que a todo el resto de actividades, viernes por la tarde, sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana, está perfectamente. Eso sí, recomendamos que vaya un poquito la gente antes, porque la verdad es que viene bastante gente,
0: Sí.
1: pero sí, no hay ningún problema para entrar.
0: Perfecto. Santiago Álvarez, muchísimas gracias. Pero atendré la telefonada de la pista y te esperamos también en el programa algún día para repasar estos casos de la historia criminal de la Comunidad Valenciana. Aprovechamos para invitarte.
1: Claro que sí, por supuesto.
0: Gracias.
1: Venga.
0: I estem arribant al final i com cada programa aprofitem este temps que ens queda fins la una en punt de la vesprada per repassar conceptes bàsics, el diccionari de la crònica negra. Arriba de nou la pista breu i avui, Àngela, parlem del mètode del ganxo perdut. Ganxo perdut en el transport de gran quantitat de droga.
2: El concepte és fàcil. La droga viatja amagada dins d'un contenedor que transporta mercaderia legal. Res sospitós, res que cride l'atenció. El contenedor és del país d'origen amb la seva càrrega normal, però algú dins del port trenca el precinte, col·loca la cocaïna i torna a tancar-lo com si res. La clau és que l'empresa que envia la mercaderia no sap res.
0: A veure, l'empresa que envia la mercaderia, en teoria, no sap que porta droga en aquest contenidor.
2: Correcte, tot es fa amagades. No participa, aquesta no col·labora, és completament aliena. La droga va a cavall d'un enviament legal. Quan el contenedor arriba al port de destinació, Algeciras, València, Vigo, Barcelona...
0: Clar, perquè València és un punt important, no? És un port important i també passa així.
2: Clar, són ports amb molt de trànsit. La mateixa organització que va posar la droga al país d'origen, així és on entra en acció. Trenca el precinte, recupera la cocaïna i col·loca un precinte fals enviat prèviament per la xarxa. Així, quan el contenedor ix del port cap al seu destinatari legal, pareix que mai ha sigut manipulat.
0: Clar, per això hi ha xarxes de narcotràfic que moltes vegades utilitzen a treballadors portuaris per a poder portar a terme esta tècnica del ganxo perdut que desconeixíem i que, clar, sense ajuda no se podria dur a terme.
2: Correcte, és un mètode que funciona perquè aprofita el volum brutal de mercaderies. Entre 1.000 contenedors un passa més fàcil, entre 100 no tant. Per això els ports grans, com hem dit abans, el de València, per exemple, són tan atractius per a les xarxes de droga. El ganxo perdut té altres avantatges.
0: Ah, sí? Quins són?
2: Per exemple, no cal una gran infraestructura criminal, no cal controlar tota la cadena logística i només cal tindre algú dins del port que puga accedir,
0: clar,
2: als contenedors.
0: Un treballador, no? Que l'ajude.
2: Correcte. És un sistema que ha permès introduir tones de cocaïna a Europa i és tan efectiu que la policia porta anys dedicant unitats especialitzades a detectar-lo. Analitzen riscos, estudien moviments, revisen precints, controlen rutes... En resum, el ganxo perdut és droga amagada dins d'un contenedor legal, col·locada i retirada per la mateixa organització simulant que ningú l'ha tocat. Un mètode discret, ràpid i molt difícil de detectar.
0: Moltes gràcies, Àngela, per aquesta explicació del ganxo perdut, que moltes voltes escoltem i no sabem el que significa. Fins ací arriba la crònica de successos i tribunals a Punt Ràdio. Elena Herrera ha estat al control tècnic. Àngela Mollà i Belén Hernández m'han acompanyat en la redacció. La pista, recorden, torna el pròxim dimecres. Totes les històries que han escoltat són reals, encara que no ho pareguin.
3: Es la una de la vesprada. A Punt Radio. Noticias.
4: El Centre d'Investigacions Sociològiques acaba de fer públic el baròmetre d'intenció de vot d'octubre i augmenta el suport al PSOE en el començament de la precampanya electoral. Segons aquest estudi, el Partit Socialista avantatja en vora 12 punts al PP, que se'n deixa 3 des de l'anterior baròmetre, mentre que Vox creix. José Soler.
5: Sí, segons el CIS, després de la convocatòria electoral per al 29 de novembre, el PSOE aconseguiria el 34% dels vots, són 3 punts més que al setembre, el Partit Popular el 22,2%, 3 punts per davall que en l'anterior estudi, i Vox augmenta la intenció de vot fins al 17,1%. I a l'esquerra del PSOE, Sumar, Front Ampli millora fins al 6,1% i Podem baixa fins al 3,1% respecte de l'anterior enquesta electoral. Segons el CIS, que ha entrevistat 5.000 persones de manera proporcional en totes les comunitats autònomes i a Ceuta i Melilla.
4: I els Reis d'Espanya han iniciat este migdia una visita oficial a Melilla, la primera en el regnat de Felip VI, amb una recepció a l'Assemblea, on el president de la ciutat autònoma, Juan José Imbroda, els ha lliurat les claus d'or de la ciutat. I avui, com ahir, a Ceuta, centenars de persones els han aclamat al carrer.
5: I esta vesprada, Felip VI i Letícia tenen previst visitar el Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària Pintor Eduardo Morillas i després mantindran una trobada amb la societat civil melillenca en un hotel on el cap d'estat pronunciarà un discurs.
4: La policia ha detingut un home a Alacant per agredir la parella i la fillastra. Va passar ahir de vesprada al domicili familiar al barri del Garbinet. Zaida Ruiz, redacció Alacant.
6: Sí, segons el testimoni de les víctimes, l'home de 52 anys va arribar ebri al domicili i va provocar una discussió que acabà amb empentes i cols de colze. Les dones alertaren la policia, però l'home ja havia fugit quan arribaren els agents. Més tard, la policia local el va localitzar a l'Hospital d'Alacant, on havia acudit amb ferides d'arma blanca. La seva versió és que les lesions se les havia fetes durant un intent de robatori al carrer. Els agents avisaren la Policia Nacional. El detingut declara a hores d'ara a comissaria. Les víctimes han denunciat els fets i han sol·licitat una ordre d'allunyament.
4: L'alcalde de Benimodo, Francisco Teruel, ha declarat este matí com a testimoni davant la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió del Consell el Dia de la Dana, ha dit que a les 8 del matí del 24 d'octubre de l'any 2024 una llengua d'aigua el va sorprendre enmig del barranc.
7: A veure, jo estic al mig del barranc de Benimodo amb la policia a les 8 i pico i apenas havia plogut en la zona nostra, però veiem, la policia i jo, veiem com ve una llengua d'aigua en canyes, troncs, vegetació i aigua com si fos un tsunami. És algo tremendo, en un moment, així corregués del centre del barranc i bueno, pues avisem a la població i avisem a l'alcalde de l'Alcúdia i fem prenem totes les mesures que han de prendre per al terme de Benimodo i per avisar els companys.
4: Una avaria en la xarxa general ha deixat sense aigua potable a Moixent, que està a la costera.
5: Sí, l'Ajuntament ha informat que el problema està en la connexió principal, a l'inici de la carretera CB352, i que s'ha hagut de tallar el subministrament a tota la població fins que Gevassa faci la recuperació. És la segona volta en només una setmana que el poble es queda sense aigua i per esta mateixa raó.
4: I la Generalitat i la Hispanic Society de Nova York han formalitzat ja el contracte per a l'exhibició a València de més de 200 obres de Joaquim Sorolla, que són propietat de la institució novaiorquesa.
5: Un contracte per valor d'€1.150.000 anuals amb una durada inicial de 4 anys i la possibilitat de poder ampliar-lo fins a una vigència total de 15 anys. La col·lecció es podrà veure a partir del febrer de l'any que ve al Museu de la Ciutat de València i serà el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana l'institució encarregada d'exhibir aquestes obres. Una selecció de 200 peces que inclou quadres, dibuixos, fotografies i escultures.
4: I el telèfon de la vivenda, el 047, ha rebut un 26% més de cridades este últim mes arran de l'aprovació dels decrets de l'habitatge en el Consell de Ministres. En poc més d'un mes, des de finals d'agost, el nombre de consultes ha passat de 20.200 a 25.500, segons s'ha informat el Ministeri de l'Habitatge.
5: Només en l'última setmana, entre el 5 i el 9 d'octubre, este servici ha rebut quasi 1.000 consultes i una de cada quatre tenien a veure amb els nous decrets de vivenda, especialment amb les mesures relacionades amb el lloguer. I dins d'aquestes preguntes sobre lloguer, els dubtes més freqüents són, en primer lloc, les pròrrogues dels contractes, l'actualització de la renda, la redacció del propi contracte, les obligacions i drets del propietari i del llogater, el funcionament de les zones tensionades, les ajudes econòmiques o el bo al lloguer jove.
4: Esports. En futbol, Villarreal i Elx preparen el derbi. València de dissabte juguen a les 4 i quart de la vesprada a l'estadi de la Ceràmica. Isabel Adam.
8: Duel de necessitats per a l'Elx al lloc 18 en zona de perill, però amb millor dinàmica després de l'empat a 0 contra el Celta. Davant, un Villarreal amb la moral alta després de la primera victòria en Champions 3-1 contra el Nàpols a nit a la Ceràmica. El de dissabte serà un partit especial per al davanter de l'Elx, Ferniño, que va estar 7 anys al Club Groguet. Després de fer 5 gols en 7 partits, confía en donar la cara contra el Villarreal.
9: Bueno, para empezar, Villarreal creo que tiene una plantilla muy amplia. No sé si puede hacer casi dos equipos que compiten en primera división perfectamente. Y va a ser un partido durísimo. Y creo que si somos capaces de hacer nuestro plan de partido, quitarles el balón en la medida de lo posible, le vamos a hacer daño y va a ser un partido igualado. Tuve la suerte de debutar allí, estuve 7 años y fui muy feliz. Y le debo gran parte de mi carrera a Villarreal, así que un partido muy especial.
8: I pel que fa al València, acabem de conèixer una previsió que obri una nova etapa amb l'arribada de Javier Aguirre a la banqueta. Es tornen a obrir els entrenaments als mitjans de comunicació. Se'ls ha convocat demà a les 11:20 del matí a la Ciutat Esportiva de Paterna.
4: És tot. Fins ara, més informació a les 2:30 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt.
3: Apunt Ràdio, notícies. Así comienza el Partit de la Una. Amb Nacho Sánchez y Germán Muñoz.

0: Hola família, què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa, benvinguts a Punt Ràdio, on vos acompanyaré des d'ara fins a les 2:30 de la vesprada. Estem a la ràdio, estem a casa i ens podeu sintonitzar al 102.2 de l'FM si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant, a més de les múltiples, moltíssimes emissores que tenim per a tots els pobles, municipis i ciutats d'esta bellíssima comunitat valenciana. Però si la ràdio no és el teu, també tens a la teva disposició el web on sonem en directe com ho fem a TuneIn. I si ja no pots escoltar-nos en directe, tens en format podcast a iVoox, Apple Podcast, Spotify, etc. Per a que el que no s'escolte siga perquè no vol, no perquè no pot. Per últim, xarxes socials, @elpartitdelauna, @elpartitdelauna per a estar connectat amb nosaltres 24/7. I heu de fer-ho, eh? No ho dic per dir-ho, perquè estem ahí donant informació 24/7, com bé he dit. És un dia important, perquè ahir va jugar el Villarreal, que per fi va guanyar a la Champions. Va jugar València Bàsquet, que va fer un partidàs, tot i que va perdre. I des d'avui, en clau valencianista, i fins al 30 d'octubre, pots agrupar-te amb la persona que vulgues per a renovar el teu abonament al nou Mestalla. Ja sabeu, tenim tota la informació de com renovar, com agrupar-se, etc. a iVoox, als podcasts que hem fet, als programes que hem fet que ara estan en format podcast al web d'Apunt. Vos recomano principalment el de dimecres passat, que va ser quan van eixir els preus. Però avui, tot i això, estarem donant resposta a diversos dubtes que ens heu deixat en les xarxes socials. Hem facilitat en una publicació d'Instagram i també de X la possibilitat de que ens consulteu els dubtes i la veritat és que hi ha diversos dubtes que volem donar resposta. Diversos coses a comentar avui. La primera, el partit de Copa del Rei entre el València i el Tavernes de la Valldigna es jugarà el pròxim 28 d'octubre a Mestalla. Per què? Perquè l'estadi del Tavernes de la Valldigna no complís amb els criteris de la federació. Serà la segona vegada en tota la història, els 103 anys de Mestalla, que el València jugue com a visitant. La segona vegada, en 103 anys de història de Mestalla. I l'any en el qual s'acomiada Mestalla de tot, perquè una vegada s'acaba la temporada pues, s'ha acabat el futbol a Mestalla, albergarà un partit del València com a equip visitant. L'única i última vegada fins ara data del 9 de maig de 1964 i va ser front al propi València com a club. Enteneu-me, va ser contra el filial. Va ser contra el CD Mestalla, el Mestalleta, i el València va guanyar 0-5. Per tant, bàsicament és la primera vegada que el València s'enfronta a un club diferent, que no és el propi València com a tal, a Mestalla com a visitant. Curiós i sadada, com sempre, que tenim gràcies al company Carlos Rosique, que té la millor base de dades del València Club de Futbol, junt al 3, Ciberche. La idea del València què és? Primer, entrades a la venda, no abonaments. Si tu tens l'abonament del València, que tu quan el compres te diuen Copa i Lliga inclosa. Sí, Copa i Lliga inclosa, però este partit és de visitant. Es juga a Mestalla, però el València és visitant. Per tant, no anirà inclòs el partit al preu. Per altra banda, m'estàs escoltant des de Tavernes i eres abonat al Tavernes. El València, el que ha parlat en el Tavernes és el que el Tavernes diga. És a dir, si el Tavernes diu, no, jo als meus abonats vull que entren gratis, perquè pensava deixar-los entrar gratis al meu estadi. Pues, ahí és cosa del Tavernes. Entenc que no, perquè el Tavernes vol fer caixa també, lògicament, perquè ha arribat juny en Copa, per primera vegada s'enfronta al València, i per a ells 5-10 pavos per entrada, que per a tu o per a mi és... bueno, o que no és massa diners, no? Entenc jo, 5-10 pavos euros per una entrada, no és massa... Pues si tu multipliques, però el Tavernes sí que és una quantitat econòmica que li permet fer coses. I esa és la idea. Tocarà pagar, però la idea són preus assequibles. El València estarà a la banqueta visitant, però la idea és que estiga al vestidor local, a l'habitual. Home, tindria poc trellat que si jo soc Pepelu, estiga a el vestidor visitant i estiga un futbolista d'altre club en la meva taquilla que posa Pepelu dins del vestidor, no? No tindria massa trellat. La idea és esa, València, banqueta visitant, però vestidor local, entrades, tocarà pagar. Si eres aficionat del València, no anirà inclosa en l'abonament de temporada. Si eres del Tavernes, el que decidisca el Tavernes. una breu opinió abans de continuar la informació del dia. A mi em sap greu aquestes coses. M'alegra que es juga més tall, evidentment. Per a mi menys moviment, que no he d'anar a Tavernes a fer el partit amb els companys del punt a punt, amb Luis Urrutia, Charlie Hay i companyia. Però jo pense també que la màgia de la Copa, aquestes coses es van fer per a que la Copa anara als estadis més humils del futbol espanyol. Jo recordo el partit més bonic, més familiar que jo he viscut va ser el que es va jugar a Utrillas. Vos recordeu? A Utrillas, el València a Utrillas, l'any que el València arriba a la final de Copa, 2022, va ser no, és que meravellós no és la paraula, va ser familiar. I a més es va establir una relació València-Utrillas que encara perdura. Jo preferís que esa Copa. Preferís la Copa que se'n va cap a Utrillas a la Copa que no pot jugar a Tavernes. Però les normes de la federació són les que són. Per a mi, s'ahoga en si mateix a la federació. Tu no pots plantejar una Copa on el Tavernes pot arribar a enfrontar-se a un primera divisió, però no deixar-li al Tavernes enfrontar-se a un primera divisió a sa casa. Pues jo no ho compartisc. No, és que les mesures no és que tal. Bueno, pues a jugar. A jugar. És el que n'hi ha. No? Bé, però es jugarà a Mestalla, com hem dit. Per altra banda, canviant de tema. La Copa, check. Dieng, Aliou Dieng, ha parlat del seu agent. Vos llegeix la frase literalment. No hi ha cap possibilitat que Dieng abandone l'equip en un futur pròxim. No hi ha possibilitat de que isca a l'hivern. Amic, agent de Dieng, alguna possibilitat hi ha. Fes-me cas. El València vol que isca. Javier Aguirre no el veu, Corberán ja no el veia, Corberán no el volia al gener i no el volia a l'estiu. Quan va arribar a l'estiu va ser perquè, mira, estaven en esa jugada de un fitxatge, siga, per exemple, Arnau Martínez o siga Harvey Elliott, Madin Corberán, un fitxatge, siga Dieng, siga De Haas, Madin, direcció esportiva. Però ja no el volia. L'assumpte així és. Estem parlant, no, que se'n vaig a Dieng, alliberem una fitxa i el València pot fitxar. I allà Dieng, crec no. La informació que tinc és que no arriba al mig milió d'euros de salari. En mig milió d'euros vas al mercat i no arribes a res. No arribes a pràcticament res. Parle de salari, no parle de moviment de traspàs. Per això vos dic que entenc que el València vulga alliberar la fitxa de Dieng, però que tampoc arribes a massa. Tampoc arribes a massa en la seva eixida. La gent que estiga escoltant i diga, bé, Nacho, estàs dient que Dieng no compten en ell, però va jugar l'altre dia per davant de Mayol, d'Aaron Mayol. Sí, perquè vos hem dit que Javier Aguirre de primeres vol donar una oportunitat a tots. Perquè vos hem dit que Javier Aguirre de primeres vol protegir el vestidor. I de primeres traure a Mayol per davant de Dieng, internament, per dir-ho en una onomatopeia, jo haguera fet, jo haguera tret a Aaron Mayol per davant de Dieng, sense cap dubte. I de fet jo crec, opinió carregada d'informació, crec que veurem més amb Javier Aguirre a Mayol que a Dieng, perquè no compta en ell. Però la seva fitxa és la que és, no arriba a mig milió d'euros. Sí que vos puc dir que l'Alalí, l'exequip de Dieng, ja ha consultat al seu agent per si poguera tornar. Ja li ha consultat. Oye, tornaria? De primeres la gent ja ho ha escoltat. No, és que no, és que tal. Bé, tot és arribar a gener, I Braulio no és Ron Gurley. Braulio, si te diu a la cara, oye, t'has d'anar perquè no compto en tu. T'has d'anar. Per últim, estem parlant de moviments i la direcció esportiva. Cas Domingo Catoira va estar ahir, abans d'ahir, dilluns, al Ciutat de València, com vos va desvelar esta casa. Era el nom que més agradava a Braulio Vázquez, com va desvelar Salva Folgado, al 90 minuts. I la informació que tenim és la que van contar ahir i vull desenvolupar. Ahir van contar que és l'escollit per Braulio, que arribarà al València quan se'n vaig a The River. un afegit més. No espereu que arribi a València demà, després demà o en una setmana. I fins i tot en dues setmanes. No espereu a Domingo Catoira com a número 2 de Braulio Vázquez en una setmana i fins i tot vos diria dues setmanes. Ell es desvincularà de River Plate quan ho faci a Pablo Longoria. És la idea. De fet, Pablo Longoria té previst vindre a Europa a veure partits i, de fet, fer-ho junt a Domingo Catoira. Braulio, com vos van dir ahir, ja té encarrilat el seu equip, va fitxar dos scouts i va promocionar Manuel Micó, crec que és Manuel, ara dubte. Sí, crec que és Manuel Micó per a ser el nexe d'Unió Cantera primer equip. Era scout fins ara de la cantera, pues, va haver-hi aquesta promoció. Però, evidentment, com ja vos vam dir ahir, Domingo Catoira no està a gust a River. Com ja vos vam dir ahir, va eixir de River. El tema és quan. Jo crec, com vos he dit, i he parlat amb gent de futbol que parla de diari en Longoria i en Domingo, ells pensen que per al mercat de gener podran eixir Domingo Catoira de la mateixa manera que està veient partits i futbol per a River, pues, oi, si ell ve un jugador que li agrada, pues, també lo puc comentar en Braulio. I no passa res. Jo estic convençut de que quan Conrado Valle ve així a la tertúlia amb nosaltres, pues, la informació que ell té per al diari és, a més, la empra pa quan ve així, no? I fa doblet. Pues el mateix treball tu lo pots emprar per a dos coses. Tot i que siga de manera informal. No sé si m'explique. I m'atreviria a dir que esa és la idea. Encara no està assignat Domingo Catoira. Braulio li va deixar la porta oberta, com vam dir ahir. Va esperar, va deixar-li la porta oberta. I mentrestant, fes camí. Fes camí. Braulio construir la seva direcció esportiva i Domingo Catoira és professional amb River, però, bueno, este jugador Braulio a mi m'agrada. Per a River no és en caixa, però per al València sí. I no passa res. És fer treball. Esa és la idea de la direcció esportiva. I per últim, anem a resoldre els dubtes. Vinga, com vos hem dit, des d'avui fins al 30 teniu de plaç per a agrupar-vos, per a renovar l'abonament, i hi ha hagut molts dubtes que ens heu deixat a les xarxes socials. Vull resoldre un parell, 3-4, perquè hi ha moltes, val? Però, primer, em passa al castellà perquè me l'havien passat a Aixina. Independientemente de la zona que eliges y el grupo en el que estés, ¿puedes luego, como todos los años, en junio o julio, no renovar? Es decir, agruparte, elegir unos asientos, pero cuando te pasan el recibo, no pagarlo y decir, no renuevo al final. Imaginaros, ya está, me pasa el Valencia de nou. Imaginaos que vos quedeu en la Tour y vosaltres heu decidit agruparvos tú amb la teua familia, teniu ya el seients, pero arriba el mes de juny y t'has quedat a la Tour y no pots pagar. No et cobren i tu renuncies al teu seient. Agrupar-te i triar un seient et permetís renunciar a ell quan te passen el cobro. No passa res. Tu pots ara triar un seient, dir este és el meu, i quan al mes de juny t'arriba el moment de pagar, pues si no pagues, no tindràs el seient i s'allibera. No hi ha problema. No tingueu por a... I si em passa una desgràcia? No passa res. Segona. Una vez se crean los grupos de amigos para el nuevo Mestalla o familiares, a la hora de seleccionar el asiento, ¿estés deben estar juntos dentro del mismo grupo? ¿O podemos seleccionar tres zonas distintas a los integrantes? A veure, spot. Spot. Però per a mi és donar-li massa responsabilitat a un capità. És a dir, si som un grup de 20 persones i 10 ens volem estar en un lloc i altres 10 en altre, per al capità d'aquest grup, que és el que ha de triar per tantes persones dos llocs diferents, va ser complicat. Si ja és, entre cometes, complicat, o complicat no, però ja és una responsabilitat triar per a uns, imagineu-vos per a dos grups, però poder-se es pot. Per altra, com teníem, també estàvem oberts a opinió, hi ha hagut opinions de crítiques per limitar els abonaments a 50.000 abonats. Perquè el nou Mestalla tindrà 70.000 abonats i el Betis, per exemple, compta amb 57.000 abonats. I el València Soles tindrà 50.000. Bé, ahí ja Soles vos puc dir que és el camí que ha triat el València. És econòmicament li anirà millor o pitjor. A nivell aficionats li anirà millor o pitjor, però és el camí que ha triat. I per últim, i a més, però no me puc eternitzar així, si no he arribat a temps a fer-me soci VCF, em quedes sense abonament? No necessàriament, perquè si quan s'acaba este període sobren... Són 50.000 sabones, no?, que va haver, d'acord. Imagineu-vos que entre que uns no renoven, altres que són soci VCF decidissin no fer-se abonats. Arribem al mes de juny en 45.000 abonats. Pues el València obriria 5.000 nous abonaments. Arribem en 48.000 abonats. El València obriria 2.000 nous abonaments. Això més o menys és la idea. Aquests són més o menys els dubtes que més hem tingut aquests últims dies. Per últim, i un apunt del Llevant. Ahir va informar Germán Muñoz a esta casa que hi havia una segona oferta per Dela, per a renovar-li. El Llevant ha fet una segona oferta per Dela. Va haver una primera oferta, va haver una contraoferta de Dela i el Llevant ha fet altra, que està lluny de la contraoferta, però és millor que la primera oferta, d'acord? I vam dir que estan lluny les parts, que estan lluny, que en aquesta oferta no va haver acord. Tenim un nou feedback. El Llevant no va hipotecar-se per Dela. El Llevant, que ja sap que Dela no va acceptar esta segona oferta, no va millorar-li una barbaritat el sou per a aconseguir quedar-se-lo. No penseu, si esteu escoltant seguidors del Llevant, no penseu que el Llevant pues, pot fer un esforç, pot fer una millora, però considera que ja l'ha fet. No penseu que el Llevant pense en hipotecar-se per ell. No. Esa és la idea del Llevant. 1:23 de la vesprada, fem una pausa i vinga, anem de seguida amb Germán Muñoz, que està a Paterna.
1: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: En València sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
3: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Eres fan, però que muy fan de...
3: ...ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.

0: fotos, llevarte su autógrafo y enterarte de cómo hacerte con un mini balón de la Liga. Esto sí que es un recuerdo futbolero para toda la vida. Estadio Movistar La Liga. Esto sí que es fútbol.
1: Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Torna't a retrobar amb qui sap fer-te sentir especial. Els qui tenen ganes de matinar amb tu. Que no descansen perquè estigues al dia de tot. I no se'n van a casa fins que no tenen el dia de demà enllestit a la teua mida. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la costera, 101.5. En A Punt Ràdio, el partit de la una.

0: Una i 26 de la vesprada i, bé, abans de parlar en Germán Muñoz, si eres fan, molt fan de la Liga, no et perdes esta vesprada una cita única. Avui dimecres 14 d'octubre a les 5:30 de la vesprada els jugadors del València, David Otorbi i Omar Sadik, estaran a la botiga del València al carrer de la Ribera 1, a la plaça de l'Ajuntament, pràcticament. Signant autògrafs, podràs fer-te una foto, el que vulguis, i a més has d'aventar-te de com fer-te amb un minivaló de la Liga. Això sí que és un rècord futboler per a tota la vida. Estadi Movistar La Liga. Això sí que és futbol. I ahí estarà Germán Muñoz, perquè ha d'estar esta vesprada, perquè on estan els protagonistes està Germán. Hola, Germán, des de Paterna.
1: Què tal? Bona vesprada, Nacho. Segur que estarem ahí esta vesprada en el centre de València per a veure si David Otorbi o Omar Sadik prenen la paraula o no, però tant volta com siga, estarem ahí per a veure com signen i es fan fotos amb els aficionats.
0: Meravella, Germán. Què tal per ahir, ràpidament, el matí? Molt breu.
1: Pues mira, tenim una notícia d'última hora que jo crec que és bastant prou important, perquè Javier Aguirre va parlar d'este jugador en la roda de premsa quan va vindre. Podem dir que Tarek Sebiat, que és l'encarregat de l'agència de Stay Pro a Europa, o sigui, no és un membre qualsevol, és l'encarregat de l'agència Stay Pro Europa, s'ha reunit este matí amb Braulio Vázquez així a la ciutat esportiva de Paterna. L'agència és mexicana i representen a Eric Lira. Eric Lira és un jugador del qual Javier Aguirre va parlar en roda de premsa i va dir només que era el seu amic, o sigui, que era amic d'Eric Lira, per això la importància per a mi de la reunió d'avui. Què ha passat, Nacho? Que Tarek Sebiat, l'agent, ha entrat a la ciutat esportiva i la visita ha durat molt poc. Ha durat molt poc, de fet ha eixit de seguida de la ciutat esportiva de Paterna. Hem penjat el vídeo a les nostres xarxes socials, li hem ficat el micro, tant nosaltres com els companys que estaven així, i es resumís les seues paraules en "good player, no comments". Good player, no comments, parlant de sobre Eric Lira. Però és que te comente més. Saps què ha passat? Que 5-10 minuts després de que Tarek Sebiat s'hagi anat d'esta ciutat esportiva, s'ha anat també Braulio Vázquez. I això ja em posa a dir la meva opinió basada en la informació que acabem de contar. Jo crec que Braulio Vázquez ha vist tot el que ha passat i la informació que hem contat a les xarxes socials, i pot ser que ara mateix estiga Tarek Sebiat en altre costat de la ciutat per a poder parlar d'una manera més tranquil·la, però ja dic que això és
0: opinió,
1: una informació que done jo més de en quant a la una informació no, perdó, una opinió que done en quant a la informació que acabem de donar, que és que s'acaben de reunir, però és que lo que no és normal és que un tio de dixe càrrec vinga a la ciutat esportiva per a estar poc de temps amb Braulio Vázquez, perquè a més ha entrat a on estan les oficines del primer equip i que se'n vaig en seguida, o sigui, i que després se'n vaig a Braulio Vázquez als 10 minuts de la ciutat esportiva. Algo no quadra. Però, bueno, esa és la informació. Ha parlat també i Tarek Sebiat i ha dit que good player, no come, no volia entrar en

0: en el que han parlat en esta xicoteta reunió, però sí que podem dir que ha vingut per a parlar d'un jugador, Eric Lira, que Javier Aguirre ja va parlar d'ell en la seva roda de premsa de presentació i va dir que era amic del jugador.
1: M'encanta, Germán, esa introducció superbreu que t'havia demanat de 40 minuts. Vinga,
0: home, anem ja, a... Però és que una notícia ràpida és una notícia. És una notícia.
1: Anem a les notícies de Germán. El Tavernes València es jugarà a Mestalla.
0: El partit de la primera eliminatòria de la Copa del Rei es jugarà finalment a Mestalla, com van avançar ahir els companys de 90 minuts i del punt a punt, després de que el camp de la Unió Esportiva Tavernes no complisca les condicions perquè el partit es disputi en el seu camp. A més, s'espera que en els pròxims dies es coneguin els preus de les entrades. Sobre la decisió que el partit s'acabi jugant a Mestalla, van parlar ahir amb els nostres companys de Punt Esport, Salva Talens, president del Tavernes, i Palomares, un dels capitans de l'equip respectivament. Això deien.
2: Sí, finalment es jugarem a Mestalla, ja vam fer la primera presa de contacte setmana passada i al final sí, jugarem allí perquè les condicions que tenim al camp no reuneixen. Entonces, antes de que vingueren, teòricament tenim que parlar demà amb federació, però jugarem a Mestalla.
3: Així tenim un problema afegit i és que el camp municipal de Tavernes està ple de arbres, com estic mostrant-los així, darrere de la porteria sud, i tots aquests arbres s'haurien de tallar.
2: Clar. Tenia que fer la poda de tots els arbres i més la paret aquella, més els banquets d'allà d'enfront, s'hauria d'arrencar tot també.
3: Després l'enllumenat no és el més apropiat per a un partit contra un rival de primera divisió.
2: No, tindria que triplicar-se l'enllumenament que tenim ara.
4: Sí, la veritat que per a nosaltres és un espectacle poder jugar en un camp com està allà, a veure si per això és un bon partit i disfrutem l'experiència.
1: Coach Orasvili mostra el seu amor pel Llevant.
0: Malgrat l'empat a 3 del conjunt granota davant el Sevilla este passat dilluns, Jordi Cochorasvili, ex-levantinista i actual jugador de l'equip sevillà, ha reflectit a través de les seues xarxes socials el cariño que li guarda el club valencià, on els aficionats també guarden un gran record d'ell. Això va dir: un sempre és feliç quan torna a casa. Molts diuen que el Llevant va ser la meua casa durant molts anys, però jo sé que sempre ho ha sigut i el continuarà sent. Hi ha sentiments que són difícils d'explicar amb les paraules i un d'ells és sentir-se volgut en un lloc que significa tant per a tu. Gràcies de cor per tot i ese cariño.
1: Nit bonica a la Ceràmica per al Villarreal.
0: 3-1 va guanyar el conjunt groguet al Nàpols. En el segon partit d'esta edició de Champions League, el Villarreal va aconseguir reenganxar-se a l'oportunitat de poder classificar-se per a la següent ronda. Va tindre alts i baixos l'equip i va patir en diversos trams, però va generar diverses ocasions de gol i va saber aprofitar tres d'elles per a emportar-se el triomf. Així valorava Íñigo Pérez el partit en roda de premsa.
5: Bueno, ahora viene un periodo de tiempo corto de disfrute y mañana ya estamos con el partido del fin de semana con el Elche. Después lo que tenga que venir en Champions veremos. Todas las victorias aumentan la creencia o la fe que tenga el equipo en las ideas de un entrenador. Lo que sucedió el año pasado no lo he vivido yo, no me ha afectado y por tanto tampoco he visto a los jugadores. Además creo que es adecuado y justo separar todas las competiciones.
0: D'altra banda, el porter del Villarreal, Peter Gulaksi, no va estar ahir davant el Nàpols perquè va patir en la matinada d'ahir un robatori a mà armada en el seu domicili mentre es trobava al costat de la seva família. Afortunadament, cap del presents va resultar ferit.
1: Ferniño fa balanç de l'inici de la Lliga Elx.
0: El jugador del conjunt il·licità va parlar després del partit davant el Celta, en el qual l'equip va collir un empat. L'Elx és antepenúltim amb 6 punts i això deia Ferniño sobre l'inici de Lliga de l'equip.
6: El equipo está mejorando, empezamos mal la temporada, creo que llevamos menos puntos de los que nos merecemos, pero bueno, así es primera división, errores puntuales te condenan y ahora que estamos cometiendo muy pocos, pues estamos mucho más cerca de la victoria. El otro día fue un empate, creo que nos merecimos ganar, pero si seguimos por ese camino, pues yo creo que llega a la victoria.
1: Primera derrota de Valencia Basket en Euroliga.
0: 4 de 5 han fet els de Xavi Albert en esta Eurolliga. El conjunt taronja va caure ahir 97-102 contra Olympiacos en un partit que va arribar a anar-se a la pròrroga. Partidàs d'un Jan Montero que tornava a la que havia sigut la seva casa i que va ser reconegut pels aficionats presents en el Roig Arena. D'altra banda, el València Bàsquet Femení debuta avui també en Eurolliga contra el Fenerbahçe Opet. Ho farà també en el Roig Arena a partir de les 8 de la vesprada. Javi Torralba ha parlat en la prèvia sobre com està vivint personalment l'estrena de València Bàsquet Femení en esta Eurolliga. li escoltem.
7: Bien, ¿verdad? Como dicen eso, como un niño pequeño, voy a cumplir otro sueño. Voy a dirigir por primera vez un partido de Euroliga, voy a dirigirlo contra el actual campeón, voy a dirigirlo contra un roster de dibujos animados y lo voy a hacer en el mejor pabellón de Europa y con mi gente y con mi equipo, con el cual estoy orgulloso, estoy contento de cómo estamos trabajando, me siento apoyado, entonces de la mejor manera posible. Sé que es un reto mayúsculo, pero muy muy ilusionado, con ganas de que llegue. Lo único que he hecho en falta es haber jugado más partidos aquí. Si disfruté el día de Avenida, fue una experiencia inolvidable. Y mañana, sea cual sea el resultado, si conseguimos tener una versión de que la gente se pueda sentir orgullosa de su equipo, yo encantado.
1: 1:35 de la vesprada, venga, pausa y anem a Paterna, a ver qué ha deixat el día.
8: Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
10: València s'anticipa a qualsevol emergència. Aprendre a actuar és protegir-te a tu i als teus. Suma't al Pla de Formació Ciutadana en València.es més segura. Una ciutat preparada és una ciutat protegida. Ajuntament de València amb la col·laboració de la Universitat de València.
11: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
12: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
13: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llig bé el contracte, que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
12: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
13: Per a assabentar-te de tot sense que te ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amor... i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
14: La Lliga es diu al Punt a Punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la ràdio valenciana. Punt a Punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: Tècnics de so. Capaços de transportar-te a un altre món? Només amb prémer un botó. De posar en l'aire tot el que et fa reaccionar amb tan sols pujar un fader. De fer-te sentir el centre del món amb la millor qualitat sonora. El complement perfecte d'un bon programa. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
15: L'entreteniment és una part important de la nostra vida. A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
16: A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
8: Com ho veus? A partir d'ara anirà tot per l'aire, en A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Això és el Partit de la Una. A Punt Ràdio.
1: El Partit de la Una, quan són la 1:39 de la vesprada, Germán, què tal el matí per Paterna? I primer, abans de tot, de que em contes el que ha sigut l'entrenament, una cosa important, hem comptat que està Germán allí, que ha anat el representant d'Eric Lira, un dels futbolistes que més s'ha especulat al voltant de la possibilitat de que arribara al València Club de Futbol de la mà de Javier Aguirre, ja que tenen una bona relació. A més, li van preguntar a la seva presentació. Bé, és cert que és un futbolista que està molt ben atat pel club el que està, crec que és Cruz Azul, i està atat fins a 2029, però, oye, no deixa de ser noticiable aquesta reunió. Dit això, Germán, com ha sigut l'entrenament? Perquè crec que hi ha notícia.
0: Sí, n'hi ha notícia. Bueno, podem parlar primer, Nacho, anem a parlar primer de qui ha entrenat, de qui no ha entrenat, i després parlem del que ha assajat avui Javier Aguirre de cara a ese partit front a l'Atlètic Club. El primer, hem de contar que Luis Rioja ha fet la primera part de la sessió amb el grup, però després s'ha retirat. A nosaltres, la informació que tenim, el que ens diuen, és que Luis Rioja vol intentar arribar, igual que la setmana passada te deia que Danjuma vol intentar arribar al partit contra el Racing i va arribar, pues avui el que podem contar és que Luis Rioja va intentar arribar al partit contra l'Atlètic Club. Va depenir totalment de les seues sensacions amb el peu, però la idea de Luis Rioja és intentar arribar al partit de d'este cap de setmana afronta l'Atlètic Club. Podem parlar també de Danjuma, Fulquier i Copete, que sí que s'han entrenat amb la resta dels seus companys. I ara ja parlem directament, bueno, parlem de Sadik, que Sadik continua fent treball en solitari, Canós també, Diego López tractant-se, ja sabeu com estan. I ara parlem del que ha assajat Javier Aguirre. Javier Aguirre ha posat avui a Pepelu, ha provat a Pepelu de mig centre, com hem estat contant a esta casa, com has contat tu també, Nacho, des del primer dia que va arribar Javier Aguirre, la idea era posar en el mig camp a Pepelu i a Guido Rodríguez, i avui ha provat efectivament això. Ha provat a Pepelu i al costat a Guido Rodríguez. No ho va fer l'altre dia front al Racing de Santander perquè no tenia el central al 100% i Pepelu havia de jugar de central, però avui sí que ha provat a Pepelu i a Guido en el mig camp, com estem contant durant totes les setmanes, que aquesta era la idea de Javier Aguirre. A més, com ha provat a Pepelu de central, perdó, de mig centre, el que podem dir és que ja no va jugar de central. Si avui està provant, a falta de dos entrenaments, a Pepelu de mig centre, la idea de Aguirre ja no es pot canviar demà, sí, però la idea és que ja no es posar a Pepelu de central, seria per aprovar-lo de mig centre. I ha provat defensa de 4. Avui Javier Aguirre ha tornat a esa defensa de 4, no com en el plantejament inicial que va fer front al Racing, que va posar una defensa de 5, avui ha tornat a posar una defensa de 4, que és el 4-2-3-1, un poc que vam explicar, o sigui, també
1: Germán,
0: el primer dia.
1: Que podem dir que es confirma que Aguirre no va ser Aguirre a la primera meitat de Santander, perquè pràcticament en les 3 setmanes de esa, entre cometes, pretemporada que va tindre, ell va assajar per damunt de tot el 4-2-3-1, va assajar per damunt de tot esa dupla Pepelu Guido, que era la dupla mitjançant la qual ell volia créixer. A tots ens va sorprendre esa línia de 5 davant el Racing de Santander, perquè no era la identitat que volia donar-li al València, i el que es confirma esta setmana és que per a mi, bona notícia, és que va a treballar i continuar apostant per esa idea d'ese 4-2-3-1 creixent mitjançant Guido i Pepe Lu.
0: Sí, sí, va tornar a esa defensa de 4. A més, és el que t'estic dient, Nacho. Al final, si tu, avui, que és dimecres, falten 3 dies per al partit, 2 entrenaments més, el normal, sí, després pots ficar altre sistema, però el normal és que el sistema que estàs provant ara és la idea que tu portes en el cap per a després posar-ho en la xespa, no? En este cas, en el partit front a l'Atlètic Club. I després, si tu estàs provant a Pepelu de mig centre al costat de Guido, avui ha sigut al costat de Guido perquè és la seva idea, però si després si Guido no estiguera bé, Ugrinich, Guerra, qualsevol, la idea és que Pepelu no torni a jugar de central, perquè si no tu ja estaries posant a Pepelu altra vegada durant la setmana de central per a que s'acostume de cara al cap de setmana. O sigui que la idea que ara té, ara mateix té a Javier Aguirre, és a Pepelu de mig centre.
1: Molt bé, Germán, alguna coseta més per Paterna?
0: No, poca cosa més, ja estan començant a eixir el sort del València, eixir Rioja, eixir Diacabí, bueno, diversos jugadors del València, com t'he dit abans, ja eixit també Braulio Vázquez després d'aquesta xicoteta reunió amb Tarek Sebiat, jo crec, però això és opinió,
1: representant d'Eric Lira,
0: que continuen reunits, jo, és la sensació, perquè no és normal que un tio d'aquest calibre venga a la ciutat esportiva de Paterna i esté menys de 10 minuts i se'n vaja, o sigui, no crec que això siga d'aquesta forma. Aleshores jo crec que continuen reunits, però bé, la informació és que ha estat així l'encarregat de State Pro a Asia Europa, que és l'agència d'Eric Lira, i que s'ha vist amb Braulio Vázquez. Després ha parlat quan li hem ficat el micro i ha dit que sobre Eric Lira, que és un good player, un bon jugador, però que no fa més comentaris.
1: Perfecte, Germán, pues línies obertes, val? Per al que passe per ahí.
0: Perfecte, així estem atents a tot el que passi.
1: Perquè també va ser un dia important al Roig Arena, i qui a ferro mata, a ferro mor. El València va perdre davant un espectacular Jan Montero, que va fer un partidàs, crec que van ser 26 punts. Però no podem deixar córrer el fet de que el València Bàsquet portava 28 punts de diferència a favor, un partit on finalment va acabar perdent per 5 punts a la pròrroga. Vaig a per davant que aquestes nits al Roig Arena són inoblidables, perquè jugar-li de tu a tu al campió d'Europa és una gesta que no és habitual a València Bàsquet. No és algo habitual. Pot ser ens estiguem mal acostumant, com a ben acostumant, més ben dit. Ens estem ben acostumant a que València Bàsquet lluite de tu a tu i porta la pròrroga al millor equip d'Europa i campió d'Europa ara mateix. I més encara si afegim la revolució d'estiu, on has canviat d'entrenador, has canviat d'estreles, ha canviat pràcticament tot. I tot i això, València Bàsquet va portar a la pròrroga a Olympiacos. TJ Short va estar a un nivell estel·lar. Mirotić en aquesta segona joventut que sembla que està tenint a València Bàsquet. Però no podem deixar passar que han sigut 28 punts de diferència els que ha perdut o els que va perdre València Bàsquet ahir. Per a mi és algo a analitzar i que ja queda la motxilla de l'equip. Insistisc, no passa res. Jo crec que tots haguem signat que València Bàsquet perguera per 5 punts a la pròrroga davant Olympiacos. Però és molt. És molt. Per això volia de nou pulsar l'opinió més extensa de Miguel Domènech, el col·laborador d'esta casa i treballador de Racó Taronja i Gigantes del Bàsquet, per a entendre què va passar a ir al Roig Arena d'una manera més analítica. Miguel, què tal? Bona vesprada.
17: Bueno, derrota jo crec que deixa espai per a anàlisi per a València Bàsquet. Crec que el d'ahir és un partit que molt dens de bàsquet, en dos parts i dos partits dins d'un mateix partit. Un primer partit que va tindre moments de molt bon bàsquet i de molta confiança de València Bàsquet, que va entrar en un trance anotador i que va ser molt superior a Olympiacos als dos costats de la pista. Però clar, quan l'equip rival aconseguís donar-li la volta a tot d'aquesta primera part, jo crec que aquesta primera part tindrà sempre aquesta letra xicoteta, aquest asterisc de que sí, va existir, però fins a quin punt era, diguem, realista la mostra que varen veure. Jo crec que València Bàsquet ahir el partit, sobretot la segona part, en el moment Olympiacos comença a pujar el nivell de duresa física darrere i és més capaç de crear avantatges en 1x1, on primer Jan Montero que va rebre, jo crec que tota l'estima que va deixar a València, però sobretot Evan Fournier, que és un jugador que va acabar en 23 punts, si no m'enganyen, sense anar-se'n anotant a la primera part, que van anar en 0 punts al descans. Jo crec que van ser capaços de crear avantatges com Olympiacos va fer que estiguera més còmode. I en aquest moment, on Olympiacos va ser un equip més fort ofensivament i sobretot molt més sòlid defensivament, a València se li van veure les carències. Jo avui no personalitzaria en jugadors ni en rotacions, perquè jo crec que n'hi haurà partits per a tots, estem a octubre. És veritat que deixar-te remuntar 28 punts, tot i que sigui Olympiacos, és algo que ja està en la motxilla, i això és algo que potser sigui el que més me preocupa, però jo crec que el partit d'ahir va ser molt transparent en dos coses que jo crec que hem vingut comentant, tot i que València ha anat 3-0, 4-0 en Eurolliga, i són límits que té la seva configuració de plantilla per a l'estil de bàsquet al que vol jugar. TJ Shorts és un jugador espectacular, és un líder per a l'equip, és una referència, és un sistema ofensiu dins del sistema, però a València li falten arguments per a poder tindre generació d'avantatges més enllà de TJ Sots. I ahir es va veure, ja no només quan no està TJ Sots en pista i l'equip ha d'experimentar en altres combinacions en el lloc exterior. Es veu a final del partit quan l'únic argument que tenia València era TJ Sots. Un TJ Sots que, a més, sabem un límit que té en el seu lloc, i és la seva falta de tir exterior, la seva falta de tir de tres punts, que li condiciona la manera en la que li defensen. I sobretot per a mi l'altre punt, la configuració que té València en els alers grans i del joc interior. Ahir Olympiacos, quan posa un quintet en Bezenko com a jugador més gran, en Valle, que és un ala pivot que no és gran cosa tècnicament, però és bastant físic, bastant versàtil en aquest aspecte, es va notar que València, tot i que tractava de fer configuracions, no tenia jugadors primer per a aquesta batalla física d'ajudes, de rebot, fer-la en certa excel·lència. Jo sé que n'hi ha jugadors que s'ha comentat més de que ahir no estiguin bé, que van jugar molt, ok, jo no vaig entrar en aquest debat, vaig a dir el que n'hi ha i el que no n'hi ha, i València no té jugadors ara mateix en aquest aspecte per aportar el terreny a una batalla més atlètica, més física, més versàtil. Com s'ha vist, per exemple, en les dues derrotes contra el Barça, on l'equip ha competit perquè és un equip que creu en el seu pla de joc, és un equip que té rasgos molt sòlids, però també és un equip que té límits ara mateix, on, insistir, n'hi ha dues alternatives. O acceptes i treballes per a tractar de pal·liar-los el més possible, o has de reforçar i canviar algunes coses d'una configuració de plantilla que, insistir, té molt de talent, però en certs característiques i virtuts del joc, jo crec que li falta un poc més d'equilibri. Jo crec que és una derrota, no crec que n'hi hagi que fer-la molt més gran, bàsicament perquè demà n'hi ha un altre partit, i es guanya o es perga, no només n'hi ha que quedar-se només en els resultats, que també, sinó en les sensacions i en el que et diuen. I a mi la derrota d'ahir, sense voler personalitzar, em diu aquests límits que té la plantilla, que n'hi ha que saber treballar-los.
1: Gràcies, Miguel. Per a mi el que em deixa més analitzar, ja quan acabes les teues eternes vacances, és el tema de la configuració de planter, perquè no estàs dient que li falte talent a València Bàsquet, estic d'acord, però sí a lo millor equilibri per a l'estil de joc que vol Xavi Albert. L'analitzarem la setmana que ve. Recordem, demà juga de nou València Bàsquet davant Maccabi de Tel Aviv, també al Roig Arena. I qui va jugar a nit també va ser el Villarreal, que per fi va guanyar un partit a la Champions League. Hola, Xavi, què tal?
18: Què tal, Nacho? Com estàs, amic? Sí, 12 partits. Ha fet falta perquè el Villarreal torna a guanyar en la Champions.
1: Poca cosa, eh?
18: Sí, la veritat que és un poc enganyós, no? Perquè pel mig està el Bayern de Múnich i el Liverpool, en aquests 4 partits que el Villarreal sol va guanyar en casa contra el Bayern, després va empatar allí i tot això. Però sí, sí, la temporada passada la veritat que va ser crítica i ara ja té més punts que tot l'any passat.
1: No sé si estaràs d'acord amb mi, Xavi. Ha guanyat el Villarreal un dels partits de Champions que potser no ha merescut tant com altres, perquè jo l'any passat veia partits de Champions i fins i tot te diria pot ser el de Borussia Dortmund, i a lo millor si tu em dius que guanya esos partits Villarreal, algun d'aixos, i el d'ahir acaben empat, em semblaria més coherent, però bé, el futbol té aquestes coses.
18: Sí, tens tota la raó. Ahir al final la segona part del Nàpoles és molt superior fins al gol, el que bueno, se nota cansat i que no té tanta generació i claritat dalt. Però, també com dius, jo crec que el Villarreal, tant de l'any passat com aquesta temporada, igual alguns partits ha merescut més, però el valor no ha entrat, i ahir era el contrari, no? Ahir igual sí que el Napoli mereix l'empat, un 2-2 ara surt més just, però el Villarreal aconseguís aguantar. Jo crec que està prou bé Luis Junior, a pesar de la papeleta que li ha tocat jugar, no? Després de la baixa de Gulaxi d'última hora, i s'han portat 3 punts que són clau. Són clau perquè ara el calendari és molt complicat, van a Liverpool, ve el PSG, són dos partits que és molt difícil puntuar i que en 0 punts pues, se veuria, o en un punt se veuria encara pitjor, no? Així que jo crec que era una victòria necessària i a més jo crec que li va donar el Villarreal i sa força, no?, per afrontar el que li ve per davant.
1: Era l'espenta anímica que necessitava el Villarreal d'Iñigo Pérez. Estaven tots, perquè abans de la parada de seleccions ja havia començat a guanyar, però jo crec que teníem tota la sensació que li faltava un triomf al Villarreal de este equip pot guanyar a un equip important.
18: Totalment, un equip com el Nàpoles crec que està al nivell del Villarreal, no? Té molts noms, però crec que més o menys tenen un deure paregut en esta Champions. Ara ve un calendari molt apretat, molt, a més contra rivals que bueno, pues que és important guanyar-los, tant en Lliga com en Champions o en Copa del Rei, i jo aquesta victòria la veig una victòria, vamos, importantíssima a nivell moral. O sea, veig que ahir l'equip va demostrar que està bé, que pot afrontar grans nits i que pot competir. Així que per mi és importantíssim. Jo dic, crec que pot ser un punt d'inflexió per a este Villarreal en esta temporada.
1: Tu t'ho esperaves, el triomf ahir?
18: Jo, la veritat, que tenia molts dubtes, Nacho, perquè és que l'any passat vam veure molts partits en els que el Villarreal va competir molt bé, com per exemple contra la Juventus, no? Que finalment va acabar també empatant a dos, que va ser també el segon partit de la jornada de Champions, i res, vam veure pues, un Villarreal que, bueno, que mereixia més. No sabia què dir-te, perquè en Madrid vas veure un Villarreal seriós, un Villarreal que, bueno, que era competitiu, però que tenia dalt una falta d'idees. Ahir l'11 que trau Íñigo crec que acerta moltíssim, en Saliba al centre del camp, junt amb Pepe Gallego com a Sanya, van veure un partit espectacular, i dalt pues, un Jardim i Coutache que van generar moltíssima mobilitat i que, bueno, pues, que van tornar un poc boig a la defensa del Nápoles, junt amb Oleiro, que ni s'ha posat que el no posen d'enganxe, és un jugador espectacular.
1: Una última cosa, si pots, fins a on digues, ahir també ho van contar a les xarxes socials, si ho hem dit a titulars, però saps algun input de com està l'assumpte Golaxi, recorda'ns el que va passar i de més, perquè clar, és un assumpte delicat.
18: Sí, doncs pues mira, justet la nit, no?, del dilluns al dimarts, van entrar a casa de jugador del Villarreal, Peter Golaxi, que estava junt a la seva dona i els seus dos fills, i res, van entrar en pistoles, el van apuntar a punt de pistola, van robar mentre estaven en sa casa, i pues, aquesta situació li va generar una angústia enorme a Peter Golaxi, a part de no dormir, òbviament, que li van pedir jugar ahir. El jugador va demanar al club, per favor, que no volia jugar, que no està en condicions, el club, òbviament, li va donar tot el suport que necessite, i veurem, esperem que puga, bueno, pues, estar poc a poc millor i que, bueno, fa molta falta, no? Al final és una situació molt traumàtica perquè estava allà en casa. A més, segur que bueno, van tindre un rato retesos, no?, mentre estaven robant, i bueno, pues, Peter, pobre, la veritat que esperem que se recupere tant ell com la família perquè és un col dur, no?
1: Val, Xavi, pues, esperem que sí, a veure si... Anava a dir si pot jugar el cap de setmana.
18: Dissabte 4:15 contra l'Ets.
1: Sí, però...
18: Això estem pendents, però no ho sé perquè ja t'he dit que no ha sigut...
1: Per això, les prioritats són les que són, o sigui, que si s'ha de quedar a casa amb la seva família, que estiga a casa, i si ella està bé però la seva dona o els seus fills no, que estiga a casa, que ara mateix, evidentment, la importància per a l'important. Gràcies, Xavi.
18: Res, amic, un abraç, vinga, anem parlant.
1: Chao, chao. Perquè resten 4 minuts per arribar a les 2, quan arribarà Patricia Or, però ja tinc per així a Roberto Ferriol. Hola, Roberto, què tal?
19: Nacho, bon dia, com estem?
1: I a Salva Folgado. Què tal, Salva?
20: Què tal, buenas?
1: Com esteu?
20: Molt bé.
19: Expectants, no?
1: A què?
19: Al dissabte.
1: Al dissabte?
19: Sí, jo crec que canviaran coses de lo de Aguirre. A mi no me va deixar ahí, bueno, molt bones sensacions el primer partit, però jo estic esperant i crec que també Mestalla, bueno, va ser diferent, no?, este dissabte. I, bueno, pues que el València té que començar a sumar, té que ressurgir i té que ser des d'allà.
1: Una opinió molt ràpida perquè ja estem a dimecres, sí, ja no sé sí. Bien què dia, Vic. Estem a dimecres, però vull preguntar-se a cada tertulia què passa. Però sí, què vos va semblar breument aquesta primera posada en escena al València Aguirre? Vos has escoltat a tu en la grada, tu en el
19: sí,
1: 90, però breument.
19: Molt jo breument. La vaig qualificar de decepcionant, però, però no pel partit en si o pel empat, perquè jo esperava veure coses diferents a Corberán i jo no m'esperava que el primer 11 de Aguirre siguera en lo mateix que Corberán, no? Sin línia de 5 darrere, Ugrinic a la dreta. Jo esperava veure algo diferent. Jo, en un entrenador que té 25 anys en primera divisió, espere algo diferent o que el llibret, no?, siga diferent a un Corberán 2.0.
20: Molt paregut a el que acaba de comentar Roberto. Jo vaig veure Corberán en la primera part del València a Santander i després en la segona part vaig veure el que jo pensava que anava a veure d'Aguirre, però encara no sé què vaig a veure d'Aguirre. Tinc molts dubtes de cara al plantejament d'este cada setmana.
19: És que el camí era el d'Òscar, no el de Corberán.
20: Exacte.
1: Sí, però no serà el mateix camí el que fas a Aguirre, tot,
19: sí,
1: i, que,
19: clar,
1: tot i que sembla que... Jo el que vas dir és que va renunciar un poquet a tot el que havia assajat, perquè, per exemple, la setmana prèvia que van fer un partidet a la Ciutat Esportiva, va jugar en els dos equips, en 4-2-3-1.
20: Dubte d'això, Nacho. Un entrenador no posa en el camp algo que no ha assajat, de veres.
1: No, jo no he dit que no hi ha assajat, però que en més continuïtat havia assajat el 4-2-3-1.
20: No estic a paterna. He de fiar-me de Germán.
1: Havia assajat més el 4-2-3-1 i jo pense de veritat que última hora va apostar per això, per damunt de tot també per la mancança d'extrem, però també per l'absència de César Tàrrega, que no estava 100% físicament, però sembla que va tornar al que ell volia, perquè avui ha assajat en Pepelu i Guido Rodríguez, que per a mi és la dupla amb la qual ha de créixer el València, i és el que també pensa que pot fer el propi Javier Aguirre. Però bé, arribem a la 1:59, ara de seguida debatrem, però tenim enquesta del CIS. Patri Ots, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Bona vesprada. Sí, tenim enquesta del CIS, la primera després de, bueno, després de tot el que ha passat, després del desnonament de Mari Carmen, després de que caiguen aquests dos decrets de sobre la vivenda i que se convocaran eleccions generals. I a jutjar pel que diu el CIS, si hi haguera eleccions avui mateix, guanyaria el PSOE, que guanya, a més, 3 punts, els 3 que s'edissa el Partit Popular. L'enquesta del CIS contrasta notablement en les altres enquestes privades que s'encarreguen i que publiquen els mitjans de comunicació, que donen una victòria a les dretes. En este cas és el PSOE el que guanyaria, 34% dels vots, 22,2 el PP, que se dice uno puja 3 punts, l'altre se dice 3 punts. Després Vox se consolida en la tercera posició amb el 17,1, puja lleugerament, i després ese front ampli que tenim ahí en dansa, per una banda estaria Sumar, que puja 4 dècimes, se situa en el 6,1, i Podem baixa 6 dècimes, quedaria en el 3,1%. En tot cas, sobre el front ampli, a l'esquerra del PSOE, que encara continuen desfullant la margarida, avui ha parlat Ada Colau, que ja saps que està encapçalant este front ampli. Ella diu que està disposada a fer-se al costat si hi ha algun altre candidat, perquè diu que no importen els noms, no importen les sigles, importa que vagin tots junts. Això deia Ada Colau.
21: Si en algun moment sumem moltes altres formacions al front ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la. Totes les cares ens hem de posar al servei del projecte, i el projecte és tenir una candidatura única d'esquerres que pugui derrotar el feixisme a les properes eleccions del 29 de novembre.
3: Doncs ella continua dient que sí que pensa que pot haver acord, però la seva formació ja va fent camí, perquè els d'Enfront Ampli han publicat ja avui el web, la marca en les xarxes, és a dir, que van fent caminet. No sabem perquè fins divendres, com hem dit estos dies, tenen de temps per a presentar les coalicions davant la Junta Electoral. No sabem al final si aniran junts o separats. També parlarem en este temps de notícies de l'IPC, que avui l'hem conegut, que està desbocat a la Comunitat Valenciana, bueno, a tota Espanya està desbocat, està en el 4,8%, i el que espenta esta pujada són els combustibles, que tot i les ajudes del govern, la veritat és que els combustibles estan pues, un poc intocables. Segur que si aneu a omplir el dipòsit se n'haureu adonat. També parlarem de la visita de Reis. Avui ja sabeu que estan a Melilla, acaba ja la visita. Idèntic programa al d'ahir. Visitaran les institucions, ho han fet este migdia. Després visitaran una escola i se reuniran amb les diferents confessions religioses que allí conviuen en Ceuta, ja en Melilla. En este cas en Melilla, perquè estan en Melilla. Ja recordeu que el rei va dir ahir que la sobirania d'Espanya és incontestable. També va dir que les persones migrants havien de tornar al Marroc, però que mentre estaven així se'ls havia de tractar amb garanties i amb dignitat. I també parlarem sobre la polèmica de les fragates, que ja sabeu que esta setmana en les Corrillos, el dia de la Hispanitat, el president del govern espanyol va reconèixer que hi havia fragates el dia anterior, fragates del Marroc en aigües front a les costes de Ceuta. Avui el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat directament la compareixença de Sánchez en el Congrés, que en este cas seria la Diputació Permanent, perquè el Congrés ja sabeu que està dissolt, per a donar explicacions, i el delegat del govern de Ceuta el que diu que és que eren patrulles ordinàries, que no s'ha de donar tanta importància. Escoltem a Feijóo i a David Lancina, que és el delegat del govern espanyol a Ceuta.
22: Insisto en que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones, porque lo sucedido no es un escándalo más.
23: Lo que no se puede negar y no se niega en ningún momento es que ha habido navegación por aguas limítrofes en los términos de embarcaciones rutinarias y habituales. El término de provocación en ningún momento ha sido planteado por el gobierno.
3: Per cert, que en este temps de notícies també parlarem d'alguna punta d'esports, ese robatori que ha patit el...
1: Pulaxi,
3: el porter del Villarreal, que va ser prou dramàtic, encara que no va passar res.
1: Té la marinera.
3: Però estava la família i els encanonaren, quatre encaputxats, o sigui, un drama.
1: Perfecte, Patri, doncs t'escoltem a les 2:30.
3: Fins ara.
1: Te deixa gelat, ixe robatori que ha patit Gulaxi, que a més és algo cada vegada més habitual, malauradament, entre els esportistes
19: i no esportistes.
1: Bé, canviem d'assumpte radicalment. Primer de tot, també volia preguntar-vos, què us sembla ese Pepe Lúguido? Per a mi és però no ha de passar el creixement del València.
19: A mi m'agrada, jo esperava veure dissabte no un València obert en canal, però bueno, a mi sí que m'agrada la idea de un Sato per esquerra, inclús Elliot o Javi Guerra i en mig i Otorbi a dreta, uh-huh. O Danjuma dalt, Pepe Luguido, un València que vulga xuar, no? Jo crec que estem ja els últims anys farts de veure València ramplons, defensiu, de que el rival no chue, tú de vore lo que fa el rival, pero bueno, yo creo que en el Valencia ni han cosas, ni han mimbres para hacer más cosas y de proposar más cosas, y yo sí que me agrada lo de Pepe Luguido, me agrada pues Sato, Javi Guerra, Elio, Totorbi, Danjuma, pues chuaos que bueno, tienen movilidad, que son creativos, y bueno, estemente veyente el Racing, que sense ningún tipo de problema está en primera división y chunta tots, y si te Almeida, Canal, Iván Martín, tal, es fica tots. Bueno, ya veurem después.
1: Y no defensa ni mamare, pero sí.
19: Y bueno, que tenen 8 punts ya, ¿eh?
1: Yeah.
19: Creo que més que tú, ¿no?
1: No,
19: pues,
1: no, bueno, clar, pues, 3 meses,
19: bueno, pues yo creo que Isa es un poco, no tant, pero bueno, algo que a mí me agradaría ver en el Valencia.
1: Salva.
20: Jo no crec que anem a veure un València tan ofensiu. M'agradaria veure...
1: No, home, en Aguirre ni de
20: no. Amb Aguirre. Després, el Pepe Luguido, a mi me genera dubtes el Pepe Luguido, vull dir, jo també jugaria amb Pepe Luguido, però no conec Aguirre, no puc interpretar encara Aguirre, porta 2 setmanes en el València. Jo lo que recordo és que la setmana passada va assajar un sistema i en el partit va posar-ne un altre. No sé quan Aguirre fa l'assaig general de cara al partit, perquè habitualment, si tu tens un partit dissabte, l'assaig general és dijous,
1: demà.
20: No és avui. Per tant, vull que esperar-me a veure demà que és el que passa, i si repeteix en Guido Pepe Luguido, pues probablement jugue Guido Pepe Luguido. Però si demà no juga Pepe Luguido en Guido, pues ja tindré dubtes. De fet, avui m'agradaria saber, el Guido Pepe Luguido l'ha provat en un partit?
1: Sí.
20: Era en una tarea o era en un partit?
1: En un 11 partit.
20: Contra 11, 10 contra
1: 10. No, 11 contra 11 no, però era en un treballar com si fos partit.
20: Estava Tàrrega de central?
1: Sí.
20: En De Haas?
1: Sí.
20: Pues avui apunta que aquí se podia...
1: Apunta.
20: Aquí se podia
1: ser que pot ser, sí.
20: Aquí se podia ser la formació, però jo m'esperaria, demà torni a dir, no conegam encara a Javier Aguirre, no sabem si és transparent o no és transparent.
1: Sí, sí, està clar.
20: Sí, l'assaig general serà dijous.
1: El que li diu als jugadors és que tot i que sembla que va ser l'11 que està provant, no els diu fins a última hora qual serà l'11. Però clar, per exemple, l'altre dia, quan crec que va ser divendres, va provar en un 5-3-2 o 5-4-1, per molt que ell diguera no vaig a jugar en això, als propis futbolistes, tampoc hi ha que ser massa llest.
20: Quan estàs tan a prou del partit,
1: clar,
20: sí, és que vas a jugar tal qual. Si va provar divendres i se sistema i el partit era diumenge, pues demà, és dijous, 2 dies abans, és quan habitualment és l'assaig general amb un 11, diríem, amb el que tens en ment competir el cap de setmana. Divendres són les accions a la pilota parada, les ABP, i a partir d'ahí, pues demà coneixerem, sí, bueno, tot això va avant, no?
1: Clar,
20: sí.
1: Vinga,
20: però vamos, jo, sí, per a mi és més natural un Guido Pepe Luguido que no Pepe Luguido de central, i Guido Grinis Guerra i se tributen en el mig del camp.
19: O Dieng,
20: on perxe Guerra, per exemple.
19: Sí, jo crec que té que ser més com la segona part que com la primera. Jo crec que i estic en Salva, crec que no anem a veure un València a tomba oberta a Aguirre, però bueno, jo crec que sí algo més de lo que el València va proposar en la primera part. Jo ja quan el València va fer oficial l'11, jo ja dic,
20: jo també dic, com?
19: Uf, 5 darrere, Ugrínic a la dreta. I és veritat que Ugrínic ajuda defensivament, que després Mafeo bueno, pues li diu de tot a Otorbi. També Gallà, Danjuma, en la segona part. Lògicament, pues, hombre, els laterals volen ajuda, i si Danjuma i Otorbi pues, miren més pa cadal que pa cavalls, pues, n'hi ha fricció, però és normal en un partit de futbol. Però jo crec que el València té que fer més mal als rivals, uh-huh. I en Mestalla jo crec que no pot guardar-se moltes coses a Aguirre.
1: Canviant de tema, ja que com hem parlat de futbol ahir, abans d'ahir, volia preguntar-vos, què vos sembla que es jugue la Copa del Rei a Mestalla? Perquè jo el que he dit a l'editorial és que, home, pues entenc que si les mesures de la ref són les que són, està bé, però que jo el partit amb més carinyo que recorde del València de Copa és el d'Utrilla, si vos recordeu aquest partit que va ser ben bonico, i que, o sigui, parles de que vols fer una Copa per a tots, i acabes morint en les teues normatives i jugant a Mestalla, que és a casa del gran. On està aquesta màgia? Sí, per al Tavernes és meravellós, eh? Però la copa també és de la gent.
19: Jo jugaria sí o sí en Tavernes.
1: Total, a jugar.
19: Si se pot jugar avant. És veritat que, bueno, hem parlat amb el president del Tavernes, que no tenen diners per arreglar la il·luminació, no tenen diners per a les grades supletòries, no tenen diners per a adequar el camp. Però jo jugaria sí o sí, i jo crec que és la màgia de la copa. Ara bé, tu li preguntes a president i a Xoaors i a l'entrenador i tots volen jugar en Mestalla. Bueno, pues anem a veure també demà o divendres, no? Que crec que és la reunió entre Javier Solís i el president del Tavernes, a veure com fan un poc lo del tema de la Caixa. Jo, si fora el València, pues bueno, els gastos i lo de m'esperar el Tavernes, jo crec que el València tampoc té que fer Caixa en este partit, i bueno, ja que es juga en Mestalla, pues preus populars, 5, 8, 10, 12 euros, i que vaig a la gent que no és abonada o que no està acostumada a anar a Mestalla, que Mestalla se plene, que és una oportunitat que pels que no són abonats puguen anar este any a Mestalla una vegada pues, per acomiadament i bueno, pues que el Tavernes pues, també tinga algo de profit econòmic.
20: A veure, al final tu dius que la Copa canvia les seues normes, però és que la Copa canvia permanentment la seua normativa. Vull dir, per què hi ha VAR en les últimes eliminatòries i no hi ha VAR en les primeres eliminatòries?
1: I si el Tavernes elimina el València, o al revés, i si el València elimina el Tavernes per un gol que amb VAR...
20: Sense VAR, no? Bueno, la temporada, les últimes temporades tenim exemples del que acabes de comentar. Jo no tinc memòria, però recorde algun tipus de polèmica en este sentit, perquè s'equivoca en línia, s'equivoca l'àrbitre, i com que no hi ha VAR, pues a partir d'ahí és perjudicat un equip que habitualment sol ser el menut, i després perquè el camp del Tavernes està validat perquè jugui la seva categoria, en Lliga Comunitat Sud, però que després que no es puga jugar davant un primera divisió. No sé, des del primer moment ja varen comentar que la situació de les banquetes, els arbres que hi ha darrere d'una de les grades de l'estadi ho impedien, la il·luminació, la instal·lació de grades supletòries, bueno, pues al final, Nacho, tot això, si segons la normativa de federació impedís que se dispute este partit, és cert que li
1: resta... Sí, però si la normativa vol fomentar que clubs com el Tavernes no, arriben a estes rondes, assumís el que hi ha, sí. Que toca jugar a esos camps. O sigui, i jo no pense, pues, i si és un futbolista de torn del València al Madrid, no, jo és que a jugar. Sí, o sigui, sí, és sí. Que te carregues lo bonico de la Copa, pues recordeu el partit d'Utrillas? El bonico, és que...
20: No el recorde, però
1: 2022, que va ser allà... No ho recordeu?
19: Sí, sí, sí. I bueno, que... el bon rotllo entre les aficions, no? la Germán Orisa, després Rodolfo, el xic este de Twitter, que va plenar un autobús de valencianistes
20: no
19: en un partit de Lliga.
20: No recordo categoria estava l'Utrillas, però jo crec que estava una categoria superior. Entenc que el camp també seria pot ser, millor.
19: Pot ser.
1: Sí, era un camp de poble.
20: Però és que a partir d'ahí dius, bueno, que se juguen al camp del Tavernes, l'aforament seria molt reduït i hi hauria molta gent que no podria entrar. Què fas?
1: Pues que el mateix no que va passar davant del Parc l'Escuela.
20: Fas un sorteig i que no entre la gent.
19: Bueno, ells tenen 500 abonats. 500 entren.
20: Clar.
19: Després, a partir d'ahí...
1: De fet, la idea que en aquests 500 abonats és que... si el Tavernes volia que ells entraren gratis, entrarien gratis a Mestalla. O sigui, com el Tavernes és el local, en esos abonats...
19: Sí, però no costa lo mateix obrir Mestalla que...
1: Total, però com tu pressuposes que hi haurà gent, jo entenc que hi haurà 20.000 persones, almenys hi haurà, no?
19: Sí.
1: Tu penses que no?
19: No ho sé.
1: És veritat que per haver un València Tavernes és
19: 20.000.
20: Jo vos veig en aquest sentit massa optimistes.
19: Jo crec que també.
1: Diríeu 10.000?
20: 20.000 persones, jo veig una barbaritat per al Tavernes.
19: Sí. I els preus a 8 euros, a 5 euros. València Tavernes. De la Valldigna, sí. En respecte i cariño al Tavernes de la Valldigna.
20: Veig massa gent en Mestalla. Sí. Altra cosa és que l'equip agarre ara una dinàmica important de la mà de Aguirre i la gent torna a enganxar-se.
19: Sí, o que n'hi ha gent que no tinga abono i que vulga despedir-se de Mestalla. Però... Pero yo, 20.000, ojalá, ¿eh?
1: No, sería bonico,
19: ojalá.
20: A veure, i el València, jo, és que tampoc sé la normativa de federació en estos casos, quan canvies el camp i és el gran el que li deixa, o li cedís, o li lloga el camp al menut, però què val jugar Mestalla? Què val obrir Mestalla?
19: Seguritat.
1: Val pasta.
20: Quants diners va treure el Tavernes
1: en
20: televisió? La taquilla serà íntegra per al Tavernes? No serà?
19: N'hi ha que negociar-lo
20: entre
19: clubs. Això se negocia entre clubs.
20: Demà la reunió, com acabes de
1: dir. És el que estan negociant ara. L'assumpte és que bueno, jo el que entenc pel que parlat, jo crec, tots els parts és que tampoc es prioritza si fer negoci és no anar a perdues. Però clar, no anar a perdues requereix ingressos.
20: Però és que, si jugues
1: és que obrir Mestalla costa pasta.
20: Si tu eres el Tavernes i jugues en el teu camp, te toca la grossa de Nadal. Així els ingressos són per a tu.
1: Clar, per això, per això.
20: Però si vas a Mestalla, desconec el repartiment del pastís com queda i si li convé al Tavernes o no. Suposo que li convindrà, més que però més que jugar en el seu estadi, jo ho dubte.
1: Vinga, doncs, canviem d'assumpte per als últims 15 minuts que resten. A més, me ve bé perquè que esteu els dos, perquè Folgado va dir fa... no me'n recordo, crec que 2 o 3 dies després de que arribara Braulio que Domingo Catoira era el seu home.
20: No, la mateixa nit que estava...
1: Jo estava en tu i no me'n recordo quan era.
20: Però a veure, vull dir... Era de caixó, vull dir, que Braulio anava a tractar de tornar a...
1: Ahir van contar que va estar al Ciutat de València i que la idea és que... una vegada es desvincula.
20: Aquesta visita és molt cridanera. Perquè una cosa és que...
1: Està pactadíssima.
20: Ja ho sé, però que és molt cridanera. Aquesta visita és molt cridanera, vull dir, canta.
1: Canta molt. No, però perquè no s'amaguen en què cante, perquè la idea és que comença a treballar al València una vegada es desvincula de River, que la idea és que siga vora el mes de desembre, gener, més o menys és el que diuen la gent de futbol. Jo ahir cap part m'ha dit, Nacho, a partir del mes de gener, Domingo Catoira estarà així. Però que Braulio li va deixar ixe lloc obert per a quan puga vindre, perquè és evident que vindrà i perquè a més estarà treballant en el que... És el que jo posa l'exemple de... o per exemple, ara que esteu vosaltres així, pues si Folgado està veient o Robert està veient un partit del València, la mateixa informació que usen per al 90 minuts i l'agrada, pues si després venen així, pues també la poden utilitzar i no passa res, no? Pues que és un poquet serà aquesta dinàmica de moment fins a que sigui oficial. Si Domingo Catoira farà el que ha de fer, que és fer el seu treball per a River Plate, però si està veient un partit, un jugador no li quadra per arribar, li pot Braulio, este jugador està bé. I me ve que estigueu vosaltres, tu en este cas, Robert, perquè l'agradeu, he anat també en esa línia,
19: sí.
1: Que és la idea, que Domingo Catoira és l'home.
19: Va arribar a València, lo que no sabem és que quan arribarà, però sí, que va ser el segon de Braulio en esta etapa en el València Club de Futbol. Anem a veure Longoria si té o no té interès en alargar el tema.
1: No vol. El tema és
20: la indemnització de River.
1: Clar, és que si ells decideixen anar-se'n, han de pagar. I és el que no volen, és en la lluita que estan ara mateix. Jo el que entenc és que tampoc es prolongarà massa, però sí que és cert que no... La informació que jo tinc és que no esperem a domingo demà o en una setmana, sinó que hi haurà que esperar un poquet més.
19: Lo que sí que també hem parlat, no?, de ese càsting que està fent Braulio en diferents noms, dins de l'acadèmia i fora. Ahir dies tu el tema de Manu Micó. Manu Micó, un tio vàlid, que està també treballant en el Madrid, que ha estat, bueno, coneix molt bé tot el futbol regional d'ací de la comunitat, estigué també pues, en Villamarchant, bueno, equips d'ací de la comunitat, i bueno,
1: i que hi siga el nexe d'unió entre acadèmia i primer equip, o sigui, per aterrar-ho tot. Domingo Catoira, quan siga oficial, serà oficial, oficiosament, ja podem dir que està com si estiguera.
19: Va ser el segon Fantasma de Braulio.
1: Segon. Nexe Academia, primer equip, Manu Micó, i el que resta és aquesta estructura de scouts que Braulio també està fent un càsting extern.
19: Sí, i bueno, i està valorant coses, no? Pues el coneixement del mercat, i s'ha plegada a empreses grans de representació, nivell d'anglès, pues bueno, idiomes, no? Bueno, pues Braulio vol gent prepara per a ajudar des de ja. Estan ara solament Braulio i Ruth. No són gent, n'hi ha molt de treball, n'hi ha que preparar el mercat d'hivern, on el València pues, atacarà un central mínim. Anem a veure si pot fer espai per a algo més Braulio, perquè és veritat que Ron havia deixat molt poquet de marge per a moviments, i preparar l'estiu, que va ser, jo crec, l'examen fort de Braulio, no? Donar-li la volta a esta plantilla.
20: Jo el que vull que afegir a la teva informació, Nacho, és que Manu Micó és íntim de Domingo Catoira.
1: Ah, sí?
20: Varen coincidir xuxa.
1: Pues mira, ara em quadra esa foto.
20: Durant una etapa en el Benidorm. Per tant, és el que me contaren a mi a nit. Per tant, Nacho, si és íntim de Catoira, evidentment, bueno, això reforça també la vostra informació, però tenen molt bona amistat,
1: Pues sembla que és el càsting que està fent el València, és que a la fi tu no pots... esperar més. És a dir, entenc que el nomenament oficial de Domingo Catoira puga esperar fins que es desvincula el Riu, però és que el futbol ja va dissabte, dimecres, diumenge. És que no pots esperar més i l'estructura ha de començar a treballar. Que Braulio és molt bo, però Braulio tenia un equip de confiança que no era ultra ample a Osasuna, però Cata feia moltes coses, que era el seu segon. Cata, per a qui no sàpiga, Cata era el seu segon. Alfaro, que era altre que treballava en ell, era el seu, entre comentes, tercer. Eren gent, i és que no es pot esperar més perquè a falta diners, perquè ho hem dit ja mil vegades, no esperem una macro revolució en pasta al mes de gener, és que hi ha que treballar darrere de futbolistes.
19: Sí, bueno, i n'hi ha que veure qui acaba contracte a l'estiu, i n'hi ha que veure qui pues, li quedarà un any, i n'hi ha que veure què necessitem, i jo crec que Braulio està en tot, però que no aplega tot, i és normal que una persona no aplegue. Bueno, anem a veure, jo crec que,
1: és que Braulio,
19: en una o dues setmanes...
1: Braulio, ell va dir, crec que a la seva roda de premsa, o no sé si en una entrevista, ja no me'n recordo, perquè ser entre les entrevistes a nosaltres, la que jo em vaig veure per a preparar la roda de premsa, però va dir que li agrada que ell i el seu segon estiguen a València o al lloc on estan habitualment.
20: Crec que en roda de premsa no va ser.
1: No?
20: Sí.
1: No, pues seria, que no. Pues crec que seria
20: alguna de les entrevistes.
1: Una de les entrevistes, sí, sí. O crec que va ser en la de els amics de Fulanos, que li van fer aquesta entrevista de 2 hores, es diu així,
19: el podcast, no?
1: Sí, és vale. Un podcast. Que li van fer una entrevista...
20: Fulanos.
1: Sí, sí. Que li van fer una entrevista de 2 hores, que jo me la vaig veure a propòsit per a preparar la entrevista que li vas fer a Braulio. I ell explicava que li agrada que el seu 2 estiga en ell, per a compartir reflexions com ell veu l'equip, el número 2, com el veu el propi Braulio.
20: Me resulta, perdona, Nacho, i esta és una història, és una reflexió més periodística, però me flipa que la gent vagi a qualsevol podcast, en tots els respectes per la gent que fa podcast de futbol, i no vagi a mitjà de comunicació. És increïble. Evidentment, molta culpa hem de tindre a nosaltres, però me sembla flipant.
19: Bueno, en la política ara anem a veure-lo este mes, eh?
20: Ah, bueno, ja.
19: Jordi Wild i... Sí, és normal. És normal.
1: Però, dit això...
20: Fulanos, hi ha un altre podcast que és Menganos? Pregunte.
19: Yo no había escoltado mai, ¿eh?
1: Fulanos. Eso es muy de abuelo cebolleta, ¿eh? Folgado.
20: Bueno, pues lo de Fulanos, ¿qué te penses que es?
1: Yeah. Pues la idea es Domingo Braulio a València, però tindre una estructura d'escous que puguen estar per ahí, viatjant a saco.
19: Sí, jo lo que anava a dir, que crec que com a molt 2 setmanes tindrem algun ajudant ja oficial de Braulio, i esperant a Catoira i esperant a alguno més. No sé exactament quants van a fitxar, però bueno, jo crec que sí que n'hi ha que ampliar aquesta estructura, i jo crec que és algo, Salva, també, que demanàvem ja feia molt de temps, lo del tema de les estructures esportives.
20: Saps què passa? Que me fa molta por, perquè quan va arribar a Sigarli també parlava d'aquesta superestructura, i al final de repente varen conèixer que hi havia un analista que no sé on estava, però que en cap moment el València va donar comunicació d'aquesta persona, no recordarà el nom, que a més crec que treballa ara de scout per a un club nòrdic i tal, però ni se comunica de comiat de Ron Garbi.
19: Sí.
20: Digueren que rescindia contracte Lisandro,
19: sí, que, bueno,
20: i Zamora, i de repente apareix un que digueren tots.
19: Que tenia Twitter.
20: Qui és esta persona? I de repente, bueno, pues hi ha una persona més que estava en ICE, crec que ho comentaren també aquella
1: nit. Sí, va
20: ser. De repente apareix una persona, bueno, esta persona estava en l'estructura, claro, de repente hi ha una persona
1: en
20: esa
1: que la gent ha d'entendre que qui vinga ara no serà el millor del món. De fet, pues Domingo Catoira va patir moltíssimes crítiques a Valladolid, d'acord? Però és un tio que ha estat al futbol, ha estat al propi València, ha estat a l'Espanyol, ha estat al Valladolid. Manu Mico, jo no el tenia ubicat, sabia que era un scout de l'acadèmia, però m'estàs dient que va estar al Real Madrid, coneix molt el futbol de la comunitat.
19: Sí, jo és que estigui en ella en Villamarchant.
1: Anda, tu eres scout.
19: Bueno, és que estava Titín Santa Fe, el míster Titín Santa Fe. Pues era Titín l'entrenador i Manu Mico era el director esportiu del Villamarchant, i bueno, pues jo ajudava Titín en diferents coses del dia a dia o de la setmana. Bueno,
1: clar, però el punt que és gent de futbol que després pot fer errades i que isca malament.
19: Sí,
1: però
19: claro,
1: a més no és un tio que te vagis a assabentar per el comunicat d'acomiadament que estava al club.
20: Ah.
1: No? O sea, que jo, és com lo de los 15 minuts demà d'entrenament obert. És normalitat, sí, però és que portaven 3 anys. 3 anys sense un entrenament obert per a la premsa, que a mi em dona el mateix, perquè jo
20: ja... És l'enganyufa de l'entrenament, des d'un quart d'hora que entra i no veu res, te deixen entrar, treus fotos...
19: Sí, però jo
20: és més propaganda, no que sé, jo sí, l'entenc,
19: jo estic equivocat.
20: I ho agraeix, però 15 minuts...
19: No, Osasuna tenia els entrenaments oberts
20: tot el dia. Sí,
1: sí, però és veritat que no és el mateix Osasuna que el València. Sí.
19: Ja, bueno, però lo millor era és cosa de Braulio i vol provar,
20: va preguntar això sí en roda de premsa.
1: Va dir que Osasuna no era el València,
20: però sí, igual. Serà cosa de Braulio, estic convençut, segur. Segur. Me sembla una bona iniciativa si és un dia a la setmana. Encara que
1: vosaltres penseu, mira, m'està venint una pregunta al cap. En normalitat, no hem fet les coses bé, normalitat, que és fitxar gent de futbol, que després pot eixir bé o no, fitxar un entrenador en experiència de futbol, que després pot eixir bé o no. En normalitat, el València es pot salvar. Jo pense que sí, que això és...
19: En normalitat.
1: En la normalitat de que està fent ara el València, per a mi al València li ha de donar per a salvar la categoria.
20: Nacho, la gestió...
1: Ara mateix...
20: Que la gestió de club?
1: Sí. Ara mateix
19: però normalitat. Però què és normalitat? Perquè jo quan era xiquet...
1: Tindre a Braulio Vázquez...
19: Els anys del doblet, jo anava a Paterna i me sentava en un arbre i miraven tot l'entrenament. Bueno, i estaven Albel, David,
1: Vicente... Ara també estan arbres, els que
19: sí,
1: van a Paterna.
19: Sí, però claro, i no fotut, ni havia 10, ni havia 10 de 200, 300 persones en Paterna mirant l'entrenament i no passava res. Això és normalitat? Per a mi sí, avui no és normalitat. Entonces, però jo crec que sí, a lo que tu anaves, crec que sí, en una gestió normal el València no és que se salve, és que el València queda per la part alta de la classificació. Des d'un primers, fent les coses normals.
20: Jo crec que per la plantilla que tens, Nacho, independentment de que hagin arribat, que ho agraïsc, que Braulio i que munti una nova estructura, és que el València té que salvar-se, sí o sí.
1: O sigui, que esteu en mi que en normalitat el València pot salvar-se.
20: No, però i sense normalitat també. Per la plantilla que té.
1: Bueno, clar, s'ha salvat durant dos anys. Més temps sense normalitat.
20: Patint, però jo crec que ha de salvar-se. Ara igual no patís tant, entenc. Però el primer 11 de guerra no va ser normal, Nacho. És que no tingueren normalitat en el primer 11 de Aguirre, però això pues anem a per el segon.
19: Sí, jo esperava altra cosa també, no un Corberan
20: 2.0.
19: Sí. Però bueno, jo crec que sí i crec que Aguirre va a donar normalitat a les coses, crec que també les rodes de premsa d'Aguirre ajuden a tindre normalitat. Braulio, normalitat, un director esportiu normal i de tota la vida i malgrat que Braulio és el mateix, però no és el mateix que se n'ha anat així de València, crec que és altre Braulio, molt més gran, molt més valent, que ja sap un poquet com va tot, i crec que ell sap com menejar-se ja també per València, dona la cara quan té que donar-la, i jo crec que això als jugadors també li s'ajuda molt a estar on tenen que estar. No? I malgrat que Braulio és el mateix, però no és el mateix que se n'ha anat així de València, crec que és altre Braulio, molt més gran, molt més valent, que ja sap un poquet com va tot, i crec que ell sap com menejar-se ja també per València, dona la cara quan té que donar-la, i jo crec que això

0: Sense anar més lluny, Gallà, jo crec que Gallà no és el mateix Gallà en Aguirre, Braulio i tal, perquè si no estava molt, molt sol, Gallà, i ja no és... Jo crec que hasta per als capitans, per als jugadors, jo crec que ajuda molt tindre una estructura normal de futbol i que quan hi ha algun problema, pues, n'hi ha un entrenador, n'hi ha un director esportiu que dona la cara, bueno, pues, no sé, o un director general, en este cas, que és Javier Solís, no ho sé.
1: Bé, 2:26 de la vesprada. Abans de tot, si eres molt fan de la Liga Espanyola, no et perdes esta cita única avui, dimecres, a les 5:30 de la vesprada, els jugadors del València, David Otorbi i Omar Sadik, estaran a la botiga de Movistar, el carrer La Ribera 1, a l'Ajuntament, bàsicament, a la plaça de l'Ajuntament, i podràs fer-te fotos en ells, emportar-te l'autògraf, etc., a més d'assabentar-te de com fer-te amb un minivaló de la Liga. Això sí que és un record futboler per a tota la vida. Estadi Movistar La Liga, això sí que és futbol. Estarà David Otorbi, que és l'home de la setmana. No sé què vos sembla.
0: Jo crec que la temporada...
2: Estava previst, estava programat Sato.
1: Sato.
2: I en canvi,
1: és que no tenia trellat que anara
2: Sato. I han posat Otorbi.
1: Tres... Què vos sembla que des... Jo no sóc massa amic d'aquestes coses, no del... de la crítica informativa, eh? Jo, si tinguera la notícia, la donaria. De que, per exemple, el Newcastle, que va donar el company Diego Pico, està darrere. Però que ja esclata un futbol... Esclata, no, fa un... el primer gol David Otorbi, i ja de seguida el volen 80.000 equips de la Premier League. Què penseu d'aquestes coses?
0: Jo vaig ser molt crític la primera vegada que debuta Otorbi, no sé si vos en recordeu.
1: Sí,
0: que...
1: anys.
0: Sí, i el dia següent del debut, ja una de les portades d'un diari d'este país era si el València no es dona pressa, està esperant-me en Manchester City o alguna cosa aixina. Jo vaig ser molt crític en aquella ocasió. Crec que ara és diferent. Jo crec que ara és normal que Otorbi tinga nòvies. Però bueno, jo sí que crec que ell crec que ho té clar.
1: Sí, sí, sí.
0: El seu agent crec que ho té clar. I a partir d'ahí, bueno, són notícies de mercat. Però crec que no és lo mateix que va passar l'altra vegada i crec que Otorbi és normal que tinga equips i sobretot la Premier
1: League. És el prospect, que es diu ara jugador Premier League. Sí, és el prospect Premier
2: League. Jo crec que això forma part del xoc. Vull dir, jo crec que la gent també ho sap, que en el moment un futbolista té una bona actuació, evidentment ha de ser exportada en la majoria de mitjans de comunicació, moltes vegades la responsabilitat és nostra, però sí. Que són forma part del xoc.
1: Objectivament va ser així, o sigui, estaven els del Newcastle, i a més jo crec que l'actitud que ha adoptat Otorbi i el seu entorn ara mateix és la bona, és perquè tots hem alçat el telèfon, hem preguntat, i a mi la resposta que m'han donat és pues mira, sí que hi ha interessos, però nosaltres volem seguir així, treballar i anar en el cap mirant la gespa sense alçar la veu. Sí. I a mi em sembla l'actitud que toca.
0: Haurà que veure, que no n'hi ha que... ara no vull renovar, ara me'n vaig gratis, ara no sé què...
1: Si és que si juga 7 partits més...
0: Si ve el Newcastle i paga 60 milions en estiu... Pues,
1: però què 60?
0: No, però estic flipant.
1: Si paga 25, jo el venc demà.
0: No,
1: demà?
0: No, jo crec que ja
1: però
0: està bé.
1: Però com que no? Però anem a veure, que el València quantes vendes ha fet a l'última dècada de 30 milions o més?
0: Però que és que qualsevol jugador de per ahí, ja, la Premier paga 60-70 milions.
2: Però tu no te paguen mai.
0: Claro, pues això és lo que...
1: Si era el millor porter d'Europa... en ese momento y los vamos a vender por 30 más 5. Yo es que no tengo mai por a vendre. Mai.
2: Ya, pero en aquella etapa se pagaban 60 y 80 millones de euros por porter, claro. De ese nivel, ¿eh?
1: Bueno, arriba de la FI, 2:29 de la vesprada. Gracias, Alba.
2: Un placer.
1: Robert.
0: Un placer estar así.
1: Nosotros vos deixem. Salva, uy, a punt a punt.
2: Ui, no. A punt a punt no. Ui, no. Tenim ui, no. La proclamació de
1: avui tenim
2: falleres.
1: La proclamació sí, i després per la nit el 90 minuts.
2: Sí. Demà. Torna a jugar València Bàsquet.
1: Nosaltres tornarem demà també a la una de la vesprada. Ens escoltem demà i sigueu feliços. Bona vesprada.

0: nombres, candidaturas.
1: A Punt Ràdio, les notícies del migdia. Patricia Oix.
2: Hola, com estan? Obrim este temps de notícies parlant-nos d'inflació, que continua desbocada i que encadena 5 mesos ja de pujades. L'IPC, l'índex que mesura el cost de la vida, ha arribat fins al 4,8% a la Comunitat Valenciana al setembre, una dècima més al conjunt d'Espanya, i qui està espentant esta xifra, aquestes pujades, són els combustibles. On més van pujar els preus respecte de l'any passat va ser en transport, més d'un 10% més, en la vivenda, aigua, gas i electricitat un 7,7% més, i en restaurants i hotels un 4,4% més en un any. La inflació subjacent, la que exclou els aliments no elaborats i l'energia, ha repuntat fins al 3,1%.
3: Ahora, lo que pasa es que ahora está carísimo la fruta, pescado, verdura, es increíble los precios que tienen, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿La inflación?
4: Bueno, no para de subir los alimentos desde hace ya un par de años. Es una burrada lo que están subiendo.
5: Jo veig que puja, però és que puja tot. I el llaulaor, si no, no pot menjar. És el que jo pense.
2: Bé, com dèiem, el preu dels combustibles s'alimenta la metja de l'IPC. Òscar Martínez, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada. Si ens fixem en un detall de l'estadística de l'INE, trobem que els preus dels combustibles s'han encarit al setembre vora un 28% en el context de la guerra que els Estats Units i Israel van encetar contra l'Iran al març i que continua provocant la sacsada en els mercats de l'energia que estem patint. Per això el Ministeri d'Economia mantindrà el descompte de 20 cèntims per litre per a la gasolina i per al dièsel en vigor també en el mes de novembre, i també el suport fiscal als transportistes professionals. El govern central ha encarregat a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència que vigile tota la cadena de l'alimentació perquè l'elevat cost dels combustibles no es trasllade als preus dels aliments.
2: La inflació en la portada d'este temps de notícies són les 2:33. Sofia Álvarez a la tècnica. Més coses.
1: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
2: I segons el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, si avui hi haguera eleccions, les guanyaria el PSOE amb el 34% dels vots, 3 punts més que en el sondeig anterior i vora 12 per damunt del Partit Popular, el doble que fa un mes. Per tant, segons el CIS, un organisme que depèn del Ministeri de la Presidència, el desnonament de Mari Carmen, la caiguda dels dos decrets sobre vivenda en el Congrés i la consegüent convocatòria d'eleccions generals no ha fet més que donar-li als socialistes. Unes dades, a més, que contrasten de ple amb la majoria de les enquestes electorals d'empreses privades que donen per guanyadora a la dreta.
6: Bé, les dades sobre intenció de vot d'octubre de la resta dels principals partits són estes. De ser avui les eleccions, si el PP obtindria el 22,2% dels sufragis, són 3 punts per davall de l'anterior baròmetre de setembre. Pediria, doncs, 3 punts per 3 que guanyaria el PSOE. Vox se consolida en la tercera posició amb el 17,1% d'intenció de vot, la qual cosa representa una lleugera pujada d'un punt i mig. A l'esquerra del PSOE, amb els partits en ple procés de negociacions per forjar una candidatura unitària, Sumar, Front Ampli, puja 4 dècimes, se situa en el 6,1, i Podem en baixa 6, fins al 3,1 d'intenció de vot. El CIS ha entrevistat 5.000 persones de manera proporcional a la població en totes les comunitats autònomes, 510 a la Comunitat Valenciana.
2: I sobre els moviments dels grups d'esquerra, este matí la candidata de Front Ampli, Ada Colau, ha obert la porta a fer un pas al costat, a renunciar a encapçalar la coalició i inclús canviar el nom del propi Front per a facilitar un acord amb Podem. Diu que els units molt més d'allò que els separa, que no es tracta de noms o de sigles, sinó d'anar junts.
7: Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista. Todo se tiene que poder hablar, evidentemente, con el consenso de todas las fuerzas. O sea, no puede ser que una fuerza pretenda imponerle al resto, ¿no?, pues sus posiciones.
6: Bé, Ada Colau, en declaracions a Televisió Espanyola, tot i l'oferiment de Colau, el Front Ampli va fent camí este matí, ha llançat i ha registrat la marca per a concórrer a les generals, també el logo i els perfils en xarxes i la nova web. I mentrestant, el rellotge corre i els partits a l'esquerra del PSOE tenen temps fins a divendres a la mitjanit per a presentar la coalició, bé siga el Front Ampli, per una banda sense Podem, bé siga amb Podem, que ja té un acord tancat a Catalunya amb el tiquet Rufián Podem.
2: I nova sessió avui de control al govern valencià amb la corrupció, amb les llistes de les candidatures a eleccions generals i la qüestió de la prioritat nacional en el debat. Carmen Monteagudo, Corts.
8: Els socialistes han tractat de treure a primera línia la corrupció amb el famós dossier com a arma contra Llorca i este torna a convidar-los a acudir a la Fiscalia. Contesta el president de la Generalitat amb les anomenades cloques del PSOE, el cas Leire o el cas Zapatero. La campanya electoral s'ha colat en la sessió de control al president. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, pregunta pels sacrificis de Feijóo i Llorca li acusa de donar suport al president Pedro Sánchez pensant únicament en les cadires i no en els ciutadans. Diu Llorca que la prioritat nacional és fer fora a Pedro Sánchez del govern d'Espanya i de l'altra prioritat nacional ha garantit a Vox que ja s'està aplicant en matèria de vivenda a la Comunitat Valenciana. Per cert, que davant les acusacions de racista per part de la bancada de l'Esquerra, es pregunta el president si Gandia, amb alcalde socialista, és també racista.
2: I segona jornada de la històrica visita de Reis Felip i Letícia a les dues ciutats autònomes, a Ceuta i a Melilla. Avui a Melilla, després que ahir a Ceuta el rei diguera i llançara dos missatges de calat, que la sobirania i la integritat territorial d'Espanya són innegociables i que les persones migrants s'han de tornar al Marroc complint amb la legalitat, però que, mentrestant, se'ls ha de tractar amb dignitat.
6: Bueno, centenars de persones els han esperat als carrers des de primera hora del matí, igual que ahir a Ceuta els monarques han donat un bany de masses.
9: Hoy es un día histórico, un día que no podemos perdernos ningún melillense, ningún español. Y aquí estamos apoyando y vamos, queriendo ver al rey, a la reina.
10: Muy felices y muy contentos de que estén en su tierra, que es Melilla.
6: La visita ha començat a l'Assemblea de Melilla, on els ha rebut l'alcalde president, Juan José Imbroda, que ha lliurat a Felip VI les claus d'or de la ciutat autònoma. Posteriorment, allí els reis han conversat amb les principals autoritats locals amb qui han analitzat la situació social de la ciutat. En l'agenda oficial de la vesprada, Felip VI i Letícia tenen previst visitar un col·legi públic d'infantil i primària, exemple de la realitat multicultural de Melilla, i donar una recepció a la societat civil melillenca. Feia 19 anys que un rei d'Espanya no visitava la ciutat autònoma.
2: I en el context merament polític, creix la polèmica sobre la presència de fragates del Marroc en aigües de Ceuta el dia de l'entrada massiva de migrants.
6: El PP ha demanat avui la compareixença del president del govern central, Pedro Sánchez, en la Diputació Permanent del Congrés perquè explique el que la delegació del govern espanyol a Ceuta atribueix a patrullatges ordinaris de la Marina marroquina. Alberto Núñez Feijóo, president del PP, i David de la Encina, delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma.
11: Insisto en que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones, porque lo sucedido no es un escándalo más.
12: Lo que no se puede negar y no se niega en ningún momento es que ha habido navegación por aguas limítrofes en los términos de embarcaciones rutinarias y habituales. El término de provocación en ningún momento ha sido planteado por el Gobierno.
2: Anem ja amb la informació de l'horatge per a les pròximes hores. Antonio Sánchez, bona vesprada.
13: Molt bona vesprada. Avui esperem núvols en pràcticament tot el territori, però sobretot més nuvolositat cap al centre i el sud. Al sud no descartem alguns ruixats acompanyant a estos núvols que venen de mar endins i veurem com a la resta no plourà i tindrem en general un ambient un poquet més assolellat cap al litoral i cap a l'extrem interior, amb una jornada de temperatures encara més altes del que hauríem de tindre en aquesta època de l'any. Estem parlant de màximes entre els 24 i 28 graus, baixen lleugerament respecte a ahir, però encara ben altes. Els pròxims dies, situació molt pareguda demà dijous. Divendres veurem com les tempestes aniran més cap a l'interior nord, ja no plourà al sud, i dissabte és quan ve un front fred que es carregarà molta pluja, sobretot a partir de dissabte de vesprada, que es quedarà diumenge amb una situació de vent de gregal, de component marítim, i també de precipitació que serà molt intensa.
1: Les notícies del migdia, a Punt Ràdio.
2: Parlem de la sessió de control avui a les Corts, al president de la Generalitat, marcada per la precampanya electoral. Teresa Pitar, bona vesprada.
14: Papers en el faristol y denuncia de corrupción al presidente Llorca.
15: ¿Puede usted salir aquí hoy?
14: José Muñoz, síndic socialista.
15: Y afirmar con toda rotundidad que los hechos relatados en ese dossier son falsos. Salga aquí y conteste sí o no.
14: Una novela per a Llorca que decidís contraatacar. Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat.
15: El problema de la corrupción en España solo tiene un nombre, que es el Partido Socialista, porque representan lo más repugnante de la política. Ustedes.
14: Compromís critica la gestió de la Dana i que no hi hagi ple en el segon aniversari. Joan Baldoví, síndic de Compromís.
16: I la pregunta és, per què, senyor Pérez Llorca, hi ha un motiu clar. No teniu la consciència tranquil·la.
15: No busquen millorar la vida de tots els ciutadans.
17: Miren la poltrona, miren el asiento.
14: La prioritat nacional ha sigut la prioritat per a Vox. José María Llanos, síndic de Vox.
18: Después de los de casa, también podrán acceder a estos recursos los demás.
14: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, coincideix amb Vox i afegeix una prioritat més.
19: La verdadera prioritat nacional que ja en este país es tirar a Pedro Sánchez.
14: La campanya electoral que entra en el debat.
2: El Partit Popular ha sol·licitat la compareixença de Pedro Sánchez en la Diputació Permanent del Congrés després que el president hagi admès esta setmana que va haver presència de fragates del Marroc en aigües pròximes a la ciutat autònoma de Ceuta els dies 30 i 31 de juliol, coincidint amb l'entrada massiva de persones migrants.
6: Bueno, ho ha anunciat Alberto Núñez Feijóo, qui ha dit que ha posat en coneixement de l'Audiència Nacional estos fets.
11: Insisto en que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Porque lo sucedido no es un escándalo más, es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos.
6: El delegat del govern espanyol a Ceuta, David de la Encina, ha atribuït a patrullatges ordinaris la presència de les fragates de la Marina Marroquina. De la Encina ha negat que tingueren intenció de provocar, ha explicat que és habitual que naveguen per aigües pròximes a la ciutat autònoma.
12: Lo que había era ese patrullaje de rutina y acaso puntualmente también navegan con cierta frecuencia en torno a estas aguas geográficas de Ceuta una fragata marroquí. Lo que no se puede negar y no se niega en ningún momento es que ha habido navegación por aguas limítrofes en los términos de embarcaciones rutinarias y habituales. El término de provocación en ningún momento ha sido planteado por el gobierno.
2: Parlem ara del Front Ampli, perquè a dos dies que es tanquen les coalicions que concorreran en les eleccions legislatives del 29N, els partits a l'esquerra del PSOE continuen sense tancar un acord per a conformar un verdader Front Ampli que els aglutine en una sola candidatura.
6: A les 23 hores i 59 minuts de divendres acaba el termini perquè els partits comuniquen les coalicions a la Junta Electoral Central i les negociacions de Vens Madrid, Esquerra Unida, Sumar i els Comuns en Podem encara no han cristal·litzat en una candidatura única, encara que totes les parts s'advoquen per negociar fins l'últim segon. Este matí, Ada Colau, la candidata del Front Ampli a la presidència del govern central en les legislatives, s'ha mostrat disposada a renunciar per pactar amb Podem. Ho ha dit en declaracions a TV3.
20: Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la. Si compartim programa, no s'entén que no ens fiquem d'acord.
2: I des d'avui la jutgessa Beatriz Viedma, que va instruir el cas del germà de Pedro Sánchez, tindrà escorta. Així ho va informar ahir el Ministeri de l'Interior, que va vetllar per la seva seguretat després de declarar com a víctima en el cas que envolta l'exmilitant socialista Leire Díez. Lorena Diego, un tema que esguita encara més la precampanya electoral.
21: Molt bona vesprada, sí, un assumpte judicial que efectivament està marcant l'agenda política després que Santiago Pedraz confirmara ahir la imputació de l'exmagistrat Luis Sáenz de Tejada, processat, per cert, per violència masclista, i que declararà a l'Audiència Nacional com a investigat el pròxim 28 d'octubre, jornada en la qual també s'ha citat a l'advocat de la cap del clan de narcotràfic amb el qual suposadament es va contactar per a pressionar a Beatriz Viedma quan investigava a David Sánchez, així que continuen sumant-se investigats en la trama de les clavegueres del Partit Socialista, en el nucli central de les quals està l'exmilitant socialista Leire Díez, que ja sabem està ultimant el seu llibre que inclourà el seu testimoni directe, segons ha relatat. Diu Leire Díez que en este autodenominat llibre d'investigació revelarà material inèdit del cas de l'excomissari Villarejo. Altre punt del dia ha sigut el ple d'avui del CGPJ, on els vocals d'Esquerra han impedit eixir en defensa de Beatriz Viedma.
2: I el Tribunal de Comptes absol a Puigdemont, a Carles Puigdemont i a altres 34 encausats pels gastos en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 17. Estaven sent investigats pel presumpte desviament de fons en el procés.
6: Este tribunal s'ha decidit eximir-los del delicte després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictaminara al juliol que la llei d'amnistia no s'oposava a amnistiar el delicte de malversació i que el procés independentista català no va afectar ni posar en perill els interessos de la Unió Europea.
2: Anem ja amb la crònica de la visita d'avui dels Reis a Melilla, la segona parada d'esta visita històrica a les dues ciutats autònomes. Patricia Ramírez, bona vesprada.
0: Patricia, què tal? Hi ha una avinguda a Melilla que porta el nom de Joan Carles I. Avui ha lluït engalanada per a rebre un altre monarca 19 anys després. En este cas, el seu fill Felip VI i la reina Letícia.
3: La gente tiene que estar en la calle apoyando a sus reyes y defendiendo Melilla.
0: I fent honor al seu bateig, la plaça d'Espanya, on està el Palau de l'Assemblea, s'ha transformat en la millor catifa roja i groga per a rebre'ls en un dia històric per als melillencs.
22: Viva!
0: Cap al migdia ha arribat la comitiva reial i ha sigut en eixe moment quan ha esclatat el clamor ciutadà. Vara de comandament en mà, el rei Felip VI i la reina Letícia han fet una primera salutació oficial i de seguida han enfilat camí per a retrobar-se amb una marea de somriures i mans. Mitja hora els han dedicat abans de saludar les autoritats, a accedir a l'edifici i escenificar finalment des del balcó el deute saldat ja amb les dues ciutats autònomes. En el primer dels actes han presidit una cerimònia institucional on han rebut la medalla d'or de la ciutat. Esta vesprada visitaran una escola del barri de la Victòria i acabaran amb la trobada amb una representació de la societat abans de posar rumb a la península.
2: I continua la investigació, la comissió d'investigació sobre el robatori del tresor de Villena. Avui estaven citats a declarar 8 persones, entre ells la directora del Museu de Villena, però no tots han acudit a declarar. Carolina Tarazona.
23: Sí, Patricia, seguint amb el que ja va anunciar la Conselleria de Cultura, no han comparegut en la comissió ni el director de Museus de la Generalitat ni el cap de la Policia Autonòmica. Sí que ho han fet els diferents responsables municipals, entre ells el cap de la Policia Local de Villena o la directora del museu. Declaracions amb les que l'Ajuntament de Villena busca esclarir el robatori d'un dels tresors més importants d'Europa i que van aconseguir furtar en tan sols 4 minuts. Per a la setmana que ve està prevista la tercera i última sessió d'esta comissió d'investigació.
2: I avui ha declarat com a testimoni davant de la jutgessa que investiga la Dana, l'alcalde de Benimodo, també el de Cullera. A este últim el va telefonar Carlos Mazón la vesprada del dia de la barrancada. Santi Hernández, jutjats de Catarroja.
24: La major part de la declaració de l'alcalde de Cullera, Jordi Major, ha girat al voltant de la telefonada que va rebre de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 d'octubre a les 6:28 de la vesprada, en plena emergència. Ha declarat Jordi Major que no va entendre per què li va telefonar Mazón, perquè en cap moment li va preguntar res sobre l'emergència. Ha dit que en aquell moment creia que estava en la reunió del SECOPI, perquè minuts abans havia parlat amb el secretari autonòmic Emilio Argüeso i li havia enviat fins i tot vídeos de la situació Cullera. Ha dit Jordi Major que en aquell moment no sabia que Mazón estava en el reservat d'un restaurant. Escoltem a l'alcalde de Cullera.
25: El senyor Mazón no estava en el SECOPI, ese Mazón estava en el reservat d'un restaurant i luego jo ja entendí perquè a mi el tono de esa llamada m'extrañó.
24: També ha declarat avui així al jutjat de Catarroja l'alcalde de Benimodo, que ha dit que quan Salomé Prades va arribar a Carlet sobre les 3 de la vesprada, l'alcalde d'Utiel li va telefonar i li va informar que creia que hi havia ofegats en el seu poble. També ha comentat que al barranc del Benimodo, a les 8:20 del matí, ja era un tsunami, ha declarat textualment. Escoltem Paco Teruel, alcalde de Benimodo.
26: Veiem com ve una llengua d'aigua en canyes, troncs, vegetació i aigua com si fora un tsunami. És algo tremendo, en un moment, en un moment.
2: Un operatiu policial continua buscant a aquestes hores l'home que va fugir a nit després de disparar un altre en un pas de vianants a prop del Palau de Congressos de València. Victòria Massó, sabent alguna cosa més?
27: La policia continua buscant a aquestes hores l'autor del tiroteig. Els fets passaren on ens trobem, en este pas de vianants que està a les portes del Palau de Congressos de València, a uns metres de l'Avinguda de les Corts Valencianes, 8:30 de la vesprada d'ahir, hora punta, amb una gran densitat de trànsit, persones pel carrer. De fet, van ser els testimonis els que alertaren a l'112 i això va mobilitzar les patrulles policials. La víctima està ingressada a l'hospital amb pronòstic reservat. L'autor dels tirs, com dic, va aconseguir fugir i de moment no ha transcendit el mòbil des d'intent d'homicidi.
2: Gràcies, Victòria. També s'està investigant el robatori amb armada que ha patit esta setmana a sa casa al porter del Virrar del Villarreal. Peter Gulashi, 4 encaputxats van entrar al seu xalet, van mantindre encanonats a ell i la dona durant l'hora que va durar l'assalt i el fill també estava a la casa. Pilar de la Fuente.
4: Todo a pasar la matinada del dilluns al dimarts en la urbanització Los Monasterios de Pusol, una urbanització de luxe on resideix el jugador des de que ha vingut així a Espanya. De matinada varen accedir els lladres, es varen immobilitzar a tota la família fins que aconseguiren joies i diners. Va ser en aquest moment quan el jugador finalment va poder alertar les autoritats, ja que tot i la forta vigilància que hi ha a la urbanització, ningú se va adonar del que estava passant. A hores d'ara, la Guàrdia Civil investiga este robatori i analitza les imatges de l'organització.
2: I el jutge ha deixat en llibertat provisional els quatre aficionats ultres del Sevilla detinguts per la Policia Nacional després de participar en la baralla multitudinària de dilluns a l'exterior de l'estadi de futbol del Llevant.
6: Els arrestats són homes d'entre 35 i 45 anys, estan acusats de participació en baralla tumultuària i desordres públics.
5: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
2: Acabem de començar l'any hidrològic, però les reserves acumulades permeten afrontar-lo amb optimisme. Els embassaments de la Confederació del Xúquer estan al 52% més de 10 punts per damunt de la mitjana dels últims 10 anys.
6: Sí, amb tot, revisant les dades, crida l'atenció a l'embassament de Tous a la Ribera Alta per estar especialment buit. Només té el 13% de la capacitat. L'explicació és que en les dues últimes setmanes s'han estat treballant, fent treballs de conservació i renovació de la infraestructura. En concret, s'ha reparat la tija, la peça que fa pujar i baixar la comporta del desastre aigua intermedi, el que dona el cabal ecològic. Aquesta labor requereix una planificació prèvia, com explica Cristian Serrano, el director de l'explotació de la presa de Tous.
7: Hemos tenido que coordinarnos con todo el sistema Júcar, con los usuarios Iberdrola, para poder bajar el nivel del embalse por debajo de la cota, 83 metros sobre el nivel del mar, y así poder sustituir la pieza. De lo contrario, pues entraría agua y no podríamos cambiarla.
2: I atenció, perquè es dispara el preu de l'obra nova a València. Un 23,5% arriba als 4.600 euros al metre quadrat.
6: Bé, la dada és de l'Observatori de la Vivenda de la Universitat Politècnica de València. Alerta que este encariment està provocat per la falta de construcció, que ha baixat quasi un 70% en comparació amb l'any 2019. Este informe, en canvi, destaca l'augment de la construcció de vivenda de protecció oficial a la ciutat de València, tancarà l'any 2026 amb 680 llicències. És la xifra més alta de tota la dècada, segons l'Observatori.
2: I més coses. Futur Moda, a Onda, la Plana Baixa. No, primer parlem de Futur Moda, que és un certamen que ja saben que se celebra a Alacant. Si volen saber com serà la sabata de la temporada tardor-hivern de 2027-2028, tenen aquesta cita allí, a aquest certamen, a la Fira dels Components de Calcer de la que comença avui a Els Pilar Llorca.
8: Entre avui i demà, per aquestes instal·lacions del recinte firal alacantí passaran vora 4.000 visitants professionals del calcer i la moda. Són la majoria fabricants de sabates que busquen així els seus components, des d'un taló a un cordó, un ferratge o una pell. I mirant tot el que hi ha a la fira, ens podem fer una idea del que portarem la pròxima tardor-hivern del 2026-2028. Rafael Merino i Juanjo Toral són fabricants.
9: Nosotros el tema de afelpado, comúnmente conocido como serraje, el afelpado es una de las tendencias que está en todas las colecciones, muchos los colores tipo militares.
10: Y luego pues eso, el tema del crochet y todo eso se está ahora llevando mucho.
8: Són 171 empreses les que mostren els seus productes, un 25% menys que anteriors convocatòries per la crisi del sector.
2: Ara sí que parlem de les ITV, del problema que tenen a Castelló de la Plana a Onda. A la Plana Baixa ja funciona una nova estació d'ITV amb capacitat per a revisar més de 1.000 vehicles al mes. La instal·lació busca així alleujar la saturació que tenen les estacions de la província, on les cites arriben a demorar-se fins a 2 mesos. Mònica Artana.
13: La nova estació ha començat a funcionar este matí.
22: Intermitente, otro, cuatro emergencia.
13: I els conductors ja celebren l'obertura.
28: Perfecte. A mi una meravella.
29: Ja era hora que obrés la nota.
13: Alguns expliquen que davant la falta de cites a estacions com la de Vila-real i Castelló, s'havien vist obligats a desplaçar-se fora de la província per a passar la revisió.
28: M'ha tocat ara ben fora de, diguem, de la província de Castelló. També ben bé sigue Teruel, a la part de València.
13: Amb capacitat per a més de 1.000 vehicles al mes, el nou servici pretén agilitzar les inspeccions, especialment a la Plana Baixa. I no serà l'única novetat. Dilluns que ve obrirà una altra estació d'ITV a Segorbe.
2: Bé, del món, segon dia ja d'hospitalització del Papa a Lleó XIV després de l'operació en què li han extirpat una part del pulmó dret per retirar-li un nòdul que ha resultat ser càncer. Una jornada en què s'ha donat pocs detalls, això sí, sobre l'estat de salut del pontífex. Marian Company.
1: El papa ha passat una nit tranquil·la, diu el comunicat difós este matí. Un anunci breu, si el comparem amb el que van emetre a nit després de l'operació d'extracció d'un nòdul pulmonar que ha resultat ser maligne. Lleó XIV patís un càncer de pulmó i per a curar-lo s'ha estirpat el lòbul inferior del pulmó dret, una zona major de l'aparentment afectada. L'equip mèdic que l'ha intervingut qualifica l'operació d'exitosa i sense complicacions. El que falta per esclarir és si haurà de sotmetre's a tractaments oncològics posteriors. Els mitjans italians descarten ja la quimioteràpia, citant el germà del pontífex. Per la salut papal han pregat a la plaça de Sant Pere del Vaticà en una eucaristia presidida pel cardenal degà del Col·legi Cardenalici, en què ha llegit l'homilia preparada per Lleó XIV. De moment es desconeix si una operació con la que ha passat li permetrà reprendre l'activitat el dia 20 i viatjar al Perú el novembre, on l'esperen amb devoció.
2: I Rússia, que ha tornat a colpejar a Ucraïna amb una nova onada d'atacs contra infraestructures energètiques i edificis residencials. Almenys 6 persones han mort, una trentena estan ferides. Carme Pastor.
11: L'ofensiva contra la capital ucraïnesa, Patricia, ha sorprès de matinada el veïnat d'un edifici de 9 plantes. Les flames s'han estès tan ràpid que han complicat l'evacuació dels residents i almenys 6 persones han mort i més de 30 han resultat ferides. Esta dona explica que tota la família ha hagut de fugir per la finestra. I esta altra veïna denuncia que no han tingut temps de baixar al refugi, perquè segons Zelensky, per segon dia consecutiu, no han rebut cap avís previ de la intel·ligència dels aliats i només han pogut interceptar 4 dels 30 míssils balístics llançats per Rússia.
2: I Donald Trump, el president nord-americà, ha anunciat que prepara l'extracció massiva de petroli, de gas i terres rares de Groenlàndia.
6: Ho ha fet en un post en la seva xarxa social en Truth, en què ha qualificat l'illa danesa com «Nostra nova i vella Groenlàndia». L'anunci s'ha fet abans que el Parlament groenlandès ratifiqui l'aprovació de l'acord de seguretat signat amb els Estats Units, pel qual es permet la construcció de 2 noves bases militars i la instal·lació de l'anomenada cúpula daurada de defensa antiaèria.
2: Tres minuts per arribar a les 3 de la vesprada. Parlem de cultura després de 2 anys d'obres. Demà obri les portes al públic l'ampliació del Museu Sorolla a Madrid. 2.000 metres quadrats amb 4 sales d'exposicions on s'exhibiran obres permanents, també un auditori per a 80 persones i nous espais de conservació i de restauració. La casa històrica on va viure Sorolla, el pintor valencià, continuarà tancada fins que acabe la rehabilitació. Lucía Mas ha estat este matí en esta obertura.
12: Bona vesprada. En el nou espai del Museu Sorolla, l'arquitectura contemporània i la llum reinterpreten la identitat i el llegat del pintor. Les cobertes de les sales són un dels elements més singulars d'esta ampliació en què la llum natural acompanya tot el recorregut. Ens ho expliquen els arquitectes Fuensanta Nieto i Enrique Sobejano.
14: En nuestra opinión tenía que tener ese diálogo, ese reflejo con el mundo de Sorolla. El estudio de Sorolla que aparece detrás, la gran sala roja, encuentra su eco en una sucesión de salas de exposición con las mismas proporciones exactamente.
15: Lo que intentamos es darle a estas salas la misma luz que él tenía para su propio estudio. Porque tenemos un patio que de alguna manera es el espejo del patio andaluz que había en la Casa Sorolla. Tenemos una serie de lucernarios que también son el reflejo de los lucernarios de los talleres de Sorolla, porque Sorolla es el pintor de la luz.
12: Arquitectura y memoria son el fil conductor de una nueva muestra que estrena el espai, Tras la casa del artista. 111 años de historia amb planos, fotografies i una maqueta de com Sorolla va concebre la seva casa a Madrid i com es va transformar en museu. Enrique Varela és el director.
16: Mientras se producen los trabajos de rehabilitación de la casa histórica, lo que van a poder encontrar son las nuevas salas de exposición temporal del museo.
12: El nou edifici Sorolla estarà obert al públic des del dia 15 d'octubre.
2: Que més sobre Sorolla, perquè avui s'ha formalitzat el contracte entre la Generalitat i la Hispanic Society de Nova York per a l'exhibició a València de més de 200 obres del pintor, que són propietari de la institució novaiorquesa.
6: El contracte és d'1.150.000 euros anuals amb una durada inicial de 4 anys i la possibilitat de poder ampliar-lo fins als 15. La col·lecció es podrà veure a partir del febrer de l'any 27 al Museu de la Ciutat de València. Serà el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana la institució encarregada d'exhibir les obres. La selecció de 200 peces inclou quadres, dibuixos, fotografies, també escultures.
2: A punt ja d'arribar a les 3 de la vesprada, on resumim ràpidament les notícies que han sigut informació este matí del 14 d'octubre. I l'actualitat passa per aquesta segona jornada de la visita reial a Ceuta i Melilla dels Reis. Segon bany de masses, Felip VI i Letícia estan a Melilla, on esta vesprada visitaran un col·legi infantil i primària. Després mantindran una trobada amb la societat civil en un hotel on el cap d'estat pronunciarà un discurs. José Soler, bona vesprada.
0: Sí, bona vesprada, Patricia. Prèviament han visitat el Palau de l'Assemblea de Melilla, on el president li ha lliurat la clau d'or a Felip VI, la clau d'or de la ciutat, on han mantingut també una reunió amb les principals autoritats locals que han analitzat també la situació actual. Juan José Imbroda ha dit que és un gran dia per a la ciutat autònoma. Feia 19 anys que la Casa Reial no visitava Melilla.
3: Hoy es un gran día para todos los melillenses. Largamente esperado, pero al fin cumplido. Gracias por haberlo hecho posible. Majestades, los melillenses también recordamos con cariño la inolvidable visita que el día 6 de noviembre de 2007 hicieron los reyes don Juan Carlos y doña Sofía.
2: I sobre la situació a Ceuta, avui el Partit Popular ha demanat que Sánchez comparega al Congrés per a explicar la presència d'embarcacions militars del Marroc en aigües de la ciutat autònoma, coincidint amb l'entrada massiva de persones migrants.
0: Alberto Núñez Feijóo insisteix a demanar explicacions sobre estos fets que des de la delegació del govern espanyol a Ceuta, el seu delegat David de la Encina considera que es tracta de patrullatges habituals.
17: Insisto en que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Porque lo sucedido no es un escándalo más.
18: Lo que no se puede negar y no se niega en ningún momento es que ha habido navegación por aguas limítrofes en los términos de embarcaciones rutinarias y habituales. El término de provocación en ningún momento ha sido planteado por el gobierno.
2: I l'ambient preelectoral i les acusacions de corrupció mútues marquen la sessió avui, han marcat la sessió de control a les Corts.
0: Sí, la precampanya electoral s'ha colat en la sessió de control del president Pérez Llorca amb intercanvis de retrets amb el socialista José Muñoz i amb el síndic de Compromís Joan Baldoví. Vox, per la seva part, ha insistit en la prioritat nacional.
19: ¿Puede usted salir aquí hoy y afirmar con toda rotundidad que los hechos relatados en ese dossier son falsos?
20: El problema de la corrupción en España solo tiene un nombre, que es el Partido Socialista.
21: Señor Pérez Llorca, hi ha un motiu clar. No teniu la consciència tranquil·la.
20: No busquen millorar la vida de tots els ciutadans. Miren la poltrona.
23: Después de los de casa, también podrán acceder a estos recursos los demás.
25: La verdadera prioritat nacional que hi ha en este país és tirar a Pedro Sánchez al carrer.
2: I el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos i de 19 per al seu assessor Coldo García després de desestimar l'incident de nulitat que havien presentat contra la sentència.
0: Els dos processats argumentaven que s'havien vulnerat els seus drets fonamentals. La negativa del Suprem esgota la via judicial i ara els dos només poden acudir al Constitucional i reclamar la via d'emparament.
2: I el dia també ens deixa les dades del 6. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebraren avui.
0: Això és el que diu el baròmetre d'octubre del 6, que mostra uns resultats que resten en a vore amb els de la resta d'enquestes electorals d'empreses privades. Pau Ibars.
29: Bon dia. Són dades que sorprenen perquè mentre la majoria de les enquestes estan parlant de la fortalesa de la dreta i l'extrema dreta, el CIS el que mostra és un PSOE que puja 3 punts i se situa com el partit més votat amb un 34% dels vots. En canvi, el PP baixa 3,3 punts i es queda en un 22,2%, quasi 12 punts menys. En tercera posició, Vox aconseguiria el 17,1% dels vots i pujaria mig punt. Sumar pujaria quasi mig punt també i arribaria al 6,1% dels vots. I Podem baixar 6 dècimes i es quedaria en el 3,1% dels vots.
2: I l'IPC, la dada econòmica del dia, que va pujar al 4,8% en setembre en la taxa interanual i encadena 5 mesos ja de pujades a la Comunitat Valenciana. El que més puja és el transport, la vivenda, l'aigua, l'electricitat, el gas i els combustibles.
0: Unes dades que han fet que el govern central mantinga la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre en la gasolina i en el dièsel a partir del dia 1 de novembre, un descompte que forma part del decret del paquet d'ajudes a famílies i empreses aprovat per l'executiu arran del conflicte al Pròxim Orient i que esta setmana ha de convalidar la Diputació Permanent del Congrés.
2: A les dades de l'IPC acabem este temps de notícies. A les 4 ja sabem, actualitzem tot el que passa d'ací allà, però sempre poden estar informats a través del nostre web. Ara continua... Comença el Forcat amb Sílvia Soria. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
30: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: L'entreteniment és una part important de la nostra vida. A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
5: A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
7: Com ho veus? A partir d'ara anirà tot per l'aire en Apunt Ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A l'Horta Sud, 102.2. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: 3 i 5 de la vesprada, benvinguts al Forcat. Bueno, anem a veure perquè fins al dia 28 d'octubre, evidentment, si tots els informatius estan pendents de moltes coses i també de les protestes del sector agrari, este programa més que mai. Així que si hem avançat ja algunes qüestions i hem escoltat ja algunes de les veus importants darrere de la convocatòria d'aquesta tractorada del 28 d'octubre, avui anem a parlar en COAG, Comunitat Valenciana. I bueno, també farem repàs a la prèvia del Congrés Cítricola, perquè demà és cita important, està darrere la Unió. Vos contarem com està l'organització del dia de demà, perquè em passen moltes coses demà. Per exemple, és el dia de les dones rurals, però també el dia del pa. I més coses encara, que també vos avançaré. Farem un repàs a veure si ha arribat ja informació de com ha quedat aquesta presentació de gastrònoma, que tot i ser una qüestió de gastronomia, que sabeu que tenim un programa de gastronomia els divendres, també sempre té un enfoc de suport al productor que a mi m'interessa com a Forcat. Així que també li donarem un poc aquest aire. I anem a tancar en una altra proposta que va també en aquesta línia. Fira, poble, turisme, turisme interior i oli. Perquè Enguera prepara ja la seva fira de l'oli. Ahí tenim este cap de setmana, ara vos contaré més d'una convocatòria d'este tipus. Així que organitzeu bé l'agenda perquè plans forcaters avui, demà i divendres en tenim més d'un. Soc Sílvia Soria, que ja sabeu, i en la part tècnica Tono Escribano i en la part de producció, altra Sílvia, la nostra a la vora. Arrenguem.
1: El Forcat, a punt ràdio.

0: de seguida parlem amb la nostra primera convidada d'avui, però tinc un avís a navegants. Igual que m'ha centrat en aquest congrés i tricolor, n'hi ha molta més informació on va donar-vos ponència, ponència, tema, tema, etcètera, etcètera. Intentar dibuixar-vos com van a ser aquests dos dies en aquest congrés. Però això ja que dir-ho per si algú se me despista, tot i que no sé si arriba, eh? I és que demà conclou el període de pagament de l'ajuda de la Demerema en ver del raïm de vinificació. Van a ser 219 viticultors, són agricultors viticultors, que tenint ja concedida l'ajuda, heu de justificar l'execució en temps i forma de la retirada de la producció de raïm en verd. Espere que tot el món hagi fet els deures i demà puguin ja tancar oficialment el pagament d'aquestes coses, no? La superfície total veremada en verd ascendeix a 740 hectàrees, amb una estimació d'un volum total de vi retirat de més de 31.000 hectolitres i un import d'ajuda de 310.822 euros. Si algú té problemes, que ràpidament cride i s'assessore, que demà tanca el termini.
1: El Forcat.

0: Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
1: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Els Serrans, 100.9 i 102.2.

Pues mira, la de coses que tenim demà, el dia del pa, el dia de l'alimentació, el dia de les dones, congressos, ponències, he quedat pendent concretar-vos més qüestions de gastrònoma que s'ha presentat este matí, demà mos contaran. I bueno, ja vos avancé que demà per la vesprà n'hi ha una cita vinculada a l'Ovella Aguirre, que justament el coneix molt bé Regina, és ovella, perquè va estar darrere del procés de recuperació i de la creació d'una associació gràcies a la qual no l'han perduda. Demà vos conte. I ara vos deixe un minut, encara que siga per reflexionar, i a que ajudar-los. I tenim la manera. El consumidor mana, així que no us oblideu. Cal consumir productes valencians perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Adeu!

0: Apunt Ràdio. Sílvia Soria. Són les 4 de la vesprada. Apunt Ràdio. Notícies.
1: Segona jornada de la visita reial a Ceuta i Melilla i segon bany de masses. Felip VI i Letícia estan a Melilla, on esta vesprada visitaran un col·legi d'infantil i primària i després mantindran una trobada amb la societat civil en un hotel on el cap d'estat pronunciarà un discurs. Xavier García del Valle.
2: Prèviament han visitat el Palau de l'Assemblea de Melilla, on el president de la ciutat, Juan José Imbroda, els ha lliurat la clau d'or i on han mantingut una reunió amb les principals autoritats locals. Imbroda ha dit que és un gran dia per a la ciutat autònoma, que no rebia una visita de la Casa Reial des del 2007, fa 19 anys.
3: Pues un gran dia para todos los melillenses. Largamente esperado, pero al fin cumplido. Gracias por haberlo hecho posible. Majestades, los melillenses también recordamos con cariño la inolvidable visita que el día 6 de noviembre de 2007 hicieron los reyes don Juan Carlos y doña Sofía.
1: I sobre la situació a Ceuta, avui el PP ha demanat que Sánchez comparega al Congrés per explicar la presència de vaixells militars del Marroc en aigües de la ciutat autònoma coincidint amb l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol.
2: Feijóo insisteix a demanar explicacions sobre estos fets mentre que el nou delegat del govern espanyol a Ceuta, David de la Encina, considera que es tracta de patrulles habituals.
4: Insisto en que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones, porque lo sucedido no es un escándalo más.
5: Lo que no se puede negar y no se niega en ningún momento es que ha habido navegación por aguas limítrofes en los términos de embarcaciones rutinarias y habituales. El término de provocación en ningún momento ha sido planteado por el Gobierno.
1: Sobre els moviments dels grups de l'esquerra del PSOE, este matí la candidata de Front Ampli, Ada Colau, ha obert la porta a fer un pas al costat, renunciar a encapçalar la coalició i inclús canviar el nom del propi Front per a facilitar un acord amb Podem. Diu que els uneix molt més del que els separa i que no es tracta de noms o de sigles, sinó d'anar junts.
6: Por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista. Todo se tiene que poder hablar, evidentemente, con el consenso de todas las fuerzas. O sea, no puede ser que una fuerza pretenda imponerle al resto, ¿no?, pues sus posiciones.
2: Tot i l'oferiment de Colau, el Front Ampli va fent camí i este matí ha llançat oficialment la marca per a concórrer a les generals i el logo i els perfils en xarxes socials i en la nova web. Mentrestant, el rellotge corre i estes formacions tenen temps fins divendres a la mitjanit per a presentar la coalició. Bé siga el Front Ampli per una banda, sense Podem, bé siga amb Podem, que ja té un acord tancat a Catalunya, el tiquet Rufián Podem.
1: I segons el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, si avui hi haguera eleccions, les guanyaria el PSOE amb el 34% dels vots, 3 punts més que en el sondeig anterior i vora 12 punts per damunt del PP, el doble que fa un mes.
2: Per tant, segons el CIS, un organisme que recordem depèn del Ministeri de la Presidència, el desnonament de Mari Carmen, la caiguda dels dos decrets sobre vivenda en el Congrés i la consegüent convocatòria d'eleccions generals no han fet més que donar alè al socialista. Aquestes unes dades, a més que contrasten amb la majoria de les enquestes electorals d'empreses privades que donen per guanyadora la dreta. Les dades sobre intenció de vot d'octubre de la resta dels principals partits són estes. De ser avui les eleccions, el PP obtindria el 22,2% dels sufragis, 3 punts per davall del baròmetre de setembre. Perdria, doncs, 3 punts pels 3 que guanya el PSOE. Vox se consolida en la tercera posició amb el 17,1% d'intenció de vot, un punt i mig més que en setembre, i a l'esquerra del PSOE, amb els partits, com acabem d'escoltar, en ple procés de negociacions per forjar una candidatura unitària, Sumar, Front Ampli, puja 4 dècimes i se situa en el 6,1% i Podem en baixa 6 fins al 3,1% d'intenció de vot. El CIS ha entrevistat 5.000 persones de manera proporcional a la població en totes les comunitats autònomes, 510 a la Comunitat Valenciana.
1: I segon dia d'hospitalització del papà Lleó XIV després de l'operació en què li han extirpat una part del pulmó dret per retirar-li un nòdul que ha resultat ser cancerigen. Una jornada en què s'han donat pocs detalls sobre l'estat de salut del pontífex. Marian Company.
7: El papa ha passat una nit tranquil·la, diu el comunicat difós este matí. Un anunci breu, si el comparem amb el que van emetre a nit després de l'operació d'extracció d'un nòdul pulmonar que ha resultat ser maligne. Lleó XIV patís un càncer de pulmó i per a curar-lo s'ha estirpat el lòbul inferior del pulmó dret, una zona major de l'aparentment afectada. L'equip mèdic que l'ha intervingut qualifica l'operació d'exitosa i sense complicacions. El que falta per esclarir és si haurà de sotmetre's a tractaments oncològics posteriors. Els mitjans italians descarten ja la quimioteràpia, citant el germà del pontífex. Per la salut papal han pregat a la plaça de Sant Pere del Vaticà en una eucaristia presidida pel cardenal degà del Col·legi Cardenalici, en què ha llegit l'homilia preparada per Lleó XIV. De moment es desconeix si una operació com la que ha passat li permetrà reprendre l'activitat el dia 20 i viatjar al Perú el novembre, on l'esperen amb devoció.
1: I més coses. El jutge ha deixat en llibertat provisional els quatre aficionats ultres del Sevilla detinguts per la Policia Nacional després de participar en la baralla multitudinària de dilluns a l'exterior de l'estadi de futbol del Llevant.
2: Els arrestats són homes d'entre 35 i 45 anys i estan acusats de participació en baralla tumultuària i desordres públics. Els dos grups d'aficionats radicals es van agredir amb pals i altres objectes contundents i van causar danys en un establiment de la zona en l'hora prèvia al partit entre els dos equips al Ciutat de València.
1: I ara sí, ara parlem només d'esports. Parlem de pilota perquè esta vesprada es juguen dos noves partides de la Copa Pro U de Raspall. En menys d'una hora, a les 5, s'anuncia en el trinquet de Guadassuar Vicent i Seve contra el trio de Marraí, Lorja i Bossio. I a les 7, a la vesprada, al trinquet de Moixent, juguen Victòria i Mireia enfront d'Irene, Natàlia i Isabel. Actualitzem informació a les 5 de la vesprada. Els deixem ara amb Cadena de Valor.
0: A Punt Ràdio, notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts, així que ja és hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
8: Molt bona vesprada. Benvinguts a aquest espai econòmic d'A Punt Ràdio d'avui. És dimecres 14 d'octubre, un dia marcat de ple per la realitat financera i pel pols de la nostra economia quotidiana. Per això, en el programa d'avui posem el focus en com la pujada generalitzada de preus continua impactant en les nostres llars, també en els reptes del mercat de l'habitatge i en sectors claus que mouen el nostre territori. En primer lloc, l'economia valenciana i l'espanyola nota amb força la pressió dels preus amb una inflació que s'ha disparat en el mes de setembre fins al 4,8% al nostre territori. És la taxa més alta de l'últim any i mig a causa principalment del xoc energètic i de l'encariment dels carburants. Però davant d'aquest escenari de costos disparats, fins a quin punt això està menjant-se el poder adquisitiu de les famílies i com està afectant a la nostra cistella de la compra diària. Ho comentarem d'ací a uns instants en els especialistes. Per altra banda, posarem la mirada en un dels problemes més grans que pateixen els ciutadans i és l'accés a la vivenda. La falta d'obra nova ha disparat el metre quadrat a nivells històrics a la ciutat de València, superant de llarg les previsions. Molt de compte, perquè si això continua així, es podria superar de cara a 2027 els 5.000 euros per metre quadrat. I mentre el mercat de la reforma patís un coll de botella insostenible per l'encariment dels materials, però també per la falta de mà d'obra qualificada. El resultat de tot això és que un pis de 90 metres quadrats ens podria costar 100.000 euros de reforma, a més també d'esperar més d'un any per a poder fer l'obra. De seguida ho analitzarem. Però a més de tot això, xerrarem de com el nostre teixit empresarial respon als reptes internacionals i obrirem l'espai habitual amb el Col·legi de Registradors per descobrir com l'estadística oficial reflecteix amb exactitud i en el moment real el termòmetre econòmic que travessen les comarques valencianes. Amb tots aquests temes, també amb la mirada internacional i amb José Navas al control tècnic, comença Cadena de Valor.
9: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
8: I com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
9: Molt bona vesprada, Javi. Així estem un dia més, i si et sembla, anem ja. A mi se repassa tota l'actualitat econòmica que marca la jornada d'avui.
8: Comencem parlant de lo cara que està la vida, perquè l'índex de preu al consum, és a dir, l'IPC, s'ha disparat 7 dècimes en la Comunitat Valenciana fins al 4,8% interanual. És la taxa més alta des de febrer de l'any 2023. Este repunt es deu principalment a la pujada dels carburants i també dels combustibles, que s'han encarit en un context de xoc energètic derivat d'aquesta guerra amb l'Iran.
9: Així és, Javi. No obstant això, la inflació subjacent, recordem sempre que no és aquella que no compta habilitza i sa evolució dels preus de l'energia i dels aliments frescos, s'ha situat en el mes de setembre en el 2,3%, 7 dècimes inferior a la del mes anterior. Si mirem les xifres en clau nacional, a Espanya la inflació va repuntar fins al 4,9%, mentre que eixa subjacent que comentaven es va quedar al voltant del 3,1, el seu nivell més alt des de l'any 2024.
8: Amb aquestes dades de setembre, la inflació a Espanya encadena 3 mesos consecutius de pujades i suma 2 mesos per damunt del 4%. A més, la xifra fa que es mantinga eixa rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre en la gasolina i el dièsel a partir del dia 1 de novembre, i això és fonamental. Volem parlar de totes aquestes xifres amb Manuel Sánchez. Ell és director del doble grau de Marketing and Sales Management International Business de ESIC. Buenas tardes, Manuel.
10: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi?
8: Manuel, mientras el índice general de la inflación sube hasta el 4,8 en el caso de la Comunidad Valenciana, la inflación subyacente sí que se mantiene mucho más contenida al 2,3%. ¿Hasta qué punto esta brecha demuestra que estamos ante una crisis estrictamente energética?
10: A ver, Javi, la presión inflacionaria actual proviene de manera dominante de las perturbaciones externas que vienen de parte de los insumos energéticos y volátiles, no tanto de una demanda desbordada ni de un sobrecalentamiento interno de la economía. Ayer abrías, por ejemplo, el programa hablando de el incremento que había dado el Fondo Monetario Internacional a la previsión de crecimiento española. Uh-huh. Sí, pero en este caso, desde luego, no detectamos un sobrecalentamiento en la economía, más bien todo lo contrario, todo viene de manera externa, ¿no? Uh-huh. La inflación subyacente, como bien ha dicho Eduardo... Arturo, que es, excluye la energía y los alimentos frescos. Entonces, al final mide las tensiones de precios en bienes industriales, servicios y restauración. Una cifra del 2,3% está prácticamente alineada con el objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo, que la pone alrededor del 2%, uh-huh, lo cual demuestra que los comercios y las empresas valencianas no están aplicando subidas generalizadas motivadas por un exceso de demanda.
9: Uh-huh. Y Manuel, si vamos a hablar ahora de combustibles, el coste del gasóleo se ha disparado un 34% de la gasolina, un 27%, hablamos a nivel estatal, a causa de ese choque energético, y claro, llevando al transporte valenciano a crecer un 11%. ¿Cómo valoras que un conflicto geopolítico exterior, lo que estábamos hablando de esas influencias exteriores, se haya convertido en ese principal motor en esta subida generalizada de precios aquí en la Comunidad Valenciana?
10: Sí, es que eso es inevitable. La traslación de un conflicto geopolítico internacional a los precios de la Comunidad Valenciana lo que evidencia es la vulnerabilidad de nuestra economía ante ese tipo de perturbaciones, ¿no? La energía es un coste transversal, es obligatorio. La Comunidad Valenciana es un nodo logístico de primer orden, con un potente sector pues en transporte de carretera, puertos estratégicos, una red agroalimentaria que distribuye producto fresco diariamente a toda Europa. Entonces, los camiones, las flotas pesadas, la maquinaria de distribución no pueden cambiar de combustible de forma inmediata. Por lo tanto, el encarecimiento del gasóleo del 34% sí que se encaja directamente como un coste operativo inevitable.
8: Claro, en este sentido, Manuel, por lo que nos estás comentando, estamos viendo que al final lo que muestra también el dato de la inflación subyacente y estos que estábamos comentando es que la subida de precios no es una subida generalizada, sino muy localizada. Sin embargo, Si hablamos de la vivienda, sí que aumenta a un 7,7%, la restauración un 4,6%, y precisamente continúan siendo dos de los sectores que más se encarecen en la Comunidad Valenciana. ¿De qué manera repercute directamente el encarecimiento de carburantes y de la factura energética en estos incrementos del día a día para las familias valencianas?
10: Mira, has hablado del grupo de vivienda. Uh-huh. El grupo de vivienda en la metodología del Instituto Nacional de Estadística no mide únicamente los alquileres y las hipotecas, que están tan de moda ahora.
8: Que están por las nubes, ¿no? Eso aparte.
10: Exacto, sí, uh-huh. Sí. Sí, no, incluye también el suministro eléctrico, el gas de uso doméstico y los combustibles en general de calefacción. Entonces, claro, el encarecimiento de la luz y de los derivados del petróleo eleva inmediatamente los recibos mensuales del gas natural, del butano, la electricidad de las familias, disparando el peso de este grupo de vivienda al 7,7%, como has dicho. Ajá. Por otra parte, la restauración, pues es uno de los mejores ejemplos de lo que es una bola de nieve, ¿no? Efecto uh-huh. indirecto de primera generación. Es decir, para que un plato llegue a la mesa de un restaurante valenciano, los ingredientes han tenido que ser transportados desde el campo, la lonja, la central de distribución, y un incremento del 34% del gasóleo pues encarece el flete, ¿no?, de cada entrega comercial. Además, por otra parte, los bares, los restaurantes, los hoteles son grandes consumidores de energía. Tienen un consumo intensivo de luz y de gas mediante cámaras frigoríficas funcionando las 24 horas, lavavajillas industriales, etcétera. Entonces, estas subidas energéticas, pues también, claro, incrementan sustancialmente los gastos fijos del establecimiento, obligando al hostelero a uh-huh. ajustar los precios de la carta o del menú.
8: El que es esa inflación de segunda ronda, bacha, que es BYM, muy claro.
10: Exacto.
9: Efectivamente, Javi, es que con este escenario de inflación por encima de ese 4% durante dos meses consecutivos, claro, se han activado una serie de medidas públicas que se van a establecer, que ahora te consultaremos si son suficientes o no, porque claro, se ha activado una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en el caso de los carburantes, aplicable a partir del 1 de noviembre, a pesar de que no se aplicarán los recortes de IVA eléctrico, ya que no se llega, ¿no?, al incremento, ese incremento al umbral que se establece del 15%. ¿Son suficientes estas medidas públicas para paliar el golpe al poder adquisitivo de los ciudadanos, de los consumidores?
10: Sí. A ver, no se activa la reducción esta del 15%. Estamos en un 11 y pico, o sea que ya estamos claro. cerca, ¿no? En principio la activación de la cláusula esta de salvaguarda para mantener la bonificación de los 20 céntimos es verdad que es un alivio directo para el transporte y los conductores, pero yo creo que se queda corta como respuesta integral ante el encarecimiento general del coste de la vida. Sí. Precisamente la semana pasada estábamos estudiando en un caso práctico aquí en ESIC que un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional que analiza el impacto y la respuesta dada a distintas crisis entre 2005 y 2025, buena parte del efecto fiscal acaba beneficiando a quien tienen mayor capacidad económica para afrontar el aumento de precios, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo muy claro. El Fondo Monetario Internacional calcula que por cada euro de dinero público destinado a estas ayudas, uh-huh. el 20% más rico de la población recibe cerca de 40, mientras que el 20% más pobre recibe menos de 20 céntimos. Esto al final es debido a que las subvenciones generalizadas no toman en cuenta la proporción de ingresos que cada familia destina a cubrir sus necesidades, uh-huh. claro, financiando a todos por igual, ¿no? Entonces, pues al final el resultado es que los hogares siguen perdiendo poder adquisitivo y además es que el Estado está asumiendo el coste de mantener estas ayudas, uh-huh. y con lo cual pues la factura no desaparece, sino que se traslada a las cuentas públicas y luego esa repercusión que tiene en el ciudadano pues es desigual.
8: Sí, el con los datos que nos dabas al final es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Es
10: correcto.
8: Una medida que se aplica para toda la sociedad, pero que no tiene en cuenta el nivel de renta y cómo repercute precisamente en aquellos grupos que más lo necesitan. Manuel, teniendo en cuenta que varias autonomías ya superan el 5% del IPC. También esa previsión que publicaba el FMI ayer de acabar el año con el 3,7% de inflación, ¿qué panorama económico le espera a los hogares y a las pymes de la Comunidad Valenciana de cara a la llegada del invierno?
10: Pues hombre, a ver, podríamos decir, uf, pues abran los paraguas que vienen chuzos de punta. No lo sé. El panorama para los hogares y pymes de la Comunidad Valenciana dependerá sobre todo de cuánto tiempo se mantenga la presión sobre los precios de la energía y hasta qué punto se traslade al resto de la economía, ¿no? Uh-huh. Si tomamos como referencia, por ejemplo, el escenario que planteas de varios meses consecutivos de encarecimiento, tasas de IPC superiores al 5% en algunas comunidades autónomas, el principal riesgo no es únicamente que la vida se encarezca, sino que los ingresos de las familias y los márgenes de las empresas no crezcan al mismo ritmo que sus costes, ¿vale? Uh-huh. Que lo habéis comentado al principio del programa. Entonces, al final, la combinación es especialmente delicada porque el transporte y la vivienda absorben una parte importante del presupuesto de muchos hogares, mientras que pues, la energía, los suministros, tal, también forman parte de costes de numerosas empresas.
8: Habrá que ver, por tanto, cómo evolucionan los precios de la energía. Manuel Sánchez Robles, director de ese doble grado de Marketing and Sales Management International Business de ESIC. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
10: Gracias a vosotros. Muy
8: un
10: amable.
8: Placer. Buenas tardes.
10: Gracias, hasta la vista. Gracias.
9: I continuem parlant de carburants, perquè el mercat global del dièsel s'enfronta a una profunda crisi estructural derivada dels conflictes geopolítics a Orient Mitjà, els atacs a les refineries russes i les interrupcions en punts clau. Tot això ha provocat un descens dràstic de la producció mundial i de les exportacions de carburants. Segons l'últim informe de l'Agència Internacional de l'Energia, esta situació mantindrà una pressió alcista extraordinària sobre el dièsel i el gasoil durant gran part de l'any 2027. Esta dinàmica, tot i que les refineries puguen augmentar puntualment la seva activitat en els pròxims mesos.
8: Esta escasseta de producte refinat ha disparat les marges de refino a nivells excepcionals i ha portat als preus majoristes i de sortidor als màxims històrics que estem veient. El problema s'agreuja perquè el consum de dièsel està directament vinculat al transport de l'agricultura i la indústria, sectors que no poden prescindir del combustible d'un dia per a un altre, generant una demanda rígida que amb prou feines s'ha reduït un 2% a l'OCDE tot i els elevats preus.
9: A més, s'encara l'hivern pràcticament sense matalàs de seguretat, ja que les reserves de l'OCDE van caure fins als 565 milions de barrils al mes de juliol, que suposa un 5% menys que abans del conflicte, registrant així un descens inusual en plena època estival. Tot i que l'Agència Internacional de l'Energia preveu recuperar un cert superàvit i iniciar així la reconstrucció d'inventaris, també adverteixen que la reposició total de les reserves perdudes no arribarà abans de la segona meitat de l'any, perpetuant uns preus extraordinàriament elevats per a les llars i les empreses valencianes.
8: Com estem comentant, com estan escoltant, les previsions no són excessivament positives i davant de tot això els estalviadors busquen un refugi en la renda fixa. I és que, en este sentit, segons les dades del Banc d'Espanya, en els últims mesos hi ha un major interès per deixar els diners en estos depòsits. Actualment hi ha més de 166.000 milions d'euros de les famílies en aquests comptes que sí que t'ofereixen un interès al cap d'un temps i això és quasi un 6% més que fa un any. Ara bé, d'on isen tots estos diners, Arturo?
9: La clau és que redueixen els que ens diuen els comptes a la vista, que són els comptes de tota la vida i on es veu més clarament este vot d'un compte a un depòsit és si mirem els diners de les empreses. Els depòsits a nom de companyies han crescut més d'un 15% en sols un any i això es deu a eixa millora de les condicions. Ara veiem que a Espanya, als nous depòsits, es paga un poc més del 2% d'interès al mes d'agost, que són les últimes dades que tenim, Javi.
8: A banda, ja ho hem comentat en diverses ocasions, però portem mesos també veient aquesta guerra entre les entitats bancàries per intentar captar l'estalvi amb una sèrie d'ofertes que ja permeten que ens paguen al voltant d'un 3% per als nostres estalvis. A més, la rendibilitat de les lletres del Tesor a 9 mesos frega el 3% i això és el suc màxim en 2 anys. En este sentit, el Tresor espera col·locar demà dijous fins a 5.000 milions de deute a mitjà i llarg termini. Per tant, amb la pujada de tipus per part dels bancs centrals, milloren també les condicions per als estalviadors. Això sí, milloren, però no al mateix ritme que pugen els interessos. Escoltem ara les notícies internacionals de la mà de Lorena Alegre.
11: La Comissió Europea ha proposat ajornar un any l'aplicació de les obligacions sobre les emissions de metà per als importadors de gas natural, petroli i carbó. Això es deu a l'encariment energètic pel conflicte a Orient Pròxim i al risc de desproveïment. Esta modificació afecta els requisits de seguiment, informació i verificació per a empreses que compren hidrocarburs a tercers països. El superàvit comercial de la Xina amb la resta del món ha crescut notablement durant els primers tres trimestres de l'any, situant-se molt prop del superrècord històric aconseguit en l'exercici anterior, que ja es va situar en 1,18 bilions de dòlars. Este increment de l'excedent comercial ve impulsat per un fort augment tant de les exportacions com de les importacions del gegant asiàtic en aquest període. El Departament del Tresor dels Estats Units ha sancionat al Bank of America, el segon major banc del país, amb una multa superior als 1.210 milions de dòlars per violacions de les lleis contra el blanqueig de capitals i de sancions. La penalització principal prové de la FinCEN, que l'imposa 1.200 milions de dòlars per no mitigar ni notificar riscos de seguretat nacional com a xarxes xineses de blanqueig de diners i activitats il·lícites a la frontera amb Mèxic.
12: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
8: Present, que estàvem parlant a l'inici del programa de les xifres d'inflació a Espanya. Als Estats Units destaca també aquesta xifra d'inflació en la que desperten avui, que està al voltant del 3,7%. Però si tornem ja així a casa nostra, el cost de les reformes de les vivendes i les llars de València s'ha disparat més d'un 20% en un any, i tal com publiquen els companys de Levante, pot arribar a costar de mitjana 100.000 euros per un pis de 90 metres quadrats. Estem a Espanya, als Estats Units destaca també aquesta xifra d'inflació en la que desperten avui, que està al voltant del 3,7%. Però si tornem ja així a casa nostra, el cost de les reformes de les vivendes i les llars de València s'ha disparat més d'un 20% en un any, i tal com publiquen els companys de Levante,

0: i envelliment de les plantilles, on només el 5%, recordem, el 5% dels treballadors té menys de 30 anys davant del 65% que supera els 45, provocant que el 70% de les vacants d'oficis, com el cas d'albanyileria, fontaneria o electricitat, no es poden cobrir en menys de 30 dies. Segons adverteix el sector, esta falta de professionals està generant retards de fins a 5 mesos en el lliurament d'habitatges i deixa al descobert i s'ha necessitat d'incorporar 60.000 nous treballadors a la Comunitat Valenciana.
1: Tot i que les famílies són les principals afectades per aquestes pujades de preus, l'encariment de les obres també ha fet desaparèixer del mercat els inversors que compraven pisos per acabar revenent-los o llogant-los. Volem analitzar esta problemàtica amb el president de la Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció, Francisco Zamora. Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Francisco, el cost d'una reforma mitjana es calcula al voltant de 90 metres quadrats, uns 100.000 euros aproximadament, després d'aquesta pujada del 20% solament en un any. Vosaltres com valoreu esta realitat?
2: Bueno, el tema de les reformes és molt difícil de calcular per metro perquè dependix de l'estat en què estiga la vivienda reformada. Després també dependix de si és una vivienda molt antiga i està en altura, pues al millor n'hi ha puestos que no n'hi ha ascensor, n'hi ha que pujar tots els materials a mà, això pues porta un cost de mà d'obra superior. En fi, dependix de quina siga la reforma i què se vagi a reformar, tindrà un preu o tindrà un altre.
1: I com esteu vivint vosaltres este augment dels preus?
2: Pues nosaltres el que estem veient és que per a que la gent s'incorpori al sector, pues n'hi ha que pagar uns salaris cada vegada més alts, i la veritat és que en el sector de la construcció els salaris cada vegada són millors, i quan el professional està més format encara el salari, pues lògicament, perquè no se'n vagi a una altra empresa, és millor. I bueno, i després està el tema dels materials, que dependix de la reforma que siga. Si tenim que ficar ventanals nous que són d'alumini o altres coses on tenim que importar moltes vegades materials que siguin específics, pues també el tema de la guerra de Ucrània i ara del Golfo, pues també ha fet que pugen els materials prou. Clar, parlant de pujades, els materials de vora un 20%.
0: Clar, és que són pujades molt significatives. Sí, sí, sí. Esta pujada de preus, creus que també pot fer, Francisco, que reduïsguen ese número de sol·licituds de reformes?
2: No ho sé, això ja, vamos, dependix. És que, claro, si compra una vivienda a un preu molt bo i després quan la rehabilita, el marge que té se pot defendre, pues jo crec que continuaran comprant-se viviendes. Una altra cosa és que compri una vivienda per a viure, segur que si la compra i n'hi ha que reformar i té un bon preu per reformar, pues li girà a compte el pagar la reforma.
1: Clar, parlem també d'aquest problema que ens estaves comentant, que és la falta de relleu generacional, perquè solament el 5% dels albanyils, dels obrers, té menys de 30 anys, mentre que més del 65% sí que ja supera els 45, i això, bueno, deixa por una miqueta aquesta falta de relleu que estàvem comentant. Com pot el mercat laboral atraure els nous joves cap a aquests oficis tan tradicionals?
2: Bueno, nosaltres tenim una fundació, que és la Fundació Laboral de la Construcció, i l'any passat en la Comunitat Valenciana formarem a 10.000 persones per integrar-se en el sector. El que passa que, claro, són gent que no sabia treballar en la construcció, tenen que dependre i poquet a poquet se van incorporant i van pujant a l'escala, no?, de la construcció quan tenen més habilitats. De totes formes, ara el que sí que n'hi ha és una xocoteta baixa d'aquest envelliment, perquè s'estan incorporant els emigrants. Entonces, al incorporar-se els emigrants que venen, normalment són gent més jove que la que n'hi ha en el sector, més de 66. Estem parlant de gent que ve d'emigrants entre 30 i 45 anys. Que és la majoria.
1: Clar, sí que baixen ahí una miqueta ixa mitjana que estàvem comentant, que al final és la part més positiva, vaja, de tot això.
2: Sí, anirà baixant conforme s'incorpore els emigrants que s'han legalitzat. De totes formes, també nosaltres fem una crida a que les dones s'incorporen al sector, perquè

0: hi ha també possibilitats. Avui en dia en el sector de la construcció hi ha habilitats que poden fer perfectament una dona, que no són pesades, que no tenen que tindre molta força per a fer-ho, i que, de fet, estan formant en aquests moments el 11,5% de les persones que n'hi han treballant en el sector són dones.
1: O sigui que encara n'hi ha... Això 11,5% és molt positiu, però encara hi ha molt de marge de millora,
0: de
1: sobretot
0: marge.
1: Per la necessitat, sí, sí. I com estaves comentant, que és una tasca que poden fer també per descomptat, sí, sí. I per suposat.
0: Per suposat. Mm-hmm. I a vegades millor que els homes.
1: Exacte.
2: Francisco, assenyaleu que el sector necessita urgentment, a donar la xifra abans, 60,000 nous treballadors a la Comunitat Valenciana, i a més que aquesta falta de mà d'obra ja provoca retards de fins a 5 mesos en aquest lliurament de pisos. Fins a quin punt, sí, està comprometent la viabilitat, bueno, de les obres en marxa a València, Alacant i Castelló esta escassetat de treballadors que tenim?
0: Bueno, anem a veure. El sector de la construcció no només fa viviendes, també fa obra pública. Tenim també el tema de la Dana, que encara no s'ha acabat de reconstruir tot el que va desfer la riuada de la Dana. Entonces s'han acumulat una sèrie de conceptes que n'hi ha que anar dins del sector ocupant a la gent en eixos treballs. Entonces, realment avui en dia el problema no és només del sector de la construcció, perquè si parlem de viviendes, per exemple, jo sempre dic que la vivienda és la indústria de les indústries, és a dir, quan fem viviendes treballen albañils, però també treballen fontaneros, electricistes, fusters, cristalers, pintors, o sigui, n'hi ha una... I de tots aquests oficis fa falta gent. Entonces, a vegades tens que estar fent un cronograma de treball per a veure quan acaben els fontaners d'allí, que no se'n vagin i que vagin a l'altra finca. Per... O sea que avui en dia la realitat és que fa falta mà d'obra en tot lo relacionat en el tema de la vivienda.
1: Francisco,
0: entonces,
1: sí. No, digues.
0: No, que entonces nosaltres lo que sí que intentem és que no se dilaten el temps. També estem fent una cosa molt positiva en aquests moments, que s'està impulsant la industrialització del sector.
1: Allà anava.
0: Bueno, la industrialització... Nosaltres, de fet, en la federació tenim una associació que se dedica a fer viviendes industrialitzades. Que des de la vivienda completa industrialitzada hasta industrialitzar part de la vivienda. És a dir, avui en dia se fan quartos de bany i se fan cuines en fàbriques que després se porten ja acabats i se fiquen dins de la vivienda quan l'estructura s'ha acabat. Tenim avui també empreses que se dediquen a l'envolvent, és a dir, a les fatxades. Porten la fatxada ja trossejada i en anclatges preparats per en grues col·locar-les. O sigui, d'alguna forma estem treballant per a cobrir i ser més ràpids per la part industrialitzada del sector i per la part de la mà d'obra que està en l'obra.
1: Per tant, ens quedem, Francisco, en aquesta necessitat de formació a les noves generacions i també d'invertir en aquestes noves formes de construir, que és la construcció industrial. Francisco Zamora, president de la Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
0: Gràcies a vosaltres, bona vesprada.
1: Gràcies, bona vesprada.
0: Adéu.
2: I de la reforma passem ara a parlar de l'obra nova. El preu mitjà de l'obra nova plurifamiliar a la ciutat de València ha arribat als 4.575 euros per metre quadrat, registrant una pujada interanual del 23,5%. Més de 410.000 euros per un pis de 90 metres quadrats. Això situa les tarifes pràcticament dos vegades i mig per damunt d'aquests nivells que existien l'any 2019, segons l'informe de la Càtedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, la contracció de l'oferta no té precedents, amb només 189 habitatges lliures en venda, un 66% menys que fa tan sols 7 anys. La qual cosa amenaça en superar aquesta barrera dels 5.000 euros per metre quadrat l'any que ve, el 2027, si no s'impulsa la construcció.
1: La situació en el mercat del lloguer continua la tònica similar de tensió extrema, amb una renta mitjana que ja se situa en 1.776 euros mensuals. Això és quasi un 9% més que l'any passat i una oferta que ha caigut el 17,7% solament en l'últim trimestre. A més de dades, una llar valenciana necessita ingressar, atenció, més de 5.300 euros nets al mes per a no destinar a la vivenda més d'un terç dels seus ingressos, convertint tant la compra com el lloguer en una opció inviable per a la majoria dels valencians.
2: Com a nota positiva, l'informe destaca la recuperació de la iniciativa en habitatge protegit gràcies a aquesta actualització del mòdul, acumulant 3.381 qualificacions a la Comunitat Valenciana entre el mes de gener de 2025 i octubre d'aquest any de 2026. L'acceleració de llicències i la construcció de VPO es perfilen com l'única eina eficaç per modular i reduir els preus a mig termini, sempre que s'aconsegueix accelerar la seva entrega i mantenir també el ritme de promoció pública i privada.

0: Demà serà notícia.
1: I abans de tancar el repàs a l'actualitat, hem de mirar la nostra agenda i per això parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
2: Bona vesprada, companys.
1: Bona vesprada.
2: Revisant tot el que tindrem demà, que n'hi ha bona cosa d'agenda, sí.
1: M'agrada, a veure, va.
2: Per exemple, demà, 15 d'octubre, primerament, recordar que és el Dia Internacional de les Dones Rurals. I sí que n'hi ha fòrums o esdeveniments vinculats a esta qüestió. Per exemple, demà tenim la quarta edició del Womanation Congress, que és un espai on es parla d'animar o de dinamitzar el talent femení, però aquesta vegada estarà vinculat a qüestions de presència, o sigui, de qüestions rurals i on la dona siga protagonista. O sigui, que serà interessant, perquè moltes de les iniciatives que estan aconseguint un poquet de repoblar aquestes zones rurals són projectes que lideren les dones.
1: Correcte.
2: Això és important.
1: Sí, sí.
2: Després també tenim que en este mes la taronja és protagonista i n'hi ha, per exemple, unes jornades citrícoles de la Plana que acull el municipi de Betxí, però també a Picassent n'hi ha un congrés citrícola de l'Horta Sud que complís ja la 15a edició. Per altra banda, tindrem també la presentació del Patricova Dana. El Patricova és el Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d'Inundació a la Comunitat Valenciana. Te ho tinc que dir, perquè si no, no sabríem...
1: No, jo dic, menos mal que Pere ens ho ha explicat, perquè la veritat que jo no sabia de què anava la cosa.
2: Però ahí sí que té a veure un poquet també tots els projectes o infraestructures que, com comentava el president de FB, que encara estan refent-se o pendents després de la riua que tinguerem. Interessant també, tindrem demà a València la tercera fira artesana del pa, en un moment en el que es recupera també sensacions, tant que es parla de la massa mare i tot això, pues n'hi ha també un protagonisme de lo que puga ser pastisseries, panaderies, forns sí. en esta època de l'any.
1: I bueno, és curiós també, no, sí. Pere, perquè estàvem comentant en Francisco la falta de mà d'obra en algunes ocupacions més tradicionals. I bueno, també és un moment en el que el gremi de forners i pastissers també demana una miqueta eixe relleu generacional, no?
2: Així és, perquè fa uns dies parlàveu en ells.
1: Correcte, per el 9 d'octubre, en efecte.
2: Sí. I ja per de cara a vesprada a la nit tindrem la novena nit Biotech i entrega dels premis Bioval, que també vos explique que el Bioval és un clúster bio de la Comunitat Valenciana que recull a empreses biotecnològiques, de biomedicina, i que estan vinculades també a la bioeconomia, per dir-ho d'alguna manera.
1: Molt interessant, tot el que estan generant. Sí.
2: Jo no sé si donem abast a tot el que n'hi ha de vegades, però sí que és de veres que...
1: Bona notícia també, tindre tantes coses,
2: Sí que és de veres, sí. En clau global, també, molt breu, coneixerem les vendes minoristes al mes de setembre corresponents als Estats Units. També per part del Regne Unit coneixerem dades del seu PIB mensual i de l'evolució de la producció industrial, igualment que a l'Eurozona també, que on tindrem també dades de producció industrial, en aquest cas corresponents al mes d'agost. I per últim ja, pel que fa a un país com Austràlia, tindrem dades d'ocupació i d'atur. També cal recordar que tenen una taxa d'atur l'últim mes que estava al voltant del 4,6%. Mentre que pel que fa a l'IBEX o al barril de Brent, és que estem com ahir, saps? Estem en una situació d'estand-by en la que ni puja ni baixa. L'IBEX ara per ara està en els de 9.170 punts i el barril de Brent oscil·la entre els 106 i 105 dòlars, i ahí estem.
1: No perd ixe llindar, ixa barrera dels 100 dòlars, de moment, el barril de Brent. Veurem com evoluciona també la setmana. Pere Ferrer, moltes gràcies, company, demà parlem.
2: Vinga, vosaltres, gràcies. Bona vesprada.
1: Gràcies també, Arturo Orrico, fins demà.
3: Gràcies a tu, Javi, fins demà.
1: Nosaltres fem ara una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida continuem així, en més Cadena de Valor.
0: Cadena de Valor. Javi González. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
4: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
0: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La nostra veu. La nostra identitat. El batec de tot un poble.
5: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
5: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: A poc menys de dos dies perquè es tanqui el termini per a presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, la candidata del Front Ampli, Ada Colau, ofereix retirar-se com a número 1 per a facilitar un acord amb Podem. Xavier García del Valle.
2: Sí, Colau està disposada fins i tot a canviar el nom de la coalició i renunciar al de Front Ampli. Diu que els uneix molt més del que els separa i que no es tracta de noms o de sigles, sinó d'anar junts.
3: Por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista. Todo se tiene que poder hablar, evidentemente, con el consenso de todas las fuerzas. O sea, no puede ser que una fuerza pretenda imponerle al resto, ¿no?, pues sus posiciones.
2: Tot i l'oferiment de Colau, el Front Ampli va fent camí i este matí ha llançat oficialment la marca per a concórrer a les generals i el logo i els perfils en xarxes socials i en la nova web. Podem també manté el seu acord amb Esquerra Republicana per a incloure dos candidats en les llistes de Catalunya i rebre l'ajuda de Gabriel Rufián en la campanya d'Irene Montero en la resta d'Espanya.
1: I a casa nostra avui han declarat com a testimonis davant de la jutgessa que investiga la Dana l'alcalde de Benimodo i l'alcalde de Cullera. Este últim el va telefonar Carlos Mazón la vesprada del dia de la barrancada. Santi Hernández, jutges de Catarroja.
4: La major part de la declaració de l'alcalde de Cullera, Jordi Major, ha girat al voltant de la telefonada que va rebre de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 d'octubre a les 6:28 de la vesprada, en plena emergència. Ha declarat Jordi Major que no va entendre per què li va telefonar Mazón, perquè en cap moment li va preguntar res sobre l'emergència. Ha dit que en aquest moment creia que estava en la reunió del SECOPI, perquè minuts abans havia parlat amb el secretari autonòmic Emilio Argüeso i li havia enviat fins i tot vídeos de la situació Cullera. Ha dit Jordi Major que en aquest moment no sabia que Mazón estava en el reservat d'un restaurant. Escoltem a l'alcalde de Cullera.
5: El senyor Mazón no estava en el SECOPI, el senyor Mazón estava en el reservat d'un restaurant i luego jo ja entendí perquè a mi el tono de esa llamada me extrañó.
4: També ha declarat avui així el jutjat de Catarroja l'alcalde de Benimodo, que ha dit que quan Salomé Prades va arribar a Carlet sobre les 3 de la vesprada, l'alcalde d'Utiel li va telefonar i li va informar que creia que hi havia ofegats en el seu poble. També ha comentat que al barranc del Benimodo, a les 8:20 del matí, ja era un tsunami, ha declarat textualment. Escoltem Paco Teruel, alcalde de Benimodo.
6: Veiem com ve una llengua d'aigua en canyes, troncs, vegetació i aigua com si fos un tsunami. És algo tremendo, en un moment.
1: A les Corts Valencianes, la sessió de control al president de la Generalitat ha estat marcada per la precampanya electoral. Ens ho conta Teresa Pitarch.
7: Papers en el faristol y denuncia de corrupción al presidente Llorca, José Muñoz, síndic socialista.
8: ¿Puede usted salir aquí hoy y afirmar con toda rotundidad que los hechos relatados en ese dossier son falsos? Salga aquí y conteste sí o no.
7: Una novela per a Llorca que decidís contraatacar. Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat.
8: El problema de la corrupción en España solo tiene un nombre, que es el Partido Socialista, porque representan lo más repugnante de la política.
7: Compromís critica la gestió de la Dana i que no hi hagi ple en el segon aniversari. Joan Baldoví, síndic de Compromís.
9: I la pregunta és, per què, senyor Pérez Llorca? Hi ha un motiu clar. No teniu la consciència tranquil·la.
8: No busquen millorar la vida de tots els ciutadans. Miren la poltrona, miren el asiento.
7: La prioritat nacional ha sigut la prioritat per a Vox. José María Llanos, síndic de Vox.
10: Después de los de casa, también podrán acceder a estos recursos los demás.
7: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, coincidix amb Vox i afegix una prioritat més.
11: La verdadera prioritat nacional que ja en este país es tirar a Pedro Sánchez.
7: La campanya electoral que entra en el debat.
1: I segon dia d'hospitalització del papa Lleó XIV.
2: Sí, és l'endemà de l'operació en què ahir li van estirpar una part del pulmó dret per a retirar-li un nòdul que ha resultat ser cancerigen. Una jornada en què s'han donat pocs detalls sobre l'estat de salut del pontífex. Marian Company.
12: El papa ha passat una nit tranquil·la, diu el comunicat difós este matí. Un anunci breu, si el comparem amb el que van emetre a nit, després de l'operació d'extracció d'un nòdul pulmonar que ha resultat ser maligne. Lleó XIV patís un càncer de pulmó i per a curar-lo s'ha estirpat el lòbul inferior del pulmó dret, una zona major de l'aparentment afectada. L'equip mèdic que l'ha intervingut qualifica l'operació d'exitosa i sense complicacions. El que falta per esclarir és si haurà de sotmetre's a tractaments oncològics posteriors.
13: But all I heard today was
12: els mitjans italians descarten ja la quimioterapia, citant el germà del pontífex. Per la salut papal han pregat a la plaça de Sant Pere del Vaticà, en una eucaristia presidida pel cardenal degà del Col·legi Cardenalici, en què ha llegit l'homilia preparada per Lleó XIV. De moment es desconeix si una operació con la que ha passat li permetrà reprendre l'activitat el dia 20 i viatjar al Perú el novembre, on l'esperen amb devoció.
1: I en el temps dels esports, després de la increïble derrota de nit contra l'Olympiacos, el València Bàsquet té una oportunitat de tornar a la senda de les victòries, enfrontant-se demà al Roig Arena amb el Maccabi de Tel Aviv. El jugador taronja, Josep Puerto, valorava així el joc del València Bàsquet en Euroliga.
13: La Liga es así, no tenemos un partido ya, y hay que recuperarse tanto físicamente como anímicamente para otro partido muy duro. Estamos entrenados, sabemos cómo queremos jugar de una manera determinada, ¿no? Cuando paramos de jugar de esa forma, pues obviamente nos cuesta más. Y yo creo que ayer fue muy evidente cómo queremos jugar y cómo estamos entrenados para jugar en la primera parte y cómo no en la segunda, ¿no? Entonces, como dice él, hay que ser fiel a nuestro estilo y creer los 40 minutos.
1: Més informació en Apunt Ràdio a les 6 de la vesprada. Es deixem ara amb el programa Tot per l'aire.
0: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
14: L'Eurolliga de bàsquet al Punt a Punt. Este dijous, des de les 8 de la vesprada, en directe, València Bàsquet Maccabi de Tel Aviv, amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Viu un episodi més de l'apassionant Eurolliga de bàsquet al Punt a Punt.
15: Salva, tu creus que estem sent massa càustics esta temporada?
16: Què va, Manolo? La gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb micròfon.
14: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
17: Què tal, com va? Molt bona vesprada, benvinguts a Tot per l'aire, així a Amunt Ràdio. En un programa també especial per la proclamació de les falleres majors de València. Ja coneguen quines són. I clar, hi ha dies que es queden gravats per sempre en la memòria. Dies que, encara que passen els anys, eres capaç de recordar en tots els detalls, els nervis abans d'eixir de casa, les mirades còmplices, les abraçades, les llàgrimes d'emoció de la teua família i aquesta sensació de tindre el cor a punt d'esclatar. I avui València viu un d'aquests dies que tenen alguna cosa especial, un d'aquests dies en què les falles es viuen amb el cor, amb orgull i amb molta, molta il·lusió, perquè avui no és un dia qualsevol, avui és el dia de la proclamació de les Falleres Majors de València 2027. Un acte carregat de tradició, d'història i de simbolisme, però també de futur, eh? Perquè darrere d'aquesta escalinata, d'aquest passeig, d'aquesta pujada, desvestit de seda, de la música i de cada aplaudiment del públic, hi ha dos dones que estan a punt de començar una de les aventures més boniques de les seues vides. Beatriz Blanco Tamarit, fallera major de València 2027, i Julia Vizcaíno Orero, fallera major infantil de València 2027, estan ja preparades per a disfrutar de la festa. Dos noms que, des de la telefonada d'ahir, ja formen part de la història fallera. Dos protagonistes que han passat de somiar amb este moment, a viure'l en primera persona i que avui, davant de tota València, rebran el reconeixement oficial que les convertirà en les màximes representants d'una festa que és molt més que una festa per a tota la gent. Perquè ser batxera major de València no és només lluir una banda o portar un vestit espectacular, és representar milers i milers i milers de fallers i falleres, compartint una passió que passa de generació en generació i convertir-se durant tot un any en una de les cares més conegudes de tota la ciutat. Així que avui toca obrir de bat a bat les portes de la il·lusió, deixar-se portar per l'emoció i celebrar que les falles continuen escrivint la seva història amb nous noms i noves protagonistes. Prepareu el cor, perquè avui València es vesteix de gala, les falles tornen a emocionar-nos i dos somnis estan a punt de convertir-se en realitat. Beatriz Blanco i Julia Vizcaíno, les nostres falleres majors de València 2027, ja estan així. I avui és el seu dia. Disfruteu-lo, viviu-lo i feu que cada segon compte, perquè avui així, a tot per l'aire, farem la proclamació de les falleres majors de València 2027. Maria Caballero, què tal, com estàs? Bona vesprada.
18: Ai, Dani, ja tenim, falleres majors de València per a 2027 i la veritat, sona com molt abuela, però fa dos dies estàvem presentant a Carmen i a Marta i ja tenim noves falleres majors. És el que té la festa fallera, que no para. I avui també, com tu deies, és un dia molt important per a elles i també per al món faller, perquè avui és quan se proclamen com a màximes representants de la festa fallera i quan el món faller per primera vegada podrà conèixer a les màximes representants. Per tant, estarem molt pendents, connectarem en el nostre company Carles Navarro, que ja està a peus de l'Ajuntament de València. Tindrem convidats de sessió per a este programa especial i també moltes sorpreses que al llarg del programa anirem descobrint-les, que els nostres oients, com sempre, al nostre costat. Abans de recordar les nostres xarxes, Dani, agrair el recolzament, el suport i el carinyo que tantíssimes persones al llarg de la vesprada, nit d'ahir, varen arribar donant-nos les gràcies i sobretot felicitant-nos per el programa que farem ahir amb la telefonada. La veritat és que ho passarem d'allò més bé, fer la telefonada ahir, i agrair també a tota la gent per aquesta mostra de carinyo i sobretot per estar a l'altre costat recolzant este programa, que la gent pot continuar formant part en directe de Tot per l'Aire en les nostres xarxes socials. Estem a Instagram i a TikTok, @totperlaire.apunt. També estem en X, l'antiga Twitter, @totperlaireap. I que estem en directe per streaming en el YouTube de Punt Media. Hola, hola a tota la gent que ens
17: veu. Sí, que m'he enganxat ara, que estaven ahí treballant unes coses, se m'he enganxat ara.
18: Que a tota la gent que ens està veient per streaming i que podem participar en el chat que està en directe.
17: Estarem pendents de tot el que passe a l'actualitat, evidentment, fallera de València, també altres punts d'informació. Està mi, al meu costat Maria Caballero, està a la producció Sílvia Alabort, està al comandament de la nau tècnica Tono Escribano, està a les xarxes socials Sofia García i també tenim a Carles Navarro, que torna a estar al carrer, però avui amb la proclamació. Carles,
19: què tal? Bona vesprada, Maria, Dani, com esteu? Pues així estic, a les portes de l'Ajuntament de València, que avui s'he vist de gala. Avui toca un dels actes més solemnes que tenim al calendari faller. Passem de l'alegria desbordada de la telefonada d'ahir, on Beatriz i Júlia, les noves falleres majors de València, no podien parar de plorar, d'emocionar-se, al rigor, a la solemnitat i a la serietat d'un acte com és el de la proclamació de les falleres majors de València, que tindrà lloc així a la Casa Consistorial en pocs minuts. De moment l'ambient és molt tranquil, molt poc de públic, de moment, és el que està esperant poder posicionar-se en aquestes primeres files per a poder veure a les protagonistes de ben prop, però en uns minutets la cosa, l'ambient començarà a caldejar-se. No vos preocupeu, que això de moment és un tast, és un aperitiu del que passarà en pocs minuts. Maria, Dani.
17: Sí, estarem pendents d'aquest punt de connexió perquè també estem pendents de l'arribada de les màximes representants de la Festa d'Alacant i Castelló, que també estaran a l'Ajuntament de València per a donar la benvinguda a la nova representante valenciana del món de la festa. I clar, avui tenim moltes coses. No tenim pregunta del dia, perquè clar, avui és la proclamació i avui és un dia per a parlar un poc també de falles, però no tenim pregunta del dia com a tal.
18: No, la gent pot participar en els nostres perfils de xarxes socials i també poden opinar sobre la reprimenda que et va donar ahir l'alcaldessa de València.
17: Mare meva, em va reganyar.
18: D'això no parles, no? D'això no parles.
17: Em va reprendre un poc perquè sí que és de veres que jo no m'esperava i ese moment.
18: Home, ni
17: Sofia García va estar molt ràpida i va atracar, va fer un atracament a...
18: T'adonaràs compte que l'alcaldessa...
17: A María José Català.
18: Està molt pendent de tot el que fem, eh?
17: Està molt pendent i jo pensava que no ho sabia...
18: Sí,
17: i sí que ho sabia, sí.
18: Sí, te va dir.
17: Sí que ha vist el reel,
18: el vídeo on tu t'empenyaves en donar el nom abans que jo. Tinc que enviar-te a la policia.
17: No, però jo pensava que anava a enviar-me a la policia per anar a presó.
18: No, però
17: m'ha dit, no, si tu dius, la gent s'enfadarà i hauré de posar-te...
18: Seguretat. Clar. Però per sort no ho digueres.
17: No, per sort no. És que...
18: Però que va ser bonic.
17: Sí, l'alcaldessa. Quin detall
18: no?
17: De l'alcaldessa de València. Li enviem una salutació a l'alcaldessa i a tota la gent que ens va escoltar ahir, que va ser molta, va ser molta. Moltes gràcies.
18: Ja que estem parlant de falles i que estem parlant de l'alcaldessa de València, Maria José Català, n'hi ha que dir que la meva germana ahir m'ho va recordar i és de veres que Maria José Català, des que és alcaldessa de la ciutat, va ficar en marxa una quedada de totes les falleres majors i també de les falleres majors infantils, que no se feia abans i que quan crec que és la setmana d'abans de la setmana gran de les falles, del 14 de març, ella convida a totes les falleres majors de València
17: a un sopar o un dinar.
18: Sí, dins de l'Ajuntament, en el Saló de Cristal, on justament ahir Maria José Català te dedicava aquestes meravelloses paraules, pues ahí fiquen una taula i totes les falleres majors estan convidades per part de l'Ajuntament de València a tindre, com diguem, un sopar de germanor, com si fora una mini planta, i sopen amb l'alcaldessa i d'ahir totes les falleres majors agarren un autobús i se'n van a fer la tradicional ronda fallera per a veure tots els monuments. I va ser una iniciativa, una idea de l'alcaldessa Maria José Català.
17: Per a no perdre el contacte
18: entre totes elles.
17: Les falleres majors de València de tota la història. I sí que és de veres que està molt bé.
18: De fet, també Maria José Català va ficar-li un nom. N'hi ha un nom a la ciutat de València que es diu Fallera Major de València. Està propet de...
17: No
18: sí, en l'avinguda de França.
17: Ah, molt bé. Ixes curiositats i moltes més en les altres notícies de la jornada.
18: I avui, Dani, tindràs que permetre que no parlem d'altres notícies.
17: Avui també falles?
18: Sinó que dona-li al play, parlem de falles, clar que sí. I n'hi ha una cosa que molta gent confon. La telefonada i la proclamació no són el mateix. El jurat ha estat amb les candidates, ha triat a les candidates. Ahir va ser la telefonada quan per fi l'alcaldessa de València comunicava a les triades, a les falleres majors de València d'enguany, i avui és quan se fa la proclamació, quan se presenten oficialment.
17: Però què és la proclamació?
18: Del món.
17: Per la gent que a lo millor no és de València o no està...
18: Mira, molt... Carles ho ha explicat molt bé. Ahir va ser el moment d'eufòria de són estes les falleres majors de València i avui se proclamen. Avui és com Isa cridada al món faller de estes són. És
17: oficial,
18: com l'aposta...
17: és el primer dia oficial.
18: Correcte. Diguem que pues, això, la, la posta davant de tot el Montfaller, la presentació oficial del Montfaller, que tampoc n'hi ha que confondre amb l'exaltació, que és quan ja rebren la banda de Fallera Major de València i sa joia que les acredita com a màximes representants del Montfaller. També te tinc que dir que l'acte a les 6:30 començaran més o menys a rebre les falleres majors, l'acord d'honor de l'any passat, diferents autoritats, i l'acte comença a les 7. És un acte, el de la proclamació, mil·limetrat, les entrades, les escales, la música, les autoritats, les corts, tot està perfectament preparat, però precisament n'hi ha xicotetes errades que demostren que darrere de tanta solemnitat també hi ha nervis, emoció i persones. Fins la música no està triada a l'azar. Quan sona el fallero i apareix la Fallera Major de València, no és simplement música de fons, forma part d'aquest ritual i de la posada en escena, i després, com mana la tradició, arriben els himnes per a tancar l'acte. També n'hi ha una cadira on se sentaran les nostres falleres majors de València, i en la proclamació de 1981 te tinc que dir, Dani, que va passar una escena que avui seria difícil d'imaginar. Amparo Marín, que va ser la fallera major de València d'aquest any del 81, va a llevar-li la cadira a l'alcalde. Se va confondre la pobre fallera major de València.
17: I va sentar-se a la cadira de l'alcalde?
18: Correcte.
17: Mare,
18: i es va sentar
17: pobreta
18: en la cadira de l'alcalde. La fallera major infantil d'eixe any era Raquel Castañeda, que recordava l'escena anys després i només podia pensar però què és tot això. De fet, aquestes dos falleres majors són del 81. En el 81 va ser el cop d'estat, el 23F, i Raquel Castañeda va viure una situació molt particular. Estava amb Amparo quan un soldat es va advertir que hi havia un toc de queda i que no podien estar al carrer. La xiqueta l'únic que volia saber és si n'hi haurien falles en el 81 amb el colp d'estat. També te tinguin que dir que avui les coneixem un dia i l'endemà tenim la proclamació. Clar, ahir va ser la telefonada i avui és la...
17: Sempre ha sigut aixina o no?
18: No. No sempre ha sigut d'esta manera. En el 81, Amparo Marín i Raquel Castañeda van ser elegides el 21 de novembre, però no van ser proclamades fins al 10 de desembre, quasi 3 setmanes esperant, per a presentar-se a tot el món.
17: És molt de temps,
18: Fire.
17: No?
18: Sí, jo crec que així és millor, no? Ja les hem conegut, ja han rebut la visita de...
17: Però sí que és de veres que si és d'un dia cap a l'altre... No estan preparades encara.
18: No? Sí, que estan preparades.
17: Sí, estan preparades.
18: Sí, jo crec que sí. A partir d'ara va ser uns dies de molt de ritme, molts frenètics. Avui han tingut també una visita molt especial, després parlarem d'ella, on han anat.
17: Puc donar una exclusiva mundial?
18: No.
17: Puc donar una exclusiva mundial?
18: Té relació amb les falles?
17: Sí.
18: Ai, és que me dones tanta por. No ho sé si pots dir-ho. De què va? Dóna'm una pista. Com si fos Juan Nieto.
17: És una bona notícia.
18: Sí.
17: Perquè ahir parlarem amb elles.
18: Sí.
17: Després escoltarem el que van dir.
18: Sí.
17: Però puc dir i anuncie,
18: sí,
17: que demà,
18: ah,
17: així, al programa... Estaran les falleres majors de València 2026. Estaran així al programa, assentades a l'estudi de Punt Ràdio, per la vesprada, al programa per a parlar amb elles i conèixer-les un poquet més. Sé que pel matí estaran a la tele, però per la vesprada estaran així amb nosaltres,
18: sí.
17: Maria.
18: També estaran el
17: nostre company
18: Sergi Olcina pel matí. La gent pot enviar preguntes, si tenen curiositats de Beatriz i de Júlia, que ens deixen preguntes, i demà, quan vinguen, podem traslladar aquestes preguntes i aquestes curiositats que tenen els nostres oients a les màximes representants, a les falleres majors de València, si et pareix bé.
17: Que guai, que guai. Les tindrem així. Anem a fer una entrevista diferent, perquè sí que és de veres que la típica entrevista ja l'hem feta, que és la que farem ahir en directe, que després escoltarem, i anem a fer una entrevista diferent, més divertida.
18: Sobretot per a conèixer-les una miqueta més, no? Per a saber els seus gustos, aficions, què fan...
17: A veure, jo no vaig a preguntar-li, quin és el teu acte favorit de la festa fallera?
18: Jo
17: vaig a preguntar-li...
18: Però que jo vull saber-ho.
17: A veure...
18: València o Levante, no? Per exemple.
17: Exacte.
18: Vale.
17: T'agrada el futbol?
18: Paella o arròs al forn?
17: Exacte. Amb ceba o sense, la truita?
18: Te tinc que dir que Julia juga al futbol, eh?
17: Ho sé. Tinc una amiga, Marian, que la coneix molt bé.
18: Sí,
17: i m'ha dit que juga molt bé.
18: Ah, pues bueno, demà podràs parlar en Julia i en Beatriz. De moment, després te contaré algunes curiositats que tinc d'ella. De moment continuem amb les curiositats d'este acte de la proclamació, que d'ací no res podrem seguir en directe en Apunt Ràdio. Te tinc que dir que en el 2019, quan va ser la proclamació de Rocío Gil i de Daniela Gómez, la proclamació va començar dos vegades. I és que van començar, tant Rocío com Daniela, a pujar les escales de l'Ajuntament abans que tocara.
17: Per què?
18: A veure, sí que és de veres
17: que s'assagen. Que tenim moltes ganes de pujar o com?
18: Sí que és de veres que s'assagen en la proclamació. De fet, tu ahir digueres que te pareixia fatal.
17: No sé si fer una crida... al coneixement.
18: Sí.
17: Perquè, clar, que assagin la proclamació per a mi és molt difícil com a persona humana entendre-lo perquè, clar, és com...
18: T'he dit que és un acte...
17: Assagar que te donen un Òscar i després no te'l donen. Perquè les que han eixit molt bé, però les que no han eixit...
18: Bueno, però...
17: Tenen aquesta imatge...
18: No, i perquè ho...
17: Clavada al cap.
18: Però perquè tu ho mires... la part negativa, però a lo millor diu, mira,
17: és molt cruel.
18: No he sigut escollida com a fallera major de València, però he pujat les escales saludant, m'he pogut sentar en la cadira on se senta la fallera major de València. A mi m'agradaria, encara
17: ja, però
18: que no sigues, no?
17: És que,
18: se té que assajar.
17: És com, que és com si fora un càsting.
18: Com si fora un càsting, no, se té que assajar. De fet, t'he dit...
17: però no poden assajar avui pel matí?
18: Que és un acte superprotocolari. De fet, no només assajen per a l'acte de avui, també assajen per al Roig Arena. No te'n recordes?
17: Sí, però el Roig Arena és una exhibició.
18: Home, no, però...
17: Al públic faller, al món faller...
18: No t'equivoques, en el Roig Arena n'hi ha
17: 76... Perquè ja estan triades.
18: No, un càsting, no, se té que assajar, de fet, t'he dit...
17: però no poden assajar avui pel matí?
18: Que és un acte superprotocolari. De fet, no només assajen per a l'acte de avui, també assajen per al Roig Arena. No te'n recordes?
17: Sí, però el Roig Arena és una exhibició.
18: Home, no, però...
17: Al públic faller...
18: No, no, no, no, no.

0: Jo.
1: I Natàlia, crec que la teua proclamació va ser especial
2: i
1: molt curiosa. Què va passar en la teua proclamació?
0: Pues mira, recuerdo que me recogió Alfonso Grau, íbamos en el coche oficial y a ver, a la altura de, en la calle, pues en la calle detrás del ayuntamiento, uh-huh. Estábamos parados ya porque ya estaban subiendo Alicante, Castellón, las Cortes Fallas Mayores de todo año, y ya iban a ir cada coche, iban bajando la corte y ya llegaba yo. Pues cuando ya estaban empezando a bajar mi corte infantil, le digo a Alfonso, Alfonso, dice que digo, mira, y se me cayó un diente, toda llena de sangre. Alfonso poniéndome las manos, nos tuvimos que bajar del coche, ir a un bar que estaba ahí al lado, me entaponaron la de...
1: ¡Marimegua!
0: Sí, porque encima no era un diente pequeñito, era un canino. Entonces cayó y claro, tenía sangre, bueno, tuvimos que pararlo todo, esperar, subió de hecho toda la corte y me esperaron a mí.
1: ¿Y el trache? ¿Va a atacarse el trache?
0: No, porque Alfonso, os tengo que decir una cosa, yo veía sus manos con sangre y yo decía, Dios mío de mi vida, pero él no se movía la mano de debajo de mi barbilla. Hasta que eso paró, me acuerdo que entramos al baño del bar, me enjuagué, me dieron agua, me dieron tal cual, y ya pudimos arrancar.
2: Y
0: me puedo decir que me cayó un diente a minutos de subir las escaleras.
2: Natàlia, ¿y ese diente, el guardarés vais del coixí?
0: No, ese diente lo tengo, por supuesto, y además, más que lo tengo yo, lo tiene mi padre, o sea, porque además, claro, llamaban desde el ayuntamiento porque no íbamos, o sea, ¿qué pasa el coche? Claro, y ahí estaban todos y fue una anécdota que luego pues ha contado un montón, porque al final, claro, pues 10 o 15 minutos de retraso hicimos, detrás tenía a Sandra Climent, que la pobre también estaba con la ventanilla bajada, pero ¿qué pasa?
1: ¡Madre mía!
0: Nada, o sea que imagínate entre los nervios, la emoción y el diente.
1: Madre, y a partir de ahí, ese momento, cuando ya entras al ayuntamiento, cuando ya te proclamen Fallera Major de València Infantil, com vivir ese moment, que estaves ja al ple de l'Ajuntament, que estaves ja assentada, que estaves ja amb l'alcaldessa, com ho vivires?
0: Pues también lo recuerdo también, es que sinceramente dices, han pasado 30 años, pero yo creo que son actos que marcan tu vida.
2: Claro.
0: Y son momentos que yo no los voy a olvidar en la vida, por mucho que tenga ahora 40 años y hayan pasado 30, o sea, es que no los voy a olvidar. Me acuerdo de estar en el trono allí, me acuerdo de ver a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, me acuerdo de tener a la alcaldesa Rita Barberá a mi lado, que yo flipaba, yo decía, ¿pero qué hago yo aquí con ella? O sea, era como todo, de verdad, o sea, y aparte yo fui una niña muy infantil. O sea, yo era una niña, yo iba con los coches oficiales y con las Barbies en el coche.
2: Claro.
0: Eso es así. Y yo iba jugando, o sea, es que vamos, anécdotas puedo contar, yo iba jugando con las Barbies, iba peinándolas con mis acompañantes. Es que yo era muy niña. Entonces, sí. Yo me acuerdo en Alicante de llevarme el palacio detrás en el coche de las Barbies y estar jugando con las Barbies.
2: Claro, a eso comentava Mair, Natàlia, de Júlia, perquè té només 9 anys, és molt xicoteta,
0: Es que con 9 años que no puedo, y aún así yo ayer las veía y digo, fíjate, hoy y míralas el día de la despedida.
1: Claro,
0: la evolución
2: totalmente
0: de madurez que al final se tiene con este cargo, porque sí o sí te toca hacerlo y tienes que hacerlo bien. Y luego de normal tienes una familia detrás que están pendientes. Yo me acuerdo de que una mirada de mi madre era bastante para saber que tenía que hacerlo perfecto.
2: Claro.
0: Porque tienes detrás, porque tú eres pequeña, o sea, al final, claro, yo ayer la oí hablar y decía, jolín, es que la pobre estaba súper nerviosa, se le enganchaba, porque claro, de repente hablo con tanta gente, tú no estás acostumbrado, no te acostumbras a eso fácilmente.
1: Claro, y a més, en Wine, Júlia té 9 anys, tú tenies 11, 12 anys, ¿no?
0: No, yo 11, tenía 10.
1: 10 anys, un any et més tenies.
2: Claro.
0: Sí, yo tenía 10 el año que salí. Sí, 10 añitos.
1: Claro, madre mía.
0: Yo tomé la comunión con 9, fui fallame infantil con 9 y el siguiente.
1: Molt bé.
0: Però sí, claro, sí. Es que eres pequeña, sí, es lo que os digo. Yo iba ahí con mis Barbies. A lo mejor ahora no iban Barbies, llevarán pues a lo mejor los TikToks. Pero que eres niña, que eres niña. Totalmente. Y que no es que subas. Mira, yo tengo otra anécdota que siempre cuento, y es que el primer fin de semana después de tu proclamación, pues vienen a tu casa, te recoge el coche oficial y te vas a un acto oficial. Y yo, pues como niña que era, me abrí la puerta del coche. Y bueno. Alfonso Grau me echó una bronca la última vez que te puedes abrir tú la puerta del coche. Te tienen que abrir la puerta del coche. Y yo, dije, vale. ¿Qué pasa? Que acabó el año y el día de la proclamación de Ruth Galán yo me esperaba, y me dice mi padre, no, ahora ya hay que abrirse el coche. Venga. Y ahí quieta. Y no, ya no estaba en el coche oficial, estaba ya en el coche de mi padre, y había sido la proclamación de Ruti, y entonces me decían, ahora te toca abrirte ya la puerta, ¿eh?
2: con cambia la historia, pero la veritat és que formes part, Natàlia, per molts anys que passen, formes part de la història fallera, sí. Com a fallera amateur infantil de València del 97.
0: Qué orgullo.
1: I quin consell li donaries a la fallera amateur infantil i també la fallera amateur de València? Quin consell donaries a les falleres?
0: A la infantil, que sea ella, que sea una niña, y que al final, evidentemente, ahora pues le va a tocar aprender protocolo, le va a tocar aprender muchísimas cosas, pero que no deje esa parte infantil, porque esa parte también nos gusta al final a los valencianos. Y es así. Y a la mayor, pues a ver, yo creo que lo mismo. También es jovencita, ¿verdad?
1: Sí.
2: Sí,
1: 24 y 25 años, sí.
0: Claro, bueno, 24, pues tampoco 32. Es tan jovencita, que Sandra Climent tenía 22 cuando fue.
2: Sí, de veres.
0: O sea, que tampoco. Pero bueno, al final que vivan esto es mítico, ¿no? Esto se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Es así, porque además la vida va muy rápida. Que lo disfruten al máximo, pero que sean ellas. Que al final eso es lo que más nos gusta, ¿eh? A los valencianos, a los falleros y a las falleras. Que seas de calle, que digo yo.
2: Correcte.
1: Natàlia, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Per estar
0: ara, quan queráis, te cuento mil coses más. Que no tengo problema.
1: Tindrem temps, però la pròxima has de vindre a l'estudi, que volem veure.
0: Vale, por mi encantada.
2: Perfecte, Natàlia. Un besito.
1: Gràcies, bueno, Natàlia.
0: Muchas gracias. Un saludo.
2: Gràcies, adéu.
0: Adiós.
2: No te dona la sensació, bueno, després tindrem dos grans falleres majors de València, una infantil i una major, però quan parles amb elles, ahir parlarem amb Pepa Oliver, parlarem amb Noelia Soria, que estan fetes d'una altra pasta.
1: Sí, estan,
2: no?
1: Estan ben triades.
2: No, i que...
1: ben escollides.
2: Ho deia Natàlia, al final, durant un any fan un màster. Sí. De protocol, de saber estar, de què dir, com dir-ho, quan dir-ho.
1: No és fàcil, eh?
2: No és fàcil, sobretot per a les menudes. I, però després, a totes elles se li queda i se posa
1: és que estan durant,
2: de fallera major.
1: Durant tot un any, amb la festa, amb la gent i demés, però també estan amb gent molt important.
2: Claro.
1: Amb polítics, representants institucionals,
2: sí.
1: Casa Reial, de tot, absolutament de tot, perquè... Hi ha molts esdeveniments i són la representació de la festa.
2: Ara després li preguntarem a les nostres convidades. Jo crec que l'any de la meva germana ella va tindre 1.500 actes.
1: 1.500
2: actes.
1: Mare
2: després li preguntarem a les nostres convidades d'avui a veure si recorden més o menys quants actes se té una fallera major al llarg del seu regnat.
1: Parlant de recordar, anem a recordar el que va passar ahir i com va ser esa telefonada primer de la xiqueta de Julia Vizcaíno al voltant de les 7 de la vesprada.
3: Fallera Major Infantil de València de l'any 2027 a la xiqueta Julia Vizcaíno Orero, que pertany a la comissió de la Falla Rosari Plaza Calabuig del sector Canyamelar Grau Nazaret.
4: Hola Julia, ¿com estàs?
5: Hola
4: Fallera Major de València. Bé?
5: Moltíssimes gràcies, alcalde. Moltíssimes gràcies al jurat per haver confiat en mi, i des d'ací un abraç molt fort a la meua cor d'honor.
4: Has sentit els aplausos? Sí, els aplaudiments? Julia? Julia, cariño, estàs ahí? Sí.
5: Ara què hago?
4: Ara què? Tu ara tens que estar tranquil·la i jo vaig pa callar.
1: Que bonica, eh?
2: M'encanta quan va dir, i ara què faig? No? Ja he rebut la telefonada, i ara què tinc que fer?
1: Però,
2: no?
1: Quine...
2: És molt xicoteta, té 9 anys.
1: Exacte.
2: Va a 5è de primària al col·legi Cambridge House British International School. Es fallarà, com deia l'alcaldessa de la comissió, Rosari Plaça Calabuig, del sector Canyamelar Grau Nazaret. És una xiqueta molt esportista, juga a futbol en el marítim femení i també practica... jiu-jitsu brasiler i toca el piano. Les falles li venen de família. Sa mare, Marta Orero, va formar part de la cordonor de la Fallera Major de València de 2004. Júlia, a més, és fallera des de que va nàixer. També li interessa moltíssim la Setmana Santa Marinera, participa des de menuda en esta tradició del Grau i pertany a la germanat del Crist de la Palma, on és tant com a personatge bíblic com de penitenta. El seu germà ha sigut una figura molt important en la seva història fallera. Ell va ser president infantil de la comissió quan Júlia va ser fallera major de la seva falla i va ser el seu germà qui li va posar la banda. A més, els dos van participar en l'elecció del monument, inspirat en un llibre que Júlia li va contar que volia fer sobre els seus somnis. Té clar que vol ser de major, ella vol ser metgessa, vol ajudar les persones que estiguen malaltes i un desig que amb només 9 anys ja té ben present. Li encanta ajudar a la gent. També li encanten els concursos de fallers, disfruta especialment del parxís, dels playbacks i del cant de l'estoreta. I també la telefonada, com diem, va tindre aquest moment espontani de Júlia dient ara què faig jo, ara què faig jo. El seu dia faller ideal començaria amb una despertà, continuaria amb un xocolata amb xurros o orxata amb fartons i passaria la vesprada entre petards i concurs i acabaria amb una planta o una discomòbil. Isa és Júlia Vizcaíno Orero, fallera major infantil de València, Dani, de 2027, que demà la tindrem així als estudis d'Apunt Ràdio, on podem preguntar-li de tot per a conèixer-la encara més.
1: I un poc després estava la següent telefonada, la de la fallera major de València, Beatriz Blanco.
3: Com a fallera major de València de 2027, a la senyoreta Beatriz Blanco Tamariz, que pertany a la comissió de la falla Castelló-Segorbe del sector Ruzafa B.
6: Bona nit, fallera major de València.
7: Bona nit.
8: Bona nit.
7: Bona nit.
8: Vull demanar que confien en mi, per favor, i que de veres que ho vaig a fer de la millor manera possible. No puc dir que vaig a fer-ho perfecte, però sí que puc dir que vaig a fer-ho en el cor i el millor que puga.
1: Molt bé, molt bé.
2: Beatriz té 24 anys, és enginyera, es va graduar en Enginyeria d'Organització Industrial a la Universitat Politècnica de València i treballa com a enginyera en el Departament de Manteniment d'una empresa de serveis. És fallera des de que va nàixer, pertany a la comissió Castelló-Segorb del sector Ruzafa B i també en 2012 va ser fallera major infantil de la seva comissió. Una comissió que feia, Dani, 43 anys que no tenia una fallera major de València. L'última va ser María José Ariza en el 84. Té, Beatriz, una vena molt artística. Entre les seues aficions està la ceràmica, el ganxet, dibuixar, pintar i llegir. I te tinc que dir que Beatriz es va fer viral amb un vídeo que va pujar a TikTok. Ella va ensenyar com es vestia una fallera major una valenciana, com és vestir-se, no? de fallera, sí, de valenciana, sí. I aquest vídeo se va tornar viral en TikTok. Aixina que ja apuntava maneres.
1: Ja apuntava maneres.
2: La nostra fallera major.
1: Imagina't si ho haguera fet ara, que ja és fallera major de València. I a més també una altra cosa, i és que ahir moltes persones s'estranyaren perquè, clar, està l'alcaldessa dient el nom del jurat que ha triat a la fallera major de València i ella està rebent ja
2: la telefonada.
1: La telefonada. I va ser perquè estava veient-lo a la tele i la tele va amb un segons de delay i probablement la tele estava connectada i enxufada
2: a internet, no?
1: A internet, a YouTube o a qualsevol retransmissió digital que va encara amb 2-3 segons de retard. Què va passar? Que no és que estigui amanyada ni molt menys, sinó que la telefonada va ser en directe, però l'anunci va ser un poc com en diferit.
2: Sí.
1: I per això estava Maria José Català al vídeo que van gravar al casal de la Fallera Major de València, dient el nom del jurat de la Fallera Major, i estava ja rebent la telefonada. I va ser per això, per ese delay
2: mòbil, sí,
1: que n'hi havia entre una cosa i una altra. Jo no sé si quan va ser la teua germana ho estava veient a la tele i va ser al moment, o també va haver un xicote delay.
2: Saps el que passa? Que la meva germana va ser al moment perquè...
1: s'enganyaren la... amb el telèfon.
2: Primer tocaren al telèfon que teníem fixe en la nostra casa, però com ja no vivíem allí, ese telèfon ja no existia. L'havien donat.
1: I per què donàreu ese telèfon?
2: No, era el telèfon que tenia junta Central Fallera. La meva germana va donar el seu mòbil.
1: Ah.
2: I ella tenia el mòbil a la mà, per això la meva germana conta l'anècdota que ella havia escoltat en l'alcaldessa Rita Barberà el seu nom, que veia la foto en la tele, però realment ningú li tocava al telèfon. Per això ma mare li deia que no eres tu, tranquil·la, que no eres tu, que no eres tu. Però sí que és de veres que n'hi havia un familiar que portava la ràdio i ell va a gritar abans que en la tele s'escoltara.
1: Va cridar abans, i qui va ser?
2: Un amic dels meus pares.
1: Ah, molt bé.
2: Sí.
1: I ahir també, quan ja s'assabentaren de quines eren les Falleres Majors de València...
2: Anaren correguent els nostres companys.
1: Als casals, i les entrevistarem a les dos. Anem a escoltar primer a la Fallera Major Infantil de València, com Sofia García li preguntava un parell de coses.
9: Estic en Julia Vizcaíno Morero, Fallera Major Infantil de València. Julia, enhorabona.
10: Gràcies.
9: Des de tot per l'aire te donem la enhorabona. Que has sentit quan ha sonat el telèfon i quan l'alcaldessa ha dit el teu nom?
10: Pues molta emoció, i no m'esperava per a res.
9: La teua mare ja va ser cor d'honor i tu ara Fallera Major Infantil de València. Què t'ha dit ta mare?
10: Que este any va ser uns dels millors i que molta sort.
9: Molt bé. Què li dius a tots aquests xiquets i xiquetes que des d'avui ja representes en el món de les falles?
10: Que espero representar València molt bé i que des d'ací ho me sent molt fort.
1: Que bonica, que bonica, sí. Perquè sí que és de veres que estava molt nerviosa, i li donem les gràcies tant a ella com a la seva família.
2: És que es canvia la vida completament.
1: Que ens atengueren molt bé, molt bé, al casal.
2: Completament, comentava Natàlia, no? Passen de ser anònimes i de sobte comencen a arribar mitjans de comunicació, gent que vol estar al teu costat felicitant, estar per a celebrar, no?, amb tu ese moment, i clar, és normal
1: que
2: te bloqueges.
1: Que són
2: molt jovenetes,
1: molt xico, tio. Jo pensé en el nostre Enzo, que té també 9 anys,
2: clar,
1: que va, bueno, té 8, però va complir 9 anys, i pensé, és que...
2: No estan preparats,
1: li donaria por.
2: Por, vergonya, tanta gent, no saps què dir, a lo millor dic alguna cosa que no,
1: però també
2: que
1: sigut,
2: no toca dir.
1: Han sigut la majoria falleres majors de la seua falla i han viscut un poc com és.
2: Però no és el mateix,
1: i
2: ese moment, Dani.
1: I després també en esa preselecció, sí, candidates, Fonteta, ara ja Rocha Arena. I ja com que estan preparant-se, estan entrenant per a ese moment, no?
2: No sé, jo crec que no és lo mateix ser fallera major de la teua comissió, que sí que tens actes, però no és lo mateix.
1: Depèn de la comissió.
2: Bueno, sí, però no té, jo crec que no té res a veure. I és normal, que Julia Ayr estiguera super nerviosa, sense saber molt bé què tenia que dir. Per això en la telefonada, no?, quan li crida l'alcaldessa, ja diu, i ara què faig? Com dient, és que no sé, ningú, aixina com si que s'assatja lo de ui, lo d'esta vesprada, ningú assatja una xiqueta ni una senyoreta per a que siguin falleres majors de València. De fet, n'hi ha una pregunta que tota la gent li fa a les falleres majors, que és qui t'ensenya a saludar, no? Les falleres majors de València, quan arriben a un puesto, saluden. I qui ensenya una fallera major de València
1: a
2: saludar? Després tu contaràs les dues tres convidades a vore qui les ensenya. Jo t'he dit que la meva germana va assajar molt.
1: Sí.
2: Li encantava anar per ahí, per el corredor
1: saludant
2: de casa saludant.
1: Enviant salutacions. Sí. També parlarem ahir amb la fallera major de València, amb Beatriz Blanco Tamarí. Va estar el nostre company Carles Navarro al seu casal.
11: Beatriz, en directe per a Tot per l'aire de la ràdio d'Apunt, moltíssimes felicitats.
12: Moltíssimes gràcies, de veritat, moltíssimes gràcies.
11: Què ha passat quan t'ha sonat el telèfon?
12: Pues que hem començat tots a cridar i a votar d'emoció. Tots m'han abraçat i ha sigut un moment molt bonic per a mi, per a la meva família i per a la meva comissió, que és la meva segona família.
1: I sí que és de veres que, clar, sí, n'hi ha moltes coses, perquè ahir jo no sé si ella pensava que era una de les favorites o no, però n'hi havia moltes quinieles, sí, n'hi havia moltes possibilitats, però sí que és de veres
2: això
1: que...
2: Això també forma part de la festa,
1: que va ser, Dani. No sé si sorpresa, però sí va ser una notícia que jo parlant després amb molta gent del món de la festa, m'han dit, Dani, és que molta gent no se ho esperava.
2: Sí, forma part també del món de les falles, lo de fer quinieles, lo de les favorites i de més. Té la part bona i la part roïna. La part bona és que es manté viu i actiu, no? L'esperit faller. La part roïna és que moltes vegades, sense voler, n'hi ha una favorita o alguna xiqueta o senyoreta que isca en la majoria de les quinieles, que clar, aunque tu no vulguis, te fas il·lusions.
1: Clar.
2: Perquè si tot el món te diu vas a ser tu, vas a ser tu, vas a ser tu, vas a ser tu, al final pues, te ho creus una miqueta. I després, si
1: però
2: no arriba...
1: Però això passa, que n'hi ha gent...
2: Si no arriba la telefonada...
1: N'hi ha decepció.
2: N'hi ha decepció. Però és lògic.
1: Amb el que ha passat.
2: Però també és lògic. També crec que n'hi ha... és que no me vull ficar molt seriosa, però n'hi ha mitjans de comunicació que jo crec que el tema de les quinieles, de les favorites i demés, no ho tindrien que donar com a notícia. Vull dir, durant tota la vida s'han fet quinieles, s'ha parlat de quins són les favorites, però fins que l'alcaldessa no alça el telèfon i crida a les que són escollides, és que ningú sap realment, només el jurat que està dins i que durant les últimes setmanes ha passat temps amb elles. La resta podem especular, a mi m'agrada esta, pues a mi m'agrada no sé què. També sí que és de veres, a veure si al llarg de la vesprada el jurat està convidat avui a la proclamació, a veure si se pot acostar Carles i pot parlar una miqueta amb ells. Tots diuen el mateix, que siga molt fallera, evidentment, que li encante la nostra festa, evidentment, que siga, que sàpiga saber estar, però després n'hi ha una part que és estètica, que això és subjectiu. A tu t'agraden rubies, a mi me poden agradar morenes, altes, més baixetes, més... No sé, això
1: pot canviar, sí que és subjectiu. El criteri. Qui no canvia és Carles Navarro, que el tenim, sí, a l'Ajuntament. Anem a tastar com està i si ambient previ a la proclamació. Carles, estàs per ahí?
2: S'ha tallat.
1: Els inhibidors que sempre estan per ahí actuant, sembla que s'ha tallat. Anem a reprendre aquesta comunicació. Carles, ara sí?
11: Ara sí.
1: Ara sí, perfecte.
11: Ara sí, que s'havia tallat.
1: Com va l'ambient per ahí?
11: Pues poquet a poquet va arribant gent, públics, amics, amigues de les protagonistes d'ací, de les falleres majors de València, de les seues corts d'honor. Hi ha gent ja col·locant-se en primera fila per a no perdre's cap detall. Bona vesprada, estic en directe per a la ràdio d'Apunt. Esteu en primera fila, eh?
12: En primera fila.
11: A quina hora veu vingut per a col·locar-se?
12: 4:30.
11: A les 4:30 ja estàveu així. M'imagino que l'ocasió ho valdrà, no?
12: Sí, tenim una amiga a la cort i estem molt feliços per ella, així que a gaudir del seu any.
11: Vinga, qui és la vostra amiga?
12: Alejandra Blanco.
11: Alejandra Blanco, que en pocs minuts farà el passeillo per així. Haveu pogut parlar amb ella?
12: Sí, la veritat és que està molt contenta.
11: Què vos ha dit?
13: Nada, que està disfrutant d'aquest moment i que va ser un any meravellós, segur.
11: Estiguereu amb ella a ir per la vesprada?
12: Sí, al casal estiguerem.
11: Al casal. M'imagina que encara que no rebera la telefonada, igual de contenta, no?
12: Sí, contenta per la seva amiga, per la seva companya i a tope amb ella.
11: Aneu a aguantar així fins que arriben, no?
12: Home, pressupost.
11: En primera fila està també, no?
14: Clar que sí, perquè som de la falla de Beatriz.
11: De la falla de Beatriz, menuda notícia, eh?
14: Sí, impressionant.
11: Ahir estaves al casal tu?
14: Clar que sí.
11: I com es va viure aquest moment?
14: Inolvidable, encara estem tremolant.
11: I ara aquest moment que és més seriós, més protocolar i més solemne, com l'esteu vivint?
14: Pues en molta emoció, perquè Beatriz ha sigut la fallera major del meu fill, que sigui el president infantil, i la meva neboda, que sigui la fallera major infantil.
11: Tens ganes de veure-la ja passar per ací?
14: Sí, estic molt emocionada.
11: Sí?
14: Sí.
11: Pues a disfrutar, perquè queden ja pocs minuts per a que arriben.
2: Carles.
11: Dani, Maria, ja te dic. Digues.
2: Que no, que dis-li a les persones, a les dones que hem parlat en elles, que les falleres majors agraeixen moltíssim baixar del cotxe avui i veure cares conegudes. Aixina que estic convençuda que tant Alejandra com Beatriz van agrair moltíssim poder trobar-les només baixen del cotxe.
11: Me diuen des de l'estudi que les xiques, les de la cort, falleres majors, Beatriz, Alejandra, que agraeixen molt quan baixen del cotxe veure cares conegudes com les vostres, perquè aixina com que se reconforten un poc.
15: Pues la veritat és que estem així per ella, perquè es sent arropada i res, a gaudir.
11: Vinga, moltíssimes gràcies. Pues ja els heu dit, Maria, i aquest missatge queda donat. Ja te dic, així hi ha moltíssima gent que està ja agafant els primers puestos. Bona vesprada, estem en directe. Tu ves molt mudat, així no és que vens a l'acte, no?
16: Sí, soy el novio de Claudia.
11: El novio de Claudia, ¿y cómo está Claudia?
16: Pues ahora con ganas de verla, no sé cómo estará, pero bien, estrenando el coche, con las amigas, con la corte, o sea que una maravilla.
11: Això és un poc com en una... Això és com en una boda, no pots veure la novia abans de la cerimònia.
16: No, efectivament, sí.
11: Però has pogut parlar amb ella per telèfon, encara que sí.
16: Sí, está muy emocionada, es una ilusión impresionante y es el primer día que por fin esto ya se hace realidad.
11: ¿Tú estás content?
16: Yo estoy nervioso, emocionado, contento, estoy de todo. Estoy encantado de la vida.
11: ¿Tienes ganas de volver a baixar del coche y hacer el paseillo este por la Catifa Roja?
16: Sí, tinc ganes. A Claudia y a totes. Sí. A totes porque están totes, son un grupo espectacular.
11: Ya una maravilla. ¿Ya habéis fet colla en els novios de la corte y de les falleres y
16: tal? Sí, somos 12 de 13. O sea,
11: vale. 12 de 13. Pues res, a disfrutar de l'any. Moltíssimes gràcies. Este és l'ambient que se palpa a les portes de l'Ajuntament de València. Dani, Maria.
1: Moltes gràcies, Carles. Mantenim oberta aquesta línia de comunicació perquè estem molt pendents de l'arribada de protagonistes a l'Ajuntament de València en este dia avui de la proclamació de la Fallera Major de València i la Fallera Major de València Infantil. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa perquè arriben els companys d'informatius i a la tornada arriba la tertúlia de festes, la tertúlia fallera, amb dos falleres majors de València, un expresident de Junta Central Fallera i amb moltes sorpreses, Maria.
2: Sí, d'ací no res, quan finalitzen els companys informatius, continuem amb este programa especial Proclamació Falleres Majors de València de 2027.
1: Vinga, fem una xicoteta pausa, anem al butlletí informatiu i a la tornada anem a moltes més coses. Avui en Tot per l'aire, especial Proclamació.
17: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
18: Segona jornada de la visita reial a Ceuta i Melilla i segon bany de masses. Felip VI i Letícia estan a Melilla, on esta vesprada visitaran un col·legi d'infantil i primària i després mantindran una trobada amb la societat civil en un hotel on el cap de l'Estat pronunciarà un discurs. Xavier García del Valle.
19: Sí, prèviament han visitat el Palau de l'Assemblea de Melilla, on el president de la ciutat, Juan José Imbroda, els ha jurat la clau d'or i on han mantingut una reunió amb les principals autoritats locals. Imbroda ha dit que és un gran dia per a la ciutat autònoma que no rebia una visita de la Casa Reial des del 2007, fa 19 anys.
20: Pues un gran dia para todos los melillenses. Largamente esperado, pero al fin cumplido. Gracias por haberlo hecho posible. Majestades, los melillenses también recordamos con cariño la inolvidable visita que el día 6 de noviembre de 2007 hicieron los reyes don Juan Carlos y doña Sofía.
18: Hi ha poc menys de dos dies perquè es tanqui el termini per a presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre. La candidata del Front Ampli, Ada Colau, ofereix retirar-se com a número 1 per a facilitar un acord amb Podem.
19: Colau està disposada fins i tot a canviar el nom de la coalició i renunciar al de Front Ampli. Diu que els uneix molt més del que els separa i que no es tracta de noms o de sigles, sinó d'anar junts.
21: Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista. Todo se tiene que poder hablar, evidentemente, con el consenso de todas las fuerzas. O sea, no puede ser que una fuerza pretenda imponerle al resto, ¿no?, pues sus posiciones.
19: Tot i l'oferiment de Colau, el Front Ampli va fent camí i este matí ha llançat oficialment la marca per a concórrer a les generals i el logo i els perfils en xarxes socials i en la nova web. Podem també manté el seu acord amb Esquerra Republicana per a incloure dos candidats en les llistes de Catalunya i rebre l'ajuda de Gabriel Rufián en la campanya d'Irene Montero en la resta d'Espanya.
18: I les pensions irrompen en el debat polític preelectoral. La portaveu del Partit Popular en el Congrés, Esther Muñoz, diu que l'actual sistema s'ha de canviar perquè, si no, petarà, i ho diu de manera textual. I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu que se li gela la sang de pensar què faran el PP i Vox amb les pensions.
19: Sí, és un tema que més pront o més tard sempre acaba planant sobre les campanyes i precampanyes, i ara les pensions entren en el debat amb força. La portaveu popular, Esther Muñoz, efectivament, calcula que amb l'actual nivell de salaris i l'increment que registren les pensions, diu, el sistema petarà.
0: El sistema como está en estos momentos va a colapsar. Es evidente pues que hay un problema en este país, ¿no? Y que hay que afrontarlo. Y yo creo que hay que afrontarlo con valentía y diciendo la verdad a la gente. ¿Tiene que haber pensión? Por supuesto. Creo que la gente que ahora está llegando a la pensión se la merece. Es lo que le prometieron, es lo que le corresponde y hay que hacerlo, ¿no? Pero creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
19: La proposta de canviar el sistema, diu el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya, forma part del programa electoral comú del PP i de Vox. Així ho ha explicat en declaracions a Televisió Espanyola.
5: Creo que el redactor del programa electoral del Partido Popular es Vox. Primero sale Vox diciendo que las pensiones hay que ir a un sistema mixto. Luego Feijóo un día lo pone en duda, ayer dice que con las pensiones no se bromea y vemos a la portavoz que dijo que el sistema estaba literalmente petando y que había que reformarlo. Si juntas la palabra sacrificio con reforma y ambición, a mí se me hiela un poco la sangre solo de pensarlo, de las ideas que tiene el Partido Popular y Vox de hacer con las pensiones, ¿no?
18: I en este ambient, el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, publica un nou sondeig on assegura que el PSOE guanyaria les eleccions si se celebren avui.
19: Si l'enquesta atorga el 34% dels vots davant al PSOE, davant del 22,2% que obtindria el Partit Popular. Vox continuaria com a tercera força amb el 17,1%, Sumar o el Front Ampli arribaria al 6,1% i Podem baixar fins al 3,1%.
18: Ens ocupem ara de la previsió de l'horatge. Bona vesprada, Lluís Obiols.
22: Bona vesprada, una previsió molt tranquil·la. Encara queden alguns núvols al sud, però finalment molt poca precipitació. Han caigut 2 litres per metre quadrat a Orihuela i esta passada nit i matinada destaquen els 12 litres per metre quadrat al Valat dels Sorells. Ha sigut un ruixat molt puntual. Màximes de 9 molt altes, 29 graus a Sorita, 29 a Sumacàrcer, 28 graus i mitja a Onda, 28 a Castelló de la Plana, al voltant de 26 a la ciutat de València, 27 a Alacant, 28 a Xàtiva. Per tant, continuem amb aquesta situació d'estiu, amb molta basca, amb molta humitat, i sí que demà al matí esperem més núvols, sobretot a les comarques d'Alacant, amb risc d'alguna gota al litoral, bàsicament entre la Marina Alta i el Baix és segura. Seran precipitacions poc importants. De vesprada creixeran núvols a l'interior de Castelló, sense més conseqüències. De vesprada també es podria escapar alguna gota a l'interior d'Alacant, però vaja, serà un dia prou calcat el d'avui, amb un augment, això sí, de la probabilitat d'alguna pluja al sud i amb temperatures elevades, tant de dia com de nit. De nou, repetim, aixes màximes de 27 a 28 graus. Divendres, situació molt tranquil·la, amb molt de sol, les temperatures repunten transitòriament i a partir de dissabte canvi d'horatge, amb un descens de la temperatura. Dissabte de vesprada amb ruixats i tronades a l'interior forts, que s'acabaran estenent a la costa, i diumenge podríem tindre, a més d'un descens tèrmic important, pluges generals. Sembla que les més abundants caurien al sud del Golf de València i a les comarques centrals.
18: Gràcies, Lluís Obiols. I en els esports parlem de tennis. Rafa Hodar ja està en quarts de final del Masters 1000 de Xangai, encara que amb polèmica.
19: Sí, i això que escoltaran de seguida és el tennista madrileny dirigint-se a un arreplega pilotes i la reacció del jutge de cadira.
23: No de la puta toalla, coño.
24: Así no hablamos con ellos.
23: Llevamos una hora y diez jugando, tío. Se va por un poquito, le digo una cosa y ya me...
24: Yo te entiendo perfectamente, pero eso no.
23: Madre mía.
24: Gracias.
23: Es increíble. ¿Cómo se nota que no estás así?
19: Jodar ha sigut advertit per pagar amb un arreplegar pilotes la seva frustració en perdre el primer set del partit d'octaus. Finalment, l'Espanyol ha aconseguit remuntar i s'enfrontarà en quarts a Casper Ruud. Això serà divendres, però demà, en l'altra part del quadre, Davidovich també buscarà un lloc en semifinals. Serà contra el francès Artur Gea.
18: Tornem amb més informació a les 7 de la vesprada. Els deixem ara amb Tot per l'aire.
17: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Com pots comprovar que tot estigui llest per a votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Cal que figures a les llistes del cens electoral. Pots consultar-ho del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o en INE.es. Demana que rectifiquen si hi ha algun error, especialment si votes per primera vegada o si has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
3: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
17: Apunt Ràdio. A Segorbe, 102.0.

0: he entrado después y he podido ayudarla un poco en su segundo traje oficial y otros estrenos que hay entre manos. Y bueno, yo creo que va a sorprender mucho. El color del espolín no lo sé, es obra de Montaña Caballero, que es indumentarista oficial, y yo le he pedido también que no quiero tener ese secreto por lo que pueda pasar.
1: Pero intuíces, pero no me digas exactamente el color que tú crees que será, pero intuíces per a on anirà el color coneguenta Beatriz con la coneixes?
0: Quiero pensar que sé por dónde van a ir los tiros, pero bueno, quizás nos sorprenda a todos, quién sabe.
1: Bueno, pues Vicente, me imaginé que acompañarás a Beatriz en molts actes, molts dies, en este any de vertige en que li espera. ¿Tens ganes? ¿Tens la agenda ya despejada por lo que puga pasar?
0: Muchísimas ganas, la verdad. Estas semanas previas a la llamada me había estado intentando preparar un poco y entregas que tenía pendientes he querido adelantarlas en este puente que para mí ha sido un puente laboral y muy preparado, la verdad, con mucha ilusión y con ganas de dar lo mejor de mí una vez más.
1: Vicente, felicitats, enhorabona per la part que te toca. Estaré molt pendent de com vista a partir d'ara Beatriz. Gaudís de l'acte de la proclamació, que sé que no vas a entrar dins, però este moment també és molt bonic, i gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres sempre. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, gràcies. Dani, Maria, estes són les paraules, les declaracions de Vicente Santo Tomàs. Vaig a fer-me hueco entre la gent perquè estan arribant ja convidats importants, il·lustres, així a la plaça de l'Ajuntament. Entre elles, pues, ja tinc així a la família, com dia, a la família de la Fallera Major de València, Beatriz, i acaben d'arribar ara les representants de les festes de Castelló. En pocs minuts arribaran també les representants de les festes d'Alacant, que com sabeu, les tres festes, la Magdalena, les Fogueres i les Falles, es tracten entre elles com a festes germanes, sí. I en un acte tan important per a Júlia i per a Beatriz, com és el de la proclamació, no podien faltar les representants de Alacant i de Castelló per a donar-li ixa benvinguda que se li dona a ixe selecte club de representants de les festes de la comunitat valenciana. Les representants de Castelló estan atenent ara un altre mitjà de comunicació, a uns companys de premsa. Tinc així a la família, no sé si voleu que m'apropi a la família.
2: Home, sí, clar que sí.
3: Mentre
4: sí,
1: han dormit. Clar. A veure si... Sí.
4: Can des de
1: bona vesprada, estem en directe per a la ràdio de Punt. Nervis, vaig a preguntar-li a la mamà. Nervis?
5: Un poquet, la veritat és que un poquet.
1: Com haveu dormit, si haveu dormit esta nit a casa?
5: No molt. Al final arribarem a casa i volíem veure els vídeos, contestar a un munt de missatges que teníem i un dia de molta excitació i va costar dormir.
1: Quan vos heu quedat a soles en casa, ja sense mitjans de comunicació, sense companys, de què heu parlat? Què t'ha dit Beatriz?
5: Pues que no se podia creure. La veritat és que és tot el dia Fallera Major de València, te ho creus? És que sóc la Fallera Major de València, estem tot el dia repetint-lo perquè encara no sé si ho acaben de creure.
1: Heu ja planificat tot l'any que vos espera?
5: No, encara no, poquet a poquet. Anem pas a pas, intentant disfrutar de lo que vaig arribant en planificació, però no tot de colp.
1: Què t'ha dit la teua filla ara que has eixit de casa i l'has deixat a ella i estàs esperant a que arribi a ser a la plaça de l'Ajuntament? Quines són eixes últimes paraules que vos heu dit?
5: Pues res, que estiga tranquil·la, encara té un poc de nervis i tal, però que ho disfrute i que siga com és ella.
1: Va, guapa.
4: Carles.
5: Guapíssima, què vaig a dir jo?
1: Digues, Maria,
4: no,
1: digues.
4: Això t'anava justament a preguntar, si podia dir-nos què traje ha triat per a un dia tan important com és la proclamació.
1: Me pregunten des de l'estudi si mos pots dir quin traje ha triat per a un dia tan important com la proclamació.
5: Pues ha triat un traje que ha sigut especial per a ella. Ara ho veureu, no? En el nom especial, en la empresa que ho ha fet especial, un poquet...
4: Però estrena traje?
5: No és el seu traje principal.
1: Però estrena traje?
5: No.
1: No estrena traje?
5: No.
1: És algun que ja ha lluït, no?
5: Sí, ja l'ha lluït, sí.
1: Bueno, pues mos quedem així esperant. Així mos ha fet el cebo, la mamà. Moltíssimes gràcies, a disfrutar de l'acte. Així, mira, ara tinc així a les representants de Castelló.
2: Vinga, anem a parlar amb elles.
1: A veure, estan fent-se unes fotos. Bona vesprada, estem en directe per a la ràdio de Punt, representants de les festes de Castelló. Li aneu a donar la benvinguda a Beatriz?
6: Sí,

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: I fa uns minuts que l'Ajuntament de València, i escoltem So Ambient, ha obert les portes de l'hemicicle per a donar la benvinguda formal a les noves representants de les Falles. Anem en directe a la cerimònia de proclamació de Beatriz Blanco i de la xiqueta Julia Vizcaíno com a falleres majors del 2027. Montse Català, bona vesprada.
2: I bona vesprada. Ahir les van conèixer les seues cares i avui estan a punt de ser proclamades falleres majors de València del 2027. Julia Vizcaíno i Beatriz Blanco estan a punt de pujar les majestuoses escales de marbre d'este ajuntament camí de l'hemicicle. Ja han desfilat per ací els convidats des de Castelló, des d'Alacant, toca la banda municipal de València, les veurem per primera vegada vestides de valencianes i per primera vegada es dirigiran a tots els valencians, al món faller. Això serà d'ací uns minuts en l'hemicicle de l'Ajuntament de València.
1: Gràcies, Montse Català. I de València a Melilla. Els Reis estan a punt de tancar la seva visita de dos dies a Ceuta i Melilla. En esta última ciutat autònoma, Felip VI acaba de fer una nova reivindicació de l'espanyolitat dels dos enclaus africans i on ha apostat per una relació fructífera amb el Marroc basada en la confiança i la bona fe. Xavier García del Valle.
3: Sí, el rei ha fet també una crida a la col·laboració entre institucions per a solventar problemes com l'entrada massiva d'emigrants que va patir Ceuta i ha reivindicat efectivament l'espanyolitat de Melilla. Ha insistit que és una part de la Unió Europea que sabrà defendre els seus valors.
4: Melilla és Espanya i Melilla és Europa. Su frontera és frontera de la Unió, una frontera única que no distingue francos ni puntos cardinales, pues se basa en un acervo compartido de derechos, libertades y responsabilidades ciudadanas. Cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la Unión Europea.
3: I s'ha dirigit directament al Marroc per a apostar per una relació bilateral, pacífica i basada en la confiança mútua.
4: Porque vivís en esta ciudad increíble, donde África y Europa se tocan y donde dos reinos, España y Marruecos, debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad, que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación. Eso exige confianza y responsabilidad basadas en la buena fe.
1: I a poc menys de dos dies perquè es tanqui el termini per a presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, Irene Montero no ha volgut valorar l'oferiment d'Ada Colau, la candidata del Front Ampli, de retirar-se com a número 1 per a facilitar un acord amb Podem. No obstant això, l'exministra d'Igualtat ha dit que continuaran treballant per a que no es perga cap vot de l'esquerra.
5: Por nosotras no va a ser. Vamos a trabajar intensamente. Ya lo venimos haciendo con todo el cariño, con toda la discreción. Hemos conseguido una alianza y una colaboración que hasta hace pocos días era impensable, que era ese tándem con Gabriel Rufián, y por nosotras no va a ser. Vamos a seguir trabajando intensamente para tener acuerdos en todos los territorios, cuantos más mejor, cuantas más seamos. Y como decía yo en esta mañana, que no se pierda un solo voto de izquierdas.
1: I també en clau electoral, esta vesprada s'ha conegut que Margarita Robles, la ministra de Defensa, anirà per número 2 de Madrid pel Partit Socialista. Nosaltres actualitzem informació a les 8. Es deixem ara amb Tot per l'aire.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: l'Eurolliga de bàsquet al Punt a Punt. Este dijous, des de les 8 de la vesprada, en directe, València Bàsquet Maccabi de Tel Aviv, amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Viu un episodi més de l'apassionant Eurolliga de bàsquet al Punt a Punt.
1: La vesprada és tot per l'aire.
2: Continuem tot per l'aire i se anem correguent cap a l'Ajuntament de València, on està Carles Navarro. Carles, ja arriben.
3: Sí, acaba de baixar del cotxe Beatriz en estos moments. L'ha rebut el president de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, que està arreglant-li la llaçada del traje per a que estiga impoluta, que estiga impecable. I ara sí, Beatriz fa ixe passeillo per la catifa roja en companyia de les seues companyes de la Cort d'Honor. És molta l'expectació que hi ha ací a les portes de l'Ajuntament de València al vore a la Fallera Major de València de 2027, a Beatriz i a la seua Cort d'Honor, que estan esperant ací, en la porta principal de l'Ajuntament, i per a pujar ixa escalinata que està engalanada, com només s'engalana en les millors ocasions ací a l'Ajuntament de València. I al final d'ixa escalinata la rebrà l'alcaldessa de València i a partir d'ahí ja comença tot, ja començarà el solemne acte de la proclamació. És molta l'expectació que està creant Beatriz, que està creant la Cort d'Honor. Elles estan espectaculars, estan molt emocionades, se nota en la cara que estan disfrutant molt l'acte. Mira, per el que comentàvem abans, Maria, sí? Ese missatge que hem donat a la gent del públic de veure cares conegudes quan baixen del cotxe, que reconforta. Mira, Beatriz acaba de llançar-li un bes a l'aire, m'imagino que alguna persona coneguda que ha vist entre el públic, i hi ha una de les membres de la Cort d'Honor que també que està alçant el coll, mirant, buscant una cara coneguda per a viure, per a viure en companyia este acte tan, tan solemne. Ara està pujant, que m'imagino que ho veureu en imatges, la Júlia, la fallera major infantil, està pujant ara les escales i en pocs minuts serà ja el torn de Beatriz i de les seues companyes. Com ha vist la fallera major?
4: Molt bonica.
3: Sí? Molt guapa?
4: Molt guapa. Encara que la meva predilecció és la infantil, perquè és de la meva falla, Júlia.
3: Júlia acaba de pujar a les escales, com l'ha vist?
4: Guapíssima, amb el seu espolilidó està espectacular, i és que ja és espectacular, és una nena molt bonica i té un cor molt gran.
3: Ara, moltíssimes gràcies. Tot són aplaudiments, salutacions, crits d'alegria dedicats a la fallera major de València, a Beatriz Delgado, que està ja preparada en la porta de l'Ajuntament de València. Està passant molt el coll. Veu algo o no veu res?
4: Sí, la nostra fallereta, Carmen Ballester.
3: I què tal està Carmen?
4: Ui, està espectacular, com sempre.
3: Sí? L'ha vist... La tia. Ah, la tia de Carmen Ballester, com ha vist la seva neboda?
5: Preciosa, com bella verla.
3: Sí? Quan li ha vist la cara, no sé si estava nerviosa, emocionada.
5: Mucho. Està muy nerviosa, està muy emocionada. Además, es algo que le ilusionaba muchísimo de toda la vida, estar ahí y disfrutándolo.
3: I la família ho està disfrutant també?
5: Hombre, nosotros los pelos de punta.
3: Moltíssimes gràcies. Com dic, hi ha moltíssima gent que s'ha apropat ací a la porta principal de l'Ajuntament de València per a veure les autèntiques protagonistes de la vesprada. Ara comencen ja a pujar, no sé si les esteu veient vosaltres. En les teles que teniu a l'estudi, les membres de la Cort de Beatriz, de la Cort d'Honor de 2027, ja els queda menys per entrar en aquest hemicicle. I Dani, Maria, que la proclamació li queden pocs minuts per a que comenci.
2: Aixina és, gràcies Carles, si passa qualsevol cosa connectem amb tu. Ja estan dins les Corts d'Honor de la Fallera Major de València i la Fallera Major de València Infantil. Estan il·lusionats, estan molt contentes, i nosaltres, les nostres falleres majors de l'estudi,
6: estaven... Si es que eren pujant les escales.
2: Sí, estaven mirant les imatges emocionades.
6: Es que yo creo que además las piezas de música, nos corregirá Félix, son las mismas año tras año. Y entonces es escuchar los primeros acordes y ya lo mismo que estábamos diciendo antes. Los pelos de punta, la mente se vuelve a ese momento, se retrotrae y lo vuelves a disfrutar.
7: Y que aparte se ve que mirarles las caras, aparte de que todas van guapísimas, pero mira qué caras de ilusión llevan todas.
6: Sí.
7: Es que cómo no.
2: Sí, és curiós perquè, clar, en un moment com este, que molta gent pot pensar, no, és que ahir van telefonar a una, però la resta no ha sigut triada per a ser la Fira Major de València, però en aquest moment està tot el món content, està feliç de viure-lo des de dins. Félix, tu que has estat amb moltes...
7: S'ha emocionat estar feliç, crec.
2: Sí, sí.
8: Sí. Sí, perquè te'n recordes de moltes situacions i de molts moments especials. I sí que és de veres que és el dia en el que jo crec que tot ese somni que se té com a fallera des de xicoteta, pues, veus que arriba, no? que està ahí l'alcaldessa, que està ahí la corporació, que estic en l'Ajuntament, que està a la banda municipal, és que te ho creus. ¿Sabes? Comences a donar-te compte que és veritat, que no és un conte que t'estan fent de la iaia o en ta falla o en ta casa. Jo crec, sincerament, que és la grandesa del mundo fallero. Jo crec que som capaces de passar de la noche a la mañana, del fuego a las cenizas, y de la tristeza o de la expectativa a todo lo que es una explosión de sentimientos. Desde hoy no hace más que recibir frases de ánimo, de reconocimiento. En la calle las paran, muchas veces les tenemos que hacer ver que hay una persona mayor que las está saludando. Mira esta señora que te está saludando. Y entonces te vas dando cuenta que se han convertido en un elemento más de la representación de la ciudad, como pueda ser la alcaldesa o un presidente de la Generalitat o la presidenta de las Corts, es decir, de todos los actos institucionales. Por supuesto, para el mundo fallero no olvidéis nunca un dato. Ayer habían 125.000 personas que están dadas de alta en activo en las fallas, pendientes de esos dos rostros. Y hoy se ha expandido por todos los medios de comunicación. ¿Quién no lo ha tenido en las redes sociales?
2: Sí.
9: Suena el fallero, y eso vol dir que la fallera Major de València entra en el Ayuntamiento, Félix.
8: Yo creo que es la pesa per excelencia. Yo creo que además es el himne oficial del Montfaller, respectant, per supost, el himne de la Comunitat Valenciana, però que jo crec sincerament que és... jo vaig organitzar en la meua directiva un acte del qual estic molt orgullós, que és la entrada de bandes el dia de la crida.
2: Sí.
8: I sobretot la interpretació del faller per totes les bandes que han fet la entrada de bandes de música. I això és impressionant, o sigui, el sentir el faller per tants músics al mateix temps, i jo crec que el faller mos desperta el mateix que l'exaltació quan es comença a sonar.
2: I és que tu la veus i és que ja té i se aura de Fallera Major de València. Veritat?
6: Però sí. Perquè... Perdó, nada. Perquè és eso, de la noche a la mañana te das cuenta de que el año pasado estabas admirando a una persona y de repente mientras estás subiendo las escaleras dices, Dios mío, que soy esa persona a la que están mirando.
8: Ah, sí.
6: Viene Campanilla, la de Peter Pan, por la noche. Venga, vamos a contar la verdad. Viene Campanilla mientras duermes esa noche y te espolvorea con los polvos mágicos y entonces, claro, al día siguiente pues brillas.
2: Pero sí que sembla que de un día cap a un altre, a lo mejor es per la exposición mediática o per que també estan preparant-se molt de temps, però tu la veus ara i dius, és que és la fallera Major de València?
6: Jo crec que és, perquè si eres molt fallera saps la responsabilitat que tens damunt. Aleshores no tens una altra que fer-ho bé.
2: I a més que està molt guapa. Jo crec
6: està guapíssima.
9: Però també és de veres que els amants de la festa, per poquet, no?, que se faça... Sí que és de veres el que deia Félix, que n'hi ha molta gent en contra i que critica, però també n'hi ha molta gent agraïda, no?
6: Totalment.
9: Pues, per a nosaltres, pues, va guapíssima, pues, és la millor fallera Major que anem a tindre enguany i que no qüestionem més. És la que és i ens agrada des del dia que coneguem el seu nom.
6: Sí, que les xarxes socials tampoc són realistes, vull dir, és el que deia Félix, després tu vas per carrer i ningú té una mala cara per tu.
8: Sí. Jo, a més, crec que el món faller té moltes virtuts, però si té una per damunt de tot és que defenda això en el que creu, això que li representa, la pólvora, la pirotècnia, les bandes de música, la flor, l'ofrena. Però per damunt de tot està la figura de la fallera Major de València. I no sé si li diuen Carmen, Pepita o Antònia. El que és la meua representació, és la meua oficialitat, és la persona que me fica un somriure, que me fa un salut, que s'acosta al meu casal, i per allí, per això la exigència no és tot balcó de l'Ajuntament, mm-hmm, i mascletaes i hemicicle, n'hi ha que anar a tots els casals, a tots. I una de les coses, per exemple, que nosaltres fèiem era quan se donaven els premis, no anaven al primer premi, per supost que anaven a última hora de la nit, anaven al primer premi de la sèptima A o de la sèptima B, que se quedaven cabadats, però si és la fallera major.
2: Quan arribaven, sí, estaven, ostres.
8: Sí, no sabien què donar-te, que si cacaus, tramusos, no sé, prende algo, i decías, no, si han vingut a donar-vos no la enhorabona, no, estar 10 minutets amb vosaltres.
9: No estem contant, Dani, lo que està passant en el hemicicle, en l'Ajuntament, perquè és lo que estava contant Félix d'aquesta reunió en el saló, no?, de la Ximeneia.
8: En el saló de la Ximeneia, que és un momentet en, ara, pues descansen, hi ha un lavabo per si volen anar, per els nervis, se les dona un poc d'aigua, i sobretot estan parlant informalment amb tota la corporació. Ara mateix estan els concejals, els regidors i dels diferents grups polítics, però sense més distinció que parlant i xerrant. I ara comprovareu com s'està ficant ja la gent dins de l'hemicicle, estan en el servici de protocol ficant a la gent en el seu puesto, i després ja es començarà a anar a Alacant, Castelló, i ja després hi giran les autoritats. Per què? Perquè després ja entren les Corts d'Honor i, pues, suposo, les Falleres Majors, que és aquest moment culmen en què tot l'hemicicle, pues, ficat en peu, li dona una ovació que això te'n recordes, claro, de por vida, te'n recordes de por vida.
6: Al final nos emocionamos hoy, ¿eh?
8: Sí, todos, por eso digo, sí, que es un día de sentir en la piel, en el corazón, todo aquello que encierra la fiesta de, total, las Fallas. Mm-hmm. Y yo creo que, aunque se cumpla una tradición repetitiva año tras año, y posiblemente a lo mejor no te acuerdes del nombre de la Falla Mayor de hace dos años, sí, o de 100%. Hace tres, pero fue la Fallera Mayor de Valencia, es la Fallera Mayor.
6: Es el
8: mayor
6: icono.
8: Claro, es la figura, la representación. Yo, totalmente, creo que eso, ayer, mira, José Luis Baello, que conocéis bien.
6: Nada, casi nada.
8: Un poquito.
6: No.
8: Tuvo una frase preciosa, ¿no? Y dijo, es de los actos, cuando la telefonaba, dice, es de los actos que, en los que lloro todos los años.
6: Uy,
8: dice,
6: sí,
8: esté en el hemiciclo o esté en mi casa, porque me impresiona tanto, yeah, cómo se transmite la alegría, la emoción desbordada.
6: Y que no es una reacción tan humana.
8: Totalmente. Claro,
6: prefiero,
8: totalmente.
6: Es tan espontánea, tan natural. Mm. Quien, por más que puedan decir, hay gente que pasan años y dicen, pero eso no se sabe, eso no está preparado. Oh. Que no.
7: No seríamos tan buenas actrices.
6: No, exacto. Ninguna sería tan buena actriz.
2: Y eso que en Guany ya esas casals, que ya no es a las casas como abans, sí, que era mes, con mes de anar per casa.
6: Pues sí, sí.
2: Totalmente, ¿no?
6: Sí, estabas más en intimidad y aún así, pues eso, yo creo que todas tenemos un vídeo casero, una foto que sí, tu tío consigue hacer en ese momento y demás. Y repito, yo tengo justamente dos o tres fotos que mi tío le dio por pulsar al botón y sigo viendo las imágenes y las caras es que son, vamos, es que, tremendo, es imposible interpretar. Al revés, traspasan las pantallas, traspasan los micros y llegan a las personas. Hablábamos de un colectivo de más de 120.000 personas, pero os puedo decir la de gente que ayer me escribió diciendo, ¡ay, las Falleras Mayores ya han salido, las nuevas Falleras Mayores, ya tenemos Falleras Mayores! Sí, sí. O sea, gente que no es fallera.
8: Sí, sí.
6: Que
8: sí,
6: yo,
8: sí,
6: digo, pero bueno.
2: Es la noticia.
6: Sí. La gente está pendiente.
8: Sin duda, sin duda. Hay una anécdota sobre el tema de las casas, y María también podría contar mucho de ello, que se tomó una decisión, yo creo que acertadamente, porque es que era una locura.
6: Sí, sí.
8: Las casas, por mucho que las acondiciones en el sentido de quitarle los muebles, dejar que haya un espacio abierto, es imposible, las casas dan para lo que dan. Y luego, sobre todo, yo decía, jolín, que estamos invadiendo un espacio íntimo de una familia. Y entonces había quien buscaba otro piso o el casal para esperar allí la llamada por si, claro, le tocaba a ella. Yo creo que eso es algo que ahora se ha generalizado y ha dado mucha tranquilidad,
6: sí,
8: el hecho de tener un sitio donde los medios de comunicación puedan trabajar.
9: Yo me recuerdo que yo iba a entrar en la meua habitación y ni había gen. Y yo era en ese calais tinc les bragues, por favor. O sea, no pot ser.
2: La teua germana va dir ahir que havia una dona amb una bolsa.
9: Tindran anècdotes, però...
2: Que no coneixíeu de res.
9: No coneixíeu de res.
8: Una veïna, pues així, aquí, no, acompanyar-vos.
9: Ella va dir que era tia nostra. Ah, però, clar, i no sé, crec que va ser Gavi Aranaz que li va dir, no, és que ta tia...
6: Seguro.
9: I la meva xava va dir, la meva tia no, no la coneixem de res.
6: I fíjate que nosotras también hemos experimentado, tanto Laura como yo, dos épocas distintas. En la que estamos hablando de los 2010 y demás, ya era la transición entre la casa y luego el casal.
8: Sí. Correcto.
6: O sea, los medios, los delegados de medios de comunicación cortaban, se hacía toda la parte de medios y en ese momento Junta Central Fallera movilizaba a toda la comitiva para ir a los casales. Pero en el 99... En el 98, claro, y en todos estos años era todo en casa.
8: No,
6: y eso sí que era.
8: Se dice a veces como anécdota. Y siempre se colaba algún amigo de lo ajeno.
6: Hombre.
8: Sí. Hasta en esos casos. Bueno. Por eso se decidió poner miembros de Junta de Talfallera en la puerta, que hacían un poco de filtro para saber, no, es que somos de la falla o somos tal, pues esperaros aquí, que ahora no se puede...
6: Sí, o el medio acreditado subía, el que no...
8: Controlar.
7: Mi casa fue caótica y perdimos el sofá. Lo encontramos al día siguiente parte del sofá en el rellano.
9: ¿Qué Dios?
7: O vecinos que venían de, no, es que como no cabíamos todos, nos dieron una silla. Pues gracias, la habíamos perdido. Sí, es caótico.
2: Qué fort. Tenim també a Carles ja, dins del consistori municipal, i està veient el Saló de la Chimenea. Carles, ¿estás por ahí?
10: ¿Qué tal, Dani? Sí, así estoy, en el Saló de Cristal, pero a les portes d'eixe Saló de la Chimenea que estàveu comentant vosaltres, que és el que està passant ací dins, i és, com comentàveu a la taula, crec que era Félix Crespo el que deia que se relaxaven un poc les Corts d'Honor, les falleres majors de València, estan raonant. L'ambient que estic veient des d'ací, des de les portes, és un ambient molt relaxat, estan raonant entre elles, comentant un poc tot el que està passant o el que va a passar. Hi ha molts membres de la corporació municipal, estic veient des d'ací a Pere Fuset o a Alberto San Juan, que estan parlant tant amb la cort infantil com a la cort major. Com dic, són els moments previs, els moments de relax, els moments en els que elles... les autèntiques protagonistes d'este acte de la proclamació estan relaxades, estan tranquil·les, preparant-se un poc per a tot el que va a passar. Així, a l'Ajuntament de València està tot preparat. La banda de música està ubicada a una banda de l'escalinata per a acompanyar-les en el moment que entren a l'hemicicle. L'hemicicle està abarrotat, està ple de gent, de familiars, d'amics, d'antigues falleres majors de València. Estan esperant-les a elles, que estan, com dic, relaxant-se tranquil·lament ací al Saló de la Chimenea. Treballadors d'ací de la casa de l'Ajuntament de València estan corregint amunt i avall, perquè avui és una vesprada molt frenètica. I el que estic veient també ací al Saló de Cristal, perquè hi ha una persona d'ací de l'Ajuntament que ja ens ha convidat a que anem abandonant un poc el lloc, estic veient els alfabeguers, regal que està així exposat al Saló de Cristal i que en pocs minuts serà ja per a les falleres majors de València, per a Beatriz i per a Júlia. Com dic, estos són els moments previs a la proclamació, els moments en els que elles poden ja descansar, poden relaxar aquests nervis, poden mantindre una conversa més o menys normal entre elles i amb altres persones que s'han volgut apropar així fins a aquesta àrea, que de normal els mitjans de comunicació no podem accedir a esta, claro, a esta sala de la Chimenea, però avui... mira, jo avui m'he colat, jo avui m'he colat i per això hi ha una persona de la casa de l'Ajuntament que m'ha convidat de manera molt amable.
2: Pots dir, m'ha deixat entrar Félix Crespo.
10: Bueno, preferís no ficar-me en un lío ni jo ni a Félix Crespo.
8: No, però bueno, sense pegues.
10: Però bueno, que ja vos he fet un retrato de lo que està passant així al Saló de la Chimenea minuts abans de que comence la proclamació.
2: Gràcies, Carles. Nosaltres estem pendents, perquè està ja quasi tot preparat i sí que és de veres que ja estem amb ganes de que es comenci l'acte.
8: Mira, hay una historia muy curiosa de los alfabeguers, ¿sí? Porque hasta 2004 era costumbre regalarles algo relacionado con la cultura. ¿Sí? Pues era bien un cuadro, una escultura, algo de cerámica. Y entonces se nos ocurrió el que tuviéramos una pieza exclusiva que solamente tuvieran las falleras mayores de Valencia. Y hablando con Claur, que es un artesano de la cerámica que tiene el taller en Alcira, era ahí también nos planteamos a dónde llamar, porque había muchos sitios. Pero este hombre tiene la virtud de que se acoplaba a cualquiera de las circunstancias que le pidiéramos. Entonces, quisimos una pieza especial, quizás nos salió un poquito grande, que lo digan las falleras mayores.
6: Pero, la de Laura y la mía es grande.
8: Pero lleva el escudo de la ciudad y lleva la inscripción Fallera Mayor de Valencia, y tiene esa singularidad, que esa pieza es única, exclusiva, no la comercializa para nadie. Sí que tiene en otros tamaños, evidentemente no va a dejar de fabricar alfabeguers, pero esa pieza con esa dimensión y con esos dibujos son exclusivos de las falleras mayores. Luego ya encontrar el sitio...
6: Encontrarlo es difícil, pero una vez se encuentra se le da también un lugar privilegiado en la casa.
8: Totalmente, totalmente. Mirad lo que decíamos, ya sale.
9: Y es el Valencia que se apropa al alfabeguer, ¿eh?
6: Y es el Valencia que le porta a ta casa, ¿eh?
9: Esperarle techarlo, llevarle la pols, es que... ¡Ay, qué
8: Practic, lo que es new practic no.
7: No, pero es muy bonic, es el que deia Piti, després ja forma part de la teua casa, no?
8: Sí, sí, és una senya d'identitat, un objecte que ho veus i dius, així viu una fallera major de València.
7: Exacte.
2: Sí, és que és molt cridaner. Sí. Tu el veus i dius, és que és molt gran el de ta casa, jo sempre que veig que està alt i dius, ostres, mare meva.
9: Sí, però jo crec que és el que diu Fèlix, no? Que la xolla, l'alfabeguer, la banda, són coses, les claus de la ciutat, són coses molt simbòliques, però que només vosaltres teniu el privilegi de poder tindre-les.
6: Además, de verdad, yo creo que hemos dicho todos los símbolos, ¿no?
8: Sí, sí, sí.
6: Que es la llave, las llaves de la ciudad, el alfabeguer, la cholla, la banda. Y no sé si nos escapa alguno, pero bueno, el traje.
8: El espolín que le regala la ciudad a las falleras mayores.
6: Y os voy a decir uno más que es muy bonito y a mí me encanta y muchas veces no se tiene en cuenta, y es el aderezo.
8: Ah, cierto.
6: Ay, el aderezo de las falleras mayores de Valencia y las cortes de honor también, que pasa de manos en manos, yo creo que también desde el año 2004.
8: Son de propiedad. Ten en cuenta que todo esto representa...
9: Conta, porque ahí sola se usa. Dania, que tú no sabías.
2: Yo no, conta. Yo...
8: Representa un gasto público, es decir, tener en cuenta que todo esto está pagado con dinero de todos los valencianos. Un tema que siempre ha generado debate. Siempre.
6: Pues que no lo genere.
8: Pero no, pero nadie ha sido capaz de proponer lo contrario, sencillamente porque creo que es el detalle a dos personas que entregan, no voy a decir que sacrifican, porque lo hacen gustoso, pero entregan un año de su vida
2: desinteresadamente,
8: totalmente,
9: a la fiesta, o sea, y a la ciudad
8: horas,
9: de Valencia,
8: horas y horas, como no os podéis hacer una idea. Entonces yo creo que es el que la ciudad le entrega aquello que la va a realzar por encima de las demás falleras, de todas las demás comisiones. Una banda, una cholla son distintivos, o un alfabeguer que solamente van a tener ellas con motivo de ese año, ¿no?, de haber recibido ese nombramiento. Yo creo que es un dinero bien empleado. Luego ya tendremos el debate si el viaje debían de hacerlo o no, que ya es un dinero extra.
6: Fuimos las últimas.
8: Sí, efectivamente. Fue un detalle que queríamos tener con ellas y era como una especie pues de viaje, fin de curso, ¿no? Pero bueno, ahí se generó el debate, no ya pasa nada. Oye, fuera, se aparta que no es un elemento del reinado, que era un elemento complementario, un plus, exacto. Entonces yo creo que hoy en día esos elementos, hace poco se hizo una exposición de toda la indumentaria de las fallas mayores de Valencia en el, con motivo de la Dana, se hizo una recaudación.
9: Sí, el casal de convento.
8: Correcto, una recaudación importantísima. Pero de toda la gente
6: increíble.
8: Que acudió.
6: Nos dejó a todas...
8: Uf, tremendo, tremendo. Y ahí te demuestra el tirón que tiene el ver todos los trajes de las distintas fallas mayores de Valencia juntos. Aquello fue una exposición.
2: Y vore también a tantas fallas mayores de Valencia, ahí al costado, chuntes, a la puerta. Era muy cridaner también el vore a totes reunides.
6: Fue muy chulo.
8: Bueno, Friquilandia, dicho con cariño, vamos, no faltó nadie. Allí todo el mundo haciéndose selfies con las fallas mayores, con unas, con otras. Es normal, para mí son iconos de la,
9: claro,
8: de la
9: fiesta.
8: Y la prueba la tenéis que no pasan los años y la gente a veces no se acordarán de tu nombre porque han pasado muchos años, pero tú has sido, hombre, a mí en cara me digo en que si tú, yo soy el de Les Falles, mira, este es el de Les Falles, digo, señora, que ya plogut un poquete, desde que vas dicho, uy, che, del 11.
6: Yo estoy la
8: de yo con la teua germana ya vestida.
6: Paco, digo,
8: después continué con Maconsechal, pero ya en otras áreas.
6: Claro. Sí, es deberes.
2: ¿Cuánto
8: tienes? Yo estoy 7 años como Consechal, 8 como presidente de Chundent Alfallera y Consechal de Festes, además del área jurídica. Y después ya lo vas a dejar pisar. Uy, che, del 11. Jo estic
6: allà, la meva germana.
8: Clar, jo quan la teua germana ja va estirar, després continuï com a concejal, però ja en altres àrees.
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, és de veres, és de veres.
2: Quant temps estigueres?
8: Jo estigui 16 anys com a concejal, 8 com a president.

0: a tota la ciutat de València.
1: Escoltem
0: a l'alcaldessa.
1: Escoltar llavore a la cor d'honor de la Fallera Major de València. Estan desfilant, estan arribant totes. I anem a veure si ara en uns segonets escoltem com l'alcaldessa de València dona també la benvinguda, perquè estan arribant ja, Maria, les...
0: Sí, primer entra la cor d'honor infantil, després entra la cor d'honor major i ahí... I els aplaudiments, el públic, evidentment, mostrant ese cariño i ese suport a les dos corts d'honor, a la infantil i a la major.
1: I ese moment de l'aplaudiment que arriba molt emocionant i que...
2: I lo que estábamos diciendo antes, ayer fue la llamada, pero hoy es el día en el que todas inician el recorrido más bonito de sus vidas.
1: Claro.
2: Yo creo que prefiero no solo las falleras mayores de Valencia, sino las cortes de honor.
1: Sí. Y ahora...
2: Yo creo que ens ha faltat una cosa per dir, que és que a més avui també comencen com a equip.
1: Claro.
2: Les han conegut, les xiquetes i les machos, però avui comencen, les 26 juntes.
1: I ja arribem.
0: La cor d'honor de la fallera major de València, Beatriz Blanco Tamarit. També és un moment important, per a les 12 xiquetes.
2: Les estan proclamant a totes, que és el que estàvem dient. És un dia de les 26.
1: És que estar al ple de l'Ajuntament imposa molt, Imposa molt.
2: ¿Qué se pone más nervioso, las fallas mayores o el concejal?
3: Yo, en estos momentos, ¿sabéis lo que recuerdo? Con pánico, el ir mirando que nadie se equivocara,
2: claro.
3: Que las chicas llegaran a su
0: sitio. Estiguer entonces en su puesto,
3: exacto,
0: ¿no?
3: que cuando ves a uno de protocolo correguen, dices, algo ha pasado, y estás...
0: Y ahora.
3: Seguidlo. Y ahora estas palabras son muy protocolarias.
1: Anem a escoltar a la alcaldesa.
4: Y a propuesta de la Junta Central Fallera, vinc a nomenar i proclame, en nom de la ciutat i en el meu propi, Fallera Major Infantil de València per al 2027, la xiqueta Julia Vizcaíno Orero.

0: Ahí están esos aplaudiments per a Julia Vizcaíno Orero, que és la fallera major infantil de València. I la veritat és que, clar, no vull ni pensar com estaran els seus pares d'orgullosos i contents. Ari,
1: jo crec que estan en el mateix núvol que tu, sincerament.
2: Clar. No s'ho creuen,
1: si
2: no?
1: Si els teus pares són fallers, és que estan igual que tu repetint la frase de és que eres la fallera major infantil de València. És que què fort.
2: Quina cara de felicitat porta Julia. Sí que és de veres,
0: que està mirant... I contindre les llàgrimes és complicat, eh?
2: I està mirant al voltant per a no perdre detall de res del que està vivint avui com a fallera major infantil de València. I ha començat ja a saludar. Després parlarem del saludo, com s'aprèn i se saludo.
1: Pues el que estava dient.
3: Se lleva la sangre.
2: Sale directo. Totalment, totalment.
1: És la manera en la que se devuelve tot el aplauso i el cariño, ¿no?, que se recibe.
4: Falleres i fallers, en virtut de les atribucions que ofereix el vigent reglament i a proposta de la Junta Central Fallera, vinc a nomenar i proclame en nom de la ciutat i en el meu propi fallera major de València per al 2027 la senyoreta Beatriz Blanco Tamarín.
2: I ara sí, és el moment de rebre en l'hemicicle a la fallera major de València de 2027, Beatriz Blanco Tamarit.
0: A veure, aquesta salutació quan entre al
2: ple. Cicle, sí.
0: I jo crec que és el moment en què somnia, tota fallera a València, va dir ahir. La propia...
2: El somni de la meua vida.
0: Blanca,
2: ¿no?,
0: es el somni de la meua vida.
2: Y la de vegades que ho haurà imaginat i no té res a veure al el que està vivint ara mateix ella,
1: Y la de veces que lo habrá visto. Claro. Es lo que decía Ari antes, tú, si eres fallera, te hartas de verte todos los años porque no te lo quieres perder nunca.
2: Sí,
1: y de repente ahora el plano cambia. O sea, ahora eres tú quien está viendo a toda la gente que está dentro del hemiciclo. O sea, el plano de cámara es totalmente diferente.
0: Porque, claro, fas un assaig, ¿no?, abans de este día, pero no te resabore.
2: No te resabore.
0: Se senta al costat de l'alcaldessa, a Madreta.
2: Correcte.
0: Mentre que Julia Vizcaíno Orero està a mà esquerra.
2: I se senta l'alcaldessa i és moment en el que elles també... poder sentarse.
1: Momento friki. Beatriz no lleva el traje que ha sido su número uno, como solemos decir, en su año de fallera mayor. Lleva, creo que el que ha sido el segundo, pero lo ha combinado con el aderezo del primero y está muy
4: fallera
1: guapa.
4: Fallera mayor infantil, por su honor, belleza del Fons de Alacant y reyes de Especes de Castelló, Cerces y hermanes, gracias por estar siempre presente al costat de la nostra festa i de los nostres màximos representants. Fallera Major Infantil de l'any 2026 i Cors d'Honor, Carmen, Marta, Cors d'Honor. Regidors i regidores, tenint alcaldes de l'Ajuntament de València, falleres i fallers. Molt bona vesprada a tots. Benvingudes i benvinguts a l'Ajuntament de València, a este Saló de Plens, en una vesprada molt especial i molt esperada per a tots i totes els que estem avui ací. Per a València, per a les falles, per a tota la ciutat i molt especialment per a dos persones, per a Beatriz i per a Julia, que avui comencen a escriure una de les pàgines més boniques de les seues vides. Avui comença un nou regnat. Beatriz i Julia, ha arribat el moment, el vostre moment, el moment que heu somiat, que heu imaginat tantes vegades i que des d'esta vesprada comença a fer-se realitat. El somni de Beatriz, una xiqueta que va ser fallera major infantil de la seua falla en 2012 i ha crescut en una falla senzilla de bona gent. Avui és la dona valenta, preparada i honesta que representarà la nostra ciutat. El somni de Julia, o més bé, de Julia i d'una falla sencera, d'un barri sencer, que ahir esclatava d'il·lusió parlant meravelles de la seua xiqueta, que ha fet realitat l'esperança de tots. Un somni col·lectiu que té nom propi, el de Julia. Fa només 24 hores, el Marítim i Russafa esclataven d'alegria i d'emoció a l'escoltar els vostres noms. Ahir va escriure el màgic moment de la telefonada que va canviar les vostres vides, també el de les vostres famílies. I avui heu pujat per esta escala principal engalanada de flors, esta escala que és única i que tota fallera vol pujar un dia com avui. Ho heu fet acompanyades de les vostres corts, el vostre millor equip, elles que també han pujat esta escala en la dignitat i l'honor de ser elegides per a ser, junta a Beatriz i Júlia, les representants del món faller i de la millor ciutat del món. És un dia solemne i festiu per a esta casa, per al Cap i Casal i per a tota la comunitat valenciana, que ara mira en especial carinyo els primers passos del vostre regnat. Un any que comença avui, però que porta molt temps creixent en els vostres cors. I ara, els nostres cors. El cor de València vol escoltar-vos, a vosaltres, a les nostres màximes representants de la festa. Així que té la paraula Júlia Vizcaíno Orero, fallera major infantil de València, per l'any 2027.
0: Queda molt bonico, Piti?
2: Moment ara, sí. D'escoltar per primera vegada en ese discurso oficial a la fallera major infantil de València, a Júlia Vizcaíno.
0: Anem a escoltar.
5: Excelentíssima alcaldessa de la ciutat de València, na Maria José Català, president de la Junta Central Fallera, en Santiago Ballester, membres de la Corporació Municipal i autoritats, directiva de Junta Central Fallera, Belles del Foc, reines de les festes de Castelló. Estimades Carmen i Marta i les seues corts d'honor, Beatriz, fallera major de València, nostres benvingudes corts d'honor, molt bona vesprada a tots i a totes. Encara em costa un poquet creure que avui estiga així. Sempre he admirat a les falleres majors infantils de València. Les mirava pensant que sentien alguna cosa molt especial. Ara sé que sí. I em costa posar en paraules el que sent una xiqueta quan aquell somni que havia imaginat tantes vegades s'ha fet realitat. Perquè les falles formen part dels meus records més bonics. Són els meus primers somriures, els meus primers vestits de valenciana. Són les nits com es planta la nostra falleta al meu canyamelar. Són la música pels carrers i les mascletades que fan tremolar el cor. Són totes aquestes coses que, quan eres menuda, no saps explicar, però que et fan sentir que estàs a casa. Són totes aquestes coses que... Perquè per a mi València és això, casa. És el color de les flors quan arriba març. És l'olor a pólvora. És la música de les nostres bandes. És alçar la mirada i descobrir una falla enmig del carrer. És veure València plena de gent, de llum i de somriures. I és aquesta sensació que ens diu que ja estan així les falles. Jo he tingut la sort de créixer vivint tot això, d'entendre que les falles són molt més que una festa. Les falles són una manera d'estimar València, una manera de fer-la més nostra, de cuidar-la, de celebrar-la i de compartir-la. I avui tinc la sort de poder representar-la. Això em fa molt feliç, però també em fa sentir una gran responsabilitat, perquè darrere hi ha una ciutat sencera. Hi ha milers de xiquetes i xiquets que viuen les falles amb la mateixa il·lusió que jo. Fallers i falleres que treballen durant tot l'any, famílies que fan que la seva falla continuï viva, fent que les falles siguin el que són avui. Com també hi ha 7 persones durant uns dies que assumiren la responsabilitat de triar a la fallera major infantil de València d'enguany i la seva cort d'honor, a les quals no puc estar més agraïda. 7 persones que durant uns dies ens van mirar als ulls i van confiar en nosaltres. Potser sabien que aquella decisió canviaria les nostres vides. I avui entenc que darrere hi havia una cosa molt més bonica, la confiança. Per això promet representar a València com jo la sent, amb alegria, amb orgull i amb molt d'amor. Vull mirar cada falleta amb els ulls d'una xiqueta. Vull emocionar-me en cada mascletà i disfrutar de cada pas doble. Vull viure València, vull viure la nostra ofrena a la Xeperudeta i guardar amb estima cada instant. I ho faré al costat de la meva cor d'honor. I això em fa especialment feliç. Perquè potser avui encara no sabem tot el que viurem juntes. No sabem quantes vegades riurem, quantes abraçades ens donarem ni quants moments acabaran convertint-se en records que contarem quan siguem majors. Però sí sé que avui comença una amistat molt especial i vull que disfrutem juntes de cada segon. Gràcies a la meva comissió, Rosari Plaça Calabuig. És un orgull formar part d'esta gran família fallera, perquè darrere de cada xiqueta que somia hi ha persones que fan possible que els somnis es complisquen. Persones que t'acompanyen quan estàs nerviosa, que t'abracen quan tens por, que celebren les teues alegries com si foren les seues i que estan al teu costat sense demanar-ho. A la meva família, gràcies. Gràcies per haver-me ensenyat a estimar les falles i per haver-me ensenyar-me que ser fallera no és només posar-se un vestit bonic. És estimar una festa, és estimar les persones, és compartir, és treballar junts i és estimar València. Gràcies per deixar-me ser jo mateixa, perquè això és el que vull continuar sent durant este any. Una xiqueta que té la sort de viure un somni molt gran. Una xiqueta que vol riure, aprendre, que vol fer amigues i amics, emocionar-se i disfrutar de cada moment. Perquè algun dia este any acabarà, però jo sé que hi haurà una cosa que no canviarà mai, la manera d'estimar València. Perquè quan una persona estima de veritat una ciutat, la porta sempre un poquet dins del seu cor. I jo avui sent que porta València molt a prop. I això és un regal que no oblidaré mai. Així que avui només puc dir gràcies, València. Gràcies per la teua llum, per la teua música, la teua pólvora, les teues flors, pel teu art, per les teues falles i sobretot gràcies per deixar-me representar-te. Promet viure este any amb els ulls ben oberts, el somriure sempre preparat i el cor ple d'il·lusió. Avui comença el nostre any, el meu any, el de la meva meravellosa cor d'honor, l'any de tots els xiquets i xiquetes que, com jo, estimen i sempre estimaran les falles. Visca València i visquen les falles.
0: Finalitza el discurs de Julia Vizcaíno, que dedica les seues primeres paraules al món faller.
2: Que bé ho ha fet per lo complicat
0: sí,
2: n'hi ha que dir-ho. Després parlaré, perquè ara anem a escoltar a la fallera major, a Beatriz Blanco, però que complicat el moment
0: molt
2: per a
0: difícil.
2: Per a Julia.
0: Un discurs molt llarg i sí que és de veres que molt semblant al que normalment diuen a la crida, però bé, ho ha fet molt bé, però no guanyis que té, ho ha llegit molt bé i no ha estat
2: i perquè fa dos
0: gens
2: dies
0: nerviosa,
2: era,
0: eh?
2: Era totalment anònima i era, jo crec que ni ho imaginava.
0: Vinga, anem a escoltar a l'alcaldessa i demanem disculpes, però no és qüestió nostra, lo del micròfon, eh? Vinga, anem a escoltar a la fallera major de València.
6: Excelentíssima senyora alcaldessa de la ciutat de València, president de la Junta Central Fallera i regidor de Falles, membres de la Corporació Municipal, autoritats, belleses del foc d'Alacant, reines de les festes de Castelló, falleres majors de València i cors d'honor que avui ens acompanyeu. en especial a Júlia i a les nostres corts d'honor. Falleres i fallers, bona vesprada. Hi ha somnis que naixen quan som menuts i que en el pas dels anys aprenem a guardar en un raconet del cor. Somnis que potser pensem que algun dia deixaran de ser-ho, però que continuen allí, esperant el seu moment. A nit, i aquest moment va arribar, permetem-me avui tindre l'honor de dirigir-me a totes i tots vosaltres per primera vegada com a fallera major de València. Un privilegi que abans de mi han portat nombroses dones valencianes a les que admire i sempre seran espill i suport. Carmen, Marta i les seues corts d'honor. Sou les últimes d'una llarga llista d'ambaixadores de la festa a les que hem d'agrair el gran llegat que els heu deixat. Totes nosaltres, tant Júlia com les corts d'honor i jo, continuarem custodiant amb responsabilitat i orgull la flama de la festa que ens heu traspassat. Perquè per a mi, les falles sempre han sigut molt més que una festa. Han sigut casa, família, amistat i tradició. Han sigut art, pólvora, música, flors, versos i seda, però sobretot han sigut persones. Persones que m'han ensenyat a estimar-les i que han fet que en el pas dels anys jo també les senta com una part fonamental de mi. Tot va començar a la meva comissió, Castelló Sogorb. Allí vaig aprendre que ser fallera no és només lluir un vestit, participar d'un acte o viure amb intensitat la setmana fallera. Ser fallera és compartir, treballar, ajudar, riure, emocionar-se i estar sempre al costat dels teus. És fer cada vegada més gran el sentiment i la família fallera. Al meu sector, Rosa Fabé, a la meva federació de Falles Centre i ara també a la meva casa gran, la casa de tots els fallers i falleres. Gràcies. Esta vesprada, pujant les escales, he sentit que en cada pas hi havia molta més gent en mi. Però sobretot he sentit al meu costat a qui sempre ha estat present en cadascun dels meus passos, la meva família. Gràcies per haver-me ensenyat a estimar les falles, per haver compartit en mi cada nervi, cada alegria i per recordar-me sempre que tot és molt més bonic quan es viu acompanyada. I és que la meva sort s'ha multiplicat per 25. 25 famílies per 25 dones i 25 xiquetes que seran història de València. Però que ja són... Però que ja són història de la meva vida. Júlia, esa xiqueta d'ulls profunds que em va furtar l'ànima des del primer dia i junten ella la seva cort d'honor. 12 terratrèmols de xiquetes a qui prometem cuidar cada dia. Ara vull dirigir-me a vosaltres, les 12 dones que formeu la meva cort d'honor. Darrere de cadascuna hi ha una història, una família, una comissió i tota una vida estimant les falles. Darrere de vosaltres hi ha una peça indispensable d'este regnat i de mi. Sereu el meu suport, la meva força i la meva llar, amb qui compartiré els nervis, les rialles, les emocions i cada moment d'enguany. Si jo em sent profundament afortunada de tindre-les, no us imagineu la sort que té València de que siguin les màximes representants. Carmen, Maria, Paula, Alejandra, Laura, Paula, Paloma, Cris, Clàudia, Maria, Marina i Anna. Fem d'este somni i el de tota una ciutat i fem que cada valenciana que somni en estar ací estigui orgullosa de nosaltres. Al nostre jurat, gràcies pel temps, la dedicació i la sensibilitat en què heu afrontat una decisió tan important. Gràcies per haver volgut conèixer-nos més enllà d'un número o d'un nom. I gràcies per la confiança que heu depositat en les 13. Rebem esta elecció amb una enorme gratitud i en la voluntat de correspondre a aquesta confiança donant el millor de nosaltres en el camí. Assumís l'honor de representar a València en il·lusió, responsabilitat i en el cor obert, perquè les coses que es fan en el cor poden no ser perfectes, però són les que travessen i perduren. Vull conèixer cada taller, cada comissió, escoltar cada història i descobrir totes aquestes persones que fan que les nostres festes siguin molt més grans que qualsevol falla que es puga plantar. Perquè les falles són patrimoni, tradició i cultura, però també són germanor. Són milers de persones que encara que vinguin de barris diferents i visquen les falles de maneres diferents, comparteixen una mateixa passió. I Isa és la València que representa. Una València orgullosa de les seues arrels, però en la mirada posada en el futur. Una València que conserva les seues tradicions perquè sap que són part de qui som. Una València que celebra 10 anys des del seu reconeixement com a patrimoni de la humanitat. La veritat és que no sé què ens depararà el camí, però sí que sé com vull viure'l, intensament, amb gratitud i sense deixar escapar ni un sol moment. Perquè hi ha somnis que donen un instant i n'hi ha d'altres que quan es complissin te canvien la vida per sempre. Ui, el meu somni ja ha deixat de ser-ho i només puc dir-vos una cosa. Gràcies, València. Visca València i visquen les falles.
0: Y ese es el discurso de la Fallera Major de València, Beatriz Blanco Tamarit. Emocionant discurs per a obrir la festa de les falles en el seu primer dia com a Fallera Major de València. Jo crec que està molt bé. Ara després analitzarem aquestes paraules de la Fallera Major de València, l'aplaudiment de tot l'hemicicle que està rebent amb molta il·lusió este nou reinat de les màxims representants de la festa a la ciutat.
2: Ha dit una declaració d'intencions. Vull viure este any intensament, per lo tant, Beatriz ja da a conèixer com va afrontar, no?, tot el que li queda per davant.
0: Sí, sí,
1: yo creo que por las pocas horas que la conocemos, algo que en lo que estaremos todos de acuerdo, es bastante natural y expresa bastante bien lo que siente. Sin filtros.
0: Anem a fer una xicoteta pausa perquè crec que ja estan preparats els nostres companys d'informatius i a la tornada escoltem el que resta de l'acte de la proclamació. Fem una xicoteta pausa i a la tornada, després del butlletí, anem a més proclamació.
7: Que si me deixes un i no tindré que ser.
8: El temps vola, però la vesprada continua. Tornem després de les notícies amb tot per la

0: Són les 8 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Primer acte oficial de les noves falleres majors de València a l'Ajuntament del Cap i Casal. Se celebra a hores d'ara la cerimònia de proclamació de Beatriz Blanco i de la xiqueta Julia Vizcaíno com a falleres majors del 2027. Acabem d'escoltar els seus discursos. Montse Català, bona vesprada.
2: Sí, efectivament, puntuals. A les 7:30 ha començat este acte solemne de proclamació en un hemicicle de gom a gom. Primer han accedit les Corts d'Honor i després Julia Vizcaíno i Beatriz Blanco. Fa uns segons han acabat els seus discursos i aquesta primera al·locació per primera vegada cap als valencians. Ens han contat que estan incrèdules encara, que estan molt agraïdes i que per a elles esta festa nostra és casa. És molt més que una festa i estan molt orgullosos de poder representar-les amb responsabilitat.
1: Gràcies, Montse Català. I parlem ara d'un altre discurs, el que acaba de pronunciar fa uns minuts el rei Felip VI a Melilla. Els reis, com saben, estan a punt de tancar la seva visita de 2 dies a Ceuta i Melilla, i en esta última ciutat autònoma, Felip VI acaba de fer una nova reivindicació de l'espanyolitat dels dos enclaus africans, on ha apostat per una relació fructífera amb el Marroc basada en la confiança i la bona fe. Xavier García del Vallès.
3: Sí, el rei ha fet també una crida a la col·laboració entre institucions, ha dit, per a solventar problemes com l'entrada massiva d'immigrants que va patir Ceuta. Ha reivindicat, efectivament, l'espanyolitat de Melilla i ha insistit que és una part de la Unió Europea que sabrà defendre, ha dit, els seus valors.
4: Melilla és Espanya i Melilla és Europa. Su frontera és frontera de la Unió, una frontera única que no distingue francos ni puntos cardinales, pues se basa en un acervo compartido de derechos, libertades y responsabilidades ciudadanas. Cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la Unión Europea.
3: I s'ha dirigit directament al Marroc per a apostar per una relació bilateral pacífica i basada en la confiança mútua.
4: Porque vivís en esta ciudad increíble, donde África y Europa se tocan y donde dos reinos, España y Marruecos, debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación. Eso exige confianza y responsabilidad basadas en la buena fe.
1: Hi ha poc menys de 2 dies perquè es tanqui el termini per a presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre. Irene Montero no ha volgut valorar l'oferiment d'Ada Colau, la candidata del Front Ampli, de retirar-se com a número 1 per a facilitar un acord amb Podem. No obstant això, l'exministra d'Igualtat ha dit que continuaran treballant per a que no es perca cap vot de l'esquerra.
5: Por nosotras no va a ser. Vamos a trabajar intensamente. Ya lo venimos haciendo con todo el cariño, con toda la discreción. Hemos conseguido una alianza y una colaboración que hasta hace pocos días era impensable, que era ese tándem con Gabriel Rufián, y por nosotras no va a ser. Vamos a seguir trabajando intensamente para tener acuerdos en todos los territorios, cuantos más mejor, cuantas más seamos, y como decía yo en esta mañana, que no se pierda un solo voto de izquierdas.
1: Actualitzem informació a les 9 de la nit en Contrapunt. Es deixem ara amb Tot per l'aire.
0: A Punt Ràdio, notícies.
6: Continuem amb la proclamació així a Punt Ràdio. Escoltem a l'alcaldessa de València, María José Catalá.
7: Y nuestra foto cogidas de la mano. Porque sí, y así, cogidas de la mano seguiremos siempre, chicas. Gracias, Marta.
6: Ahí está ese reconeixement per a les falleres majors de 2026, amb ese discurs de l'alcaldessa de València, on ha reconegut la seva tasca.
7: Las 26 del 26. Las primeras falleras del Roig Arena. Las falleras del ave Fénix que sobrevoló vuestra crida demostrando que nuestra fiesta siempre resurge. Las falleras de Chaplin. Las falleras de la paz. Las falleras de Hope. Sin duda, el legado de las 26 del 26 es y será la esperanza. Mari Marta Salvador, las Pitu, Marta Capella y Zoe, Capillita y Zoe, nuestra superwoman Virginia y la estilosa Lau, Anabel, Belita y nuestro futbolista favorita Daniela, Ani y Paula Andrea, las Panini, y las dos mitades, Paula Castell y Vega. Gracias por lanzar al mundo un mensaje de esperanza a quienes sufren cáncer. Gracias por decir al mundo que la campana de la recuperación puede sonar si nos involucramos todos en la investigación. Gracias por decidir no ser una estrella fugaz, sino una corte que deja un mensaje y un legado. Se puede y debe emplear la visibilidad de las fallas para ayudar a quien más lo necesitan. Las fallas son más poderosas de lo que en ocasiones pensamos. Y también hablaré de las protagonistas de un cuento de hadas, de la corte de honor de Marta. Nuestras Pitu, Aitana y Alba, las cariñosas Martina y Vega, las bondadosas Daniela y Claudia, la dupla de la alegría, las Jimenas, Jimena Monpo y Jimena Noguera, las protectoras Nuria y Olga, y las divertidas Lola y María. Gracias por hacer visible que Valencia es Mou, Valencia es Mou, y que la ilusión de nuestros niños es en realidad el motor de esta ciudad. Gracias a todas. Habéis dado un ejemplo de responsabilidad, entereza e ilusión. Sabéis que siempre quiero haceros felices y que yo soy la primera consentidora de esta casa, aunque no pude evitar que se quemara vuestra preciosa falla. Y eso que me lo pedisteis con insistencia, ¿eh? Sé que en el fondo sabíais que vuestra falla es y será eterna. Por eso no dudasteis en rodearla, acompañando con entereza ese ritual simbólico de fuego que nos hace tan únicos. Y gracias a vuestros padres y a vuestras familias. Las tres Cs. Carlos, Carmen y Carlos. Gracias por vuestra amistad. He visto en Carmen el aplomo y la robustez de Carlos y la sensibilidad y la humanidad de Carmen. No solo sois una familia unida, sois un equipo que funciona como un verdadero reloj suizo. Nos debemos cosas, pero somos gente que cumple y haremos esa lista de pendientes que tenemos. Y algún que otro ritual que ha venido para quedarse en un simbólico día de fallas. Gracias, María, por dejar volar la espontaneidad de Marta, por recordarle cada momento que lo importante era disfrutar, sonreír, ser una niña y ser feliz. Gracias a los chicos de la casa, a Salva, a Álvaro, a Borja y a Salva. La suerte que tiene Marta de tener ese equipazo de escoltas. Gratitud eterna es lo que tiene este ayuntamiento con vosotros. Y madres, padres, abuelas, abuelos, hermanos de las Cortes. Jamás olvidaremos vuestra generosidad. Habéis compartido con toda Valencia vuestras hijas. Las habéis sostenido y os habéis volcado en ese casal que es este ayuntamiento, que es Valencia. No lo olvidaremos y yo siempre estaré agradecida. Carmen y Marta, Corps d'Honor del año 2026. Hoy no es una despedida. Siempre formaréis parte de la historia de oro de esta ciudad. Gracias por haber sido vosotras mismas. Gracias por haber elegido la mejor versión de Valencia, como falleras y como personas. Y a mí siempre me tendréis, porque más allá de los cargos, lo importante es la persona. Y la familia que hemos formado nunca se romperá. Gracias de corazón a las 26 del 26. No olvidéis nunca algo muy sencillo. De mí, para vosotras. Chicas, a brillar. A brillar siempre.
6: Finalitza també i ses paraules per a l'acord d'honor de l'any 2026 i ses xiques que han acompanyat a la Fallera Major de València.
8: Otro gran grupo.
7: I estic convençuda de que estareu a l'altura de la millor festa del món i de tota València. Fallera Major de València, Beatriz Blanco. Les teues primeres paraules encara retumben en este hemicicle i siguen tota una declaració d'intencions. No puc dir que ho vaig a fer perfecte, però faré de la millor manera possible. Ho vaig a fer en el cor. Beatriz, Fallera Major de València. Lo més important és regnar en el cor, perquè ser Fallera Major de València és ser el cor de tota una ciutat. I tu ho vas a fer. De la comissió Castelló-Sogorb, Beatriz ha fet que la seva falla torni a l'Olimpo de la festa després de 43 anys. El sector Russafa va vibrar ahir en el teu nomenament. Fallera des que vas néixer, devota de la Mare de Déu des de Sant Parats, a qui honra no sols en la frena, sinó també en la dansa on participa activament. Ahir sa mare Cristina la definia com una xica que no fa soroll, que entra de puntilles en els llocs, però que té algo que la fa brillar. I eixe brillo estic segura que marcarà el teu regnat. Beatriz, més enllà de la teua formació, enginyera d'organització industrial, que de segur dona empremta a l'any que comences, sé que eres una apassionada de les manualitats, de la ceràmica i del ganxillo. I te demano una cosa, modela i cus el teu regnat amb amor, que sé que tens per les nostres tradicions i en la responsabilitat de ser una gran ambaixadora de València, des d'avui i durant tot este any. Tindràs a ta mare al teu costat Tindràs el teu germà Manuel, que ahir va volar a València per estar amb tu. Tindràs al teu costat a la teua iaia Emília, que ahir plorava d'orgull. I tindràs a tot l'Ajuntament per a que brilles i dones el millor de tu, que és molt, a esta ciutat. Enhorabona, Beatriz, fallera major de València.
6: Més aplaudiments per a l'alcaldessa de València, Maria José Català, en el seu discurs.
7: Al teu costat tindràs a la fallera major infantil de València, a Julià Vizcaíno. Julià, ja has fet història, la primera fallera major infantil de Canyamelar. Ahir el Marítim va esclatar d'emoció en el teu nomenament. Una emoció que vaig veure en els ulls del teu germà, de ton pare Nacho, dels teus iaios, que estaven molt pagats, i de la teua mare, Marta Obrero. Quan per la nit vaig veure el vídeo de la telefonada, que es veig diverses vegades tota la nit de la telefonada després, vaig veure ta mare, com li tremolaven les mans. Quasi li cau el mòbil dels nervis. Hi ha un moment de tensió, perquè ta mare, Marta Obrero, cor d'honor del 2004, va veure en tu, Julià, com els somnis es complixen. Qui més coneixen a Julià destaquen d'ella la seva alegria i el seu caràcter mediador, defensora dels defensors, diu la seva iaia. Julià porta en les venes el Marítim, no sols com a fallera de la Comissió Rosari Plaça Calabús del sector Canyamelar Grau Nazaret, també com a membre actiu de la Setmana Santa Marinera. Forma part de la germandat del Santim Cinc Cris de la Palma, que té la imatge més antiga que processona la Setmana Santa Marinera i que Julià acompanya de personatge bíblic i penitent. Julià és senyes d'identitat pures. Enhorabona, fallera major infantil de València.
6: Més aplaudiments, senyes paraules per a la fallera major infantil de València i per a la seva mare, que va ser de la Cordonor.
7: De la fallera major de València, Paloma Mora, Paula Sebastián, Cristina Montesinos, Laura Miquel, Claudia España, Alejandra Blanco, María Miralles, Paula Mayoral, Marina Berzal, María Ruiz, Ana Inés y Carmen Ballester. Cordono de la fallera mayor infantil de Valencia, Marta Inés de la Peña, Martina Gil, Alejandra Vidal, Susana Chornet, Lola Bardera, Macarena de la Osa Soler, Paula Gómez, Vega Sánchez, Daniela Arroyo, Daniela Barbosa, Alma Ruedas y Valeria Sordo. Cos d'honor. Vosaltres sou les guardianes de les nostres falleres majors, les que estareu sempre ahir per a donar-los la mà, per a ser l'ombra on apoyar-se quan la força flaqueixi, i les que sempre tindreu un somriure per a dir-los que en este somni no estan a soles. És un somni compartit. Enhorabona a totes. Avui, en el dia de la vostra proclamació, vull traslladar-vos dos missatges. El primer, l'honor que suposa ser les màximes representants de la nostra festa. No sou només falles, sou València. I això vos té que omplir el cor d'alegria, però també d'orgull. I el segon missatge és un missatge de responsabilitat. Heu de ser conscients que hi ha moltes xiquetes i moltes joves que vos miraran en admiració, com a referents, i això és una responsabilitat. Sempre dic que les falleres majors sou reflexe de lideratge femení, valentes, formades, i que amen la seva ciutat i les seues tradicions. Valencians, cuidem sempre de les nostres màximes ambaixadores, però és un gest de respecte per esta ciutat i per esta terra. Terra d'esperança i d'il·lusió, terra de foc i de mar, de pólvora, d'orgull, d'art, també d'humanitat. Terra de falles, sempre de falles, perquè les falles vertebren i construeixen. Les falles són la gran sort de València. D'ací unes setmanes, el 30 de novembre, es compliran 10 anys des de que les falles van ser reconegudes per la UNESCO com a patrimoni cultural i material de la humanitat. 10 anys que ens recorden que allò que sentim com a propi també és admirat i reconegut per el món. Cuidem a tots els que fan possible la festa. Artistes fallers, pirotècnics, orfebres, indumentaristes, músics, floristes... Perquè cuidar-los a ells, és cuidar de la nostra identitat. I això ens fa millor com a ciutat, però també com a poble. Aixina que tots a una veu, visca València, visquen les falles i visquen les falleres majors de València.
6: Quina forma més bonica d'acabar un discurs, també a mi aquest reconeixement de tota la gent que està vivint aquest acte de la proclamació al ple de l'Ajuntament del Consistori Municipal de València. Bé, pràcticament, en aquest moment està quasi acabat l'acte de manera institucional. S'alça l'alcaldessa de València, també les falleres majors de València de 2017.
8: És moment d'escoltar el nostre himne regional.
6: Vinga, anem a escoltar-lo amb elles.

0: Ara sí que va de bo. Es comença Line Fire, Félix. Que emocionant, eh?
1: Bé, jo crec que en aquests moments és quan pegues ja una...
2: respires bé, no?
1: Ja m'acaba jo. Sempre lo dic com a anècdota. Quan acaben les falles, el millor moment que té un concejal de festes és quan te crida el cap de bombers i te diu
2: ja
1: s'ha cremat l'última falla. En aquest moment te lleves de damunt 10 quilos, 10 o 15 quilos de pressió, de cansanci.
2: I ara eixiran de l'hemicicle,
3: aniran al Saló de Cristal.
2: Exacte. I aniran al Saló de Cristal per a rebre ese regal que hem parlat, Dani, els alfabeguers.
3: I s'hacen les fotos protocolàries. Exacte. Que luego pasan a la posteridad, s'hacen les fotos també con las falleras mayores que están allí, reben els mails, acompanyándolas.
1: Con Alicante, con Castellón.
3: Con Alicante, con Castellón.
0: Piti, Ari, com és assentar-se al costat de la alcaldessa i estar ahí?
3: Uau. Per a mi el moment més emocionant va ser l'himne, no? Perquè és quan ja t'aixeques i pots veure que de veritat està passant. És com quan t'adones. Sí, lo que estaba diciendo Félix es cuando permites que la válvula se suelte un poco, respiras y el himno yo creo que es que a todos nos emociona. Y ese día, pues imagínate más aún. Nosotras además íbamos igual vestidas.
2: Sí,
3: sí. Pues no se acordaba la gente. Íbamos del mismo color.
2: Turquesa.
3: Pero no van a hablarlo. No.
2: Ay, eso te anaba a decir, que no parlareu. Va a ser coincidencia.
3: Va a ser l'oficial.
2: Eso era como la señal de que anàveu a portar-vos molt bé, ¿no?
3: Exacto. Sí, yo siempre se lo digo, era que estábamos predestinadas.
2: Claro,
3: claro,
2: a reencontraros.
3: Sí, era el que deia que fins ese moment, fins avui, no es coneixen les 26 bebè, i jo me'n recordava que a ella li tractàvem els meus pares com la que va del mateix color que jo. I mira com vam acabar.
2: Per ser, ja que estan parlant dels tratges, dir que Beatriz ha triat per avui, per a la seva proclamació, una seda de Companyia Valenciana de la Seda, amb el dibuix que es diu Carmen,
3: sí.
2: Per a fer homenatge també a la seva fallera major infantil de la seva comissió i també i sa complicitat amb Carmen, la fallera major Eixint, la fallera major de 2026, també per a donar-li pues, ese guiño, no? de recolzament, i és un color castanya el color que ha triat Carmen.
3: Guapa.
2: Podem ja fer, Dani, en les quinieles de l'Espoli, doble check al castanya. Castanya no va ser. Castanya no va ser l'Espoli de la fallera major de 2027.
1: Quan es comencen en blanc, trencat, en tons de lletet. Ah,
3: de lletet.
1: Vamos, pues no estan ahí fent embolic.
3: Mira que mones. Oye, ya que estabas diciendo lo del gesto que ha tenido a la fallera mayor que sale, ahora en este momento también aquí en familia, qué bonito también es ese día, la complicidad que se crea con las falleras mayores de las cuales recibes el testigo. Es un día también muy bonito con ellas, ¿eh? Yo tuve la gran suerte de cedérselo a Laura Caballero.
4: Y a Carmen.
3: Que desde aquí le tengo que decir que para mí también fue un honor. Y ella lo sabe. Pero también es un día, porque luego el resto del año, bueno, pues hablas con ellas por teléfono, intercambias muchísimos momentos, porque son otra figura que se queda en la sombra, totalmente. Pero está ahí. Y el día de la proclamación y el día de la llamada te das un abrazo con la fallera mayor, vamos, tremendo.
4: Y los padres también.
3: Y los padres,
4: se apoyan,
3: las familias.
4: Es que, claro, nadie más ha vivido lo que ellos, así que entre ellos tienen que aconsejarse.
3: Sí. Es un abrazo sincero.
0: ¿Y qué consejo o quién consejo les donaría a les falleres majors? Ari, Piti.
4: Bueno, yo creo que es molt típic, ¿no? Pero que han de disfrutar moltíssim. Han d'obrir els ulls i el que dèiem, ja prendran aire quan acaben les falles, que no paren res perquè si no després es penediran.
0: Piti.
3: Pues yo voy por dos líneas. Una, la de la responsabilidad, como ha dicho la alcaldesa, que no se olviden de que llevan en sus hombros una banda que tiene unos símbolos de los cuales representan a grandísimos colectivos, ya no solo de las fallas, sino de la ciudad de Valencia y de la identidad de los valencianos a lo largo de toda la comunidad. Y por otro lado, como también ha dicho Félix, la humanidad. La humanidad de las representantes, la naturalidad, la cercanía, los gestos pequeños que son los que a veces llegan mucho más lejos que los grandes, que los tengan siempre presentes.
0: Y feliz.
1: Ni hay que pensar que te han fet un regal de 365 días, bueno, lluint una banda que a soles té una dona en tota la ciutat, però quan manquen les forces, jo sempre les dic el mateix. Han recordat de les 380 que s'han quedat en el camí i que donarien el que fora per estar en el teu lloc. Era l'únic pensament que les transmet.
2: I després també tenim una cosa màgica, que quants actes se'n recordeu?
3: Buf, crec que estàvem en 1.800, 1.500...
2: Jo és que recordo la meva germana, que eren 1.500, una barbaritat, però teniu la màgia que no vos canseu. No? En que, no, però aquí, no, dins de casa sí. Però era, bueno, sí, sí, per almenys sí, la meva germana. Se clavava els moños e eixia per la porta de casa i era com, és una altra.
3: De hecho, los hermanos, así lo podéis constatar mejor que nadie, porque llegamos a casa y nos desmoronamos y vivimos momentos también de tensión con la familia.
2: Claro, sí, me refiero, sí, sí.
3: Que no te derrumbas, te sale el peor carácter que tienes y que no habías conocido nunca y sales por fuera y dices, ¿es la misma persona?
1: Pero es por agotamiento. Agotamiento físico.
0: Es que en 4 o 5 minutos anem a convidar a Carles, que claro, estaba per ahí. Carles, estás per ahí.
5: Estic.
0: A veure, conta'ns un poc per a tancar línia de comunicació amb l'Ajuntament, que estem a punt d'acabar el programa.
5: Estic així en el Saló de Cristal, on està ara celebrant la segona part de la proclamació. Estan en el centre Santi Ballester de Junta Central Fallera. Beatriz, l'alcaldessa, i Júlia estan així en el centre, entre els dos alfabeguers, que en pocs minuts seran ja propietat de les dues falleres majors de València. A un costat està tota la corporació municipal. M'està dient que baixi el volumen, perquè s'escolta vale. Moltíssim.
2: Baixa,
5: és que tinc una veu.
2: Parla baixeta.
5: Tinc una veu. Bueno, i a l'altra part estan les dos corts d'honor, tots els convidats i convidades a este acte de proclamació.
0: Molt bé.
5: En fi, que així esta segona part de la proclamació, que continua.
0: Perfecte.
5: I jo ho deixo així.
0: Perfecte, gràcies. Gràcies, Carles.
5: Vinga, adéu.
2: Adéu.
0: I nosaltres anem posant ja el punt i final. Estarem hores i hores parlant,
2: sí.
0: Però els companys d'esports van a començar en no res. Així que vull donar les gràcies a tota la gent que ha estat a l'altre costat. Gràcies, Félix.
1: Un plaer
0: estar així un altre dia més,
1: i en un dia tan
0: parlant de falles i aportar la teua experiència a este món.
1: Jo crec que és dels dies que el faller se sent orgullós de tenir
2: de ser
1: la
2: faller, veritat. Se veres.
0: La pròxima vegada amb Vanessa,
1: Quan vulgueu, això es comencem a parlar-lo ja.
0: I el xiquet si vol també, jo porto el meu i que juguen allà.
1: Se lo porten, oye, i un baló de futbol ja hi vais a jugar, ja està.
0: Ari, Piti, moltes gràcies per estar així a nosaltres. En este Remember de 2010,
2: sí, total. Hem fet una cosa super complicada, que és juntar a les falleres majors del mateix any, en este cas a Ariadna i a Piti, que sé que són dones molt en l'agenda molt completa, així que agraïm també que hagin tingut el detall d'estar passant tota la vesprada amb nosaltres.
3: Nos hemos sentido como en casa.
4: Per convidar-nos.
0: Tornareu?
3: Sí, claro. Siempre que queráis, por supuesto.
0: Sou un pas.
3: El día de Vanessa y Félix, por favor.
1: Hacemos pack completo, un pack completo.
0: Gràcies, Piti. Gràcies, Ari, gràcies, Maria.
2: Gràcies a tota la
0: Cecília Labort, a Tono Escribano, a José Navas, que també ha estat al comandament tècnic, a Sofia García, a Carles Navarro i també a tota la gent que ha fet possible el programa especial avui de la proclamació. Recordeu, demà ja programa normal, però tindrem així a les falleres majors de València. Tindrem a Beatriz Blanco Tamarit i a Júlia Vizcaíno Orero, que estaran per la vesprada amb nosaltres per a contar-nos tot el que ha passat en estos dos dies de la telefonada i també de la proclamació. Nosaltres ho deixem així i vos deixem amb els companys de punt. Ui, estarà Mònica Arnau. Allà, programa normal, però tindrem així a les falleres majors de València. Tindrem a Beatriz Blanco Tamarit i a Júlia Vizcaíno Orero, que estaran per la vesprada amb nosaltres per a contar-nos tot el que ha passat en estos dos dies de la telefonada i també de la

0: Tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Esports a punt.
2: Hola, què tal? Amb els ulls posats al Roig Arena arrenquem este temps d'esports a punt. El València Bàsquet de Javier Torralba s'estrena en l'Eurolliga contra el totpoderós Fenerbahçe, el vigent campió de la màxima competició europea. El duel ha començat a les 8 de la vesprada. De moment, resultat de 9 a 35 a favor de les turques. A més, parlarem del València i d'aquest partit de Copa que es jugarà finalment a Mestalla contra el Tavernes el pròxim 28 d'octubre i escoltarem Umar Sadiq, lesionat des de fa un mes i mig i que avui ha participat en un acte promocional del club amb el seu company David Otorbi. També repassarem aquesta victòria del Villarreal en Champions, la primera, i el pròxim duel autonòmic entre els groguets i l'Elx. Soc Mònica Arnau, Juan Alpuente al control tècnic. Una breu pausa i comencem.

0: l'Eurolliga de bàsquet al punt a punt. Este dijous, des de les 8 de la vesprada, en directe, València Bàsquet Maccabi de Tel Aviv, amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Viu un episodi més de l'apassionant Eurolliga de bàsquet al punt a punt.
1: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
2: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
3: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
4: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
5: Manolo, que portem anys veient el mateix ainet.
0: Torna la veritat sense filtres, torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

I anem a començar per parlar del València, perquè just en 2 setmanes arrencarà la Copa del Rei per als valencianistes. El dimecres 28 d'octubre es disputarà el Tavernes València, que, com es van contar ahir, finalment serà en el camp de Mestalla. Els dos clubs ho van acordar així davant les dificultats de l'equip de la Safor d'arribar a les exigències de la federació amb el canvi de llums, la seguretat o, per exemple, l'aforament reduït. I si no podia ser a Tavernes de la Vall Digna, el club tenien molt clar que la millor opció era jugar a Mestalla. Així ho valoren el capità Joan Talens i el president Salva Talens.

0: segona opció preferida per a tots era Mestalla. Al final, jugar contra el València en Mestalla, pues, com bé diu el dit, mates dos paradors d'un tir. Que siga una festa, que la gent del poble puga viure algo històric per a Tavernes, per al futbol de Tavernes.
1: El somni de tots, de qualsevol futbolista que tinguem així al poble, qualsevol voldria jugar aquest partit, sí o sí.
2: El divendres de matí està prevista una reunió definitiva entre el València i el Tavernes per a concretar el repartiment i el preu de les entrades. El club de la Safor ja ha anunciat que seran preus populars i que pretén facilitar de manera gratuïta autobusos per a facilitar un desplaçament massiu de l'afició. Segur que el poble es volcarà per estar present en el primer partit de la història del club en la Copa del Rei. Anem a escoltar ara el president i també alguns aficionats.
3: Intentar subvencionar el 100% dels viatges. Fa falta dir això, si n'hi ha prou autobusos o no. Home, jo voldria omplir Mestalla, ja que estem posats a omplir-lo.
4: Per nosaltres és un orgull, en principi, si no passa res greu, estarem en Mestalla.
5: Difícil, però impossible no. A coses pitjor en podran passar.
2: Més actualitat valencianista esta vesprada, David Otorbi i Omar Sadiq s'han citat amb els aficionats per a firmar autògrafs en un acte promocional del club. El jugador del planter ha sigut rebut quasi com a un heroi després del seu espectacular gol del cap de setmana passat contra el Racing. Amb la premsa ha parlat l'altre protagonista. S'ha dit que ha fet declaracions tant en anglès com en espanyol i ha contat que demà té noves proves mèdiques i que, si tot va bé, podria estar molt prompte entrenant amb la resta de companys. El nigerià també ha parlat de la seva relació amb el nou tècnic Javier Aguirre.
6: Sí, he hablado con él. Él me ha dicho de recuperarme bien, que él me espera porque él sabe lo que puedo dar al equipo.
2: La lesió de Sadiq no és l'única que arrossega a l'equip. En un matí de proves a Paterna, Pepe Lu ha tornat al centre del camp. Rioja ha entrenat amb el grup, però no ha completat tota la sessió. Tàrrega sí que ho ha fet, afronta els últims dies de la recuperació i potser pot tornar a l'acció diumenge contra l'Atlètic Club. I parlem ara sobre el nou Mestalla, perquè avui mateix ha arrencat la fase de creació de grups del futur estadi del València. Els aficionats que vulguin estar junts l'any que ve en este nou recinte poden agrupar-se des d'avui fins al dia 30 a través del web que ha creat el club. El procés és únicament digital i s'haurà de nomenar un capità, que serà la persona que trie els seients presencialment a partir del mes de novembre. I passem ara al Villarreal, que ahir aconseguia la primera victòria en Champions després de 12 partits i va ser precisament en la tornada de la màxima competició europea a la Ceràmica. 3-1 contra el Nàpols. S'avançaven pront els italians amb un gol de Mani, però els groguets a nit no estaven disposats a errar i primer Micautatge en el minut 23 i després Mourinho en el 26 capgiraven el marcador. Un bon gol de Tani Olubasegui ja en la segona part, en el minut 86, va sentenciar el partit. Parla Íñigo Pérez, tècnic groguet.
7: Todas las victorias aumentan la creencia o la fe que tenga el equipo en las ideas de un entrenador. Lo que sucedió el año pasado no lo he vivido yo, no me ha afectado y por tanto tampoco he visto a los jugadores. Además, creo que es adecuado y justo separar todas las competiciones.
2: Per cert que la nit europea va ser perfecta per als equips espanyols, perquè a més del Villarreal, el Barça i l'Atleti de Madrid també van guanyar. És de Simeone per 2-0 contra el Manchester United i és blaugrana contra el Galatasaray per 1-4. I esta nit més partits de Champions per als equips espanyols. En quan acaba el programa, a les 9 de la nit, torn del Real Madrid i del Betis. Els blancs juguen a Roma, en el que serà el retorn de Mourinho a la que va ser sa casa, i enfront tindran la Roma de Gasperini, que torna a la Champions 7 anys després. Per cert, que este Real Madrid ja ha conegut la sanció per a Vinícius, que es perd el partit contra el València a Mestalla del 7 de novembre. Li han caigut 4 partits de sanció per estirar del moño del jugador del Villarreal, Saliba, i dirigir-se a l'àrbitre en actitud agressiva. potser el que més li moleste a este jugador serà no poder disputar el Clàssic al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre.

0: I este cap de setmana tornem a tindre derbi autonòmic. El Villarreal i l'Elx es veuran les cares dissabte a la Ceràmica. Els groguets arriben amb la moral alta després del triomf en Champions, mentre que els franjaverds es juguen a eixir de la zona de descens. Xema Millán, bona vesprada. Bona nit.
1: Bueno, bona vesprada, nit, és Mònica. Un partit que serà amb dos cares. La més somrient, evidentment, la del Villarreal, on la victòria de nit ha actuat com a bàlsam. A més de trencar la ratxa negativa a la Champions, els groguets reben una injecció de moral de cara a la Lliga. Escoltem els jugadors Santiago Mourinho i Santi Comesaña.
2: Un punt d'inflexió para tener la confianza en el equipo, para poder volver a ganar en Liga y, bueno, y seguir con esta flecha, como decían, para arriba.
3: Estamos en un buen momento, después de hacer un gran partido también el Bernabéu, y bueno, creo que hay que seguir en esta línea.
1: Avui el Villarreal descansa i demà, sense apenes disfrutar del triomf, els d'Íñigo Pérez comencen a preparar el partit de dissabte contra l'Elx.
4: Bueno, ahora viene un periodo de tiempo corto de disfrute y mañana ya estamos con el partido del fin de semana con el Elche.
1: L'Elx necessita puntuar si vol escapar dels jocs de descens. La visita a la Ceràmica suposarà el retorn de l'ara golejador franjavert Ferninho a la que va ser sa casa. Ell mateix ho defineix com un partit molt especial.
5: Tuve la suerte de debutar allí, estuve 7 años y fui muy feliz. Me convertí en futbolista profesional y le debo gran parte de mi carrera al Villarreal, así que un partido muy especial.
1: L'Elx ha entrenat este matí. Anselmi està molt pendent de l'evolució de lo Mónaco i de Iago de Santiago.
0: I parlem ara dels quatre ultres del Sevilla que van ser detinguts després dels incidents al barri dels Orriols abans del partit contra el Llevant i que han quedat, Xema, en llibertat provisional després de declarar a la Ciutat de la Justícia de València.
1: Els quatre havien passat la nit en dependències policials després de ser identificats i detinguts a les graderies del Ciutat. La policia els implicava en la brega que s'havia produït dilluns a les 12 del migdia als voltants de l'estadi, un enfrontament en què van participar un centenar de persones vinculades al grup d'aficionats ultres del Sevilla, Viris Norte, i els ultres Llevant. Avui, com dèiem, aquests quatre detinguts, dos dels quals tenen antecedents per fets similars, han quedat en llibertat provisional després de declarar davant del jutjat número 13 d'instrucció, el que avui està de guàrdia. Tenen, això sí, l'obligació de tornar a comparèixer en qualsevol moment quan siguin requerits. Estan investigats en una causa oberta, inicialment per un delicte de baralla tumultuària. Ells s'han acollit al seu dret a no declarar i el magistrat ha ordenat a la policia que identifique a la resta dels implicats en els incidents. També hauran de respondre pels danys provocats en establiments de la zona. Depenent, precisament, del valor d'aquests danys, pot variar la possible condemna, ja que si no superen els 400 euros, tot pot acabar amb només una multa.
0: Moltíssimes gràcies, Xema. Adeu.
1: Adeu. Ja

I parlem ara de les jugadores de la selecció espanyola de futbol, perquè han tancat la finestra de seleccions invictes després d'empatar a dos contra els Estats Units a Pensilvània esta passada matinada, un partit on va brillar Alexia Putellas amb un gol i una assistència en este partit que feia 150 de la Internacional Espanyola.

0: bàsquet, parlem de l'Eurolliga. Ho hem dit al principi del programa que teníem l'ull posat al Roig Arena, perquè per fi ha arribat el dia de l'estrena del València Bàsquet de Javier Torralba, que està jugant ara mateix contra el Fenerbahçe, el vigent campió de la competició. Per cert, que si volen seguir este partit en directe, ho poden fer pel web d'Apunt i les plataformes digitals. El partit ha començat a les 8 de la vesprada i per ara el resultat, quan encara estem en la primera part, és de 24-46 a favor del Fenerbahçe. I parlem ara de l'equip masculí, perquè després de la increïble derrota de nit contra l'Olympiacos, el València Bàsquet té una nova oportunitat de tornar a la senda al camí de les victòries, enfrontant-se demà al Roig Arena amb el Maccabi de Tel Aviv. El jugador taronja Josep Puerto valoraba y sí el joc del València Bàsquet en esta Euroliga.
1: La Liga es así, no tenemos un partido ya, y hay que recuperarse tanto físicamente como anímicamente para otro partido muy duro. Estamos entrenados, sabemos cómo queremos jugar de una manera determinada, ¿no? Cuando paramos de jugar de esa forma, pues obviamente nos cuesta más. Y yo creo que ayer fue muy evidente cómo queremos jugar y cómo estamos entrenados para jugar en la primera parte y cómo no en la segunda, ¿no? Entonces, como dice él, hay que ser fiel a nuestro estilo y creer los 40 minutos.
0: Y es que la veritat és que de manera inexplicable esa primera derrota del València Bàsquet en Euroliga per 96-102, perquè després de fer una primera part brillant, és de Xavi Albert, acabaren perdent en la pròrroga. La màxima diferència a favor d'Estaronja va ser de 28 punts després d'una autèntica exhibició de joc fins al descans. Però la veritat és que en la represa s'apagaren les llums, entraren en barrena i van fer una segona part realment per a oblidar. TJ Shorts va forçar la pròrroga amb una gran cistella de dos, però la remuntada dels grecs es va consumar amb un Montero estel·lar que va acabar amb 35 de valoració. I tenim ara una notícia d'esta mateixa vesprada, perquè l'extècnic taronja Velimir Perasovic es farà càrrec de la banqueta del Baskonia, un club que va entrenar fins a en tres etapes anteriors. L'entrenador croat arriba per a substituir al front de l'equip l'Italia Paolo Galbiati. Perasovic firma fins a 2028 i amb el València Bàsquet, recorden, va ser subcampió de la Copa del Rei en 2003.
2: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots. Dona empoderat, el microcrema.
0: Queda molt per fer, però estem en moviment. Ritme. El Club Rubí Túria és protagonista avui d'esta secció. El passat cap de setmana s'estrenaren en la divisió d'honor femenina de rugby. És la primera volta que un club valencià està en l'elit nacional. Aconseguiren l'ascens la temporada passada contra el Complutense Cisneros i este cap de setmana, si l'horatge ho permetís, juguen el primer partit a casa. Per a parlar de tots estos temes està a l'altra banda del telèfon Raquel Campos, jugadora del club. Raquel Campos, hola, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Bien, tu?
0: Eres jugadora del rugby Túria. Vos heu estrenat en la divisió d'honor femenina de rugby. Sou el primer club valencià femení que milita en esta primera divisió i ja heu jugat este primer partit. Va ser l'11 d'octubre, el cap de setmana passat, en A Coruña. Com va anar aquest partit? Va ser una derrota, 41-24, però crec que esteu contentes.
3: Sí. Fue un estreno difícil, estábamos también muy ilusionados, muy nerviosas y bueno, al final dentro de todo estamos contentas porque hemos luchado, hemos peleado y bueno, no quita la experiencia que tenía el otro equipo también dentro de la liga, así que dentro de todo pues emocionadas y seguras de que tenemos que seguir trabajando y que hay mucho por mejorar también.
0: La veritat és que m'imagino que seria un viatge super llarg a Coruña, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Com afrontàveu aquest viatge? Perquè, clar, després de tot aquest viatge, totes aquestes hores, jugar i estrenar-se.
3: Sí, total. Fue, bueno, obviamente, un viaje largo en bus, pero bueno, al final es la dinámica de cuando juegas de visitante y más tan lejos, de poder sentar la cabeza. Tuvimos una reunión prepartido, pues eso, para parar un poco los pies en tierra y tomar otra vez fuerzas y concentradas para lo que se venía, que era un debut en la liga. Así que, así.
0: Molt bé, i este cap de setmana, si el mal horatge no ho impedís, vos estreneu el diumenge, el 18 d'octubre, contra El Salvador, primer partit a casa, doble emoció també, no?, per ser el primer partit a casa, i l'estrena davant del vostre públic.
3: Sí, sí, sí, así es. Al final estamos, bueno, nos sentimos mucho más seguras también jugando en nuestro campo y rodeadas de toda la afición y toda la gente que nos apoya día a día, y sobre todo teniendo en cuenta que nos vamos a esforzar, que vamos a luchar y que vamos a pelear, siendo un rival duro, pero no vamos a dejar que nos quedemos atrás, vaya, vamos a hacerle frente.
0: I Raquel, què em pots contar de este rival, del Salvador?
3: Bueno, es un equipo que eso, que al final tiene una posición ganada dentro de la liga, está siempre en los primeros puestos y quizás es pues uno de los partidos más importantes que podemos tener.
0: Molt bé, més o menys de l'any passat a este, quantes jugadores continueu, quantes jugadores s'han quedat, han viscut l'ascens i ara estan vivint esta aventura en la màxima competició?
3: Yo diría que casi todas han permanecido, muy pocas han dejado el equipo, y sobre todo también somos muchas que nos hemos sumado, e incluso alguna que hacía años que no jugaba también. Como que no han habido muchas bajas, sino al revés, la ilusión ha hecho que seamos, que nos sumemos más a lo que es el proyecto.
0: I com veus esta temporada? A banda de amb molta il·lusió, penseu que podeu aspirar a quedar-vos en esta màxima competició?
3: Sí, es cierto que va a ser una liga difícil y que vamos a tener que esforzarnos mucho y va a ser sufrida, sobre todo, pero sí que tenemos muy claro que vamos a luchar por la permanencia y que frente a todo estamos contentas de el equipo que tenemos también, de lo que estamos trabajando y sí, bueno, nuestro objetivo claramente es ese, la permanencia, y vamos a por ello.
0: Molt bé, i per a fer això ja teniu a Adrián Pastor com a entrenador, la direcció esportiva està encapçalada per Alejandra Betancourt, a més teniu unes categories inferiors de xiquetes. I la veritat és que a mi l'any passat em va sorprendre molt que jo vaig anar als partits en què vos jugàveu l'ascens i n'hi havia molt de públic, vull dir que teniu un públic fidel.
3: Sí, al final, de alguna forma, és una unió de clubs també, des de lo que és l'origen del rugby Túria, que mueve mucha gente, tanto las más pequeñas de la cantera como veteranos, o sea, quieras que no, estamos muy acompañadas y muy sostenidas por todo el apoyo de la grada, sí.
0: Perfecte. Raquel Campos, jugadora del Rugby Túria, 24 anys de València, que ens ha contat este primer partit, esta estrena del Rugby Túria el cap de setmana passat contra la Corunya, i que este cap de setmana, si el mal horatge ens deixa, podran debutar a casa contra El Salvador. Moltíssimes gràcies, Raquel, estarem molt pendents d'aquesta trajectòria del Rugby Túria esta temporada. Moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Adeu.
2: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
4: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
0: Al descans ara mateix i ser partit d'Eurolliga entre el València Bàsquet i el Fenerbahçe al Roig Arena. Les valencianes, l'equip de Javier Torralba, perden de 20 punts a 30 a 50. Una breu parada i tornem de seguida.

0: La novena jornada de Lliga s'obri al punt a punt. Este divendres, des de les 20:40 hores, el Llevant juga a Riazor davant el Deportivo de la Coruña. Amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Vicent Latorre. Viu el Depor Llevant al punt a punt.
1: On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat, tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència, Sílvia Soria.
2: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
1: Pren nota, de dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Estàs escoltant Esports a Punt.

0: I continuem en poliesportiu, anem a parlar ara de tennis, perquè Rafa Hodar ja està en quarts de final del Masters 1000 de Shanghai, encara que amb polèmica, això sí, perquè van escoltar ara a continuació al tenista madrileny dirigint-se a un arreplega pilotes i la reacció del jutge de cadira.
1: ¡Dame la puta toalla, coño!
2: Así no hablamos con ellos.
1: Llevamos una hora y diez jugando, tío. Se va por un poquito, le digo una cosa y ya me...
2: Yo te entiendo perfectamente, pero eso no.
1: Madre mía.
2: Gracias.
1: Es increíble. ¿Cómo se nota que no estás haciendo?
0: Hodar ha sigut advertit per pagar amb una replega pilotes la seua frustració en perdre el primer set del partit d'octaus. Finalment, l'Espanyol ha aconseguit remuntar i s'enfrontarà en quarts a Casper Ruud. El noruec s'ha situat entre els 8 millors del torneig per la via ràpida després de que Eliasim s'hagi retirat del duel per lesió. També han superat avui els octaus de final Medvedev, que ha superat Tsitsipas, i Tommy Paul, que s'ha desfet del botxí de Carlos Alcaraz Zizou Berks. D'esta manera, les semifinals d'esta part del quadre seran Hodar contra Ruud i Medvedev contra Paul. Això serà divendres, però demà es definirà la primera semifinal. Alejandro Davidovich, l'espanyol, s'enfronta al francès Arthur Gea, mentre que l'alemany Alexander Zverev, que acabarà com a número 1 del món al final de temporada, es veurà a les cares amb l'australià Alex de Minaur. D'una altra banda, avui hem conegut que el Six King Slam, un torneig d'exhibició que havia de celebrar-se del 21 al 24 d'octubre a Riyadh, la capital de l'Aràbia Saudita, canvia de dates. Es disputarà del 27 al 30 de desembre. Els últims atacs a l'Orient Mitjà han fet posposar una cita en què estaven anunciades estrelles com Zverev, Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, de Minaur i Lernen Tien, substitut del lesionat Jannik Sinner. Després del que has fet, no esperes més. I anem a repassar ara marcadors d'handbol de la dimissió d'honor femenina, perquè hi ha tres representants valencians que estan jugant ara mateix. L'Elche 9, Sporting La Rioja 9, Elda 14, Rocasa 15 i Morvedre 17, Pozuelo de Calatrava 15.

I acabem parlant de la Marató de València 2026, que tindrà la participació dels millors atletes espanyols del moment. Noms com ara el d'Ibrahim Shakir o Laura Luengo, que torna a les grans competicions després d'una lesió. Lideren esta gran representació del pròxim 6 de desembre. Junta a ells també es preparen altres atletes com ara Iago Rojo, Daniel Mateo, Meritxell Soler, Fàtima Oudaldu o Esther Navarrete. De segur que esta carrera, que centrarà tota l'atenció, tots els suïs estaran posats en la tornada de Yomik Gehelcha, que després d'estrenar-se a Londres correrà a València la seva segona marató. Recorden, al descans d'este partit d'Eurolliga del València Bàsquet Fenerbahçe, 30-50 a favor de les turques, a punt final a este temps d'esport. Que passen una bona nit. Adeu.

0: Comença Contrapunt. La reflexió de la jornada a l'informatiu vespertí de Punt Ràdio. Amb Rubén Dempere.
1: Són les 9 de la nit i 22 segons i això és Contrapunt. Comencem avui amb un dia marcat per la proclamació de les falleres majors de València i per un nou discurs del rei Felip VI a Melilla. En el control de so, José Navas i Juan Alpuente. Comencem.
0: Connectats amb la realitat del dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Contrapunt.
1: No hi havien estat en dos dècades, però avui els monarques han acabat la visita a Ceuta i Melilla. Durant la vesprada, Felip VI ha reiterat des del faristol la indubtable condició espanyola, ha dit, d'ambdós ciutats.
2: Segons el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, si avui hi haguera eleccions, les guanyaria el PSOE amb el 34% dels vots, 3 punts més que en el sondeig anterior i vora 12 punts per damunt del PP, el doble que fa un mes. Unes dades sorprenents que contrasten amb la majoria de les enquestes electorals d'empreses privades que donen per guanyadora la dreta.
1: I l'Ajuntament de València ha obert les portes de l'hemicicle a Beatriz Blanco i a Julia Vizcaíno. Les falleres majors del 2027 han viscut el primer acte oficial en una cerimònia de proclamació que marca el punt de partida de la seua agenda pública.
0: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.

0: I com els dèiem fa uns segons, no hi havien estat en dos dècades, però avui els monarques han acabat la visita a Ceuta i Melilla durant la vesprada. Felip VI ha cregut convenient recordar des del faristol la indubtable condició espanyola d'ambdós ciutats. Bona vesprada, Xavier García del Valle.
1: Sí, bona vesprada. I el clamor ciutadà, com ahir va passar a Ceuta, i l'emoció per rebre els reis s'han viscut avui als carrers de Melilla durant tot el dia. Belén Barrachina té més detalls d'esta visita.
2: Aunque sea una obviedad, es importante reafirmarla. Melilla es España y Melilla es Europa. Su frontera es frontera de la Unión. Cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la Unión Europea.
3: Tota una declaració d'intencions per part del rei Felip VI en la seva visita a Melilla, que era quasi un deute històric saldat després de dos dies en què els monarques han recorregut les ciutats autònomes. Ho fan dos mesos després de l'arribada massiva de migrants a Ceuta i se'n van emocionats, ha dit Felip VI, i amb una promesa.
2: Nos vamos con ganas de volver.
3: Y es que el clamor ciudadá hoy a Melilla deixa imatges calcades a les viscudes a ir a Ceuta.
4: La gente tiene que estar en la calle apoyando a sus reyes y defendiendo Melilla.
5: Claro que sí, aquí estamos toda la familia.
6: Muchas gracias a todos los que están aquí apoyando por Melilla.
3: Després de recórrer els carrers i de rebre les claus de la ciutat de la mà del president autonòmic, esta vesprada els reis han visitat un col·legi especialitzat en alumnes amb trastorn de l'espectre autista. A les portes, centenars de persones també els esperaven per a rebre'ls amb i aplaudiments en un dia per al record.
0: I continuen les reaccions a la presència de naus de guerra del Marroc en aigües de Ceuta, coincidint amb l'entrada massiva de migrants irregulars de finals de juliol. Xavier.
1: Sí, Alberto Núñez Feijóo demana a Pedro Sánchez que aclarisca per què va a ocultar estos fets i exigís que doni explicacions a la Diputació Permanent del Congrés. El govern espanyol reitera per la seva part que és un fet puntual. Alba Rocher, Madrid.
7: Sí, el líder popular llança esta advertència a Sánchez en considerar que la presència de naus de la Marina marroquines en aigües espanyoles són d'una gravetat extraordinària.
8: Comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones. No es un escándalo más, es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles.
7: Pla perfectament dissenyat, segons el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que apunta sobre les fragates l'extraña coincidència.
9: Una coincidència extraordinàriamente preocupante. Aquí se produjo una vulneración de la integridad territorial y se puso en jaque la soberanía de España. Creo que no exagerábamos.
7: Però des de l'executiu central continuen emmarcant este assumpte en un fet puntual propi de la convivència entre dos països. Escoltem el delegat del govern a Ceuta, David de la Encina.
10: Lo que había era ese patrullaje de rutina y acaso puntualmente también navegan con cierta frecuencia. El término de provocación en ningún momento ha sido planteado por el gobierno.
0: En este clima de tensió i de confrontació política i en un context de situació preelectoral, avui hem conegut un nou baròmetre del CIS. Segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, si avui hi haguera eleccions, les guanyaria el PSOE amb el 34% dels vots, 3 punts més que en el sondeig anterior i vora 12 punts per damunt del Partit Popular, el doble que fa un mes. Per tant, segons el CIS, un organisme que, recordem, depèn del Ministeri de la Presidència, el desnonament de Mari Carmen, la caiguda dels dos decrets sobre vivenda en el Congrés i la conseqüent convocatòria d'eleccions generals no han fet més que donar alè als socialistes. Unes dades, a més, que contrasten d'una manera evident amb la majoria de les enquestes electorals d'empreses privades que donen per guanyadora a la dreta.
1: Sí, les dades sobre intenció de vot d'octubre de la resta dels principals partits serien estes. De ser avui les eleccions, el PP obtindria el 22,2% dels sufragis, 3 punts per davall del baròmetre de setembre. Perdria, doncs, 3 punts pels 3 que guanyaria el PSOE. Vox es consolida en la tercera posició amb el 17,1% d'intenció de vot, un punt i mig més que en setembre. A l'esquerra del PSOE, amb els partits en ple procés de negociació formacions per a forjar una candidatura unitària, Sumar o el Front Ampli, puja 4 dècimes i se situa en el 6,1%, i Podem en baixa 6 fins al 3,1% d'intenció de vot. El CIS ha entrevistat 5.000 persones de manera proporcional a la població en totes les comunitats autònomes. 510 d'aquestes persones són de la Comunitat Valenciana.
0: 9 i 7 minuts de la nit. Continuem en Contrapunt amb la precampanya. Ja llançada, continuen les novetats sobre les llistes que concorreran als comicis del 29 de novembre. El PSOE tanca les seues i en elles figura bona part del seu govern. Diana Morant i Lluís Planas, dos dels ministres valencians del gabinet, no aniran en cap candidatura al Congrés.
1: Sí, Pedro Sánchez portarà de número 2 per Madrid la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta jutgessa en excedència, continua sent així una de les persones de més confiança del president del govern, tot i no tindre el carnet de militant del PSOE. En la llista de Madrid estaran també el ministre de Presidència, Félix Bolaños, com a número 3, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en el 5. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, encapçalarà la llista de Cádiz. I en Valladolid es presentaran el ministre de Transports, Óscar Puente, i la ministra d'Igualtat, Ana Redondo. I Milagros Tolón, que és la titular d'Educació, serà la número 1 per Toledo. Jordi Hereu, el responsable d'Indústria, obrirà la candidatura de Barcelona. I a Lleida repetirà la portaveu del PSOE, que no és ministra, Montse Mínguez.
0: I on no estan les coses tan clares és a l'esquerra de l'esquerra del PSOE. A poc menys de 2 dies perquè es tanque el termini per a presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, Irene Montero no ha volgut valorar l'oferiment d'Ada Colau, la candidata del Front Ampli, de retirar-se com a número 1 per a facilitar un acord amb Podem. No obstant això, l'exministra d'Igualtat ha dit que continuaran treballant per a que no es perga cap vot de l'esquerra.
11: Por nosotras no va a ser. Vamos a trabajar intensamente. Ya lo venimos haciendo con todo el cariño, con toda la discreción. Hemos conseguido una alianza y una colaboración que hasta hace pocos días era impensable, que era ese tándem con Gabriel Rufián, y por nosotras no va a ser. Vamos a seguir trabajando intensamente para tener acuerdos en todos los territorios, cuantos más mejor, cuantas más seamos. Y como decía yo en esta mañana, que no se pierda un solo voto de izquierdas.
1: Tot això després que este matí Ada Colau haguera manifestat que fins i tot estarien disposats i disposades a canviar el nom de la coalició i renunciar al de Front Ampli. Diu també que els uneix molt més del que els separa i que no es tracta de noms o de sigles, sinó d'anar junts.
12: Por mí no será, por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista. Todo se tiene que poder hablar, evidentemente, con el consenso de todas las fuerzas. O sea, no puede ser que una fuerza pretenda imponerle al resto, ¿no?, pues sus posiciones.
1: Tot i l'oferiment de Colau, el Front Ampli va fent camí i este matí ha llançat oficialment la marca per a concórrer a les generals. El logo, els perfils en xarxes socials i també el nou web. Podem manté el seu acord amb Esquerra Republicana per a incloure dos candidats o candidates en les llistes de Catalunya i rebre a canvi l'ajuda de Gabriel Rufián en la campanya d'Irene Montero en la resta d'Espanya.
0: I amb la precampanya ja llançada, com comentàvem abans, les pensions irrompen en el debat polític preelectoral. La portaveu del Partit Popular en el Congrés, Esther Muñoz, diu que l'actual sistema s'ha de canviar perquè, si no, petarà. Paraules textuals. Pedro Sánchez ha replicat que el Partit Popular i Vox ataquen directament l'estat del benestar.
1: És un tema que més pront o més tard sempre acaba planant sobre les campanyes i ara les pensions entren en el debat amb força. La portaveu popular, Esther Muñoz, efectivament, calcula que amb l'actual nivell de salaris i l'increment que registren les pensions, el sistema, també són paraules textuals, petarà.
13: El sistema com està en estos momentos va a colapsar. Es evidente pues, que hay un problema en este país, ¿no?, y que hay que afrontarlo. Y yo creo que hay que afrontarlo con valentía y diciendo la verdad a la gente. ¿Tiene que haber pensión? Por supuesto. Creo que la gente que ahora está llegando a la pensión se la merece. Es lo que le prometieron, es lo que le corresponde y hay que hacerlo, ¿no? Pero creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
1: I Pedro Sánchez ha replicat aquestes paraules des d'un acte preelectoral que ha fet esta vesprada a Saragossa. Allí ha dit que el PP i Vox ja no amaguen les seues cartes.
14: Asusta la claridad con lo que lo exponen y también la crueldad indigna. Ayer está por aquí el señor Feijóo y dice: ni media broma con las pensiones. El mismo día que su portavoz dice: el sistema está colapsado y hay que reformarlo. El problema no es que hagan ni media broma de las pensiones, es que no dicen una media verdad. Entre las tijeras de Feijóo y el amigo de Milei, Abascal, que le gusta la motosierra, estos, si llegan al gobierno, firman la carta de defunción del estado del bienestar.
15: Estás escoltant Contrapunt.
0: I obrim ara pàgina econòmica amb les dades de la inflació, que continua desbocada i encadena ja 5 mesos de pujades. L'IPC, l'índex que mesura el cost de la vida, ha arribat fins al 4,8% a la Comunitat Valenciana en setembre, una dècima més al conjunt d'Espanya. I que està espantant d'esta xifra són, el que està espantant d'esta xifra són, indiscutiblement, els combustibles.
1: Sí, on més van pujar els preus respecte a l'any passat va ser en transport, més d'un 10%, en la vivenda, aigua, gas i electricitat, un 7,7% en este cas. En restaurants i hotels l'increment ha sigut d'un 4,4% en un any. La inflació subjacent, que és subjacent, que és la que exclou els aliments no elaborats i l'energia, ha repuntat fins al 3,1%. El preu dels combustibles, com deien, alimenta la metxa de l'IPC. Els preus d'este sector s'han encarit en setembre vora un 28% per culpa de la guerra que els Estats Units i Israel van encetar contra l'Iran al març. Per això el Ministeri d'Economia mantindrà el descompte de 20 cèntims per litre per a la gasolina i per al dièsel durant el mes de novembre i també el suport fiscal als transportistes professionals. El govern ha encarregat a la Comissió Nacional del Mercat de la i la Competència que vigili tota la cadena de l'alimentació perquè l'elevat cost dels combustibles no es trasllade als preus dels aliments.
0: I tornem a la política i a casa nostra. Les eleccions i la precampanya han estat també avui molt presents en la sessió de control de les Corts Valencianes. El president Juanfran Pérez Llorca ha intercanviat dures crítiques amb els síndics de l'esquerra sobre corrupció o el tractament de les víctimes de la Dana.
1: Sí, el contingut de l'informe sobre presumptes corrupteles que afectarien el president de la Generalitat ha centrat en l'enfrontament amb el síndic socialista José Muñoz.
16: ¿Puede usted salir aquí hoy y afirmar con toda rotundidad que los hechos graves de presunta corrupción relatados en ese dossier son falsos? Salga aquí y conteste sí o no. Pero el problema de la corrupción en España solo tiene un nombre, que es el Partido Socialista, porque representan lo más repugnante de la política. Ustedes, en la actualidad.
1: El síndic de Compromís, per la seva banda, Joan Baldoví, ha retret al president i al seu partit que no accepten un ple en les Corts, coincidint amb el segon aniversari de la Dana.
17: I la pregunta és: per què, senyor Pérez Llorca? Hi ha un motiu clar. No teniu la consciència tranquil·la. Una persona decent, cabal, íntegra, no premiaria a ese tío que estava en el ventorro sense estar on li tocava, donant-li més diners de salari, cotxe, piso, chofer.
16: No busquen millorar la societat, no busquen millorar la vida de tots els ciutadans. Miren la poltrona, miren el asiento i miren seguir enxupant a tots els amics de Compromís que es van tirar al carrer en tots els pobles i així en la Generalitat Valenciana. Això és el que busquen i això és el que representen. Per això ja no valen parlar de vivenda, ja se li veis massa el retrato, perquè són uns cínics, perquè sempre van en la pancarta i perquè no defenen mai res.
1: Més sintonia hi ha hagut amb Vox. El síndic José María Llanos defen en tots els debats la seva prioritat nacional.
18: Después de los de casa, también podrán acceder a estos recursos los demás.
16: La verdadera prioritat nacional que ja en este país és tirar a Pedro Sánchez al carrer.
0: I a pocs dies del segon aniversari de la barrancada, que va costar la vida de 232 persones, avui ha declarat com a testimoni davant de la jutgessa que investiga la causa l'alcalde de Benimodo i el de Cullera. A este últim el va telefonar Carlos Mazón la vesprada del dia de la riuada. Santi Hernández.
19: La major part de la declaració de l'alcalde de Cullera, Jordi Major, ha girat al voltant de la telefonada que va rebre de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 d'octubre a les 6:28 de la vesprada, en plena emergència. Ha declarat Jordi Major que no va entendre per què li va telefonar Mazón, perquè en cap moment li va preguntar res sobre l'emergència. Ha dit que en aquest moment creia que estava en la reunió del SECOPI, perquè minuts abans havia parlat amb el secretari autonòmic Emilio Argüeso i li havia enviat fins i tot vídeos de la situació Cullera. Ha dit Jordi Major que en aquest moment no sabia que Mazón estava en el reservat d'un restaurant. Escoltem a l'alcalde de Cullera.
20: El senyor Mazón no estava en el SECOPI, ese Mazón estava en el reservado de un restaurante y luego yo ya entendí porque a mí el tono de esa llamada me extrañó.
19: També ha declarat avui així al jutjat de Catarroja l'alcalde de Benimodo, que ha dit que quan Salomé Prada es va arribar a Carlet sobre les 3 de la vesprada, l'alcalde d'Utiel li va telefonar i li va informar que creia que hi havia ofegats en el seu poble. També ha comentat que al barranc del Benimodo, a les 8 i 20 del matí, ja era un tsunami, ha declarat textualment. Escoltem Paco Teruel, alcalde de Benimodo.
21: Veiem com ve una llengua d'aigua en canyes, troncs, vegetació i aigua com si fora un tsunami. És algo tremendo, en un moment.
15: Contrapunt.
0: I continua la intensa recerca de l'autor del tret que ahir va ferir greument un home front del Palau de Congressos de València. Diversos testimonis apunten que es va anar corrent en direcció a Burjassot, on podria haver pujat algun comboi de metro. Fran Martínez.
22: Es tracta d'una zona amb multitud de càmeres de seguretat. Pràcticament tots els edificis tenen alguna, com les del Palau de Congressos, les de diversos hotels i una gasolinera. Però també càmeres de trànsit. De fet, l'intent d'assassinat es va produir en un dels semàfors amb més trànsit de tota la ciutat, amb una vigilància constant. Els testimonis han donat una primera descripció del tirador i ara la policia ja està revisant el material de totes les càmeres per tindre un retrate més definit del sospitós, així com reconstruir la ruta de fugida.
0: I atenció, avui la Guàrdia Civil ha desmantellat a un xalet de Sagunt una clínica clandestina que administrava drogues com l'ayahuasca, cambó o bufo alvarius, substàncies molt perilloses per a la salut. La clínica promocionava retirs terapèutics que costaven fins a 500 euros, en els quals se subministraven aquestes drogues que tenen efectes psicoactius amb la promesa de curació de malalties, tot i que aquests productes no tenen cap aval científic i no estan registrats com a medicaments.
1: Sí, a més, es va comprovar que el centre no tenia llicència d'obertura ni cap tipus d'autorització. La denúncia va partir del Col·legi Oficial de Farmacèutics de València per un possible cas d'intrusisme professional i després de comprovar que s'anunciaven en internet com a activitat terapèutica. Els investigadors van comprovar, a més, que la pseudoclínica elaborava càpsules de psilocibina, una substància al·lucinògena que té un elevat risc per a la salut.
15: Estàs escoltant Contrapunt.
0: I a les 9 i 20 minuts anem a l'epicentre d'una de les notícies de la jornada, l'Ajuntament de València, on esta vesprada s'ha celebrat el primer acte oficial de les falleres majors de la ciutat, la seua proclamació. Montse Català, bona nit.
23: Julia Vizcaíno i Beatriz Blanco són ja oficialment les falleres majors de València del 2027. Fa 24 hores les vam descobrir i fa només uns minuts ha acabat el seu acte de proclamació. Ha sigut a l'hemicicle de l'Ajuntament de València i les ha proclamades l'alcaldessa de la ciutat, Maria José Català. A elles les hem sentit ja per primera vegada parlar, encara estan agraïdes, encara incrèdules, però amb moltes ganes de viure una festa que per a elles és casa, és patrimoni, amb ganes de conèixer cada taller i cada comissió. Després dels himnes han vingut els primers regals d'este regnat, un alfabeguer per a cada una, que és una peça exclusiva de ceràmica. L'han rebut així, al Saló de Cristall, i amb això se posa punt i seguit en la història de les falles 2027. Demà serà el primer dia d'atenció a premsa i, per suposat, faran parada en apunt.
0: I com acaba de dir la nostra companya Montse Català, avui hem escoltat els primers discursos de les falleres majors de València. Escoltem ara Beatriz Rico i Julia Vizcaíno.
24: És l'honor de representar a València en il·lusió, responsabilitat i en el cor obert.
2: perquè les coses que es fan en el cor poden no ser perfectes, però són les que travessen i perduren. Vull conèixer cada taller, cada comissió, escoltar cada història i descobrir totes aquestes persones que fan que les nostres festes siguin molt més grans que qualsevol falla que es puga plantar.
4: D'entendre que les falles són molt més que una festa. Les falles són una manera d'estimar València, una manera de fer-la més nostra, de cuidar-la, de celebrar-la i de compartir-la. I avui tinc la sort de poder representar-la.
0: I d'un acte oficial a un altre, esta vesprada s'ha inaugurat el curs acadèmic a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, un acte en què s'ha atorgat la medalla de la institució a la revista Saó en el seu 50è aniversari, i on la presidenta de l'ABL ha demanat més recursos per a mantindre el llegat de l'ens estatutari després de la retallada en el seu pressupost en els últims 2 anys. El vicepresident del Consell ha instat a treballar junts en esta nova etapa. Escoltem Maria Àngels Francesc, la presidenta de l'ABL, i José Díez.
5: Cada un des del seu respectiu paper institucional. Una etapa basada en el diàleg, la cooperació i la voluntat compartida de treballar per la nostra llengua, que és la principal senya valenciana del nostre poble.
6: Però per a ser present, per a oferir eines a la ciutadania, per fer que el coneixement que produeix l'acadèmia isca d'aquestes parets amb força i s'imbriqui especialment en el món tecnològic, calen recursos. Ningú que estiga en aquesta sala és aliè a les vicissituds que hem travessat aquests darrers anys. Molts dels que esteu ací, de fet, ens vau fer costat en els moments més complicats, quan algú va decidir que s'havia d'aplicar la tisora. Fou un atac a l'acadèmia, sí, però sobretot al valencià.

0: I obrim pàgina internacional, molt pendents de l'estat de salut del pontífex. El papa Lleó XIV evoluciona favorablement després de l'operació de càncer de pulmó.
1: Sí, els primers controls són normals, però encara falta saber si la cirurgia és suficient o si requerirà tractament addicional. Arturo Monedero.
2: El papa ja s'ha alçat, camina per l'habitació, menja amb normalitat i ha començat la fisioteràpia respiratòria. Tot només un dia després que li extirparen el lòbul inferior del pulmó dret. L'analítica de sang i la radiografia del tòrax estan dins de la normalitat, però encara queda per determinar l'abast del càncer.
3: Intervento risolutivo.
2: Especialistes en oncologia expliquen que si no hi ha afectació ganglionar ni altres complicacions, la cirurgia podria considerar-se curativa. Tot i això, les mostres de teixit en determinaran si necessita tractament complementari. Els resultats podrien tardar aproximadament una setmana. És el mateix període de temps que el pontífex continuarà ingressat, segons el Vaticà, mentre que l'agenda pública s'ha suspès com a mínim fins al 20 d'octubre. Els fidels oren per una ràpida recuperació, de la qual dependrà la gira per Sud-amèrica, prevista per a novembre, tot i que des del govern peruà admeten ja un possible canvi de dates.

0: I Zelensky ha visitat el Regne Unit, on ha demanat ajuda urgent, i no es tracta d'una qüestió menor, ja que està demanant tecnologia que és fonamental a l'hora d'activar les defenses antiaèries d'Ucrània, que està rebent un dur càstig amb bombardejos russos massius. Rafa Salom.
1: Encara que Elon Musk posseix SpaceX, que controla sistemes d'internet Starlink, la versió ucraïna té la supervisió del Pentàgon. Des de fa una setmana, esta tecnologia no funciona correctament i hi ha qui veu la mà de l'administració Trump darrere. El president nord-americà ho nega tot. Afecta les unitats de drons ucraïneses, claus per a tractar d'interceptar els míssils balístics russos i els drons iranians. Per segon dia consecutiu, el president ucraïnès manté que no ha rebut cap avís previ de la intel·ligència dels aliats i només ha pogut interceptar 4 dels 30 míssils balístics llançats per Rússia. 600.000 persones han quedat sense llum a les portes d'un nou hivern en guerra. Zelensky ha fet una visita històrica al Regne Unit, on ha reconegut la situació i on més tard s'ha reunit amb Carles III. A Alemanya ha començat el judici a un dels acusats de la voladura dels gasoductes Nord Stream 1 i 2 fa 4 anys. Segons els investigadors, a l'operació van participar 7 persones.
0: I Donald Trump ha anunciat que prepara l'extracció massiva de petroli, gas i terres rares de Groenlàndia. Ho ha fet en un post en la seua xarxa social, en què ha qualificat l'illa danesa com la nostra nova i vella Groenlàndia.
2: Sí, l'anunci s'ha fet abans que el Parlament groenlandès ratifique l'aprovació de l'acord de seguretat signat amb els Estats Units. Un acord en virtut del qual es permet la construcció de 2 noves bases militars i la instal·lació de l'anomenada cúpula daurada de defensa antiaèria.
0: Contrapunt. I parlem ja de la previsió de l'oratge. Bona nit, Lluís Obiol. Sembla que amb tempestes en l'horitzó.
3: Tempestes en l'horitzó, però de cara al cap de setmana, diumenge, ja veurem com finalment s'acaba situant la borrasca. De fet, com s'acaba, si es forma o no una borrasca al Mediterrani, que ens podria portar més o menys precipitacions. Sí que tot indica que anem cap a un descens molt acusat de la temperatura, que ja es començaria a notar dissabte, diumenge, seria un ambient més de tardor, fins i tot d'hivern, que de mitjan d'octubre. I diumenge tot indica que tindríem una situació de gregal amb vent fort, amb temporal marítim i amb pluges que serien generals, però les més abundants, a priori, tot indica que caurien al sud del Golf de València i a les comarques centrals. Això serà diumenge. De moment, demà el que tindrem és un dia paregut al d'avui, amb molts núvols a primera hora, especialment al sud, cel més ras com més al nord, i no es descarten algunes pluges dèbils al litoral, més o menys entre la Marina i el Baix Segura. Serien precipitacions poc importants. De vesprada pot caure alguna gota a l'interior d'Alacant, però en general serà un dia assolellat al centre i al nord, càlid, amb aquestes màximes de 24 a 27 graus, puntualment 28 graus com ha passat avui, i la pròxima nit tampoc serà freda o fresca. A la costa mínimes de 16 a 19, puntualment 20 graus, a l'interior mínimes de 10 a 15 graus. Per tant, demà una situació prou tranquil·la, amb aquests núvols més abundants al sud. Divendres repunta la temperatura amb sol, i de cara a dissabte, sobretot ja dissabte de vesprada, les primeres tempestes a l'interior que s'anirien generalitzant dissabte a última hora del dia, diumenge, i diumenge a veure al final com s'acaba situant, si s'acaba formant, si s'acaba situant i on s'acaba situant aquesta borrasca que ens portaria més o menys pluja.
0: Gràcies, Lluís Obiols.
3: Amb sol, i de cara a dissabte, sobretot ja dissabte de vesprada, les primeres tempestes a l'interior que s'anirien generalitzant dissabte a última hora del dia, diumenge, i diumenge a veure al final com s'acaba situant, si s'acaba formant, si s'acaba situant i on s'acaba situant aquesta borrasca.

0: I anem ja als esports. Mònica Arnau, bona nit. Esta vesprada, la notícia la protagonitza Vinícius.
1: Què tal? Bona nit. Sí, el jugador brasiler ha conegut esta mateixa vesprada que la roja directa que va veure en el partit dissabte contra el Villarreal li costarà 4 partits de sanció. Recordem que el van expulsar per estirar-li del monyo al groguet saliva i que després es va encarar amb l'àrbitre. Bé, esta actitud el deixarà fora del clàssic contra el Barça i segurament això li cou. I atenció, també l'impedirà jugar a Mestalla contra el València el pròxim 7 de novembre. Qui apura les seues opcions per estar en aquest partit contra el Real Madrid és Umar Sadiq. El davanter nigerià ha de fer-se demà unes proves per a veure com evoluciona la lesió als isquiotibials, que ja l'ha deixat mes i mig fora de la dinàmica de l'equip. La previsió és que en 15 dies estiga a punt. El nigerià assegura que Javier Aguirre está pendiente de la seua tornada. Escoltem Sadiq.
2: Sí, he hablado con él. Él me ha dicho de recuperarme bien, que él me espera porque él sabe lo que puedo dar al equipo.
0: Continuem, Mónica. Este cap de setmana tenim derbi autonòmic a la vista en primera divisió.
1: Parlem del partit entre l'Elxi i el Villarreal, un duel amb dos cares. La més amable és la dels groguets, que arribem a l'enfrontament amb la moral ben alta després de guanyar el Nàpols en Champions i trencar-li sa mala ratxa en eixa competició. L'Elx, per la seua banda, necessita puntuar per a poder eixir dels llocs de descens. El partit de dissabte serà molt especial per al golejador franjaver Ferninho.
3: Tuve la suerte de debutar allí, estuve 7 años y fui muy feliz. Me convertí en futbolista profesional y le debo gran parte de mi carrera al Villarreal, así que un partido muy especial.
1: Elche y Villarreal entrenen demà a porta tancada.
0: Mónica, canviem ara d'esport, anem al bàsquet.
1: Sí, perquè després de la increïble derrota de nit contra l'Olympiacos, el València Bàsquet ara té una nova oportunitat per a refer-se demà al Roig Arena contra el Maccabi de Tel Aviv. El capità taronja, Josep Puerto, té clar que l'equip ha de passar pàgina ja perquè la competició no espera a ningú.
4: La Liga es así, no tenemos un partido ya y hay que recuperarse tanto físicamente como anímicamente para otro partido muy duro. Estamos entrenados, sabemos cómo queremos jugar de una manera determinada, ¿no? Cuando paramos de jugar de esa forma, pues obviamente nos cuesta más. Y yo creo que ayer fue muy evidente cómo queremos jugar y cómo estamos entrenados para jugar en la primera parte y cómo no en la segunda, ¿no? Entonces, como dice él, hay que ser fiel a nuestro estilo y creer los 40 minutos.
1: I més Eurolliga, perquè en estos moments està disputant al Roig Arena el partit entre el València Bàsquet de Javi Torralba i el Fenerbahçe. La superioritat de les turques, la veritat és que està sent prou evident. Sembla que les taronja ara han d'esperar a la segona jornada per aconseguir la primera victòria en esta edició de la màxima competició continental. Està a punt de finalitzar el tercer quart. El marcador en estos moments al Roig Arena és de 50 a 68. El partit el podran seguir en directe a través del nostre web. Ho deixem així. Bona nit.
0: Gràcies, Mònica Arnau.

0: I hi ha cineastes que no només conten històries, sinó que ens conviden a mirar la realitat amb uns altres ulls. I Fiar Bollaín n'és una d'elles, n'és una d'estes cineastes. La Mostra de València homenatjarà enguany una directora que ha fet del cine una ferramenta per a emocionar, per a qüestionar i per a fer reflexionar. Una crònica d'Iñaki Espeso.
1: Tenia només 16 anys quan Víctor Erice la va triar per a protagonitzar El Sur. Era 1983 i aquella atmosfera de misteri i sensibilitat anticipava d'alguna manera la mirada cinematogràfica que acabaria convertint Tiziar Bollaín en una de les grans veus del cine espanyol.
2: Se te va la cabeza en tonterías, parece que se te va la cabeza en tonterías, cojones. ¡Mírala cuando te hablo!
1: Des de la violència masclista de Te doy mis ojos fins a l'assetjament sexual de Soy Nevenka.
3: ¿Qué es lo que quieres? Que me meto una caja de pastillas.
1: Un cine compromès

0: que posa el focus en les desigualtats, els abusos de poder i les dones que lluiten per fer-se escoltar.
1: ¿Tú sabías que Juan Mari estuvo en ETA?
0: Bollain ha sabut abordar realitats doloroses com el terrorisme d'ETA sense perdre mai la sensibilitat ni la capacitat d'emocionar. Una mirada que també ha trobat inspiració en terres valencianes.
2: Quiero empezar una nueva vida.
0: A València i Benicàssim va rodar La boda de Rosa, una història de llibertat personal impregnada de llum i vitalitat. I els paisatges de Castelló van ser escenari de L'Olivo.
3: Eso por donde tiene que brotar el olivo.
0: Una reivindicació de les arrels, la memòria familiar i la defensa del territori. Més de 4 dècades de cine que la Mostra de València reconeix en la Palmera d'Honor i que rebrà el 14 de novembre durant la gala de clausura.
4: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: L'Eurolliga de bàsquet al Punt a Punt. Este dijous, des de les 8 de la vesprada, en directe, València Bàsquet Maccabi de Tel Aviv, amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Viu un episodi més de l'apassionant Eurolliga de bàsquet al Punt a Punt.
4: A Punt Ràdio. A Vinaròs 92.0. Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
6: I volem avui tractar en el nostre espai dedicat a l'entrevista un assumpte realment interessant, intrigant i del que molta gent, sens dubte, haurà sentit parlar, però també poca gent coneix els detalls i coneix realment el fons d'esta història i d'este cas. Els parlem del cas del Bar Espanya, una gran mentida, un bulo, una fake news d'un tamany considerable que arriba este divendres a Juí. 6 persones seuran en la banqueta dels acusats, encausades, acusades de difondre esta gran mentida a través d'internet. Avui volem saber més coses sobre este Juí que començarà este divendres a Castelló i ho farem de la mà d'un especialista. Saludem a esta hora de la nit, a les 9:38, a Genar Martí, periodista que ha treballat molts anys en esta casa, periodista d'investigació, gran coneixedor del món delictiu i de casos com este, del cas del Bar Espanya, del que ha treballat d'una manera minuciosa i al detall. Bona nit, Genar.
7: Bona nit, Rubén, com estàs?
6: Molt bé, molt content de saludar-te. I hi ha moltes ganes d'abordar esta qüestió i que ens dones llum sobre esta qüestió envoltada en tantíssima foscor durant tants anys. Per posar una miqueta el context, farem una breu introducció i ara anem ja a aprofundir en esta història. La venjança d'un perruquer contra la parella de la seua exdona va crear, com dèiem, un dels majors bulos, una de les majors mentides de la història d'Espanya. Ara, este divendres, 6 persones hauran de respondre penalment en un jutjat de Castelló per la difusió i propagació d'esta gran mentida, d'esta fake news, i ho faran, com dèiem, a partir d'este divendres. En l'origen de la història trobem Reinaldo Colás Navarro, mort en 2017. Reinaldo era un perruquer de Benicarló amb problemes d'alcoholisme que les últimes 2 dècades de la seva vida es va dedicar, podríem dir, quasi en cos i ànima a construir una trama falsa d'abusos a menors que ha esguitat a importantíssims, diria jo, càrrecs polítics i fins i tot a una jutgessa i a un capità de la Guàrdia Civil. Per començar, Genar, qui era Reinaldo Colás?
7: Reinaldo Colàs era un veí de Benicarló que, com has comentat, va faltar. Ell tenia una perruqueria que en els anys 90 era una perruqueria d'èxit. Ell estava casat, ell tenia dos filles que tenien 3 i 5 anys. Era una persona que tenia problemes d'addiccions, especialment a l'alcohol, segons es van contar veïns d'allí de Benicarló. I com has comentat, l'origen de tot és quan se separa de la seva dona i ell això no ho suporta i crea ahí una gran fantasia i diu que la nova parella que té la seva exdona abusa de les seues filles, que és Giuseppe Farina, que és un personatge curiós, perquè la veritat que havia sigut el president del club de futbol Milà d'Itàlia, no? I posa aquesta primera denúncia contra Giuseppe Farina en abril de l'any 97, no? Ahí ell obliga a les seues filles a fer una sèrie de dibuixos que il·lustren aquests suposats abusos de la nova parella de la seua dona. S'ho denuncia, la jutge de Castelló, que agafa aquesta denúncia, en un principi l'admet, però després d'estudiar el cas i fer una sèrie d'indagacions, la desestima. I en aquest moment la jutgessa es converteix per a Reinaldo Colàs en el dimoni, en un autèntic enemic, no? I què fa en aquest moment en Reinaldo Colàs? Converteix el primer pis de la seva perruqueria en Benicarló en un estudi de gravació. I què fa? Es dedica a gravar no només a les seues filles, que com hem dit tenen 3 i 5 anys, a gravar vídeos on diuen coses com que Farina, com que Giuseppe Farina es clava en la banyera amb elles i que es fa tota una sèrie de coses. I ahí no només es queda ahí, sinó que inventa tota una trama més gran d'abusos sexuals a menors que estan ingressats o han estat ingressats a un centre de menors que es diu Centre de Menors Baix Maestrat d'aquella zona, no? A partir d'ahí ell salia amb una sèrie de persones. Una és un suposat també expert en sectes, que li diuen Antonio Toscano, que és el que li ajuda a gravar estos vídeos. I són estos vídeos que circulen en internet, per internet a xiquets, on la veu que s'escolta, que fa les preguntes a aquests xiquets és la d'Antonio Toscano. Toscano és un personatge que es va fer popular en aquella època, un personatge televisiu, entre altres coses, perquè va arribar a dir en un plató de televisió que ell sabia qui s'havia emportat a Madeleine McCann, per exemple, i dia que era un tal francès que tenia connexions en Benicarló, no? Tot anava a parar sempre a aquesta zona de Benicarló. I després, Reinaldo i Antonio Toscano contaven amb la col·laboració d'un tercer home, que li diuen Joaquín Crespo, que era un toxicòman també d'aquella zona, i era la persona que era un poc l'enllaç que tenien en els baixos fons de Benicarló. Era el que reclutava aquests xiquets que havien de dir davant la càmera que els havien violat, no? I que els havien violat tota aquesta sèrie de personalitats que has comentat, no?, quan feies la introducció, que parlem de personalitats del món judicial, del món polític, empresaris d'allí del poble de Benicarló, per exemple, gent molt dolguda pel que es va dir d'ells en aquell moment, no? Perquè, no sé, tenim el cas de Carlos Fabra, del que es va dir que amb una túnica negra i una creu invertida en un mas que havia a Rossell, va traure's una pistola de davall de la túnica i que va matar un xiquet.
6: Gerard,
7: coses d'aquest estil, no, Rubén?
6: Sí, sí, sí. Gerard, ara que nomenes, de fet anava a introduir, diguéssim, el personatge en esta suposada trama en la que uh-huh. hi ha també elements de secta satànica, s'introduixen, diguéssim, tots els ingredients, no?, d'aquest món o d'aquest submón, no?, de la conspiranoia, no?, que van construint totes aquestes trames que se van retroalimentant unes a les altres. Però concretament, parlant de Carlos Fabra era, en definitiva, un dels elements centrals en la construcció de tota aquesta teoria conspirativa, no?, i de tota aquesta trama, perquè era, diguéssim, el centre sobre el que basculava, no?, era el personatge famós com a el més poderós de tots els que s'assenyalava en la trama, no?
7: Sí, ell, troba que Reinaldo Colás es fixa en aquest objectiu per ser qui és Carlos Fabra, no? Per ser, per arribar a una via arribada des del PP, per tota la família, tota la nissaga de Fabra a la Diputació de Castelló, no? Que ahí ha sigut son pare i el seu avi, tots havien estat al capdavant de la Diputació de Castelló. Es fixa en aquesta persona i no només Reinaldo fa gravar a un xiquet un vídeo realment truculent on aquest xiquet diu que Fabra, vestit d'aquesta manera que t'he comentat, amb túnica negra, creu invertida, també amb una estrela dibuixant el pis, trau una pistola, mata un xiquet gitano, que inclús per les xarxes circula la suposada foto d'aquest xiquet que ha matat Fabra, i inclús el seu nom, dient que és Jonathan Sánchez Mir, es diu en les xarxes socials, no? I que inclús s'apunta en el centre en el que estava. Nosaltres, quan investigarem aquesta història, anarem a aquest centre, i allí una de les persones que estava al càrrec d'aquest centre es va dir que aquest xiquet no havia estat allí matriculat en la vida, i a més que era un xiquet que el sonava, que el coneixien, i que era un xiquet saharaui. Clar, tiraren per terra absolutament ixe vídeo, però és que després també hi havia uns altres vídeos on es deia també que Fabra, per exemple, havia participat en l'assassinat de dos xiquetes, en este cas, en ixa habitació que es comenta, que estava en el bar Espanya, on passaven totes ixes orgies en les que s'abusava de xiquet i que en algunes ocasions es mataven, i es parlava en concret de dos xiquetes, que després de mortes les clavaren en bosses de fem, que les baixaren a un descampat que havia darrere del bar Espanya i que les soterraren. Ahir es van fer unes excavacions, es van traure uns ossos, efectivament, fragments de quatre ossos, i després de fer l'anàlisi d'aquests ossos, resulta que eren ossos d'animals.
6: Però deixar clara...
7: Totes aquestes teories, totes es van caiguent, no?
6: Sí, sí, precisament per a deixar clara la cronologia dels fets i la cronologia d'esta gran mentida, fins a quatre vegades judicialment es va demostrar que els testimonis de tots aquests suposats, d'aquestes suposades víctimes, eren testimonis construïts, eren testimonis falsos. Això va passar fins a quatre vegades, un tribunal ho va determinar d'aquesta manera.
7: Sí, i durant la instrucció del cas que es jutjarà a partir de divendres a Castelló, han declarat, per exemple, les seues filles. Les seues filles ho han negat absolutament. Les seues filles han dit que digueren tots aquests abusos que relataren en els vídeos al dictat de son pare. Han parlat de son pare com un esquizofrènic paranoic en la declaració que feren en el jutjat, que ho varen fer perquè eren xiquetes i que ho feren perquè el son pare els odia. I no només aquestes xiquetes, hi ha altres xiquets que s'han manifestat en el mateix sentit. Xiquets que estan en aquests vídeos, que continuen penjats en internet, que n'hi ha tota una sèrie de difusors que continuen difonent-los a dia d'avui, i que aquests mateixos xiquets, han dit que és mentira el que diuen ahir. Però ja dona igual, la bola s'ha fet tan gran, tan enorme, i no para de rodar. I en experts que han parlat, en experts en xarxes socials, diuen que ja no pararà de rodar mai, perquè és impossible per aquesta viralitat i volum de missatges que han anat agafant, perquè, clar, estem parlant des de l'any 97, estem parlant ja de pràcticament 30 anys.
6: De quants vídeos podem estar parlant, Gennar?
7: Mira, quan jo fiu aquesta investigació, que és una investigació que fiu ja uns anys, quan nosaltres farem aquesta investigació, ho tinc així apuntat, veurem que n'hi havia 9.400 vídeos en internet, vídeos que tenen una mitjana de 70.000 reproduccions cada vídeo. I quan veiem això, en companyia d'un expert, que per cert era de València, Javier Barriuso, que diuen, si no recorde mal, sí. ell ens deia això, vull dir, no, diu, això és impossible, eliminar ja el rastre, l'empremta del bar Espanya en internet. Vull dir, la difusió és tanta que és impossible. En la vida es podrà eliminar. I eren aquestes paraules les que ens deia, no? I,
6: de fet, en este no sé, treball...
7: Dime,
6: sí, en este treball que comentes, en esta investigació que vas codirigir per a l'equip d'investigació, vosaltres, de fet, anareu no fa molt a Benicarló, i el més, no sé si anomenar-ho curiós, però el més revelador o el més preocupant era que, tot i les constàncies i les evidències que hi havia en contra de tota esta trama conspiranoica, hi havia molta gent que continua convençuda de que va ser real.
7: Sí, sí, sí, totalment. Això, en el tema de les conspiracions, crec que és una característica definitòria absoluta. I ja la trasllade a l'altre tema que també puc dir que li he dedicat molt de temps, que és el tema Alcácer. Vull dir,
6: sí, sí, volia...
7: A dia d'avui, tu, com, tant el Bar Espanya com el Cas Alcácer, estàs al carrer i li fas la pregunta a 10 persones i de les 10, no sé quantes te diran que es creuen una cosa i l'altra, però crec que moltes. Mm-hmm. Crec que moltes, o sigui, i quan això ho farem en Benicarló, me recordo que es van sorprendre, perquè inclús gent, no sé, que tenia hasta un discurs coherent, diria que pensava que sí, i damunt te parlava de gent que coneixia i que inclús arribava a dir que eren amics seus.
6: I per què creus, Genar, que esta història, o esta bola, este bulo, esta enorme fake news ha tingut ese èxit, esa capacitat de perdurar en el temps?
7: Crec que perquè els vídeos de sí que resulten molt potents. I són vídeos gravats en ixe, càmeres domèstiques, on els xiquets estan parlant a càmera, estan relatant totes aquestes barbaritats, es parla d'abusos, són menors, esoterisme, satanisme, sectes... Clar, tots els ingredients són de pel·lícula, no? Superen el guió de qualsevol pel·lícula, no?
6: Sí, una posada en escena verosímil.
7: Brutal. Exacte. Aleshores, crec que això és l'èxit que ha tingut este bulo per a que s'hagi escampat i expandit d'aquesta manera, no? Vull dir, i que ha fet molt de mal a molta gent, perquè si vols, Rubén, te llegiria només una carta que escriu la jutgessa, que és la que, d'alguna manera, la primera que rep la denúncia de Reinaldo, que es converteix en el seu primer enemic, i ella escriu una carta que figura en el sumari i que, d'alguna manera, és la carta que desencadena tot el procés judicial que es jutjarà a partir d'este divendres, no?
6: Sí.
7: I que llegeix només unes frases perquè és prou evident el que això ha provocat, no? Perquè ella diu, per exemple, fa... La situación que vengo padeciendo desde 1997 ha condicionado mi vida. En distintos blogs y páginas de internet, personas que se esconden tras nombres falsos han intentado durante mucho tiempo encontrar una fotografía mía para acompañar el relato de la jueza pederasta, asesina y prevaricadora. No me atrevo a tocar a ningún niño que no sea miembro de mi familia o hijo de amigos míos. Las crisis de ansiedad que he vivido me han llevado a la consulta de un doctor en psiquiatría. Siento temor de que me reconozcan identificándome con una de las cabecillas del Bar España, ¿no? Es només un fragment d'una carta que és més llarga i que és un poc la denúncia que ella posa i que desencadena en este procés judicial d'instrucció que ha resultat molt llarga, ¿no? Sobretot perquè ha costat també identificar a alguns dels difusors del bulo, ¿no?
6: Precisament divendres seuran en la banqueta dels acusats 6 persones que hauran de respondre penalment per la difusió i la propagació d'esta gran mentida. Entre elles hi ha una persona que amb certa notorietat últimament, perquè diguéssim que es mou en aquest món de la conspiranoia i toca diversos pals, per dir-ho d'alguna manera, és Maria Pilar Baselga, que també es va fer popular fa poc per difondre un altre bulo, que el de Begoño,
7: de la dona
6: del president del govern, de Pedro Sánchez, exactament. Uh-huh. Esta dona també està acusada per difondre este cas, el suposat cas Espanya. Del Bar Espanya.
7: Sí, sí. Esta dona és una de les que se sentarà al banc dels acusats. Esta dona, clar, vull dir, el perfil de tots els difusors és este, vull dir, que han, no només han difós el cas del Bar Espanya, sinó, per exemple, en este cas, el que tu dius, no? Dir que la dona del president del govern era un home, no? I no només això, vull dir, és la típica persona que és que dia coses com que xiquets no podien contagiar el Covid, el tema de quan tot té antivacunes, les mascaretes no serveixen per a res, vull dir, tot aquest discurs que el té ella i que la veritat el comparteixen la resta dels difusors, perquè en els difusors n'hi ha que han dit barbaritats de totes les maneres. Hi ha un que no s'ha sentat davant dels acusats perquè ha faltat durant el procés d'instrucció, que li diuen José L. Sánchez, que dirigia un mitjà que es dia a la Tribuna de Cartagena, crec que era, i este, per exemple, dia que Emilio Botín no va morir de mort natural, sinó que l'assassinaren. i que a ell inclús li varen arribar a oferir com un suborn de 4-6 mil euros per a que deixara parlar de Camilo Botín l'havien assassinat, no? Són tot botxeries i coses que no n'hi ha per a on agarrar-les, no?
6: Sí, sí, sí.
7: No sé, vull dir, tots comparteixen uns discursos que són inverosímils. I te contaria també només un altre dels difusors que nosaltres aconseguirem entrevistar-lo, que és un xaval, és un xic jove, d'un poble que es diu Caldes de Montbui, a Catalunya. Este xic, quan nosaltres l'entrevistarem a sa casa, ell, per exemple, ens ensenyava un fil de Twitter del Bar Espanya que tenia, per exemple, vora 2 milions de visualitzacions, i on feia comentaris en les xarxes que deia que a totes aquestes persones, a la jutgessa, a Fabra, a Francisco Camps, que de Camps també diuen, per exemple, que vestit de Spiderman abusava de xiquets al Bar Espanya, ja que havia que cremar-los vius a tots ells, no? I encara que li mostrés els vídeos de les filles de Reinaldo retractant-se de les acusacions dels altres xics, diria que a ell li donava igual, que ell seguia creient que eren les víctimes reals i que anava a seguir-ho difonent. I de la jutge inclús, diria que quan violava xiquets no tenia tanta por ni era tan covard, no? I te venia a dir que res anava a fer, que ell anava a seguir difonent els vídeos. I és cert que abans de al llarg del dia d'avui, perquè sabia que aquesta nit xerraríem, he entrat en les xarxes i he flipat, no? Perquè continuen
6: actives,
7: el seu compte web, no? actives, que és ja com, no sé, és el tio més, o sigui, que pràcticament li esbara que estiga el fiscal demanant-los penes que sumen 45 anys de presó, no?
6: Sí, probablement serà un element més per a corroborar la seva teoria conspiranoica, de que absolutament tots els poders de l'Estat estan conxabats i confabulats per a tapar això, no? Probablement serà aquest discurs.
7: És que pràcticament quan parlàvem amb ell era també com el romans, no? Ell dia que en el fons si el clavaven en la presó pensa que li vindria bé fins a ell com a la història, perquè pensava que d'aquesta manera la història encara tindria més recorregut, no? Perquè els defensors de la veritat per a ells acaben en la presó, condenats, amb una forta multa, el que siga, no? O sigui, que és, no sé, el comportament també típic sectari, no?, de les sectes, no?, que si es veuen acorralats, pues, ho atribueixen a que estan en el bàndol correcte, no?, que estan en el costat de la veritat i que per això el sistema els arracona, no?
6: Gennar, ens queden apenes 2 minuts i sí que volia que tractarem una última qüestió, ja pràcticament a contrarrellotge, que és aquesta relació estretíssima que té amb el cas Alcàsser, no? De com s'han retroalimentat, no?
7: Sí, sí, sí. De fet, és que volia consultar el sumari i no ho he pogut fer, la veritat, però recorde que es fa una referència a que en algun moment entren en contacte Fernando García, Juan Ignacio Blanco i Reinaldo Colás. El que no tinc molt clar és que va eixir d'ahir, però sí que es posa que està aquest contacte i, clar, està aquesta data que jo vos deia abans. La denúncia que fica Reinaldo Colás és d'abril del 97 i el judici del cas Alcàsser, si no recorde mal, començà en el mes de maig del 97 fins al mes de juliol del 97. I coincideix en tota aquesta etapa també de difusió d'autèntiques teories aberrants per part de Fernando García i Juan Ignacio Blanco en el programa de Esta noche cruzamos el Mississippi. És a dir, i també coincideix què feu Fernando García i què feu Juan Ignacio Blanco. Dir tota una sèrie de noms de persones importants, rellevants, que segons ells estaven també implicades en la mort i assassinat de Emili Antoni de Sidé, no? Ahir veus que n'hi ha com un paral·lelisme, no?, entre el que va fer Reinaldo i el que va fer Juan Ignacio Blanco i Fernando García, no? Què va ser primer l'ou o la gallina? Pues, no ho sé, vull dir, però probablement ahir un aprenia dels altres, no?
6: Podríem dir que van tenir un modus operandi semblant, no?
7: Correcte, sí, així no va ser, Rubén.
6: Gennar Martí, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació i tots aquests detalls que ens has aportat esta nit i molta sort en els teus treballs presents i futurs.
7: Molt bé, moltes gràcies, Rubén, ja ha sigut un plaer parlar amb tu, que feia moltes vegades que no parlàvem, i la veritat, quan te crida una persona així que coneixes i aprecies, pues un us fica content.
6: El plaer ha sigut mutu. Bona nit, Genet.
7: Vinga, adeu, bona nit.
4: Comença la tertúlia de Contrapunt. Visió personal i anàlisi de la jornada. Amb Gustavo Clemente.

Bona nit. Sí, per fin són les 10, les 10 i un minut, exactament l'hora oficial de llançar el telèfon mòbil ben lluny i oblidar-se dels problemes de cadascú, per a parlar dels problemes de tots. Benvinguts a Contrapunt. Tant a Madrid com a la Comunitat Valenciana, els comitès de campanya han entrat en aquesta fase fascinant on es confon l'optimisme amb la demoscòpia. Les seus dels partits bullen, s'afinen programes que ningú després llegirà, s'encarreguen cartells amb un excés evident de retoc digital i els candidats assetgen eixa proximitat tan artificial de menjar-se un entrepà en un mercat municipal envoltats de càmeres. És el fascinant circ de la precampanya, eixe breu oasi on de sobte l'opinió de vostè, sí, la de vostè que ens escolta, passa a ser l'assumpte més crucial per als sociòlegs. Almenys fins a la nit de l'escrutini on, com ja sabem, tot el món guanyarà les eleccions. Guanyarà qui traga més vots, guanyarà qui en traga menys però puga pactar i fins i tot guanyarà qui perda la meitat dels escons però conserve el somriure. Un miracle matemàtic que només la política és capaç d'obrar. Mentre uns es miren de reull en les llistes, els Reis han agafat l'helicòpter cap a Ceuta i Melilla. Han hagut de passar 19 anys, que es diu prompte, perquè la corona complete este trajecte de tornada, un viatge que s'ha venut com un desplegament d'alta diplomàcia i que en el fons ha sigut un bany de realitat sota un sol de justícia que ha caigut a plom sobre la plaça d'Espanya de la ciutat autònoma. Els melillenses i ceutins se ho han agraït, és clar, però rebre una visita d'estat després de dos dècades d'absència és el més semblant a rebre, per exemple, una postal de Nadal al mes d'agost. Saps que es recorden de tu, encara que els hagin fallat una miqueta els terminis de lliurament. Felip i Letícia han desplegat eixa paciència infinita que requereix el càrrec, aguantant discursos solemnes i encaixades de mans a 35 graus a l'ombra, que també té mèrit, demostrant una vegada més que per a regnar de vegades fa falta més protector solar, pràcticament de factor 50, que astúcia geopolítica, que també. Però no es preocupen, que si la política nacional és un exercici de funambulisme, a València tenim les nostres pròpies estructures d'estat, bastant més sòlides i molt més elegants. Avui s'ha certificat l'únic relleu de poders on la continuïtat de les institucions està plenament garantida. La proclamació de Beatriz Blanco i de la xiqueta Julia Vizcaíno com a noves falleres majors de València 2027. L'hemicicle de l'Ajuntament s'ha convertit esta vesprada en l'epicentre de totes les mirades en una cerimònia que és pur protocol, però lliure de les tensions de la política, que ja és d'agrair. I atenció als perfils de les noves reines per a la festa de 2027, perquè la tria fa pensar que el món faller està dissenyat per assessors amb molta vista. La fallera major és enginyera d'organització industrial, la infantil, una escolar que domina el piano i, atenció, és experta en arts marcials. Per tant, logística i defensa personal, ja veuen. És exactament el que li faria falta a qualsevol presentador de ràdio per moderar una tertúlia sense perdre els nervis ni la compostura. Organització per a quadrar els temps i un bon colp de jiu-jitsu per a mantindre a ratlla qui se'n passa en el torn de paraula. En fi, les falles, com sempre, un pas per davant de la societat civil. Llevem-li ferro a la nit, agafen el té o el que consideren oportú a estes hores, acomoden-se, els nostres tertulians ja estan mirant els micròfons a mitja rialla de qui sap que la millor manera de predir el futur és equivocar-se en directe. Obrim la taula de debat de Contrapunto.

l'Eurolliga de bàsquet al Punt a Punt. Este dijous, des de les 8 de la vesprada, en directe, València Bàsquet Maccabi de Tel Aviv, amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Viu un episodi més de l'apassionant Eurolliga de bàsquet al Punt a Punt.

0: Un indici. Una telefonada anònima. Una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
1: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
0: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio autònoma. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: Què tal? Les 11 i 13 minuts. Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, este temps de ràdio per a l'esport, era punt ràdio. Juan Alpuente està en el control de so i vos saluda, encantat de fer-ho, Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.media.es i a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en el 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, 90 en xifra, Instagram 90 Minuts Ràdio, 90 en lletra, i en TikTok 90 Minuts Ràdio. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801, 619-421-801. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és, bueno, si vos sorprèn els minuts que està tenint actualment Arnau Martínez en el València, si vos sorprèn la poca participació que està tenint Arnau Martínez després de ser el fitxatge més car del estiu en el València Club de Futbol. Avui tenim càtedra de Miqui, no volem allargar massa el començament del programa, de seguida anem a disparar els titulars, però ja vos advertim que anem a parlar del canvi de sistema que ha aprovat este matí en Paterna Javier Aguirre, un canvi de sistema que es pareix més al que tots esperàvem en el Sardinero el passat diumenge, que no a l'11 que va alinear d'inici en el seu primer partit. A més, repassarem unes declaracions, o millor dit, una publicació curiosa del director general del Castelló en el seu perfil professional de LinkedIn, en el que diu que Peter Lim està preparant el València per a una venda. Que a la fi, bueno, pues no li falta raó, perquè tots els experts, diríem, econòmics, pensen el mateix després de tots els passos que està seguint últimament Peter Lim en el València Club de Futbol. Ha perdut València Bàsquet femení, demà hi ha compromís altre de València Bàsquet masculí, tots dos en Eurolliga, i com que tenim càtedra de Miqui, anem a disparar ja la nostra bateria de titulars. Tornarà el millor Sadiq, són paraules d'Umar Sadiq, que esta vesprada ha explicat que està en la fase final de recuperació de la lesió que va patir el isquiotibial de la cama dreta i que Javier Aguirre l'espera.
1: Sí, he hablado con él, él me ha dicho de recuperarme bien, que él me espera porque él sabe lo que puedo dar al equipo.
2: Cuando vuelvas, cuando volvamos a ver a Sadiq en el campo, vamos a ver al mejor Sadiq.
1: Claro que sí, sin duda.
0: I este matí a Paterna ha estat la gent dels jugadors mexicans Eric Lira i Edson Álvarez. Sobre Lira, mig centre del Cruz Azul va parlar perquè la premsa mexicana el va relacionar amb el València, Javier Aguirre.
3: Pues me sentaré con Braulio en su día cuando tengamos los dos ya un tiempo prudente de conocer y ver qué necesitamos. Y bueno, jugadores de... Eric es amigo, es un jugador sensacional, como muchísimos jugadores mexicanos que hay por ahí, que pueden jugar en Europa tranquilamente, pero bueno, en este momento no te puedo contestar concretamente esto.
0: Mentre tant, el tècnic ha aprovat avui un canvi de sistema amb Pepelo i Guido com a parella de mitjentres. Dissabte hi ha derbi entre l'Elx i el Villarreal i els franjaverds han treballat avui pendents de la recuperació de lo Mónaco i Iago. Els d'Anselmi visiten la Ceràmica en una cita especial per a Fernillo, que retrobarà amb el seu exequip. El davanter porta 5 gols en 8 jornades de Lliga. L'escoltem.
4: Si mantengo esa cifra, madre mía, no sé yo dónde estaría. Está claro que 5 con 8 partidos es algo bastante complicado, que nadie se esperaba antes de comenzar, ni yo mismo tampoco. Es un partido para mí muy especial porque al final ahí fue para mí más o menos donde comenzó todo. Ellos me trataron muy bien. Creo que llevamos menos puntos de los que nos merecemos y creo que vamos a ir para arriba.
0: El Villarreal se estabiliza amb la victòria contra el Nàpols. El submarí va posar fi a una negra ratxa de 12 partits sense guanyar en la màxima competició continental. Parla Íñigo Pérez, que ja pensa en el derbi contra l'Elche, i els jugadors Mourinho i Comesaña.
5: Bueno, ahora viene un periodo de tiempo corto de disfrute. Ahí estamos con el partido del fin de semana con el Elche. Después lo que tenga que venir en Champions veremos. Todas las victorias aumentan la creencia o la fe que tenga el equipo en las ideas de un entrenador.
6: Un punto de inflexión para tener la confianza en el equipo, para poder volver a ganar en Liga y bueno, y seguir con esta flecha, como decían, para arriba.
7: Creo que estamos en un buen momento, después de hacer un gran partido también en el Bernabéu, y bueno, creo que hay que seguir en esta línea.
0: D'altra banda, Gulaksi es recupera de l'esglai de l'atracament en el seu domicili. El botí de l'atracament al porter del Villarreal va ser de 200.000 euros en bolsos i rellotges de luxe en un xalet amb l'alarma desconnectada. Els lladres encaputxats, un d'ells armat amb una pistola, es van apoderar d'articles de Chanel, Hermès i Rolex després d'obligar a Gulaksi i a la seva dona a obrir la caixa forta, segons ha publicat Las Provincias. Llibertat provisional per als quatre ultres del Sevilla detinguts per participar en la baralla a l'exterior de l'estadi del Levante. Els arrestats, d'edats compreses entre els 35 i els 45 anys, queden investigats com a presumptes autors dels delictes de participació en la baralla multitudinària als voltants de l'estadi de futbol del Ciutat de València dilluns passat. Els arrestats estaran obligats a comparèixer en el moment en què el jutge els requerisca. Comença amb derrota contundent però previsible. València Bàsquet femení ha perdut contra Fenerbahçe per 69-88 en la primera jornada de l'Eurolliga després de mostrar la seva inferioritat davant un rival superior fonamentalment en la primera part. Les taronja han millorat en la segona part però la milloria no ha sigut suficient. L'equip ha patit la lesió d'Alexis Peterson, que sembla greu a l'espera del part mèdic. Escoltem el tècnic Javier Torralba.
7: Nosotros no hemos estado al nivel de dureza que requería el partido, ni a nivel de defensivo ni a nivel de fisicalidad. Entonces, cuando empiezas con una rémora de 15 puntos en el primer cuarto, cuando te vas a la media parte habiendo encajado 50, es complicado. Creo que les hemos respetado demasiado y de estar un poco agarrotadas. Creo que la segunda parte hemos intentado ser más nosotras, hemos intentado llevar el balón más a pintura. Cierto que con el partido ya muy complicado, pero creo que el tercer cuarto es un buen tercer cuarto. Creo que nos marca el camino y que, como dijimos ayer en la previa, es el primer partido de la competición y aún nos quedan 5 y vamos a que nos queden más, a seguir creciendo y aprender.
0: I demà el primer equip masculí de València Bàsquet s'enfronta en el Roig Arena al Maccabi Tel Aviv en partit corresponent a la sexta jornada de l'Eurolliga, on tractarà de recompondre's després de perdre dimarts davant l'Olympiacos en un partit que, recordem, va arribar a guanyar de 28 punts i que finalment va suposar-li la primera derrota en la competició. Escoltem el capità Josep Puerto.
8: Bueno, las dos son importantes, ¿no? Obviamente a nadie le gusta perder. Pero la Euroliga es así, no tenemos un partido ya. Y hay que recuperarse tanto físicamente como anímicamente para otro partido muy duro. Estamos entrenados, sabemos cómo queremos jugar de una manera determinada, ¿no? Cuando paramos de jugar de esa forma, pues obviamente nos cuesta más. Y yo creo que ayer fue muy evidente cómo queremos jugar y cómo estamos entrenados para jugar en la primera parte y cómo no en la segunda, ¿no? Entonces, como dice él, hay que ser fiel a nuestro estilo y creer los 40 minutos.
0: Les 11 i 11. Tanquem la bateria de fotos dels titulars de la jornada i de seguida ja, després d'esta primera pausa per a la publicitat, escoltem Miqui.
9: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
10: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
12: Nuevo centro. Todas tus compras en el mejor centro.
13: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
12: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
13: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
12: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
13: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
14: Estàs escoltant 90 minuts amb Salva Folgado.

Les 11 i 13 obrim ja de seguida la càtedra de Miqui, però abans vos recorde que demà ja amb el seu moño recent implantat en Turquia estarà per així Manolo Montalt, així que demà veurem les seues fotografies amb la seua moñassa.

0: Tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana en 90 minuts. Amb Salva Folgado.
1: ¿Recuerdas tu primer Corsa? ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde? Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
2: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
3: Pots comprovar que tot estiga llest per a votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Cal que figures a les llistes del cens electoral. Pots consultar-ho del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o en INE.es. Demana que rectifiquen si hi ha algun error, especialment si votes per primera vegada o si has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
4: Què passa?
5: Res, un avís per a revisar la meua medicació.
4: Quina tranquil·litat.
5: Ja ho crec. Anem a passejar?
6: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GBA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
0: Estàs escoltant 90 minuts. La tertúlia.

Molt bona nit, benvingudes i benvinguts a l'Hora de la Cultura. Evitar sembla una paraula senzilla, no? Perquè doncs, habitem una casa, un barri, una ciutat, però també habitem els records, les converses, els llibres i les paraules amb què intentem entendre allò que ens passa. Al capdavall, viure consisteix en això, en ocupar espais, no? Alguns construïts amb pedra, formigó i fusta, d'altres amb emocions, amb silencis, amb versos. Sovint travessem els edificis sense mirar-los. Entrem i eixim, pugem les escales, les baixem, obrim finestres, recorrem carrers. Tot sense pensar que l'arquitectura determina la llum que rebem, la manera de moure'ns i fins i tot com ens relacionem. Esta nit, així en l'Hora de la Cultura, parlarem d'eixa ciutat que tenim davant dels ulls, però que no sempre sabem llegir. Ho farem amb Sara Portela, directora d'Open House València, el festival que obrís les portes a eixos edificis habitualment inaccessibles i que ens convida a descobrir que conèixer el nostre patrimoni és també el primer pas i fins i tot com ens relacionem. Esta nit, així en l'Hora de la Cultura, parlarem d'eixa ciutat que tenim davant dels ulls, però que no sempre sabem llegir. Ho farem amb Sara Portela, directora d'Open House València, el festival que obrís les portes a eixos edificis habitualment inaccessibles

0: la poesia intenta donar forma al nostre món interior. Per això avui conversarem també amb Carlos Marzal, Premi de les Lletres Valencianes 2026. Amb ell parlarem de poesia, però també ho farem de sorpresa, de la bellesa que encara podem trobar en la vida quotidiana i de la literatura com a una forma de resistència davant del soroll, de la pressa i el cansament del nostre temps. Potser arquitectes i poetes comparteixen una mateixa aspiració: crear espais on siga possible de tindre's, mirar d'una altra manera i sentir-nos, encara que només siga durant uns instants, un poquet més a casa. Esta nit obrim portes, anem a recórrer la ciutat i anem a buscar refugi en les paraules. Comencem l'Hora de la Cultura. Ens acompanyeu?
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: com va sent habitual, si m'esteu escoltant, sabreu que no estic a soles així a l'estudi esta nit. Lorena Alegre, molt bona nit.
1: Bona nit.
0: Quin una plaer arrencar més. Una nit més. I avui parlant d'arquitectura i parlant de poesia. Un combo
1: no
0: meravellós. I així amb este de, esta cançó de Decemberist, que somiaven ells què passaria, no?, si foren arquitectes. S'endinsem en el món d'Open House València, perquè durant 3 dies València es convertirà en una gran exposició d'arquitectura a escala real. Del 23 al 25 d'octubre, Open House València celebrarà la seva 8a edició, obrint a la ciutadania les portes de 76 edificis i espais arquitectònics de la ciutat i del seu entorn. Alguns d'estos edificis formen part del nostre paisatge quotidià. Altres són immobles als quals habitualment no podem accedir, o també racons que mai no hem pogut contemplar des d'una mirada arquitectònica. El programa combina patrimoni històric, arquitectura moderna, habitatges singulars, estudis professionals i projectes contemporanis. Entre les propostes, i ne tenen moltíssimes, trobem el Sant Joans, el Centre d'Art Hortensia Herrero, l'interior del Parc Gulliver, la Galera, les antigues bodegues Vinival, el complex policial de Sapadors o fins i tot el complex educatiu de Xest. A les visites es suma una 20a d'Open Walks per descobrir la ciutat romana, la muralla islàmica, el modernisme, el mosaic Noia, el patrimoni industrial del marítim o els efectes del canvi climàtic sobre l'espai urbà. Open House València amplia més el seu mapa amb Xàtiva, Cocentaina, Llíria i Manises com a municipis convidats i presenta una nova ampliació per consultar la programació, una nova aplicació mòbil per consultar i la programació, organitzar els recorreguts i obtindre el carnet Open House València. Però el festival no pretén únicament permetre'ns entrar en aquests edificis singulars. El que vol és ajudar-nos a entendre com l'arquitectura condiciona la nostra manera de viure i com conèixer la ciutat pot ser aquest primer pas per aprendre a cuidar-la. Per descobrir totes aquestes novetats d'aquesta edició, parlem amb Sara Portell, arquitecta i directora d'Open House València. Sara, molt bona nit i gràcies per estar així en l'Hora de la Cultura.
1: Bona nit, moltíssimes gràcies a vosaltres, és un autèntic plaer.
0: Sara, Open House València arriba enguany a la 8a edició. Per a qui encara no hagi participat mai en este festival, conta'ns què és exactament Open House i quina experiència proposeu en esta edició per a la ciutadania.
1: Open House és un festival d'arquitectura de portes obertes i és molt important dir que és per a la ciutadania, perquè moltes vegades la gent, quan escolta per primera vegada festival d'arquitectura, i diu, ah, però és que jo no sóc arquitecta o no sóc arquitecte. I precisament per a eixa població fem este projecte de divulgació, perquè al final els arquitectes ja sabem del que estem parlant, però el que ens interessa és que la resta de la ciutadania i de la societat comprenga el valor capital que té l'arquitectura i com influencia en el nostre benestar i en el nostre dia a dia. Al final vivim en una casa, tenim un lloc de treball, inclús l'urbanisme del carrer per el que transitem cada dia afecta a la nostra experiència i a eixa comoditat o eixa... aquestes característiques del dia a dia. Aleshores, el que nosaltres fem és contactar amb desenes i centenars d'edificis, de guies, d'especialistes per conformar un programa amb visites

0: guiades gratuïtes per a tots els públics, siguen visites a edificis, siguen rutes urbanes temàtiques per la ciutat per conèixer els orígens de la València romana o de la València àrab, etc. O també per conèixer més en profunditat temes com el paisatgisme, amb rutes per el Jardí del Túria o Bombasgens. I el que ens interessa és precisament això, no? Fer aquest procés de divulgació. A més, també des de que ja portàvem uns anys treballant a València Ciutat, ens adonàvem que els pobles valencians tenen molt a contar. Clar. Que no només la capital té una arquitectura extraordinària, sinó també els nostres municipis. I així, per la tercera edició d'Open House, o la quarta, entorn al 2022, vam començar a treballar en la xarxa de municipis convidats. I a dia d'avui, pues, com bé has dit, tenim Xaixàtiva i Cocentaina, que ja hem celebrat les seues edicions els passats caps de setmana, i ha sigut un autèntic èxit. Xaixàtiva vam tindre més de 5.400 visites en dia i mig, i a Cocentaina sí, més de 1.000 també, en apenes un cap de setmana. És moltíssima gent que està demostrant interès en conèixer en profunditat el que tenim davant, no? I encara tenim per davant el municipi de Llíria, este mateix cap de setmana, que convidem a tots i totes a participar a Llíria el 17 i 18 d'octubre. Tenim visites a nou edificis, diverses rutes urbanes, un esmorzaret i novetats com la visita a l'ermita i alguna ponència també ben interessant. I també tenim el 7 i 8 de novembre visites a Manises i, per descomptat, el cap de setmana gran de València del 23 al 25 d'octubre.
1: Efectivament.
2: Sí, hi ha un gran calendari en el que tu participes des de fa molts anys. Vas començar vinculada com a voluntària en el 2019 i des del 2022, que havies esmentat, ja el vas dirigir. Com has viscut aquesta evolució del festival i què ha canviat en la resposta del públic durant aquests anys? Quina labor heu fet per aconseguir-ho?
0: El diria que em remuntaria més enrere, perquè jo vaig començar a participar en Open House a Barcelona uns anys abans. Gràcies a Amparo Domínguez, que és companya fundadora del festival i codirectora també ara mateix. Ella va estar a Barcelona uns anys de Sèneca i allí va descobrir l'Open House Barcelona. I es va convidar a alguns amics, vingueu este cada setmana, que n'hi ha una proposta molt xula, i van participar de voluntàries. I allà es va quedar el run-run. I anys després ella va iniciar este projecte a València, jo em vaig sumar de voluntària, i vos diria que el primer any, ella ho va viure des de dins de l'organització, jo des de la part de col·laboradora externa, però hi havia com una mescla entre la il·lusió de començar i la por també per veure com anava a reaccionar el públic. A València tenim un cert sentiment d'inferioritat comparat amb Madrid i Barcelona, per exemple, sobretot en temes culturals. I la sorpresa per a la nostra sort va ser veure l'enorme resposta que va tindre el públic i que realment les visites i les propostes que estaven plantejant van funcionar de forma extraordinària. Evidentment, després ja des del treball que hem fet des de l'organització, la logística, la programació i tota la part de continguts ha anat evolucionant moltíssim i hem aconseguit consolidar un projecte que a dia d'avui, bé, el que es fa en quasi totes les ciutats open house del món són 48 hores de portes obertes d'arquitectura. Així ja fem 3 mesos de programació des de setembre fins a novembre.
2: Jo imagine que ha sigut un treball d'anar a poc, en el sentit de que la gent, perquè imagina que al principi sí que serien més arquitectes, però que la gent, com tu ben estaves dient, pense que també és una cosa seua, que poden conèixer l'arquitectura i totes les seues funcions i el que aporta, no? a la gent.
0: Totalment, i el més bonic és veure com la gent descobreix coses que té a prop i és meravella, i diu, és que això ho tenia al costat i jo no era conscient, no? Ens ha passat en els municipis, ens ha passat en la ciutat. De fet, jo, per exemple, jo soc de Cocentaina, i a Cocentaina hi ha unes cases en el carrer Nou que va al llavador del poble que tenen vivers d'aigua natural en el pati. I era una cosa que sentia parlar a la gent gran, però que poca gent havia vist. I a través de la bona voluntat de les propietàries d'algunes de les vivendes es fan visites i la pròpia gent del poble és encantada perquè desconeixia el que teníem allí.
1: Clar, perquè Sara, obrir un edifici, o sea, Open House València no és sols obrir, diguem, les portes d'un edifici i permetre l'entrada, no? Sinó, és a més, ens ajuda la ciutadania a interpretar aquest edifici. Perquè, clar, què descobrim, per exemple, quan un arquitecte o ve un historiador o un especialista ens explica aquest espai? que potser moltes vegades a lo millor havien passat per la porta o fins i tot havíem entrat però no acabem d'entendre.
0: Moltíssimes coses, perquè al final, precisament per això diem que és per a tots els públics, perquè un arquitecte ja llegeix determinades intencions de projecte, però una persona que no té formació en la matèria li passa desapercebuda una decisió estructural, una decisió sobre els materials o sobre la geometria. Hi ha un exemple molt clar, per exemple, jo quan passe per la plaça de la Reina, moltes vegades amb amics o amb família, els dic que miren la façana barroca i els pregunte si veuen que aquesta façana respon a la plaça, i al principi es queden una mica sorpresos, no? I quan tu comprens que aquest espai urbà no era una plaça, que això era un carrer i la Porta dels Ferros era un fons de perspectiva d'un carrer, entens molt millor perquè una part està ornamentada, l'altra no. Aleshores, entens també perquè una necessitat de salubritat va fer que allí es buidara una part de l'espai urbà. I si vas amb l'arquitecte que ha fet la plaça, en este cas en José María Tomás, que és un gran col·laborador del projecte, i t'explica per què ha dissenyat la plaça d'aquesta manera, la gent se'n torna amb una sensació de comprensió i sobretot també amb una construcció d'aquesta identitat cultural que tenim no, com a valencians, perquè ens sentim més a prop de lo nostre.
1: Efectivament.
2: Enguany obriu 76 edificis i espais arquitectònics. Com es fa la selecció? Quins criteris utilitzeu per a equilibrar patrimoni, arquitectura moderna, espais contemporanis, habitatges i estudis professionals?
0: La selecció es fa des de diversos punts de vista. Per exemple, en primera instància nosaltres fem una crida oberta a la ciutadania i als professionals. Això significa que qualsevol estudi d'arquitectura que tinga un projecte d'interès el pot presentar a través d'un formulari que obrim al nostre portal web. Siga el seu propi estudi d'arquitectura, siga una reforma d'una vivenda, una obra nova, un edifici públic, una reforma urbana, el poden presentar. Aleshores, n'hi ha un termini en el que rebem sol·licituds i paral·lelament nosaltres també anem a cridar la porta a edificis patrimonials, institucionals que considerem d'interès, siga el centre d'art d'Hortensia Herrero, siga el refugi antiaeri de l'Ajuntament, siga la pròpia casa consistorial, museus de la ciutat, centres culturals. Aleshores portem aquestes dues vies, no? Com una crida oberta, sobretot d'edificis privats, i una crida porta a porta de les institucions. Aleshores, quan tanquem aquest període de crida, es fa una selecció interna, s'avaluen els edificis presentats i a partir d'ahí ja seleccionem la programació final.
1: Clar, i és que diferents edificis, diferents zones que analiseu i que estan presents a l'Open House serveixen, no, per a mostrar i per a parlar de temes totalment diferents, no? Perquè, per exemple, entre les novetats apareixen la galera, el complex educatiu de Xest, el Sants Joans, campus del Túria, o fins i tot, això m'ha sorprès també, no, el complex policial de Sapadors. Quins espais d'estos destacaries especialment d'esta edició i per què?
0: Jo crec que, per exemple, és una oportunitat increïble anar a veure la Universitat Laboral de Xest. Està fora de València i entenc que va ocupar-te un matí o una vesprada, però és que a més les visites es fan amb Maite, que és professora de la Universitat de la Politècnica de València, sigo subdirectora, Maite Palomares, i és especialista en moviment modern. I ella mateixa estarà tot el dissabte fent les 3 o 4 visites guiades programades que tenim. És un edifici que habitualment no és fàcil de visitar i que gràcies a ella i als estudis que ha fet en el propi edifici i als contactes que ha pogut gestionar hem aconseguit que la conselleria ens doni permís per obrir l'edifici. També hi ha altres propostes de la ciutat que només es poden visitar durant l'Open House, per exemple les antigues bodegues Vinival, eixes moles de rajola que ja me criden tant l'atenció, no? quan eixes de la ciutat. És un edifici que només es visita durant l'Open House. Així com, per exemple, també crida molt l'atenció l'interior del Parc Gulliver. Tots hem anat allí, clar, en algun moment, a jugar de menuts, o en nebots, o en fills, i molta gent no coneix que té una porta secreta i que dins hi ha una sala que no està utilitzada i, per tant, quasi sempre està tancada, però que nosaltres, pues, de la mà de Parcs i Jardins, de l'Ajuntament de València i de Rafa Rivera, l'arquitecte que va fer el projecte, obrim i és una experiència molt interessant.
1: Entenem, Sara, que per tant hi ha molt de treball burocràtic i molt de treball de paperassa, no?, per aconseguir aquests permisos que vos dona, sobretot en el cas de l'administració pública, no?, per accedir a edificis que d'altra manera, com deies, sols es poden accedir i si cap de setmana. O sigui, no hi ha una altra durant l'any, no hi ha una altra opció per accedir.
0: Moltíssima paperassa, moltíssims permisos i moltíssima logística i coordinació interna. I ahir he d'agrair a tot l'equip d'Open House, que en gran majoria és un equip de voluntaris dins de l'equip i en coordinadors, perquè la tasca és titànica. Imagineu-vos, 76 edificis no són 76 contactes. Cada edifici té molts contactes, entre la part directiva, la part tècnica, la part de conserges, contactes privats, contactes públics. Després també tenim els 20 guies que fan les rutes urbanes i, a més, més de 35 activitats satèl·lit totes les vesprades, des de finals de setembre fins novembre, des de xerrades, ponències, tallers de dibuix. També fem un llibre cada any, i enguany hem dedicat el llibre al Campus Túria de la Universitat Europea de València, i l'hem elaborat amb Ramon Esteve, que és l'arquitecte autor de la rehabilitació. I ha quedat un llibre fantàstic, amb intervencions també de l'equip d'Ara especialista en Noia, de Paloma Berrocal, l'arqueòloga, d'Alfonso Calza, per parlar de la mirada, de la fotografia sobre arquitectura, i Ramon ha fet un treball fantàstic, que el llibre ja està disponible. De fet, demà mateix estarà publicat al nostre portal web, i el 3 de novembre fem una taula redona per presentar-lo amb el propi Ramon i amb la Universitat Europea de València i amb els col·laboradors. O sigui que la tasca és titànica, no només en coordinació d'horaris, d'edificis i rutes, sinó també amb tota la producció, inclús editorial, que hi ha darrere del projecte.
2: És una tasca immensa, per el que estem veient, encara que pensàvem més en els edificis, i ens cridaven l'atenció edificis també més privats, com Espai Verd, el de Santa Maria Micaela o la Finca Roja, no? Que són, al final, també, imagine que les coses públiques tenen la seva complicació, però les privades també, no? Perquè que algú vulga mostrar l'interior de la seva casa, o que algú explique aquest interior de finques com aquestes, també és complicat.
0: És ben difícil, perquè en les comunitats de veïns hi ha moltíssima gent i hi ha opinions molt diverses. Per exemple, en el cas de Santa Maria Micaela, com és un edifici inspirat en la Unité de Marsella del Corbusier, habiten molts arquitectes. Molts arquitectes de València han anat comprant pisos en l'edifici, i aleshores són un col·lectiu que estan molt a favor de mostrar aquesta arquitectura, de posar-la en valor, i sempre la veritat que he d'agrair-los que ens posen moltíssimes facilitats per organitzar les visites. En canvi, hi ha altres edificis històrics de la ciutat que són més difícils, perquè, per exemple, la Finca Roja té 14 portes de veïns, 14 clar, comunitats de veïns. És una illa sencera, aleshores hi ha molta diversitat d'opinió, i hi ha gent que vol una vida més tranquil·la i que no el molesten, que també és molt comprensible, però bé, nosaltres només fem visites un cap de setmana a l'any, i d'ací m'agradaria enviar un missatge de, no sé,
2: de concòrdia,
1: de conciliació,
0: sí, de conciliació,
1: no?
0: I d'explicar-li a la gent que és una activitat per a compartir eixa sort que ells tenen durant tot l'any, només durant 2 o 3 dies amb la resta de la ciutadania, també per cohesionar una miqueta més a tota la població i fer eixa pedagogia sobre l'arquitectura.
1: I si parlem de tots els esdeveniments que teniu preparats, tenim que parlar també d'aquesta 20a d'Open Walks, que ja porta a recórrer la ciutat a peu, que no podem entendre observant aquests edificis d'una manera aïllada, o sigui, mirant-los un poc en aquest context general, no de tots.
0: Ahí tenim moltíssima sort, perquè, clar, per a que vos feu una idea, nosaltres enguany tenim un col·lectiu de més de 500 voluntaris i voluntàries que s'han inscrit per fer les visites guiades dels edificis. Ara bé, fer una ruta urbana implica uns coneixements molt més extensos sobre qualsevol tema històric. Aleshores, tenim la sort de comptar amb guies especialistes, que són professors de la universitat, catedràtics, gent d'institucions, que és especialista en un tema perquè ha fet una tesi doctoral o dona classe de materials, etc. I és una autèntica sort tindre l'oportunitat de conèixer de la mà d'aquestes persones, siga el patrimoni industrial del Marítim o la València romana, perquè ens fa veure la ciutat amb uns ulls completament diferents, i inclús descobrir-nos xicotetes meravelles que desconeixem, que estan a la ciutat. Per exemple, en la ruta romana, doncs sabem que la plaça de la Verge té baix el Foro Romà, està el Museu de l'Almoina, que ara lamentablement està en obres i enguany no el podrem obrir, però doncs sabem que hi ha una part de la València romana, no? Ara bé, quan fas la ruta amb l'Open House, descobreixes també que on està el Centre d'Art d'Hortensia hi ha una part del circ, que en Sant Juan de l'Hospital també hi ha una part de l'espina d'eixa llegat romà, i inclús en, arribant a les Torres de Serrans hi ha una universitat que té en els seus soterranis unes restes d'un port del riu, un port fluvial, Roma.
1: Una passada.
2: Sí, són totes aquestes capes, no?, que el temps s'ha deixat baix de la nostra ciutat i que no coneixem i que en altres ciutats sabíem o s'han pogut ficar en valor i així, pues, almenys fer aquest recordatori que la gent conega el que n'hi havia, no?, el que encara queda, que és molt poquet, no?, i el que n'hi havia. És ben important.
0: Ben important perquè queda molt poc en peu, com bé comentes, Lorena, però és veritat que quan el conten en un relat d'un especialista, tots aquests continguts adquireixen forma i els fas una idea molt millor d'aquesta història. I aprofite per comentar que les rutes urbanes es llançaran al públic el proper dilluns 19 d'octubre a les 12 del migdia. Ben atents totes i tots.
1: Vaig estar jo també pendent.
0: Perquè
1: ho tinc anotat ja.
0: Duren minuts.
2: O sigui, és entrar en el web i estar ahí esperant a les 12 o com ho fem?
0: Enguany hem llançat la nova aplicació del festival, és una ferramenta magnífica i confiem que ajude a millorar l'experiència dels usuaris, que és una de les grans tasques en les que hem posat el focus enguany. És una petició que els nostres usuaris feia temps que ens demanaven, però evidentment calen uns recursos que fins ara no hem pogut aconseguir, i per fi hem desenvolupat una aplicació on, primer de tot, et registres amb un correu electrònic de forma gratuïta i obtens el teu carnet del festival. I què és el carnet? És l'únic requisit per a participar de les visites. Una volta tens el teu QR, quan tu vas a visitar qualsevol edifici l'ensenyes en porta i el voluntariat l'escaneja, i és la nostra forma per saber l'assistència que hem tingut i conèixer millor un poc les dinàmiques del públic. L'any passat vam tindre més de 23.000 visites en tota aquesta programació. I des d'aquesta aplicació, a banda de tindre el teu carnet, tens tota la programació del festival digitalitzada. Hi ha un mapa, pots veure en la ubicació totes les fitxes de les arquitectures que tenim, les rutes, les activitats satèl·lit. També es pot veure per agenda, per data, es pot filtrar per tipus d'activitat, per dia. El pots guardar els teus preferits i se t'organitza un itinerari que el facilita moltíssim com anar d'un lloc a un altre. I en el cas de les rutes i de les activitats satèl·lit que requereixen inscripció, també es gestiona des de l'aplicació. Ahir vull donar les més sinceres gràcies a Digital Senda per el desenvolupament fantàstic que ens han fet en aquesta app, que sols l'any passat no haguem pogut imaginar que tindríem.
1: I ho podem confirmar, jo me l'he descarregat fa un rato, el mòbil està descorregant un poquet, i la veritat que facilita molt, sobretot facilita molt tindre-ho visualment tots aquests esdeveniments i totes les possibilitats que doneu en Open House, no? I tindre-ho, pues, tots tenim un mòbil a la mà i és la manera més directa, no?, d'accedir i d'estar informats completament de totes les activitats. I és que, Sara, Open House no es limita al cap de setmana central, sinó que a més el programa és que compteu amb exposicions, amb converses, amb visites, amb experiències gastronòmiques i activitats fins a novembre. Per què heu volgut que el festival es convertisga en una programació tan extensa?
0: De vegades voldríem que fos menys extensa, però és cert que el que estem creant és una comunitat molt transversal que no només reuneix arquitectes, sinó també a dissenyadors, interioristes, periodistes, gent del món de la cultura en el sentit més ampli. I això ens ha donat peu a generar una sèrie de continguts ben diversos, perquè rebem constantment propostes de col·laboració. Aleshores, d'aquesta manera, doncs, vam començar el primer any fent un llibre, després una xerrada amb uns col·laboradors, i doncs, diria que aquesta programació ha anat sortint de manera orgànica. I al final és una proposta molt completa perquè, com bé dius, hi ha diverses exposicions. Ara, per exemple, tenim una exposició a la Gallera que és fantàstica, de Pere López, amb aquarel·les sobre façanes d'edificis representatius de la València del segle XX. També hi ha exposicions a l'Escorxador del Cabanyal. Tenim tallers de pintura, precisament, xerrades de tot tipus. Per exemple, tenim una a principis de novembre sobre els xalets dels periodistes a l'àmbit cultural del Corte Inglés, que també és un edifici que enguany no hem aconseguit obrir per al festival, però confiem que en properes edicions sí que puguem fer visites allí. I al final, d'esta manera, ja l'aportació o l'arribada de nous col·laboradors hem anat ampliant aquesta programació.
2: La vivenda, la sostenibilitat, la transformació dels barris o la conservació del patrimoni és algo que tots tenim en ment, no? Els ciutadans és algo que forma part del nostre, pues, de les nostres inquietuds. Pot un festival com Open House ajudar-nos a ser més crítics o més exigents en la ciutat que s'està construint o que estem construint entre tots?
0: Totalment. Per tal de ser crític necessites una base de coneixements i això és precisament el que nosaltres estem fent. I a més, enguany, a banda de centrar-nos en millorar l'experiència dels usuaris, també volem preguntar-los què estan aprenent. I en aquest sentit hem desenvolupat una xicoteta línia d'investigació, un projecte d'investigació amb la Universitat Europea de València, per conèixer l'impacte que està generant Open House en la ciutadania en quant a l'aprenentatge no reglat sobre arquitectura. Aleshores, el que hem plantejat són uns formularis molt senzills que se t'obriran després de fer una visita a un edifici. Com en l'aplicació se te queda registrat els edificis que has visitat, una vegada fetes aquestes visites tindràs l'opció de contestar unes breus preguntes. I en aquestes preguntes et diran, selecciona tres paraules que es vinculen amb el que més has après en esta visita en concret. I podràs seleccionar paraules com història, construcció, benestar o espacialitat, llum... No, hi ha una xicoteta descripció per a que un usuari no especialitzat s'oriente, però el que volem és, a través d'aixes breus enquestes, conèixer què és el que està aprenent la ciutadania gràcies a aquestes visites.
1: Un cartell més que interessant i n'estarem molt pendents, perquè recordeu, el cap de setmana gran serà del 23 al 25 d'octubre, però abans hi ha un fum d'activitats, si ens anem més lluny, del 17 al 18 d'octubre, tu has anticipat, Sara, a Llíria, tindran ahí una sèrie d'activitats, així que ja ho sabeu. Ja no teniu excusa, teniu el web i ara teniu una aplicació al mòbil meravellosa on tindreu tota la informació. Així que Sara Portela, arquitecta i directora d'Open House València, moltíssimes gràcies per endinsar-nos en esta nova edició del festival i moltíssima sort en tot el que queda per davant encara.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.

I si parlem en Sara Porter, l'arquitecte i directora de l'Open House València al voltant de l'arquitectura, és el torn de parlar de poesia, perquè l'atorgament del Premi de les Lletres Valencianes ens convida de nou a revisar la figura i l'obra de l'escriptor valencià Carlos Marzal, un reconeixement institucional de la Generalitat enmarcat tradicionalment en les distincions del 9 d'octubre, que s'ha consolidat històricament com una cita de caràcter bienal que guardona les carreres més brillants de la nostra cultura. El nom de Marzal s'afegeix així a una nòmina d'autors insignes que han definit les lletres valencianes, compartint honors amb gegants de la talla de Joan Fuster, el poeta Vicent Andrés Estellés, el rondallista Enric Valor o narradors de gran ressò actual com Juan José Millás. Nascut a València, Marzal s'ha llaurat un camí d'excel·lència des de la seva joventut, esdevenint una veu fonamental d'eixa anomenada poesia de l'experiència. Després dels seus primers passos amb títols com El último de la fiesta, La vida de frontera i fins a Los países nocturnos, on els seus versos van adquirir una fondària lírica més greu i introspectiva, el seu rumb ascendent el va dur a aconseguir el màxim reconeixement estatal gràcies a Metales pesados l'any 2001, poemari amb el qual va rebre el Premio Nacional de Poesia i de la Crítica de l'any 2002. La seva trajectòria en el gènere va sumar el Premio Loeb per Fuera de mí el 2007 i, trencant un llarg silenci poètic, arriba l'any 2020 el màxim reconeixement estatal gràcies a Metales pesados l'any 2001, poemari amb el qual va rebre el Premio Nacional de Poesia i de la Crítica de l'any 2002. La seva trajectòria en el gènere va sumar el Premio Loeb per Fuera de mí el 2007 i, trencant un llarg silenci poètic, arriba l'any 2023 amb la lluminositat d'Eufòria. No obstant això, el mèrit d'esta distinció també radica en la seva gran versatilitat intel·lectual, havent escrit des de novel·la, destacant Los reinos de la casualidad,

0: I ara sí, arriba ese moment de plegar. Lorena Alegre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també esta nit així en l'Hora de la Cultura.
1: Bona nit, moltes gràcies.
0: Un programa en el que hem parlat amb Sara Porter, arquitecta i directora de l'Open House València, al voltant d'esta nova edició, i també degut a mi ese plaer de parlar amb Carlos Marzal, poeta i premi de les Lletres 2026 de la Generalitat Valenciana. Vosaltres ja ho sabeu, a Toros sols teniu una obligació, que és fer bondat o no, perquè tampoc és tan precís. Bona nit.

Benvingudes, benvinguts a la pista, al programa de successos i tribunals de Punt Ràdio, l'emissora pública valenciana. Cada any, moltíssimes persones a Espanya es veuen atrapades en un cercle de precarietat, desnonaments, lloguers impossibles i decisions que ningú hauria de prendre. Famílies que perden la casa, la salut mental,

0: distància. Va tornar al seu país d'origen, però ella va continuar pagant el lloguer cada mes, com si mantindre aquella porta tancada fora una manera de protegir-se del dolor. Quan, al cap d'un temps, va tornar a València per recollir les seues pertinences, va descobrir que el propietari havia subarrendat la vivenda. I aquest gest, entrar en la casa que ella pagava, en la casa on va perdre una filla, ha acabat convertint-se en una denúncia. Rosa s'enfronta ara a un juí, atenció, amb jurat popular. Avui ens contarà com el dolor d'una mare pot acabar d'esta manera davant d'un jurat. I atenció, ja sabem la data per un dels casos de notícies falses més greus del segle passat. Qui no ha sentit parlar del bar d'Espanya de Benicarló? Els presumptes responsables d'haver plantat en el subconscient col·lectiu la sospita d'una presumpta xarxa de pederàstia participada per polítics i personalitats de tots els àmbits al voltant d'este local de la comarca del Baix Maestrat seuen des d'este divendres 16 d'octubre al banc dels acusats dels jutjats de la ciutat de la justícia de Castelló. Hi ha 6 persones processades en diversos graus de participació, inclòs l'editor actual d'un mitjà digital que continua obert. Estan acusats de difondre informació falsa, almenys des de l'any 1988, i d'haver mantingut viu el relat fins a l'actualitat, a través de webs, de blogs, de xarxes i, com dèiem, de mitjans digitals. Entre les persones perjudicades hi ha polítics d'esquerra i de dreta. Hi ha jutges, hi ha fiscals, hi ha policies que van declarar en la fase d'instrucció com afectats. Segons aquesta teoria, el bar Espanya era el centre d'actuació d'una màfia que practicava ritus satànics, abusos contra menors i fins i tot algun assassinat. El cas es va estendre per les xarxes socials, on es relacionava esta màfia amb altres casos com el de les xiquetes d'Alcàsser. No hi ha cap dubte, ho assegurem, tot va ser inventat. És una notícia falsa sense més, però em pregunte si, malgrat el juí que celebra a partir d'aquest divendres, esta teoria deixarà de circular per les xarxes. I avui a la pista també coneixerem com es va poder manipular d'esta manera el pensament col·lectiu de tot un país amb el periodista Lucas Marco. I també estarem a Alacant, perquè la ciutat s'ha convertit en un punt de trobada per a entendre el mal, per escoltar-lo, analitzar-lo i mirar-lo de cara, de front. El festival Alacant True Crime torna a l'espai Sèneca de la ciutat amb directors de cinema, escriptors, periodistes de successos o policies. Veus que coneixen el crim, que han investigat casos reals i que han narrat la foscor en llibres, pantalles i podcast. Durant 4 dies, la ciutat es transforma en un laboratori del True Crime. És un festival que parla de nosaltres, de com contem el mal, de com el consumim, de com el convertim en relat i de com darrere de cada cas hi ha persones reals, famílies reals i conseqüències també molt reals. Recorden, totes les històries que escoltaran en la pròxima hora fins a 1 de la vesprada són reals, encara que no ho pareguen, perquè la realitat sempre va un pas per davant de la ficció. Comencem.
1: El relat informatiu en clau valenciana.
2: Les coses com són, tal com passen.
3: Amb la veritat per davant i sense faltar a una anàlisi rigorosa.
2: Així te ho contem als informatius d'Apunt Ràdio.
4: Cada hora als nostres bulletins horaris, a les edicions de Matí Directe, les notícies del migdia i Contrapunt.
5: Tenim ganes de contar-te-ho tot.
4: Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. Els Serrans, 100.9 i 102.2. La pista. Amb Juan Nieto.
0: És dimecres 14 d'octubre i abans d'entrar de ple en les històries principals que avui els portem, repassem els principals titulars de la crònica de successos i tenim una última

0: hora, perquè el grup d'investigació d'homicidis de la Policia Nacional de València busca a aquestes hores un home que ha disparat a un altre per l'esquena durant la vesprada d'este passat dimarts. Àngela Mollà.
1: La víctima, de 46 anys, es troba ingressada a l'hospital després d'haver sigut operada. Segons els primers indicis, un altre home l'ha disparat per l'esquena i ha fugit. En aquest moment és buscat per les autoritats policials.
0: Sembla que és un home d'origen colombià, d'uns 46 anys. La Policia Nacional el tindria identificat, però el busca encara a aquestes hores després d'haver disparat a un altre home ahir als voltants del Palau de Congressos de la ciutat de València. Estarem molt atents a aquest assumpte i els portarem totes les novetats, però també tenim una altra notícia que acaba de confirmar la Policia Nacional, i és que quatre ultres del Sevilla Futbol són detesos per la policia a causa de la baralla entre els ultres del Llevant Unió Esportiva.
1: Els detinguts són quatre homes d'entre 35 i 45 anys que van participar en una violenta renyina entre els dos grups d'aficionats ultres. Dos dels quatre detinguts tenien antecedents per fets similars i avui han passat a disposició judicial.
0: Veurem quina és la decisió que pren la jutgessa. Escoltaven totes aquestes agressions, no?, que es van produir el passat cap de setmana i que afortunadament la Policia Nacional ha pogut detindre almenys a quatre dels autors d'aquests successos que per a res representen l'esperit del futbol. Però és que també s'ha viscut, Àngela, un cap de setmana intens pel que fa als rescats en les muntanyes.
1: Correcte, el pont festiu i l'horatge agradable han afavorit l'afluència als espais naturals i, en conseqüència, el seu pitjor vessant, el dels accidents i rescats. Des dels Pirineus fins a altres enclaus més pròxims, com el Penyal d'Ifac, el Mont Bolon d'Elda o les parets d'escalada de la Serra d'en Galceran, han requerit la presència dels efectius de rescat este cap de setmana. Un dels primers va passar dissabte de matí, quan els efectius van haver d'ajudar un muntanyer de la província de Castelló, que anava junt amb un altre de Barcelona i va patir un accident en el Picanallet, en el Pirineu aragonès, segons publica el diari El Diario de l'Alto Aragón. Diumenge també es van repetir els rescats als espais naturals valencians. Els bombers del Consorci d'Alacant van rescatar dos muntanyencs pràcticament al mateix temps. Cap a les 12:30 els van requerir al Penyal d'Ifac, a Calp, perquè una escaladora s'havia trencat una cama.
0: I això pel que fa als rescats, però és que la Guàrdia Civil, en la col·laboració de la policia local, ha detingut a Sacs, a la comarca de l'Alt Vinalopó, el presumpte autor de 12 robatoris amb força i d'un delicte de danys comesos en diferents locals de la població, entre ells la seu de Càritas i diversos quarters de les comparses de Moros i Cristians de Sacs.
1: La investigació va arrencar el passat mes d'agost, quan la Guàrdia Civil de Sacs va advertir que diverses de les denúncies per robatori amb força que s'estaven rebent compartien la mateixa zona i una manera d'actuar idèntica. Els agents van reunir les 8 denúncies presentades i les van analitzar en conjunt. L'estudi dels fets va permetre comprovar que l'autor accedia sempre de la mateixa manera. El sospitós sempre forçava la porta d'un balcó, es despenjava a l'interior i abandonava després l'immoble pel mateix punt.
0: Impressionant.
1: Especialment sensible va resultar també el cas del local de Càritas, al qual el presumpte responsable hauria tornat repetides ocasions al llarg de diferents dies per a continuar amb el robatori. El detingut, un home de 45 anys, va ser posat a la disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Villena, que va decretar la seva posada en llibertat amb la imposició d'una mesura d'allunyament de la localitat de Sacs.
0: Almenys no podrà xafar el municipi fins que la investigació acabe i s'aclarisca la seva implicació en aquests robatoris. I per últim, una notícia d'última hora. Una organització criminal de més de 100 persones ha sigut, atenció, desarticulada després de defraudar 70 milions d'euros a Hisenda, 70 milions d'euros utilitzant el mètode del frau carrusel.
1: Així és, esta organització es movia per la Unió Europea. La Policia Nacional ha detès en Màlaga i València a 21 persones de les 100 que formaven aquest grup. Durant el registre s'ha trobat 110.000 euros en efectiu i altres objectes com monedes d'or, joies i rellotges. A més, han pogut bloquejar més de 7 milions d'euros en vehicles i productes financers, entre altres.
2: A cara descoberta. Veus en primera persona. El dolor i la justícia, cara a cara. La pista.

0: Passen 17 minuts de les 12 del migdia, estan escoltant La Pista i els tornem a llançar la pregunta que els hem plantejat a l'inici del programa. Qui no ha sentit parlar del Bar Espanya de Benicarló? Els presumptes responsables d'haver plantat en el subconscient col·lectiu la sospita d'una suposada xarxa de pederàstia participada per polítics i distintes personalitats al voltant d'este local del Baix Maestrat, considerada una de les principals fake news valencianes, seuen des del pròxim divendres en el banc dels acusats de la Ciutat de la Justícia de Castelló. On va nàixer esta gran mentira? Com va poder arribar tan lluny? Qui són els responsables?
1: Hi ha 6 persones processades amb diversos graus de participació, inclòs l'editor d'un mitjà digital. Estan acusats de difondre informació falsa almenys des del 1988 i d'haver mantingut viu el relat fins a l'actualitat a través de webs, blogs, xarxes i mitjans digitals. Entre les persones perjudicades hi ha l'expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, l'exvicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, o l'exconsellera de Justícia, Gabriela Bravo, que van declarar en la fase d'instrucció com afectats. A les 6 persones processades se les atribueixen delictes contra la integritat moral, injúries i calúmnies amb publicitat i se'ls reclama una indemnització de 2,4 milions, a la qual podrien haver de fer front de manera solidària. La vista oral començarà el 16 d'octubre i es prolongarà fins al 26 en mitja dotzena de sessions a la plaça 3 de la secció penal del Tribunal d'Instància de Castelló. El jutjat va decretar l'obertura del juí oral el febrer de 2022 contra 9 persones, si bé finalment processarà 3 menys. Els 2 presumptes inductors de la trama, Reinaldo Colás i Antonio Toscano, han mort.
0: Per entendre com es va construir aquesta història, qui la va alimentar i per què ha tardat tant en desmuntar-se més de 30 anys, comptem avui amb una veu que ha seguit el cas de prop, que coneix els seus orígens, els seus protagonistes i les seues conseqüències. Ens acompanya avui Lucas Marco, periodista de l'edició valenciana del diario.es. Lucas, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Benvingut a La Pista, moltíssimes gràcies, ens feia molta il·lusió comptar amb tu. I la primera pregunta que vull fer-te ja és una curiositat, no?, com a company de professió. Quantes vegades t'han preguntat que per què no publiqueu la veritat del Bar Espanya?
2: Sí, a veure, cal tindre en compte que és un bulo, és una desinformació que ha calat prou en la societat valenciana i en la societat de Castelló, no? Jo crec que és comparable a les teories de la conspiració del cas Alcàsser, no? Del cas de les xiquetes d'Alcàsser. És un bulo que ha calat sobretot en un submón conspiracionista d'internet, però que des dels seus inicis tenia una certa càrrega judicial, malgrat que els tribunals van desestimar sistemàticament les denúncies originàries sobre aquesta suposada trama de pederàstia. A l'haver una sèrie d'escrits judicials que eren reals, diguem-ne, sí, malgrat el seu arxiu, sí, és una trama que tenia certs pisos, no?, de realitat.
0: Sí, tenia una sèrie de qüestions que podien fer viable una investigació, i això que estàs comentant és important que la gent ho sàpiga, que es va arribar a investigar si això era veritat, no?, el que s'estava denunciant.
2: Sí, sí. Sí, com és natural, com s'investiguen, diguem-ne, totes les són menys bé, no?, totes les denúncies que arriben, ja sigui a la fiscalia, a la policia, etc. No? El cas és que realment, en este cas del Bar Espanya, el creador, no?, iniciàtic d'este bulo, que és un perruquer de Castelló que s'anomenava Reinaldo Colás, sí, va morir en el 2017. Aleshores, diguem-ne que els seus hereus, no?, en la difusió, sí, d'esta mentida, d'esta gran mentida, han continuat, no?, pels seus propis mitjans i ara, efectivament, s'enfronten a una sol·licitud inicial de pena per part de la Fiscalia de 7 anys i mig de presó, que és una petició de pena gran, considerable. Sí. No?
0: Qui era Reinaldo Colás i l'altre inductor, Antonio Toscano? Qui eren?
2: Sí, Reinaldo Colás era un perruquer de Castelló que va tindre un divorci en fi, traumàtic, no?, de la seva, sí, la seva dona, i aleshores no se li va acudir una altra manera, no?, de respondre a això que denunciar a la parella de a la següent parella de la seva dona, no? Una sèrie d'abusos, de suposats abusos, que una primera jutgessa va arxivar i va sobreseure, no? Aleshores, a partir d'ahí, per venjança, Reinaldo Colás i els seus col·laboradors, entre altres el que citaves, van començar una autèntica campanya d'assetjament contra aquesta jutgessa, que ha patit un autèntic infern i durant més d'una dècada el seu nom s'ha vist, no?, vinculat en este submón internàutic a esta suposada trama de pederàstia, no? Aleshores, la curiositat és que a mesura que avançava la presumpta trama, no?, sí, la falsa trama que se van inventar, anaven clavant a nous personatges i els personatges que eren enemistats personals, segons diu el fiscal, de Reinaldo Colás, com un metge, un fotògraf i després escarregat.
0: O sigui, que si tenies algun problema amb ell, podies estar a l'hospital automàticament, no?
2: Exacte, sí. Comença amb la jutgessa en qüestió i continua per una sèrie de personatges, en fi, que no tenien rellevància pública, però que eren enemistats personals de Reinaldo Colás, i continua per càrrecs com els que citàveu, com Carlos Fabra, Francisco Camps o Mònica Oltra, que són, a més, càrrecs molt diversos, no?, en termes,
0: sí,
2: polítics.
0: Sí, no va ni esquerra ni dreta, va tots, no? Va contra el sistema.
2: Sí, a veure, per exemple, el cas de Mònica Oltra és curiós perquè la claven en esta suposada trama, una vegada ja és vicepresidenta del Consell.
0: Ja.
2: Aleshores és, diguem-ne, quan a mesura que avança el temps van clavant a nous personatges en una trama que és prou disparatada i que té, a més, el seu epicentre, no?, diguem-ne, en el bar Espanya. I, clar, si tu presentes que hi ha una suposada màfia empresarial i judicial, no?, que ha comès una sèrie de crims i, a més, mostres una sèrie de papers que pareixen, no?, com una sèrie de denúncies o de, o de documents judicials, el que propicia és que este àmbit conspiracionista, no?, i este alimente, no?, este bulo. De fet, el fiscal té un exemple que és prou interessant, i és que diu que si en Google, en el moment de fa uns anys, se ficava el nom de la jutgessa associat al concepte de l'Espanya, hi havia 200.000 resultats, no?
0: Impressionant.
2: I cada pàgina web amb milions de visualitzacions,
0: perquè això és important. El bar Espanya existeix? Ha existit.
2: Sí, el bar Espanya li van canviar el nom, però era bàsicament un bar de carretera en el qual el Reinaldo Colás, en la història que se va inventar inicialment, situava una suposada trama d'abús de menors, també vinculat suposadament a un centre de menors de la zona,
0: sí,
2: i era, bueno, pues l'epicentre, lo que dona nom, no?, lo que bateja a este bulo. El que passa és que, clar, després alimenta ese bulo dient, per exemple, que la pròpia jutgessa que inicialment li havia arxivat, no?, la seva denúncia, també participava, inclús que matava xiquets, que és una de les coses que afirmava...
0: A mi m'ho han preguntat moltes voltes, eh? A mi moltes voltes en els jutjats s'ha aproximat gent que no coneixia, anònima, persones del carrer, i m'han preguntat que per què ho tapàvem, no? Els periodistes, que per què no ho contàvem. M'acompanya en l'estudi la meva companya Àngela Mollà, ella és prou més jove que nosaltres, Lucas, però també ha escoltat parlar del bar Espanya i volia fer-te una pregunta.
1: Hola, Lucas. Jo volia preguntar-te com és que esta història arrela tant en l'imaginari col·lectiu. Per què passa això?
2: Bueno, jo crec que perquè Reinaldo Colás és prou intel·ligent en el sentit de clavar a personatges molt famosos en l'època, no?, com el propi president de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, o estar Francisco Camps, no? És una manera, diguem-ne, d'induir a pensar que càrrecs molt poderosos, no?, estan implicats en una trama tan tèrbola, no? És un poc com altres conspiracions que, per exemple, no?, en Estats Units, amb el Pizzagate, en Quanon, va un poc en esa lògica, en esa onda. I també cal tindre en compte que la difusió que ha tingut en xarxes i en internet, no?, este bulo és molt important perquè excedís l'àmbit de la província de Castelló. Aquí cal tindre en compte que com a acusats figura gent com Pilar Baselga, que és una superdifusora de bulos molt coneguda, és una dona que va ser absolta recentment en primera instància per anomenar Begoño a Begoña Gómez, no? A la dona del president, inclús vincular-la al narcotràfic. I és una dona que en el, este submón dels canals de Telegram, no? Dels blogs, de YouTube, doncs té
0: també
2: un cert relleu.
0: L'editor d'un mitjà digital, no? Que continua
2: sí, efectivament. Un mitjà anomenat aquí Actualitat. I, o després, per exemple, un personatge que no és tan famós com Pilar Baselga, no? Que no ha tingut fregats judicials tan importants com els de Baselga, però que és molt important, no? En este món, que és un Ramon Valero Martín Consuegra, és un personatge d'internet que se fa dir un tècnico preocupado i que en el món dels blogs, de les xarxes socials, també ha sigut un difusor principalment del cas del Bar Espanya, però també d'altres conspiranoies, no? Perquè en aquests casos ja sabeu que sempre se creuen.
0: Mira, per a que la nostra audiència siga conscient de les barbaritats que es continuen dient respecte al Bar Espanya, nosaltres hem fet un exercici i ens vam esperar fins ahir, Lucas, a veure a estudiar noves publicacions referents al Bar Espanya, i ens van trobar una molt, molt recent que acumula milers i milers de reproduccions y que volen que la escoltes y ahora la comentem.
3: Para todos los que crean que el Bar España es una mentira, no pueden decir eso sin antes ver el testimonio de Alberto Hernández Calvo. También pueden ver a todos los demás hablar. O sea, esto es uno de los casos bastante, bastante, bastante fuertes. Esto es lo mismo que el caso Alcácer, lo mismo que Macastre, gente de arriba muy poderosa. Aquí también se saben los nombres de los que... Yo me cago en la puta madre de Iker Jiménez por decir que el caso Bar España es un bulo. Ese es otro masón metido en esa puta mierda. Un día la gente va a despertar y entonces no tendrán tierra donde correr.
0: ¿Qué opines, Lucas?
2: Fixa't que cita, com te deia abans, no? el cas Alcácer, sí. I perquè tot està creuat. Claro, al final és molt difícil.
0: També.
2: Macastre, efectivament, vinculat al cas Alcácer.
0: Un dia parlarem d'aquest cas també.
2: També reprocha, no? A Iker Jiménez, que inclús havent sigut el seu programa, no? Que donen veu moltes vegades aquest tipus d'històries. En este cas del Bar Espanya, prudentment ha reculat, no? Però jo crec que al final és algo que és molt difícil de contrarrestar, perquè qui està convençut, no, d'esta història, doncs al final...
0: És que dona igual l'argument que li dones,
2: canviar,
0: no?
2: Sí. L'equip
0: de comunicació del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i aprofite per donar-li l'enhorabona per tot el treball que estan fent, està fent un esforç important per a que este juí es pugui seguir des de qualsevol racó del món. Totes les sessions, pel que tinc entès, van a ser públiques. Això també és una manera de intentar atacar esta informació falsa i que la gent sàpiga el que s'està parlant dins la sala, no, Lucas?
2: I sobretot de contrarrestar, no, l'abast que ha tingut, i jo vull destacar especialment el cas ofert, la jutgessa, que com podeu observar no omitís la seva identitat per a no col·laborar, no? En que la bola de neu se fos més gran, però està donat, de veritat, que ha patit un autèntic infern, perquè el seu rostre, la seva identitat en internet s'ha vist irremeiablement vinculada a esta falsa trama, no, d'abusos, inclús ha sigut sotmès a una certa persecució, no, perquè han utilitzat fotografies personals o fotografies familiars per a denunciar el seu paper. I és una dona que va tindre la mala sort de creuar-se amb Reinaldo Colás en un principi, arxivar la seua denúncia al no veure indicis. I això va ser bàsicament el seu paper, i ha sigut una cosa que li ha perseguit durant quasi 2 dècades, no? Aleshores, és molt injust, i és una situació que afortunadament no ha desembocat en atacs més forts, no? En atacs, diguem-ne, violents, però podria haver sigut perfectament.
0: Quina lliçó creus que ens deixa este cas, Lucas?
2: Bueno, jo crec que la lliçó principalment és que la desinformació que circula, no, alegrement i impunement en internet és molt perillosa, i sobretot que deixa un rastre en la memòria col·lectiva com el cas Alcácer, no, que comentàvem abans, que és molt difícil de contrarrestar i sobretot que desvia l'atenció d'altres injustícies o d'altres trames que realment sí que són reals, no?
0: I que són més importants.
2: I que són molt més importants, no? Aquestes tonteries de tal.
0: Lucas Marcos, periodista del diario Puntes, a l'edició valenciana, moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de la pista i continuarem comptant amb tu per altres assumptes. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Són les 12:32, això és la pista i continuem amb més continguts.